0: l'Estat per a les eleccions del 29 de novembre. L'oferiment de l'exalcaldessa de Barcelona arriba en un cap de setmana clau per al partit d'Oriol Junqueras, que vol tancar el nom del candidat i intenta retenir Rufián perquè continuï sota la marca d'Esquerra. Albert Prat.
1: La maniobra de Colau tensiona encara més les negociacions entre Rufián i Junqueras. La direcció d'Esquerra dona per fet que es quedarà i diu que l'acord està encarrilat. Fins i tot alguns dels diputats més hostils han plegat i ara tot depèn d'ell. A hores d'ara, Rufián manté el pols, es resisteix a donar-ho per fet i escolta la proposta de Colau, que l'ha convidat al Front Ampli des de la Sexta.
2: Yo creo que el mismo Gabriel Rufián ha sido de los más lúcidos, ¿no?, en defender esa idea de que nadie entendería de que no hubiera una única papeleta a la izquierda del PSOE. Entonces yo sí que le pediría a Gabriel Rufián, ¿no?, que ejerciera ese liderazgo y esa responsabilidad para acabar de ayudar a unir todas estas propuestas de la izquierda.
1: L'entorn de Colau està disposat a posar-li una catifa vermella i, de moment, Rufián no es pronuncia. Fins ara, la direcció dels republicans no han volgut ni sentir a parlar d'una proposta que passi per diluir les sigles d'Esquerra. I, de fet, Junqueras vol acabar amb el debat del candidat aquest mateix cap de setmana i ja té un pla B a punt si, finalment, Rufián decideix saltar del partit.
0: Mentrestant, la CUP decidirà aquest dissabte si es presenta a les generals del 29 de novembre. El partit té reserves i arriba a la reunió decisiva sense consens després de mesos de debat intern. Els partidaris de concórrer-hi, com el corrent Poble Lliure, consideren necessària una proposta per canalitzar el malestar per qüestions com l'habitatge i l'ascens de l'extrema dreta. I també hi ha veus que alerten que no és oportú sortir del focus mediàtic quan queden 8 mesos per a les municipals. En canvi, els detractors, com l'organització Endavant, creuen que l'espai polític no està prou fort per destinar recursos a una campanya d'última hora. Els copaires no descarten acabar la reunió de la Mesa Nacional amb una votació si les posicions continuen enrocades. Milers de manifestants a favor del dret a un habitatge digne s'han tornat a manifestar aquest divendres a Barcelona per impulsar la vaga general de l'11 de novembre. Segons els organitzadors, s'han manifestat 15.000 persones, una xifra que la Guàrdia Urbana rebaixa a 3.000. S'han concentrat a la plaça Universitat, on han homenatjat Mari Carmen Abascal i Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar al setembre després que la desnonessin. Els sindicats demanen als ciutadans que s'organitzin de cara a la vaga general. Marta Espriu, portaveu de la Confederació Sindical de l'Habitatge de Catalunya.
3: Ara comença una cursa de fons. Hem de caminar plegades cap a una vaga general. És més important que mai afiliar-se, organitzar-se, muntar comitès de vaga i aturar de veritat el país el dia 11 de novembre. No demanarem res. Exigirem que es compleixin els nostres drets i que es faci amb els nostres propis criteris.
0: I Carme Arcarazo, del Sindicat de Llogateres, explica per què cal aquesta vaga.
4: Per aconseguir la fi dels desnonaments, per aconseguir contractes indefinits, per aconseguir que es prohibeixin les compres especulatives, per aconseguir un impost a la riquesa que faci ampliar el parc públic de manera substancial i també perquè sindicalistes com la Mari Carmen tinguin drets sindicals.
0: La manifestació ha acabat a la Via Laietana, on hi ha l'edifici de Foment del Treball. A València, la manifestació d'aquest divendres convocada per la Comissió 9 d'Octubre amb motiu de la Diada del País Valencià s'ha celebrat sense incidents i enmig d'un ambient festiu. S'havia desplegat un fort dispositiu policial per la coincidència amb l'acampada per l'habitatge que es fa a la plaça de l'Ajuntament i el parell d'enfrontaments amb l'extrema dreta. València, Marta García.
5: 1.700 efectius, uns 500 més del que és habitual, tot i que al final no hi ha hagut incidents, malgrat que l'extrema dreta i els blavers, els anticatalanistes del País Valencià, han tingut presència en la processó cívica del matí. La manifestació de la vesprada engloba diverses associacions. Ha participat una columna educativa amb els sindicats STPB, Comissions Obreres i la UGT, també participa la Plataforma per la Llengua o Acció Cultural del País Valencià. Anna Oliver és la seva presidenta.
6: Un País Valencià que parla la nostra llengua, que respecta la nostra cultura i els nostres orígens, en aquest any que fem 750 anys de la mort de Jaume Primer, una fita que ha passat absolutament inadvertida per les institucions i que quan han publicitat la programació ho han fet en una programació en castellà i desarrelada de nosaltres.
5: Guanyem el país ha sigut el lema d'esta manifestació que ha transcorregut amb calma en una jornada que ha començat de manera institucional i ha acabat més reivindicativa.
7: 3CAT Info.
0: Els Estats Units sancionen el Tribunal Penal Internacional amb l'objectiu d'ofegar econòmicament la institució jurídica. La decisió s'ha anunciat poc després de saber-se la concessió del Premi Nobel de la Pau a Navi Pillay, exjutgessa del TPI. Washington, Oriol Serra.
7: L'administració

0: Trump fa temps que mira de dinamitar el Tribunal Penal Internacional per totes les vies possibles. L'argument oficial és que el TPI pretén jutjar i processar ciutadans nord-americans i que el govern dels Estats Units no reconeix un tribunal que considera il·legítim. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha dit que acabaran amb el TPI si aquest no atura les amenaces.
1: Prohibirem les transaccions amb aquest tribunal il·legítim, tallant-li els recursos i paralitzant la seva capacitat d'actuar contra nosaltres. Els Estats Units no estan subjectes a la jurisdicció d'aquest fals tribunal. Els dos partits hi estan d'acord, però només el president Trump actua per acabar amb aquesta amenaça d'una vegada per totes. O bé el TPI posa fi a les seves amenaces, o bé nosaltres posarem fi al TPI.
0: El Premi Nobel, Navi Pillay, ha estat el detonant previ a les amenaces per part de l'alta diplomàcia nord-americana. Recordem que Trump també la té jurada amb els Nobel perquè ell no n'ha obtingut cap. I el premi anunciat aquest divendres ha anat dirigit justament a una exjutgessa del TPI.
2: La Unió Europea i països com el Regne Unit, el Canadà i el Japó han tancat files amb el Tribunal Penal Internacional, dient que prendran les mesures necessàries per garantir el funcionament de l'alt tribunal, tant en la investigació com en el processament de crims de guerra i crims contra la humanitat. Precisament, la jurista sud-africana Navi Pillay guanya el Premi Nobel de la Pau, com us hem dit ara fa una estona, en un clar missatge del Comitè Noruec en defensa de les institucions jurídiques internacionals, en un context d'atacs contra aquests organismes. El portaveu del comitè ho ha deixat ben clar.
3: In awarding this year's Nobel Peace Prize.
4: Amb la concessió d'aquest Premi Nobel de la Pau d'enguany, el Comitè Nobel Noruec vol recordar al món que l'estat de dret, tant nacional com internacional, és la base del sistema que hem establert per garantir la pau i resoldre els conflictes de manera no violenta. La pau requereix justícia.
2: Lluitadora contra el règim de l'apartheid sud-africà, Pillay va ser jutgessa del Tribunal Penal Internacional i alta comissionada de les Nacions Unides per als Drets Humans entre el 2008 i el 2014. Va dirigir l'informe que va qualificar de genocidi l'actuació d'Israel a Gaza i va presidir el Tribunal Penal sobre Ruanda, en què es va establir la violència sexual com a crim de lesa humanitat. Pillay, de 85 anys, ha dedicat el premi als supervivents dels crims internacionals.
5: Teniu l'obligació legal de protegir els drets humans, evitar la guerra i fer realitat la Carta de les Nacions Unides. És una obligació que insto tots els estats a complir. L'últim que volem és que els estats actuïn pel seu compte, com en el cas de l'atac contra el Tribunal Penal Internacional.
2: Les felicitacions de l'ONU, la Unió Europea o el govern sud-africà contrasten amb la reacció d'Israel. El primer ministre Netanyahu diu que el comitè del Nobel ha perdut la brújula moral perquè ha distingit una persona que ha contribuït a demonitzar els jueus. Encara en clau internacional, us expliquem que un terratrèmol de magnitud 7,6 a l'escala de Richter ha sacsejat aquest divendres Panamà. L'epicentre s'ha situat a 10 quilòmetres de profunditat al sud del país, tot i que s'ha sentit amb força a la ciutat de Panamà, la capital del país. El fort sisme ha provocat danys en alguns edificis i talls de subministrament elèctric en algunes zones de Panamà. El govern ha demanat calma a la població i el gestor del canal ha confirmat que la infraestructura funciona sense problemes després de revisar-la. El terratrèmol ha activat una alerta per tsunami en diversos països del Pacífic, però hores després s'ha desactivat sense que hagi provocat problemes. A casa nostra, el jurat ha declarat l'acusat del crim masclista de Girona culpable d'assassinat, agressió sexual i robatori violent. El verdicte, per unanimitat, considera provat que el juliol del 2023 el condemnat va esperar la víctima al replà de casa seva per abordar-la i deixar-la inconscient. El jurat també conclou que li va fer tocaments i després la va estrangular per evitar que el pogués denunciar. Després li va robar dues targetes, l'arrestat era exnòvio de la víctima i va declarar que no volia fer-li mal. L'acusació i la fiscalia demanen presó permanent revisable per assassinat i 15 anys més per agressió sexual i robatori violent. La defensa sosté que va ser un homicidi. Ara la jutgessa haurà de dictar sentència amb la pena que se li imposa. Els Mossos d'Esquadra han intervingut 8.000 quilos de xix en una nau de cabanes a l'Alt Empordà. El seu preu al mercat negre era més de 16 milions d'euros. És més de la meitat d'aquest tipus de droga que han localitzat aquest any a Catalunya. Girona, Laia Claret.
6: Aquest any els Mossos han comissat a Catalunya 14.900 quilos de xix. Només en aquesta operació, 8.000. Estava repartida en uns paquets que estaven amagats entre la càrrega d'un tràiler. Una càrrega legal amb palets de grans saques de ràfia

0: quilos de xix.
1: I abans dels temps, us expliquem que ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona més de la meitat dels 570.000 vehicles que està previst que marxin durant aquest cap de setmana llarg del 12 d'octubre. L'operació sortida d'aquest divendres, però, ha estat marcada per vehicles avariats i alguns accidents que han provocat força problemes. Les rondes de Barcelona, l'autopista P7, la C32 al Maresme i la C16 al Berguedà han estat les vies més complicades i de cara a aquest dissabte al matí també es preveu que sigui així. Ho ha explicat a 3Cat Info Guillermo Villuendas, subdirector general de gestió del trànsit.
2: Les dues rondes de Barcelona, B10, B20, el que seria l'AP7, doncs, amb el tram central entre Sant Cugat del Vallès i Mollet del Vallès, especialment amb la zona de l'enllaç amb la C58, també una mica veiem, doncs, aquesta mobilitat d'interior, com comentaven, C16, C17, és el que hem d'anar observant.
1: Els Mossos d'Esquadra faran 1.000 controls a la xarxa viària i desplegaran 1.500 agents. El dispositiu de trànsit limita la velocitat a 100 km per hora a la P7 quan hi hagi carrils addicionals. I a la C16 es tallaran els accessos a Berga i es limitarà la circulació de vehicles pesants per l'autopista.
3: El temps.
1: Néstor Gómez.
4: Aquest cap de setmana el temps es presenta totalment estable. Deixem enrere les pluges que ens han acompanyat durant els primers 8 dies de mes, amb ruixats i tempestes i aiguats torrencials, i tenim un cap de setmana totalment plàcid, encapçalat per la presència del sol, algunes teranyines de núvols alts, també tindrem algun núvol a la tarda que pot aparèixer al Pirineu, però sense precipitacions. Això sí, amb temperatures al matí i al vespre fredes a les valls del Pirineu, fresques a bona part de les comarques l'interior, tot i que les mínimes avui pugen una miqueta respecte al fred matinal de divendres. Pel que fa a les màximes, pujaran una miqueta més. Les màximes més altes esperen que toquin la xifra dels 25 graus a punts de les comarques de Girona, àrees Costa Central i també cap al Camp de Tarragona. De cara a demà diumenge, el temps es mantindrà similar a l'avui, ampli domini del sol, totalment estable, sense precipitacions i temperatures sense canvis.
3: 3Cat Info.
1: La família d'una exmoderadora de continguts de Meta, que es va suïcidar a França, demandarà la companyia i estudia emprendre accions penals contra el seu fundador, Mark Zuckerberg. L'advocat de la família creu que darrere de la seva mort hi hauria un delicte d'homicidi imprudent. La dona havia treballat a Barcelona entre el 2022 i el 2025 revisant continguts violents. Es plantejava sumar-se a una demanda col·lectiva de més de 700 exmoderadors pels danys psicològics que atribueixen a aquesta feina. Roberto Castro, advocat de la família, en declaracions a aquesta emissora.
5: En el cas dels moderadors en general, estem parlant d'un delicte contra els drets dels treballadors. En el cas de la Inés Mendoza, també, però en el seu cas se li afegeix un delicte d'homicidi imprudent. La mare vol reclamar responsabilitats al més alt nivell. Nosaltres estem estudiant que la querella sigui contra el senyor Zuckerberg.
1: La treballadora s'havia intentat suïcidar el 2023, quan encara treballava a l'empresa. Segons Castro, Meta n'era conscient.
5: Pel torn de nit hi havia una psicòloga i el meu eren 200 moderadors. I el meu estàs veient com li tallen el cap a un nadó. El moderador es trenca i necessita un psicòleg, necessita alguna cosa. I quasi que la màxima assistència que tenia era el company que estava al costat.
1: L'advocat també denuncia que ni Meta ni l'empresa subcontractada a Barcelona advertien els candidats de la duresa dels continguts que haurien de visionar. Precisament, les urgències hospitalàries per problemes de salut mental han crescut prop d'un 50% en 4 anys. A les urgències de l'atenció primària també han augmentat, s'han doblat des del 2021. Són dades que el govern ha fet públiques aquest divendres, vigília del Dia Mundial de la Salut Mental. Els centres de salut mental, que són l'atenció especialitzada, entre els diagnòstics més habituals hi ha la depressió i l'ansietat en adults i el TDAH i l'autisme en infants i joves. A més, 4 de cada 10 menors atesos en aquests centres tenen ja un diagnòstic crònic, gairebé el doble que abans de la pandèmia. Els CAPs, el primer nivell d'atenció, l'any passat es van detectar problemes de salut mental a prop de 450.000 persones i el consum d'antidepressius ha pujat un 29% en els darrers 4 anys. Per això el govern defensa abordar la salut mental des de tots els àmbits de la vida de les persones. persones. Per al president de la Generalitat, Salvador Illa, és un repte de govern que va més enllà de...

0: de l'atenció sanitària.
1: Tenir cura de la persona de manera integral, cuidar-la abans d'arribar a l'ingrés hospitalari. Evitar sempre que es pugui la medicalització, però tampoc deixar ningú sol si cal atenció especialitzada. Si parlem d'un repte de país, d'una necessitat que afecta el conjunt de la societat i que, per tant, requereix una resposta de país, cal, per tant, enfortir el Pacte Nacional de Salut Mental.
0: Eliminar l'estigma i parlar-ne més és un altre dels objectius del govern. Els administradors de finques alerten que estan desbordats de feina per les reparacions que s'han de gestionar després de l'intens episodi de pluges que ha afectat Catalunya en els últims dies. La majoria de gestions són per pàrquings inundats, terrats fets malbé o filtracions d'aigua. La vicepresidenta del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, Elisabet Carbonell, reconeix que no troben operaris per resoldre tantes incidències.
2: Rebem moltes trucades i el que fem nosaltres és contactar ràpidament amb els industrials i també els industrials estan col·lapsats. Vull dir, estem donant prioritat realment a el que és molt urgent.
0: A les empreses que treballen amb excavadores o camions cisterna també se'ls ha multiplicat la feina després de 6 dies de temporal. Les que acostumen a fer-se càrrec de les indemnitzacions són les assegurances, però en cas d'inundacions se n'encarrega el Consorci de Compensació d'Assegurances. Per sol·licitar aquests diners és imprescindible conservar factures de les reparacions, pressupostos o fotografies. Unió de Pagesos demana ajudes i accions urgents per reparar els danys provocats pels aiguats en desenes de finques de les Terres de l'Ebre. Mentrestant, Alcanar, el Montsià, continuen aplicant accions urbanístiques per evitar inundacions com les de l'any passat. Anem a Tarragona, Manel Sastre.
3: Han patit sobretot els cultius d'oliva, molt castigats ja per la sequera i el d'arròs. Ara el sindicat agrari reclama ajudes urgents per un sector que fa anys que està al límit. Carlos Sanz és el coordinador d'Unió de Pagesos al Baix Ebre.
4: Han passat d'una sequera extrema de 4 mesos sense ploure, han passat a tindre uns aiguats de 300 litres per metro quadrat. A part de, com veieu aquí al voltant, les destrosses de molts barranquets i moltes finques, aiguats, preus, fauna, no me'n sortim.
3: Alcanar, ara que fa un any també d'unes altres devastadores inundacions, han executat moltes millores per evitar que repeteixin. El desembre s'obrirà el trànsit al nou pont del carrer Sant Josep i, segons l'alcalde Xavier Reverter, tot el que s'ha fet fins ara ha reduït de forma dràstica el risc de tornar a patir inundacions.
5: Ha vingut una segona dana, no sigut tan forta, però sí que hem aconseguit que amb totes les mesures l'han pogut passar. Estem treballant en un tema de renaturalització, sobretot doncs, bueno, les mesures més importants, lo dragat, l'arreglar el pont.
3: Encara falta executar el projecte de millora del drenatge d'aquest carrer Sant Josep amb una inversió de més de 5 milions d'euros. Les obres podrien estar acabades d'aquí un any.
0: El sector agrari s'ha tornat a mobilitzar aquest divendres a Lleida per denunciar l'augment de costos per a pagesos i ramaders. Anem fins allà amb Juli Albacar.
6: La tractorada ha començat davant de la delegació d'Hisenda, on s'han fet arribar les reivindicacions en matèria fiscal del sector i ha seguit fins a la subdelegació del govern espanyol, on els pagesos han entregat un manifest. Reclamen ajudes per poder afrontar l'augment dels costos de producció, dels carburants, fertilitzants o l'energia. En sentim alguns.
7: Com sembrarem el preu que tindrem que pagar la llavor, el preu que tindrem que pagar els adobs, los herbicides, los insecticides.
8: Nosaltres, el nostre sector de la fruita, depenent molt de la mà d'obra, ens volen tornar a pujar i nosaltres cada vegada ens costa més poder subsistir.
9: El gasoil està impagable i és que no podem viure perquè no podem treballar a costos que és que no el podem pagar-los.
6: La setmana vinent continuaran les mobilitzacions, este cop convocades per Unió de Pagesos amb el suport de Saja amb una nova tractora de Barcelona.
0: Obrim plana cultural, Su propio infierno ha estat el títol del dia al Festival de Sitges. És l'última pel·lícula del danès Nicolas Winding Refn. Anem cap allà amb en Marc Garriga.
10: Nicolas Winding Refn és un director singular. Va dirigir la magnífica Drive, després Only God Forgives, també amb Ryan Gosling, The Neon Demon, i ara torna després d'un episodi mèdic en què va perdre la vida el 2023. Durant una operació a cor obert, el seu cor va deixar de bategar uns 20 minuts i el van reanimar amb descàrregues elèctriques. I ens ha dit que és un altre.
11: I was very fortunate to die.
12: Vaig ser molt afortunat de morir i tornar, perquè abans de morir la meva flama creativa, la que tots tenim, s'havia apagat. Per mi resultava frustrant, perquè no sabia què faria la resta de la meva vida. Però quan vaig ressuscitar, la flama s'havia tornat a encendre. Així que ara tinc la flama creativa d'un noi de 16 anys amb la seva curiositat i la seva arrogància.
10: El seu estil visual és molt característic, colors intensos, un ambient neo-noir i l'ús de la violència estilitzada. El millor del film, però, la música de Pino Donaggio, un autor director que va començar en el

0: món de la cançó, amb aquell tema que es va fer famós al Festival de San Remo el 1965 i que ens ha cantat en la versió en castellà.
1: Yo que en un momento puedo estar lejos de ti, como iba a estar la vida entera ya sin ti.
0: Però ha acabat triomfant en el món del cinema, component prop de 200 bandes sonores, les més famoses per pel·lícules de Brian De Palma, com Carrie o Vestida per matar, i assegura que als 84 anys encara està en forma i té diversos projectes en cartera.
2: Esports. Amb en Francesc Ripoll.
3: L'Espanyol ha empatat a 1 al camp del Màlaga amb un gol de l'equip andalús al temps de descompte. Brian Zaragoza ha avançat els blanquiblaus a la primera meitat, però Adrián Niño, al 93, ha deixat l'Espanyol sense els 3 punts. Manolo González, el tècnic blanquiblau, lamenta l'empat i la segona part del seu equip.
4: Sí, és que al final guanyar és el que et dona la força. La confiança te la dona guanyar. Al final treure resultats és el que et dona aquesta força per ser valent i de més. Aquí hi ha hagut situacions, torno a dir, que penso que la primera part, la versió de l'equip ha sigut bona, ha sortit el pla de partit que havien dissenyat, ha sortit perfecte, i el problema ha estat més aviat a la segona, no a la primera.
3: Per aquest partit, Manuel González ha fet fins a 6 canvis respecte a l'11 que va perdre davant l'Elx per 1-3 abans de l'aturada per seleccions. Destaca la suplència de Dimitrovic, porter titular fins ara, amb molèsties a l'esquena. En el seu lloc ha jugat Fortuño. Aquest dissabte, 6:45 de la tarda, Barça-Getafe sense Rafinha. Flick ha confirmat la baixa del davanter brasiler tant per aquest partit com pel de la Champions contra el Galatasaray de dimarts que ve.
5: The picture shows something and it's not a big injury, but
6: la ressonància va revelar alguna petita cosa. No és una gran lesió, però sí que hi ha alguna cosa. La temporada passada va patir 3 lesions i hem d'anar amb cura. No està disponible per demà i tampoc per al Galatasaray dimarts a Istanbul.
5: It's not available tomorrow and also not available in Istanbul against Galatasaray.
3: Flick ha insinuat les titularitats de Gabriel Jesús en el lloc de Rafinha i de Lamine Yamal. També ha dit que espera que De Jong torni a la convocatòria davant el Betis. D'altra banda, Joan Garcia també està preparat per tornar. Si el Barça guanya, aconseguirà la 8a victòria consecutiva. El Getafe de Bordalàs és 11è amb 8 punts. Per cert, que al Camp Nou s'ha celebrat aquest divendres l'acte de comiat a Pedro Rodríguez, que deixa el futbol professional als 39 anys. El jugador es retira després d'haver militat al Barça, el Chelsea, la Roma i la Lazio. Pedro farà aquest dissabte el servei d'honor al partit contra el Getafe.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
3: Encara primera, també dissabte a 9:00, el Madrid rep el Villarreal al Santiago Bernabéu. El partit arriba enmig de polèmica amb Mbappé i Mourinho n'ha parlat.
7: Primero era la discoteca, que no era discoteca, era un local de un evento privado. Después era la bicicleta en Suiza, que era simplemente un hotel donde cada casa tenía un par de bicicletas para ir a la zona central. Ya estaba haciendo la vuelta a Suiza en bicicleta. Y es por eso que yo digo, ridículo, ridículo.
3: El Madrid-Villarreal en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. També es farà la retransmissió del Ceuta-Sabadell. A 4:45, l'equip arlequinat buscarà la primera victòria a domicili de la temporada al camp del penúltim classificat. Obrim plana poliesportiva. El Barça de bàsquet ha perdut 81-88 davant els Alguiris Kaunas al Palau Blaugrana, un mal últim quart de l'equip de Sekulic, condemnat als blaugranes, que guanyaven de 10 al final del tercer quart. Sentim Sekulic, el tècnic blaugrana.
8: No vull ser el típic que es queixa i parla del procés o de totes les coses per les quals hem de passar per convertir-nos en millor equip. Això forma part de tenir un equip nou, haver de passar per mals moments. Crec que hem tingut el partit sota control durant 30 minuts. Després hem perdut la concentració, la consistència, no hem estat consistents. No és només cosa d'un partit, ha de ser minut a minut. Hem de ser conscients del que fem, com ho fem i allò que volem fer.
3: A la Lliga CB de bàsquet, aquest dissabte a 9:00 del vespre, Breogan Bàsquet Girona. I en MotoGP, bon començament de Marc Márquez al Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. Té els rivals pel títol títol al davant, però el Tro de Cervera els té a prop. Ha liderat la primera jornada Raúl Fernández amb Aprilia, seguit de Bezzecchi i del líder Jorge Martín. Aquest dissabte a les 9 del matí, la cursa sprint. I la selecció espanyola d'hoquei patins, farcida de jugadores catalanes, s'ha classificat per la final del Mundial Femení, que es disputa a Asunción, al Paraguai. El combinat espanyol s'ha imposat a Portugal per 2-1 a les semifinals.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: I acabem els esports parlant d'handbol. La Lliga Sobal, Ciutat Real 34, Granollers 33, és la primera derrota de la temporada que encaixa l'equip vallesà.
2: 3CAT Info. Són 2:45.
9: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat durant la primera mitja hora. Ada Colau ofereix públicament a Gabriel Rufián liderar el Front Ampli d'Esquerres, mentre Oriol Junqueras intenta convèncer l'in extremis perquè continuï sent el candidat d'Esquerra a les eleccions del 29 de novembre. També us hem explicat que els sindicats per l'habitatge asseguren que la vaga general és crucial i demanen als ciutadans que s'organitzin perquè sigui un èxit. Aquest divendres s'han tornat a mobilitzar a Barcelona en una manifestació que ha aplegat 15.000 persones, segons els organitzadors, 3.000 segons la Guàrdia Urbana. I els Estats Units imposen sancions al Tribunal Penal Internacional el dia que s'atorga el Premi Nobel de la Pau a la jurista sud-africana Nabi Pillay, exjutgessa del TPI. L'administració vol tallar tota via de finançament de l'organisme internacional que considera una amenaça per als Estats Units. I a partir d'ara us explicarem que el president dels Estats Units, Donald Trump, ha sorprès aquest divendres anunciant un acord amb Rússia perquè Moscou subministri combustible dièsel als mercats nord-americans i mundials. Trump ho ha anunciat a través de la seva xarxa social Truth i després de mantenir una conversa telefònica amb el president rus, Vladimir Putin. I us parlarem d'aquesta casa, 3CAT, que preveu arribar als 18 canals a YouTube el juny del 2027. Entre les propostes hi haurà un canal exclusiu de notícies i un amb continguts esportius originals per als més joves. L'objectiu és que els continguts de la plataforma arribin a tothom i es promocioni el català a YouTube. I en clau cultural, Sílvia Pérez Cruz, Oriol Pla, Pol Guaix, Àlex Uller, Cabo San Roque són alguns dels reconeguts aquest any amb els Premis Nacionals de Cultura. I en esports, què destaquem, Francesc Ripoll?
3: Que l'Espanyol ha empatat a un al camp del Màlaga amb un gol dels andalusos al temps de descompte, i aquest dissabte a 6:45, Barça-Getafe al Camp Nou sense Rafinha.
9: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana llarg el temps serà ben estable, amb sol i alguns núvols del tot inofensius. No s'espera pluja enlloc. L'ambient serà el típic d'octubre, amb matins i vespres frescos o freds i migdies agradables al sol. Les màximes no passaran dels 24 o 25 graus. Ada Colau proposa públicament a Gabriel Rufián que encapçali el Front Ampli i la candidatura d'Esquerres a tot l'Estat per a les eleccions del 29 de novembre. L'oferiment de l'exalcaldessa de Barcelona arriba en un cap de setmana clau per al partit d'Oriol Junqueras, que vol tancar el nom del candidat i intenta retenir Rufián perquè continuï sota la marca d'Esquerra. Albert Prat.
10: La maniobra de Colau tensiona encara més les negociacions entre Rufián i Junqueras. La direcció d'Esquerra dona per fet que es quedarà i diu que l'acord està encarrilat. Fins i tot alguns dels diputats més hostils han plegat i ara tot depèn d'ell. A hores d'ara, Rufián manté el pols, es resisteix a donar-ho per fet i escolta la proposta de Colau, que l'ha convidat al Front Ampli des de la Sexta.
11: Yo creo que el mismo Gabriel Rufián ha sido de los más lúcidos, ¿no?, en defender esa idea de que nadie entendería de que no hubiera una única papeleta a la izquierda del PSOE. Entonces yo sí que le pediría a Gabriel Rufián, ¿no?, que ejerciera ese liderazgo y esa responsabilidad para acabar de ayudar a unir todas estas propuestas de la izquierda.
10: L'entorn de Colau està disposat a posar-li una catifa vermella i, de moment, Rufián no es pronuncia. Fins ara, la direcció dels republicans no han volgut ni sentir a parlar d'una proposta que passi per diluir les sigles d'Esquerra. I, de fet, Junqueras vol acabar amb el debat del candidat aquest mateix cap de setmana i ja té un pla B a punt si, finalment, Rufián decideix saltar del partit.
9: La Fiscalia ha demanat al Suprem que deixi votar els ciutadans que han obtingut la nacionalitat espanyola a través de la llei de nets de cara a les eleccions del 29 de novembre. Madrid, Laura Estrada.
12: Tant Vox com Justitia Europa, una altra entitat ultra, han demanat que se suspenguin aquests vots, però l'Advocacia de l'Estat i la Fiscalia veuen impossible fer les comprovacions pertinents. A finals de mes ha de quedar tancat el cens electoral i veuen inviable mirar els més de 160.000 casos de descendents d'exiliats que van obtenir la nacionalitat a través de la llei de nets. A més, la Fiscalia sosté que aplicar la suspensió podria comportar una paralització de les altes al cens fins i tot després de les eleccions. La Sala del Suprem continuarà deliberant aquest cap de setmana sobre l'aixecament o no d'aquesta suspensió.
9: L'Audiència Nacional descarta de moment imputar al PSOE en el cas Leire la suposada trama per fer descarrilar procediments judicials que afecten els socialistes. Tornem a Madrid.
12: El jutge instructor Santiago Pedraz ha fet cas de la Fiscalia, que hi veu indicis de delicte, però que demana recopilar més informació abans de decidir si inclou el PSOE com a investigat. Entre les diligències hi ha, per exemple, la declaració de Santos Cerdán, que va ser número 3 dels socialistes i que assenyalen com a presumpte cap de la trama. L'endemà de l'anunci de l'avançament electoral, el PP va demanar que el jutge cités el PSOE com a investigat.
13: Hicimos bien cuando decidimos pedir la imputación del Partido Socialista. Hablamos de todo un partido operando como si fuese una cloaca mafiosa.
12: Pedro Sánchez reconeix la corrupció dins del seu partit pel cas Ábalos, però creu que la resta són atacs de la dreta i la ultradreta.
14: Yo creo que ha habido una corrupción real y es así. El caso de José Luis Ábalos lo demuestra. Y yo creo que ha habido ficción y ha habido un interés claro por parte de asociaciones de ultraderecha.
12: Parla d'una persecució judicial per part del PP i de Vox.
9: A Barcelona, milers de manifestants a favor del dret a un habitatge digne s'han tornat a manifestar aquest divendres a Barcelona per impulsar la vaga general de l'11 de novembre. Segons els organitzadors, s'han manifestat 15.000 persones, una xifra que la Guàrdia Urbana rebaixa 3.000. S'han concentrat a la plaça de la Universitat, on han homenatjat Mari Carmen Abascal i Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar al setembre després que la desnonessin. Els sindicats demanen als ciutadans que s'organitzin de cara a la vaga general. Marta Espriu, portaveu de la Confederació Sindical de l'Habitatge de Catalunya.
15: Ara comença una cursa de fons. Hem de caminar plegades cap a una vaga general. És més important que mai afiliar-se, organitzar-se, muntar comitès de vaga i aturar de veritat el país el dia 11 de novembre. No demanarem res. Exigirem que es compleixin els nostres drets i que es faci amb els nostres propis criteris.
9: I Carme Arcarazo, del Sindicat de Llogateres, explica per què cal aquesta vaga.
16: Per aconseguir la fi dels desnonaments, per aconseguir contractes indefinits, per aconseguir que es prohibeixin les compres especulatives, per aconseguir un impost a la riquesa que faci ampliar el parc públic de manera substancial i també perquè sindicalistes com la Mari Carmen tinguin drets sindicals.
9: La manifestació ha acabat a la Via Laietana, on hi ha l'edifici de Foment del Treball.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
9: De la plana internacional destaca que els Estats Units sancionen el Tribunal Penal Internacional amb l'objectiu d'ofegar econòmicament la institució jurídica. La decisió s'ha anunciat poc després de saber-se la concessió del Premi Nobel de la Pau a Navi Pillay, exjutgessa del TPI. Washington, Oriol Serra.
17: L'administració Trump fa temps que mira de dinamitar el Tribunal Penal Internacional per totes les vies possibles. L'argument oficial és que el TPI pretén jutjar i processar ciutadans nord-americans i que el govern dels Estats Units no reconeix un tribunal que considera il·legítim. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha dit que acabaran amb el TPI si aquest no atura les amenaces.
18: Prohibirem les transaccions amb aquest tribunal il·legítim, tallant-li els recursos i paralitzant la seva capacitat d'actuar contra nosaltres. Els Estats Units no estan subjectes a la jurisdicció d'aquest fals tribunal. Els dos partits hi estan d'acord, però només el president Trump actua per acabar amb aquesta amenaça d'una vegada per totes. O bé el TPI posa fi a les seves amenaces, o bé nosaltres posarem fi al TPI.
17: El Premi Nobel a Navi Pillay ha estat el detonant previ a les amenaces per part de l'alta diplomàcia nord-americana. Recordem que Trump també la té jurada amb els Nobel perquè ell no n'ha obtingut cap, i el premi anunciat aquest divendres ha anat dirigit justament a una exjutgessa del TPI.
9: La Unió Europea i països com el Regne Unit, el Canadà i el Japó han tancat files amb el Tribunal Penal Internacional, dient que prendran les mesures necessàries per garantir el funcionament de l'alt tribunal tant en la investigació com en el processament de crims de guerra i crims contra la humanitat. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha sorprès aquest divendres anunciant un acord amb Rússia perquè Moscou subministri combustible dièsel als mercats nord-americans i mundials. Trump ho ha anunciat a través de la seva xarxa social Truth i després de mantenir una conversa telefònica amb el president rus Vladimir Putin. Segons el mandatari nord-americà,

0: Rússia subministrarà immediatament més de 300.000 tones de dièsel als Estats Units i als mercats globals 500.000 tones més a partir del novembre i 1 milió de tones més immediatament després. Trump assegura que l'objectiu és abaixar els preus de la gasolina per als nord-americans quan falta menys d'un mes per a les eleccions de mig mandat, que poden suposar un nou test per a la seva administració. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha reaccionat a l'anunci de Trump dient que és injust i impropi d'un aliat i que la mesura suposa un autèntic regal per a Putin després de 4 anys i mig de la invasió russa del seu país. El rei del Marroc, Mohamed VI, adverteix que les relacions marroquines amb Espanya no poden estar influenciades per cap xantatge. Ho ha dit en les seves primeres paraules en públic sobre la crisi de Ceuta. El sobirà ha criticat les declaracions que han fet alguns sectors polítics espanyols, que ha qualificat d'irresponsables en al·lusió a les crítiques del PP a la gestió marroquina de la crisi migratòria.
1: Davant les declaracions irresponsables i la flagrant explotació de la qüestió des de determinats sectors polítics i mediàtics, afirmem que la relació amb Espanya és una elecció sobirana i voluntària, que de cap manera estarà condicionada per cap pressió, amenaça o xantatge.
0: Mohamed VI ha fet aquestes declaracions en l'obertura de la nova legislatura marroquina i ha reconegut retards en la repatriació de menors migrants al Marroc procedents de Ceuta. Una foto feta durant el 74è aniversari de Vladimir Putin ha causat un gran malestar a Alemanya. Al costat de Putin, i donant-li la mà, apareix l'ex-canceller Gerhard Schröder, amic personal del president rus des de fa anys, just en plena escalada bèl·lica contra Ucraïna. Cada cop que se subratlla l'estreta relació de l'ex-canceller amb el líder rus, es genera una onada d'indignació. Berlín, Jordi Regàs.
2: A la foto distribuïda per les xarxes socials del Kremlin aquest dijous es veu un Vladimir Putin que encaixa efusivament la mà amb l'ex-canceller Gerhard Schröder. Tots dos miren a càmera, riallers, en un entorn que suggereix un domicili privat, amb una estufa de rajoles al darrere. La imatge es va fer pública dijous i aquest divendres el govern alemany ha reaccionat.
3: El canceller està profundament indignat sobre la trobada del senyor Schröder amb el president rus. Putin és responsable de la guerra d'Ucraïna. Són les seves ordres les que la impulsen. Amb aquest rodafons és gairebé immoral que el senyor Schröder celebri un dia com aquest amb Putin.
2: L'amistat de Schröder amb Putin ve de lluny, quan l'any 98 l'alemany va arribar a canceller. Els darrers anys, Schröder havia participat en l'empresa del gasoducte Nord Stream 2 i també havia format part del Consell d'Administració de la petrolera Rosneft. A banda dels vincles econòmics, el que no li perdona el govern alemany és que no condemnés l'atac rus a Ucraïna. De la seva relació amb Putin, Schröder respon que són amics i que ningú li ha de dir què ha de fer. Alemanya, tot plegat, l'ha convertit en un pària polític.
0: Les eleccions legislatives palestines que s'havien de fer el 28 de novembre es posposaran possiblement fins al setembre de l'any que ve. Segons fonts de l'Autoritat Nacional Palestina, no es donen les condicions polítiques, econòmiques i de seguretat perquè se celebrin els comicis i reconeixen que això posaria en dubte el mateix procés, en part per les dificultats que posa Israel perquè es facin, segons el govern palestí. El president Mahmoud Abbas firmarà aviat un decret per formalitzar el retard i elaborar un full de ruta per dur a terme les eleccions. En aquest context, el ministre d'Afers Estrangers israelià, Gedeon Saar, ha acusat Abbas d'enganyar la comunitat internacional per endarrerir les eleccions.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Les autoritats judicials dels Emirats Àrabs Units han confirmat que el copilot del vol de Fly Dubai pretenia estavellar l'avió contra la terminal de passatgers de l'aeroport Ben Gurion a Tel Aviv el 30 de setembre passat. El fiscal general dels Emirats ha afirmat que l'atemptat suïcida volia causar el nombre més gran possible de víctimes. Jerusalem, Jordi Brascom.
5: És una informació que ja havia aparegut en la premsa israeliana, però que ara ha confirmat de manera oficial el fiscal general d'Emirats Àrabs Units. El copilot, Hamam al-Hamami, natiu d'Oman, pretenia estavellar l'avió que va intentar segrestar contra la terminal de passatgers de l'aeroport de Ben Gurion. Després d'un interrogatori on també han participat els serveis secrets israelians, al-Hamami va assegurar que havia actuat sol. També s'ha sabut que havia volat dues vegades a Tel Aviv per familiaritzar-se amb la ruta i que l'arma amb què va atacar el capità era una destral d'emergència. El copilot havia treballat en diverses aerolínies abans de ser contractat per Fly Dubai a principis d'aquest 2026, una contractació que, ha assegurat el fiscal, complia amb tots els requisits i que fins i tot comptava amb un certificat de bona conducta.
0: El Banc d'Espanya insisteix que de cara al 2028 faltaran 1 milió de pisos. L'organisme ho recull en un nou informe sobre la marxa de l'economia espanyola que pronostica més creixement, però també una inflació més elevada. Segons l'organisme, la guerra de l'Orient Mitjà continuarà tenint un impacte negatiu en els preus, sobretot els de l'energia, però que es traslladarà als serveis i al cistell de la compra. La inflació tancarà l'any en el 3,9%, 3 dècimes per sobre del que es preveia en l'informe del mes de juny. L'any que ve hi haurà una petita moderació, però la pujada de preus continuarà sent elevada, del 3,7%. En tot, el Banc d'Espanya calcula que l'increment del PIB arribarà al 2,6% aquest any, 3 dècimes més del previst fins ara, i que l'any que ve ho farà al 2,2%, 5 dècimes més. Aquest augment es deu principalment al consum de les famílies que tenen una taxa d'estalvi per sobre de la mitjana històrica, així com també la creació de nous llocs de treball i el creixement de la població.
4: El temps.
0: Néstor Gómez.
6: Aquest cap de setmana el temps es presenta totalment estable. Deixem enrere les pluges que ens han acompanyat durant els primers 8 dies de mes, amb ruixats i tempestes i aiguats torrencials, i tenim un cap de setmana totalment plàcid, encapçalat per la presència del sol, algunes trenyines de núvols alts, també tindrem algun núvol a la tarda que pot aparèixer al Pirineu, però sense precipitacions. Això sí, amb temperatures al matí i al vespre fredes a les valls del Pirineu, fresques a bona part de les comarques interior, tot i que les mínimes avui pugen una miqueta respecte al fred matinal de divendres. Pel que fa a les màximes, pujaran una miqueta més. Les màximes més altes esperen que toquin la xifra dels 25 graus a punts de les comarques de Girona, àrees Costa Central i també cap al Camp de Tarragona. De cara demà diumenge, el temps es mantindrà similar a l'avui, ampli domini del sol, totalment estable, sense precipitacions i temperatures sense canvis.
4: 3CAT Info.
0: El govern d'Aragó apuja el to i amenaça de forçar el trasllat de les pintures de Sixena des del Museu Nacional d'Art de Catalunya, com ja va fer el 2017 al Museu de Lleida. Aquest divendres, la vicepresidenta aragonesa, Mar Vaquero, ha acusat el Museu Català d'incomplir el termini de 56 setmanes fixat a l'abril pel jutjat d'Osca i ha advertit que Aragó assumirà el trasllat si el MNAC no ho fa.
7: También están los bienes que se recuperaron en el 2017, los 44 bienes, y que tuvimos que ir a buscarlos. Pues igualmente, si esas pinturas vienen voluntariamente, se llevarán a cabo la reinstalación, que también está todo previsto en la sala capitular, y si no, se llevará a cabo la ejecución subsidiaria, para lo cual estamos definitivamente y perfectamente preparados.
0: Fons del MNAC han recordat que el seu informe sobre els riscos del trasllat està pendent de completar-se, ja que encara desconeix les condicions de conservació del recinte que ha d'acollir les pintures religioses. El que sí que està a prop és el trasllat de les pintures profanes del MNAC a l'Aragó i que el museu preveu abans de finals de novembre. La plataforma 3CAT impulsa a YouTube un dels desplegaments més destacats d'un mitjà públic europeu. El projecte, que s'ha presentat aquest matí a Barcelona, preveu implementar 18 canals fins al juny de l'any que ve per tal d'ampliar audiències i reforçar la presència del català. Du a terme una nova estratègia perquè els continguts de la plataforma arribin a tothom i es pugui promocionar la llengua catalana a YouTube. És l'objectiu de la nova aposta de 3CAT, tal com explica la seva presidenta, Rosa Romà.
8: També creiem que el paper de 3CAT és un paper fonamental per a una cultura com la catalana, una cultura que té una presència en l'entorn digital que clarament és minoritària respecte a altres cultures del món. I, per tant, necessitem ser allà on hi ha també aquest consum i hem de competir a la mateixa alçada que estan competint els continguts d'altres mitjans de comunicació, d'altres creadors de continguts en altres llengües.
0: La responsable d'Aliances Estratègiques de Mitjans a YouTube s'ha felicitat per la feina conjunta.
9: El ambicioso giro digital que habéis iniciado

0: pues desde el relanzamiento de 3CAT, a lo largo de los últimos meses, es una realidad ya totalmente espectacular. De pasar de 8 canales a una veintena de canales en YouTube.
1: De manera progressiva i fins al juny del 2027 hi haurà una nova oferta de canals d'informació, esports, ficció, entreteniment, humor i continguts infantils i juvenils.
2: 3CAT Info.
1: Sílvia Pérez Cruz, Oriol Pla, Pol Guaix, Àlex Uller, Cabo San Roque, Victòria Spunberg i Jam d'Editorial són els 7 reconeguts aquest any amb els Premis Nacionals de Cultura. El Vendrell, Montse Gené Ribà.
3: La reconeguda cantant Sílvia Pérez Cruz ha estat premiada per l'excel·lència musical i la qualitat vocal i interpretativa fruit d'una formació rigorosa continuada. Ella ha rebut el premi amb emoció, dient que és com una abraçada, i ha fet aquest símil pel fet de rebre un premi de casa.
4: Gràcies per donar-me aquest premi aquí a casa. És com un bon plat d'escudella.
3: A l'actor Oriol Pla li ha estat atorgat per una carrera brillant en la interpretació, amb papers esclatants en el teatre, la televisió i el cinema.
5: Vull compartir aquest premi amb l'espai públic, amb les places, on ja no podem tocar la guitarra, els ateneus populars, els teatres, a les biblioteques.
3: El jove escriptor tarragoní Pol Guasch ha estat premiat per la solidesa de la seva incipient trajectòria literària que ell basa en aquests temes.
6: Amb la desesperança i què fem amb els límits i amb els acabaments, no? És una escriptura que intenta com insistir en el desig.
3: Un altre dels premiats, Àlex Uller, a qui se li ha destacat la seva visió creativa, ha repassat la seva llarga trajectòria a primera línia des de la Fura dels Baus.
7: L'energia dels grans espectacles foreros la vam saber canalitzar i transformar per reinterpretar el repertori operístic en els principals teatres d'òpera de tot el món.
3: També s'ha premiat Cabo San Roque per l'originalitat de la seva pràctica artística basada en arquitectura sonora i instal·lacions visuals. També a Victòria Spunberg, la dramaturga premiada per la seva capacitat de combinar humor en situacions dramàtiques complexes. I finalment, Jan de Editorial, una editorial nova fundada per dues noies joves que publiquen autors marcats per la migració, que ha estat premiada per enriquir la cultura catalana.
1: Josep Maria Mestres assumeix el càrrec de director artístic del Teatre Nacional de Catalunya amb el compromís de reforçar la llengua i la cultura catalanes i l'anunci de la creació d'una nova companyia nacional. Estarà formada per 12 intèrprets professionals menors de 35 anys contractats durant temporades de manera estable.
8: La creació i funcionament de la companyia del Teatre Nacional de Catalunya s'ha d'entendre com una peça estructural del projecte artístic.
1: La nova companyia serà una realitat el 2028. Mestres vol tirar endavant un TNC connectat amb el públic i col·loca també la llengua al centre de la institució.
8: Soc molt conscient que les nostres han estat una llengua i una cultura minoritzades i que encara hi ha qui les mira amb una certa condescendència. Revertir aquesta mirada ha de ser una de les tasques primordials del Teatre Nacional de Catalunya.
1: El nou director, que ja havia dirigit una desena d'espectacles al TNC, dirigirà aquesta temporada La mare Coratge i els seus fills.
9: Voy a robarle el puesto a todos los hombres solos. Van a quedar contentos, por fin le toca a otro.
1: L'amor, la nostàlgia i el desig són els eixos centrals de Manufactures del Club de la Gente Sola, el tercer disc de la banda de Cartagena Art de Bogotá. El grup n'ha parlat en declaracions al Catalunya Nit.
10: El álbum habla de intentar encontrar un aparato para no sentir o para elegir qué sentir, porque parece que el mundo actual solo te permite estar muy contento, muy excitado, muy divertido, muy entretenido, muy consumiendo, y hay momentos que no, que de repente te atraviesa una tristeza que no sabes de dónde viene y que te gustaría apagar, pero no se puede apagar.
1: El disc, publicat fa només una setmana, està tenint molt bona acollida. Són 11 cançons que van des del rock a l'electrònica, passant per aires flamencs de pas doble o de gospel. Al darrere d'aquest treball hi ha Joe Ciccarelli, productor nord-americà que ha treballat amb Morrissey, Elton John o The White Stripes, entre molts altres.
11: Aprendiendo muchísimo de su dotes de producción, de su habilidad para mezclar, que es increíble, y de otra manera de trabajar, que es grabando en directo, en círculo, enfrentados, haciendo muchísimas tomas, y exprimiendo todo lo de nosotros, o sea, de la rabia, la pasión, la motivación, la frustración, todo eso es lo que yo creo que se ha transmitido en la ejecución del disco.
1: Manufactures del Club de la Gente Sola l'han editat també en format caset, que amb un toc retro es pot comprar en algunes benzineres. El grup prepara gira, que arrencarà el 29 d'octubre, però no s'aturarà a Catalunya.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Els agents rurals han aturat una tala il·legal de 200 avets a Espinelves. Ens ho explica Núria Peraire.
12: Els agents rurals han denunciat l'empresa responsable per possibles infraccions de la normativa forestal i urbanística i han aturat els treballs quan ja s'havien talat 200 avets. Les actuacions afecten una superfície d'uns 8.000 metres quadrats de terreny forestal i han comportat moviments de terres i l'eliminació de coberta vegetal en una zona classificada com a sòl no urbanitzable de protecció. L'any passat el cos va aixecar 236 denúncies per actuacions relacionades amb tales d'arbres i moviments de terres sense l'autorització pertinent.
2: Esports.
1: Amb en Francesc Ripoll.
13: L'Espanyol ha empatat a 1 al camp del Màlaga amb un gol de l'equip andalús al temps de descompte. Brian Zaragoza ha avançat els blanquiblaus a la primera meitat, però Adrián Niño, al 93, ha deixat l'Espanyol sense els 3 punts. Manolo González, el tècnic blanquiblau, lamenta l'empat i la segona part del seu equip.
14: Sí, és que al final guanyar és el que et dona la força. La confiança te la dona guanyar. Al final treure resultats és el que et dona aquesta força per ser valent i de més. Aquí hi ha hagut situacions, torno a dir, que penso que la primera part la versió de l'equip ha sigut bona. Ha sortit el pla de partit que havien dissenyat, ha sortit perfecte i el problema ha estat més aviat a la segona, no a la primera.
13: Per aquest partit, Manolo González ha fet fins a 6 canvis respecte a l'11 que va perdre davant l'Elx per 1-3 abans de l'aturada per seleccions. Destaca la suplència de Dimitrovic, porter titular fins ara amb molèsties a l'esquena. En el seu lloc ha jugat Fortuño.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: Aquest dissabte, 6:45 de la tarda, Barça-Getafe sense Rafinha. Flick ha confirmat la baixa del davanter brasiler tant per aquest partit com per el de la Champions contra el Galatasaray de dimarts que ve.
15: The picture shows something and it's not a big injury, but
16: la ressonància va revelar alguna petita cosa. No és una gran lesió, però sí que hi ha alguna cosa. La temporada passada va patir 3 lesions i hem d'anar amb cura. No està disponible per demà i tampoc per al Galatasaray dimarts a Istanbul.
15: It's not available tomorrow and also not available in Istanbul against Galatasaray.
13: Flick ha insinuat les titularitats de Gabriel Jesús en el lloc de Rafinha i de Lamine Yamal. També ha dit que espera que De Jong torni a la convocatòria davant el Betis i Joan García també està preparat per tornar contra el Getafe. Si el Barça guanya, aconseguirà la 8a victòria consecutiva. L'equip de Bordalàs és 11 amb 8 punts. El Camp Nou, per cert, s'ha celebrat aquest divendres l'acte de comiat de Pedro Rodríguez, que deixa el futbol professional als 39 anys. Encara primer aquest dissabte a les 9, el Real Madrid rep el Villarreal al Santiago Bernabéu. El partit arriba enmig de la polèmica amb Mbappé i Mourinho n'ha parlat.
17: Primero era la discoteca, que no era discoteca, era un local de un evento privado. Después era la bicicleta en Suiza, que era simplemente un hotel donde cada casa tenía un par de bicicletas para ir a la zona central. Ya estaba haciendo la vuelta a Suiza en bicicleta. Y es por eso que digo, ridículo, ridículo.
13: El Madrid-Villarreal en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. També es farà la retransmissió del Ceuta-Sabadell. A 4:15 l'equip arlequinat buscarà la primera victòria a domicili de la temporada al camp del penúltim classificat.
2: 3CAT Info.
13: Obrim ara plana poliesportiva. El Barça de bàsquet ha perdut 81-88 davant els Alguiris Kaunas al Palau Blaugrana. Un mal últim quart de l'equip de Sekulić ha condemnat als blaugranes que guanyaven de 10 al final del tercer quart. Sentim Sekulić, el tècnic blaugrana.
18: No vull ser el típic que es queixa i parla del procés o de totes les coses per les quals hem de passar per convertir-nos en millor equip. Això forma part de tenir un equip nou, haver de passar per mals moments. Crec que hem tingut el partit sota control durant 30 minuts. Després hem perdut la concentració, la consistència, no hem estat consistents. No és només cosa d'un partit, ha de ser minut a minut. Hem de ser conscients del que fem, com ho fem i allò que volem fer.
13: En MotoGP, aquest dissabte a les 9 del matí, la cursa sprint del Gran Premi de l'Indonèsia de MotoGP en directe al web i l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. La selecció espanyola d'hoquei patins, farcida de jugadores catalanes, s'ha classificat per la final del Mundial femení que es disputa a Asunción, al Paraguai. El combinat espanyol s'ha imposat a Portugal per 2-1 a les semifinals. I en waterpolo, des d'aquest divendres fins diumenge, es disputen dues fases prèvies europees. A la

0: Champions femenina, el Sabadell i el Terrassa juguen al mateix grup, a la piscina sabadellenca. S'han jugat el Sabadell 26, Don 4, i el Lilla 7, Terrassa 25. Aquest dissabte a les 12, Sabadell-Lilla, a 3:15, Don Terrassa. I el Catalunya ha guanyat a la piscina del Glifades, 8-21. Aquest dissabte a 6:15, juga contra l'Ètnikos grec. A l'Eurocup masculina, Barcelona 17, Buliagmeni 12 i Primorje 11, Terrassa 15.
1: Trescat Info.

0: Són les 3.
1: Ada Colau ofereix públicament a Gabriel Rufián liderar el Front Ampli d'Esquerres mentre Oriol Junqueras intenta convèncer l'In Extremis perquè continuï sent el candidat d'Esquerra a les eleccions del 29 de novembre. Els sindicats per l'habitatge asseguren que la vaga general és crucial i demanen als ciutadans que s'organitzin perquè sigui un èxit. Aquest divendres s'han tornat a mobilitzar a Barcelona en una manifestació que ha plegat 15.000 persones, segons els organitzadors, mentre que la xifra que dona la Guàrdia Urbana és de 3.000. Els Estats Units imposen sancions al Tribunal Penal Internacional el dia que s'atorga el Premi Nobel de la Pau a la jurista sud-africana Navi Pillay, jutgessa del Tribunal Penal Internacional. L'administració vol tallar tota via de finançament de l'organisme internacional que considera una amenaça per als Estats Units. La Xina reduirà a la meitat el nombre de cotxes híbrids que exporta a Europa. Aquest és el compromís que ha arrencat una delegació de la Unió Europea a la Xina, que allunya el fantasma d'una guerra comercial entre les dues potències. L'acord també obre les portes del mercat per a productes europeus, des de components per automòbils fins a calçat passant per l'oli d'oliva. El jurat popular declara culpable d'assassinat l'home que va estrangular la seva exparella a Girona l'any 2023. Ara la jutgessa haurà d'imposar una sentència. La fiscalia i l'acusació demanen presó permanent revisable, mentre que la defensa sosté que va ser un homicidi. La família de l'exmoderadora de Meta, que es va suïcidar a França, denunciarà l'empresa i estudia accions penals contra Mark Zuckerberg. L'advocat apunta a un possible homicidi imprudent. El cineasta danès Nicolas Winding Refn, conegut com a Drive, ha presentat la seva última pel·lícula al Festival de Sitges. Ha reconegut en declaracions a 3CAT Info que està clínicament mort durant 20 minuts, ha reactivat la seva flama creativa. L'ha acompanyat l'autor de la banda sonora, Pino Donaggio, compositor de capçalera de Brian De Palma, que ha estat rebut amb honors.
2: Esports. L'Espanyol ha empatat a 1 al camp del Màlaga amb un gol de l'equip andalús. El temps de descompte, Manolo González ha deixat Dimitrovic a la banqueta. En el seu lloc ha jugat Fortuño. Aquest dissabte, 6:45, Barça-Getafe sense Rafinha, que també es perdrà el partit de Champions de dimarts que ve contra el Galatasaray. El Barça de bàsquet ha perdut davant els Alguiris del Palau 81-88 en partit d'Eurolliga. Els blaugranes guanyaven de 10 al final del tercer quart.
1: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana llarg, el temps serà ben estable, amb sol i alguns núvols del tot inofensius. No s'espera pluja enlloc. L'ambient serà el típic d'octubre, amb matins i vespres frescos o freds i migdies agradables al sol. Les màximes no passaran dels 24 o 25 graus.
0: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Ada Colau proposa públicament a Gabriel Rufián que encapçali el Front Ampli de la candidatura d'Esquerres a tot l'Estat per a les eleccions del 29 de novembre. L'oferiment de l'exalcaldessa de Barcelona arriba en un cap de setmana clau per al partit d'Oriol Junqueras, que vol tancar el nom del candidat i intenta retenir Rufián perquè continuï sota la marca d'Esquerra. Albert Prat.
3: La maniobra de Colau tensiona encara més les negociacions entre Rufián i Junqueras. La direcció d'Esquerra dona per fet que es quedarà i diu que l'acord està encarrilat. Fins i tot alguns dels diputats més hostils han plegat i ara tot depèn d'ell. A hores d'ara, Rufián manté el pols, es resisteix a donar-ho per fet i escolta la proposta de Colau, que l'ha convidat al Front Ampli des de la Sexta. Jo crec que

0: mismo Gabriel Rufián ha sido de los más lúcidos, ¿no?, en defender esa idea de que nadie entendería de que no hubiera una única papeleta a la izquierda del PSOE. Entonces yo sí que le pediría a Gabriel Rufián, ¿no?, que ejerciera ese liderazgo y esa responsabilidad para acabar de ayudar a unir totes aquestes propostes de la izquierda.
1: L'entorn de Colau està disposat a posar-li una catifa vermella i, de moment, Rufián no es pronuncia. Fins ara, la direcció dels republicans no han volgut ni sentir a parlar d'una proposta que passi per diluir les sigles d'Esquerra. I, de fet, Junqueras vol acabar amb el debat del candidat aquest mateix cap de setmana i ja té un pla B a punt si, finalment, Rufián decideix saltar del partit.
2: Mentrestant, la CUP decidirà aquest dissabte si es presenta a les generals del 29 de novembre. El partit té reserves i arriba a la reunió decisiva sense consens, després de mesos de debat intern. Els partidaris de Concórrer, com el corrent Poble Lliure, consideren necessària una proposta per canalitzar el malestar per qüestions com l'habitatge i l'ascens de l'extrema dreta. I també hi ha veus que alerten que no és oportú sortir del focus mediàtic quan queden 8 mesos per a les municipals. En canvi, els detractors, com l'organització Endavant, creuen que l'espai polític no està prou fort per destinar recursos a una campanya d'última hora. Els copaires no descarten acabar la reunió de la Mesa Nacional amb una votació si les posicions continuen enrocades. Milers de manifestants a favor del dret a un habitatge digne s'han tornat a manifestar aquest divendres a Barcelona per impulsar la vaga general de l'11 de novembre. Segons els organitzadors, s'han manifestat 15.000 persones, una xifra que la Guàrdia Urbana rebaixa a 3.000. S'han concentrat a la plaça Universitat, on han homenatjat Mari Carmen Abascal i Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar al setembre després que la desnonessin. Els sindicats demanen als ciutadans que s'organitzin de cara a la vaga general. Marta Espriu, portaveu de la Confederació Sindical de l'Habitatge de Catalunya.
3: Ara comença una cursa de fons. Hem de caminar plegades cap a una vaga general. És més important que mai afiliar-se, organitzar-se, muntar comitès de vaga i aturar de veritat el país el dia 11 de novembre. No demanarem res. Exigirem que es compleixin els nostres drets i que es faci amb els nostres propis criteris.
2: I Carme Arcarazo, del Sindicat de Llogateres, explica per què cal aquesta vaga.
4: Per aconseguir la fi dels desnonaments, per aconseguir contractes indefinits, per aconseguir que es prohibeixin les compres especulatives, per aconseguir un impost a la riquesa que faci ampliar el parc públic de manera substancial i també perquè sindicalistes com la Mari Carmen tinguin drets sindicals.
2: La manifestació ha acabat a la Via Laietana, on hi ha l'edifici de Foment del Treball. A València, la manifestació d'aquest divendres convocada per la Comissió 9 d'Octubre amb motiu de la Diada del País Valencià s'ha celebrat sense incidents i enmig d'un ambient festiu. S'havia desplegat un fort dispositiu policial per la coincidència amb l'acampada per l'habitatge que es fa a la plaça de l'Ajuntament i el perill d'enfrontaments amb l'extrema dreta. València, Marta García.
5: 1.700 efectius, uns 500 més del que és habitual, tot i que al final no hi ha hagut incidents, malgrat que l'extrema dreta i els blavers, els anticatalanistes del País Valencià, han tingut presència en la processó cívica del matí. La manifestació de la vesprada engloba diverses associacions. Ha participat una columna educativa amb els sindicats STPB, Comissions Obreres i la UGT, també participa la Plataforma per la Llengua o Acció Cultural del País Valencià. Anna Oliver és la seva presidenta.
6: Un País Valencià que parle la nostra llengua, que respecta la nostra cultura i els nostres orígens, en aquest any que fem 750 anys de la mort de Jaume Primer, una fita que ha passat absolutament inadvertida per les institucions i que quan han publicitat la programació ho han fet en una programació en castellà i desarrelada de nosaltres.
5: Guanyem el país ha sigut el lema d'esta manifestació que ha transcorregut amb calma en una jornada que ha començat de manera institucional i ha acabat més reivindicativa.
7: 3CAT Info.
2: Els Estats Units sancionen el Tribunal Penal Internacional amb l'objectiu d'ofegar econòmicament la institució jurídica. La decisió s'ha anunciat poc després de saber-se la concessió del Premi Nobel de la Pau a Navi Pillay, exjutgessa del TPI. Washington, Oriol Serra.
8: L'administració Trump fa temps que mira de dinamitar el Tribunal Penal Internacional per totes les vies possibles. L'argument oficial és que el TPI pretén jutjar i processar ciutadans nord-americans i que el govern dels Estats Units no reconeix un un tribunal que considera il·legítim. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha dit que acabaran amb el TPI si aquest no atura les amenaces.
9: Prohibirem les transaccions amb aquest tribunal il·legítim, tallant-li els recursos i paralitzant la seva capacitat d'actuar contra nosaltres. Els Estats Units no estan subjectes a la jurisdicció d'aquest fals tribunal. Els dos partits hi estan d'acord, però només el president Trump actua per acabar amb aquesta amenaça d'una vegada per totes. O bé el TPI posa fi a les seves amenaces, o bé nosaltres posarem fi al TPI.
8: El Premi Nobel, Navi Pillay, ha estat el detonant previ a les amenaces per part de l'alta diplomàcia nord-americana. Recordem que Trump també la té jurada amb els Nobel perquè ell no n'ha obtingut cap, i el premi anunciat aquest divendres ha anat dirigit justament a una exjutgessa del TPI.
2: La Unió Europea i països com el Regne Unit, el Canadà i el Japó han tancat files amb el Tribunal del Penal Internacional, dient que prendran les mesures necessàries per garantir el funcionament de l'alt tribunal, tant en la investigació com en el processament de crims de guerra i crims contra la humanitat. Precisament, la jurista sud-africana Navi Pillay guanya el Premi Nobel de la Pau, com us hem dit ara fa una estona, en un clar missatge del Comitè Noruec en defensa de les institucions jurídiques internacionals en un context d'atacs contra aquests organismes. El portaveu del comitè ho ha deixat ben clar.
10: In awarding this year's Nobel Peace Prize.
11: Amb la concessió d'aquest Premi Nobel de la Pau d'enguany, el Comitè Nobel Noruec vol recordar al món que l'estat de dret, tant nacional com internacional, és la base del sistema que hem establert per garantir la pau i resoldre els conflictes de manera no violenta. La pau requereix justícia.
2: Lluitadora contra el règim de l'apartheid sud-africà, Pillay va ser jutgessa del Tribunal Penal Internacional i alta comissionada de les Nacions Unides per als Drets Humans entre el 2008 i el 2014. Va dirigir l'informe que va qualificar de genocidi l'actuació d'Israel a Gaza i va presidir el Tribunal Penal sobre Ruanda, en què es va establir la violència sexual com a crim de lesa humanitat. Pillay, de 85 anys, ha dedicat el premi als supervivents dels crims internacionals.
12: Teniu l'obligació legal de protegir els drets humans, evitar la guerra i fer realitat la Carta de les Nacions Unides. És una obligació que insto tots els estats a complir. L'últim que volem és que els estats actuïn pel seu compte, com en el cas de l'atac contra el Tribunal Penal Internacional.
2: Les felicitacions de l'ONU, la Unió Europea o el govern sud-africà contrasten amb la reacció d'Israel. El primer ministre Netanyahu diu que el comitè del Nobel ha perdut la brújula moral perquè ha distingit una persona que ha contribuït a demonitzar els jueus. Encara en clau internacional, us expliquem que un terratrèmol de magnitud 7,6 a l'escala de Richter ha sacsejat aquest divendres Panamà. L'epicentre s'ha situat a 10 quilòmetres de profunditat al sud del país, tot i que s'ha sentit amb força a la ciutat de Panamà, la capital del país. El fort sisme ha provocat danys en alguns edificis i talls de subministrament elèctric en algunes zones de Panamà. El govern ha demanat calma a la població i el gestor del canal ha confirmat que la infraestructura funciona sense problemes després de revisar-la. El terratrèmol ha activat una alerta per tsunami en diversos països del Pacífic, però hores després s'ha desactivat sense que hagi provocat problemes. A casa nostra, el jurat ha declarat l'acusat del crim masclista de Girona culpable d'assassinat, agressió sexual i robatori violent. El verdicte, per unanimitat, considera provat que el juliol del 2023 el condemnat va esperar la víctima al replà de casa seva per abordar-la i deixar-la inconscient. El jurat també conclou que li va fer tocaments i després la va estrangular per evitar que el pogués denunciar. Després li va robar dues targetes, l'arrestat era exnòvio de la víctima i va declarar que no volia fer-li mal. L'acusació i la fiscalia demanen presó permanent revisable per assassinat i 15 anys més per agressió sexual i robatori violent. La defensa sosté que va ser un homicidi. Ara la jutgessa haurà de dictar sentència amb la pena que se li imposa. Els Mossos d'Esquadra han intervingut 8.000 quilos de xix en una nau de cabanes a l'Alt Empordà. El seu preu al mercat negre era més de 16 milions d'euros. És més de la meitat d'aquest tipus de droga que han localitzat aquest any a Catalunya. Girona, Laia Claret.
13: Aquest any els Mossos han comissat a Catalunya 14.900 quilos de xix. Només en aquesta operació, 8.000. estava repartida en uns paquets que estaven amagats entre la càrrega d'un tràiler. Una càrrega legal amb palets de grans saques de ràfia plenes de picadura de cautxú. A dins dels sacs hi havia la droga. El camió era dins la nau de cabanes i quan hi van entrar els Mossos hi havia 7 homes que ho estaven descarregant amb l'objectiu de repartir-ho en furgonetes més petites. Tots 7 estan detinguts. L'acció policial culmina una investigació que va arrencar el juny quan ja van enxampar a Viladecans una furgoneta amb 2.400

0: quilos de xix.
1: I abans dels temps, us expliquem que ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona més de la meitat dels 570.000 vehicles que està previst que marxin durant aquest cap de setmana al llarg del 12 d'octubre.

0: subdirector general de gestió del trànsit.
1: Les dues rondes de Barcelona, B10, B20, el que seria l'AP7, doncs, amb el tram central entre Sant Cugat del Vallès i Mollet del Vallès, especialment amb la zona de l'enllaç amb la C58, també una mica veiem doncs, aquesta mobilitat interior, com comentaven, C16, C17, és el que hem d'anar observant.
0: Els Mossos d'Esquadra faran 1.000 controls a la xarxa viària i desplegaran 1.500 agents. El dispositiu de trànsit limita la velocitat a 100 km per hora a la P7 quan hi hagi carrils addicionals. I a la C16 es tallaran els accessos a Berga i es limitarà la circulació de vehicles pesants per l'autopista.
2: El temps.
0: Néstor Gómez.
3: Aquest cap de setmana el temps es presenta totalment estable. Deixem enrere les pluges que ens han acompanyat durant els primers 8 dies de mes, amb ruixats i tempestes i aiguats torrencials, i tenim un cap de setmana totalment plàcid, encapçalat per la presència del sol, algunes teranyines de núvols alts, també tindrem algun núvol a la tarda que pot aparèixer al Pirineu, però sense precipitacions. Això sí, amb temperatures al matí i al vespre fredes, a les valls del Pirineu, fresques a bona part de les comarques de l'interior, tot i que les mínimes avui pugen una miqueta respecte al fred matinal de divendres. Pel que fa a les màximes, pujaran una miqueta més. Les màximes més altes esperen que toquin la xifra dels 25 graus a punts de les comarques de Girona, àrees Costa Central i també cap al Camp de Tarragona. De cara a demà diumenge, el temps es mantindrà similar a l'avui, ampli domini del sol, totalment estable, sense precipitacions i temperatures sense canvis.
2: 3CAT Info.
0: La família d'una exmoderadora de continguts de Meta, que es va suïcidar a França, demandarà la companyia i estudia emprendre accions penals contra el seu fundador, Mark Zuckerberg. L'advocat de la família creu que darrere de la seva mort hi hauria un delicte d'homicidi imprudent. La dona havia treballat a Barcelona entre el 2022 i el 2025 revisant continguts violents. Es plantejava sumar-se a una demanda col·lectiva de més de 700 exmoderadors pels danys psicològics que atribueixen a aquesta feina. Roberto Castro, advocat de la família, en declaracions a aquesta emissora.
4: En el cas dels moderadors en general, estem parlant d'un delicte contra els drets dels treballadors. En el cas de la Inés Mendoza, també, però en el seu cas se li afegeix un delicte d'homicidi imprudent. La mare vol reclamar responsabilitats al més alt nivell. Nosaltres estem estudiant que la querella sigui contra el senyor Zuckerberg.
0: La treballadora s'havia intentat suïcidar el 2023, quan encara treballava a l'empresa. Segons Castro, Meta n'era conscient.
4: Pel torn de nit hi havia una psicòloga i al millor eren 200 moderadors. I al millor estàs veient com li tallen el cap a un nadó. El moderador es trenca i necessita un psicòleg, necessita alguna cosa. I quasi que la màxima assistència que tenia era el company que estava al costat.
0: L'advocat també denuncia que ni Meta ni l'empresa subcontractada a Barcelona advertien als candidats de la duresa dels continguts que haurien de visionar. Precisament, les urgències hospitalàries per problemes de salut mental han crescut prop d'un 50% en 4 anys. A les urgències de l'atenció primària també han augmentat, s'han doblat des del 2021. Són dades que el govern ha fet públiques aquest divendres, vigília del Dia Mundial de la Salut Mental. Els centres de salut mental, que són l'atenció especialitzada, entre els diagnòstics més habituals hi ha la depressió i l'ansietat en adults i el TDAH i l'autisme en infants i joves. A més, 4 de cada 10 menors atesos en aquests centres tenen ja un diagnòstic crònic, gairebé el doble que abans de la pandèmia. Els CAPs, el primer nivell d'atenció, l'any passat es van detectar problemes de salut mental a prop de 450.000 persones i el consum d'antidepressius ha pujat un 29% en els darrers 4 anys. Per això el govern defensa abordar la salut mental des de tots els àmbits de la vida de les persones. Per al president de la Generalitat, Salvador Illa, és un repte de govern que va més enllà de l'atenció sanitària.
5: Tenir cura de la persona de manera integral, cuidar-la abans d'arribar a l'ingrés hospitalari. Evitar sempre que es pugui la medicalització, però tampoc deixar ningú sol si cal atenció especialitzada. Si parlem d'un repte de país, d'una necessitat que afecta el conjunt de la societat i que, per tant, requereix una resposta de país, cal, per tant, enfortir el Pacte Nacional de Salut Mental.
0: Eliminar l'estigma i parlar-ne més és un altre dels objectius del govern. Els administradors de finques alerten que estan desbordats de feina per les reparacions que s'han de gestionar

0: Després de l'intens episodi de pluges que ha afectat Catalunya en els últims dies, la majoria de gestions són per pàrquings inundats, terrats fets malbé o filtracions d'aigua. La vicepresidenta del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, Elisabet Carbonell, reconeix que no troben operaris per resoldre tantes incidències.
1: Rebem moltes trucades i el que fem nosaltres és contactar ràpidament amb els industrials i també els industrials estan col·lapsats. Vull dir, estem donant prioritat realment a el que és molt urgent.
0: A les empreses que treballen amb excavadores o camions cisterna també se'ls ha multiplicat la feina després de 6 dies de temporal. Les que acostumen a fer-se càrrec de les indemnitzacions són les assegurances, però en cas d'inundacions se n'encarrega el Consorci de Compensació d'Assegurances. Per sol·licitar aquests diners és imprescindible conservar factures de les reparacions, pressupostos o fotografies. Unió de Pagesos demana ajudes i accions urgents per reparar els danys provocats pels aiguats en desenes de finques de les Terres de l'Ebre. Mentrestant, el Canà, el Montsià, continuen aplicant accions urbanístiques per evitar inundacions com les de l'any passat. Anem a Tarragona, Manel Sastre.
2: Han patit sobretot els cultius d'oliva, molt castigats ja per la sequera, i el d'arròs. Ara el sindicat agrari reclama ajudes urgents per un sector que fa anys que està al límit. Carlos Sanz és el coordinador d'Unió de Pagesos al Baix Ebre.
3: Han passat d'una sequera extrema de 4 mesos sense ploure, han passat a tindre uns aiguats de 300 litres per metro quadrat. A part de, com veieu aquí al voltant, les destrosses de molts barranquets i moltes finques, aiguats, preus, fauna, no me'n sortim.
2: El Canà, ara que fa un any també d'unes altres devastadores inundacions, han executat moltes millores per evitar que es repeteixin. El desembre s'obrirà el trànsit al nou pont del carrer Sant Josep i, segons l'alcalde Xavier Reverter, tot el que s'ha fet fins ara ha reduït de forma dràstica el risc de tornar a patir inundacions.
4: Ha vingut una segona dana, no ha sigut tan forta, però sí que hem aconseguit que en totes les mesures l'han pogut passar. Estem treballant en un tema de renaturalització, sobretot doncs, bueno, les mesures més importants, lo dragat, l'arreglar el pont.
2: Encara falta executar el projecte de millora del drenatge d'aquest carrer Sant Josep amb una inversió de més de 5 milions d'euros. Les obres podrien estar acabades d'aquí un any.
0: El sector agrari s'ha tornat a mobilitzar aquest divendres a Lleida per denunciar l'augment de costos per a pagesos i ramaders. Anem fins allà amb Júlia Albacar.
5: La tractorada ha començat davant de la delegació d'Hisenda, on s'han fet arribar les reivindicacions en matèria fiscal del sector i ha seguit fins a la subdelegació del govern espanyol, on els pagesos han entregat un manifest. Reclamen ajudes per poder afrontar l'augment dels costos de producció, dels carburants, fertilitzants o l'energia. En sentim alguns.
6: Com sembrarem el preu que tindrem que pagar la llavor, el preu que tindrem que pagar els adobs, los herbicides, los insecticides?
7: Nosaltres, el nostre sector de la fruita, depenent molt de la mà d'obra, ens volen tornar a pujar i nosaltres cada vegada ens costa més poder subsistir.
8: El gasoil està impagable i és que no podem viure, perquè no podem treballar a costos que és que no el podem pagar-los.
5: La setmana vinent continuaran les mobilitzacions, este cop convocades per Unió de Pagesos amb el suport de Saja, amb una nova tractora de Barcelona.
0: Obrim plana cultural. Su propio infierno ha estat el títol del dia al Festival de Sitges. És l'última pel·lícula del danès Nicolas Winding Refn. Anem cap allà amb en Marc Garriga.
9: Nicolas Winding Refn és un director singular. Va dirigir la magnífica Drive, després Only God Forgives, també amb Ryan Gosling, The Neon Demon, i ara torna després d'un episodi mèdic en què va perdre la vida el 2023. Durant una operació a cor obert, el seu cor va deixar de bategar uns 20 minuts i el van reanimar amb descàrregues elèctriques, i ens ha dit que és un altre.
10: I was very fortunate to die.
11: Vaig ser molt afortunat de morir i tornar, perquè abans de morir la meva flama creativa, la que tots tenim, s'havia apagat. Per mi resultava frustrant, perquè no sabia què faria la resta de la meva vida. Però quan vaig ressuscitar, la flama s'havia tornat a encendre. Així que ara tinc la flama creativa d'un noi de 16 anys amb la seva curiositat i la seva arrogància.
9: El seu estil visual és molt característic, colors intensos, un ambient neo-noir i l'ús de la violència estilitzada. El millor del film, però, la música de Pino Donaggio, un autor que va començar en el món de la cançó amb aquell tema que es va fer famós al Festival de San Remo el 1965 i que ens ha cantat en la versió en castellà.
12: Yo que en un momento puedo estar lejos de ti, como iba a estar la vida entera ya sin ti.
9: Però ha acabat triomfant en el món del cinema, component prop de 200 bandes sonores, les més famoses per pel·lícules de Brian De Palma, com Carrie o Vestida per matar, i assegura que als 84 anys encara està en forma i té diversos projectes en cartera.
0: Esports. Amb en Francesc Ripoll.

0: L'Espanyol ha empatat a 1 al camp del Màlaga amb un gol de l'equip andalús al temps de descompte. Brian Zaragoza ha avançat els blanquiblaus a la primera meitat, però Adrián Niño al 93 ha deixat l'Espanyol sense els 3 punts. Manolo González, el tècnic blanquiblau, lamenta l'empat i la segona part del seu equip.
1: Sí, és que al final guanyar és el que et dona la força. La confiança te la dona guanyar. Al final treure resultats és el que et dona aquesta força per ser valent i de més. Aquí hi ha hagut situacions, torno a dir, que penso que la primera part la versió de l'equip ha sigut bona, ha sortit el pla de partit que havien dissenyat, ha sortit perfecte, i el problema ha estat més aviat a la segona, no a la primera.
0: Per aquest partit, Manolo González ha fet fins a 6 canvis respecte a l'11 que va perdre davant l'Elx per 1-3 abans de l'aturada per seleccions. Destaca la suplència de Dimitrovic, porter titular fins ara, amb molèsties a l'esquena. En el seu lloc ha jugat Fortuño. Aquest dissabte, 6:45 de la tarda, Barça-Getafe sense Rafinha. Flick ha confirmat la baixa del davanter brasiler tant per aquest partit com pel de la Champions contra el Galatasaray de dimarts que ve.
2: The picture shows something and it's not a big injury, but
3: la ressonància va revelar alguna petita cosa. No és una gran lesió, però sí que hi ha alguna cosa. La temporada passada va patir 3 lesions i hem d'anar amb cura. No està disponible per demà i tampoc per al Galatasaray dimarts a Istanbul.
2: It's not available tomorrow and also not available or in Istanbul against Galatasaray.
0: Flick ha insinuat les titularitats de Gabriel Jesús en el lloc de Rafinha i de Lamine Yamal. També ha dit que espera que De Jong torni a la convocatòria davant el Betis. D'altra banda, Joan Garcia també està preparat per tornar. Si el Barça guanya, aconseguirà la 8a victòria consecutiva. El Getafe de Bordalàs és 11è amb 8 punts. Per cert, que al Camp Nou s'ha celebrat aquest divendres l'acte d'acomiad a Pedro Rodríguez, que deixa el futbol professional als 39 anys. El jugador es retira després d'haver militat al Barça, el Chelsea, la Roma i la Lazio. Pedro farà aquest dissabte el servei d'honor al partit contra el Getafe.
4: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Encara primera, també dissabte a les 9, el Madrid rep el Villarreal al Santiago Bernabéu. El partit arriba enmig de polèmica amb Mbappé i Mourinho n'ha parlat.
5: Primero era la discoteca, que no era discoteca, era un local de un evento privado. Después era la bicicleta en Suiza, que era simplemente un hotel donde cada casa tenía un par de bicicletas para ir a la zona central. Ya estaba haciendo la vuelta a Suiza en bicicleta. Y es por eso que digo, ridículo, ridículo.
0: El Madrid-Villarreal en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. També es farà la retransmissió del Ceuta-Sabadell. A 4:15, l'equip arlequinat buscarà la primera victòria a domicili de la temporada al camp del penúltim classificat. Obrim plana poliesportiva. El Barça de bàsquet ha perdut 81-88 davant els Alguiris Kaunas al Palau Blaugrana. Un mal últim quart de l'equip de Sekulic ha condemnat als blaugranes, que guanyaven de 10 al final del tercer quart. Sentim Sekulic, el tècnic blaugrana.
6: No vull ser el típic que es queixa i parla del procés o de totes les coses per les quals hem de passar per convertir-nos en millor equip. Això forma part de tenir un equip nou. Haver de passar per mals moments. Crec que hem tingut el partit sota control durant 30 minuts. Després hem perdut la concentració, la consistència. No hem estat consistents. No és només cosa d'un partit, ha de ser minut a minut. Hem de ser conscients del que fem, com ho fem i allò que volem fer.
0: A la Lliga CB de bàsquet, aquest dissabte a les 9 del vespre, Breogan Bàsquet Girona. I en MotoGP, bon començament de Marc Márquez al Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. Té els rivals pel títol al davant, però el tro de Cervera els té a prop. Ha liderat la primera jornada Raúl Fernández amb Aprilia, seguit de Bezzecchi i del líder Jorge Martín. Aquest dissabte a les 9 del matí, la cursa sprint. I la selecció espanyola d'hoquei patins, farcida de jugadores catalanes, s'ha classificat per la final del Mundial Femení, que es disputa a Asunción, al Paraguai. El combinat espanyol s'ha imposat a Portugal per 2-1 a les semifinals.
4: L'actualitat esportiva a fons.
0: I acabem els esports parlant d'handbol. La Lliga Sobal, Ciutat Real 34, Granollers 33. És la primera derrota de la temporada que encaixa l'equip vallesà.
4: 3CAT Info. Són 4:15.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat durant la primera mitja hora. Ada Colau ofereix públicament a Gabriel Rufián liderar el Front Ampli d'Esquerres mentre Oriol Junqueras intenta convèncer l'in extremis perquè continuï sent el candidat d'Esquerra a les eleccions del 29 de novembre. També us hem explicat que els sindicats per l'habitatge asseguren que la vaga general és crucial i demanen als ciutadans que s'organitzin perquè sigui un èxit. Aquest divendres s'han tornat a mobilitzar a Barcelona en una manifestació que ha aplegat 15.000 persones, segons els organitzadors, 3.000 segons la Guàrdia Urbana. I els Estats Units imposen sancions al Tribunal Penal Internacional el dia que s'atorga el Premi Nobel de la Pau a la jurista sud-africana Nabi Pillay, exjutgessa del TPI. L'administració vol tallar tota via de finançament de l'organisme internacional que considera una amenaça per als Estats Units. I a partir d'ara us explicarem que el president dels Estats Units, Donald Trump, ha sorprès aquest divendres anunciant un acord amb Rússia perquè Moscou subministri combustible dièsel als mercats nord-americans i mundials. Trump ho ha anunciat a través de la seva xarxa social Truth i després de mantenir una conversa telefònica amb el president rus, Vladimir Putin. I us parlarem d'aquesta casa, 3CAT, que preveu arribar als 18 canals a YouTube el juny del 2027. Entre les propostes hi haurà un canal exclusiu de notícies i un amb continguts esportius originals per als més joves. L'objectiu és que els continguts de la plataforma arribin a tothom i es promocioni el català a YouTube. I en clau cultural, Sílvia Pérez Cruz, Oriol Pla, Pol Guaix, Àlex Uller, Cabo San Roque són alguns dels reconeguts aquest any amb els Premis Nacionals de Cultura. I en esports, què destaquem, Francesc Ripoll?
1: Que l'Espanyol ha empatat a un al camp del Màlaga amb un gol dels andalusos al temps de descompte i aquest dissabte a 6:45, Barça-Getafe al Camp Nou sense Rafinha.
0: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana llarg el temps serà ben estable, amb sol i alguns núvols del tot inofensius. No s'espera pluja enlloc. L'ambient serà el típic d'octubre, amb matins i vespres frescos o freds i migdies agradables al sol. Les màximes no passaran dels 24 o 25 graus. Ada Colau proposa públicament a Gabriel Rufián que encapçali el Front Ampli la candidatura d'Esquerres a tot l'Estat per a les eleccions del 29 de novembre. L'oferiment de l'exalcaldessa de Barcelona arriba en un cap de setmana clau per al partit d'Oriol Junqueras, que vol tancar el nom del candidat i intenta retenir Rufián perquè continuï sota la marca d'Esquerra. Albert Prat.
2: La maniobra de Colau tensiona encara més les negociacions entre Rufián i Junqueras. La direcció d'Esquerra dona per fet que es quedarà i diu que l'acord està encarrilat. Fins i tot alguns dels diputats més hostils han plegat i ara tot depèn d'ell. A hores d'ara, Rufián manté el pols, es resisteix a donar-ho per fet i escolta la proposta de Colau, que l'ha convidat al Front Ampli des de la Sexta.
3: Yo creo que el mismo Gabriel Rufián ha sido de los más lúcidos, ¿no?, en defender esa idea de que nadie entendería de que no hubiera una única papeleta a la izquierda del PSOE. Entonces yo sí que le pediría a Gabriel Rufián, ¿no?, que ejerciera ese liderazgo y esa responsabilidad para acabar de ayudar a unir totes aquestes propostes de la izquierda.
2: L'entorn de Colau està disposat a posar-li una catifa vermella i, de moment, Rufián no es pronuncia. Fins ara, la direcció dels republicans no han volgut ni sentir a parlar d'una proposta que passi per diluir les sigles d'Esquerra. I, de fet, Junqueras vol acabar amb el debat del candidat aquest mateix cap de setmana i ja té un pla B a punt si, finalment, Rufián decideix saltar del partit.
0: La Fiscalia ha demanat al Suprem que deixi votar els ciutadans que han obtingut la nacionalitat espanyola a través de la llei de nets de cara a les eleccions del 29 de novembre. Madrid, Laura Estrada.
4: Tant Vox com Justitia Europa, una altra entitat ultra, han demanat que se suspenguin aquests vots, però l'Advocacia de l'Estat i la Fiscalia veuen impossible fer les comprovacions pertinents. A finals de mes ha de quedar tancat el cens electoral i veuen inviable mirar els més de 160.000 casos de descendents d'exiliats que van obtenir la nacionalitat a través de la llei de nets. A més, la Fiscalia sosté que aplicar la suspensió podria comportar una paralització de les altes al cens fins i tot després de les eleccions. La Sala del Suprem continuarà deliberant aquest cap de setmana sobre l'aixecament o no d'aquesta suspensió.
0: L'Audiència Nacional descarta de moment imputar al PSOE en el cas Leire la suposada trama per fer descarrilar procediments judicials que afecten els socialistes. Tornem a Madrid.
4: El jutge instructor Santiago Pedro

0: Sánchez ha fet cas de la Fiscalia, que hi veu indicis de delicte, però que demana recopilar més informació abans de decidir si inclou el PSOE com a investigat. Entre les diligències hi ha, per exemple, la declaració de Santos Cerdán, que va ser número 3 dels socialistes i que assenyalen com a presumpte cap de la trama. L'endemà de l'anunci de l'avançament electoral, el PP va demanar que el jutge cités el PSOE com a investigat.
1: Hicimos bien cuando decidimos pedir la imputación del Partido Socialista. Hablamos de todo un partido operando como si fuese una cloaca mafiosa.
0: Pedro Sánchez reconeix la corrupció dins del seu partit pel cas Ábalos, però creu que la resta són atacs de la dreta i la ultradreta.
2: Yo creo que ha habido una corrupción real y es así. El caso de José Luis Ábalos lo demuestra. Y yo creo que ha habido ficción y ha habido un interés claro por parte de asociaciones de ultraderecha.
0: Parla d'una persecució judicial per part del PP i de Vox.
3: A Barcelona, milers de manifestants a favor del dret a un habitatge digne s'han tornat a manifestar aquest divendres a Barcelona per impulsar la vaga general de l'11 de novembre. Segons els organitzadors, s'han manifestat 15.000 persones, una xifra que la Guàrdia Urbana rebaixa a 3.000. S'han concentrat a la plaça de la Universitat, on han homenatjat Mari Carmen Abascal i Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar al setembre després que la desnonessin. Els sindicats demanen als ciutadans que s'organitzin de cara a la vaga general. Marta Espriu, portaveu de la Confederació Sindical de l'Habitatge de Catalunya.
4: Ara comença una cursa de fons. Hem de caminar plegades cap a una vaga general. És més important que mai afiliar-se, organitzar-se, muntar comitès de vaga i aturar, de veritat, el país el dia 11 de novembre. No demanarem res. Exigirem que es compleixin els nostres drets i que es faci amb els nostres propis criteris.
3: I Carme Arcarazo, del Sindicat de Llogateres, explica per què cal aquesta vaga.
5: Per aconseguir la fi dels desnonaments, per aconseguir contractes indefinits, per aconseguir que es prohibeixin les compres especulatives, per aconseguir un impost a la riquesa que faci ampliar el parc públic de manera substancial i també perquè sindicalistes com la Mari Carmen tinguin drets sindicals.
3: La manifestació ha acabat a la Via Laietana, on hi ha l'edifici de Foment del Treball.
6: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
3: De la plana internacional destaca que els Estats Units sancionen el Tribunal Penal Internacional amb l'objectiu d'ofegar econòmicament la institució jurídica. La decisió s'ha anunciat poc després de saber-se la concessió del Premi Nobel de la Pau a Navi Pillay, exjutgessa del TPI. Washington, Oriol Serra.
7: L'administració Trump fa temps que mira de dinamitar el Tribunal Penal Internacional per totes les vies possibles. L'argument oficial és que el TPI pretén jutjar i processar ciutadans nord-americans i que el govern dels Estats Units no reconeix un tribunal que considera il·legítim. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha dit que acabaran amb el TPI si aquest no atura les amenaces.
8: Prohibirem les transaccions amb aquest tribunal il·legítim, tallant-li els recursos i paralitzant la seva capacitat d'actuar contra nosaltres. Els Estats Units no estan subjectes a la jurisdicció d'aquest fals tribunal. Els dos partits hi estan d'acord, però només el president Trump actua per acabar amb aquesta amenaça d'una vegada per totes. O bé el TPI posa fi a les seves amenaces, o bé nosaltres posarem fi al TPI.
7: El Premi Nobel a Navi Pillay ha estat el detonant previ a les amenaces per part de l'alta diplomàcia nord-americana. Recordem que Trump també la té jurada amb els Nobel perquè ell no n'ha obtingut cap, i el premi anunciat aquest divendres ha anat dirigit justament a una exjutgessa del TPI.
3: La Unió Europea i països com el Regne Unit, el Canadà i el Japó han tancat files amb el Tribunal Penal Internacional, dient que prendran les mesures necessàries per garantir el funcionament de l'alt tribunal tant en la investigació com en el processament de crims de guerra i crims contra la humanitat. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha sorprès aquest divendres anunciant un acord amb Rússia perquè Moscou subministri combustible dièsel als mercats nord-americans i mundials. Trump ho ha anunciat a través de la seva xarxa social Truth i després de mantenir una conversa telefònica amb el president rus Vladimir Putin. Segons el mandatari nord-americà, Rússia subministrarà immediatament més de 300.000 tones de dièsel als Estats Units i als mercats globals 500.000 tones més a partir del novembre novembre i 1 milió de tones més immediatament després. Trump assegura que l'objectiu és abaixar els preus de la gasolina per als nord-americans quan falta menys d'un mes per a les eleccions de mig mandat, que poden suposar un nou test per a la seva administració. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha reaccionat a l'anunci de Trump dient que és injust i impropi d'un aliat i que la mesura suposa un autèntic regal per a Putin després de 4 anys i mig de la invasió russa del seu país. El rei del Marroc, Mohamed VI, adverteix que les relacions marroquines amb Espanya no poden estar influenciades per cap xantatge. Ho ha dit en les seves primeres paraules en públic sobre la crisi de Ceuta. El sobirà ha criticat les declaracions que han fet alguns sectors polítics espanyols, que ha qualificat d'irresponsables en al·lusió a les crítiques del PP a la gestió marroquina de la crisi migratòria.
9: Davant les declaracions irresponsables i la flagrant explotació de la qüestió des de determinats sectors polítics i mediàtics, afirmem que la relació amb Espanya és una elecció sobirana i voluntària, que de cap manera estarà condicionada per cap pressió, amenaça o xantatge.
3: Mohamed VI ha fet aquestes declaracions en l'obertura de la nova legislatura marroquina i ha reconegut retards en la repatriació de menors migrants al Marroc procedents de Ceuta. Una foto feta durant el 74è aniversari de Vladimir Putin ha causat un gran malestar a Alemanya. Al costat de Putin, i donant-li la mà, apareix l'ex-canceller Gerhard Schröder, amic personal del president rus des de fa anys, just en plena escalada bèl·lica contra Ucraïna. Cada cop que se subratlla l'estreta relació de l'ex-canceller amb el líder rus, es genera una onada d'indignació. Berlín, Jordi Regàs.
10: A la foto distribuïda per les xarxes socials del Kremlin aquest dijous es veu un Vladimir Putin que encaixa efusivament la mà amb l'ex-canceller Gerhard Schröder. Tots dos miren a càmera, riallers, en un entorn que suggereix un domicili privat, amb una estufa de rajoles al darrere. La imatge es va fer pública dijous i aquest divendres el govern alemany ha reaccionat.
11: El canceller està profundament indignat sobre la trobada del senyor Schröder amb el president rus. Putin és responsable de la guerra a Ucraïna. Són les seves ordres les que la impulsen. Amb aquest rodafons és gairebé immoral que el senyor Schröder celebri un dia com aquest amb Putin.
10: L'amistat de Schröder amb Putin ve de lluny, quan l'any 98 l'alemany va arribar a canceller. Els darrers anys, Schröder havia participat en l'empresa del gasoducte Nord Stream 2 i també havia format part del Consell d'Administració de la petrolera Rosneft. A banda dels vincles econòmics, el que no li perdona el govern alemany és que no condemnés l'atac rus a Ucraïna. De la seva relació amb Putin, Schröder respon que són amics i que ningú li ha de dir què ha de fer. Alemanya, tot plegat, l'ha convertit en un pària polític.
3: Les eleccions legislatives palestines que s'havien de fer el 28 de novembre es posposaran possiblement fins al setembre de l'any que ve. Segons fonts de l'Autoritat Nacional Palestina, no es donen les condicions polítiques, econòmiques i de seguretat perquè se celebrin els comicis i reconeixen que això posaria en dubte el mateix procés, en part per les dificultats que posa Israel perquè es facin, segons el govern palestí. El president Mahmoud Abbas firmarà aviat un decret per formalitzar el retard i elaborar un full de ruta per dur a terme les eleccions. En aquest context, el ministre d'Afers Estrangers israelià, Gedeon Saar, ha acusat Abbas d'enganyar la comunitat internacional per endarrerir les eleccions.
6: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
3: Les autoritats judicials dels Emirats Àrabs Units han confirmat que el copilot del vol de Fly Dubai pretenia estavellar l'avió contra la terminal de passatgers de l'aeroport Ben Gurion a Tel Aviv el 30 de setembre passat. El fiscal general dels Emirats ha afirmat que l'atemptat suïcida volia causar el nombre més gran possible de víctimes. Jerusalem, Jordi Brascó.
12: És una informació que ja havia aparegut en la premsa israeliana, però que ara ha confirmat de manera oficial el fiscal general d'Emirats Àrabs Units. El copilot, Hamam al-Hamami, natiu d'Oman, pretenia estavellar l'avió que va intentar segrestar contra la terminal de passatgers de l'aeroport de Ben Gurion. Després d'un interrogatori on també han participat els serveis secrets israelians, al-Hamami va assegurar que havia actuat sol, També s'ha sabut que havia volat dues vegades a Tel Aviv per familiaritzar-se amb la ruta i que l'arma amb què va atacar el capità era una destral d'emergència. El copilot havia treballat en diverses aerolínies abans de ser contractat per Fly Dubai a principis d'aquest 2026, una contractació que, ha assegurat el fiscal, complia amb tots els requisits i que fins i tot comptava amb un certificat de bona conducta.
3: El Banc d'Espanya insisteix que de cara al 2028 faltaran 1 milió de pisos. L'organisme ho recull en un nou informe sobre la marxa de l'economia espanyola que pronostica més creixement, però també una inflació més elevada. Segons l'organisme, la guerra de l'Orient Mitjà continuarà tenint un impacte negatiu en els preus, sobretot els de l'energia, però que es traslladarà als serveis i al cistell de la compra. La inflació tancarà l'any en el 3,9%, 3 dècimes per sobre del que es preveia en l'informe del mes de juny. L'any que ve hi haurà una petita moderació, però la pujada de preus continuarà sent elevada, del 3,7%. En tot, el Banc d'Espanya calcula que l'increment del PIB arribarà al 2,6% aquest any, 3 dècimes més del previst fins ara, i que l'any que ve ho farà al 2,2%, 5 dècimes més. Aquest augment es deu principalment al consum de les famílies que tenen una taxa d'estalvi per sobre de la mitjana històrica, així com també la creació de nous llocs de treball i el creixement de la població.
6: El temps.
3: Néstor Gómez.
13: Aquest cap de setmana el temps es presenta totalment estable. Deixem enrere les pluges que ens han acompanyat durant els primers 8 dies de mes, amb ruixats i tempestes i aiguats torrencials, i tenim un cap de setmana totalment plàcid, encapçalat per la presència del sol, algunes teranyines de núvols alts, també tindrem algun núvol a la tarda que pot aparèixer al Pirineu, però sense precipitacions. Això sí, amb temperatures al matí i al vespre fredes a les valls del Pirineu, fresques a bona part de les comarques l'interior, tot i que les mínimes avui pugen una miqueta respecte al fred matinal de divendres. Pel que fa a les màximes, pujaran una miqueta més. Les màximes més altes esperen que toquin la xifra dels 25 graus a punts de les comarques de Girona, àrees Costa Central i també cap al Camp de Tarragona. De cara a demà diumenge, el temps es mantindrà similar a l'avui, ampli domini del sol, totalment estable, sense precipitacions i temperatures sense canvis.
6: 3CAT Info.
3: El govern d'Aragó apuja el to i amenaça de forçar el trasllat de les pintures de Sixena des del Museu Nacional d'Art de Catalunya, com ja va fer el 2017 al Museu de Lleida. Aquest divendres, la vicepresidenta aragonesa, Mar Vaquero, ha acusat el Museu Català d'incomplir el termini de 56 setmanes fixat a l'abril pel jutjat d'Osca i ha advertit que Aragó assumirà el trasllat si el MNAC no ho fa.
14: También están los bienes que se recuperaron en el 2017, los 44 bienes, y que tuvimos que ir a buscarlos. Pues igualmente, si esas pinturas vienen voluntariamente, se llevarán a cabo la reinstalación, que también está todo previsto en la sala capitular, y si no, se llevará a cabo la ejecución subsidiaria, para lo cual estamos definitivamente y perfectamente preparados.
3: Fonts del MNAC han recordat que el seu informe sobre els riscos del trasllat està pendent de completar-se, ja que encara desconeix les condicions de conservació del recinte que ha d'acollir les pintures religioses. El que sí que està a prop és el trasllat de les pintures profanes del MNAC a l'Aragó i que el museu preveu abans de finals de novembre. La plataforma 3CAT impulsa a YouTube un dels desplegaments més destacats d'un mitjà públic europeu. El projecte, que s'ha presentat aquest matí a Barcelona, preveu implementar 18 canals fins al juny de l'any que ve per tal d'ampliar audiències i reforçar la presència del català. Du a terme una nova estratègia perquè els continguts de la plataforma arribin a tothom i es pugui promocionar la llengua catalana a YouTube. És l'objectiu de la nova aposta de 3CAT, tal com explica la seva presidenta, Rosa Romà.
15: També creiem que el paper de 3CAT és un paper fonamental per a una cultura com la catalana, una cultura que té una presència en l'entorn digital que clarament és minoritària respecte a altres cultures del món. I, per tant, necessitem ser allà on hi ha també aquest consum i hem de competir a la mateixa alçada que estan competint els continguts d'altres mitjans de comunicació, d'altres creadors de continguts en altres llengües.
3: La responsable d'aliances estratègiques de mitjans a YouTube s'ha felicitat per la feina conjunta.
16: El ambicioso giro digital que habéis iniciado, pues desde el relanzamiento de 3CAT a lo largo de los últimos meses, es una realidad ya totalmente espectacular. De pasar de 8 canales a una veintena de canales en YouTube.
3: De manera progressiva i fins al juny del 2027 hi haurà una nova oferta de canals d'informació, esports, ficció, entreteniment, humor i continguts infantils i juvenils.
6: 3CAT Info.
3: Sílvia Pérez Cruz, Oriol Pla, Pol Guaix, Àlex Uller, Cabo San Roque, Victoria Spunberg i Jam d'Editorial són els 7 reconeguts aquest any amb els Premis Nacionals de Cultura. El Vendrell, Montse Gené Ribà.
17: La reconeguda cantant Sílvia Pérez Cruz ha estat premiada per l'excel·lència musical i la qualitat vocal i interpretativa fruit d'una formació rigorosa continuada. Ella ha rebut el premi amb emoció, dient que és com una abraçada, i ha fet aquest símil pel fet de rebre un premi de casa.
18: Gràcies per donar-me aquest premi aquí a casa. És com un bon plat d'escudella.
17: A l'actor Oriol Pla li ha estat atorgat per una carrera brillant en la interpretació, amb papers esclatants en el teatre, la televisió i el cinema.
19: Vull compartir aquest premi amb l'espai públic, amb les places, on ja no podem tocar la guitarra, els ateneus populars, els teatres, a les biblioteques.
17: El jove escriptor tarragoní Pol Guasch ha estat premiat per la solidesa de la seva incipient trajectòria literària, que ell basa en aquests temes.
20: Amb la desesperança i què fem amb els límits i amb els acabaments, no? És una escriptura que intenta com insistir en el desig.
17: Un altre dels premiats, Àlex Uller, a qui se li ha destacat la seva visió creativa, ha repassat la seva llarga trajectòria a primera línia des de la Fura dels Baus.
21: L'energia dels grans espectacles foreros la vam saber canalitzar i transformar per reinterpretar el repertori operístic en els principals teatres d'òpera de tot el món.
17: També s'ha premiat Cabo San Roque per l'originalitat de la seva pràctica artística basada en arquitectura sonora i instal·lacions visuals. També a Victoria Spunberg, la dramaturga premiada per la seva capacitat de combinar humor en situacions dramàtiques complexes. I finalment, Jande Editorial, una editorial nova fundada per dues noies joves que publiquen autors marcats per la migració, que ha estat premiada per enriquir la cultura catalana.
3: Josep Maria Mestres assumeix el càrrec de director artístic del Teatre Nacional de Catalunya amb el compromís de reforçar la llengua i la cultura catalanes i l'anunci de la creació d'una nova companyia nacional. Estarà formada per 12 intèrprets professionals menors de 35 anys contractats durant temporades de manera estable.
22: La creació i funcionament de la companyia del Teatre Nacional de Catalunya s'ha d'entendre com una peça estructural del projecte artístic.
3: La nova companyia serà una realitat al 2028. Mestres vol tirar endavant un tema a ser connectat amb el públic i col·loca també la llengua al centre de la institució.
22: Soc molt conscient que les nostres han estat una llengua i una cultura minoritzades i que encara hi ha qui les mira amb una certa condescendència. Revertir aquesta mirada ha de ser una de les tasques primordials del Teatre Nacional de Catalunya.
3: El nou director, que ja havia dirigit una desena d'espectacles al TNC, dirigirà aquesta temporada La mare Coratge i els seus fills.
23: Voy a robarle el puesto a todos los hombres solos. Van a quedar contentos, por fin le toca a otro.
3: L'amor, la nostàlgia i el desig són els eixos centrals de Manufactures del Club de la Gente Sola, el tercer disc de la banda de Cartagena Art de Bogotá. El grup n'ha parlat en declaracions al Catalunya Nit.
24: El álbum habla de intentar encontrar un aparato para no sentir o para elegir qué sentir, porque parece que el mundo actual solo te permite estar muy contento, muy excitado, muy divertido, muy entretenido, muy consumiendo, y hay momentos que no, que de repente te atraviesa una tristeza que no sabes de dónde viene y que te gustaría apagar, pero no se puede apagar.
3: El disc, publicat fa només una setmana, està tenint molt bona acollida. Són 11 cançons que van des del rock a l'electrònica, passant per aires flamencs de pas doble o de gospel. Al darrere d'aquest treball hi ha Joe Ciccarelli, productor nord-americà que ha treballat amb Morrissey, Elton John o The White Stripes, entre molts altres.
25: Aprendiendo muchísimo de su dotes de producción, de su habilidad para mezclar, que es increíble, y de otra manera de trabajar, que es grabando en directo, en círculo, enfrentados, haciendo muchísimas tomas, exprimiendo todo lo de nosotros, o sea, de la rabia, la pasión, la motivación, la frustración, todo eso es lo que yo creo que se ha transmitido en la ejecución del disco.
3: Manufactures del Club de la Gente Sola l'han editat també en format caset, que amb un toc retro es pot comprar en algunes benzineres. El grup prepara gira, que arrencarà el 29 d'octubre, però no s'aturarà a Catalunya.
6: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Els agents rurals han aturat una tala il·legal de 200 avets a Espinelves. Ens ho explica Núria Peraire.
0: Els agents rurals han denunciat l'empresa responsable per possibles infraccions de la normativa forestal i urbanística i han aturat els treballs quan ja s'havien talat 200 avets. Les actuacions afecten una superfície d'uns 8.000 metres quadrats de terreny forestal i han comportat moviments de terres i l'eliminació de

0: coberta vegetal en una zona classificada com a sòl no urbanitzable de protecció. L'any passat el cos va aixecar 236 denúncies per actuacions relacionades amb tales d'arbres i moviments de terres sense l'autorització pertinent.
1: Esports. Amb en Francesc Ripoll.
2: L'Espanyol ha empatat a 1 al camp del Màlaga amb un gol de l'equip andalús al temps de descompte. Brian Zaragoza ha avançat els blanquiblaus a la primera meitat, però Adrián Niño, al 93, ha deixat l'Espanyol sense els 3 punts. Manolo González, el tècnic blanquiblau, lamenta l'empat i la segona part del seu equip.
3: Sí, és que al final guanyar és el que et dona la força. La confiança te la dona guanyar. Al final treure resultats és el que et dona aquesta força per ser valent i de més. Aquí hi ha hagut situacions, torno a dir, que penso que la primera part, la versió de l'equip ha sigut bona, ha sortit el pla de partit que havien dissenyat, ha sortit perfecte, i el problema ha estat més aviat a la segona, no a la primera.
2: Per aquest partit, Manolo González ha fet fins a 6 canvis respecte a l'11 que va perdre davant l'Elx per 1-3 abans de l'aturada per seleccions. Destaca la suplència de Dimitrovic, porter titular fins ara amb molèsties a l'esquena, en el seu lloc ha jugat Fortuño.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Aquest dissabte, 6:45 de la tarda, Barça-Getafe sense Rafinha. Flick ha confirmat la baixa del davanter brasiler tant per aquest partit com per el de la Champions contra el Galatasaray de dimarts que ve.
5: The picture shows something and it's not a big injury, but
6: la ressonància va revelar alguna petita cosa. No és una gran lesió, però sí que hi ha alguna cosa. La temporada passada va patir 3 lesions i hem d'anar amb cura. No està disponible per demà i tampoc per al Galatasaray dimarts a Istanbul.
5: It's not available tomorrow and also not available or in Istanbul against Galatasaray.
2: Flick ha insinuat les titularitats de Gabriel Jesús en el lloc de Rafinha i de Lamine Yamal. També ha dit que espera que De Jong torni a la convocatòria davant el Betis. I Joan Garcia també està preparat per tornar contra el Getafe. Si el Barça guanya, aconseguirà la 8a victòria consecutiva. L'equip de Bordalàs és 11 amb 8 punts. Al Camp Nou, per cert, s'ha celebrat aquest divendres l'acte de comiat de Pedro Rodríguez, que deixa el futbol professional als 39 anys. Encara primera aquest dissabte a les 9, el Real Madrid rep el Villarreal al Santiago Bernabéu. El partit arriba enmig de la polèmica amb Mbappé i Mourinho n'ha parlat.
7: Primero era la discoteca, que no era discoteca, era un local de un evento privado. Después era la bicicleta en Suiza, que era simplemente un hotel donde cada casa tenía un par de bicicletas para ir a la zona central. Ya estaba haciendo la vuelta a Suiza en bicicleta. Y es por eso que yo digo, ridículo, ridículo.
2: El Madrid-Villarreal en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. També es farà la retransmissió del Ceuta-Sabadell. A 4:45 l'equip arlequinat buscarà la primera victòria a domicili de la temporada al camp del penúltim classificat.
4: 3CAT Info.
2: Obrim ara plana poliesportiva. El Barça de bàsquet ha perdut 81-88 davant els Alguiris Kaunas al Palau Blaugrana. Un mal últim quart de l'equip de Sekulic ha condemnat als blaugranes que guanyaven de 10 al final del tercer quart. Sentim Sekulic, el tècnic blaugrana.
8: No vull ser el típic que es queixa i parla del procés o de totes les coses per les quals hem de passar per convertir-nos en millor equip. Això forma part de tenir un equip nou. Haver de passar per mals moments. Crec que hem tingut el partit sota control durant 30 minuts. Després hem perdut la concentració, la consistència. No hem estat consistents. No és només cosa d'un partit. Ha de ser minut a minut. Hem de ser conscients del que fem, com ho fem i allò que volem fer.
2: En MotoGP, aquest dissabte a les 9 del matí, la cursa sprint del Gran Premi de l'Indonèsia de MotoGP en directe al web i l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. La selecció espanyola d'hoquei patins, farcida de jugadores catalanes, s'ha classificat per la final del Mundial femení que es disputa a Asunción, al Paraguai. El combinat espanyol s'ha imposat a Portugal per 2-1 a les semifinals. I en waterpolo, des d'aquest divendres fins diumenge, es disputen dues fases prèvies europees. A la Champions femenina, el Sabadell i el Terrassa juguen al mateix grup. A la piscina sabadellenca s'han jugat el Sabadell 26, Don 4, i el Lilla 7, Terrassa 25. Aquest dissabte a les 12, Sabadell-Lilla a 3:15, Don Terrassa. I el Catalunya ha guanyat a la piscina del Glifades 8-21. Aquest 17:15 juga contra l'Ètnikos grec. A l'Eurocup masculina, Barcelona 17, Buliagmeni 12 i Primorje 11, Terrassa 15.
4: Tresca Info.

0: Són les 4.
1: Ada Colau ofereix públicament a Gabriel Rufián liderar el Front Ampli d'Esquerres mentre Oriol Junqueras intenta convèncer l'In Extremis perquè continuï sent el candidat d'Esquerra a les eleccions del 29 de novembre. Els sindicats per l'habitatge asseguren que la vaga general és crucial i demanen als ciutadans que s'organitzin perquè sigui un èxit. Aquest divendres s'han tornat a mobilitzar a Barcelona en una manifestació que ha plegat 15.000 persones, segons els organitzadors, mentre que la xifra que dona la Guàrdia Urbana és de 3.000. Els Estats Units imposen sancions al Tribunal Penal Internacional el dia que s'atorga el Premi Nobel de la Pau a la jurista sud-africana Navi Pillay, jutgessa del Tribunal Penal Internacional. L'administració vol tallar tota via de finançament de l'organisme internacional que considera una amenaça per als Estats Units. La Xina reduirà a la meitat el nombre de cotxes híbrids que exporta a Europa. Aquest és el compromís que ha arrencat una delegació de la Unió Europea a la Xina, que allunya el fantasma d'una guerra comercial entre les dues potències. L'acord també obre les portes del mercat per a productes europeus, des de components per a automòbils fins a calçat passant per l'oli d'oliva. El jurat popular declara culpable d'assassinat l'home que va estrangular la seva exparella a Girona l'any 2023. Ara la jutgessa haurà d'imposar una sentència. La fiscalia i l'acusació demanen presó permanent revisable, mentre que la defensa sosté que va ser un homicidi. La família de l'exmoderadora de Meta, que es va suïcidar a França, denunciarà l'empresa i estudia accions penals contra Mark Zuckerberg. L'advocat apunta a un possible homicidi imprudent. El cineasta danès Nicolas Winding Refn, conegut com a Drive, ha presentat la seva última pel·lícula al Festival de Sitges. Ha reconegut en declaracions a 3CAT Info que està clínicament mort durant 20 minuts, ha reactivat la seva flama creativa. L'ha acompanyat l'autor de la banda sonora, Pino Donaggio, compositor de capçalera de Brian De Palma, que ha estat rebut amb honors.
0: Esports.
2: L'Espanyol ha empatat a 1 al camp del Màlaga amb un gol de l'equip andalús. El temps de descompte, Manolo González ha deixat Dimitrovic a la banqueta. En el seu lloc ha jugat Fortuño. Aquest dissabte a 6:45, Barça-Getafe sense Rafinha, que també es perdrà el partit de Champions de dimarts que ve contra el Galatasaray. El Barça de bàsquet ha perdut davant els Alguiris del Palau 81-88 en partit d'Eurolliga. Els blaugranes guanyaven de 10 al final del tercer quart.
1: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana llarg, el temps serà ben estable, amb sol i alguns núvols del tot inofensius. No s'espera pluja enlloc. L'ambient serà el típic d'octubre, amb matins i vespres frescos o freds i migdies agradables al sol. Les màximes no passaran dels 24 o 25 graus.
0: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Ada Colau proposa públicament a Gabriel Rufián que encapçali el Front Ampli de la candidatura d'Esquerres a tot l'Estat per a les eleccions del 29 de novembre. L'oferiment de l'exalcaldessa de Barcelona arriba en un cap de setmana clau per al partit d'Oriol Junqueras, que vol tancar el nom del candidat i intenta retenir Rufián perquè continuï sota la marca d'Esquerra. Albert Prat.
3: La maniobra de Colau tensiona encara més les negociacions entre Rufián i Junqueras. La direcció d'Esquerra dona per fet que es quedarà i diu que l'acord està encarrilat. Fins i tot alguns dels diputats més hostils han plegat i ara tot depèn d'ell. A hores d'ara, Rufián manté el pols, es resisteix a donar-ho per fet i escolta la proposta de Colau, que l'ha convidat al Front Ampli des de la Sexta.
4: Yo creo que el mismo Gabriel Rufián ha sido de los más lúcidos, ¿no?, en defender esa idea de que nadie entendería de que no hubiera una única papeleta a la izquierda del PSOE. Entonces yo sí que le pediría a Gabriel Rufián, ¿no?, que ejerciera ese liderazgo y esa responsabilidad para acabar de ayudar a unir todas estas propuestas de la izquierda.
3: L'entorn de Colau està disposat a posar-li una catifa vermella i, de moment, Rufián no es pronuncia. Fins ara, la direcció dels republicans no han volgut ni sentir a parlar d'una proposta que passi per diluir les sigles d'Esquerra. I, de fet, Junqueras vol acabar amb el debat del candidat aquest mateix cap de setmana i ja té un pla B a punt si finalment

0: Rufián decideix saltar del partit.
1: Mentrestant, la CUP decidirà aquest dissabte si es presenta a les generals del 29 de novembre. El partit té reserves i arriba a la reunió decisiva sense consens, després de mesos de debat intern. Els partidaris de Concorre, com el corrent Poble Lliure, consideren necessària una proposta per canalitzar el malestar per qüestions com l'habitatge i l'ascens de l'extrema dreta. I també hi ha veus que alerten que no és oportú sortir del focus mediàtic quan queden 8 mesos per a les municipals. En canvi, els detractors, com l'organització Endavant, creuen que l'espai polític no està prou fort per destinar recursos a una campanya d'última hora. Els copaires no descarten acabar la reunió de la Mesa Nacional amb una votació si les posicions continuen enrocades. Milers de manifestants a favor del dret a un habitatge digne s'han tornat a manifestar aquest divendres a Barcelona per impulsar la vaga general de l'11 de novembre. Segons els organitzadors, s'han manifestat 15.000 persones, una xifra que la Guàrdia Urbana rebaixa a 3.000. S'han concentrat a la plaça Universitat, on han homenatjat Mari Carmen Abascal i Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar al setembre després que la desnonessin. Els sindicats demanen als ciutadans que s'organitzin de cara a la vaga general. Marta Espriu, portaveu de la Confederació Sindical de l'Habitatge de Catalunya.
2: Ara comença una cursa de fons. Hem de caminar plegades cap a una vaga general. És més important que mai afiliar-se, organitzar-se, muntar comitès de vaga i aturar de veritat el país el dia 11 de novembre. No demanarem res. Exigirem que es compleixin els nostres drets i que es faci amb els nostres propis criteris.
1: I Carme Arcarazo, del Sindicat de Llogateres, explica per què cal aquesta vaga.
3: Per aconseguir la fi dels desnonaments, per aconseguir contractes indefinits, per aconseguir que es prohibeixin les compres especulatives, per aconseguir un impost a la riquesa que faci ampliar el parc públic de manera substancial i també perquè sindicalistes com la Mari Carmen tinguin drets sindicals.
1: La manifestació ha acabat a la Via Laietana, on hi ha l'edifici de Foment del Treball. A València, la manifestació d'aquest divendres convocada per la Comissió 9 d'Octubre amb motiu de la Diada del País Valencià s'ha celebrat sense incidents i enmig d'un ambient festiu. S'havia desplegat un fort dispositiu policial per la coincidència amb l'acampada per l'habitatge que es fa a la plaça de l'Ajuntament i el perill d'enfrontaments amb l'extrema dreta. València, Marta García.
4: 1.700 efectius, uns 500 més del que és habitual, tot i que al final no hi ha hagut incidents, malgrat que l'extrema dreta i els blavers, els anticatalanistes del País Valencià, han tingut presència en la processó cívica del matí. La manifestació de la vesprada engloba diverses associacions. Ha participat una columna educativa amb els sindicats STPB, Comissions Obreres i la UGT, també participa la Plataforma per la Llengua o Acció Cultural del País Valencià. Anna Oliver és la seva presidenta.
5: Un País Valencià que parla la nostra llengua, que respecta la nostra cultura i els nostres orígens, en aquest any que fem 750 anys de la mort de Jaume Primer, una fita que ha passat absolutament inadvertida per les institucions i que quan han publicitat la programació ho han fet en una programació en castellà i desarrelada de nosaltres.
4: Guanyem el país ha sigut el lema d'esta manifestació que ha transcorregut amb calma en una jornada que ha començat de manera institucional i ha acabat més reivindicativa.
6: 3CAT Info.
1: Els Estats Units sancionen el Tribunal Penal Internacional amb l'objectiu d'ofegar econòmicament la institució jurídica. La decisió s'ha anunciat poc després de saber-se la concessió del Premi Nobel de la Pau a Navi Pillay, exjutgessa del TPI. Washington, Oriol Serra.
7: L'administració Trump fa temps que mira de dinamitar el Tribunal Penal Internacional per totes les vies possibles. L'argument oficial és que el TPI pretén jutjar i processar ciutadans nord-americans i que el govern dels Estats Units no reconeix un tribunal que considera il·legítim. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha dit que acabaran amb el TPI si aquest no atura les amenaces.
8: Prohibirem les transaccions amb aquest tribunal il·legítim, tallant-li els recursos i paralitzant la seva capacitat d'actuar contra nosaltres. Els Estats Units no estan subjectes a la jurisdicció d'aquest fals tribunal. Els dos partits hi estan d'acord, però només el president Trump actua per acabar amb aquesta amenaça d'una vegada per totes. O bé el TPI posa fi a les seves amenaces, o bé nosaltres posarem fi al TPI.
7: El Premi Nobel a Navi Pillay ha estat el detonant previ a les amenaces per part de l'alta diplomàcia nord-americana. Recordem que Trump també la té jurada amb els Nobel perquè ell no n'ha obtingut cap, i el premi anunciat aquest divendres ha anat dirigit justament a una exjutgessa del TPI.
1: La Unió Europea i països com el Regne Unit, el Canadà i el Japó han tancat files amb el Tribunal del Penal Internacional, dient que prendran les mesures necessàries per garantir el funcionament de l'altre.

0: tribunal, tant en la investigació com en el processament de crims de guerra i crims contra la humanitat. Precisament, la jurista sud-africana Nabi Pillay guanya el Premi Nobel de la Pau, com us hem dit ara fa una estona, en un clar missatge del Comitè Noruec en defensa de les institucions jurídiques internacionals en un context d'atacs contra aquests organismes. El portaveu del comitè ho ha deixat ben clar.
1: In awarding this year's Nobel Peace Prize.
2: Amb la concessió d'aquest Premi Nobel de la Pau d'enguany, el Comitè Nobel Noruec vol recordar al món que l'estat de dret, tant nacional com internacional, és la base del sistema que hem establert per garantir la pau i resoldre els conflictes de manera no violenta. La pau requereix justícia.
0: Lluitadora contra el règim de l'apartheid sud-africà, Pillay va ser jutgessa del Tribunal Penal Internacional i alta comissionada de les Nacions Unides per als Drets Humans entre el 2008 i el 2014. Va dirigir l'informe que va qualificar de genocidi l'actuació d'Israel a Gaza i va presidir el Tribunal Penal sobre Ruanda, en què es va establir la violència sexual com a crim d'ilesa humanitat. Pillay, de 85 anys, ha dedicat el premi als supervivents dels crims internacionals.
3: Teniu l'obligació legal de protegir els drets humans, evitar la guerra i fer realitat la Carta de les Nacions Unides. És una obligació que insto tots els estats a complir. L'últim que volem és que els estats actuïn pel seu compte, com en el cas de l'atac contra el Tribunal Penal Internacional.
0: Les felicitacions de l'ONU, la Unió Europea o el govern sud-africà contrasten amb la reacció d'Israel. El primer ministre Netanyahu diu que el comitè del Nobel ha perdut la brújula moral perquè ha distingit una persona que ha contribuït a demonitzar els jueus. Encara en clau internacional, us expliquem que un terratrèmol de magnitud 7,6 a l'escala de Richter ha sacsejat aquest divendres Panamà. L'epicentre està situat a 10 quilòmetres de profunditat al sud del país, tot i que s'ha sentit amb força a la ciutat de Panamà, la capital del país. El fort sisme ha provocat danys en alguns edificis i talls de subministrament elèctric en algunes zones de Panamà. El govern ha demanat calma a la població i el gestor del canal ha confirmat que la infraestructura funciona sense problemes després de revisar-la. El terratrèmol ha activat una alerta per tsunami en diversos països del Pacífic, però hores després s'ha desactivat sense que hagi provocat problemes. A casa nostra, el jurat ha declarat l'acusat del crim masclista de Girona culpable d'assassinat, agressió sexual i robatori violent. El verdicte, per unanimitat, considera provat que el juliol del 2023 el condemnat va esperar la víctima al replà de casa seva per abordar-la i deixar-la inconscient. El jurat també conclou que li va fer tocaments i després la va estrangular per evitar que el pogués denunciar. Després li va robar dues targetes, l'arrestat era exnòvio de la víctima i va declarar que no volia fer-li mal. L'acusació i la fiscalia demanen presó permanent revisable per assassinat i 15 anys més per agressió sexual i robatori violent. La defensa sosté que va ser un homicidi. Ara la jutgessa haurà de dictar sentència amb la pena que se li imposa. Els Mossos d'Esquadra han intervingut 8.000 quilos de xix en una nau de cabanes a l'Alt Empordà. El seu preu al mercat negre era més de 16 milions d'euros. És més de la meitat d'aquest tipus de droga que han localitzat aquest any a Catalunya. Girona, Laia Claret.
4: Aquest any els Mossos han comissat a Catalunya 14.900 quilos de xix. Només en aquesta operació, 8.000. Estava repartida en uns paquets que estaven amagats entre la càrrega d'un tràiler. Una càrrega legal amb palets de grans saques de ràfia plenes de picadura de cautxú. A dins dels sacs hi havia la droga. El camió era dins la nau de cabanes i quan hi van entrar els Mossos hi havia 7 homes que ho estaven descarregant amb l'objectiu de repartir-ho en furgonetes més petites. Tots 7 estan detinguts. L'acció policial culmina una investigació que va arrencar el juny quan ja van enxampar a Viladecans una furgoneta amb 2.400 quilos de xix.
0: I abans dels temps, us expliquem que ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona més de la meitat dels 570.000 vehicles que està previst que marxin durant aquest cap de setmana llarg del 12 d'octubre. L'operació sortida d'aquest divendres, però, ha estat marcada per vehicles avariats i alguns accidents que han provocat força problemes. Les rondes de Barcelona, l'autopista P7, la C32 al Maresme i la C16 al Berguedà han estat les vies més complicades i de cara a aquest dissabte al matí també es preveu preveu que sigui així. Ho ha explicat a 3cat Info Guillermo Villuendas,

0: subdirector general de gestió del trànsit.
1: Les dues rondes de Barcelona, B10, B20, el que seria l'AP7, doncs, amb el tram central entre Sant Cugat del Vallès i Mollet del Vallès, especialment amb la zona de l'enllaç amb la C-5.

0: El temps.
1: Néstor Gómez.
2: Aquest cap de setmana el temps es presenta totalment estable. Deixem enrere les pluges que ens han acompanyat durant els primers 8 dies de mes, amb ruixats i tempestes i aiguats torrencials, i tenim un cap de setmana totalment plàcid, encapçalat per la presència del sol, algunes teranyines de núvols alts, també tindrem algun núvol a la tarda que pot aparèixer al Pirineu, però sense precipitacions. Això sí, amb temperatures al matí i al vespre fredes a les valls del Pirineu, fresques a bona part de les comarques l'interior, tot i que les mínimes avui pugen una miqueta respecte al fred matinal de divendres. Pel que fa a les màximes, pujaran una miqueta més. Les màximes més altes esperen que toquin la xifra dels 25 graus a punts de les comarques de Girona, àrees Costa Central i també cap al Camp de Tarragona. De cara a demà diumenge, el temps es mantindrà similar a l'avui, ampli domini del sol, totalment estable, sense precipitacions i temperatures sense canvis.
0: 3CAT Info.
1: La família d'una exmoderadora de continguts de Meta, que es va suïcidar a França, demandarà la companyia i estudia emprendre accions penals contra el seu fundador, Mark Zuckerberg. L'advocat de la família creu que darrere de la seva mort hi hauria un delicte d'homicidi imprudent. La dona havia treballat a Barcelona entre el 2022 i el 2025 revisant continguts violents. Es plantejava sumar-se a una demanda col·lectiva de més de 700 exmoderadors pels danys psicològics que atribueixen a aquesta feina. Roberto Castro, advocat de la família, en declaracions a aquesta emissora.
3: En el cas dels moderadors en general, estem parlant d'un delicte contra els drets dels treballadors. En el cas de la Inés Mendoza, també, però en el seu cas se li afegeix un delicte d'homicidi imprudent. La mare vol reclamar responsabilitats al més alt nivell. Nosaltres estem estudiant que la querella sigui contra el senyor Zuckerberg.
1: La treballadora s'havia intentat suïcidar el 2023, quan encara treballava a l'empresa. Segons Castro, Meta n'era conscient.
3: Pel torn de nit hi havia una psicòloga i al millor eren 200 moderadors. I al millor estàs veient com li tallen el cap a un nadó. El moderador es trenca i necessita un psicòleg, necessita alguna cosa. I quasi que la màxima assistència que tenia era el company que estava al costat.
1: L'advocat també denuncia que ni Meta ni l'empresa subcontractada a Barcelona advertien als candidats de la duresa dels continguts que haurien de visionar. Precisament, les urgències hospitalàries per problemes de salut mental han crescut prop d'un 50% en 4 anys. A les urgències de l'atenció primària també han augmentat, s'han doblat des del 2021. Són dades que el govern ha fet públiques aquest divendres, vigília del Dia Mundial de la Salut Mental. Els centres de salut mental, que són l'atenció especialitzada, entre els diagnòstics més habituals hi ha la depressió i l'ansietat en adults i el TDAH i l'autisme en infants i joves. A més, 4 de cada 10 menors atesos en aquests centres tenen ja un diagnòstic crònic, gairebé el doble que abans de la pandèmia. Els CAPs, el primer nivell d'atenció, l'any passat es van detectar problemes de salut mental a prop de 450.000 persones i el consum d'antidepressius ha pujat un 29% en els darrers 4 anys. Per això el govern defensa abordar la salut mental des de tots els àmbits de la vida de les persones. Per al president de la Generalitat, Salvador Illa, és un repte de govern que va més enllà de l'atenció sanitària.
4: Tenir cura de la persona de manera integral, cuidar-la abans d'arribar a l'ingrés hospitalari. Evitar sempre que es pugui la medicalització, però tampoc deixar ningú sol si cal atenció especialitzada. Si parlem d'un repte de país, d'una necessitat que afecta el conjunt de la societat i que, per tant, requereix una resposta de país, cal, per tant, enfortir el Pacte Nacional de Salut Mental.
1: Eliminar l'estigma i parlar-ne més és un altre dels objectius del govern. Els administradors de finques alerten que estan desbordats de feina per les reparacions que s'han de gestionar després de l'intens episodi de pluges que ha afectat Catalunya en els últims dies. La majoria de gestions són per pàrquings inundats, terrats fets malbé o filtracions d'aigua. La vicepresidenta del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, Elisabet Carbonell, reconeix que no troben operaris per resoldre tantes incidències.
5: Rebem moltes trucades i el que fem nosaltres és contactar ràpidament amb els industrials i també els industrials estan col·lapsats. Vull dir, estem donant prioritat realment a el que és molt urgent.
1: A les empreses que treballen amb excavadores o camions cisterna també se'ls ha multiplicat la feina després de 6 dies de temporal. Les que acostumen a

0: fer-se càrrec de les indemnitzacions són les assegurances, però en cas d'inundacions se n'encarrega el Consorci de Compensació d'Assegurances. Per sol·licitar aquests diners és imprescindible conservar factures de les reparacions, pressupostos o fotografies. Unió de Pagesos demana ajudes i accions urgents per reparar els danys provocats pels aiguats en desenes de finques de les Terres de l'Ebre. Mentrestant, el Canà, el Montsià, continuen aplicant accions urbanístiques per evitar inundacions com les de l'any passat. Anem a Tarragona, Manel Sastre.
1: Han patit sobretot els cultius d'oliva, molt castigats ja per la sequera, i el d'arròs. Ara el sindicat agrari reclama ajudes urgents per un sector que fa anys que està al límit. Carlos Sanz és el coordinador d'Unió de Pagesos al Baix Ebre.
2: Han passat d'una sequera extrema de 4 mesos sense ploure, han passat a tindre uns aiguats de 300 litres per metro quadrat. A part de que on veieu aquí al voltant les destrosses de molts barranquets i moltes finques, aiguats, preus, fauna, no me'n sortim.
1: El Canà, ara que fa un any també d'unes altres devastadores inundacions, han executat moltes millores per evitar que es repeteixin. El desembre s'obrirà el trànsit al nou pont del carrer Sant Josep i, segons l'alcalde Xavier Reverter, tot el que s'ha fet fins ara ha reduït de forma dràstica el risc de tornar a patir inundacions.
3: Ha vingut una segona dana, no ha sigut tan forta, però sí que hem aconseguit que en totes les mesures l'han pogut passar. Estem treballant en un tema de renaturalització, sobretot doncs, bueno, les mesures més importants, lo dragat, l'arreglar el pont.
1: Encara falta executar el projecte de millora del drenatge d'aquest carrer Sant Josep amb una inversió de més de 5 milions d'euros. Les obres podrien estar acabades d'aquí un any.
0: El sector agrari s'ha tornat a mobilitzar aquest divendres a Lleida per denunciar l'augment de costos per a pagesos i ramaders. Anem fins allà amb Júlia Albacar.
4: La tractorada ha començat davant de la delegació d'Hisenda, on s'han fet arribar les reivindicacions en matèria fiscal del sector, i ha seguit fins a la subdelegació del govern espanyol, on els pagesos han entregat un manifest. Reclamen ajudes per poder afrontar l'augment dels costos de producció, dels carburants, fertilitzants o l'energia. En sentim alguns.
5: Com sembrarem, el preu que tindrem que pagar la llavor, el preu que tindrem que pagar els adobs, los herbicides, los insecticides.
6: Nosaltres, el nostre sector de la fruita, depenent molt de la mà d'obra, ens volen tornar a pujar, i nosaltres cada vegada ens costa més poder subsistir.
7: El gasoil està impagable i és que no podem viure, perquè no podem treballar a costos que és que no el podem pagar-los.
4: La setmana vinent continuaran les mobilitzacions, este cop convocades per Unió de Pagesos amb el suport de Saja, amb una nova tractora de Barcelona.
0: Obrim plana cultural. Su propio infierno ha estat el títol del dia al Festival de Sitges. És l'última pel·lícula del danès Nicolas Winding Refn. Anem cap allà amb en Marc Garriga.
8: Nicolas Winding Refn és un director singular. Va dirigir la magnífica Drive, després Only God Forgives, també amb Ryan Gosling, The Neon Demon, i ara torna després d'un episodi mèdic en què va perdre la vida el 2023. Durant una operació a cor obert, el seu cor va deixar de bategar uns 20 minuts i el van reanimar amb descàrregues elèctriques, i ens ha dit que és un altre.
9: I was very fortunate to die.
10: Vaig ser molt afortunat de morir i tornar, perquè abans de morir la meva flama creativa, la que tots tenim, s'havia apagat. Per mi resultava frustrant, perquè no sabia què faria la resta de la meva vida. Però quan vaig ressuscitar, la flama s'havia tornat a encendre. Així que ara tinc la flama creativa d'un noi de 16 anys amb la seva curiositat i la seva arrogància.
8: El seu estil visual és molt característic, colors intensos, un ambient neo-noir i l'ús de la violència estilitzada. El millor del film, però, la música de Pino Donaggio, un autor que va començar en el món de la cançó amb aquell tema que es va fer famós al Festival de San Remo el 1965 i que ens ha cantat en la versió en castellà.
11: Yo que en un momento puedo estar lejos de ti, como iba a estar la vida entera ya sin ti.
8: Però ha acabat triomfant en el món del cinema, component prop de 200 bandes sonores, les més famoses per pel·lícules de Brian De Palma, com Carrie o Vestida per matar, i assegura que als 84 anys encara està en forma i té diversos projectes en cartera.
0: Esports. Amb en Francesc Ripoll.
12: L'Espanyol ha empatat a 1 al camp del Màlaga amb un gol de l'equip andalús al temps de descompte. Brian Zaragoza ha avançat els blanquiblaus a la primera meitat, però Adrián Niño al 93 ha deixat l'Espanyol sense els 3 punts. Manolo González, el tècnic blanquiblau, lamenta l'empat i la segona part del seu equip.
13: Sí, és que al final guanyar és el que et dona la força. La confiança te la dona guanyar. Al final treure resultats és el que et dona aquesta força per ser valent i de més. Aquí hi ha hagut situacions, torno a dir, que penso que la primera part la versió de l'equip ha sigut bona, ha sortit el pla de partit que havien dissenyat, ha sortit perfecte, i el problema ha estat més aviat a la segona, no a la primera.
12: Per aquest partit, Manolo González ha fet fins a 6 canvis respecte a l'11.

0: Doncs acaba de perdre davant l'Elx per 1-3 abans de l'aturada per seleccions. Destaca la suplència de Dimitrovic, porter titular fins ara, amb molèsties a l'esquena. En el seu lloc ha jugat Fortuño. Aquest dissabte, 6:45 de la tarda, Barça-Getafe sense Rafinha. Flick ha confirmat la baixa del davanter brasiler tant per aquest partit com pel de la Champions contra el Galatasaray de dimarts que ve.
1: The picture shows something and it's not a big injury, but
2: la ressonància va revelar alguna petita cosa. No és una gran lesió, però sí que hi ha alguna cosa. La temporada passada va patir 3 lesions i hem d'anar amb cura. No està disponible per demà i tampoc per al Galatasaray dimarts a Istanbul.
1: It's not available tomorrow and also not available in Istanbul against Galatasaray.
0: Flick ha insinuat les titularitats de Gabriel Jesús en el lloc de Rafinha i de Lamine Yamal. També ha dit que espera que De Jong torni a la convocatòria davant el Betis. D'altra banda, Joan Garcia també està preparat per tornar. Si el Barça guanya, aconseguirà la 8a victòria consecutiva. El Getafe de Bordalàs és 11è amb 8 punts. Per cert, que al Camp Nou s'ha celebrat aquest divendres l'acte d'acomiad a Pedro Rodríguez, que deixa el futbol professional als 39 anys. El jugador es retira després d'haver militat al Barça, el Chelsea, la Roma i la Lazio. Pedro farà aquest dissabte el servei d'honor al partit contra el Getafe.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Encara primera, també dissabte a les 9, el Madrid rep el Villarreal al Santiago Bernabéu. El partit arriba enmig de polèmica amb Mbappé i Mourinho n'ha parlat.
4: Primero era la discoteca, que no era discoteca, era un local de un evento privado. Después era la bicicleta en Suiza, que era simplemente un hotel donde cada casa tenía un par de bicicletas para ir a la zona central. Ya estaba haciendo la vuelta a Suiza en bicicleta. Y es por eso que digo, ridículo, ridículo.
0: El Madrid-Villarreal en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. També es farà la retransmissió del Ceuta-Sabadell. A 4:15, l'equip arlequinat buscarà la primera victòria a domicili de la temporada al camp del penúltim classificat. Obrim plana poliesportiva. El Barça de bàsquet ha perdut 81-88 davant els Alguiris Kaunas al Palau Blaugrana. Un mal últim quart de l'equip de Sekulic ha condemnat als blaugranes, que guanyaven de 10 al final del tercer quart. Sentim Sekulic, el tècnic blaugrana.
5: No vull ser el típic que es queixa i parla del procés o de totes les coses per les quals hem de passar per convertir-nos en millor equip. Això forma part de tenir un equip nou, haver de passar per mals moments. Crec que hem tingut el partit sota control durant 30 minuts. Després hem perdut la concentració, la consistència, no hem estat consistents. No és només cosa d'un partit, ha de ser minut a minut. Hem de ser conscients del que fem, com ho fem i allò que volem fer.
0: A la Lliga CB de bàsquet, aquest dissabte a les 9 del vespre, Breogan Bàsquet Girona. I en MotoGP, bon començament de Marc Márquez al Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. Té els rivals pel títol al davant, però el tro de Cervera els té a prop. Ha liderat la primera jornada Raúl Fernández amb Aprilia, seguit de Bezzecchi i del líder Jorge Martín. Aquest dissabte a les 9 del matí, la cursa sprint. I la selecció espanyola d'hoquei patins, farcida de jugadores catalanes, s'ha classificat per la final del Mundial Femení, que es disputa a Asunción, al Paraguai. El combinat espanyol s'ha imposat a Portugal per 2-1 a les semifinals.
3: L'actualitat esportiva a fons.
0: I acabem els esports parlant d'handbol. La Lliga Sobal, Ciutat Real 34, Granollers 33. És la primera derrota de la temporada que encaixa l'equip vallesà.
3: 3CAT Info. Són 4:45.
6: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat durant la primera mitja hora. Ada Colau ofereix públicament a Gabriel Rufián liderar el Front Ampli d'Esquerres, mentre Oriol Junqueras intenta convèncer l'in extremis perquè continuï sent el candidat d'Esquerra a les eleccions del 29 de novembre. També us hem explicat que els sindicats per l'habitatge asseguren que la vaga general és crucial i demanen als ciutadans que s'organitzin perquè sigui un èxit. Aquest divendres s'han tornat a mobilitzar a Barcelona en una manifestació que ha aplegat 15.000 persones, segons els organitzadors.

0: organitzadors, 3.000 segons la Guàrdia Urbana. I els Estats Units imposen sancions al Tribunal Penal Internacional el dia que s'atorga el Premi Nobel de la Pau a la jurista sud-africana Nabi Pillay, exjutgessa del TPI. L'administració vol tallar tota via de finançament de l'organisme internacional que considera una amenaça per als Estats Units. I a partir d'ara us explicarem que el president dels Estats Units, Donald Trump, ha sorprès aquest divendres anunciant un acord amb Rússia perquè Moscou subministri combustible dièsel als mercats nord-americans i mundials. Trump ho ha anunciat a través de la seva xarxa social Truth i després de mantenir una conversa telefònica amb el president rus, Vladimir Putin. I us parlarem d'aquesta casa, 3CAT, que preveu arribar als 18 canals a YouTube el juny del 2027. Entre les propostes hi haurà un canal exclusiu de notícies i un amb continguts esportius originals per als més joves. L'objectiu és que els continguts de la plataforma arribin a tothom i es promocioni el català a YouTube. I en clau cultural, Sílvia Pérez Cruz, Oriol Pla, Pol Guaix, Àlex Uller, Cabo San Roque són alguns dels reconeguts aquest any amb els Premis Nacionals de Cultura. I en esports, què destaquem, Francesc Ripoll?
1: Que l'Espanyol ha empatat a un al camp del Màlaga amb un gol dels andalusos al temps de descompte i aquest dissabte a 6:45, Barça-Getafe al Camp Nou sense Rafinha.
0: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana llarg el temps serà ben estable, amb sol i alguns núvols del tot inofensius. No s'espera pluja enlloc. L'ambient serà el típic d'octubre, amb matins i vespres frescos o freds i migdies agradables al sol. Les màximes no passaran dels 24 o 25 graus. Ada Colau proposa públicament a Gabriel Rufián que encapçali el Front Ampli i la candidatura d'Esquerres a tot l'Estat per a les eleccions del 29 de novembre. L'oferiment de l'exalcaldessa de Barcelona arriba en un cap de setmana clau per al partit d'Oriol Junqueras, que vol tancar el nom del candidat i intenta retenir Rufián perquè continuï sota la marca d'Esquerra. Albert Prat.
2: La maniobra de Colau tensiona encara més les negociacions entre Rufián i Junqueras. La direcció d'Esquerra dona per fet que es quedarà i diu que l'acord està encarrilat. Fins i tot alguns dels diputats més hostils han plegat i ara tot depèn d'ell. A hores d'ara, Rufián manté el pols, es resisteix a donar-ho per fet i escolta la proposta de Colau, que l'ha convidat al Front Ampli des de la Sexta.
3: Yo creo que el mismo Gabriel Rufián ha sido de los más lúcidos, ¿no?, en defender esa idea de que nadie entendería de que no hubiera una única papeleta a la izquierda del PSOE. Entonces yo sí que le pediría a Gabriel Rufián, ¿no?, que ejerciera ese liderazgo y esa responsabilidad para acabar de ayudar a unir todas estas propuestas de la izquierda.
2: L'entorn de Colau està disposat a posar-li una catifa vermella i de moment Rufián no es pronuncia. Fins ara la direcció dels republicans no han volgut ni sentir a parlar d'una proposta que passi per diluir les sigles d'Esquerra. I de fet, Junqueras vol acabar amb el debat del candidat aquest mateix cap de setmana i ja té un pla B a punt si finalment Rufián decideix saltar del partit.
0: La Fiscalia ha demanat al Suprem que deixi votar els ciutadans que han obtingut la nacionalitat espanyola a través de la llei de nets de cara a les eleccions del 29 de novembre. Madrid, Laura Estrada.
4: Tant Vox com Justitia Europa, una altra entitat ultra, han demanat que se suspenguin aquests vots, però l'Advocacia de l'Estat i la Fiscalia veuen impossible fer les comprovacions pertinents. A finals de mes ha de quedar tancat el cens electoral i veuen inviable mirar els més de 160.000 casos de descendents d'exiliats que van obtenir la nacionalitat a través de la llei de nets. A més, la Fiscalia sosté que aplicar la suspensió podria comportar una paralització de les altes al cens fins i tot després de les eleccions. La Sala del Suprem continuarà deliberant aquest cap de setmana sobre l'aixecament o no d'aquesta suspensió.
0: L'Audiència Nacional descarta de moment imputar al PSOE en el cas Leire la suposada trama per fer descarrilar procediments judicials que afecten els socialistes. Tornem a Madrid.
4: El jutge instructor Santiago Pedraz ha fet cas de la Fiscalia, que hi veu indicis de delicte, però que demana recopilar més informació abans de decidir si inclou el PSOE com a investigat. Entre les diligències hi ha, per exemple, la declaració de Santos Cerdán, que va ser número 3 dels socialistes i que assenyalen com a presumpte cap de la trama. L'endemà de l'anunci de l'avançament electoral, el PP va demanar que el jutge cités el PSOE com a investigat.
5: Hicimos bien cuando decidimos pedir la imputación del Partido Socialista. Hablamos de todo un partido operando como si fuese una cloaca mafiosa.
4: Pedro Sánchez reconeix la corrupció dins del seu partit pel cas Ábalos, però creu que la resta són atacs de la dreta i la ultradreta.
6: Yo creo que ha habido una corrupción real i,

0: Y es así. El caso de José Luis Ábalos lo demuestra. Y yo creo que ha habido ficción y ha habido un interés claro por parte de asociaciones de ultraderecha.
1: Parla d'una persecució judicial per part del PP i de Vox.
2: A Barcelona, milers de manifestants a favor del dret a un habitatge digne s'han tornat a manifestar aquest divendres a Barcelona per impulsar la vaga general de l'11 de novembre. Segons els organitzadors, s'han manifestat 15.000 persones, una xifra que la Guàrdia Urbana rebaixa a 3.000. S'han concentrat a la plaça de la Universitat, on han homenatjat Mari Carmen Abascal i Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar al setembre després que la desnonessin. Els sindicats demanen als ciutadans que s'organitzin de cara a la vaga general. Marta Espriu, portaveu de la Confederació Sindical de l'Habitatge de Catalunya.
3: Ara comença una cursa de fons. Hem de caminar plegades cap a una vaga general. És més important que mai afiliar-se, organitzar-se, muntar comitès de vaga i aturar de veritat el país el dia 11 de novembre. No demanarem res. Exigirem que es compleixin els nostres drets i que es faci amb els nostres propis criteris.
2: I Carme Arcarazo, del Sindicat de Llogateres, explica per què cal aquesta vaga.
4: Per aconseguir la fi dels desnonaments, per aconseguir contractes indefinits, per aconseguir que es prohibeixin les compres especulatives, per aconseguir un impost a la riquesa que faci ampliar el parc públic de manera substancial i també perquè sindicalistes com la Mari Carmen tinguin drets sindicals.
2: La manifestació ha acabat a la Via Laietana, on hi ha l'edifici de Foment del Treball.
5: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
2: De la plana internacional destaca que els Estats Units sancionen el Tribunal Penal Internacional amb l'objectiu d'ofegar econòmicament la institució jurídica. La decisió s'ha anunciat poc després de saber-se la concessió del Premi Nobel de la Pau a Navi Pillay, exjutgessa del TPI. Washington, Oriol Serra.
6: L'administració Trump fa temps que mira de dinamitar el Tribunal Penal Internacional per totes les vies possibles. L'argument oficial és que el TPI pretén jutjar i processar ciutadans nord-americans i que el govern dels Estats Units no reconeix un tribunal que considera il·legítim. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha dit que acabaran amb el TPI si aquest no atura les amenaces.
7: Prohibirem les transaccions amb aquest tribunal il·legítim, tallant-li els recursos i paralitzant la seva capacitat d'actuar contra nosaltres. Els Estats Units no estan subjectes a la jurisdicció d'aquest fals tribunal. Els dos partits hi estan d'acord, però només el president Trump actua per acabar amb aquesta amenaça d'una vegada per totes. O bé el TPI posa fi a les seves amenaces, o bé nosaltres posarem fi al TPI.
6: El Premi Nobel a Navi Pillay ha estat el detonant previ a les amenaces per part de l'alta diplomàcia nord-americana. Recordem que Trump també la té jurada amb els Nobel perquè ell no n'ha obtingut cap, i el premi anunciat aquest divendres ha anat dirigit justament a una exjutgessa del TPI.
2: La Unió Europea i països com el Regne Unit, el Canadà i el Japó han tancat files amb el Tribunal Penal Internacional, dient que prendran les mesures necessàries per garantir el funcionament de l'alt tribunal tant en la investigació com en el processament de crims de guerra i crims contra la humanitat. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha sorprès aquest divendres anunciant un acord amb Rússia perquè Moscou subministri combustible dièsel als mercats nord-americans i mundials. Trump ho ha anunciat a través de la seva xarxa social Truth i després de mantenir una conversa telefònica amb el president rus Vladimir Putin. Segons el mandatari nord-americà, Rússia subministrarà immediatament més de 300.000 tones de dièsel als Estats Units i als mercats globals 500.000 tones més a partir del novembre i 1 milió de tones més immediatament després. Trump assegura que l'objectiu és abaixar els preus de la gasolina per als nord-americans quan falta menys d'un mes per a les eleccions de mig mandat, que poden suposar un nou test per a la seva administració. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha reaccionat a l'anunci de Trump dient que és injust i impropi d'un aliat i que la mesura suposa un autèntic regal per a Putin després de 4 anys i mig de la invasió russa del seu país. El rei del Marroc, Mohamed VI, adverteix que les relacions marroquines amb Espanya no poden estar influenciades per cap xantatge. Ho ha dit en les seves primeres paraules en públic sobre la crisi de Ceuta. El sobirà ha criticat les declaracions que han fet alguns sectors polítics espanyols, que ha qualificat d'irresponsables en al·lusió a les crítiques del PP a la gestió marroquina de la crisi migratòria.
8: Davant les declaracions irresponsables i la flagrant explotació de la qüestió des de determinats sectors polítics i mediàtics, afirmem que la relació amb Espanya és una elecció sobirana i voluntària, que de cap manera estarà condicionada per cap pressió, amenaça o xantatge.
2: Mohamed VI ha fet aquestes declaracions en l'obertura de la nova legislatura marroquina i ha reconegut retards en la repatriació de menors migrants al Marroc procedents de Ceuta. Una foto feta durant el 74è aniversari de Vladimir Putin ha causat un gran malestar a Alemanya. Al costat de Putin, i donant-li la mà, apareix l'ex-canceller Gerhard Schröder, amic personal del president rus des de fa anys, just en plena escalada bèl·lica contra Ucraïna. Cada cop que se subratlla l'estreta relació de l'ex-canceller amb el líder rus, es genera una onada d'indignació. Berlín, Jordi Regàs.
9: A la foto distribuïda per les xarxes socials del Kremlin aquest dijous es veu un Vladimir Putin que encaixa efusivament la mà amb l'ex-canceller Gerhard Schröder. Tots dos miren a càmera, riallers, en un entorn que suggereix un domicili privat, amb una estufa de rajoles al darrere. La imatge es va fer pública dijous i aquest divendres el govern alemany ha reaccionat.
10: El canceller està profundament indignat sobre la trobada del senyor Schröder amb el president rus. Putin és responsable de la guerra d'Ucraïna. Són les seves ordres les que la impulsen. Amb aquest rerefons és gairebé immoral que el senyor Schröder celebri un dia com aquest amb Putin.
9: L'amistat de Schröder amb Putin ve de lluny, quan l'any 98 l'alemany va arribar a canceller. Els darrers anys, Schröder havia participat en l'empresa del gasoducte Nord Stream 2 i també havia format part del Consell d'Administració de la petrolera Rosneft. A banda dels vincles econòmics, el que no li perdona el govern alemany és que no condemnés l'atac rus a Ucraïna. De la seva relació amb Putin, Schröder respon que són amics i que ningú li ha de dir què ha de fer. Alemanya, tot plegat, l'ha convertit en un pària polític.
2: Les eleccions legislatives palestines que s'havien de fer el 28 de novembre es posposaran possiblement fins al setembre de l'any que ve. Segons fonts de l'Autoritat Nacional Palestina, no es donen les condicions polítiques, econòmiques i de seguretat perquè se celebrin els comicis i reconeixen que això posaria en dubte el mateix procés, en part per les dificultats que posa Israel perquè es facin, segons el govern palestí. El president Mahmoud Abbas firmarà aviat un decret per formalitzar el retard i elaborar un full de ruta per dur a terme les eleccions. En aquest context, el ministre d'Afers Estrangers israelià, Gedeon Saar, ha acusat Abbas d'enganyar la comunitat internacional per endarrerir les eleccions.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: Les autoritats judicials dels Emirats Àrabs Units han confirmat que el copilot del vol de Fly Dubai pretenia estavellar l'avió contra la terminal de passatgers de l'aeroport Ben Gurion a Tel Aviv el 30 de setembre passat. El fiscal general dels Emirats ha afirmat que l'atemptat suïcida volia causar el nombre més gran possible de víctimes. Jerusalem, Jordi Brascó.
11: És una informació que ja havia aparegut en la premsa israeliana, però que ara ha confirmat de manera oficial el fiscal general d'Emirats Àrabs Units. El copilot, Hamam al-Hamami, natiu d'Oman, pretenia estavellar l'avió que va intentar segrestar contra la terminal de passatgers de l'aeroport de Ben Gurion. Després d'un interrogatori on també han participat els serveis secrets israelians, al-Hamami va assegurar que havia actuat sol. També s'ha sabut que havia volat dues vegades a Tel Aviv per familiaritzar-se amb la ruta i que l'arma amb què va atacar el capità era una destral d'emergència. El copilot havia treballat en diverses aerolínies abans de ser contractat per Fly Dubai a principis d'aquest 2026, una contractació que, ha assegurat el fiscal, complia amb tots els requisits i que fins i tot comptava amb un certificat de bona conducta.
2: El Banc d'Espanya insisteix que de cara al 2028 faltaran 1 milió de pisos. L'organisme ho recull en un nou informe sobre la marxa de l'economia espanyola que pronostica més creixement, però també una inflació més elevada. Segons l'organisme, la guerra de l'Orient Mitjà continuarà tenint un impacte negatiu en els preus, sobretot els de l'energia, però que es traslladarà als serveis i al cistell de la compra. La inflació tancarà l'any en el 3,9%, 3 dècimes per sobre del que es preveia en l'informe del mes de juny. L'any que ve hi haurà una petita moderació, però la pujada de preus continuarà sent elevada, del 3,7%. En tot, el Banc d'Espanya calcula que l'increment del PIB arribarà al 2,6% aquest any, 3 dècimes més del previst fins ara, i que l'any que ve ho farà al 2,2%, 5

0: dècimes més. Aquest augment es deu principalment al consum de les famílies que tenen una taxa d'estalvi per sobre de la mitjana històrica, així com també la creació de nous llocs de treball i el creixement de la població.
1: El temps.
0: Néstor Gómez.
2: Aquest cap de setmana el temps es presenta totalment estable. Deixem enrere les pluges que ens han acompanyat durant els primers 8 dies de mes, amb ruixats i tempestes i aiguats torrencials, i tenim un cap de setmana totalment plàcid, encapçalat per la presència del sol, algunes teranyines de núvols alts, també tindrem algun núvol a la tarda que pot aparèixer al Pirineu, però sense precipitacions. Això sí, amb temperatures al matí i al vespre fredes a les valls del Pirineu, fresques a bona part de les comarques l'interior, tot i que les mínimes avui pugen una miqueta respecte al fred matinal de divendres. Pel que fa a les màximes, pujaran una miqueta més. Les màximes més altes s'esperen que toquin la xifra dels 25 graus a punts de les comarques de Girona, àrees Costa Central i també cap al Camp de Tarragona. De cara a demà diumenge, el temps es mantindrà similar a l'avui, ampli domini del sol, totalment estable, sense precipitacions i temperatures sense canvis.
1: 3CAT Info.
0: El govern d'Aragó apuja el to i amenaça de forçar el trasllat de les pintures de Sixena des del Museu Nacional d'Art de Catalunya, com ja va fer el 2017 al Museu de Lleida. Aquest divendres, la vicepresidenta aragonesa, Mar Vaquero, ha acusat el Museu Català d'incomplir el termini de 56 setmanes fixat a l'abril pel jutjat d'Osca i ha advertit que Aragó assumirà el trasllat si el MNAC no ho fa.
3: También están los bienes que se recuperaron en el 2017, los 44 bienes, y que tuvimos que ir a buscarlos. Pues igualmente, si esas pinturas vienen voluntariamente, se llevarán a cabo la reinstalación, que también está todo previsto en la sala capitular, y si no, se llevará a cabo la ejecución subsidiaria, para lo cual estamos definitivamente y perfectamente preparados.
0: Fonts del MNAC han recordat que el seu informe sobre els riscos del trasllat està pendent de completar-se, ja que encara desconeix les condicions de conservació del recinte que ha d'acollir les pintures religioses. El que sí que està a prop és el trasllat de les pintures profanes del MNAC a l'Aragó i que el museu preveu abans de finals de novembre. La plataforma 3CAT impulsa a YouTube un dels desplegaments més destacats d'un mitjà públic europeu. El projecte, que s'ha presentat aquest matí a Barcelona, preveu implementar 18 canals fins al juny de l'any que ve per tal d'ampliar audiències i reforçar la presència del català. Du a terme una nova estratègia perquè els continguts de la plataforma arribin a tothom i es pugui promocionar la llengua catalana a YouTube. És l'objectiu de la nova aposta de 3CAT, tal com explica la seva presidenta, Rosa Romà.
4: També creiem que el paper de 3CAT és un paper fonamental per a una cultura com la catalana, una cultura que té una presència en l'entorn digital que clarament és minoritària respecte a altres cultures del món. I, per tant, necessitem ser allà on hi ha també aquest consum i hem de competir a la mateixa alçada que estan competint els continguts d'altres mitjans de comunicació, d'altres creadors de continguts en altres llengües.
0: La responsable d'Aliances Estratègiques de Mitjans a YouTube s'ha felicitat per la feina conjunta.
5: L'ambicioso giro digital que habéis iniciado, pues desde el relanzamiento de 3CAT a lo largo de los últimos meses, es una realidad ya totalmente espectacular. De pasar de 8 canales a una veintena de canales en YouTube.
0: De manera progressiva i fins al juny del 2027 hi haurà una nova oferta de canals d'informació, esports, ficció, entreteniment, humor i continguts infantils i juvenils.
1: 3CAT Info.
0: Sílvia Pérez Cruz, Oriol Pla, Pol Guaix, Àlex Uller, Cabo San Roque, Victòria Spunberg i Jan Deuritorial són els 7 reconeguts aquest any amb els Premis Nacionals de Cultura. El Vendrell, Montse Gené Ribà.
6: La reconeguda cantant Sílvia Pérez Cruz ha estat premiada per l'excel·lència musical i la qualitat vocal i interpretativa fruit d'una formació rigorosa continuada. Ella ha rebut el premi amb emoció, dient que és com una abraçada, i ha fet aquest símil pel fet de rebre un premi de casa.
7: Gràcies per donar-me aquest premi aquí a casa. És com un bon plat d'escudella.
6: A l'actor Oriol Pla li ha estat atorgat per una carrera brillant en la interpretació, amb papers esclatants en el teatre, la televisió i el cinema.
8: Vull compartir aquest premi amb l'espai l'espai públic, amb les places, on ja no podem...

0: vam tocar la guitarra, als ateneus populars, als teatres, a les biblioteques.
1: El jove escriptor tarragoní Pol Guasch ha estat premiat per la solidesa de la seva incipient trajectòria literària que ell basa en aquests temes.
2: Amb la desesperança i què fem amb els límits i amb els acabaments, no? És una escriptura que intenta com insistir en el desig.
1: Un altre dels premiats, Àlex Uller, a qui se li ha destacat la seva visió creativa, ha repassat la seva llarga trajectòria a primera línia des de la Fura dels Baus.
3: L'energia dels grans espectacles foreros la vam saber canalitzar i transformar per reinterpretar el repertori operístic en els principals teatres d'òpera de tot el món.
1: També s'ha premiat Cabo San Roque per l'originalitat de la seva pràctica artística basada en arquitectura sonora i instal·lacions visuals. També a Victoria Spumberg, la dramaturga premiada per la seva capacitat de combinar humor en situacions dramàtiques complexes. I finalment, Jande Editorial, una editorial nova fundada per dues noies joves que publiquen autors marcats per la migració, que ha estat premiada per enriquir la cultura catalana.
4: Josep Maria Mestres assumeix el càrrec de director artístic del Teatre Nacional de Catalunya amb el compromís de reforçar la llengua i la cultura catalanes i l'anunci de la creació d'una nova companyia nacional. Estarà formada per 12 intèrprets professionals menors de 35 anys contractats durant temporades de manera estable.
5: La creació i funcionament de la companyia del Teatre Nacional de Catalunya s'ha d'entendre com una peça estructural del projecte artístic.
4: La nova companyia serà una realitat al 2028. Mestres vol tirar endavant un TNC connectat amb el públic i col·loca també la llengua al centre de la institució.
5: Soc molt conscient que les nostres han estat una llengua i una cultura minoritzades i que encara hi ha qui les mira amb una certa condescendència. Revertir aquesta mirada ha de ser una de les tasques primordials del Teatre Nacional de Catalunya.
4: El nou director, que ja havia dirigit una desena d'espectacles al TNC, dirigirà aquesta temporada La mare Coratge i els seus fills.
6: Voy a robarle el puesto a todos los hombres solos. Van a quedar contentos, por fin le toca a otro.
4: L'amor, la nostàlgia i el desig són els eixos centrals de Manufactures del Club de la Gente Sola, el tercer disc de la banda de Cartagena Art de Bogotá. El grup n'ha parlat en declaracions al Catalunya Nit.
7: El álbum habla de intentar encontrar un aparato para no sentir o para elegir qué sentir, porque parece que el mundo actual solo te permite estar muy contento, muy excitado, muy divertido, muy entretenido, muy consumiendo, y hay momentos que no, que de repente te atraviesa una tristeza que no sabes de dónde viene y que te gustaría apagar, pero no se puede apagar.
4: El disc, publicat fa només una setmana, està tenint molt bona acollida. Són 11 cançons que van des del rock a l'electrònica, passant per aires flamencs de pas doble o de gospel. Al darrere d'aquest treball hi ha Joe Ciccarelli, productor nord-americà que ha treballat amb Morrissey, Elton John o The White Stripes, entre molts altres.
8: Aprendiendo muchísimo de su dotes de producción, de su habilidad para mezclar, que es increíble, y de otra manera de trabajar, que es grabando en directo, en círculo, enfrentados, haciendo muchísimas tomas, exprimiendo todo lo de nosotros, o sea, de la rabia, la pasión, la motivación, la frustración, todo eso es lo que yo creo que se ha transmitido en la ejecución del disco.
4: Manufactures del Club de la Gente Sola l'han editat també en format caset, que amb un toc retro es pot comprar en algunes benzineres. El grup prepara gira, que arrencarà el 29 d'octubre, però no s'aturarà a Catalunya.
9: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Els agents rurals han aturat una tala il·legal de 200 avets a Espinelves. Ens ho explica Núria Peraire.
10: Els agents rurals han denunciat l'empresa responsable per possibles infraccions de la normativa forestal i urbanística i han aturat els treballs quan ja s'havien talat 200 avets. Les actuacions afecten una superfície d'uns 8.000 metres quadrats de terreny forestal i han comportat moviments de terres i l'eliminació de coberta vegetal en una zona classificada com a sòl no urbanitzable de protecció. L'any passat el cos va aixecar 236 denúncies per actuacions relacionades amb tales d'arbres i moviments de terres sense l'autorització pertinent.
9: Esports.
4: Amb en Francesc Ripoll.
11: L'Espanyol ha empatat a 1 al camp del Màlaga amb un gol de l'equip andalús al temps de descompte. Brian Zaragoza ha avançat els blanquiblaus a la primera meitat, però Adrián Niño, al 93, ha deixat l'Espanyol sense els 3 punts. Manolo González, el tècnic blanquiblau, lamenta l'empat i la segona part del seu equip.

0: Sí, és que al final guanyar és el que et dona la força. La confiança te la dona guanyar. Al final treure resultats és el que et dona aquesta força per ser valent i de més. Aquí hi ha hagut situacions, torno a dir, que penso que la primera part la versió de l'equip ha sigut bona, ha sortit el pla de partit que havien dissenyat, ha sortit perfecte i el problema ha estat més aviat a la segona, no a la primera.
1: Per aquest partit, Manolo González ha fet fins a 6 canvis respecte a l'11 que va perdre davant l'Elx per 1-3 abans de l'aturada per seleccions. Destaca la suplència de Dimitrovic, porter titular fins ara amb molèsties a l'esquena en el seu lloc, ha jugat Fortuño.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Aquest dissabte, 6:45 de la tarda, Barça-Getafe sense Rafinha. Flick ha confirmat la baixa del davanter brasiler tant per aquest partit com per el de la Champions contra el Galatasaray de dimarts que ve.
3: The picture shows something and it's not a big injury, but
4: la ressonància va revelar alguna petita cosa. No és una gran lesió, però sí que hi ha alguna cosa. La temporada passada va patir 3 lesions i hem d'anar amb cura. No està disponible per demà i tampoc per al Galatasaray dimarts a Istanbul.
3: It's not available tomorrow and also not available in Istanbul against Galatasaray.
1: Flick ha insinuat les titularitats de Gabriel Jesús en el lloc de Rafinha i de Lamine Yamal. També ha dit que espera que De Jong torni a la convocatòria davant el Betis i Joan Garcia també està preparat per tornar contra el Getafe. Si el Barça guanya, aconseguirà la 8a victòria consecutiva. L'equip de Bordalàs és 11 amb 8 punts. El Camp Nou, per cert, s'ha celebrat aquest divendres l'acte de comiat de Pedro Rodríguez, que deixa el futbol professional als 39 anys. Encara primer aquest dissabte a les 9, el Real Madrid rep el Villarreal al Santiago Bernabéu. El partit arriba enmig de la polèmica amb Mbappé i Mourinho n'ha parlat.
5: Primero era la discoteca, que no era discoteca, era un local de un evento privado. Después era la bicicleta en Suiza, que era simplemente un hotel donde cada casa tenía un par de bicicletas para ir a la zona central. Ya estaba haciendo la vuelta a Suiza en bicicleta. Y es por eso que digo, ridículo, ridículo.
1: El Madrid-Villarreal en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. També es farà la retransmissió del Ceuta-Sabadell. A 4:15 l'equip arlequinat buscarà la primera victòria a domicili de la temporada al camp del penúltim classificat.
2: 3CAT Info.
1: Obrim ara plana poliesportiva. El Barça de bàsquet ha perdut 81-88 davant els Alguiris Kaunas al Palau Blaugrana. Un mal últim quart de l'equip de Sekulić ha condemnat als blaugranes que guanyaven de 10 al final del tercer quart. Sentim Sekulić, el tècnic blaugrana.
6: No vull ser el típic que es queixa i parla del procés o de totes les coses per les quals hem de passar per convertir-nos en millor equip. Això forma part de tenir un equip nou, haver de passar per mals moments. Crec que hem tingut el partit sota control durant 30 minuts. Després hem perdut la concentració, la consistència. No hem estat consistents. No és només cosa d'un partit, ha de ser minut a minut. Hem de ser conscients del que fem, com ho fem i allò que volem fer.
1: En MotoGP, aquest dissabte a les 9 del matí, la cursa sprint del Gran Premi de l'Indonèsia de MotoGP en directe al web i l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. La selecció espanyola d'hoquei patins, farcida de jugadores catalanes, s'ha classificat per la final del Mundial femení que es disputa a Asunción, al Paraguai. El combinat espanyol s'ha imposat a Portugal per 2-1 a les semifinals. I en waterpolo, des d'aquest divendres fins diumenge, es disputen dues fases prèvies europees. A la Champions femenina, el Sabadell i el Terrassa juguen al mateix grup. A la piscina sabadellenca s'han jugat el Sabadell 26, Don 4 i el Lilla 7, Terrassa 25. Aquest dissabte a les 12, Sabadell-Lilla a 3:15, Don Terrassa. I el Catalunya ha guanyat a la piscina del Glifades 8-21. Aquest 17:15 juga contra l'Ètnikos grec. A l'Eurocup masculina, Barcelona 17, Buliagmeni 12 i Primorje 11, Terrassa 15.
2: Trescat Info.

0: Són les 5.
1: Ada Colau ofereix públicament a Gabriel Rufián liderar el Front Ampli d'Esquerres mentre Oriol Junqueras intenta convèncer l'In Extremis perquè continuï sent el candidat d'Esquerra a les eleccions del 29 de novembre. Els sindicats per l'habitatge asseguren que la vaga general és crucial i demanen als ciutadans que s'organitzin perquè sigui un èxit. Aquest divendres s'han tornat a mobilitzar a Barcelona en una manifestació que ha plegat 15.000 persones, segons els organitzadors, mentre que la xifra que dona la Guàrdia Urbana és de 3.000. Els Estats Units imposen sancions al Tribunal Penal Internacional el dia que s'atorga el Premi Nobel de la Pau a la jurista sud-africana Nabi Pillay, jutgessa del Tribunal Penal Internacional. L'administració vol tallar tota via de finançament de l'organisme internacional que considera una amenaça per als Estats Units. La Xina reduirà a la meitat el nombre de cotxes híbrids que exporta a Europa. Aquest és el compromís que ha arrencat una delegació de la Unió Europea a la Xina, que allunya el fantasma d'una guerra comercial entre les dues potències. L'acord també obre les portes del mercat per a productes europeus, des de components per a automòbils fins a calçat passant per l'oli d'oliva. El jurat popular declara culpable d'assassinat l'home que va estrangular la seva exparella a Girona l'any 2023. Ara la jutgessa haurà d'imposar una sentència. La fiscalia i l'acusació demanen presó permanent revisable, mentre que la defensa sosté que va ser un homicidi. La família de l'exmoderadora de Meta, que es va suïcidar a França, denunciarà l'empresa i estudia accions penals contra Mark Zuckerberg. L'advocat apunta a un possible homicidi imprudent. El cineasta danès Nicolas Winding Refn, conegut com a Drive, ha presentat la seva última pel·lícula al Festival de Sitges. Ha reconegut en declaracions a 3Cat Info que està clínicament mort durant 20 minuts, ha reactivat la seva flama creativa. L'ha acompanyat l'autor de la banda sonora, Pino Donaggio, compositor de capçalera de Brian De Palma, que ha estat rebut amb honors.
2: Esports.
3: L'Espanyol ha empatat a 1 al camp del Màlaga amb un gol de l'equip andalús. El temps de descompte, Manolo González ha deixat Dimitrovic a la banqueta. En el seu lloc ha jugat Fortuño. Aquest dissabte a 6:45, Barça-Getafe sense Rafinha, que també es perdrà el partit de Champions de dimarts que ve contra el Galatasaray. El Barça de bàsquet ha perdut davant els Alguiris del Palau 81-88 en partit d'Eurolliga. Els blaugranes guanyaven de 10 al final del tercer quart.
1: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana llarg, el temps serà ben estable, amb sol i alguns núvols del tot inofensius. No s'espera pluja enlloc. L'ambient serà el típic d'octubre, amb matins i vespres frescos o freds i migdies agradables al sol. Les màximes no passaran dels 24 o 25 graus.
2: 3Cat Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Ada Colau proposa públicament a Gabriel Rufián que encapçali el Front Ampli de la candidatura d'Esquerres a tot l'Estat per a les eleccions del 29 de novembre. L'oferiment de l'exalcaldessa de Barcelona arriba en un cap de setmana clau per al partit d'Oriol Junqueras, que vol tancar el nom del candidat i intenta retenir Rufián perquè continuï sota la marca d'Esquerra. Albert Prat.
4: La maniobra de Colau tensiona encara més les negociacions entre Rufián i Junqueras. La direcció d'Esquerra dona per fet que es quedarà i diu que l'acord està encarrilat. Fins i tot alguns dels diputats més hostils han plegat i ara tot depèn d'ell. A hores d'ara, Rufián manté el pols, es resisteix a donar-ho per fet i escolta la proposta de Colau, que l'ha convidat al Front Ampli des de la Sexta.
5: Yo creo que el mismo Gabriel Rufián ha sido de los más lúcidos, ¿no?, en defender esa idea de que nadie entendería de que no hubiera una única papeleta a la izquierda del PSOE. Entonces yo sí que le pediría a Gabriel Rufián, ¿no?, que ejerciera ese liderazgo y esa responsabilidad para acabar de ayudar a unir todas estas propuestas de la izquierda.
4: L'entorn de Colau està disposat a posar-li una catifa vermella i, de moment, Rufián no es pronuncia. Fins ara, la direcció dels republicans no han volgut ni sentir a parlar d'una proposta que passi per diluir les sigles d'Esquerra. I, de fet, Junqueras vol acabar amb el debat del candidat aquest mateix cap de setmana i ja té un pla B a punt si, finalment, Rufián decideix saltar del partit.
1: Mentrestant, la CUP decidirà aquest dissabte si es presenta a les generals del 29 de novembre. El partit té reserves i arriba a la reunió decisiva decisiva sense consens després de mesos de debat intern. Els partidaris de concórrer-hi, com el corrent Poble Lliure, consideren necessària una proposta per canalitzar el malestar per qüestions com l'habitatge i l'ascens de l'extrema dreta. I també hi ha veus que alerten que no és oportú sortir del focus mediàtic quan queden 8 mesos per a les municipals. En canvi, els detractors, com l'organització Endavant, creuen que l'espai polític no està prou fort per destinar recursos a una campanya d'última hora. Els copaires no descarten acabar la reunió de la Mesa Nacional amb una votació si les posicions continuen enrocades. Milers de manifestants a favor del dret a un habitatge digne s'han tornat a manifestar aquest divendres a Barcelona per impulsar la vaga general de l'11 de novembre. Segons els organitzadors, s'han manifestat 15.000 persones, una xifra que la Guàrdia Urbana rebaixa a 3.000. S'han concentrat a la plaça Universitat, on han homenatjat Mari Carmen Abascal i Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar al setembre després que la desnonessin. Els sindicats demanen als ciutadans que s'organitzin de cara a la vaga general. Marta Espriu, portaveu de la Confederació Sindical de l'Habitatge de Catalunya.
0: Ara comença una cursa de fons. Hem de caminar plegades cap a una vaga general. És més important que mai afiliar-se, organitzar-se, muntar comitès de vaga i aturar de veritat el país el dia 11 de novembre. No demanarem res. Exigirem que es compleixin els nostres drets i que es faci amb els nostres propis criteris.
1: I Carme Arcarazo, del Sindicat de Llogateres, explica per què cal aquesta vaga.
2: Per aconseguir la fi dels desnonaments, per aconseguir contractes indefinits, per aconseguir que es prohibeixin les compres especulatives, per aconseguir un impost a la riquesa que faci ampliar el parc públic de manera substancial i també perquè sindicalistes com la Mari Carmen tinguin drets sindicals.
1: La manifestació ha acabat a la Via Laietana, on hi ha l'edifici de Foment del Treball. A València, la manifestació d'aquest divendres convocada per la Comissió 9 d'Octubre amb motiu de la Diada del País Valencià s'ha celebrat sense incidents i enmig d'un ambient festiu. S'havia desplegat un fort dispositiu policial per la coincidència amb l'acampada per l'habitatge que es fa a la plaça de l'Ajuntament i el perill d'enfrontaments amb l'extrema dreta. València, Marta García.
6: 1.700 efectius, uns 500 més del que és habitual, tot i que al final no hi ha hagut incidents, malgrat que l'extrema dreta i els blavers, els anticatalanistes del País Valencià, han tingut presència en la processó cívica del matí. La manifestació de la vesprada engloba diverses associacions. Ha participat una columna educativa amb els sindicats STPB, Comissions Obreres i la UGT, també participa la Plataforma per la Llengua o Acció Cultural del País Valencià. Anna Oliver és la seva presidenta.
7: Un País Valencià que parla la nostra llengua, que respecta la nostra cultura i els nostres orígens, en aquest any que fem 750 anys de la mort de Jaume primer, una fita que ha passat absolutament inadvertida per les institucions i que quan han publicitat la programació ho han fet en una programació en castellà i desarrelada de nosaltres.
6: Guanyem el país ha sigut el lema d'esta manifestació que ha transcorregut amb calma en una jornada que ha començat de manera institucional i ha acabat més reivindicativa.
8: 3CAT Info.
1: Els Estats Units sancionen el Tribunal Penal Internacional amb l'objectiu d'ofegar econòmicament la institució jurídica. La decisió s'ha anunciat poc després de saber-se la concessió del Premi Nobel de la Pau a Navi Pillay, exjutgessa del TPI. Washington, Oriol Serra.
9: L'administració Trump fa temps que mira de dinamitar el Tribunal Penal Internacional per totes les vies possibles. L'argument oficial és que el TPI pretén jutjar i processar ciutadans nord-americans i que el govern dels Estats Units no reconeix un tribunal que considera il·legítim. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha dit que acabaran amb el TPI si aquest no atura les amenaces.
10: Prohibirem les transaccions amb aquest tribunal il·legítim, tallant-li els recursos i paralitzant la seva capacitat d'actuar contra nosaltres. Els Estats Units no estan subjectes a la jurisdicció d'aquest fals tribunal. Els dos partits hi estan d'acord, però només el president Trump actua per acabar amb aquesta amenaça d'una vegada per totes. O bé el TPI posa fi a les seves amenaces, o bé nosaltres posarem fi al TPI.
9: El Premi Nobel a Navi Pillay ha estat el detonant previ a les amenaces per part de l'alta diplomàcia nord-americana. Recordem que Trump també la té jurada amb els Nobel perquè ell no n'ha obtingut cap. I el premi anunciat aquest divendres ha anat dirigit justament a una exjutgessa del TPI.
1: La Unió Europea i països com el Regne Unit, el Canadà i el Japó han tancat files amb el Tribunal Penal Internacional, dient que prendran les mesures necessàries per garantir el funcionament de l'alt tribunal, tant en la investigació com en el processament de crims de guerra i crims contra la humanitat. Precisament, la jurista sud-africana Nabi Pillay guanya el Premi Nobel de la Pau, com us hem dit ara fa una estona, en un clar missatge del Comitè Noruec en defensa de les institucions jurídiques internacionals en un context d'atacs contra aquests organismes. El portaveu del comitè ho ha deixat ben clar.
11: In awarding this year's Nobel Peace Prize.
12: Amb la concessió d'aquest Premi Nobel de la Pau d'enguany, el Comitè Nobel Noruec vol recordar al món que l'estat de dret, tant nacional com internacional, és la base del sistema que hem establert per garantir la pau i resoldre els conflictes de manera

0: manera no violenta. La pau requereix justícia.
1: Lluitadora contra el règim de l'apartheid sud-africà, Pillay va ser jutgessa del Tribunal Penal Internacional i alta comissionada de les Nacions Unides per als Drets Humans entre el 2008 i el 2014. Va dirigir l'informe que va qualificar de genocidi l'actuació d'Israel a Gaza i va presidir el Tribunal Penal sobre Ruanda, en què es va establir la violència sexual com a crim de lesa humanitat. Pillay, de 85 anys, ha dedicat el premi als supervivents dels crims internacionals.
2: Teniu l'obligació legal de protegir els drets humans, evitar la guerra i fer realitat la Carta de les Nacions Unides. És una obligació que insto tots els estats a complir. L'últim que volem és que els estats actuïn pel seu compte, com en el cas de l'atac contra el Tribunal Penal Internacional.
1: Les felicitacions de l'ONU, la Unió Europea o el govern sud-africà contrasten amb la reacció d'Israel. El primer ministre Netanyahu diu que el comitè del Nobel ha perdut la brújula moral perquè ha distingit una persona que ha contribuït a demonitzar els jueus. Encara en clau internacional, us expliquem que un terratrèmol de magnitud 7,6 a l'escala de Richter ha sacsejat aquest divendres Panamà. L'epicentre s'ha situat a 10 quilòmetres de profunditat al sud del país, tot i que s'ha sentit amb força a la ciutat de Panamà, la capital del país. El fort sisme ha provocat danys en alguns edificis i talls de subministrament elèctric en algunes zones de Panamà. El govern ha demanat calma a la població i el gestor del canal ha confirmat que la infraestructura funciona sense problemes després de revisar-la. El terratrèmol ha activat una alerta per tsunami en diversos països del Pacífic, però hores després s'ha desactivat sense que hagi provocat problemes. A casa nostra, el jurat ha declarat l'acusat del crim masclista de Girona culpable d'assassinat, agressió sexual i robatori violent. El verdicte, per unanimitat, considera provat que el juliol del 2023 el condemnat va esperar la víctima al replà de casa seva per abordar-la i deixar-la inconscient. El jurat també conclou que li va fer tocaments i després la va estrangular per evitar que el pogués denunciar. Després li va robar dues targetes, l'arrestat era exnòvio de la víctima i va declarar que no volia fer-li mal. L'acusació i la fiscalia demanen presó permanent revisable per assassinat i 15 anys més per agressió sexual i robatori violent. La defensa sosté que va ser un homicidi. Ara la jutgessa haurà de dictar sentència amb la pena que se li imposa. Els Mossos d'Esquadra han intervingut 8.000 quilos de xix en una nau de cabanes a l'Alt Empordà. El seu preu al mercat negre era més de 16 milions d'euros. És més de la meitat d'aquest tipus de droga que han localitzat aquest any a Catalunya. Girona, Laia Claret.
3: Aquest any els Mossos han comissat a Catalunya 14.900 quilos de xix. Només en aquesta operació, 8.000. Estava repartida en uns paquets que estaven amagats entre la càrrega d'un tràiler. Una càrrega legal amb palets de grans saques de ràfia plenes de picadura de cautxú. A dins dels sacs hi havia la droga. El camió era dins la nau de cabanes i quan hi van entrar els Mossos hi havia 7 homes que ho estaven descarregant amb l'objectiu de repartir-ho en furgonetes més petites. Tots 7 estan detinguts. L'acció policial culmina una investigació que va arrencar el juny quan ja van enxampar a Viladecans una furgoneta amb 2.400 quilos de xix.
1: I abans del temps, us expliquem que ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona més de la meitat dels 570.000 vehicles que està previst que marxin durant aquest cap de setmana al llarg del 12 d'octubre. L'operació sortida d'aquest divendres, però, ha estat marcada per vehicles avariats i alguns accidents que han provocat força problemes. Les rondes de Barcelona, l'autopista P7, la C32 al Maresme i la C16 al Berguedà han estat les vies més complicades i de cara a aquest dissabte al matí també es preveu que sigui així. Ho ha explicat a 3Cat Info Guillermo Villuendas, subdirector general de gestió del trànsit.
4: Les dues rondes de Barcelona, B10, B20, el que seria l'AP7 doncs, amb el tram central entre Sant Cugat del Vallès i Mollet del Vallès, especialment amb la zona de l'enllaç amb la C58, també una mica veiem doncs, aquesta mobilitat interior, com comentaven, C16, C17, és el que hem d'anar observant.
1: Els Mossos d'Esquadra faran 1.000 controls a la xarxa viària i desplegaran 1.500 agents. El dispositiu de trànsit limita la velocitat a 100 km per hora a la P7 quan hi hagi carrils addicionals i a la C16 es tallaran els accessos a Berga i es limitarà la circulació de vehicles pesants per l'autopista.

0: El temps.
1: Néstor Gómez.
2: Aquest cap de setmana el temps es presenta totalment estable. Deixem enrere les pluges que ens han acompanyat durant els primers 8

0: comarques de l'interior, tot i que les mínimes avui pugen una miqueta respecte al fred matinal de divendres. Pel que fa a les màximes, pujaran una miqueta més. Les màximes més altes esperen que toquin la xifra dels 25 graus a punts de les comarques de Girona, àrees Costa Central i també cap al Camp de Tarragona. De cara a demà diumenge, el temps es mantindrà similar a l'avui, ampli domini del sol, totalment estable, sense precipitacions i temperatures sense canvis.
1: 3Cat Info.
2: La família d'una exmoderadora de continguts de Meta, que es va suïcidar a França, demandarà a la companyia i estudia emprendre accions penals contra el seu fundador, Mark Zuckerberg. L'advocat de la família creu que darrere de la seva mort hi hauria un delicte d'homicidi imprudent. La dona havia treballat a Barcelona entre el 2022 i el 2025 revisant continguts violents. Es plantejava sumar-se a una demanda col·lectiva de més de 700 exmoderadors pels danys psicològics que atribueixen a aquesta feina. Roberto Castro, advocat de la família, en declaracions a aquesta emissora.
3: En el cas dels moderadors en general, estem parlant d'un delicte contra els drets dels treballadors. En el cas de la Inés Mendoza, també, però en el seu cas se li afegeix un delicte d'homicidi imprudent. La mare vol reclamar responsabilitats al més alt nivell. Nosaltres estem estudiant que la querella sigui contra el senyor Zuckerberg.
2: La treballadora s'havia intentat suïcidar el 2023, quan encara treballava a l'empresa. Segons Castro, Meta n'era conscient.
3: Pel torn de nit hi havia una psicòloga i al millor eren 200 moderadors. I al millor estàs veient com li tallen el cap a un nadó. El moderador es trenca i necessita un psicòleg, necessita alguna cosa. I quasi que la màxima assistència que tenien era el company que estava al costat.
2: L'advocat també denuncia que ni Meta ni l'empresa subcontractada a Barcelona advertien els candidats de la duresa dels continguts que haurien de visionar. Precisament, les urgències hospitalàries per problemes de salut mental han crescut prop d'un 50% en 4 anys. A les urgències de l'atenció primària també han augmentat, s'han doblat des del 2021. Són dades que el govern ha fet públiques aquest divendres, vigília del Dia Mundial de la Salut Mental. Els centres de salut mental, que són l'atenció especialitzada, entre els diagnòstics més habituals hi ha la depressió i l'ansietat en adults i el TDAH i l'autisme en infants i joves. A més, 4 de cada 10 menors atesos en aquests centres tenen ja un diagnòstic crònic, gairebé el doble que abans de la pandèmia. Els CAPs, el primer nivell d'atenció, l'any passat es van detectar problemes de salut mental a prop de 450.000 persones i el consum d'antidepressius ha pujat un 29% en els darrers 4 anys. Per això el govern defensa abordar la salut mental des de tots els àmbits de la vida de les persones. Per al president de la Generalitat, Salvador Illa, és un repte de govern que va més enllà de l'atenció sanitària.
4: Tenir cura de la persona de manera integral, cuidar-la abans d'arribar a l'ingrés hospitalari. Evitar sempre que es pugui la medicalització, però tampoc deixar ningú sol si cal atenció especialitzada. Si parlem d'un repte de país, d'una necessitat que afecta el conjunt de la societat i que, per tant, requereix una resposta de país, cal, per tant, enfortir el Pacte Nacional de Salut Mental.
2: Eliminar l'estigma i parlar-ne més és un altre dels objectius del govern. Els administradors de finques alerten que estan desbordats de feina per les reparacions que s'han de gestionar després de l'intens episodi de pluges que ha afectat Catalunya en els últims dies. La majoria de gestions són per pàrquings inundats, terrats fets malbé o filtracions d'aigua. La vicepresidenta del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, Elisabet Carbonell, reconeix que no troben operaris per resoldre tantes incidències.
5: Rebem moltes trucades i el que fem nosaltres és contactar ràpidament amb els industrials i també els industrials estan col·lapsats. Vull dir, estem donant prioritat realment a el que és molt urgent.
2: A les empreses que treballen amb excavadores o camions cisterna també se'ls ha multiplicat la feina després de 6 dies de temporal. Les que acostumen a fer-se càrrec de les indemnitzacions són les assegurances, però en cas d'inundacions se n'encarrega el Consorci de Compensació d'Assegurances. Per sol·licitar aquests diners és imprescindible conservar factures de les reparacions, pressupostos o fotografies. Unió de Pagesos demana ajudes i accions urgents per reparar els danys provocats pels aiguats en desenes de finques de les Terres de l'Ebre. Mentrestant, el Canà, el Montsià, continuen aplicant accions urbanístiques per evitar inundacions com les de l'any passat. Anem a Tarragona, Manel Sastre.
6: Han patit sobretot els cultius

0: d'oliva, molt castigat ja per la sequera i el d'arròs. Ara el sindicat agrari reclama ajudes urgents per un sector que fa anys que està al límit. Carlos Sanz és el coordinador d'Unió de Pagesos al Baix Ebre.
1: Han passat d'una sequera extrema de 4 mesos sense ploure, han passat a tindre uns aiguats de 300 litres per metro quadrat. A part de, com veieu aquí al voltant, les destrosses de molts barranquets i moltes finques, aiguats, preus, fauna, no me'n sortim.
0: El Canà, ara que fa un any també d'unes altres devastadores inundacions, han executat moltes millores per evitar que repeteixin. El desembre s'obrirà el trànsit al nou pont del carrer Sant Josep i, segons l'alcalde Xavier Reverter, tot el que s'ha fet fins ara ha reduït de forma dràstica el risc de tornar a patir inundacions.
2: Ha vingut una segona dana, no ha sigut tan forta, però sí que hem aconseguit que amb totes les mesures l'han pogut passar. Estem treballant en un tema de renaturalització, sobretot les mesures més importants, lo dragat, l'arreglar el pont.
0: Encara falta executar el projecte de millora del drenatge d'aquest carrer Sant Josep amb una inversió de més de 5 milions d'euros. Les obres podrien estar acabades d'aquí un any.
3: El sector agrari s'ha tornat a mobilitzar aquest divendres a Lleida per denunciar l'augment de costos per a pagesos i ramaders. Anem fins allà amb Júlia Albacar.
4: La tractorada ha començat davant de la delegació d'Hisenda, on s'han fet arribar les reivindicacions en matèria fiscal del sector i ha seguit fins a la subdelegació del govern espanyol, on els pagesos han entregat un manifest. Reclamen ajudes per poder afrontar l'augment dels costos de producció, dels carburants, fertilitzants o l'energia. En sentim alguns.
5: Com sembrarem el preu que tindrem que pagar la llavor, el preu que tindrem que pagar els adobs, los herbicides, los insecticides.
6: Nosaltres, el nostre sector de la fruita, depenent molt de la mà d'obra, ens volen tornar a pujar i nosaltres cada vegada ens costa més poder subsistir.
7: El gasoil està impagable i és que no podem viure, perquè no podem treballar a costos que és que no el podem pagar-los.
4: La setmana vinent continuaran les mobilitzacions, este cop convocades per Unió de Pagesos amb el suport de Saja amb una nova tractora de Barcelona.
3: Obrim plana cultural, Su propio infierno ha estat el títol del dia al Festival de Sitges. És l'última pel·lícula del danès Nicolas Winding Refn. Anem cap allà amb en Marc Garriga.
8: Nicolas Winding Refn és un director singular. Va dirigir La magnífica Drive, després Only God Forgives, també amb Ryan Gosling, The Neon Demon, i ara torna després d'un episodi mèdic en què va perdre la vida el 2023. Durant una operació a cor obert, el seu cor va deixar de bategar uns 20 minuts i el van reanimar amb descàrregues elèctriques. I ens ha dit que és un altre.
9: I was very fortunate to die.
10: Vaig ser molt afortunat de morir i tornar, perquè abans de morir la meva flama creativa, la que tots tenim, s'havia apagat. Per mi resultava frustrant, perquè no sabia què faria la resta de la meva vida. Però quan vaig ressuscitar, la flama s'havia tornat a encendre. Així que ara tinc la flama creativa d'un noi de 16 anys amb la seva curiositat i la seva arrogància.
8: El seu estil visual és molt característic, colors intensos, un ambient neo-noir i l'ús de la violència estilitzada. El millor del film, però, la música de Pino Donaggio, un autor que va començar en el món de la cançó amb aquell tema que es va fer famós al Festival de San Remo el 1965 i que ens ha cantat en la versió en castellà.
11: Yo que en un momento puedo estar lejos de ti, como iba a estar una vida entera y sin ti.
8: Però ha acabat triomfant en el món del cinema, component prop de 200 bandes sonores, les més famoses per pel·lícules de Brian De Palma, com Carrie o Vestida per matar, i assegura que als 84 anys encara està en forma i té diversos projectes en cartera.
3: Esports. Amb en Francesc Ripoll.
12: L'Espanyol ha empatat a 1 al camp del Màlaga amb un gol de l'equip andalús al temps de descompte. Brian Zaragoza ha avançat els blanquiblaus a la primera meitat, però Adrián Niño, al 93, ha deixat l'Espanyol sense els 3 punts. Manolo González, el tècnic blanquiblau, lamenta l'empat i la segona part del seu equip.
13: Sí, és que al final guanyar és el que et dona la força. La confiança te la dona guanyar. Al final, treure resultats és el que et dona aquesta força per ser valent i de més. Aquí hi ha hagut situacions, torno a dir, que penso que la primera part, la versió de l'equip ha sigut bona, ha sortit el pla de partit que havien dissenyat, ha sortit perfecte, i el problema ha estat més aviat a la segona, no a la primera.
12: Per aquest partit, Manolo González ha fet fins a 6 canvis respecte a l'11 que va perdre davant l'Elx per 1-3 abans de l'aturada per seleccions. Destaca la suplència de Dimitrovic, porter titular fins ara, amb molèsties a l'esquena, en el seu lloc ha jugat Fortuño. Aquest dissabte, 6:45 de la tarda, Barça-Getafe sense Rafinha. Flick ha confirmat la baixa del davanter brasiler tant per aquest partit com pel de la Champions contra el Galatasaray de dimarts que ve.
14: The picture shows something and it's not a big injury, but
15: la ressonància va revelar alguna petita cosa. No és una gran lesió, però sí que hi ha alguna cosa. La temporada passada va patir 3 lesions i hem d'anar amb cura. No està disponible per demà i tampoc per al Galatasaray dimarts a Istanbul.
14: It's not available tomorrow and also not available in Istanbul against Galatasaray.
12: Flick ha insinuat les titularitats de Gabriel Jesús en el lloc de Rafinha i de Lamine Yamal. També ha dit que espera que De Jong torni a la convocatòria davant el Betis. D'altra banda, Joan Garcia també està preparat per tornar. Si el Barça guanya, aconseguirà la 8a victòria consecutiva. El Getafe de Bordalàs és 11è amb 8 punts. Per cert, que al Camp Nou s'ha celebrat aquest divendres l'acte de comiat a Pedro Rodríguez, que deixa el futbol professional als 39 anys. El jugador retira després d'haver militat el Barça, el Chelsea, la Roma i la Lazio. Pedro farà aquest dissabte el servei d'honor al partit contra el Getafe.
16: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
12: Encara primera, també dissabte a les 9, el Madrid rep el Villarreal al Santiago Bernabéu. El partit arriba enmig de polèmica amb Mbappé i Mourinho n'ha parlat.
17: Primero era la discoteca, que no era discoteca, era un local de un evento privado. Después era la bicicleta en Suiza, que era simplemente un hotel donde cada casa tenía un par de bicicletas para ir a la zona central. Ya estaba haciendo la vuelta a Suiza en bicicleta. Y es por eso que yo digo, ridículo, ridículo.
12: El Madrid-Villarreal en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. També es farà la retransmissió del Ceuta-Sabadell. A 4:15, l'equip arlequinet buscarà la primera victòria a domicili de la temporada al camp del penúltim classificat. Obrim plana poliesportiva. El Barça de bàsquet ha perdut 81-88 davant els Alguiris Kaunas al Palau Blaugrana, un mal últim quart de l'equip de Sekulic, condemnat als blaugranes, que guanyaven de 10 al final del tercer quart. Sentim Sekulic, el tècnic blaugrana.
18: No vull ser el típic que es queixa i parla del procés o de totes les coses per les quals hem de passar per convertir-nos en millor equip. Això forma part de tenir un equip nou, haver de passar per mals moments. Crec que hem tingut el partit sota control durant 30 minuts. Després hem perdut la concentració, la consistència, no hem estat consistents. No és només cosa d'un partit, ha de ser minut a minut. Hem de ser conscients del que fem, com ho fem i allò que volem fer.
12: A la Lliga CB de bàsquet, aquest dissabte a les 9 del vespre, Breogan Bàsquet Girona. I en MotoGP, bon començament de Marc Márquez del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. Té els rivals per títol al davant, però el tro de Cervera els té a prop. Ha liderat la primera jornada Raúl Fernández amb Aprilia, seguit de Bezzecchi i del líder Jorge Martín. Aquest dissabte a les 9 del matí la cursa sprint. I la selecció espanyola d'hoquei patins, farcida de jugadores catalanes, s'ha classificat per la final del Mundial Femení que es disputa a Asunción, al Paraguai. El combinat espanyol s'ha imposat a Portugal per 2-1 a les semifinals.
16: L'actualitat esportiva a fons.
12: I acabem els esports parlant d'handbol. La Lliga Sobal, Ciutat Real 34, Granollers 33. És la primera derrota de la temporada que encaixa l'equip vallesà.
16: 3CAT Info. Són 6:15.
3: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat durant la primera mitja hora. Ada Colau ofereix públicament a Gabriel Rufián liderar el Front Ampli d'Esquerres mentre Oriol Junqueras intenta convèncer l'in extremis perquè continuï sent el candidat d'Esquerra a les eleccions del 29 de novembre. També us hem explicat que els sindicats per l'habitatge asseguren que la vaga general és crucial i demanen als ciutadans que s'organitzin perquè sigui un èxit. Aquest divendres s'han tornat a mobilitzar a Barcelona en una manifestació que ha aplegat 15.000 persones, segons els organitzadors, 3.000 segons la Guàrdia Urbana. I els Estats Units imposen sancions al Tribunal Penal Internacional el dia que s'atorga el Premi Nobel de la Pau a la jurista sud-africana Nabi Pillay, exjutgessa del TPI. L'administració vol tallar tota via de finançament de l'organisme internacional que considera una amenaça per als Estats Units. I a partir d'ara us explicarem que el president dels Estats Units, Donald Trump, ha sorprès aquest divendres anunciant un acord amb Rússia perquè Moscou subministri combustible dièsel als mercats.

0: mercats nord-americans i mundials. Trump ho ha anunciat a través de la seva xarxa social Truth i després de mantenir una conversa telefònica amb el president rus Vladimir Putin. I us parlarem d'aquesta casa, 3CAT, que preveu arribar als 18 canals a YouTube el juny del 2027. Entre les propostes hi haurà un canal exclusiu de notícies i un amb continguts esportius originals per als més joves. L'objectiu és que els continguts de la plataforma arribin a tothom i es promocioni el català a YouTube. I en clau cultural, Sílvia Pérez Cruz, Oriol Pla, Pol Guaix, Àlex Uller, Cabo San Roque són alguns dels reconeguts aquest any amb els Premis Nacionals de Cultura. I en esports, què destaquem, Francesc Ripoll?
1: Que l'Espanyol ha empatat a 1 al camp del Màlaga amb un gol dels andalusos al temps de descompte i aquest dissabte a 6:45, Barça-Getafe al Camp Nou sense Rafinha.
0: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana llarg el temps serà ben estable, amb sol i alguns núvols del tot inofensius. No s'espera pluja enlloc. L'ambient serà el típic d'octubre, amb matins i vespres frescos o freds i migdies agradables al sol. Les màximes no passaran dels 24 o 25 graus. Ada Colau proposa públicament a Gabriel Rufián que encapçali el Front Ampli la candidatura d'Esquerres a tot l'Estat per a les eleccions del 29 de novembre. L'oferiment de l'exalcaldessa de Barcelona arriba en un cap de setmana clau per al partit d'Oriol Junqueras, que vol tancar el nom del candidat i intenta retenir Rufián perquè continuï sota la marca d'Esquerra. Albert Prat.
2: La maniobra de Colau tensiona encara més les negociacions entre Rufián i Junqueras. La direcció d'Esquerra dona per fet que es quedarà i diu que l'acord està encarrilat. Fins i tot alguns dels diputats més hostils han plegat i ara tot depèn d'ell. A hores d'ara, Rufián manté el pols, es resisteix a donar-ho per fet i escolta la proposta de Colau, que l'ha convidat al Front Ampli des de la Sexta.
3: Yo creo que el mismo Gabriel Rufián ha sido de los más lúcidos, ¿no?, en defender esa idea de que nadie entendería de que no hubiera una única papeleta a la izquierda del PSOE. Entonces yo sí que le pediría a Gabriel Rufián, ¿no?, que ejerciera ese liderazgo y esa responsabilidad para acabar de ayudar a unir todas estas propuestas de la izquierda.
2: L'entorn de Colau està disposat a posar-li una catifa vermella i, de moment, Rufián no es pronuncia. Fins ara, la direcció dels republicans no han volgut ni sentir a parlar d'una proposta que passi per diluir les sigles d'Esquerra. I, de fet, Junqueras vol acabar amb el debat del candidat aquest mateix cap de setmana i ja té un pla B a punt si, finalment, Rufián decideix saltar del partit.
0: La Fiscalia ha demanat al Suprem que deixi votar els ciutadans que han obtingut la nacionalitat espanyola a través de la llei de nets de cara a les eleccions del 29 de novembre. Madrid, Laura Estrada.
4: Tant Vox com Justitia Europa, una altra entitat ultra, han demanat que se suspenguin aquests vots, però l'Advocacia de l'Estat i la Fiscalia veuen impossible fer les comprovacions pertinents. A finals de mes ha de quedar tancat el cens electoral i veuen inviable mirar els més de 160.000 casos de descendents d'exiliats que van obtenir la nacionalitat a través de la llei de nets. A més, la Fiscalia sosté que aplicar la suspensió podria comportar una paralització de les altes al cens fins i tot després de les eleccions. La Sala del Suprem continuarà deliberant aquest cap de setmana sobre l'aixecament o no d'aquesta suspensió.
0: L'Audiència Nacional descarta de moment imputar al PSOE, en el cas Leire, la suposada trama per fer descarrilar procediments judicials que afecten els socialistes. Tornem a Madrid.
4: El jutge instructor Santiago Pedraz ha fet cas de la Fiscalia, que hi veu indicis de delicte, però que demana recopilar més informació abans de decidir si inclou el PSOE com a investigat. Entre les diligències hi ha, per exemple, la declaració de Santos Cerdán, que va ser el número 3 dels socialistes i que assenyalen com a presumpte cap de la trama. L'endemà de l'anunci de l'avançament electoral, el PP va demanar que el jutge cités el PSOE com a investigat.
5: Hicimos bien cuando decidimos pedir la imputación del Partido Socialista. Hablamos de todo un partido operando como si fuese una cloaca mafiosa.
4: Pedro Sánchez reconeix la corrupció dins del seu partit pel cas Ábalos, però creu que la resta són atacs de la dreta i la ultradreta.
6: Yo creo que ha habido una corrupción real y es así. El caso de José Luis Ábalos lo demuestra. Y yo creo que ha habido ficción y ha habido un interés claro por parte de asociaciones de ultraderecha.
4: Parla d'una persecució judicial per part del PP i de Vox.
0: A Barcelona, milers de manifestants a favor del dret a un habitatge digne s'han tornat a manifestar aquest divendres a Barcelona per impulsar la vaga general de l'11 de novembre. Segons els organitzadors, s'han manifestat 15.000 persones, una xifra que la Guàrdia Urbana rebaixa a 3.000. S'han concentrat a la plaça de la Universitat, on han homenatjat Mari Carmen Abascal i Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar al setembre després que la desnonessin. Els sindicats demanen als ciutadans que s'organitzin de cara a la vaga general. Marta Espriu, portaveu de la Confederació Sindical de l'Habitatge de Catalunya.
7: Ara comença una cursa de fons. Hem de caminar plegades cap a una vaga general. És més important que mai afiliar-se, organitzar-se, muntar comitès de vaga i aturar de veritat el país el dia 11 de novembre. No demanarem res, exigirem que es compleixin els nostres drets i que es faci amb els nostres propis criteris.
0: I Carme Arcarazo, del Sindicat de Llogateres, explica per què cal aquesta vaga.
8: Per aconseguir la fi dels desnonaments, per aconseguir contractes indefinits, per aconseguir que es prohibeixin les compres especulatives, per aconseguir un impost a la riquesa que faci ampliar el parc públic de manera substancial i també perquè sindicalistes com la Mari Carmen tinguin drets sindicals.
0: La manifestació ha acabat a la Via Laietana, on hi ha l'edifici de Foment del Treball.
9: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: De la plana internacional destaca que els Estats Units sancionen el Tribunal Penal Internacional amb l'objectiu d'ofegar econòmicament la institució jurídica. La decisió s'ha anunciat poc després de saber-se la concessió del Premi Nobel de la Pau a Navi Pillay, exjutgessa del TPI. Washington, Oriol Serra.
10: L'administració Trump fa temps que mira de dinamitar el Tribunal Penal Internacional per totes les vies possibles. L'argument oficial és que el TPI pretén jutjar i processar ciutadans nord-americans i que el govern dels Estats Units no reconeix un tribunal que considera il·legítim. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha dit que acabaran amb el TPI si aquest no atura les amenaces.
11: Prohibirem les transaccions amb aquest tribunal il·legítim, tallant-li els recursos i paralitzant la seva capacitat d'actuar contra nosaltres. Els Estats Units no estan subjectes a la jurisdicció d'aquest fals tribunal. Els dos partits hi estan d'acord, però només el president Trump actua per acabar amb aquesta amenaça d'una vegada per totes. O bé el TPI posa fi a les seves amenaces, o bé nosaltres posarem fi al TPI.
10: El Premi Nobel a Navi Pillay ha estat el detonant previ a les amenaces per part de l'alta diplomàcia nord-americana. Recordem que Trump també la té jurada amb els Nobel perquè ell no n'ha obtingut cap, i el premi anunciat aquest divendres ha anat dirigit justament a una exjutgessa del TPI.
0: La Unió Europea i països com el Regne Unit, el Canadà i el Japó han tancat files amb el Tribunal Penal Internacional, dient que prendran les mesures necessàries per garantir el funcionament de l'alt tribunal tant en la investigació com en el processament de crims de guerra i crims contra la humanitat. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha sorprès aquest divendres anunciant un acord amb Rússia perquè Moscou subministri combustible dièsel als mercats nord-americans i mundials. Trump ho ha anunciat a través de la seva xarxa social Truth i després de mantenir una conversa telefònica amb el president rus Vladimir Putin. Segons el mandatari nord-americà, Rússia subministrarà immediatament més de 300.000 tones de dièsel als Estats Units i als mercats globals 500.000 tones més a partir del novembre i 1 milió de tones més immediatament després. Trump assegura que l'objectiu és abaixar els preus de la gasolina per als nord-americans quan falta menys d'un mes per a les eleccions de mig mandat, que poden suposar un nou test per a la seva administració. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha reaccionat a l'anunci de Trump dient que és injust i impropi d'un aliat i que la mesura suposa un autèntic regal per a Putin després de 4 anys i mig de la invasió russa del seu país. El rei del Marroc, Mohamed VI, adverteix que les relacions marroquines amb Espanya no poden estar influenciades per cap xantatge. Ho ha dit en les seves primeres paraules en públic sobre la crisi de Ceuta. El sobirà ha criticat les declaracions que han fet alguns sectors polítics espanyols, que ha qualificat d'irresponsables en al·lusió a les crítiques del PP a la gestió marroquina de la crisi migratòria.
12: Davant les declaracions irresponsables i la flagrant explotació de la qüestió des de determinats sectors polítics i mediàtics, afirmem que la relació amb Espanya és una elecció sobirana i voluntària, que de cap manera estarà condicionada per cap pressió, amenaça o xantatge.
0: Mohamed VI ha fet aquestes declaracions en l'obertura de la nova legislatura marroquina i ha reconegut retards en la repatriació de menors migrants al Marroc procedents de Ceuta. Una foto feta durant el 74è aniversari de Vladimir Putin ha causat un gran malestar a Alemanya. Al costat de Putin, i donant-li la mà, apareix l'ex-canceller Gerhard Schröder, amic personal del president rus des de fa anys, just en plena escalada bèl·lica contra Ucraïna. Cada cop que se subratlla l'estreta relació de l'ex-canceller amb el líder rus, es genera una onada d'indignació. Berlín, Jordi Regàs.
13: A la foto distribuïda per les xarxes socials del Kremlin aquest dijous es veu un Vladimir Putin que encaixa efusivament la mà amb l'ex-canceller Gerhard Schröder. Tots dos miren a càmera, riallers, en un entorn que suggereix un domicili privat, amb una estufa de rajoles al darrere. La imatge es va fer pública dijous i aquest divendres el govern alemany ha reaccionat.
14: El canceller està profundament indignat sobre la trobada del senyor Schröder amb el president rus. Putin és responsable de la guerra d'Ucraïna. Són les seves ordres les que la impulsen. Amb aquest rodafons és gairebé immoral que el senyor Schröder celebri un dia com aquest amb Putin.
13: L'amistat de Schröder amb Putin ve de lluny, quan l'any 98 l'alemany va arribar a canceller. Els darrers anys, Schröder havia participat en l'empresa del gasoducte Nord Stream 2 i també havia format part del Consell d'Administració de la petrolera Rosneft. A banda dels vincles econòmics, el que no li perdona el govern alemany és que no condemnés l'atac rus a Ucraïna. De la seva relació amb Putin, Schröder respon que són amics i que ningú li ha de dir què ha de fer. Alemanya, tot plegat, l'ha convertit en un pària polític.
0: Les eleccions legislatives palestines que s'havien de fer el 28 de novembre es posposaran possiblement fins al setembre de l'any que ve. Segons fonts de l'Autoritat Nacional Palestina, no es donen les condicions polítiques, econòmiques i de seguretat perquè se celebrin els comicis i reconeixen que això posaria en dubte el mateix procés, en part per les dificultats que posa Israel perquè es facin, segons el govern palestí. El president Mahmoud Abbas firmarà aviat un decret per formalitzar el retard i elaborar un full de ruta per dur a terme les eleccions. En aquest context, el ministre d'Afers Estrangers israelià, Gedeon Saar, ha acusat Abbas d'enganyar la comunitat internacional per endarrerir les eleccions.
9: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Les autoritats judicials dels Emirats Àrabs Units han confirmat que el copilot del vol de Fly Dubai pretenia estavellar l'avió contra la terminal de passatgers de l'aeroport Ben Gurion a Tel Aviv el 30 de setembre passat. El fiscal general dels Emirats ha afirmat que l'atemptat suïcida volia causar el nombre més gran possible de víctimes. Jerusalem, Jordi Brascó.
15: És una informació que ja havia aparegut en la premsa israeliana, però que ara ha confirmat de manera oficial el fiscal general d'Emirats Àrabs Units. El copilot, Hamam al-Hamami, natiu d'Oman, pretenia estavellar l'avió que va intentar segrestar contra la terminal de passatgers de l'aeroport de Ben Gurion. Després d'un interrogatori on també han participat els serveis secrets israelians, al-Hamami va assegurar que havia actuat sol. També s'ha sabut que havia volat dues vegades a Tel Aviv per familiaritzar-se amb la ruta i que l'arma amb què va atacar el capità era una destral d'emergència. El copilot havia treballat en diverses aerolínies abans de ser contractat per Fly Dubai a principis d'aquest 2026, una contractació que, ha assegurat el fiscal, complia amb tots els requisits i que fins i tot comptava amb un certificat de bona conducta.
0: El Banc d'Espanya insisteix que de cara al 2028 faltaran 1 milió de pisos. L'organisme ho recull en un nou informe sobre la marxa de l'economia espanyola que pronostica més creixement, però també una inflació més elevada. Segons l'organisme, la guerra de l'Orient Mitjà continuarà tenint un impacte negatiu en els preus, sobretot els de l'energia, però que es traslladarà als serveis i al cistell de la compra. La inflació tancarà l'any en el 3,9%, 3 dècimes per sobre del que es preveia en l'informe del mes de juny. L'any que ve hi haurà una petita moderació, però la pujada de preus continuarà sent elevada, del 3,7%. En tot, el Banc d'Espanya calcula que l'increment del PIB arribarà al 2,6% aquest any, 3 dècimes més del previst fins ara, i que l'any que ve ho farà al 2,2%, 5 dècimes més. Aquest augment es deu principalment al consum de les famílies que tenen una taxa d'estalvi per sobre de la mitjana històrica, així com també la creació de nous llocs de treball i el creixement de la població.
9: El temps.
0: Néstor Gómez.
16: Aquest cap de setmana el temps es presenta totalment estable. Deixem enrere les pluges que ens han acompanyat durant els primers 8 dies de mes, amb ruixats i tempestes i aiguats torrencials, i tenim un cap de setmana totalment plàcid, encapçalat per la presència del sol, algunes teranyines de núvols alts, també tindrem algun núvol a la tarda que pot aparèixer al Pirineu, però sense precipitacions. Això sí, amb temperatures al matí i al vespre fredes a les valls del Pirineu, fresques a bona part de les comarques l'interior, tot i que les mínimes avui pugen una miqueta respecte al fred matinal de divendres. Pel que fa a les màximes, pujaran una miqueta més. Les màximes més altes esperen que toquin la xifra dels 25 graus a punts de les comarques de Girona, àrees Costa Central i també cap al Camp de Tarragona. De cara a demà diumenge, el temps es mantindrà similar al d'avui, ampli domini del sol, totalment estable, sense precipitacions i temperatures sense canvis.
9: 3CAT Info.
0: El govern d'Aragó apuja el to i amenaça de forçar el trasllat de les pintures de Sixena des del Museu Nacional d'Art de Catalunya, com ja va fer el 2017 al Museu de Lleida. Aquest divendres, la vicepresidenta aragonesa, Mar Vaquero, ha acusat el Museu Català d'incomplir el termini de 56 setmanes fixat a l'abril pel jutjat d'Osca i ha advertit que Aragó assumirà el trasllat si el MNAC no ho fa.
17: También están los bienes que se recuperaron en el 2017, los 44 bienes, y que tuvimos que ir a buscarlos. Pues igualmente, si esas pinturas vienen voluntariamente, se llevarán a cabo la reinstalación, que también está todo previsto en la sala capitular, y si no, se llevará a cabo la ejecución subsidiaria, para lo cual estamos definitivamente y perfectamente preparados.
0: Fonts del MNAC han recordat que el seu informe sobre els riscos del trasllat està pendent de completar-se, ja que encara desconeix les condicions de conservació del recinte que ha d'acollir les pintures religioses. El que sí que està a prop és el trasllat de les pintures profanes del MNAC a l'Aragó i que el museu preveu abans de finals de novembre. La plataforma 3CAT impulsa a YouTube un dels desplegaments més destacats d'un mitjà públic europeu. El projecte, que s'ha presentat aquest matí a Barcelona, preveu implementar 18 canals fins al juny de l'any que ve per tal d'ampliar audiències i reforçar la presència del català. Du a terme una nova estratègia perquè els continguts de la plataforma arribin a tothom i es pugui promocionar la llengua catalana a YouTube. És l'objectiu de la nova aposta de 3CAT, tal com explica la seva presidenta, Rosa Romà.
18: També creiem que el paper de 3CAT és un paper fonamental per a una cultura com la catalana, una cultura que té una presència en l'entorn digital que clarament és minoritària respecte a altres cultures del món. I, per tant, necessitem ser allà on hi ha també aquest consum i hem de competir a la mateixa alçada que estan competint els continguts d'altres mitjans de comunicació, d'altres creadors de continguts amb altres llengües.
0: La responsable d'aliances estratègiques de mitjans a YouTube s'ha felicitat per la feina conjunta.
19: L'ambicioso giro digital que habéis iniciado, pues desde el relanzamiento de 3CAT a lo largo de los últimos meses, es una realidad ya totalmente espectacular. De pasar de 8 canales a una veintena de canales en YouTube.
0: De manera progressiva i fins al juny del 2027 hi haurà una nova oferta de canals d'informació, esports, ficció, entreteniment, humor i continguts infantils i juvenils.
9: 3CAT Info.
0: Sílvia Pérez Cruz, Oriol Pla, Pol Guaix, Àlex Uller, Cabo San Roque, Victòria Spunberg i Jan Deuritorial són els 7 reconeguts aquest any amb els Premis Nacionals de Cultura. El Vendrell, Montse Gené Ribà.
20: La reconeguda cantant Sílvia Pérez Cruz ha estat premiada per l'excel·lència musical i la qualitat vocal i interpretativa fruit d'una formació rigorosa continuada. Ella ha rebut el premi amb emoció, dient que és com una abraçada, i ha fet aquest símil pel fet de rebre un premi de casa.
21: Gràcies per donar-me aquest premi aquí a casa. És com un bon plat d'escudella.
20: A l'actor Oriol Pla li ha estat atorgat per una carrera brillant en la interpretació, en papers esclatants en el teatre, la televisió i el cinema.
22: Vull compartir aquest premi amb l'espai públic, amb les places, on ja no podem tocar la guitarra, els ateneus populars, els teatres, a les biblioteques.
20: El jove escriptor tarragoní Pol Guas, que ha estat premiat per la solidesa de la seva incipient trajectòria literària, que ell basa en aquests temes.
23: Amb la desesperança i què fem amb els límits i amb els acabaments, no? D'una escriptura que intenta com insistir en el desig.
20: Un altre dels premiats, Àlex Uller, a qui se li ha destacat la seva visió creativa, ha repassat la la seva llarga trajectòria a primera línia des de la Fura dels Baus.
1: L'energia dels grans espectacles foreros la vam saber canalitzar i transformar per reinterpretar el repertori operístic en els principals teatres d'òpera de tot el món.
20: També s'ha premiat Cabo San Roque per l'originalitat de la seva pràctica artística

0: basada en arquitectura sonora i instal·lacions visuals. També a Victoria Spumberg, la dramaturga premiada per la seva capacitat de combinar humor en situacions dramàtiques complexes. I finalment, Jande Editorial, una editorial nova fundada per dues noies joves que publiquen autors marcats per la migració, que ha estat premiada per enriquir la cultura catalana.
1: Josep Maria Mestres assumeix el càrrec de director artístic del Teatre Nacional de Catalunya amb el compromís de reforçar la llengua i la cultura catalanes i l'anunci de la creació d'una nova companyia nacional. Estarà formada per 12 intèrprets professionals menors de 35 anys contractats durant temporades de manera estable.
2: La creació i funcionament de la companyia del Teatre Nacional de Catalunya s'ha d'entendre com una peça estructural del projecte artístic.
1: La nova companyia serà una realitat el 2028. Mestres vol tirar endavant un TNC connectat amb el públic i col·loca també la llengua al centre de la institució.
2: Soc molt conscient que les nostres han estat una llengua i una cultura minoritzades i que encara hi ha qui les mira amb una certa condescendència. Revertir aquesta mirada ha de ser una de les tasques primordials del Teatre Nacional de Catalunya.
1: El nou director, que ja havia dirigit una desena d'espectacles al TNC, dirigirà aquesta temporada La mare Coratge i els seus fills.
3: Voy a robarle el puesto a todos los hombres solos. Van a quedar contentos, por fin le toca a otro.
1: L'amor, la nostàlgia i el desig són els eixos centrals de Manufactures del Club de la Gente Sola, el tercer disc de la banda de Cartagena Arde Bogotá. El grup n'ha parlat en declaracions al Catalunya Nit.
4: El álbum habla de intentar encontrar un aparato para no sentir o para elegir qué sentir, porque parece que el mundo actual solo te permite estar muy contento, muy excitado, muy divertido, muy entretenido, muy consumiendo, y hay momentos que no, que de repente te atraviesa una tristeza que no sabes de dónde viene y que te gustaría apagar, pero no se puede apagar.
1: El disc, publicat fa només una setmana, està tenint molt bona acollida. Són 11 cançons que van des del rock a l'electrònica, passant per aires flamencs de pas doble o de gospel. Al darrere d'aquest treball hi ha Joe Ciccarelli, productor nord-americà que ha treballat amb Morrissey i Elton John o The White Stripes, entre molts altres.
5: Aprendiendo muchísimo de su dote de producción, de su habilidad para mezclar, que es increíble, y de otra manera de trabajar, que es grabando en directo, en círculo, enfrentados, haciendo muchísimas tomas, exprimiendo todo lo de nosotros, o sea, de la rabia, la pasión, la motivación, la frustración, todo eso es lo que yo creo que se ha transmitido en la ejecución del disco.
1: Manufactures del Club de la Gente Sola l'han editat també en format caset, que amb un toc retro es pot comprar en algunes benzineres. El grup prepara gira, que arrencarà el 29 d'octubre, però no s'aturarà a Catalunya. Rota,
6: tiene platas nuevas. 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Els agents rurals han aturat una tala il·legal de 200 avets a Espinelves. Ens ho explica Núria Peraire.
7: Els agents rurals han denunciat l'empresa responsable per possibles infraccions de la normativa forestal i urbanística i han aturat els treballs quan ja s'havien talat 200 avets. Les actuacions afecten una superfície d'uns 8.000 metres quadrats de terreny forestal i han comportat moviments de terres i l'eliminació de coberta vegetal en una zona classificada com a sòl no urbanitzable de protecció. L'any passat el cos va aixecar 236 denúncies per actuacions relacionades amb tales d'arbres i moviments de terres sense l'autorització pertinent.
6: Esports.
1: Amb en Francesc Ripoll.
8: L'Espanyol ha empatat a 1 al camp del Màlaga amb un gol de l'equip andalús al temps de descompte. Brian Zaragoza ha avançat els blanquiblaus a la primera meitat, però Adrián Niño, al 93, ha deixat l'Espanyol sense els 3 punts. Manolo González, el tècnic blanquiblau, lamenta l'empat i la segona part del seu equip.
9: Sí, és que al final guanyar és el que et dona la força. La confiança te la dona guanyar. Al final treure resultats és el que et dona aquesta força per ser valent i de més. Aquí hi ha hagut situacions, torno a dir, que penso que la primera part, la versió de l'equip ha sigut bona. Ha sortit el pla de partit que havien dissenyat, ha sortit perfecte i el problema ha estat més aviat a la segona, no a la primera.
8: Per aquest partit, Manolo González ha fet fins a 6 canvis respecte a l'11 que va perdre davant l'Elx per 1-3 abans de l'aturada per seleccions. Destaca la suplència de Dimitrovic, porter titular fins ara amb molèsties a l'esquena. En el seu lloc ha jugat Fortuño.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: Aquest dissabte, 6:45 de la tarda, Barça-Getafe sense Rafinha. Flick ha confirmat la baixa del davanter brasiler tant per aquest partit com per el de la Champions contra el Galatasaray de dimarts que ve.
10: The picture shows something and it's not a big injury, but
11: la ressonància va revelar alguna petita cosa. No és una gran lesió, però sí que hi ha alguna cosa. La temporada passada va patir 3 lesions i hem d'anar amb cura. No està disponible per demà i tampoc per al Galatasaray dimarts a Istanbul.
10: It's not available tomorrow and also not available in Istanbul against Galatasaray.
8: Flick ha insinuat les titularitats de Gabriel Jesús en el lloc de Rafinha i de Lamine Yamal. També ha dit que espera que De Jong torni a la convocatòria davant el Betis. I Joan García també està preparat per tornar contra el Getafe. Si el Barça guanya, aconseguirà la 8a victòria consecutiva. L'equip de Bordalàs és 11 amb 8 punts. Al Camp Nou, per cert, s'ha celebrat aquest divendres l'acte de comiat de Pedro Rodríguez, que deixa el futbol professional als 39 anys. Encara primera aquest dissabte a les 9, el Real Madrid rep el Villarreal al Santiago Bernabéu. El partit arriba enmig de la polèmica amb Mbappé i Mourinho n'ha parlat.
12: Primero era la discoteca, que no era discoteca, era un local de un evento privado. Después era la bicicleta en Suiza, que era simplemente un hotel donde cada casa tenía un par de bicicletas para ir a la zona central. Ya estaba haciendo la vuelta a Suiza en bicicleta. Y es por eso que digo, ridículo, ridículo.
8: El Madrid-Villarreal en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. També es farà la retransmissió del Ceuta-Sabadell. A 4:15 l'equip arlequinat buscarà la primera victòria a domicili de la temporada al camp del penúltim classificat.
6: 3CAT Info.
8: Obrim ara plana poliesportiva. El Barça de bàsquet ha perdut 81-88 davant els Alguiris Kaunas al Palau Blaugrana. Un mal últim quart de l'equip de Sekulic ha condemnat als blaugranes, que guanyaven de 10 al final del tercer quart. Sentim Sekulic, el tècnic blaugrana.
13: No vull ser el típic que es queixa i parla del procés o de totes les coses per les quals hem de passar per convertir-nos en millor equip. Això forma part de tenir un equip nou. Haver de passar per mals moments. Crec que hem tingut el partit sota control durant 30 minuts. Després hem perdut la concentració, la consistència. No hem estat consistents. No és només cosa d'un partit, ha de ser minut a minut. Hem de ser conscients del que fem, com ho fem i allò que volem fer.
8: En MotoGP, aquest dissabte a les 9 del matí, la cursa sprint del Gran Premi de l'Indonèsia de MotoGP en directe al web i l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. La selecció espanyola d'hoquei patins, farcida de jugadores catalanes, s'ha classificat per la final del Mundial femení que es disputa a Asunción, al Paraguai. El combinat espanyol s'ha imposat a Portugal per 2-1 a les semifinals. I en waterpolo, des d'aquest divendres fins diumenge, es disputen dues fases prèvies europees. A la Champions femenina, el Sabadell i el Terrassa juguen al mateix grup. A la piscina sabadellenca s'han jugat el Sabadell 26, Don 4, i el Lilla 7, Terrassa 25. Aquest dissabte a les 12, Sabadell-Lilla a 3:15 Don Terrassa. I el Catalunya ha guanyat a la piscina del Glifades 8-21. Aquest 17:15 juga contra l'Ètnikos grec. A l'Eurocup masculina, Barcelona 17, Buliagmeni 12 i Primorje 11, Terrassa 15.
6: Trescat Info.

0: Són les 6. Ada Colau ofereix públicament a Gabriel Rufián liderar el Front Ampli d'Esquerres mentre Oriol Junqueras intenta convèncer-lo in extremis perquè continuï sent el candidat d'Esquerra a les eleccions del 29 de novembre. Els sindicats per l'habitatge asseguren que la vaga general és crucial i demanen als ciutadans que s'organitzin perquè sigui un èxit. Aquest divendres s'han tornat a mobilitzar a Barcelona en una manifestació que ha plegat 15.000 persones, segons els organitzadors, mentre que la xifra que dona la Guàrdia Urbana és de 3.000. Els Estats Units imposen sancions al Tribunal Penal Internacional el dia que s'atorga el Premi Nobel de la Pau a la jurista sud-africana Navi Pillay, jutgessa del Tribunal Penal Internacional. L'administració vol tallar tota via de finançament de l'organisme internacional que considera una amenaça per als Estats Units. La Xina reduirà a la meitat el nombre de cotxes híbrids que exporta a Europa. Aquest és el compromís que ha arrencat una delegació de la Unió Europea a la Xina, que allunya el fantasma d'una guerra comercial entre les dues potències. L'acord també obre les portes del mercat per a productes europeus, des de components per a automòbils fins a calçat passant per l'oli d'oliva. El jurat popular declara culpable d'assassinat l'home que va estrangular la seva exparella a Girona l'any 2023. Ara la jutgessa haurà d'imposar una sentència. La fiscalia i l'acusació demanen presó permanent revisable, mentre que la defensa sosté que va ser un homicidi. La família de l'exmoderadora de Meta, que es va suïcidar a França, denunciarà l'empresa i estudia accions penals contra Mark Zuckerberg. L'advocat apunta a un possible homicidi imprudent. El cineasta danès Nicolas Winding Refn, conegut com a Drive, ha presentat la seva última pel·lícula al Festival de Sitges. Ha reconegut en declaracions a 3CAT Info que està clínicament mort durant 20 minuts, ha reactivat la seva flama creativa. L'ha acompanyat l'autor de la banda sonora, Pino Donaggio, compositor de capçalera de Brian De Palma, que ha estat rebut amb honors.
1: Esports.
2: L'Espanyol ha empatat a 1 al camp del Màlaga amb un gol de l'equip andalús. El temps de descompte, Manolo González ha deixat Dimitrovic a la banqueta. En el seu lloc ha jugat Fortuño. Aquest dissabte, 6:45, Barça-Getafe sense Rafinha, que també es perdrà el partit de Champions de dimarts que ve contra el Galatasaray. El Barça de bàsquet ha perdut davant els Alguiris del Palau 81-88 en partit d'Eurolliga. Els blaugranes guanyaven de 10 al final del tercer quart.
0: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana llarg, el temps serà ben estable, amb sol i alguns núvols del tot inofensius. No s'espera pluja enlloc. L'ambient serà el típic d'octubre, amb matins i vespres frescos o freds i migdies agradables al sol. Les màximes no passaran dels 24 o 25 graus.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Ada Colau proposa públicament a Gabriel Rufián que encapçali el front ampli de la candidatura d'Esquerres a tot l'Estat per a les eleccions del 29 de novembre. L'oferiment de l'exalcaldessa de Barcelona arriba en un cap de setmana clau per al partit d'Oriol Junqueras, que vol tancar el nom del candidat i intenta retenir Rufián perquè continuï sota la marca d'Esquerra. Albert Prat.
3: La maniobra de Colau tensiona encara més les negociacions entre Rufián i Junqueras. La direcció d'Esquerra dona per fet que es quedarà i diu que l'acord està encarrilat. Fins i tot alguns dels diputats més hostils han plegat i ara tot depèn d'ell. A hores d'ara, Rufián manté el pols, es resisteix a donar-ho per fet i escolta la proposta de Colau, que l'ha convidat al Front Ampli des de la Sexta.
4: Yo creo que el mismo Gabriel Rufián ha sido de los más lúcidos, ¿no?, en defender esa idea de que nadie entendería de que no hubiera una única papeleta a la izquierda del PSOE. Entonces yo sí que le pediría a Gabriel Rufián, ¿no?, que ejerciera ese liderazgo y esa responsabilidad para acabar de ayudar a unir todas estas propuestas de la izquierda.
3: L'entorn de Colau està disposat a posar-li una catifa vermella i, de moment, Rufián no es pronuncia. Fins ara, la direcció dels republicans no han volgut ni sentir a parlar d'una proposta que passi per diluir les sigles d'Esquerra. I, de fet, Junqueras vol acabar amb el debat del candidat aquest mateix cap de setmana i ja té un pla B a punt si, finalment, Rufián decideix saltar del partit.
0: Mentrestant, la CUP decidirà aquest dissabte si es presenta a les generals del 29 de novembre. El partit té reserves i arriba a la reunió decisiva decisiva sense consens després de mesos de debat intern. Els partidaris de concórrer-hi, com el corrent Poble Lliure, consideren necessària una proposta per canalitzar el malestar per qüestions com l'habitatge i l'ascens de l'extrema dreta. I també hi ha veus que alerten que no és oportú sortir del focus mediàtic quan queden 8 mesos per a les municipals. En canvi, els detractors, com l'organització Endavant, creuen que l'espai polític no està prou fort per destinar recursos a una campanya d'última hora. Els copaires no descarten acabar la reunió de la Mesa Nacional amb una votació si les posicions continuen enrocades. Milers de manifestants a favor del dret a un habitatge digne s'han tornat a manifestar aquest divendres a Barcelona per impulsar la vaga general de l'11 de novembre. Segons els organitzadors, s'han manifestat 15.000 persones, una xifra que la Guàrdia Urbana rebaixa a 3.000. S'han concentrat a la plaça Universitat, on han homenatjat Mari Carmen Abascal i Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar al setembre després que la desnonessin. Els sindicats demanen als ciutadans que s'organitzin de cara a la vaga general. Marta Espriu, portaveu de la Confederació Sindical de l'Habitatge de Catalunya.
1: Ara comença una cursa de fons. Hem de caminar plegades cap a una vaga general. És més important que mai afiliar-se, organitzar-se, muntar comitès de vaga i aturar, de veritat, el país el dia 11 de novembre. No demanarem res. Exigirem que es compleixin els nostres drets i que es faci amb els nostres propis criteris.
0: I Carme Arcarazo, del Sindicat de Llogateres, explica per què cal aquesta vaga.
5: Per aconseguir la fi dels desnonaments, per aconseguir contractes indefinits, per aconseguir que es prohibeixin les compres especulatives, per aconseguir un impost a la riquesa que faci ampliar el parc públic de manera substancial i també perquè sindicalistes com la Mari Carmen tinguin drets sindicals.
0: La manifestació ha acabat a la Via Laietana, on hi ha l'edifici de Foment del Treball. A València, la manifestació d'aquest divendres convocada per la Comissió 9 d'Octubre amb motiu de la Diada del País Valencià s'ha celebrat sense incidents i enmig d'un ambient festiu. S'havia desplegat un fort dispositiu policial per la coincidència amb l'acampada per l'habitatge que es fa a la plaça de l'Ajuntament i el perill d'enfrontaments amb l'extrema dreta. València, Marta García.
6: 1.700 efectius, uns 500 més del que és habitual, tot i que al final no hi ha hagut incidents, malgrat que l'extrema dreta i els blavers, els anticatalanistes del País Valencià, han tingut presència en la processó cívica del matí. La manifestació de la vesprada engloba diverses associacions. Ha participat una columna educativa amb els sindicats STPB, Comissions Obreres i la UGT, també participa la Plataforma per la Llengua o Acció Cultural del País Valencià. Anna Oliver és la seva presidenta.
7: Un País Valencià que parla la nostra llengua, que respecta la nostra cultura i els nostres orígens, en aquest any que fem 750 anys de la mort de Jaume Primer, una fita que ha passat absolutament inadvertida per les institucions i que quan han publicitat la programació ho han fet en una programació en castellà i desarrelada de nosaltres.
6: Guanyem el país ha sigut el lema d'esta manifestació que ha transcorregut amb calma en una jornada que ha començat de manera institucional i ha acabat més reivindicativa.
8: 3CAT Info.
0: Els Estats Units sancionen el Tribunal Penal Internacional amb l'objectiu d'ofegar econòmicament la institució jurídica. La decisió s'ha anunciat poc després de saber-se la concessió del Premi Nobel de la Pau a Navi Pillay, exjutgessa del TPI. Washington, Oriol Serra.
9: L'administració Trump fa temps que mira de dinamitar el Tribunal Penal Internacional per totes les vies possibles. L'argument oficial és que el TPI pretén jutjar i processar ciutadans nord-americans i que el govern dels Estats Units no reconeix un tribunal que considera il·legítim. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha dit que acabaran amb el TPI si aquest no atura les amenaces.
10: Prohibirem les transaccions amb aquest tribunal il·legítim, tallant-li els recursos i paralitzant la seva capacitat d'actuar contra nosaltres. Els Estats Units no estan subjectes a la jurisdicció d'aquest fals tribunal. Els dos partits hi estan d'acord, però només el president Trump actua per acabar amb aquesta amenaça d'una vegada per totes. O bé el TPI posa fi a les seves amenaces, o bé nosaltres posarem fi al TPI.
9: El Premi Nobel a Navi Pillay ha estat el detonant previ a les amenaces per part de l'alta diplomàcia nord-americana. Recordem que Trump també la té jurada amb els Nobel perquè ell no n'ha obtingut cap, i el premi anunciat aquest divendres ha anat dirigit justament a una exjutgessa del TPI.
0: La Unió Europea i països com el Regne Unit, el Canadà i el Japó han tancat files amb el Tribunal Penal Internacional, dient que prendran les mesures necessàries per garantir el funcionament de l'alt tribunal. tant en la investigació com en el processament de crims de guerra i crims contra la humanitat. Precisament, la jurista sud-africana Nabi Pillay guanya el Premi Nobel de la Pau, com us hem dit ara fa una estona, en un clar missatge del Comitè Noruec en defensa de les institucions jurídiques internacionals en un context d'atacs contra aquests organismes. El portaveu del comitè ho ha deixat ben clar.
11: In awarding this year's Nobel Peace Prize.
12: Amb la concessió d'aquest Premi Nobel de la Pau d'enguany, el Comitè Nobel Noruec vol recordar al món que l'estat de dret, tant nacional com internacional, és la base del sistema que hem establert per garantir la pau i resoldre els conflictes de manera no violenta. La pau requereix justícia.
0: Lluitadora contra el règim de l'apartheid sud-africà, Pillay va ser jutgessa del Tribunal Penal Internacional i alta comissionada de les Nacions Unides per als Drets Humans entre el 2008 i el 2014. Va dirigir l'informe que va qualificar de genocidi l'actuació d'Israel a Gaza i va presidir el Tribunal Penal sobre Ruanda, en què es va establir la violència sexual com a crim d'ilesa humanitat. Pillay, de 85 anys, ha dedicat el premi als supervivents dels crims internacionals.
13: Teniu l'obligació legal de protegir els drets humans, evitar la guerra i fer realitat la Carta de les Nacions Unides. És una obligació que insto tots els estats a complir. L'últim que volem és que els estats actuïn pel seu compte, com en el cas de l'atac contra el Tribunal Penal Internacional.
0: Les felicitacions de l'ONU, la Unió Europea o el govern sud-africà contrasten amb la reacció d'Israel. El primer ministre Netanyahu diu que el comitè del Nobel ha perdut la brújula moral perquè ha distingit una persona que ha contribuït a demonitzar els jueus. Encara en clau internacional, us expliquem que un terratrèmol de magnitud 7,6 a l'escala de Richter ha sacsejat aquest divendres Panamà. L'epicentre està situat a 10 quilòmetres de profunditat al sud del país, tot i que s'ha sentit amb força a la ciutat de Panamà, la capital del país. El fort sisme ha provocat danys en alguns edificis i talls de subministrament elèctric en algunes zones de Panamà. El govern ha demanat calma a la població i el gestor del canal ha confirmat que la infraestructura funciona sense problemes després de revisar-la. El terratrèmol ha activat una alerta per tsunami en diversos països del Pacífic, però hores després s'ha desactivat sense que hagi provocat problemes. A casa nostra, el jurat ha declarat l'acusat del crim masclista de Girona culpable d'assassinat, agressió sexual i robatori violent. El verdicte, per unanimitat, considera provat que el juliol del 2023 el condemnat va esperar la víctima al replà de casa seva per abordar-la i deixar-la inconscient. El jurat també conclou que li va fer tocaments i després la va estrangular per evitar que el pogués denunciar. Després li va robar dues targetes, l'arrestat era exnòvio de la víctima i va declarar que no volia fer-li mal. L'acusació i la fiscalia demanen presó permanent revisable per assassinat i 15 anys més per agressió sexual i robatori violent. La defensa sosté que va ser un homicidi. Ara la jutgessa haurà de dictar sentència amb la pena que se li imposa. Els Mossos d'Esquadra han intervingut 8.000 quilos de xix en una nau de cabanes a l'Alt Empordà. El seu preu al mercat negre era més de 16 milions d'euros. És més de la meitat d'aquest tipus de droga que han localitzat aquest any a Catalunya. Girona, Laia Claret.
14: Aquest any els Mossos han comissat a Catalunya 14.900 quilos de xix. Només en aquesta operació, 8.000. Estava repartida en uns paquets que estaven amagats entre la càrrega d'un tràiler. Una càrrega legal amb palets de grans saques de ràfia plenes de picadura de cautxú. A dins dels sacs hi havia la droga. El camió era dins la nau de cabanes i quan hi van entrar els Mossos hi havia 7 homes que ho estaven descarregant amb l'objectiu de repartir-ho en furgonetes més petites. Tots 7 estan detinguts. L'acció policial culmina una investigació que va arrencar el juny quan ja van enxampar a Viladecans una furgoneta amb 2.400 quilos de xix.
0: I abans dels temps, us expliquem que ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona més de la meitat dels 570.000 vehicles que està previst que marxin durant aquest cap de setmana llarg del 12 d'octubre. L'operació sortida d'aquest divendres, però, ha estat marcada per vehicles avariats i alguns accidents que han provocat força problemes. Les rondes de Barcelona, l'autopista P7, la C32 al Maresme i la C16 al Berguedà han estat les vies més complicades i de cara a aquest dissabte al matí també es preveu que sigui així. Ho ha explicat a 3CAT Info Guillermo Villuendas, subdirector general de gestió del trànsit.
15: Les dues rondes de Barcelona, B10, B20, el que seria l'AP7, doncs, amb el tram central entre Sant Cugat del Vallès i Mollet del Vallès, especialment amb la zona de l'enllaç amb la C58, també una mica veiem, doncs, aquesta mobilitat d'interior, com comentaven, C16, C17, és el que hem d'anar observant.
0: Els Mossos d'Esquadra faran 1.000 controls a la xarxa viària i desplegaran 1.500 agents. El dispositiu de trànsit limita la velocitat a 100 km per hora a la P7 quan hi hagi carrils addicionals. I a la C16 es tallaran els accessos a Berga i es limitarà la circulació de vehicles pesants per l'autopista.
8: El temps.
0: Néstor Gómez.
16: Aquest cap de setmana el temps es presenta totalment estable. Deixem enrere les pluges que ens han acompanyat durant els primers 8 dies de mes, amb ruixats i tempestes i aiguats torrencials, i tenim un cap de setmana totalment plàcid, encapçalat per la presència del sol, algunes trenyines de núvols alts, també tindrem algun núvol a la tarda que pot aparèixer al Pirineu, però sense precipitacions. Això sí, amb temperatures al matí i al vespre fredes, a les valls del Pirineu, fresques a bona

a part de les comarques de l'interior, tot i que les mínimes avui pugen una miqueta respecte al fred matinal de divendres. Pel que fa a les màximes, pujaran una miqueta més. Les màximes més altes esperen que toquin la xifra dels 25 graus a

0: i estudia emprendre accions penals contra el seu fundador, Mark Zuckerberg. L'advocat de la família creu que darrere de la seva mort hi hauria un delicte d'homicidi imprudent. La dona havia treballat a Barcelona entre el 2022 i el 2025 revisant continguts violents. Es plantejava sumar-se a una demanda col·lectiva de més de 700 exmoderadors pels danys psicològics que atribueixen a aquesta feina. Roberto Castro, advocat de la família, en declaracions a aquesta emissora.
1: En el cas dels moderadors en general, estem parlant d'un delicte contra els drets dels treballadors. En el cas de la Inés Mendoza, també, però en el seu cas se li afegeix un delicte d'homicidi imprudent. La mare vol reclamar responsabilitats al més alt nivell. Nosaltres estem estudiant que la querella sigui contra el senyor Zuckerberg.
0: La treballadora s'havia intentat suïcidar el 2023, quan encara treballava a l'empresa. Segons Castro, Meta n'era conscient.
1: Pel torn de nit hi havia una psicòloga i al millor eren 200 moderadors. I al millor estàs veient com li tallen el cap a un nadó. El moderador es trenca i necessita un psicòleg, necessita alguna cosa. I quasi que la màxima assistència que tenia era el company que estava al costat.
0: L'advocat també denuncia que ni Meta ni l'empresa subcontractada a Barcelona advertien els candidats de la duresa dels continguts que haurien de visionar. Precisament, les urgències hospitalàries per problemes de salut mental han crescut prop d'un 50% en 4 anys. A les urgències de l'atenció primària també han augmentat, s'han doblat des del 2021. Són dades que el govern ha fet públiques aquest divendres, vigília del Dia Mundial de la Salut Mental. Els centres de salut mental, que són l'atenció especialitzada, entre els diagnòstics més habituals hi ha la depressió i l'ansietat en adults i el TDAH i l'autisme en infants i joves. A més, 4 de cada 10 menors atesos en aquests centres tenen ja un diagnòstic crònic, gairebé el doble que abans de la pandèmia. Els CAPs, el primer nivell d'atenció, l'any passat es van detectar problemes de salut mental a prop de 450.000 persones i el consum d'antidepressius ha pujat un 29% en els darrers 4 anys. Per això el govern defensa abordar la salut mental des de tots els àmbits de la vida de les persones. Per al president de la Generalitat, Salvador Illa, és un repte de govern que va més enllà de l'atenció sanitària.
2: Tenir cura de la persona de manera integral, cuidar-la abans d'arribar a l'ingrés hospitalari. Evitar sempre que es pugui la medicalització, però tampoc deixar ningú sol si cal atenció especialitzada. Si parlem d'un repte de país, d'una necessitat que afecta el conjunt de la societat i que, per tant, requereix una resposta de país, cal, per tant, enfortir el Pacte Nacional de Salut Mental.
0: Eliminar l'estigma i parlar-ne més és un altre dels objectius del govern. Els administradors de finques alerten que estan desbordats de feina per les reparacions que s'han de gestionar després de l'intens episodi de pluges que ha afectat Catalunya en els últims dies. La majoria de gestions són per pàrquings inundats, terrats fets malbé o filtracions d'aigua. La vicepresidenta del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, Elisabet Carbonell, reconeix que no troben operaris per resoldre tantes incidències.
3: Rebem moltes trucades i el que fem nosaltres és contactar ràpidament amb els industrials i també els industrials estan col·lapsats. Vull dir, estem donant prioritat realment a el que és molt urgent.
0: A les empreses que treballen amb excavadores o camions cisterna també se'ls ha multiplicat la feina després de 6 dies de temporal. Les que acostumen a fer-se càrrec de les indemnitzacions són les assegurances, però en cas d'inundacions se n'encarrega el Consorci de Compensació d'Assegurances. Per sol·licitar aquests diners és imprescindible conservar factures de les reparacions, pressupostos o fotografies. Unió de Pagesos demana ajudes i accions urgents per reparar els danys provocats pels aiguats en desenes de finques de les Terres de l'Ebre. Mentrestant, el Canà, el Montsià, continuen aplicant accions urbanístiques per evitar inundacions com les de l'any passat. Anem a Tarragona, Manel Sastre.
4: Han patit sobretot els cultius d'oliva, molt castigats ja per la sequera, i el d'arròs. Ara el sindicat agrari reclama ajudes urgents per un sector que fa anys que està al límit. Carlos Sanz és el coordinador d'Unió de Pagesos al Baix Ebre.
5: Han passat d'una sequera extrema de 4 mesos sense ploure, han passat a tindre uns aiguats de 300 litres per metro quadrat. A part de, com veieu aquí al voltant, les destrosses de molts barranquets i moltes finques, aiguats, preus, fauna, no me'n sortim.
4: El Canà, ara que fa un any també d'unes altres devastadores inundacions, han executat moltes millores per evitar que es repeteixin. El desembre s'obrirà el trànsit al nou pont del carrer Sant Josep i, segons l'alcalde Xavier Reverter, tot el que s'ha fet fins ara

0: ha reduït de forma dràstica el risc de tornar a patir inundacions.
1: Ha vingut una segona dana, no ha sigut tan forta, però sí que hem aconseguit que en totes les mesures l'han pogut passar. Estem treballant en un tema de renaturalització, sobretot doncs, bueno, les mesures més importants, lo dragat, l'arreglar el pont...
0: Encara falta executar el projecte de millora del drenatge d'aquest carrer Sant Josep amb una inversió de més de 5 milions d'euros. Les obres podrien estar acabades d'aquí un any.
2: El sector agrari s'ha tornat a mobilitzar aquest divendres a Lleida per denunciar l'augment de costos per a pagesos i ramaders. Anem fins allà amb Júlia Albacar.
3: La tractorada ha començat davant de la delegació d'Hisenda, on s'han fet arribar les reivindicacions en matèria fiscal del sector i ha seguit fins a la subdelegació del govern espanyol, on els pagesos han entregat un manifest. Reclamen ajudes per poder afrontar l'augment dels costos de producció, dels carburants, fertilitzants o l'energia. En sentim alguns.
4: Com sembrarem el preu que tindrem que pagar la llavor, el preu que tindrem que pagar els adobs, los herbicides, los insecticides?
5: Nosaltres, el nostre sector de la fruita, depenent molt de la mà d'obra, ens volen tornar a pujar i nosaltres cada vegada ens costa més poder subsistir.
6: El gasoil està impagable i és que no podem viure, perquè no podem treballar a costos que és que no el podem pagar-los.
3: La setmana vinent continuaran les mobilitzacions, este cop convocades per Unió de Pagesos amb el suport de Saja amb una nova tractora de Barcelona.
2: Obrim plana cultural, Su propio infierno ha estat el títol del dia al Festival de Sitges. És l'última pel·lícula del danès Nicolas Winding Refn. Anem cap allà amb en Marc Garriga.
7: Nicolas Winding Refn és un director singular. Va dirigir la magnífica Drive, després Only God Forgives, també amb Ryan Gosling, The Neon Demon, i ara torna després d'un episodi mèdic en què va perdre la vida el 2023. Durant una operació a cor obert, el seu cor va deixar de bategar uns 20 minuts i el van reanimar amb descàrregues elèctriques. I ens ha dit que és un altre.
8: I was very fortunate to die.
9: Vaig ser molt afortunat de morir i tornar, perquè abans de morir la meva flama creativa, la que tots tenim, s'havia apagat. Per mi resultava frustrant, perquè no sabia què faria la resta de la meva vida. Però quan vaig ressuscitar, la flama s'havia tornat a encendre. Així que ara tinc la flama creativa d'un noi de 16 anys amb la seva curiositat i la seva arrogància.
7: El seu estil visual és molt característic, colors intensos, un ambient neo-noir i l'ús de la violència estilitzada. El millor del film, però, la música de Pino Donaggio, un autor que va començar en el món de la cançó amb aquell tema que es va fer famós al Festival de San Remo el 1965 i que ens ha cantat en la versió en castellà.
10: Yo que en un momento puedo estar lejos de ti, como iba a estar la vida entera ya sin ti.
7: Però ha acabat triomfant en el món del cinema, component prop de 200 bandes sonores, les més famoses per pel·lícules de Brian De Palma, com Carrie o Vestida per matar, i assegura que als 84 anys encara està en forma i té diversos projectes en cartera.
2: Esports. Amb en Francesc Ripoll.
11: L'Espanyol ha empatat a 1 al camp del Màlaga amb un gol de l'equip andalús al temps de descompte. En Brian Zaragoza ha avançat els blanquiblaus a la primera meitat, però Adrián Niño, al 93, ha deixat l'Espanyol sense els 3 punts. Manolo González, el tècnic blanquiblau, lamenta l'empat i la segona part del seu equip.
12: Sí, és que al final guanyar és el que et dona la força. La confiança te la dona guanyar. Al final treure resultats és el que et dona aquesta força per ser valent i de més. Aquí hi ha hagut situacions, torno a dir, que penso que la primera part, la versió de l'equip ha sigut bona, ha sortit el pla de partit que havien dissenyat, ha sortit perfecte, i el problema ha estat més aviat a la segona, no a la primera.
11: Per aquest partit, Manolo González ha fet fins a 6 canvis respecte a l'11 que va perdre davant l'Elx per 1-3 abans de l'aturada per seleccions. Destaca la suplència de Dimitrovic, porter titular fins ara, amb molèsties a l'esquena. En el seu lloc ha jugat Fortuño. Aquest dissabte, 6:45 de la tarda, Barça-Getafe sense Rafinha. Flick ha confirmat la baixa del davanter brasiler tant per aquest partit com pel de la Champions contra el Galatasaray de dimarts que ve.
13: La ressonància va revelar alguna petita cosa. No és una gran lesió, però sí que hi ha alguna cosa. La temporada passada va patir 3 lesions i hem d'anar amb cura. No està disponible per demà i tampoc per al Galatasaray dimarts a Istanbul.
14: It's not available tomorrow and also not available in Istanbul against Galatasaray.
11: Flick ha insinuat les titularitats de Gabriel Jesús en el lloc de Rafinha i de Lamine Yamal. També ha dit que espera que De Jong torni a la convocatòria davant el Betis. D'altra banda, Joan Garcia també està preparat per tornar. Si el Barça guanya, aconseguirà la 8a victòria consecutiva. El Getafe de Bordalàs és 11è amb 8 punts. Per cert, que el Camp Nou s'ha celebrat

0: Aquest divendres, l'acte de comiat a Pedro Rodríguez, que deixa el futbol professional als 39 anys. El jugador es retira després d'haver militat al Barça, el Chelsea, la Roma i la Lazio. Pedro farà aquest dissabte el servei d'honor al partit contra el Getafe.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Encara primera, també dissabte, a les 9, el Madrid rep el Villarreal al Santiago Bernabéu. El partit arriba enmig de polèmica amb Mbappé i Mourinho n'ha parlat.
2: Primero era la discoteca, que no era discoteca, era un local de un evento privado. Después era la bicicleta en Suiza, que era simplemente un hotel donde cada casa tenía un par de bicicletas para ir a la zona central. Ya estaba haciendo la vuelta a Suiza en bicicleta. Y es por eso que digo, ridículo, ridículo.
0: El Madrid-Villarreal en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. També es farà la retransmissió del Ceuta-Sabadell. A un quart de cinc, l'equip arlequinet buscarà la primera victòria a domicili de la temporada al camp del penúltim classificat. Obrim plana poliesportiva. El Barça de bàsquet ha perdut 81-88 davant els Alguiris Kaunas al Palau Blaugrana, un mal últim quart de l'equip de Sekulic, condemnat als blaugranes, que guanyaven de 10 al final del tercer quart. Sentim Sekulic, el tècnic blaugrana.
3: No vull ser el típic que es queixa i parla del procés o de totes les coses per les quals hem de passar per convertir-nos en millor equip. Això forma part de tenir un equip nou. Haver de passar per mals moments. Crec que hem tingut el partit sota control durant 30 minuts. Després hem perdut la concentració, la consistència. No hem estat consistents. No és només cosa d'un partit, ha de ser minut a minut. Hem de ser conscients del que fem, com ho fem i allò que volem fer.
0: A la Lliga CB de bàsquet, aquest dissabte a les 9 del vespre, Breogan Bàsquet Girona. I en MotoGP, bon començament de Marc Márquez al Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. Té els rivals pel títol al davant, però el tro de Cervera els té a prop. Ha liderat la primera jornada Raúl Fernández amb Aprilia, seguit de Bezzecchi i del líder Jorge Martín. Aquest dissabte a les 9 del matí, la cursa sprint. I la selecció espanyola d'hoquei patins, farcida de jugadores catalanes, s'ha classificat per la final del Mundial Femení, que es disputa a Asunción, al Paraguai. El combinat espanyol s'ha imposat a Portugal per 2-1 a les semifinals.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: I acabem els esports parlant d'handbol. La Lliga Sobal, Ciutat Real 34, Granollers 33. És la primera derrota de la temporada que encaixa l'equip vallesà.
1: 3CAT Info. Són 6:45.
4: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat durant la primera mitja hora. Ada Colau ofereix públicament a Gabriel Rufián liderar el Front Ampli d'Esquerres mentre Oriol Junqueras intenta convèncer l'In Extremis perquè continuï sent el candidat d'Esquerra a les eleccions del 29 de novembre. També us hem explicat que els sindicats per l'habitatge asseguren que la vaga general és crucial i demanen als ciutadans que s'organitzin perquè sigui un èxit. Aquest divendres s'han tornat a mobilitzar a Barcelona en una manifestació que ha aplegat 15.000 persones, segons els organitzadors, 3.000 segons la Guàrdia Urbana. I els Estats Units imposen sancions al Tribunal Penal Internacional el dia que s'atorga el Premi Nobel de la Pau a la jurista sud-africana Navi Pillay, exjutgessa del TPI. L'administració vol tallar tota via de finançament de l'organisme internacional que considera una amenaça per als Estats Units. I a partir d'ara us explicarem que el president dels Estats Units, Donald Trump, ha sorprès aquest divendres anunciant un acord amb Rússia perquè Moscou subministri combustible dièsel als mercats nord-americans i mundials. Trump ho ha anunciat a través de la seva xarxa social Truth i després de mantenir una conversa telefònica amb el president rus, Vladimir Putin. I us parlarem d'aquesta casa 3CAT que preveu arribar als 18 canals a YouTube el juny del 2027. Entre les propostes hi haurà un canal exclusiu de notícies i un amb continguts esportius originals per als més joves. L'objectiu és que els continguts de la plataforma arribin a tothom i es promocioni el català a YouTube. I en clau cultural, Sílvia Pérez Cruz, Oriol Pla...

0: Pol Guaix, Àlex Uller, Cabo San Roque són alguns dels reconeguts aquest any amb els Premis Nacionals de Cultura. I en esports, què destaquem, Francesc Ripoll?
1: Que l'Espanyol ha empatat a 1 al camp del Màlaga amb un gol dels andalusos al temps de descompte, i aquest dissabte a 2:15, Barça-Getafe al Camp Nou sense Rafinha.
0: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana llarg el temps serà ben estable, amb sol i alguns núvols del tot inofensius. No s'espera pluja enlloc. L'ambient serà el típic d'octubre, amb matins i vespres frescos o freds i migdies agradables al sol. Les màximes no passaran dels 24 o 25 graus. Ada Colau proposa públicament a Gabriel Rufián que encapçali el Front Ampli la candidatura d'Esquerres a tot l'Estat per a les eleccions del 29 de novembre. L'oferiment de l'exalcaldessa de Barcelona arriba en un cap de setmana clau per al partit d'Oriol Junqueras, que vol tancar el nom del candidat i intenta retenir Rufián perquè continuï sota la marca d'Esquerra. Albert Prat.
2: La maniobra de Colau tensiona encara més les negociacions entre Rufián i Junqueras. La direcció d'Esquerra dona per fet que es quedarà i diu que l'acord està encarrilat. Fins i tot alguns dels diputats més hostils han plegat i ara tot depèn d'ell. A hores d'ara, Rufián manté el pols, es resisteix a donar-ho per fet i escolta la proposta de Colau, que l'ha convidat al Front Ampli des de la Sexta.
3: Yo creo que el mismo Gabriel Rufián ha sido de los más lúcidos, ¿no?, en defender esa idea de que nadie entendería de que no hubiera una única papeleta a la izquierda del PSOE. Entonces yo sí que le pediría a Gabriel Rufián, ¿no?, que ejerciera ese liderazgo y esa responsabilidad para acabar de ayudar a unir todas estas propuestas de la izquierda.
2: L'entorn de Colau està disposat a posar-li una catifa vermella i, de moment, Rufián no es pronuncia. Fins ara, la direcció dels republicans no han volgut ni sentir a parlar d'una proposta que passi per diluir les sigles d'Esquerra. I, de fet, Junqueras vol acabar amb el debat del candidat aquest mateix cap de setmana i ja té un pla B a punt si, finalment, Rufián decideix saltar del partit.
0: La Fiscalia ha demanat al Suprem que deixi votar els ciutadans que han obtingut la nacionalitat espanyola a través de la llei de nets de cara a les eleccions del 29 de novembre. Madrid, Laura Estrada.
4: Tant Vox com Justitia Europa, una altra entitat ultra, han demanat que se suspenguin aquests vots, però l'Advocacia de l'Estat i la Fiscalia veuen impossible fer les comprovacions pertinents. A finals de mes ha de quedar tancat el cens electoral i veuen inviable mirar els més de 160.000 casos de descendents d'exiliats que van obtenir la nacionalitat a través de la llei de nets. A més, la Fiscalia sosté que aplicar la suspensió podria comportar una paralització de les altes al cens fins i tot després de les eleccions. La Sala del Suprem continuarà deliberant aquest cap de setmana sobre l'aixecament o no d'aquesta suspensió.
0: L'Audiència Nacional descarta de moment imputar al PSOE, en el cas Leire, la suposada trama per fer descarrilar procediments judicials que afecten els socialistes. Tornem a Madrid.
4: El jutge instructor Santiago Pedraz ha fet cas de la Fiscalia, que hi veu indicis de delicte, però que demana recopilar més informació abans de decidir si inclou el PSOE com a investigat. Entre les diligències hi ha, per exemple, la declaració de Santos Cerdán, que va ser número 3 dels socialistes i que assenyalen com a presumpte cap de la trama. L'endemà de l'anunci de l'avançament electoral, el PP va demanar que el jutge cités el PSOE com a investigat.
5: Hicimos bien cuando decidimos pedir la imputación del Partido Socialista. Hablamos de todo un partido operando como si fuese una cloaca mafiosa.
4: Pedro Sánchez reconeix la corrupció dins del seu partit pel cas Ábalos, però creu que la resta són atacs de la dreta i la ultradreta.
6: Yo creo que ha habido una corrupción real y es así. El caso de José Luis Ábalos lo demuestra. Y yo creo que ha habido ficción y ha habido un interés claro por parte de asociaciones de ultraderecha.
4: Parla d'una persecució judicial per part del PP i de Vox.
0: A Barcelona, milers de manifestants a favor del dret a un habitatge digne s'han tornat a manifestar aquest divendres a Barcelona per impulsar la vaga general de l'11 de novembre. Segons els organitzadors, s'han manifestat 15.000 persones, una xifra que la Guàrdia Urbana rebaixa a 3.000. S'han concentrat a la plaça de la Universitat, on han homenatjat Mari Carmen Abascal i Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar al setembre després que la desnonessin. Els sindicats demanen als ciutadans que s'organitzin de cara a la vaga general. Marta Espriu, portaveu de la Confederació Sindical de l'Habitatge de Catalunya.
7: Ara comença una cursa de fons. Hem de caminar plegades cap a una vaga general. És més important que mai afiliar-se, organitzar-se, muntar comitès de vaga i aturar, de veritat, el país el dia 11 de novembre. No demanarem res. Exigirem que es compleixin els nostres drets i que es faci amb els nostres propis criteris.
0: I Carme Arc

0: Carazo, del sindicat de llogateres, explica per què cal aquesta vaga.
1: Per aconseguir la fi dels desnonaments, per aconseguir contractes indefinits, per aconseguir que es prohibeixin les compres especulatives, per aconseguir un impost a la riquesa que faci ampliar el parc públic de manera substancial i també perquè sindicalistes com la Mari Carmen tinguin drets sindicals.
0: La manifestació ha acabat a la Via Laietana, on hi ha l'edifici de Foment del Treball.
2: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: De la plana internacional destaca que els Estats Units sancionen el Tribunal Penal Internacional amb l'objectiu d'ofegar econòmicament la institució jurídica. La decisió s'ha anunciat poc després de saber-se la concessió del Premi Nobel de la Pau a Navi Pillay, exjutgessa del TPI. Washington, Oriol Serra.
3: L'administració Trump fa temps que mira de dinamitar el Tribunal Penal Internacional per totes les vies possibles. L'argument oficial és que el TPI pretén jutjar i processar ciutadans nord-americans i que el govern dels Estats Units no reconeix un tribunal que considera il·legítim. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha dit que acabaran amb el TPI si aquest no atura les amenaces.
4: Prohibirem les transaccions amb aquest tribunal il·legítim, tallant-li els recursos i paralitzant la seva capacitat d'actuar contra nosaltres. Els Estats Units no estan subjectes a la jurisdicció d'aquest fals tribunal. Els dos partits hi estan d'acord, però només el president Trump actua per acabar amb aquesta amenaça d'una vegada per totes. O bé el TPI posa fi a les seves amenaces, o bé nosaltres posarem fi al TPI.
3: El Premi Nobel a Navi Pillay ha estat el detonant previ a les amenaces per part de l'alta diplomàcia nord-americana. Recordem que Trump també la té jurada amb els Nobel perquè ell no n'ha obtingut cap, i el premi anunciat aquest divendres ha anat dirigit justament a una exjutgessa del TPI.
0: La Unió Europea i països com el Regne Unit, el Canadà i el Japó han tancat files amb el Tribunal Penal Internacional, dient que prendran les mesures necessàries per garantir el funcionament de l'alt tribunal tant en la investigació com en el processament de crims de guerra i crims contra la humanitat. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha sorprès aquest divendres anunciant un acord amb Rússia perquè Moscou subministri combustible dièsel als mercats nord-americans i mundials. Trump ho ha anunciat a través de la seva xarxa social Truth i després de mantenir una conversa telefònica amb el president rus Vladimir Putin. Segons el mandatari nord-americà, Rússia subministrarà immediatament més de 300.000 tones de dièsel als Estats Units i als mercats globals 500.000 tones més a partir del novembre i 1 milió de tones més immediatament després. Trump assegura que l'objectiu és abaixar els preus de la gasolina per als nord-americans quan falta menys d'un mes per a les eleccions de mig mandat, que poden suposar un nou test per a la seva administració. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha reaccionat a l'anunci de Trump dient que és injust i impropi d'un aliat i que la mesura suposa un autèntic regal per a Putin després de 4 anys i mig de la invasió russa del seu país. El rei del Marroc, Mohamed VI, adverteix que les relacions marroquines amb Espanya no poden estar influenciades per cap xantatge. Ho ha dit en les seves primeres paraules en públic sobre la crisi de Ceuta. El sobirà ha criticat les declaracions que han fet alguns sectors polítics espanyols, que ha qualificat d'irresponsables en al·lusió a les crítiques del PP a la gestió marroquina de la crisi migratòria.
5: Davant les declaracions irresponsables i la flagrant explotació de la qüestió des de determinats sectors polítics i mediàtics, afirmem que la relació amb Espanya és una elecció sobirana i voluntària, que de cap manera estarà condicionada per cap pressió, amenaça o xantatge.
0: Mohamed VI ha fet aquestes declaracions en l'obertura de la nova legislatura marroquina i ha reconegut retards en la repatriació de menors migrants al Marroc procedents de Ceuta. Una foto feta durant el 74è aniversari de Vladimir Putin ha causat un gran malestar a Alemanya. Al costat de Putin, i donant-li la mà, apareix l'ex-canceller Gerhard Schröder, amic personal del president rus des de fa anys, just en plena escalada bèl·lica contra Ucraïna. Cada cop que se subratlla l'estreta relació de l'ex-canceller amb el líder rus, es genera una onada d'indignació. Berlín, Jordi Regàs.
6: A la foto distribuïda per les xarxes socials del Kremlin aquest dijous es veu un Vladimir Putin que encaixa efusivament la mà amb l'ex-canceller Gerhard Schröder. Tots dos miren a càmera, riallers, en un entorn que suggereix un domicili privat, amb una estufa de rajoles al darrere. La imatge es va fer pública dijous i aquest divendres el govern alemany ha reaccionat.
7: Bundeskanzler ist über das Treffen
8: El canceller està profundament indignat.

0: Indignat sobre la trobada del senyor Schröder amb el president rus. Putin és responsable de la guerra a Ucraïna. Són les seves ordres les que la impulsen. Amb aquest rodafons és gairebé immoral que el senyor Schröder celebri un dia com aquest amb Putin.
1: L'amistat de Schröder amb Putin ve de lluny, quan l'any 98 l'alemany va arribar a canceller. Els darrers anys, Schröder havia participat en l'empresa del gasoducte Nord Stream 2 i també havia format part del Consell d'Administració de la petrolera Rosneft. A banda dels vincles econòmics, el que no li perdona el govern alemany és que no condemnés l'atac rus a Ucraïna. De la seva relació amb Putin, Schröder respon que són amics i que ningú li ha de dir què ha de fer. Alemanya, tot plegat, l'ha convertit en un pària polític.
2: Les eleccions legislatives palestines, que s'havien de fer el 28 de novembre, es posposaran possiblement fins al setembre de l'any que ve. Segons fonts de l'Autoritat Nacional Palestina, no es donen les condicions polítiques, econòmiques i de seguretat perquè se celebrin els comicis i reconeixen que això posaria en dubte el mateix procés, en part per les dificultats que posa Israel perquè es facin, segons el govern palestí. El president Mahmoud Abbas firmarà aviat un decret per formalitzar el retard i elaborar un full de ruta per dur a terme les eleccions. En aquest context, el ministre d'Afers Estrangers israelià, Gedeon Saar, ha acusat Abbas d'enganyar la comunitat internacional per endarrerir les eleccions.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: Les autoritats judicials dels Emirats Àrabs Units han confirmat que el copilot del vol de Fly Dubai pretenia estavellar l'avió contra la terminal de passatgers de l'aeroport Ben Gurion a Tel Aviv el 30 de setembre passat. El fiscal general dels Emirats ha afirmat que l'atemptat suïcida volia causar el nombre més gran possible de víctimes. Jerusalem, Jordi Brascó.
4: És una informació que ja havia aparegut en la premsa israeliana, però que ara ha confirmat de manera oficial el fiscal general d'Emirats Àrabs Units. El copilot, Hamam al-Hamami, natiu d'Oman, pretenia estavellar l'avió que va intentar segrestar contra la terminal de passatgers de l'aeroport de Ben Gurion. Després d'un interrogatori on també han participat els serveis secrets israelians, al-Hamami va assegurar que havia actuat sol. També s'ha sabut que havia volat dues vegades a Tel Aviv per familiaritzar-se amb la ruta i que l'arma amb què va atacar el capità era una destral d'emergència. El copilot havia treballat en diverses aerolínies abans de ser contractat per Fly Dubai a principis d'aquest 2026, una contractació que, ha assegurat el fiscal, complia amb tots els requisits i que fins i tot comptava amb un certificat de bona conducta.
2: El Banc d'Espanya insisteix que de cara al 2028 faltaran 1 milió de pisos. L'organisme ho recull en un nou informe sobre la marxa de l'economia espanyola que pronostica més creixement, però també una inflació més elevada. Segons l'organisme, la guerra de l'Orient Mitjà continuarà tenint un impacte negatiu en els preus, sobretot els de l'energia, però que es traslladarà als serveis i al cistell de la compra. La inflació tancarà l'any en el 3,9%, 3 dècimes per sobre del que es preveia en l'informe del mes de juny. L'any que ve hi haurà una petita moderació, però la pujada de preus continuarà sent elevada, del 3,7%. En tot, el Banc d'Espanya calcula que l'increment del PIB arribarà al 2,6% aquest any, 3 dècimes més del previst fins ara, i que l'any que ve ho farà al 2,2%, 5 dècimes més. Aquest augment es deu principalment al consum de les famílies, que tenen una taxa d'estalvi per sobre de la mitjana històrica, així com també la creació de nous llocs de treball i el creixement de la població.
3: El temps.
2: Néstor Gómez.
5: Aquest cap de setmana el temps es presenta totalment estable. Deixem enrere les pluges que ens han acompanyat durant els primers 8 dies de mes, amb ruixats i tempestes i aiguats torrencials, i tenim un cap de setmana totalment plàcid, encapçalat per la presència del sol, algunes trenyines de núvols alts, també tindrem algun núvol a la tarda que pot aparèixer al Pirineu, però sense precipitacions. Això sí, amb temperatures al matí i al vespre fredes a les valls del Pirineu, fresques a bona part de les comarques de l'interior, tot i que les mínimes avui pugen una miqueta respecte al fred matinal de divendres. Pel que fa a les màximes, pujaran una miqueta més. Les màximes més altes esperen que toquin la xifra dels 25 graus a punts de les comarques de Girona, àrees Costa Central i també cap al Camp de Tarragona. De cara a demà diumenge, el temps es mantindrà similar a l'avui, ampli domini del sol, totalment estable, sense precipitacions i temperatures sense canvis.
3: 3CAT Info.
2: El govern d'Aragó apuja el to i amenaça de forçar el trasllat de les pintures de Sixena des del Museu Nacional d'Art de Catalunya, com ja va fer el 2017 al Museu de Lleida. Aquest divendres, la vicepresidenta aragonesa, Mar Vaquero, ha acusat el Museu Català d'incomplir el termini de 56 setmanes fixat a l'abril pel jutjat d'Osca i ha advertit que Aragó assumirà el trasllat si el MNAC no ho fa.
6: También están los bienes que se recuperaron en el 2017, los 44 bienes, y que tuvimos que ir a buscarlos. Pues igualmente, si esas pinturas vienen voluntariamente, se llevarán a cabo la reinstalación, que también está todo previsto en la sala capitular, y si no, se llevará a cabo la ejecución subsidiaria, para lo cual estamos definitivamente y perfectamente preparados.
2: Fonts del MNAC han recordat que el seu informe sobre els riscos del trasllat està pendent de completar-se, ja que encara desconeix les condicions de conservació del recinte que ha d'acollir les pintures religioses. El que sí que està a prop és el trasllat de les pintures profanes del MNAC a l'Aragó i que el museu preveu abans de finals de novembre. La plataforma 3CAT impulsa a YouTube un dels desplegaments més destacats d'un mitjà públic europeu. El projecte, que s'ha presentat aquest matí a Barcelona, preveu implementar 18 canals fins al juny de l'any que ve per tal d'ampliar audiències i reforçar la presència del català. Du a terme una nova estratègia perquè els continguts de la plataforma arribin a tothom i es pugui promocionar la llengua catalana a YouTube. És l'objectiu de la nova aposta de 3CAT, tal com explica la seva presidenta, Rosa Romà.
7: També creiem que el paper de 3CAT és un paper fonamental per a una cultura com la catalana, una cultura que té una presència en l'entorn digital que clarament és minoritària respecte a altres cultures del món. I, per tant, necessitem ser allà on hi ha també aquest consum i hem de competir a la mateixa alçada que estan competint els continguts d'altres mitjans de comunicació, d'altres creadors de continguts en altres llengües.
2: La responsable d'aliances estratègiques de mitjans a YouTube s'ha felicitat per la feina conjunta.
8: L'ambicioso giro digital que habéis iniciado, pues desde el relanzamiento de 3CAT a lo largo de los últimos meses, es una realidad ya totalmente espectacular. De pasar de 8 canales a una veintena de canales en YouTube.
2: De manera progressiva i fins al juny del 2027 hi haurà una nova oferta de canals d'informació, esports, ficció, entreteniment, humor i continguts infantils i juvenils.
3: 3CAT Info.
2: Sílvia Pérez Cruz, Oriol Pla, Pol Guaix, Àlex Uller, Cabo San Roque, Victòria Spunberg i Jan Deuritorial són els 7 reconeguts aquest any amb els Premis Nacionals de Cultura. El Vendrell, Montse Gené Ribà.
9: La reconeguda cantant Sílvia Pérez Cruz ha estat premiada per l'excel·lència musical i la qualitat vocal i interpretativa fruit d'una formació rigorosa continuada. Ella ha rebut el premi amb emoció, dient que és com una abraçada, i ha fet aquest símil pel fet de rebre un premi de casa.
10: Gràcies per donar-me aquest premi aquí a casa. És com un bon plat d'escudella.
9: A l'actor Oriol Pla li ha estat atorgat per una carrera brillant en la interpretació, en papers esclatants en el teatre, la televisió i el cinema.
11: Vull compartir aquest premi amb l'espai públic, amb les places, on ja no podem tocar la guitarra, els ateneus populars, els teatres, a les biblioteques.
9: El jove escriptor tarragoní Pol Guas, que ha estat premiat per la solidesa de la seva incipient trajectòria literària, que ell basa en aquests temes.
12: Amb la desesperança i què fem amb els límits i amb els acabaments, no? Una escriptura que intenta com insistir en el desig.
9: Un altre dels premiats, Àlex Uller, a qui se li ha destacat la seva visió creativa, ha repassat la seva llarga trajectòria a primera línia des de la Fura dels Baus.
13: L'energia dels grans espectacles foreros la vam saber canalitzar i transformar per reinterpretar el repertori operístic en els principals teatres d'òpera de tot el món.
9: També s'ha premiat Cabo San Roque per l'originalitat de la seva pràctica artística basada en arquitectura sonora i instal·lacions visuals. També a Victòria Spunberg, la dramaturga premiada per la seva capacitat de combinar humor en situacions dramàtiques complexes. I finalment, Jan de Editorial, una editorial nova fundada per dues noies joves que publiquen autors marcats per la migració, que ha estat premiada per enriquir la cultura catalana.
2: Josep Maria Mestres assumeix el càrrec de director artístic del Teatre Nacional de Catalunya amb el compromís de reforçar la llengua i la cultura catalanes i l'anunci de la creació d'una nova companyia nacional. Estarà formada per 12 intèrprets professionals menors de 35 anys contractats durant temporades de manera estable.
14: La creació i funcionament de la companyia del Teatre Nacional de Catalunya s'ha d'entendre com una peça estructural del projecte artístic.
2: La nova companyia serà una realitat al 2028. Mestres vol tirar endavant un TNC connectat amb el públic i col·loca també la llengua al centre de la institució.
14: Soc molt conscient que les nostres han estat una llengua i una cultura minoritzades i que encara hi ha qui les mira amb una certa condescendència. Revertir aquesta mirada ha de ser una de les tasques primordials del Teatre Nacional de Catalunya.
2: El nou director, que ja havia dirigit una desena d'espectacles al TNC, dirigirà aquesta temporada La mare Coratge i els seus fills.
15: Voy a robarle el puesto a todos los hombres solos. Van a quedar contentos, por fin le toca otro.
2: L'amor, la nostàlgia i el desig són els eixos centrals de Manufactures del Club de la Gente Sola, el tercer disc de la banda de Cartagena Art de Bogotá. El grup n'ha parlat en declaracions al Catalunya Nit.
16: El álbum habla de intentar encontrar un aparato para no sentir o para elegir qué sentir, porque parece que el mundo actual solo te permite estar muy contento, muy excitado, muy divertido, muy entretenido, muy consumiendo, y hay momentos que no, que de repente te atraviesa una tristeza que no sabes de dónde viene y que te gustaría apagar, pero no se puede apagar.
2: El disc, publicat fa només una setmana, està tenint molt bona acollida. Són 11 cançons que van des del rock a l'electrònica, passant per aires flamencs de pas doble o de gospel. Al darrere d'aquest treball hi ha Joe Ciccarelli, productor nord-americà que ha treballat amb Morrissey i Elton John o The White Stripes, entre molts altres.
17: Aprendiendo muchísimo de su dote de producción, de su habilidad para mezclar, que es increíble, y de otra manera de trabajar, que es grabando en directo, en círculo, enfrentados, haciendo muchísimas tomas, exprimiendo todo lo de nosotros, o sea, de la rabia, la pasión, la motivación, la frustración, todo eso es lo que yo creo que se ha transmitido en la ejecución del disco.
2: Manufactures del Club de la Gente Sola l'han editat també en format caset, que amb un toc retro es pot comprar en algunes benzineres. El grup prepara gira, que arrencarà el 29 d'octubre, però no s'aturarà a Catalunya.
3: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Els agents rurals han aturat una tala il·legal de 200 avets a Espinelves. Ens ho explica Núria Peraire.
18: Els agents rurals han denunciat l'empresa responsable per possibles infraccions de la normativa forestal i urbanística i han aturat els treballs quan ja s'havien talat 200 avets. Les actuacions afecten una superfície d'uns 8.000 metres quadrats de terreny forestal i han comportat moviments de terres i l'eliminació de coberta vegetal en una zona classificada com a sòl no urbanitzable de protecció. L'any passat el cos va aixecar 236 denúncies per actuacions relacionades amb tales d'arbres i moviments de terres sense l'autorització pertinent.
3: Esports.
2: Amb en Francesc Ripoll.
19: L'Espanyol ha empatat a 1 al camp del Màlaga amb un gol de l'equip andalús al temps de descompte. Brian Zaragoza ha avançat els blanquiblaus a la primera meitat, però Adrián Niño, al 93, ha deixat l'Espanyol sense els 3 punts. Manolo González, el tècnic blanquiblau, lamenta l'empat i la segona part del seu equip.
20: Sí, és que al final guanyar és el que et dona la força. La confiança te la dona guanyar. Al final treure resultats és el que et dona aquesta força per ser valent i de més. Aquí hi ha hagut situacions, torno a dir, que penso que la primera part, la versió de l'equip ha sigut bona. Ha sortit el pla de partit que havien dissenyat, ha sortit perfecte i el problema ha estat més aviat a la segona, no a la primera.
19: Per aquest partit, Manolo González ha fet fins a 6 canvis respecte a l'11 que va perdre davant l'Elx per 1-3 abans de l'aturada per seleccions. Destaca la suplència de Dimitrovic, porter titular fins ara amb molèsties a l'esquena. En el seu lloc ha jugat Fortuño.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
19: Aquest dissabte, 6:45 de la tarda, Barça-Getafe, sense Rafinha. Flick ha confirmat la baixa del davanter brasiler tant per aquest partit com per el de la Champions contra el Galatasaray de dimarts que ve.
0: The picture shows something and it's not a big injury, but
21: la ressonància va revelar alguna petita cosa. No és una gran lesió, però sí que hi ha alguna cosa. La temporada passada va patir 3 lesions i hem d'anar amb cura. No està disponible per demà i tampoc per al Galatasaray dimarts a Istanbul.
0: It's not available tomorrow and also not available in Istanbul against Galatasaray.

0: que insinua les titularitats de Gabriel Jesús en el lloc de Rafinha i de Lamine Yamal. També ha dit que espera que De Jong torni a la convocatòria davant el Betis, i Joan García també està preparat per tornar contra el Getafe. Si el Barça guanya, aconseguirà la 8ª victòria consecutiva. L'equip de Bordalàs és 11 amb 8 punts. Al Camp Nou, per cert, s'ha celebrat aquest divendres l'acte de comiat de Pedro Rodríguez, que deixa el futbol professional als 39 anys. Encara primera aquest dissabte a les 9, el Real Madrid rep el Villarreal al Santiago Bernabéu. El partit arriba enmig de la polèmica amb Mbappé i Mourinho n'ha parlat.
1: Primero era la discoteca, que no era discoteca, era un local de un evento privado. Después era la bicicleta en Suiza, que era simplemente un hotel donde cada casa tenía un par de bicicletas para ir a la zona central. Ya estaba haciendo la vuelta a Suiza en bicicleta. Y es por eso que digo, ridículo, ridículo.
0: El Madrid-Villarreal en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. També es farà la retransmissió del Ceuta-Sabadell. A un quart de cinc, l'equip arlequinat buscarà la primera victòria a domicili de la temporada al camp del penúltim classificat.
2: 3CAT Info.
0: Obrim ara plana poliesportiva. El Barça de bàsquet ha perdut 81-88 davant els Alguiris Kaunas al Palau Blaugrana. Un mal últim quart de l'equip de Sekulic ha condemnat als blaugranes, que guanyaven de 10 al final del tercer quart. Sentim Sekulic, el tècnic blaugrana.
3: No vull ser el típic que es queixa i parla del procés o de totes les coses per les quals hem de passar per convertir-nos en millor equip. Això forma part de tenir un equip nou. Haver de passar per mals moments. Crec que hem tingut el partit sota control durant 30 minuts. Després hem perdut la concentració, la consistència. No hem estat consistents. No és només cosa d'un partit, ha de ser minut a minut. Hem de ser conscients del que fem, com ho fem i allò que volem fer.
0: En MotoGP, aquest dissabte a les 9 del matí, la cursa sprint del Gran Premi de l'Indonèsia de MotoGP en directe al web i l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. La selecció espanyola d'hoquei patins, farcida de jugadores catalanes, s'ha classificat per la final del Mundial femení que es disputa a Asunción, al Paraguai. El combinat espanyol s'ha imposat a Portugal per 2-1 a les semifinals. I en waterpolo, des d'aquest divendres fins diumenge, es disputen dues fases prèvies europees. A la Champions femenina, el Sabadell i el Terrassa juguen al mateix grup. A la piscina sabadellenca s'han jugat el Sabadell 26, Don 4, i el Lilla 7, Terrassa 25. Aquest dissabte a les 12, Sabadell-Lilla a 3/4 Don Terrassa. I el Catalunya ha guanyat a la piscina del Glifades 8-21. Aquest 17 a 3 quarts de 7 juga contra l'Ètnikos grec. A l'Eurocup masculina, Barcelona 17, Buliagmeni 12 i Primorje 11, Terrassa 15.
4: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

Dissabte 10 d'octubre del 2026, des de les eleccions al Parlament de l'any 2010, els catalans hem passat per les urnes 19 vegades. 19. De fet, 21 si comptem la consulta del 9-N i el referèndum de l'1 d'octubre. Hi ha hagut de carrer més anys amb eleccions al Parlament, al Congrés, municipals i europees que sense. Senyal que les legislatures fa molt de temps que ja no duren 4 anys i que les majories estables són cosa del passat. La convocatòria d'eleccions pel 29 de novembre, potser l'últim capítol del manual de resistència de Pedro Sánchez, s'expliquen també perquè governar s'ha convertit en un esport de risc i hi ha guspires imprevisibles, com la de la Mari Carmen Abascal, que ho giren tot. Si ens haguessin explicat fa un mes que el desnonament d'una dona de 87 anys acabaria provocant eleccions anticipades a Espanya, segurament hauríem acomiadat el guionista. I a Catalunya, de què anirà aquest 29 de novembre? Si guanyen el PP i Vox, tot està més o menys escrit. Adéu al nou finançament, que tampoc s'ha aprovat amb Pedro Sánchez de la Moncloa, i això que la legislatura ha durat 3 anys, i nul·la sensibilitat amb les coses més bàsiques, com és el cas del català. Per obrar el miracle, Pedro Sánchez necessita un bon resultat a Catalunya i és probable que l'obtingui perquè cada vegada que un president socialista, més o menys empàtic amb Catalunya, demana el seu suport perquè la dreta no torni al poder, la jugada acostuma a funcionar. Aquesta vegada, això sí, fins i tot, tot i així, la maniobra pot no sortir bé a Pedro Sánchez perquè necessita la quadratura del cercle, és a dir, treure un bon resultat i que a la seva esquerra hi torni el vigor electoral. L'aposta de Front Ampli per Ada Colau

0: va per aquí. Que Esquerra Republicana no pateixi més esgarrinxades del compte amb el serial de Gabriel Rufián i que Junts, aquesta vegada sense la competència d'Aliança, tingui un resultat digne. Carles Puigdemont, amb les maletes fetes per tornar a Catalunya, no vol investir un altre cop Sánchez, però ja se sap que les campanyes es comencen amb la carta als Reis i després, amb els resultats a la mà, es converteix en la llista del supermercat. I Salvador Illa, doncs el 29N se la juga des de la distància, perquè no és el mateix ser president de la Generalitat amb Pedro Sánchez de la Moncloa que ser-ho amb Alberto Núñez Feijó, de president, i Abascal, de ministre de l'Interior. Som al Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El Suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: Ada Colau ha afegit pressió a Gabriel Rufián aquestes últimes hores oferint-li públicament que lideri el front ampli d'esquerres.
2: Mentrestant, Esquerra intenta convèncer Rufián que continuï sent el candidat dels republicans a les eleccions del 29 de novembre. Demà al vespre sortirem de dubtes perquè és quan s'ha de fer públic el cap de llista d'Esquerra.
0: El jurat popular declara culpable d'assassinat l'home que va estrangular la seva exparella a Girona l'any 2023.
2: Ara la jutgessa haurà d'imposar una sentència. La fiscalia i l'acusació demanen presó permanent revisable, mentre que la defensa sosté que va ser un homicidi.
0: Trump anuncia un acord amb Putin per importar dièsel rus de manera immediata.
2: Amb la intenció de rebaixar el preu del dièsel als Estats Units en màxims històrics, la Casa Blanca ha arribat a un acord amb Rússia a canvi d'aixecar sancions contra Moscou.
0: L'Ajuntament de Barcelona estudia com fer més fluid el trànsit de les principals avingudes d'entrada de la ciutat.
2: Es tracta de la Diagonal, la Meridiana, els extrems de la Gran Via i la Ronda Litoral. L'augment del trànsit per carretera arran de la crisi de Rodalies ha portat el consistori a buscar com pot millorar la mobilitat per connectar la ciutat amb l'àrea metropolitana.
0: Els esports, per fi torna a la Lliga. El Barça rep aquesta tarda el Getafe al Camp Nou. Ho farà sense Rafinha. Roger Nou, bon dia.
3: Bon dia. No s'ha recuperat de l'edema muscular que es va fer amb el Brasil. Descansarà avui i també dimarts al camp del Galatasaray. Flick deixa entreveure la titularitat de Gabriel Jesús i també de Lamine Yamal. Després d'aquesta aturada, el Barça vol reconnectar-se i sumar la vuitena victòria, igualant el millor inici de Lliga de la història del club.
0: Qui ja ha jugat és l'Espanyol, empatat a 1 al camp del Màlaga.
3: Brian Zaragoza va avançar els blanquiblaus, però Adrián Niño va fer el gol de l'empat al temps de descompte. L'Espanyol suma 8 punts després de 8 jornades. Avui també juga el Madrid, que rep a les 9 el Villarreal al Bernabéu.
0: Després de la tempesta arriba la calma. Enric Agut, bon dia.
4: Hola, bon dia, Roger. Doncs sí, tenim per endavant un cap de setmana ben estable, amb sol moltes hores, possiblement en alguns moments alguns núvols, cel mig enterbolit diumenge a la tarda, però bé, un cap de setmana tranquil i més el comparem amb el de la setmana passada, que va ser tan excepcional. Avui al migdia, pel que fa a les temperatures, pugen una mica més, les xifres més altes podrien arribar als 24-25 graus, on s'enfilin més. La tramuntana quedarà residual al cap de Creus, ja ha baixat intensitat, i també el mestral acabarà desapareixent, i la propera nit tornarà a ser fresca o freda en funció de la comarca i amb inversió tèrmica. Està fent més fred a les fondalades que no pas en zones més altes en alguns racons. El dia comença amb 12 graus a Girona, 16 a Barcelona, Lleida 9 i Tarragona marca una temperatura de 14 graus.
1: Avui el Suplement.
0: Del xup-xup electoral, avui en parlarem a la tertúlia, acompanyats de l'Eduard Voltes, el Jaume Clotet i l'Olga Ruiz. A Washington ens hi espera Lídia Heredia. A les 10, com sempre, l'Hora Negra de Maica Navarro. I després...
5: Meu corazón faz bam, bam, bam, bam, tan alto que me entrega el meu bain.
0: Avui ens visita el portuguès més català i estimat, amb el permís de Quique Natzaret, la jugadora del Barça. Avui ens visita Salvador Sobral, amb nou disc sota el braç, una setmana abans de la seva sortida d'aquest disc. El podrem escoltar en exclusiva i li farem una sorpresa que es quedarà amb un pam de nas. Avui a 2:15, Salvador Sobral, amb sorpresa inclosa, aquí al Suplement. Avui que també descobrirem una història d'aquestes de pel·lícula que ens agraden aquí també en aquest programa. És la història de Mario Vilau, un jove català que es va prendre al peu de la lletra aquesta cançó.
6: Papa, jo vull ser torero. Papa, jo vull matar toros.
0: El Mario Vilau només té 20 anys i avui ens visita acompanyat del seu pare, el Jaume Vilau, per explicar-nos una falera pels toros que li ve des de petit.
7: Quan vaig quedar, no?, campió d'Espanya a la Lliga Nacional, la Volta al Roble, no?, la vaig donar amb una bandera a Catalunya i al final la vaig mostrar, no?, perquè amb la televisió, amb tot el món que ho estava veient, volia reivindicar, no?, que Catalunya era més torrina que mai i crec que era el moment, no?, per fer-ho davant de tot el món.
0: Tu entens la gent que pensa o que diu que el que tu fas és maltractament animal? Tu et consideres animalista?
7: Jo em considero molt més animalista que moltes altres persones.
0: Per què? Explica'm això.

0: perquè jo sé com viu l'animal, jo sé com s'ha tractat l'animal, jo he cuidat l'animal.
1: A quarts de 12, la conversa sencera amb el Mario Vilau, tot això en un programa on el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez ens portaran les pantalles i el cor, i amb el Pep Noguer parlarem de xocolata. Passen 7 minuts de les 7.
2: L'informatiu del suplement.
1: Ada Colau sacseja un cap de setmana clau per decidir el candidat d'Esquerra Republicana a les eleccions del 29 de novembre.
3: Yo creo que el mismo Gabriel Rufián ha sido de los más lúcidos, ¿no?, en defender esa idea de que nadie entendería de que no hubiera una única papeleta a la izquierda del PSOE. Entonces yo sí que le pediría a Gabriel Rufián, ¿no?, que ejerciera ese liderazgo y esa responsabilidad para acabar de ayudar a unir todas estas propuestas de la izquierda.
1: L'exalcaldessa de Barcelona ha proposat públicament, ha estat meridianament clara, a Rufián que lideri la candidatura del Front Ampli, mentre que el partit Oriol Junqueras l'intenta retenir in extremis perquè continuï sota la marca d'Esquerra. Albert Prat, els detalls, bon dia.
4: Bon dia, sí, la maniobra de Colau tensiona encara més les negociacions entre Rufián i Junqueras. La direcció d'Esquerra dona per fet que es quedarà. Diu que l'acord està encarrilat. Fins i tot alguns dels diputats més hostils han anat saltant i ara tot depèn d'ell. A hores d'ara manté el pols, es resisteix a donar-ho per fet i es deixa estimar per Colau, que li ha tirat la canya des de la Sexta.
3: Claro que sí, o sea, las puertas del Frente Amplio están abiertas también para Gabriel Rufián. Esta vocación de unidad que nos está pidiendo la ciudadanía es responsabilidad de todos nosotros.
4: L'entorn de Colau està disposat a posar-li una catifa vermella i, de moment, Rufián no es pronuncia. Silenci absolut. Fins ara la direcció dels Republicans no ha volgut ni sentir a parlar d'una proposta que passi per diluir les sigles d'Esquerra. Junqueras vol acabar amb aquest debat aquest cap de setmana i ja té un pla B a punt si finalment Rufián decideix saltar del partit.
1: Doncs estarem ben pendents de com es resol aquest serial aquest cap de setmana. Mentrestant, Junts i el partit de Marta Pascal es presentaran en coalició a les properes eleccions, no només a les espanyoles.
5: Pascal ha enterrat la destral de guerra contra Puigdemont i aquesta tarda ha signat, ahir a la tarda va signar l'acord amb el número 2 de Junts, Jordi Turull, l'osonenca de la mateixa família política, i va arribar a ser la coordinadora general del PDeCAT, però va marxar del partit per discrepàncies amb Puigdemont. Ara, la formació, el Partit Nacionalista de Catalunya, s'ha posat d'acord amb Junts, no només per tenir un lloc a les llistes electorals, sinó també per tenir una cadira a la direcció.
1: Mentrestant, el PSC ha acusat Junts de voler afavorir un nou govern del PP amb Vox a la Moncloa després de les eleccions generals del 29 de novembre.
5: Sí, el president del grup parlamentari socialista, Ferran Pedret, creu que els de Puigdemont estan aplanant el camí perquè la dreta i l'extrema dreta governin Espanya. Això després que Junts ha tancat la porta aquesta setmana a tornar a investir Pedro Sánchez. Són declaracions de Pedret al programa L'Hemicicle de 3CAT Info.
6: Turull el que està dient és que de manera directa o indirecta afavoreixen que el, no sé, que el vicepresident d'Espanya sigui Santi Abascal, no? A mi em sembla que és una manera molt estranya d'entrar en campanya. Em sembla que la major part dels electors de Junts no volen que Feijóo i Abascal estiguin al capdavant d'un govern d'Espanya.
1: Doncs bé, també són hores decisives per la CUP per resoldre si es presenta o no es presenta a les generals del mes de novembre. El partit reuneix aquest matí de dissabte el seu màxim òrgan amb divisió d'opinions. Àlex Giral Robert, bon dia.
7: Bon dia. Els cupaires no descarten tancar el debat amb una votació interna al final de la trobada avui de la Mesa Nacional si les posicions continuen encallades. Els que aposten per presentar-se el 29N, com l'organització Poble Lliure, destaquen que l'esquerra independentista ara mateix està orfe de propostes electorals en ple context d'efervescència per la crisi de l'habitatge i l'amenaça de l'extrema dreta. Els detractors, com el Corrent Endavant, ho comparteixen, però dubten que l'espai polític estigui prou fort com per fer una candidatura competitiva. Dins de la CUP, a més, hi ha qui tem que no participar en la cursa al Congrés els aparti del focus mediàtic a pocs mesos de les municipals, que admeten que és la seva autèntica prioritat.
1: Avui, tertúlia força divertida amb l'Eduard Voltes, el Jaume Clotet, l'Olga Ruiz i també doncs, el que vagi sortint arran de totes aquestes negociacions contra rellotge per presentar les candidatures. Més notícies. El jurat ha declarat culpable l'acusat del feminicidi de Carla Fernández a Girona.
5: El jurat popular ha declarat culpable l'exparella de la noia per l'assassinat de la jove a Girona, era el juliol del 2023. També l'ha considerat culpable dels delictes d'agressió sexual i robatori amb violència. Segons el veredicte, l'acusat va esperar la víctima al replà de casa seva i la va atacar per sorpresa. El jurat també conclou que li va fer tocaments i després la va estrangular per evitar que el pogués denunciar. Després li va robar dues targetes. L'arrestat va declarar que no volia fer-li mal. L'acusació demana per a l'acusat presó permanent revisable per assassinat i 10 anys més per agressió sexual i 3 per robatori violent. Ara el tribunal haurà de determinar quines penes se li imposaran.

0: Les noies d'entre 16 i 25 anys tenen més ideacions suïcides i fan més intents de suïcidi que no pas els nois de la mateixa edat. Un estudi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu xifra en un 40% les noies que han tingut pensaments suïcides davant del 25% dels nois. Un 17% d'aquestes noies ha intentat suïcidar-se alguna vegada, gairebé el triple que els nois, que se situen només en el 6%. L'estudi alerta, a més, que els biaixos de gènere continuen condicionant el diagnòstic i l'atenció en salut mental.
1: I per millorar l'atenció, la psiquiatra i investigadora del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Judit Usall, reclama incorporar sistemàticament la perspectiva de sexe i gènere tant en la recerca com en la pràctica clínica. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Incloure sempre el tema hormonal, incloure sempre en quin moment del cicle menstrual estan les dones a les que avaluem, si estan en la menopausa o no, si prenen o no tractament hormonal. El tema de perinatal és molt rellevant, si estan embarassades o no. I després, tots els temes més de gènere, com serien doncs, el tema de rols, el tema d'estereotips, què en pensen les dones d'aquests rols, d'aquests estereotips.
1: Els estereotips de gènere també poden influir en la manera com s'interpreta el malestar i en com s'escolta les noies que demanen una ajuda que de vegades es menys té. Avui recordem que es commemora el Dia Mundial de la Salut Mental.
0: Encara amb salut mental, després del cas de la jove francesa que havia estat moderadora de continguts de Facebook a Barcelona i que es va suïcidar diumenge passat, la Generalitat defensa que les administracions han de vetllar per la salut mental dels treballadors i que cal abordar la qüestió amb molt de rigor.
1: El Departament de Treball ha fet 66 inspeccions relacionades amb la salut mental en centres de moderació de continguts de xarxes socials entre el 2020 i el 2026. En alguns dels casos es va constatar que, efectivament, les imatges havien tingut impacte en els treballadors i que no s'havien pres mesures prou adequades per prevenir els riscos psicosocials derivats d'aquesta exposició. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha defensat que les administracions han de vetllar per la salut mental dels treballadors i apunta que vol ampliar al món laboral l'estratègia de la Generalitat sobre salut mental i entorns digitals.
3: Ho volem fer extensiu a l'àmbit del treball de totes aquelles persones doncs, que estan treballant també en sistemes d'entorn digital. No? I, per tant, estarem molt amatents a que hi hagi una protecció de la salut mental de tots els treballadors de Catalunya.
0: Un quart de vuit del matí, el president dels Estats Units, Donald Trump, anuncia un acord amb Vladimir Putin per poder importar dièsel rus de manera immediata. En un post a les xarxes, Trump ha assegurat que Putin s'ha mostrat disposat a alliberar milions de tones de combustible aquests propers mesos.
1: Per poder aplicar la mesura, el Departament del Tresor nord-americà ha confirmat que aixecarà algunes sancions contra Moscou que estan vigents des de fa 4 anys i que es van ampliar, de fet, fa tot just 3 setmanes. Tot plegat en un nou moviment de la Casa Blanca per intentar rebaixar el preu del dièsel, que ha assolit màxims històrics, quan falta menys d'un mes per a les eleccions de mig mandat. Per la seva banda, el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha denunciat l'acord anunciat per Trump i considera que és un regal a Putin que servirà, diu, per allargar la guerra a Ucraïna.
4: Això significa més diners per la guerra, més diners per seguir fent-nos patir. Això només beneficia a Putin i li dona la possibilitat de seguir combatent amb més intensitat.
1: L'anunci de Trump arriba enmig de la visita d'una delegació ucraïnesa a Miami per discutir una nova proposta per posar fi a la guerra a Ucraïna. Zelensky ha criticat que s'hagin utilitzat aquestes negociacions com una cortina de fum, ha dit, per poder segellar l'acord pel dièsel amb Moscou.
0: Mentrestant, Europa referma el seu suport a Ucraïna en plena escalada militar amb Rússia. En aquest context, Alemanya ha generat molta polèmica que s'hagi publicat una foto de l'excanceller Gerhard Schröder amb Vladimir Putin en la celebració del seu aniversari. Des de Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
5: Bon dia. A la foto distribuïda per les xarxes socials del Kremlin aquest dijous es veu un Vladimir Putin que encaixa efusivament la mà amb l'ex-canceller Gerhard Schröder. Tots dos miren a càmera, riallers, en un entorn que suggereix un domicili privat, amb una estufa de rajoles al darrere. La imatge es va fer pública dijous i aquest divendres el govern alemany ha reaccionat.
6: El canceller està profundament indignat sobre la trobada del senyor Schröder amb el president rus. Putin és responsable de la guerra a Ucraïna. Són les seves ordres les que la impulsen. Amb aquest rerefons és gairebé immoral que el senyor Schröder celebri un dia com aquest amb Putin.
5: L'amistat de Schröder amb Putin ve de lluny, quan l'any 98 l'alemany va arribar a canceller. Els darrers anys, Schröder havia participat en l'empresa del gasoducte Nord Stream 2 i també havia format part del Consell d'Administració de la petrolera Rosneft. A banda dels vincles econòmics, el que no li perdona el govern alemany és que no condemnés l'atac rus a Ucraïna. De la seva relació amb Putin, Schröder respon que són amics i que ningú li ha de dir què ha de fer. Alemanya, tot plegat, l'ha convertit en un pària polític.
0: Tornem a parlar del president dels Estats Units, Donald Trump, que ha criticat el comitè del Premi Nobel de la Pau per haver lliurat

0: lliurat el guardó a la jurista dels drets humans, Navi Pillay. Trump ha qualificat la decisió de vergonyosa i indignant i ha lamentat que no li hagin donat amb ell.
1: En un míting del Partit Republicà, Trump ha assegurat que no havia sentit a parlar mai de la guanyadora del premi.

0: demostra com de corromput està el Nobel de la Pau.
1: Les declaracions arriben poques hores després que els Estats Units hagin anunciat noves sancions contra el Tribunal Penal Internacional, del qual Navy Pillay va formar part. Marco Rubio és el secretari d'Estat nord-americà.
2: Prohibirem les transaccions amb aquest tribunal il·legítim, tallant-li els recursos i paralitzant la seva capacitat d'actuar contra nosaltres. Els Estats Units no estan subjectes a la jurisdicció d'aquest fals tribunal. Els dos partits hi estan d'acord, però només el president Trump actua per acabar amb aquesta amenaça d'una vegada per totes. O bé el TPI posa fi a les seves amenaces, o bé nosaltres posarem fi al TPI.
3: Panamà continua avaluant els danys del fort terratrèmol de magnitud 7,7 que va sacsejar el país ahir. Ja se n'han detectat un centenar de rèpliques. Els equips d'emergència inspeccionen les zones més afectades i, de moment, els primers balanços oficials no han notificat víctimes mortals, però sí diverses persones ferides lleus.
1: L'alerta de tsunami activada inicialment al Pacífic ja s'ha retirat i, de moment, el sisme ha provocat danys en edificis, carreteres i infraestructures bàsiques. El terratrèmol va causar desperfectes en hotels, esglésies, comerços i edificis públics, especialment a les províncies de l'interior.
3: Aquestes últimes hores hem sentit el rei del Marroc, Mohamed VI, ha parlat per primera vegada sobre la crisi a Ceuta. El monarca ha advertit que les relacions amb Espanya no poden ser objecte de pressions ni de xantatges.
1: Mohamed VI també ha criticat la instrumentalització del conflicte per part de partits polítics i mitjans, que ha qualificat d'irresponsables, en al·lusió a les crítiques d'alguns sectors conservadors a la gestió marroquina de la crisi.
4: Davant les declaracions irresponsables i la flagrant explotació de la qüestió des de determinats sectors polítics i mediàtics, afirmem que la relació amb Espanya és una elecció sobirana i voluntària, que de cap manera estarà condicionada per cap pressió, amenaça o xantatge.
3: Passen 4 minuts d'un quart de 8 del matí. Fa tot just un any de l'alto al foc a Gaza, que va acabar formalment amb la invasió israeliana de la franja després dels atemptats del 7 d'octubre del 2023. La treva no ha significat ni el final dels atacs d'Israel ni tampoc la reconstrucció del territori. Anem cap a Jerusalem. Jordi Brascó, bon dia.
5: Bon dia. Es compleix un any de l'alto al foc, però les xifres que l'acompanyen fan que moltes organitzacions humanitàries dubtin si precisament aquest és el terme que cal utilitzar per definir l'any que s'ha viscut a la franja de Gaza. D'entrada, perquè hi ha hagut foc, és a dir, atacs israelians, en 329 dels 365 dies. Aquests atacs han provocat més de 1.400 palestins morts, 4 cada dia, i més de 5.000 ferits, molts d'ells per haver creuat la línia groga, la que delimitava la zona de domini israelià sobre la franja, que ha augmentat un 10% durant aquest any, del 53 al 63%. Això vol dir que els gazians viuen tots concentrats en pràcticament un terç del seu territori i, segons el Consell Noruec per als Refugiats, prop d'un milió ho fan encara en tendes o al ras. De fet, la reconstrucció promesa amb tota la pompa pel pla de Trump s'ha quedat en això, en promesa. Dels 68 milions de tones de runa que hi havia quan es va signar el pacte, només se n'ha retirat, de moment, un 1,5%.
3: De tornada a casa nostra, Barcelona es proposa millorar la mobilitat de les principals avingudes que connecten la ciutat amb l'àrea metropolitana i la segona corona. Ja seria hora. En un moment en què la situació de Rodalies està com està, la gent ha portat que utilitzi més la carretera. L'Ajuntament ha encarregat diversos estudis per fer més fluid el trànsit a la Meridiana, la Diagonal, el nord de la Gran Via i l'eix Gran Via Sud i Ronda Litoral, Joan Garcia.
6: Cada dia es fan més de 2 milions de desplaçaments de connexió amb Barcelona i, a mesura que ens allunyem de la capital, augmenta l'ús del vehicle privat. En la primera corona, els desplaçaments que es fan amb cotxe o moto ja són el 41%. Aquesta xifra augmenta fins al 63% en la mobilitat entre Barcelona i la resta de la demarcació, en un moment que molts usuaris de Rodalies opten per entrar a la capital amb bus interurbà o vehicle particular. Des de l'Ajuntament es promouran estudis de mobilitat als principals corredors d'entrada, la Diagonal, la Gran Via Nord i el sud de la Gran Via i Ronda Litoral. Ja n'hi ha un que s'està fent a la Meridiana. L'objectiu és reduir la congestió viària i millorar l'eficàcia del transport públic. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia i regidora responsable de mobilitat.
7: Ja no només en la ciutat de Barcelona, sinó en el continu urbà de Barcelona, per tant, les ciutats de l'entorn, sinó fins i tot més enllà, a nivell de província, què hauríem d'aportar com a solucions en termes de transformació de la pròpia infraestructura i en termes de transformació dels serveis actualment existents perquè tinguem una molt millor mobilitat d'entrada i sortida de la ciutat.
6: L'estudi tindrà una visió metropolitana i multimodal i integrarà tots els modes de transport, també els soterrats.
3: I ara una de les cites d'aquest cap de setmana.

0: s'està començant a arribar a la final, ja.
1: I Cat retransmetrà en directe l'últim concert d'avui d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. La cita és a 8:45 del vespre. A partir de les 8 arrencarà aquest programa especial per ICAT. TV3 i el canal de YouTube de 3CAT també retransmetran el concert en directe d'un dia que passarà la història de la música d'aquest país.
2: Sí, la banda osonenca posa punt final a la seva trajectòria amb un darrer concert multitudinari a Montjuïc després de les 3 cites d'aquesta setmana que han omplert de gom a gom l'estadi. El grup format el 2010 s'acomiada repassant les cançons més emblemàtiques d'una trajectòria que ha marcat diverses generacions. Èxits com Petaro, Està guai, La gent que estimo o Sort de tu quedaran per sempre a la memòria musical de tota una generació.
1: Sílvia Pérez Cruz, Oriol Pla, Pol Guasch, Àlex Uller, també Victòria Spunsberg, són els 7 reconeguts d'aquest any amb els Premis Nacionals de Cultura. El Vendrell, la Montse Jané Riba ho ha seguit. Bon dia, Montse.
3: Hola, bon dia. La cantant Sílvia Pérez Cruz va ser premiada per l'excel·lència musical i la qualitat vocal interpretativa. Ella ho va rebre així.
4: Gràcies per donar-me aquest premi aquí a casa. És com un bon plat d'escudella.
3: A l'actor Oriol Pla, premiat per una carrera brillant, amb un Emmy internacional inclòs, li costava creure-s'ho.
5: Una miqueta com un error. Vols dir sí, però passat aquest tràngol, doncs em fa molt feliç.
3: L'escriptor tarragoní Pol Guasch va ser premiat per la solidesa de la seva incipient trajectòria literària.
6: La veritat és que ho rebo molta alegria.
3: Un altre dels premiats, Àlex Uller, va ser per la seva visió creativa des de La Fura dels Baus fins a la seva reinterpretació actual dels muntatges operístics. Cabo San Roque, per la seva originalitat en muntatges basats en el so. La dramaturga Victòria Spunsberg, premiada per la seva capacitat de combinar humor amb situacions dramàtiques. I finalment, Jan de Editorial, que edita textos d'autors migrats.
1: Peter Jackson i Kevin Bacon visiten avui el Festival de Cine Fantàstic de Sitges. El cineasta neozelandès rebrà el gran premi honorífic i l'actor nord-americà presentarà la pel·lícula Family Movie. Des de Sitges, Marc Garriga.
7: Peter Jackson ha vingut per diversos motius. De moment, aquesta nit, recollir el gran premi honorífic i presentar la nova versió restaurada de Clínicament Morta, que als cinemes es va estrenar amb el títol Brain Dead, tu madre se ha comido mi perro. Va ser el primer gran èxit d'un cineasta que després va assolir l'èxit mundial amb la trilogia del Senyor dels Anells. Per la seva part, Kevin Bacon presentarà aquesta comèdia de terror, Family Movie, rodada literalment amb la seva família, la seva dona Kyra Sedgwick i els seus dos fills. Ahir va ser el dia de Pino Donaggio, el compositor de capçalera de Brian De Palma, per qui va escriure les bandes sonores de Carrie o Bastida per matar, per exemple. Abans, però, havia triomfat amb la cançó melòdica i en va deixar constància en declaracions a Catalunya Ràdio.
8: Yo que en un momento puedo estar lejos de ti. Como iba a estar la vida entera y a sentir...
7: Prop de 200 bandes sonores deixa com a llegat i segueix treballant als 84 anys. Recorda que Morricone va guanyar l'Oscar amb 92, per tant diu que encara és a temps. Donaggio presentava Su propio infierno, on ha treballat amb el director danès Nicola Winding Refn, un film que ja es pot veure a les sales de cinema.
9: L'informatiu del suplement. Tot és possible un dia de partit. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de 6:15, la TDT del Barça-Getafe a Catalunya Ràdio.
10: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
11: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
10: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
9: L'informatiu del suplement.
1: Ha tornat la Lliga de Primera Divisió. El Barça juga aquesta tarda a 6:45 contra el Getafe al Camp Nou. Els blaugranes buscaran mantenir el ple de victòries, això sí, amb la baixa de Rafinha, Roger Nau.
12: No s'ha recuperat de l'edema muscular que es va fer fa 11 dies en un partit amistós amb el Brasil-Austràlia. Hansi Flick ha confirmat la baixa del davanter avui i també dimarts a la Champions al camp del Galatasaray.
13: The picture shows something and it's not a big injury, but...
14: La ressonància va revelar alguna petita cosa. No és una gran lesió, però sí que hi ha alguna cosa. La temporada passada va patir 3 lesions i hem d'anar amb cura. No està disponible per demà i tampoc per al Galatasaray dimarts a Istanbul.
13: It's not available tomorrow and also not available in Istanbul against Galatasaray.
12: Flick ha insinuat la titularitat de Gabriel Jesús en lloc de Rafinha.

0: i també la de Lamine Yamal. També ha dit que espera que Frenkie de Jong torni la convocatòria de la setmana que ve contra el Betis, mentre que Joan Garcia també està preparat per tornar. Si avui el Barça guanya, aconseguirà la 8a victòria consecutiva en 8 jornades i igualarà el millor inici a la Lliga de la història del club, el de la temporada de 2013-2014, amb el Tata Martino a la banqueta. El Barça-Getafe, recordem-ho, a 7:15, una hora abans, com sempre, la TTT de Catalunya Ràdio. El servei d'honor del partit, per cert, el farà Pedro Rodríguez, que ha penjat les botes als 39 anys. El futbolista retira després d'haver jugat a 4 grans clubs d'Europa, el Barça, el Chelsea, la Roma i la Lazio. També juga avui el Real Madrid, que rep el Villarreal a les 9, el Santiago Bernabéu. El partit arriba enmig de la polèmica amb Mbappé i Mourinho n'ha tornat a parlar.
1: Primero era la discoteca, que no era discoteca, era un local de un evento privado. Después era la bicicleta en Suiza, que era simplemente un hotel donde cada casa tenía un par de bicicletas para ir a la zona central. Ya estaba haciendo la vuelta a Suiza en bicicleta. Y por eso que digo, ridículo, ridículo.
0: Al marge d'aquest partit, la jornada de primera l'ha obert l'Espanyol.
2: Compte el xut! El gol! El gol de Niño en una rematada.
0: Amb un empat a un al camp del Màlaga, amb el gol de l'equip andalús al temps de descompte. Brian Zaragoza havia avançat els blanquiblaus a la primera meitat, però Adrián Niño, el 93, va deixar l'Espanyol sense els 3 punts. Manolo, el tècnic blanquiblau, lamenta l'empat.
3: Sí, és que al final guanyar és el que et dona la força. La confiança te la dona guanyar. Al final treure resultats és el que et dona aquesta força per ser valent i, a més, aquí hi ha hagut situacions, torno a dir, que penso que la primera part, la versió de l'equip ha sigut bona, ha sortit el pla de partit que havien dissenyat, ha sortit perfecte, i el problema ha estat més aviat a la segona, no a la primera.
0: El Sabadell, a segona, visita aquesta tarda al camp del Ceuta, a 4:15, en directe al Tot Gira, mentre que el Girona jugarà demà al camp del Tenerife. Mentrestant, en motociclisme, Marc Márquez sortirà des de la segona fila a la grella de sortida del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. Al seu costat, el líder, Jorge Martín. El campió ha posat nerviós el pilot madrileny durant la classificació i Martín no ha estat capaç de completar una volta prou competitiva. A partir de les 9 del matí es disputarà a Indonèsia la cursa sprint en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i 3CAT.
4: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
5: Són 2:15 del matí.

0: ens hem passat amb el sucre del cafè aquest matí. Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, això són els meus ídols. Cada dissabte, a l'hora que surt el sol, Blai Mercè, Olga Ábalos. Bon dia, bona hora a tots dos.
1: Molt bon dia.
2: Bon dia, bon dia.
0: Il·lustrant-nos...
1: Estàs plorant, Olga?
2: Tinc una cosa aquí a la gola.
0: No m'estranya.
2: Ara mateix.
0: Va, una mica més, Blai.

0: De fet, si avui parlem d'ella, també és que perquè vam arrencar la temporada reivindicant Dolly Parton, que feia 4 dies que ens havia deixat, i precisament aquesta peça originalment, Olga, crec que és de la Dolly Parton.
1: Efectivament, i de fet, la va compondre Dolly Parton l'any 73, i era una peça que Dolly Parton va escriure per un dels seus mentors que va morir als anys 70, i no va ser fins a l'any 92... Us en recordeu la pel·lícula El guardaespatlles? Doncs que Whitney Houston la va

0: Imagineu-vos el que li va passar a la Dolly Parton, i és que el Kevin Costner i el seu equip li van demanar la cançó perquè creien que podria encaixar el guardaespatlles, i ella li va dir, sí, sí, us la passo. I va seguir amb la seva vida fins que un dia anava conduint, va posar la ràdio i sent la versió de la Whitney Houston. Es veu que la Dolly Parton es va emocionar tant que va estar a punt de xocar amb el cotxe quan va sentir a la Whitney Houston cantant-la. No sé si per la qualitat de la cançó, sinó perquè potser es van sumar que això es traduiria en milions i milions i milions de drets d'autor. Tants diners va arribar a cobrar la Dolly Parton de drets d'autor que va construir un edifici a Nashville, en una zona afroamericana, que la va anomenar la casa que la Whitney va construir.
1: Avui els meus ídols del suplement, Whitney Houston.

0: amb l'Olga Avalos i el Blai Mercè aparcant per uns instants l'actualitat frenètica per començar el cap de setmana d'una manera una mica diferent i refugiar-nos també amb grans cançons, no? Perquè la Winning té un pou de cançons.
1: Té moltíssims èxits i, de fet, hem escoltat abans I Will Always Love You, però aquest, el I Wanna Dance With You, podríem dir que va ser el seu primer gran hit, primer número 1, allò, totes les llistes, el Billboard, etc. I va ser el tema que la va col·locar en l'espectre de gran estrella de pop. És un tema que jo crec que tothom en algun moment de la seva vida ha ballat.
2: I crec que té tants èxits la Whitney Houston que és la quarta dona que ha venut més discos de la història. I si ens centrem en un disc en concret, el que escoltàvem abans, la banda sonora del Guardaespatlles, és el disc d'una cantant femenina que ha venut més discos de la història. Per tant, estem parlant aquí d'una llegenda absoluta.
1: I si després hi ha gent com David Byrne, el cantant dels Talking Heads, que fins i tot fa una versió en directe, doncs llavors ja et posen el segell de approved.

0: costa quedar-te amb l'original o la versió, realment, eh?
1: És que
2: jo amb la versió, eh?
1: És molt xula. A més, David Byrne, la podem sentir que és una versió en directe, perquè és que només la toca en directe, David Byrne, aquest tema. O sigui, i és un moment àlgid del concert de David Byrne.

0: A veure, expliqueu-me què és això que sona.
1: Aquestes veuetes que sentiu de fons, ara hi haurà un raper que s'hi posarà a sobre, un raper canadenc molt famós, que es diu Drake. Mira, mira, aquest és el Drake. All right. Yeah. Coming off the last record. I'm getting 20 million off the record just to off these. Ens quedarem amb aquestes veuets, aquestes veuetes que sembla com una cinta rebobinada ràpida de fons. Doncs això és un sampler, una mostra d'una cançó, d'un altre hit de la Whitney Houston, I Have Nothing, i és una mostra de com la Whitney Houston segueix estant present en els nous creadors, en les figures més importants del món de la música, de qualsevol estil, però el que volíem és posar l'original, que és I Have Nothing, i sona així.

0: Irreconeixible, eh? El sampleig de l'altra cançó
1: que originalment és això. Si no ho haguessis dit, no ho hagués descobert mai, eh?
0: Sí, sí, no, a veure, jo vaig buscar informació, però si em posen les dues i hagués d'apostar alguna cosa, jo diria que no és la mateixa cançó. Però bé, mira, m'han volgut fer així, el Drake i companyia.
1: Tu creus que Drake ha pagat drets d'autor per...
0: Home, sí.
1: Segurament sí, no?
0: Però és que no li és igual.
2: Veig que Whitney Houston va morir amb 48 anys només.
1: Només.
0: Sí, i farà 15 anys ara, el 2027, per tant, en tornarem a parlar bastant, suposo.
1: Sí, i va morir en circumstàncies una mica estranyes, perquè va morir, se la van trobar ofegada en la banyera, però després van fer l'autòpsia i llavors van veure que a la sang tenia diverses... un còctel de substàncies, tot i que semblava que els darrers anys havia aconseguit rehabilitar-se i netejar-se de l'addicció a les drogues. No se sap si va ser fortuït o va ser intencionat.
2: Quins finals tan tràgics, per tantes estrelles i tantes històries comunes, eh?
1: I a més, dona la casualitat que la seva filla,
0: la única filla
1: que va tenir amb Bobby Brown, que era aquest altre raper productor també dels anys 80 i 90, que es deia Bobby Christina Brown, va morir en circumstàncies gairebé iguals, és a dir, també va morir ofegada en una banyera amb un còctel de substàncies a la sang. És com, no sé, té un punt de destí, no? De destí tràgic, no? Fins i tot, tota aquesta família Houston.
0: O potser que no havia pogut superar
1: la
0: tragèdia de la seva mare i al final va acabar seguint els seus passos per motius que se'ns escapen.
1: Sí, perquè a més a la Bobby Christina no se li coneix una professió, diguem, crec. O sigui, era un personatge televisiu, sortia, se li feien entrevistes, però suposo que no devia ser fàcil créixer en aquest ambient.
2: Déu-n'hi-do. Amb què continuem?
0: Continuem amb la que jo crec que és la gran hereva de les qualitats vocals de Whitney Houston a la música actual.

0: Jo recordo quan va arribar a la redacció d'ICAT el disc 21 d'Adele, que va ser aquest segon disc que va triomfar tant, i me'l vaig escoltar i vaig pensar, uah, és una que vol imitar la Whitney Houston. No, no farà gran cosa.
1: No farà gran cosa.
2: Mira la tornada.

0: I te la vas creure al cap de poc, eh? Per això ja.
1: Sí, sí, totalment. M'ha semblat tan ensucrat que vaig dir... Bah.
2: En sèrio? Jo vaig tenir la sensació totalment oposada. Vaig dir, sí? Aquesta noia recupera fins i tot l'esperit de les grans cantants de soul, no?, dels 60, la modernitza i ho porta una mica al seu terreny i sobretot amb un... A mi em va agradar molt que ella dignifiqués també el seu aspecte, no?, perquè llavors estava molt... tenia molt... Li sobraven uns quilos, podríem dir-ho així, i sí. Ella

0: reivindicava també la seva imatge i poder ser cantant.
1: Va patir molt, per això, precisament.
0: Sí, sí.
1: Vull dir que no crec que fos un camí fàcil per ella, precisament.
0: No, no.
1: I li van fer passar molt malament.
0: Però...
2: I és curiós perquè va ser un disc que va sortir el mateix any de la mort d'Amy Winehouse, perquè en aquell moment es deia molt que Amy Winehouse era la gran esperança del soul, de la música negra i tot plegat, i el mateix any, 2011, va sortir l'Adele i crec que s'ha emportat tot el pastís que es podria haver menjat Amy Winehouse si no s'hagués mort.

0: Doncs parlant de grans veus, aquí tenim l'altra gran veu del soul, que és Aretha Franklin, que està
1: reina.
0: La reina, fent aquest duet amb Whitney Houston. Avui estic fatal, eh? És que tinc, des que he escoltat el Will Always Love You, tinc una cosa a la gola, Whitney Houston. I és un d'aquests temes, òbviament, en producció vuitantera, no? És una producció molt encaixada, no? En una època molt determinada del rhythm en blues, però és com aquests duets que és com la reina, no? Doncs passa el relleu a l'hereva, no? En aquest cas, Whitney Houston.

0: Blai, quina elegància, eh? Sembla... T'imagines aquí una dona desfilant, eh, realment?
1: Totalment, totalment. I a més, em fa molta pena aquesta cançó perquè va ser un dels seus últims èxits, això. Això va ser, forma part d'aquest disc I Look to You del 2009, que semblava que revifava Whitney Houston, que tornaria a començar, que tornaria a fer coses interessants, i al cap de molt poc, doncs...
2: Sí, tres anys més tard va morir. És un disc, jo crec que és molt especial, perquè d'alguna forma hi va haver molts compositors que van contribuir a escriure totes aquestes cançons, entre elles Alicia Keys, que forma part de tot el grup de persones que van escriure les cançons d'aquest disc, per reflotar, no?, la cançó de la gran reina del soul americà, i desgraciadament doncs no van aconseguir-ho.
0: Olga Ábalos, Blai Mercè, avui aquest recorregut a través de Whitney Houston, els meus ídols del suplement, per despertar-nos també en aquest dissabte. Farem una petita pausa. Moltes gràcies a tots dos.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Bon dia, bon dia.
0: I recuperem els titulars del dia. Ara tornem.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Com estàs? Bé? Segur? És curiós, sempre contestem abans de pensar-hi, però potser fa dies que no descanses prou bé o que no et sents com t'agradaria. Ens hem acostumat a no escoltar-nos, però pots donar resposta a allò que el teu cos et demana amb el Gèmica, complements alimentaris basats en el rigor científic. El Gèmica, com estàs?
2: Anar-me'n a viure al camp, veure el gol de Koeman el 92. He fet coses meravelloses i quan ja no hi sigui, vull continuar fent-les. Amb el testament solidari de la Fundació Barça, puc destinar part de la meva herència a ajudar nens i nenes vulnerables.
3: Entra a fundació.fcbarcelona.cat i descobreix que bonic que és viure, després d'haver-ho viscut tot.
4: La tecnologia pot fer moltes coses, però la que importa és la que ens ajuda a viure millor. Al diari Ara presentem els Premis FAR, un reconeixement a les empreses que impulsen tecnologia amb propòsit, que donarem a conèixer el 15 d'octubre al MACBA, amb el patrocini d'Aena, Santander, Cellnex i la Generalitat de Catalunya.
5: Es pensaven que s'havia acabat.
6: Això té tota la pinta de ser un altre escape room.
7: I això no és cap escape room.
8: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morirem.
7: Merda, aquesta no l'esperava.
9: Escape Room 2. Comença una nova partida. El 9 d'octubre, només als cinemes.
10: El Club Capravo fa 30 anys. I aquest dissabte 10 d'octubre, el 100% de la teva compra gratis en carnisseria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros en carn. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar a mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
11: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una startup. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
12: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
13: Passen 4 minuts de 3 quarts de 8. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
14: Bon dia.
13: Ada Colau pressiona públicament Gabriel Rufián oferint-li que s'assumi al Front Ampli d'Esquerres.
14: Mentrestant, la direcció d'Esquerra intenta convèncer-lo perquè continuï sent el candidat dels republicans a les eleccions del 29 de novembre. Demà s'acaba el termini per lliurar els avals dels candidats.
13: Per tant, cap de setmana de negociacions, n'estarem ben pendents aquí al suplement. Culpable d'assassinat, l'home que va estrangular Carla Fernández a Girona l'any 2023.
14: Així ho ha resolt el jurat popular. Ara la jutgessa haurà d'imposar una sentència qui va ser la seva exparella, la fiscalia i l'acusació demanen presó permanent revisable.
13: Donald Trump anuncia un acord amb Putin per importar dièsel rus de manera immediata, aixecant sancions contra Moscou.
14: Amb la intenció de rebaixar el preu del dièsel als Estats Units en màxims històrics i fer-ho abans de les eleccions de mig mandat. D'altra banda, Trump ha tornat a carregar contra el comitè del Premi Nobel de la Pau per no haver-li lliurat a ell.
13: Un terratrèmol de magnitud 7,7 ha sacsejat Panamà i s'ha notat amb força a la capital del país.
14: El terratrèmol ha provocat danys en alguns edificis i talls de subministrament, però a aquesta hora no hi ha constància de cap víctima mortal. Segons les autoritats locals, ara mateix parlen d'una trentena de ferits.
13: El rei del Marroc, Mohamed VI, demana a l'estat espanyol que ni pressioni ni amenaci amb Ceuta.
14: És la primera vegada que el monarca es pronuncia sobre la crisi i ho ha fet per criticar la instrumentalització del conflicte per part d'alguns sectors polítics, paraules que arriben dies abans de la visita oficial dels reis a Ceuta.
13: Milers de manifestants van recórrer a Barcelona per impulsar la vaga general de l'11 de novembre.
14: Segons els organitzadors, hi van manifestar 15.000 persones, una xifra que la Guàrdia Urbana rebaixa fins a 3.000, es van concentrar a plaça Universitat i demanen als sindicats i a la ciutadania que s'organitzin de cara a la vaga general.
13: Les noies d'entre 16 i 25 anys tenen més ideacions suïcides i fan més intents de suïcidi que els nois de la mateixa edat.
14: Ho diu un estudi del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu que xifra en un 40% les noies que han tingut pensaments suïcides davant del 25% dels nois. Unes dades que coneixem avui, Dia Mundial de la Salut Mental.
13: L'Ajuntament de Barcelona estudia com fer més fluid limita el trànsit a les principals avingudes d'entrada a la ciutat.
14: Són la Diagonal, la Meridiana i els extrems de la Gran Via i la Ronda Litoral col·lapsades des de l'inici de la crisi de Rodalies.
13: Aquesta nit de divendres, Oques Grasses han fet el seu penúltim estadi olímpic.
14: I amb un públic de luxe a les grades, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, Pep Guardiola, la jugadora del Barça, Aitana Bonmatí, la cantant Aitana i el líder de Love of Lesbians, Santi Balmes.
13: Aquesta nit serà l'adeu definitiu del grup. Podreu seguir aquest concert en directe per TV3, per la plataforma 3CAT i per ICAT. A ICAT, el Frank Lluís Giró i l'Aina Ostrell, presentadors del programa Nota de Veu, lideraran un programa especial a partir de les 8 del vespre i tota aquesta nit. A més, el senyal en directe s'oferirà a través del canal de YouTube de 3CAT. Els esports, per fi, ha tornat la Lliga de Futbol. El Barça juga aquesta tarda a 6:45 contra el Getafe al Camp Nou. Els blaugranes buscaran mantenir el ple de victòries amb la baixa de Rafinha.
14: I el Real Madrid, que rep el Villarreal a les 9 al Santiago Bernabéu, en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
13: Marina Laminos, les portades dels diaris, la mirada...

0: ha d'estar posada a Gaza i a la crisi de l'habitatge.
1: A l'ara fotografia de la devastació a Gaza, edificis ensorrats i una dona enmig dempeus, destrucció del sistema sanitari de Gaza apunten, i a dalt en titular, en clau deies habitatge, Barcelona incrementa un 150% l'IBI als pisos turístics. També el periòdico titular sobre habitatge, grans tenidors frenen la seva oferta de lloguers fins al 29N, en imatge un assaig de l'Orfeo català. A la Vanguardia titular, Trump ataca el Tribunal Penal Internacional pel Nobel a una exjutgessa, i la fotografia també de la devastació dels edificis a Gaza. I al Punt Avui entrevisten el president del Parlament, Josep Rull, que deixa aquest titular: l'autèntica normalitat vindrà quan puguem decidir el futur votant.
0: El País, la fotografia és pel rei del Marroc, Mohamed VI, durant el seu discurs en què s'ha pronunciat sobre la crisi migratòria.
1: Mohamed VI adverteix contra la pressió i xantatge des d'Espanya. Llegim el titular. Clima completament preelectoral a la premsa editada a Madrid. El Mundo Sánchez llança un front popular al Senat per lligar de mans al Partit Popular. A l'ABC, Sánchez pressiona perquè els seus socis no es presentin a diverses províncies. I a La Razón entrevisten avui la portaveu de campanya del PP, Esther Muñoz, que afirma: volem una majoria, diu, per fer el que faci falta.
0: Anys i anys per molts anys, Albert Postils avui bufarà 66 espelmes, Carra i Lejalde.
2: Cuidado con lo que dices, cigalitas o como hostias te llames. ¿Te he dicho yo algo a ti de la mierda de actuación que estás haciendo con tus primos?
3: Nascut a Vitoria, es va donar a conèixer l'any 2010 per la seva interpretació a També en la lluvia, amb la qual va guanyar un Goya, el millor actor de repartiment, un reconeixement que va reeditar el 2014 amb Ocho apellidos vascos, la seva pel·lícula més coneguda.
0: Avui també bufarà 75 espelmes, Janet.
3: És la veu de grans èxits com aquest Soy Rebelde o Por qué te vas, una cantant que aquest 2026 ha celebrat els 50 anys als escenaris i que va passar l'adolescència a Barcelona, la ciutat que va marcar el seu rumb com a artista.
0: 72 espelmes, David Lee Roth.
3: Va ser el vocalista original de Van Halen, la famosa banda de rock estatunidenca, en dues etapes diferents, fins a la dissolució del grup l'any 2020 per la mort del guitarrista Eddie Van Halen. Entremig va intentar llançar una carrera en solitari, però no va tenir la mateixa repercussió.
0: Vida social. Diumenge sense drama. Hi ha vida més enllà d'Oques Grasses, Marta Ferrer. Els catarres celebraran avui la festa major de Santa Maria de Palautordera.
4: I seran amb la seva gira Sense Drama 2026, que acabaran aquest octubre abans de començar una petita gira trio per teatres a partir del novembre. Avui, però, de moment, actuaran a les barraques del Parc de Reguissol a 11:45 de la nit. L'entrada és gratuïta.
0: El TNC al Cadell.
4: Josep Maria Miró torna al Teatre Nacional amb aquesta nova peça en què aprofundeix en les dinàmiques de poder, herència i identitat a partir de la història de l'hereu d'una masia travessada per diferents generacions. La funció d'avui és a les 7 de la tarda i les entrades es poden comprar per entre 14 i 28 euros.
0: I al Poligrama encara s'hi pot veure la truita.
4: Amb un repartiment de luxe que inclou Emma Vilarassau, Jordi Buixaderes i Sara Espígol, l'obra dirigida per Ferran Utzet retrata una reunió familiar que salta pels aires quan una de les filles es nega a menjar el fricandó que ha preparat la mare perquè s'ha fet lactopesco vegetariana. Avui a funció a les 5 de la tarda i a les 8 del vespre, les entrades a partir de 13 euros.
0: I els amants de la gastronomia alemanya tenen una cita a l'Oktoberfest de Barcelona.
4: La 13a edició s'instal·la a la Fira de Barcelona fins demà per recrear la festa tradicional bavaresa amb grans taules compartides, música en directe i vestits típics. Aquest any, a més, s'estrena una ubicació més gran i opcions sense alcohol i sense gluten. S'hi pot assistir a partir de les 12 del migdia i fins a les 11 de la nit.
5: El suplement, amb Roger Escapa.
6: Estrès per la feina, nervis per un examen, tristesa per una pèrdua... Són emocions normals de la vida que ens poden fer patir, però no són trastorns de salut mental. Identificar el que sentim és el primer pas per poder-ho gestionar. I si no te'n surts, demana ajuda. Perquè comprendre el malestar emocional també és cuidar la salut mental. Pacte Nacional de Salut Mental. Generalitat de Catalunya.
0: És l'hora del conte de l'Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula El final de la carretera.
7: Els enginyers més brillants de la zona han invertit els millors anys de la seva vida a fer una carretera nova. La vella era una autèntica calamitat. Aquesta, en canvi, compleix amb tots els estàndards de qualitat. Està ben anivellada, compta amb una fricció òptima per evitar derrapades indesitjables i presenta una senyalització que minimitza els pecats dels conductors. La carretera connectava una zona castigada per la misèria i les males decisions amb l'exterior. i per això la seva

construcció va ser àmpliament celebrada. La carretera es va estrenar un dia de pluja i de boira espessa, d'aquesta que tot ho devora. Però això no va ser un impediment perquè centenars d'entusiastes traguessin del pàrquing els seus vehicles atrotinats i es llancessin a l'asfalt. De seguida van comprovar que la carretera era un prodigi de la tècnica. Ningú tenia la intenció de tornar. Hi ha fins i tot qui havia trencat els retrovisors perquè només pensaven a fer un quilòmetre més cap endavant. La carretera, més que per arribar a un lloc, s'havia creat per deixar enrere tota la resta. És per això que els últims metres conduïen a un precipici que, amb la boira, molts no van veure fins que va ser massa tard.

0: Camí de les 8 del matí, ho fem acompanyats del Blai Iniesta. Blai, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribarem avui a les 8?
1: Amb la cantant Remi Wolf. La nord-americana acaba de publicar Mad, el seu tercer àlbum. Un treball que mostra la seva faceta més íntima i vulnerable. Estem escoltant Champagne, un tema que parla de la seva addicció a l'alcohol i el procés de deixar de beure.
0: Salut i ràdio, Blai.
1: Salut i ràdio.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

Dissabte 10 d'octubre del 2026, des de les eleccions al Parlament de l'any 2010, els catalans hem passat per les urnes 19 vegades. 19. 21, de fet, si comptem la consulta del 9-N i el referèndum de l'1 d'octubre. Hi ha hagut de carrer més anys amb eleccions al Parlament, al Congrés, municipals, europees, que sense. Senyal que les legislatures fa molt de temps que ja no duren 4 anys i que les majories estables són cosa del passat. La convocatòria d'eleccions pel 29 de novembre, potser l'últim capítol del manual de resistència de Pedro Sánchez, s'expliquen també per què governar s'ha convertit en un esport de risc i hi ha guspires imprevisibles com la de Mari Carmen Abascal, que ho capgiren tot. Si ens haguessin explicat fa un mes que el desnonament d'una dona de 87 anys acabaria provocant eleccions anticipades a Espanya, hauríem acomiadat el guionista. I a Catalunya, de què anirà aquest 29 de novembre? Si guanyen el PP i Vox, tot està més o menys escrit. Adéu al nou finançament, que tampoc s'ha aprovat amb Pedro Sánchez de la Moncloa, i això que la legislatura ha durat 3 anys. I nul·la sensibilitat amb les coses més bàsiques, com és el cas del català. Per obrar el miracle, Pedro Sánchez necessita un bon resultat a Catalunya i és probable que l'obtingui perquè cada vegada que un president socialista, més o menys empàtic amb Catalunya, demana el seu suport perquè la dreta no torni a governar, la jugada acostuma a funcionar. Aquesta vegada, però, la maniobra no pot no sortir-li bé a Pedro Sánchez perquè necessita la quadratura del cercle, és a dir, treure un bon resultat i que a la seva esquerra hi torni el vigor electoral, l'aposta del Front Ampli, Parada Colau va per aquí, també que Esquerra Republicana no pateixi més esgarrinxades del compte amb el serial de Gabriel Rufián, i que Junts, aquesta vegada sense la competència d'Aliança, tingui un resultat digne. Carles Puigdemont, amb les maletes fetes per tornar a Catalunya, no vol investir un altre cop Pedro Sánchez, però ja se sap que les campanyes es comencen per la carta als Reis i després, amb els resultats a la mà, també es converteixen en la llista del supermercat. I Salvador Illa, doncs el 29 de novembre se la juga des de la distància, perquè no és el mateix ser president de la Generalitat amb Pedro Sánchez de la Moncloa que ser-ho amb Alberto Núñez Feijóo de president i amb Abascal de ministre de l'Interior. Som

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Tardor, entrada, panxa tibada. Enric Agut, bon dia.
2: Bon dia, i amb contrast tèrmic, perquè avui la temperatura ha començat baixeta, freda, fresca, amb una mica d'inversió tèrmica, però de dia la temperatura es recuperarà. I s'esperen avui alguns valors màxims de 24 o 25 on s'enfilin més. Cap de setmana tranquil, estable, a diferència del passat cap de setmana amb pluges històriques. Avui s'espera sol, demà possiblement mig ennuvolat a partir de mig matí, però bé, un temps estable.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del dissabte. Aquest serà un cap de setmana d'alt voltatge en les negociacions dins d'Esquerra, que intenta organitzar-se esgotant tots els terminis davant d'una convocatòria electoral, que és evident que els agafa, com a mínim, poc preparats tant els republicans com a l'esquerra del PSOE. Mentre tots els ulls estan posats a Esquerra i en si finalment Gabriel Rufián serà candidat, aquestes últimes hores també ha estat Ada Colau qui ha sacsejat els moments clau pels republicans de cara al 29 de novembre.
3: Yo creo que el mismo Gabriel Rufián ha sido de los más lúcidos, ¿no?, en defender esa idea de que nadie entendería de que no hubiera una única papeleta a la izquierda del PSOE. Entonces yo sí que le pediría a Gabriel Rufián, ¿no?, que ejerciera ese liderazgo y esa responsabilidad para acabar de ayudar a unir todas estas propuestas de la izquierda.
1: Declaracions a la Sexta, l'exalcaldessa de Barcelona va proposar ahir al vespre públicament a Rufián que s'assumi a la candidatura del Front Ampli. Veurem què vol dir exercir aquest lideratge que deia Colau, perquè al final, de candidat a la presidència del govern espanyol, només hi cap una persona. Mentrestant, el partit d'Oriol Junqueras l'intenta retenir in extremis perquè continuï sota la marca d'Esquerra. Per tant, ara mateix, tothom vol Rufián. Més detalls, Albert Prat, bon dia.
4: Bon dia, sí, la maniobra de Colau tensiona encara més les negociacions entre Rufián i Junqueras. La direcció d'Esquerra dona per fet que es quedarà. Diu que l'acord està encarrilat. Fins i tot alguns dels diputats més hostils han anat saltant i ara tot depèn d'ell. A hores d'ara manté el pols, es resisteix a donar-ho per fet i es deixa estimar per Colau, que li ha tirat la canya des de la Sexta.
3: Claro que sí, o sea, las puertas del Frente Amplio están abiertas también para Gabriel Rufián. Esta vocación de unidad que nos está pidiendo la ciudadanía es responsabilidad de todos nosotros.
4: L'entorn de Colau està disposat a posar-li una catifa vermella i, de moment, Rufián no es pronuncia. Silenci absolut. Fins ara la direcció dels republicans no ha volgut ni sentir a parlar d'una proposta que passi per diluir les sigles d'Esquerra. Junqueras vol acabar amb aquest debat aquest cap de setmana i ja té un pla B a punt si finalment Rufián decideix saltar del partit.
1: Aquest pla B passaria pel diputat al Parlament Jordi Albert. El que està clar és que aquest cap de setmana sabrem com acaben aquestes negociacions, almenys pel que fa a Esquerra Republicana. Avui Isabel García Pagán a La Vanguardia ja apunta que acabarà amb divorci. Diu que Rufián és el millor cartell electoral, però més que les condicions per la candidatura sembla que negociïn, diu, el repartiment de béns d'un divorci. Fa una analogia, diu que el matrimoni de Rufián amb Esquerra ha durat poc més que l'estada de Puigdemont a Waterloo. A tot això, és un dissabte també que viurà hores decisives per la CUP. Han de resoldre si es presenten o no es presenten a les generals aquest mes de novembre. El partit reuneix aquest matí el seu màxim òrgan amb divisió d'opinions. Àlex Giral Robert, bon dia.
5: Bon dia. Els cupaires no descarten tancar el debat amb una votació interna al final de la trobada avui de la Mesa Nacional si les posicions continuen encallades. Els que aposten per presentar-se el 29N, com l'organització Poble Lliure, destaquen que l'esquerra independentista ara mateix està orfe de propostes electorals en ple context d'efervescència per la crisi de l'habitatge i l'amenaça de l'extrema dreta. Els detractors, com el Corrent Endavant, ho comparteixen, però dubten que l'espai polític estigui prou fort com per fer una candidatura competitiva. Dins de la CUP, a més, hi ha qui tem que no participar en la cursa al Congrés els aparti del focus mediàtic a pocs mesos de les municipals, que admeten que és la seva autèntica prioritat.
1: Gràcies, Àlex. Encara més notícies vinculades a l'univers polític, aquestes unions, desunions. Sorpresa, i és que Junts i el partit de Marta Pascal es presentaran en coalició a les properes eleccions i no només a les espanyoles. Això vol dir també a les municipals i a les eleccions al Parlament. Pascal ha enterrat la destral de guerra contra Puigdemont. De fet, va marxar de Junts per discrepàncies amb el líder, però ara el seu partit, el Partit Nacionalista de Catalunya, s'ha posat d'acord amb Junts no només per tenir un lloc a les llistes electorals, sinó també per tenir una cadira a la direcció. Aquesta és la fotografia de les negociacions dins dels partits. En clau espanyola,

0: El PSOE també aposta per la unitat. De fet, es planteja crear una mena de front ampli, en aquest cas, al Senat, per evitar que el PP tingui majoria absoluta i utilitzi la cambra alta contra el govern. De passada, també busca limitar les reformes que necessiten una majoria del Senat, com, per exemple, la renovació d'una part del Tribunal Constitucional. En tot cas, primer s'ha de posar d'acord l'esquerra del PSOE i després buscar un acord amb el PSOE. Encara sobre aquestes eleccions del 29 de novembre, la Fiscalia ha demanat al Suprem que deixi votar els ciutadans que han obtingut la nacionalitat espanyola a través de la llei de nets de cara a les eleccions del 29 de novembre. Des de Madrid, Laura Estrada.
1: Tant Vox com Justitia Europa, una altra entitat ultra, han demanat que se suspenguin aquests vots, però l'Advocacia de l'Estat i la Fiscalia veuen impossible fer les comprovacions pertinents. A finals de mes ha de quedar tancat el cens electoral i veuen inviable mirar els més de 160.000 casos de descendents d'exiliats que van obtenir la nacionalitat a través de la llei de nets. A més, la Fiscalia sosté que aplicar la suspensió podria comportar una paralització de les altes al cens fins i tot després de les eleccions. La Sala del Suprem continuarà deliberant aquest cap de setmana sobre l'aixecament o no d'aquesta suspensió.
0: Parlant de tribunals, segons publiquen avui diversos diaris espanyols, hi ha malestar a la judicatura pel globus sonda llançat ahir pel ministre de la Presidència, Félix Bolaños, sobre un possible indult a l'exfiscal general Álvaro García Ortiz abans de les eleccions del 29 de novembre. García Ortiz va ser condemnat pel Suprem a 2 anys d'inhabilitació per un delicte de revelació de secrets per haver filtrat un correu electrònic en què la parella d'Isabel Díaz Ayuso reconeixia un frau fiscal. Doncs bé, avui el diari L'Espanyol diu que els jutges consideren que aquest possible indult erosiona la imparcialitat de la justícia o que és un missatge profundament perjudicial per la igualtat davant la llei. També diuen que Pedro Sánchez els menysprea, com llegim al Confidencial. El jurat declara culpable l'acusat del feminicidi de Carla Fernández de Girona el juliol del 2023, després de poc més d'una setmana de judici. El condemnat és l'exparella de la noia i el jurat també el considera culpable dels delictes d'agressió sexual i robatori amb violència. Segons el veredicte, l'acusat va esperar la víctima al replà de casa seva i la va atacar per sorpresa. El jurat també conclou que li va fer tocaments i després la va estrangular per evitar que el pogués denunciar. Després li va robar 2 targetes. L'arrestat va declarar que no volia fer-li cap mal. L'acusació demana per l'acusat presó permanent revisable per assassinat i 10 anys més per agressió sexual i 3 per robatori violent. Ara el tribunal haurà de determinar quines penes se li imposaran. 5 minuts per arribar a 8:15. Milers de manifestants a favor del dret a un habitatge digne es van tornar a manifestar aquest divendres a Barcelona per impulsar la vaga general de l'11 de novembre. Segons els organitzadors, es van manifestar 15.000 persones, una xifra que la Guàrdia Urbana rebaixa a 3.000. Es van concentrar a la plaça de la Universitat, on van homenatjar Mari Carmen Abascal i Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar el mes de setembre després que la desnonessin. Els sindicats demanen als ciutadans que s'organitzin de cara a la vaga general. Marta Espriu, portaveu de la Confederació Sindical de l'Habitatge de Catalunya.
2: Ara comença una cursa de fons. Hem de caminar plegades cap a una vaga general. És més important que mai afiliar-se, organitzar-se, muntar comitès de vaga i aturar de veritat el país el dia 11 de novembre. No demanarem res. Exigirem que es compleixin els nostres drets i que es faci amb els nostres propis criteris.
0: Carme Carazo, del Sindicat de Llogateres, explica per què cal aquesta vaga.
3: Per aconseguir la fi dels desnonaments, per aconseguir contractes indefinits, per aconseguir que es prohibeixin les compres especulatives, per aconseguir un impost a la riquesa que faci ampliar el parc públic de manera substancial i també perquè sindicalistes com la Mari Carmen tinguin drets sindicals.
0: Una manifestació que va acabar a la Via Laietana davant de l'edifici de Foment del Treball. Matinada activa per Donald Trump, que ha carregat contra el comitè del Premi Nobel de la Pau per haver lliurat el guardó a la jurista dels drets humans, Navi Pillay. Un cop més, Trump, la persona que acaba d'autoritzar en un judici militar una execució pel mètode de l'escamot d'afusellament, avui en parlarem amb la Lídia Heredia, i que pretén retransmetre-la en directe a principis del mes de desembre, és el mateix home que ha tornat a reclamar el Premi Nobel de la Pau per ell. I've never heard
4: of the person. No sé qui és aquesta persona. Conec molta gent, però no havia sentit a parlar d'ella. Però tot i així, felicitats. El Premi Nobel de la Pau ha quedat desacreditat per sempre per un grup d'ideòlegs radicals i contraris a la democràcia i enemics de la civilització. Tenint en compte el meu historial de pau, un historial que no ha assolit ningú, demostra com de corromput està el Nobel de la Pau.
0: Elegant com sempre, Donald Trump, declaracions que arriben poques hores després que els Estats Units hagin anunciat noves sancions contra el Tribunal Penal Internacional, del qual la flamant guanyadora del Nobel de la Pau va formar part com a jutge i com a presidenta. Marco Rubio és el secretari d'Estat nord-americà. We will ban.

0: Evitant les transaccions amb aquest tribunal il·legítim, tallant-li els recursos i paralitzant la seva capacitat d'actuar contra nosaltres. Els Estats Units no estan subjectes a la jurisdicció d'aquest fals tribunal. Els dos partits hi estan d'acord, però només el president Trump actua per acabar amb aquesta amenaça d'una vegada per totes. O bé el TPI posa fi a les seves amenaces, o bé nosaltres posarem fi al TPI.
1: Sancions contra el Tribunal Penal Internacional i acord sorpresa amb Vladimir Putin. El món al revés, perquè aquestes últimes hores Trump ha sorprès anunciant un acord amb Rússia perquè Moscou subministri combustible dièsel als mercats nord-americans i mundials de manera immediata. En un post a les xarxes ha assegurat que Putin s'ha mostrat disposat a alliberar milions de tones del combustible aquests propers mesos.
2: No, we need oil for the world, and this is diesel, which is what we need, so we're very happy to get it.
1: Per poder aplicar la mesura, el Departament del Tresor ha confirmat que aixecarà algunes sancions contra Moscou que estan vigents des de fa 4 anys i que es van ampliar fa tot just 3 setmanes. Segons el mandatari nord-americà, Rússia subministrarà immediatament més de 300.000 tones de dièsel als Estats Units i als mercats globals, 500.000 tones més a partir del novembre i 1 milió de tones més immediatament després. Tot plegat s'ha de llegir com un moviment de la Casa Blanca per intentar rebaixar el preu del dièsel, que ha assolit màxims històrics, quan falta menys d'un mes per les eleccions de mig mandat. Per la seva banda, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha denunciat l'acord anunciat per Trump i considera que és un regal a Putin que servirà per allargar la guerra a Ucraïna.
3: Això significa més diners per la guerra, més diners per seguir fent-nos patir. Això només beneficia a Putin i li dona la possibilitat de seguir combatent amb més intensitat.
1: L'anunci de Trump arriba enmig de la visita d'una delegació ucraïnesa a Miami per discutir una nova proposta per posar fi a la guerra a Ucraïna. Doncs bé, en plena escalada bèl·lica de Rússia contra Ucraïna i amb una Europa que intenta ajudar com pot a escalar l'escàndol, ha esclatat, volem dir, un escàndol a Alemanya per una polèmica fotografia de l'excanceller Gerhard Schröder, amic personal de Vladimir Putin de fa anys, encaixant la mà amb el mandatari rus durant la celebració del seu aniversari. Anem cap a Berlín. Jordi Regàs, bon dia.
4: Bon dia. A la foto distribuïda per les xarxes socials del Kremlin aquest dijous es veu un Vladimir Putin que encaixa efusivament la mà amb l'excanceller Gerhard Schröder. Tots dos miren a càmera, riallers, en un entorn que suggereix un domicili privat, amb una estufa de rajoles al darrere. La imatge es va fer pública dijous i aquest divendres el govern alemany ha reaccionat.
5: El canceller està profundament indignat sobre la trobada del senyor Schröder amb el president rus. Putin és responsable de la guerra a Ucraïna. Són les seves ordres les que la impulsen. Amb aquest rerefons és gairebé immoral que el senyor Schröder celebri un dia com aquest amb Putin.
4: L'amistat de Schröder amb Putin ve de lluny, quan l'any 98 l'alemany va arribar a canceller. Els darrers anys, Schröder havia participat en l'empresa del gasoducte Nord Stream 2 i també havia format part del Consell d'Administració de la petrolera Rosneft. A banda dels vincles econòmics, el que no li perdona el govern alemany és que no condemnés l'atac rus a Ucraïna. De la seva relació amb Putin, Schröder respon que són amics i que ningú li ha de dir què ha de fer. Alemanya, tot plegat, l'ha convertit en un pària polític.
1: Un terratrèmol de magnitud 7,6 ha sacsejat Panamà i s'ha notat força a la capital del país. Ha provocat danys en alguns edificis, talls de subministrament, però a aquesta hora no hi ha constància de cap víctima mortal, segons les autoritats locals, que parlen d'una trentena de ferits lleus i d'un gran desastre amb carreteres col·lapsades a les zones més afectades. Aquest és el moment en què el terratrèmol enganxava en directe un programa esportiu del canal de televisió Deportes RPC.
6: Cualquier cosa y mira, está temblando porque
7: tembló,
6: algo bueno está pasando y...
7: Es un statement fuerte que hiciste.
8: Cuidado.
9: Se formó.
7: Cuidado,
9: compañero.
1: Déu-n'hi-do. El terratrèmol s'ha notat també a Costa Rica. S'ha activat una alerta per tsunami a diversos països del Pacífic, però poc després s'ha desactivat sense que hagi provocat problemes. Sí que s'han registrat més d'un centenar de rèpliques. I a aquestes hores aquí hem sentit és el rei del Marroc, Mohamed VI, i això és notícia. S'ha pronunciat per primera vegada sobre la crisi a Ceuta. Ho ha fet per llançar un missatge a l'estat espanyol. Ni pressions ni amenaces, demana. També ha criticat la instrumentalització del conflicte per part d'alguns sectors polítics a qui ha qualificat, sense donar noms, d'irresponsables.
10: Davant les declaracions irresponsables i la flagrant explotació de la qüestió des de determinats sectors polítics i mediàtics, afirmem que la relació amb Espanya és una elecció sobirana i voluntària, que de cap manera estarà condicionada per cap pressió, amenaça o xantatge.
1: ja fa 2 mesos de l'entrada massiva de migrants a Ceuta i fins ara el monarca marroquí no s'havia pronunciat. Ho ha fet durant l'obertura de la nova legislatura marroquina en un discurs en què no ha mencionat el viatge del rei espanyol Felip VI a Ceuta i Melilla la setmana que ve. Mohamed VI ha reconegut que el model de cooperació migratòria amb Espanya ha quedat esgotat i proposarà una nova estratègia per evitar les crisis

0: Tracorina ni contra l'advocat suís Dante Canonica, director de la Fundació Lucum, on, recordem-ho, es van ocultar els 65 milions de dòlars que l'emèrit va rebre de l'Aràbia Saudita l'any 2008. L'emèrit va anunciar que presentaria la demanda a l'abril del 2025, però ara s'ha fet enrere. Llegim al País que l'anunci d'aquesta nova batalla judicial va causar malestar a la zarzuela i que persones properes a Joan Carles li van aconsellar que desistís, sobretot després d'haver-se vist immers en altres causes judicials dins i fora de l'Estat des de l'any 2018. El copilot del vol de Fly Dubai pretenia estavellar l'avió contra la terminal de passatgers de l'aeroport de Ben Gurion a Tel Aviv. És una informació que ja havia aparegut a la premsa israeliana, però ara la confirmen els Emirats Àrabs Units. El fiscal general del país afirma que l'atemptat suïcida volia causar el nombre més gran de víctimes possibles. A Jerusalem en té tots els detalls el Jordi Brascó.
1: Després d'un interrogatori on també han participat els serveis secrets israelians, al-Hamami va assegurar que havia actuat sol. També s'ha sabut que havia volat dues vegades a Tel Aviv per familiaritzar-se amb la ruta i que l'arma amb què va atacar el capità era una destral d'emergència. El copilot havia treballat en diverses aerolínies abans de ser contractat per Fly Dubai a principis d'aquest 2026, una contractació que, ha assegurat el fiscal, complia amb tots els requisits i que fins i tot comptava amb un certificat de bona conducta.
0: Continuem amb el Jordi Brascó des de Jerusalem, perquè avui fa exactament un any de l'alto al foc a Gaza, que va acabar formalment amb la invasió israeliana de la franja, després dels atemptats del 7 d'octubre del 2023. Ara bé, aquest alto al foc no ha significat ni el final dels atacs d'Israel ni tampoc la reconstrucció del territori. De fet, Jordi, les xifres que acompanyen l'alto al foc fan dubtar moltes organitzacions humanitàries que aquest sigui el terme correcte per definir l'any que s'ha viscut a la franja de Gaza.
1: D'entrada, perquè hi ha hagut foc, és a dir, atacs israelians, en 329 dels 365 dies. Aquests atacs han provocat més de 1.400 palestins morts, 4 cada dia, i més de 5.000 ferits, molts d'ells per haver creuat la línia groga, la que delimitava la zona de domini israelià sobre la franja, que ha augmentat un 10% durant aquest any, del 53 al 63%. Això vol dir que els gazians viuen tots concentrats en pràcticament un terç del seu territori, i segons el Consell Noruec per als Refugiats, prop d'un milió ho fan encara en tendes o al ras. De fet, la reconstrucció promesa amb tota la pompa pel pla de Trump s'ha quedat en això, en promesa. Dels 68 milions de tones de runa que hi havia quan es va signar el pacte, només se n'ha retirat de moment un 1,5%.
0: Passen 5 minuts d'un quart de 9 del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio, més notícies. Les noies d'entre 16 i 25 anys tenen més ideacions suïcides i fan més intents de suïcidi que els nois de la mateixa edat. Un estudi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu xifra en un 40% les noies que han tingut pensaments suïcides davant del 25% dels nois. Un 17% de les noies han intentat suïcidar-se alguna vegada, gairebé el triple que els nois. Són dades que s'han fet públiques avui, que és Dia Mundial de la Salut Mental. Judit Usall, psiquiatra i investigadora del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, reclama incorporar la perspectiva de gènere per millorar el diagnòstic.
2: Incloure sempre el tema hormonal, incloure sempre en quin moment del cicle menstrual estan les dones a les que avaluem, el tema de perinatal és molt rellevant, si estan embarassades o no, i després tots els temes més de gènere, el tema de rols, el tema d'estereotips...
0: Encara relacionat amb aquesta qüestió, la Generalitat defensa que les administracions han de vetllar per la salut mental dels treballadors, tot plegat després del cas de la jove francesa que havia estat moderadora de continguts de Facebook a Barcelona i que es va suïcidar diumenge passat. Miquel Samper és el conseller d'Empresa i Treball.
3: Ho volem fer extensiu a l'àmbit de totes aquelles persones, doncs, que estan treballant també en sistemes d'entorn digital, no? I, per tant, estarem molt amatents a que hi hagi una protecció de la salut mental de tots els treballadors de Catalunya.
0: Entre el 2020 i el 2026, Treball ha fet 66 inspeccions relacionades amb salut mental en centres de moderació de continguts de xarxes. En alguns dels casos es va constatar que no s'havien pres mesures prou adequades per prevenir els riscos psicosocials derivats d'aquesta exposició. Manresa ampliarà el cos de la Guàrdia Urbana per reforçar la presència policial al carrer. L'anunci arriba un mes després d'un apunyalament mortal amb menors implicats. L'Ajuntament convocarà places noves, però, mentrestant, ha demanat al Departament d'Interior la incorporació immediata de 15 agents. Nàtia Dell.
4: Hi haurà més patrullatge a peu de carrer, més vigilància sobre els multireincidents, especialment entre els joves, i campanyes específiques per detectar armes blanques. També han anunciat més controls d'alcoholèmia, substàncies estupefaents i

0: velocitat i al mateix temps més inspeccions, activitats comercials que generen molèsties a l'espai públic i també més supervisió sobre l'absentisme escolar. Per l'alcalde Marc Eloi, la seguretat a la ciutat és una prioritat.
1: Incrementar el cos en 20 efectius més que estiguin al carrer, que ens permetin fer més feina, que puguem treballar amb la proximitat als barris, que puguem treballar amb les activitats en el compliment de les ordenances municipals.
0: El consistori traurà al gener una convocatòria de 10 places per ampliar la plantilla de la Guàrdia Urbana i al gener del 2028 10 places més. L'objectiu, arribar als 120 efectius, ara són un centenar.
2: I ara anem fins a la demarcació de Tarragona. Unió de Pagesos demana ajudes urgents per reparar els danys provocats pels aiguats en desenes de finques de les Terres de l'Ebre. Mentrestant, al Canà, el Montsià continuen aplicant accions urbanístiques per evitar inundacions com les de l'any passat, Manel Sastre.
3: Han patit sobretot els cultius d'oliva, molt castigats ja per la sequera, i el d'arròs. Ara el sindicat agrari reclama ajudes urgents per un sector que fa anys que està al límit. Carlos Sanz és el coordinador d'Unió de Pagesos al Baix Ebre.
4: Han passat d'una sequera extrema de 4 mesos sense ploure, han passat a tindre uns aiguats de 300 litres per metro quadrat. A part de, com veieu aquí al voltant, les destrosses de molts barranquets i moltes finques, aiguats, preus, fauna, no me'n sortim.
3: El Canà, ara que fa un any també d'unes altres devastadores inundacions, han executat moltes millores per evitar que es repeteixin. El desembre s'obrirà el trànsit al nou pont del carrer Sant Josep i, segons l'alcalde Xavier Reverter, tot el que s'ha fet fins ara ha reduït de forma dràstica el risc de tornar a patir inundacions.
5: Ha vingut una segona dana, no ha sigut tan forta, però sí que hem aconseguit que amb totes les mesures l'han pogut passar. Estem treballant en un tema de renaturalització, sobretot les mesures més importants, lo dragat, l'arreglar el pont.
3: Encara falta executar el projecte de millora del drenatge d'aquest carrer Sant Josep amb una inversió de més de 5 milions d'euros. Les obres podrien estar acabades d'aquí un any.
2: El País Valencià ahir va celebrar la diada del 9 d'octubre amb tranquil·litat, tot i les fortes mesures de seguretat. La jornada va començar amb els actes més institucionals i va acabar amb la manifestació més reivindicativa. Des de València, Marta García.
6: Amb el lema Guanyem el País convocava la Comissió 9 d'Octubre, que engloba diverses associacions, entre elles Acció Cultural del País Valencià. Anna Oliver és la seva presidenta.
7: Volem un País Valencià ben finançat, en una condonació del deute, amb lleis pròpies, que pugui governar, evidentment, que parlen valencià.
6: 1.700 efectius van vetllar per la seguretat, uns 500 més del que és habitual pel perill de l'extrema dreta. Al matí es van deixar vore junt amb els blavers, els anticatalanistes del País Valencià, en la processó cívica, però per la vesprada tot va transcorrer amb normalitat.
2: I ara ens situem a Barcelona, que es proposa millorar la mobilitat de les principals avingudes que connecten la ciutat amb l'àrea metropolitana i la Segona Corona. En un moment en què la situació de Rodalies ha portat molta gent a la carretera, l'Ajuntament ha encarregat diversos estudis per fer més fluid el trànsit a la Meridiana, a la Diagonal, al nord de la Gran Via i també l'eix Gran Via Sud i la Ronda Litoral, Joan Garcia.
8: Cada dia es fan més de 2 milions de desplaçaments de connexió amb Barcelona i, a mesura que ens allunyem de la capital, augmenta l'ús del vehicle privat. En la primera corona, els desplaçaments que es fan amb cotxe o moto ja són el 41%. Aquesta xifra augmenta fins al 63% en la mobilitat entre Barcelona i la resta de la demarcació, en un moment que molts usuaris de Rodalies opten per entrar a la capital amb bus interurbà o vehicle particular.
9: A nivell de província, què hauríem d'aportar com a solucions en termes de transformació de la pròpia infraestructura i en termes de transformació dels serveis actualment existents perquè tinguem una molt millor mobilitat d'entrada i sortida de la ciutat?
8: L'estudi tindrà una visió metropolitana i multimodal i integrarà tots els modes de transport, també els soterrats.
2: 3 minuts per 2:15 de 9 del matí, una de les cites del cap de setmana. Penúltim concert d'Oques Grasses. Aquesta nit de divendres a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, els d'Osona han tornat a omplir l'estadi amb un concert ple d'èxits i sorpreses.
10: Ens vam fer fans del sol ahir.
2: I amb un públic ple de cares conegudes a la graderia i a la llotja, el ministre de Cultura Ernest Urtasun, Pep Guardiola, la jugadora del Barça Aitana Bonmatí, la cantant Aitana, el líder de la Pobles Vian Santi Balmes, no s'han volgut perdre aquest penúltim comiat de Josep Montero i companyia. S'uneixen a la llista de convidats que aquests últims dies han assistit als concerts, com el jugador del Barça Pau Cubarsí, que hi va anar dijous. Tot plegat en un show històric en què el grup ha repassat tots els seus grans èxits, com aquest Serem ocells.

0: I tampoc no hi ha faltat elefants.
1: Tinc un cel i un infern a dins.
0: Avui, últim concert de comiat d'Oques Grasses, l'adeu definitiu, i si no ho heu pogut seguir en directe a cap dels tres concerts que ja han fet, o no heu aconseguit entrades, doncs sapigueu que el podreu seguir en directe per TV3 i la plataforma 3CAT, i també ICAT, aquest últim concert, el d'avui dissabte. A ICAT, Frank Lluís Giró i Aina Ostrell, presentadors del programa Nota de Veu, lideraran un programa especial a partir de les 8 del vespre, i a més també el senyal en directe s'oferirà a través del canal de YouTube de 3CAT. Per cert, per anar escalfant motors per aquesta nit, per l'adeu definitiu, a la plataforma 3CAT també es pot recuperar el concert final de la gira La gent que estimo d'Oques Grasses, que van fer al Palau Sant Jordi de Barcelona el 23 de gener de l'any 2023. I avui també serà un dia gran al Festival de Cine de Sitges. Peter Jackson, el director de la saga del Senyor dels Anells, aquests que sentim, i l'actor Kevin Bacon passaran per la mostra. El cineasta neozelandès rebrà el Gran Premi Honorífic i l'intèrpret nord-americà presentarà la pel·lícula Family Movie. Des de Sitges, Marc Garriga.
2: Peter Jackson ha vingut per diversos motius. De moment, aquesta nit, recollir el Gran Premi Honorífic i presentar la nova versió restaurada de Clínicament Morta, que als cinemes es va estrenar amb el títol Brain Dead, tu madre se ha comido mi perro. Va ser el primer gran èxit d'un cineasta que després va assolir l'èxit mundial amb la trilogia del Senyor dels Anells. Per la seva part, Kevin Bacon presentarà aquesta comèdia de terror, Family Movie, rodada literalment amb la seva família, la seva dona Kyra Sedgwick i els seus dos fills. Ahir va ser el dia de Pino Donaggio, el compositor de capçalera de Brian De Palma, per qui va escriure les bandes sonores de Carrie o Bastida per matar, per exemple. Abans, però, havia triomfat amb la cançó melòdica i en va deixar constància en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Yo que en un momento puedo estar lejos de ti. Como iba a estar la vida entera y a sentir...
2: Prop de 200 bandes sonores deixa com a llegat i segueix treballant als 84 anys. Recorda que Morricone va guanyar l'Oscar amb 92, per tant diu que encara és a temps. Donaggio presentava Su propio infierno, on ha treballat amb el director danès Nicola Winding Refn, un film que ja es pot veure a les sales de cinema.
1: Si pogués enfilar-me...
0: 8:45 del matí, aquesta que sentim és Sílvia Pérez Cruz, juntament amb l'Oriol Pla, amb el Pol Guasc, amb l'Àlex Uller, amb Cabo San Roque, amb Victòria Spumberg, amb Jan d'Editorial, són els guanyadors dels Premis Nacionals de Cultura d'aquest any. L'Oriol Pla ha assegurat que el reconeixement ha estat una autèntica sorpresa.
4: Una miqueta com un error. Vols dir? Sí, però passat aquest tràngol, doncs em fa molt feliç.
0: Discursos reivindicant la importància de la cultura i dels serveis públics, d'aquesta manera s'ha expressat l'escriptor premiat també Pol Guasc.
5: Les biblioteques públiques i l'educació pública fa molts anys que s'estan desmantellant i em fa una llàstima profunda pensar que els nens i els adolescents d'avui en dia no tindran ni la meitat de la sort ni la meitat de les oportunitats que vaig tenir jo. Cosa que em fa pensar que els enemics no són ni les persones migrants, ni els llogaters que convoquen una vaga general, ni els manifestants que el dia de la vaga general aturaran tot i cremaran els containers que faci falta, sinó que els enemics són, des de fa molts anys, la classe política que ha anat destruint i que continua destruint allò que per nosaltres, per la població, és realment urgent.
0: Cada Premi Nacional de Cultura està dotat amb 20.000 euros. I aquest matí també serem a Lleida, on faran la primera experiència podcast de Catalunya Ràdio. Es tracta d'un esdeveniment exclusiu en què podran participar tots aquells oients que s'hi vulguin apuntar o que s'hi hagin apuntat prèviament. Aquest matí a Lleida es podrà viure en primera persona al divan de la Sílvia Coppolo. La podem saludar a aquesta hora. Sílvia, què trobarem en aquesta experiència podcast?
6: Bon dia, Roger Escapa. Doncs mira, ja estem a punt avui a l'Institut d'Estudis Ilerdencs, l'antic hospital de Santa Maria de Lleida, perquè vivim dins del certamen de Sant Miquel de les Lletres, el que és una experiència podcast. Fem el divan en viu i el titulem Lleida, un país dins el país. El volem conèixer més, què ens aporta de literatura, cultura en general, economia, noves tendències. Connectarem amb Nova York, amb molt de públic, que ha vingut també a compartir paraules i frases fetes específiques de Lleida amb actuacions en directe de l'Opardal, Roquer i l'Abril. Apunteu-vos que queden poques places. Aneu al home de Catalunya Ràdio i clic, clic, clic, clic, clac, i d'aquí no res. A les 11 comencem Lleida, un país dins el país. Experiència podcast.
0: Meravellós, Sílvia Coppolo, la millor com sempre. Ja ho sabeu, a partir de les 11, primera experiència podcast de Catalunya Ràdio a Lleida, amb una edició especial del divan de la Coppolo. I connectarem al llarg d'aquest suplement cap al migdia i també saludarem l'Antoni Xalong, col·laborador habitual del programa i una de les persones

0: persones importants també en l'esdeveniment del Sant Miquel de les Lletres. Pausa i els esports. Torna, per fi, ha tornat ja la Lliga de Primera Divisió després de l'aturada de seleccions. Aquesta tarda el Barça rep el Getafe sense Rafinha, però amb l'objectiu de sumar la 8ª victòria consecutiva, que es diu aviat. L'Espanyol ahir només va poder empatar al camp del Cué, el Màlaga va fer l'1-1 al descompte. Ara els detalls.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
2: Quan dones importància al que t'endús a casa per menjar, busques. Quan busques, repeteixes. Vens al Corte Inglés i quan vens, trobes els sobres de 120 grams de llescats 100% ibèrics Essència Única amb un 2x1 i els pots combinar com vulguis. Hipercor, Supercor i Supermercat al Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
3: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
4: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
3: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
4: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
3: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
4: Apialia, la força de vendre junts.
5: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
6: Atenció, torna Barnafil. Compra i venda de segells, monedes i articles de col·lecció.
7: Celebració especial del centenari d'Antoni Gaudí. Vine a veure les noves proves numismàtiques.
6: Accés gratuït. I si dius que ho has sentit a Catalunya Ràdio, una entrada de regal per al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
7: Barnafil, tot un món de compra i venda de col·leccionisme.
6: Aquest divendres 16 i dissabte 17 d'octubre a les Cotxeres de Sants.
8: Tot Barcelona és un gran districte cultural amb música, teatre, circ, dansa, exposicions i cinema. Entra a districtecultural.barcelona i descobreix totes les propostes culturals que els centres cívics t'ofereixen a la ciutat. L'entrada és gratuïta. Ajuntament de Barcelona.
9: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
10: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
9: La tradició es mou si la mous tu.
10: Tota la informació a firamediterrania.cat.
11: Una tardor molt super amb els superxecs de Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés. Només del 8 al 10 d'octubre et regalem el 50% del que t'emportis en alimentació, drogueria i perfumeria en superxecs de 10 euros per a pròximes compres. Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
12: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
13: Del 13 al 18 d'octubre posem el present a debat. Quines són les fugues que possibiliten l'art i la creació?
14: Per què ens cal avui desencadenar el present?
13: Atura't, pregunta't i reflexiona.
14: Torna la Bienal de Pensament. Participa-hi.
13: Ajuntament de Barcelona.
15: Ja hi tornem a ser.
16: 11a temporada del Tot Costa.
17: Por qué? Por qué?
15: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
16: Nova temporada amb els vells clàssics.
17: No sé si són muy simpáticos. No sé.
18: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
17: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
1: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
0: Després de la llarga aturada de seleccions, torna a la Lliga de Primera. El Barça rep aquesta tarda el Getafe al Camp Nou. Roger Nau.
19: A 6:45, això sí, sense Rafinha, que no s'ha recuperat de l'edema muscular, que es va fer en un partit amistós amb el Brasil fa 11 dies a Austràlia. Hansi Flick ha confirmat que no serà avui, descansarà avui Rafinha, i també descansarà dimarts a la Champions al camp del Galatasaray.
20: This is the national team for everyone. It's the biggest goal to play for you.
21: És la selecció i per cada jugador és sempre el repte més important. La mentalitat i actitud de Rafinha és sempre la de donar el 100%. Podem parlar de si és necessari anar fins a Austràlia i fer un viatge de milers i milers de quilòmetres, però han de jugar partits amistosos i a Europa no poden fer-ho.
0: Flick va avançar que Gabriel Jesús serà el substitut de Rafinha a l'eix de l'atac blaugrana.
19: Assegura que ha millorat molt i ja s'ha adaptat al joc de l'equip. També podria ser titular Lamine Yamal.
20: Different if you, we speak about

0: Rodri.
1: Hem d'entendre que és diferent parlar de jugadors com Rodri que fer-ho de Lamin o Cubarsí. Són joves i recuperen molt ràpid. A Lamin li encanta jugar a futbol. Si ha de ser canviat a falta de 20 minuts o mitja hora, potser no està content, però per ell és perfecte. En períodes on s'entrena molt poc, seguir jugant t'ajuda a mantenir aquest nivell. Ara té la confiança, però la seva actitud és impressionant. Serà el millor jugador del món si no ho és ja.
0: The best player in the world, if he's not now.
2: Avui contra el Getafe, Joan Garcia també podria tornar a jugar i Flick confia que Frenkie de Jong torni a la convocatòria el cap de setmana que ve per enfrontar-se al Betis.
3: Si avui el Barça guanya, aconseguirà la 8a victòria consecutiva en 8 jornades.
2: Igualarà el millor inici a la Lliga de la història del club blaugrana, el de la temporada 2013-2014, amb el Tata Martino a la banqueta.
3: Esperem que al final de la temporada no sigui el mateix que el de Tata Martino, perquè allò va acabar malament. El servei d'honor del partit el farà Pedro Rodríguez,
2: que ha penjat les botes als 39 anys. El futbolista es retira després d'haver jugat al Barça, al Chelsea, a la Roma i a la Lazio. No defuig el jugador les comparacions entre el Barça de Flick i el de Guardiola.
4: Son generaciones y equipos diferentes, pero veo que están en un grandísimo camino, con muchísima proyección, como he dicho antes. Creo que pueden alargar incluso más, quizá, que nosotros esa época en el tiempo. Ojalá tengan suerte, como te digo, y puedan seguir jugando a este nivel y puedan seguir conquistando tantos títulos como sea posible.
2: El Barça-Getafe d'avui, recordem-ho, 6:45, una hora abans, com sempre, a la TTT, a la TDT de Catalunya Ràdio.
3: Avui també juga el Real Madrid, rep el Villarreal a les 9 al Santiago Bernabéu.
2: Els blancs ara mateix són quarts a la Lliga, 6 punts per sota del Barça. El Madrid prepara el partit enmig de polèmiques. Primer, amb Mbappé, pels seus viatges a França i Suïssa, tot i haver tornat abans d'hora de l'aturada de seleccions per molèsties físiques. Mourinho, el defensa.
5: Primero era la discoteca, que no era discoteca, era un local de un evento privado. Después era la bicicleta en Suiza, que era simplemente un hotel donde cada casa tenía un par de bicicletas para ir a la zona central. Ya estaba haciendo la vuelta a Suiza en bicicleta. Y es por eso que digo, ridículo, ridículo.
3: L'hem trobat a faltar, aquestes 3 setmanes a Mourinho, que veig que mica en mica va recuperant la fórmula i ja comença a semblar-se una caricatura del que va ser. A veure, sobre Vinícius, no comparteix els xiulets.
5: Me hace mal al corazón que la gente, probablemente también influenciada por muchos de vosotros, que no lo está ayudando. Y es un chico que merece ser ayudado.
3: No té gaire bona pinta, això. Endavant, Roger.
2: Sí, avui al marge d'aquest partit del Madrid, el Bernabéu contra el Villarreal, i evidentment també del Barça-Getafe, es disputen 2 partits més, el Rayo Atlètic de Club de Bilbao a les 2 i l'Alavés Atlètic de Madrid a 4:45 de la tarda.
3: La 8a jornada de primera la va obrir ahir l'Espanyol al camp del Màlaga.
6: Javi Hernández, obertura a la banda esquerra, la rep Brian Zaragoza, entra a l'àrea, Brian, entra, retall, xut, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
3: L'equip blanquiblau es va avançar a la primera part amb aquest gran gol de Brian Zaragoza, però al minut 93, temps de descompte, a la segona part...
6: Compte el xut! El gol! El gol de Niño en una rematada espectacular. Banda dreta, la centrada a l'interior de l'àrea. De primeres ha engaltat la pilota...
3: Quin canvi de to, pobre del Sergi Andreu. Va empatar el Màlaga al cue de primera.
2: Una autèntica galleda d'aigua freda per l'Espanyol, que suma 8 punts en 8 jornades. Manolo González, el tècnic, lamenta l'empat i també la segona part del seu equip.
7: Sí, és que al final guanyar és el que et dona la força. La confiança te la dona guanyar. Al final treure resultats és el que et dona aquesta força per ser valent i de més. Aquí hi ha hagut situacions, torno a dir, que penso que la primera part, la versió de l'equip ha sigut bona. Ha sortit el pla de partit que havien dissenyat, ha sortit perfecte i el problema ha estat més aviat a la segona, no a la primera.
2: Manolo va arribar a fer 6 canvis respecte a l'11 que va perdre l'últim partit abans de l'aturada contra l'Elx per 1-3. Destaca la suplència del porter de Dimitrovic, porter titular fins ara, amb molèsties a l'esquena. El seu lloc el va ocupar Àngel Fortuño.
3: A segona, el Sabadell aquesta tarda visita el Ceuta.
2: A 4:15, en directe al Tot Gira, l'equip arlequinat busca la primera victòria a domicili de la temporada al camp del penúltim classificat. El Girona, per la seva banda, jugarà dilluns al camp del Tenerife.
3: I amb motos, Marc Márquez sortirà des de la 4ª posició al Gran Premi d'Indonèsia.
2: D'aquí menys de mitja hora, a les 9 al matí, es disputarà la cursa sprint en directe a la via web de Catalunya Ràdio. Márquez, des de la segona línia de la graella al costat, ho farà el líder Jorge Martín, la pole estat, pel també madrileny Raúl Fernández.
3: Acabem amb bàsquet. Derrota del Barça a l'Eurolliga.
2: Per 81-88 davant dels Alguiris Kaunas al Palau Blaugrana, un mal últim quart de l'equip de Sekulic el va condemnar. Guanyaven de 10 al final del

0: tercer quart.
1: Bon dia, Joan Anton Català.
2: Bon dia, Roger Escapa.
1: Què passarà al cel aquesta setmana?
2: Continuem amb Saturn, ben visible durant tota la nit, amb la seva llum pàl·lida, i de matinada el vermell Mart i el brillant Júpiter ben visibles en el cel de l'alba.
1: A quina hora ha sortit el sol avui a Deltebre, al Baix Ebre?
2: A les 8.02.
1: I a quina hora es pondrà?
2: A les 19.25.
1: Salut, Joan Anton.
2: Igualment.
1: Temperatura a Deltebre a aquesta hora, Enric Agut?
3: Doncs mira, una mica de fresqueta, 14 graus, però hi ha valors molt més baixos. Les mínimes han caigut fins a un grau, tan sols a Prades, a Lleida 8, Manresa 7, un matí per abrigar-se, però al migdia guanyarem un parell o tres de graus i això farà que les màximes avui puguin arribar als 23, 24 graus a força indrets, per exemple, a Barcelona, Lleida, també 24 a Girona o 25 a Tortosa. És a dir, dies de contrast tèrmic amb l'anticicló que ha arribat per quedar-se no un dia, no dos, sinó gairebé tota la setmana entrant, i ens portarà això més aviat sol, estones alguns núvols, per exemple, que demà a la tarda podrien tenir un cel enterbolit, però en general calma, tranquil·litat i un últim aspecte, el vent de tramuntana que ha estat fort aquests últims dies, doncs bé, avui quedarà residual a l'àrea del Cap de Creus i el mestral acabarà desapareixent.
1: Fantàstic, gràcies Enric. Aquest és el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement hi passaran coses com aquesta.
4: A la Roger.
1: Dissabte que ve
4: t'esperem
1: a l'estudi de Catalunya Ràdio. Una abraçada.
4: A veure si aquesta vegada em porteu a esmorzar, com Déu mana.
5: Hi ha un moment que has d'anar a una saleta, que et donen un putet i que hi ha una tele amb uns vídeos i em sembla que ara ja no es permet, però abans jo, en el meu cas, t'ho deixaven fer a casa. I ho feies a casa i havies d'anar amb el putet, en el meu cas corrent perquè arribava tard i tal, i anava al bus amb un putet que no tancava bé, amb por de tenir allà un moment tragicòmic.
6: Sí. Una discoteca que han obert i que bàsicament és per gent alta. És a dir, el requisit és que els homes han de mesurar més d'1,85 i les dones més d'1,72.
1: Tu, Pep, no podries entrar, no? Quan medeixes, tu, Pep?
7: Jo feia 1,71 i ara ja faig 1,70. Vaig?
8: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És dissabte 10 d'octubre del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Ada Colau.
1: Yo creo que el mismo Gabriel Rufián ha sido de los más lúcidos, ¿no?
2: L'exalcaldessa de Barcelona ha sacsejat les negociacions dins d'Esquerra, convidant públicament Gabriel Rufián a sumar-se al Front Ampli i exercir el seu lideratge. Veurem quin. Mentrestant, els republicans estan intentant retenir-lo. El desenllaç demà a la tarda, perquè és el límit del partit per presentar candidats.
0: Donald Trump.
3: I've never heard of the person. I know a lot of people I've never heard.
2: El president nord-americà torna a reclamar el Nobel de la Pau per ell i assegura que ha quedat desacreditat per sempre el premi per ideòlegs radicals. La resposta de la Casa Blanca ha estat sancionar el Tribunal Penal Internacional de la Haia pel lliurament del guardó a una exjutgessa, Navi Pillay.
0: Peter Jackson.
2: El director de la saga, El Senyor dels Anells, serà avui al Festival de Sitges per rebre el Gran Premi Honorífic. També hi serà l'actor Kevin Bacon per presentar la pel·lícula Family Movie.
0: Avui també és un dia que es compten tres xifres. La primera és el 300.000.
2: Tones de dièsel són les que ha promès Donald Trump al seu país arran de l'acord amb Vladimir Putin per subministrar aquest carburant, una maniobra per abaixar els preus en màxims històrics als Estats Units.
0: 365.
2: Dies, un any exacte, és el que fa avui de l'alto el foc a Gaza i que va acabar formalment amb la invasió israeliana de la franja després dels atemptats del 7 d'octubre del 23. Ara bé, l'alto el foc no ha significat ni el final dels atacs d'Israel ni tampoc la reconstrucció del territori.
0: 3.000.
2: Els manifestants que, segons la Guàrdia Urbana, es van recórrer a Barcelona en favor del dret a l'habitatge i per impulsar la vaga general de l'11 de novembre. Segons els organitzadors, van ser 15.000 persones.
0: Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula amb una tertúlia que compartirem amb l'Olga Ruiz, el Jaume Clotet i l'Eduard Voltes. Un mateix 10 d'octubre, però en aquest cas de l'any 1985, Lola Flores va actuar al Teatre Apolo de Barcelona, acompanyada de la seva germana Carmen. I l'endemà, a TV3, Julià Peiró en va fer aquesta crònica.
4: Lola Flores es va presentar ahir al Teatre Apolo en paral·lel de Salomé amb la seva germana Carmen. Aquesta vegada, però, no ve amb l'espectacle el concierto de les Flores, la seva filla, Lolita.
5: Por supuesto que Lolita tiene un público que la sigue y que le gusta sus canciones.
0: La filla de Lola Flores, Lolita Flores, no va actuar amb elles en aquell espectacle, a diferència d'altres vegades. Ho explicava al micròfon del Peiró la pròpia Lola Flores.

0: La de Lolita ha fet canviar moltes coses de l'espectacle?
1: Pues bueno, es distinto. Ella tenía sus canciones, era una cosa como más particular.
2: Lola Flores, la faraona, va morir l'any 1995. Se la recorda per la frase cèlebre atribuïda al New York Times: ni canta ni baila, però no se la pierden. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens mourem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des del Paral·lel de Barcelona, des de la redacció del New York Times o des del concert d'un reggaetoner que es fa dir el faraón, perquè tampoc canta ni balla.
3: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
2: Els diaris, Marina Laminos, a la contra de l'Ara, el Xavier Bosch es pregunta si potser no hem menys tingut Carles Puigdemont més del compte.
4: Tenint en compte que des de l'exili ha fet caure consecutivament un president del PP l'any 2018 i un del PSOE el 2026 amb els seus tripijocs tàctics que tant dominen els hereus de Convergència. Potser ens equivoquem, diu Tots Afegeix, si pensem que Puigdemont voldrà tenir una vida tranquil·la i de perfil polític baix, perquè ja ha avisat que torna per servir al país. Ara toca, però, esperar per saber des de quin àmbit ho farà i, sobretot, si el país realment ho vol, perquè tan cert és que ha marcat agent de l'Estat, com també que tota aquesta estratègia en clau espanyola no li ha servit per Catalunya i, durant l'exili, se li ha esmicolat el partit.
2: Una altra contra dedicada a Puigdemont, la del Periódico, en aquest cas la firma Josep Cuní.
4: Llegeixo: facilitada la seva tornada pel Constitucional, l'expresident ha celebrat la derrota de l'estratègia política i judicial espanyola com si el tribunal no respongués a la síntesi d'aquests dos poders. I enardit pel moment va obviar que l'amnistia va ser el resultat del pacte que li van permetre l'aritmètica parlamentària i també les ànsies del president, que ell va satisfer de seguir a la Moncloa fins i tot havent perdut les eleccions. Un article on Cuní cita Winston Churchill diverses vegades i on acaba amb aquesta reflexió: si quan feliçment hagi tornat, quan ell vulgui, Puigdemont manté, com va dir, que la seva primera intenció és recórrer Catalunya per escoltar la seva gent, que tingui present que per Churchill el millor argument contra la democràcia és 5 minuts de conversa amb el votant mitjà. I ja algú adverteix que ja els ha invertit.
2: També en clau preelectoral, a La Vanguardia, el Jordi Évole confessa que pensa que la dreta té la victòria electoral assegurada.
4: Sí, amb un matís, això sí. Ábalos, Cerdán, Koldo, Zapatero i Ceuta són 5 noms que ja haurien d'assegurar una derrota electoral. El desgast del govern de Sánchez, a més, és evident, reconeix Évole, i per tant no entén aquesta dèria per la tupinada electoral. Un curiós patriotisme de Feijó, possible futur del govern, que posa en dubte el funcionament net d'una empresa pública adhesiva. Per tant, sí, la dreta podria tenir la victòria electoral assegurada, però hi ha un error, diu, de càlcul. No volen entendre que Mari Carmen s'ha convertit en símbol de lluita. Llegeixo la reflexió que fa. Continuo pensant, diu, que la victòria electoral la tenen assegurada, però com que els dirigents polítics que aspiren a governar no tenen ni idea del que pot remoure un tema com el de l'habitatge, han passat a l'atac de manera inhumana i no es permeten ni guardar un minut de silenci per la Mari Carmen. Deu ser la por, més que de perdre, de no guanyar.
2: Avui al New York Times es fan ressò d'un robatori de 30.000 ampolles de vi negre de primera qualitat d'un celler de la Toscana a Itàlia, Albert Postils.
5: Un grup de 10 homes es van dur aquestes 30.000 ampolles valorades en més de 4 milions d'euros. Els lladres van actuar durant la matinada del 2 d'octubre. Les càmeres de seguretat van captar 8 homes emmascarats que carregaven les ampolles en dos camions conduïts per dos individus més, tot plegat en una operació que es va allargar 3 hores. Encara no hi ha hagut detencions, però se sospita que algun treballador del mateix celler està implicat en els fets. D'una banda, les 30.000 ampolles sostretes estaven preparades al magatzem per ser exportades a l'estranger, com si els lladres ja ho sabessin, i de l'altra, el sistema d'alarmes no es va activar en cap moment. Amb tot, el celler tenia una assegurança, però només per robatoris de menys envergadura i, com a molt, els cobrirà una desena part del valor de les ampolles.
3: Avui, el suplement...
2: De seguida obrim tertúlia. Eduard Volta, Jaume Clotet i Olga Ruiz. A Washington ens hi espera Lídia Heredia. A les 10, com sempre, l'hora negra de Maica Navarro. I després...
6: Meu corazón faz bam, bam, bam, bam, tão alto que me entrega.
2: Avui ens visita el portuguès més català i estimat, amb el permís de la Quica Natzaret, la futbolista del Barça. Parlem de Salvador Sobral, amb nou disc sota el braç, una setmana abans de la sortida d'aquest disc. El podrem escoltar en exclusiva i li farem una sorpresa que es quedarà amb un pam de nas. Avui, a quarts d'11, Salvador Sobral, al suplement. Avui, que en aquest programa també descobrirem la història de Mario Vilau. És un jove català que es va prendre al peu de la lletra aquesta cançó.

0: El Mario Vilau té 20 anys i avui ens visita acompanyat del seu pare, el Jaume Vilau, per explicar-nos una falera pels toros que li ve des de petit.
1: Quan vaig quedar, no?, campió d'Espanya a la Lliga Nacional, la Volta al Roble, no?, la vaig donar amb una bandera a Catalunya i al final la vaig mostrar, no?, perquè amb la televisió, amb tot el món que ho estava veient, volia reivindicar, no?, que Catalunya era més taurina que mai i crec que era el moment, no?, per fer-ho davant de tot el món.
0: Tu entens la gent que pensa o que diu que el que tu fas és maltractament animal? Tu et consideres animalista?
1: Jo em considero molt més animalista que moltes altres persones.
0: Per què? Explica'm això.
1: Perquè jo sé com viu l'animal, jo sé com s'ha tractat l'animal, jo he cuidat l'animal i sé tot el que n'hi ha, no?, darrere d'una correguda de bous, tots els ecosistemes, totes les persones que viuen del món del bou i tot el que es cuida gràcies a que n'hi ha correguda de bous.
0: Clar, però al final el teu objectiu és matar-lo, no?, quan us enfronteu a la plaça.
1: Pues igual que un matadero, no?, quan els animals moran. De vegades n'hi ha que veure, no?, què porta atrás un animal. Igual el sofriment no és morir, sinó la vida que ha portat un animal.
0: Mm. Tu creus que el toro es diverteix a la plaça o pateix?
1: No ho sabem. No, mai ningú ser humà s'ha posat a la pell d'un bou al ser...
0: A quarts de 12, la conversa sencera amb Mario Vilau portarà cua, però crec que val la pena sentir aquesta història. Tot això en un programa on el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez ens portaran les pantalles i el cor, i amb el Pep Noguer parlarem de xocolata. És l'hora de parar l'orella al que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
2: L'avançament electoral no el provoca Junts. El decideix Pedro Sánchez, que és l'únic que ho pot fer. Provocat per una votació per que una ha perdut, votació... com tantes altres ha perdut durant la legislatura, sí, perquè n'ha perdut un munt.
3: Sempre hi ha
2: un motiu.
3: Que... Però dels socis que van facilitar la investidura, l'únic grup que es va manifestar públicament de que no pensava votar va ser Junts.
4: Hablas català?
5: Sí, jo parlo també.
4: El meu segon idioma.
5: Parlo
4: si tu vols.
5: Els meus fills.
4: Perquè els teus fills són catalans.
5: Sí, són catalans.
4: Parlen català?
5: Sí, parlen català. I parlo amb ells en Miami, també. Perquè no nos entiendan mucho. Sí, cuando ellos no quieren que los amiguitos se entiendan, me hablan en català. Hablo más català en Miami que cuando vivía en Catalunya.
6: Your dad's Dominican, your mom's Cuban. Yeah. I love when you talk about the differences culturally between those two things.
7: Yeah. In Cuban Spanish, there's like a, oye, Gigo, lo que está pasando es que nosotros somos de Cuba. Mm-hmm. And in Dominican Republic, it's a little higher and faster. Y nosotros, los dominicanos, somos un tipo de persona que como que nosotros no nos metemos en problemas si no hay problemas. Yo no quiero un problema, yo me quiero salir del problema.
8: El suplement, amb Roger Escapa.
0: 4 minuts per les 9 del matí, una mica més reposats. Arriben els enigmes criminals narrats pel Lluís Soler. Les respostes dels enigmes les podeu fer arribar a suplement@catradio.cat i entre les més originals sortegem un talonari de xecs regal per valor de 200 euros bescanviables en prop de les 1.500 botigues de Catalunya adherits a la comerciada. Avui l'enigma criminal diu així.
9: Enigmes criminals. La policia ha trobat el llapis de Pilarín Vallès amb les seves empremtes clavat a la jugular de la víctima. Què ha passat?
8: El suplement.
2: Oi?
8: Amb Roger Escapa.
10: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
11: I pot ser tot això sent professional.
10: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlinguer fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
12: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
13: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'accés de visió forçada, Ocufarma et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm. Testades oftalmològicament i dermatològicament. De Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.
14: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
15: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
16: Aquí el tens.
17: Ja?
18: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 9.900 euros. EDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
19: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
20: Posa l'estalvi sobre rodes acumulant un 10% a les gasolineres Carrefour. Un 2% addicional més el 8% habitual. Només per ser soci del club i tenir l'app Mi Carrefour. Només fins al 12 d'octubre a Carrefour.
21: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura. Viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
22: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
23: 78.408. 78408 de la sèrie 86.
22: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
24: Catalunya Ràdio.
25: Som 3CAT.
24: Som 3CAT.
0: Són les 9.
24: A Catalunya Ràdio, el suplement.

0: amb Roger Escapa.
1: Ha estat una setmana intensa en què no han pogut parar de passar coses. Aiguats, Rodalies, Amnistia, Mari Carmen, Oques Grasses, Colau, Rufián... Passen tantes notícies i tan ràpid que és impossible assimilar, pair i interpretar tanta informació. Les tempestes van quedar eclipsades per la convocatòria de Pedro Sánchez, que va quedar tapat per les inundacions de Granollers, que van quedar camuflades per l'amnistia i l'imminent retorn de Puigdemont, que va quedar esvaït per la mort sobtada de la Mari Carmen i així fins a l'infinit. La tempesta meteorològica ha passat de llarg, de fet venen uns dies de sol que coincideixen amb aquest cap de setmana, és festa dilluns, però la tempesta política està lluny d'extingir-se. Arrenca un cap de setmana clau per esbrinar si l'esquerra serà capaç de recompondre's. Gabriel Rufián ha de decidir si vol continuar sent el candidat dels republicans o si es deixa seduir per totes les decisions del Front Ampli i se suma a una candidatura a nivell estatal amb Ada Colau, Irene Montero, Mònica García i totes les filials barallades entre si. Com sempre, demanarem als nostres tertulians que es mullin i no ens cobrarem cap factura si s'equivoquen. No li recordarem, per exemple, al Jaume Clotet, que va ser l'únic tertulià que dissabte passat, a aquesta mateixa hora, en aquest mateix programa, en aquesta mateixa cadira, va pronosticar que Pedro Sánchez no s'atreviria a convocar eleccions. No li recordarem. De fet, es va quedar sol dissabte, diumenge també es va quedar gairebé sol, tret d'Oriol Marc, que aquí tampoc li recordarem, que també va dir que Pedro Sánchez no s'atreviria a convocar eleccions. Com canta Oques Grasses, Jaume, Oriol, que no trepitgi mai ningú, no deixis mai de ser tu.

0: Avui a la tertúlia del suplement, Jaume Clotet, periodista i escriptor, Eduard Voltes, director de Pròxima Estació, i Olga Ruiz, que és periodista. Bon dia, bona hora a tots tres.
1: Bon dia, bona hora.
2: Què tal, bon dia.
1: Jo, que consti, que venia a fer un acte d'expiació de la meva culpa abans que ho diguessis.
3: Ja te l'han fet.
1: Ja me l'han fet, però venia aquí a fer un acte d'exorcisme i, per tant, no vaig encertar. I, per tant, no em preguntis res més d'aquest tipus de coses.
0: Estàs bé?
1: I tant.
0: Has anat a veure Cas Grasses? Tu, que ets poc de concerts i de...
1: No, jo vaig a un concert l'any, que és Mishima, el pollastre de Nadal, com tu saps, per cert.
0: Sí, sí.
1: I és el meu concert anual.
0: Sí, aquesta no te la saps.

0: És on diuen això de que no trepitzi mai ningú, no deixis mai de ser tu. Es diu la fans, aquesta, Jaume.
1: Mira, una cosa que hem après avui.
0: Hem après. Avui és l'últim dia de la història de Catalunya i del món que es podrà veure a Casgrasses. Vull dir que avui hi ha el comiat definitiu a l'Estadi Olímpic. No, veig que no us entusiasma, el tema. Eduard, tu tampoc, eh? A totes les aglomeracions.
2: Jo, del Casgrasses, em sé 3 o 4 cançons, que són les que es deu saber tothom, i ja està, però no aniria a un concert del Casgrasses, no.
0: Bueno, molt bé.
3: Jo crec que és el meu...
2: No aniria a un concert de la grandíssima majoria de grups. No soc de concerts.
3: Jo crec que és un dels meus grups catalans preferits, o Casgrasses, però no hi vaig al concert. Perquè, com sempre, em vaig assabentar tard i ja no hi havia entrades, però m'agraden molt.
0: Bé, haurem de fer algun pronòstic sobre algunes de les qüestions que poden passar aquest cap de setmana, però ens esperarem una estona, intentarem posar tots els elements damunt la taula, perquè políticament és un cap de setmana molt calent. Passen 4 minuts de les 9. És per això que ens acompanya primer la Núria Pujades, del suplement, que ens detallarà, Núria, hola de nou.
4: Hola.
0: Com ha agafat, desprevingut, despistat, o com diu el refrinyer català, amb els pixats al ventre, aquesta convocatòria a algunes formacions que poden ser clau pel que passi el 29 de novembre. Esquerra, Sumar, l'òrbita dels comuns, la CUP, han de resoldre aquests propers dies, alguns aquest cap de setmana, les seves candidatures pel 29 de novembre. Segurament, qui té aquesta urgència és Esquerra, perquè demà diumenge, s'acaba el termini per presentar candidatures. A veure, Núria, Rufián està al focus des de fa molts dies i aquest cap de setmana podem dir que Gabriel Rufián és l'home del cap de setmana.
4: Clarament, és l'home del cap de setmana després que ahir al vespre Ada Colau el convidés públicament a sumar-se al Front Ampli.
5: Claro que sí, o sea, las puertas del Frente Amplio están abiertas también para Gabriel Rufián. Esta vocación de unidad que nos está pidiendo la ciudadanía es responsabilidad de todos nosotros.
4: Ho deia Ada Colau en una entrevista a La Sexta. Tots recordareu l'aposta de Rufián per un Front Ampli d'esquerres a nivell estatal, els actes que va fer al costat d'Irene Montero, de Podem. Doncs bé, Colau li aplaudeix la iniciativa que ha tingut fins ara i li suggereix també fer un pas més.
5: Yo creo que el mismo Gabriel Rufián ha sido de los más lúcidos, ¿no?, en defender esa idea de que nadie entendería de que no hubiera una única papeleta a la izquierda del PSOE. Entonces yo sí que le pediría a Gabriel Rufián, ¿no?, que ejerciera ese liderazgo y esa responsabilidad para acabar de ayudar a unir todas estas propuestas de la izquierda.
4: Clar, aquest lideratge també veurem a què es refereix. De moment, fons dels comuns diuen que Rufián s'ha de sumar a aquest Front Ampli. Colau parlava d'aquest lideratge, veurem com queda tot això.
0: Però jo de les paraules de la Colau interpreto que li està cedint la primera posició, potser.
4: Fons dels comuns no interpreten exactament el mateix a hores d'ara.
0: O sigui, clar, no, és que... Bueno, ara ens hi aturarem, però allà hi ha molta primera espasa, molta persona que podria ser candidat, no? Mònica García, de Més Madrid, que ja li ha cedit a Colau, però Irene Montero també aspira a ser candidata a la presidència del govern. Gabriel Rufián, per descomptat, si fes aquest salt, podria ser un número 1 i segurament aquesta enquesta que va fer a través de les xarxes el Pablo Iglesias aquesta setmana era el candidat més valorat, Rufián, per sobre de tota la resta. Ada Colau, jo tampoc me l'imagino d'una cosa que no sigui de número 1, vull dir que això també s'ha d'aclarir.
4: També saps que aquests espais, tots els espais que conformen aquestes coalicions, tothom hi ha de dir la seva, ha de passar tot, no?, per assemblea, i per tant Colau jo crec que ha llançat de moment el globus sonda i veurem a partir d'aquí què passa després. En quin punt ens trobem ara, per tant? De cara a la galeria a aquesta hora, la direcció del partit d'Esquerra aposta per Rufián i Rufián aposta per representar Esquerra. Així ho deia la secretària general Elisenda Alemany a principis de setmana.
6: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat.
4: Però han passat moltes coses, han passat molts dies i a hores d'ara pot ser que les coses hagin canviat. Ara mateix Rufián, segons el que seria la dialèctica oficial, està negociant un equip de confiança al grup parlamentari del Congrés, on ja han baixat del tren 2 diputats i una senadora, recordem, i també més autonomia per decidir l'estratègia del partit a Madrid. I mentre ell rumia com seguir i el partit intenta concedir-li, alhora, i aquí es va començar a veure una mica el llautó segurament aquesta setmana, és que la direcció ha activat un pla B per si tot salta pels aires, per si hi ha trencadissa, i aquest pla B és Jordi Albert, diputat i portaveu adjunt al Parlament.
0: Aleshores, aleshores, tot això s'ha de resoldre aquest diumenge.
4: Sí, demà a la tarda, a les 6 de la tarda, hauríem de tenir un comunicat i ho hem de saber perquè s'acaba el termini per presentar candidats i també els avals a la militància. Per tant, si hi ha un acord, també es podria evitar aquest pas, però en qualsevol cas ha de ser demà a la tarda. Per cert, Roger, deixa'm afegir que també hem sabut aquest matí que Esquerra i Bildu reeditaran la coalició al Senat, com ja van fer el 2023. En un comunicat parlen d'acumular forces com a eina per defensar els drets nacionals d'Euskal Herria i Catalunya, ampliar els drets socials i fer front al bloc reaccionari.
0: Molt bé. De seguida ens aturem també a saber com estan les negociacions dins del Front Ampli més enllà del cas Rufián, però abans, sobre el que ha de passar a Esquerra aquest cap de setmana. Eduard, Olga, Jaume.
2: Bueno, a veure, el primer que jo els diré als oients del suplement és la veritat, i és que no en tinc ni idea, val? No faré com alguns tertulians que fan veure que saben i que tenen contactes i que tal. No en tinc ni idea de què passarà, val? Ara bé, basant-me en el que els meus fills en dirien les vibes, el Gabriel Rufián és un polític que ja fa temps que a mi em transmet vibes de que Catalunya se li ha fet petita i que Esquerra se li ha fet petita i que necessita més, val? Aquestes són les vibes que em transmet. I si, per tant, m'he de refiar de l'instint, diria que a ell el que li fa il·lusió, que no vol dir que és el que acabi passant, el que li fa il·lusió és el del Frente Amplio. És realment insòlita la situació. Jo crec que no havia vist mai una situació en què un candidat, un polític, pràcticament està com en el draft de la NBA a veure quin equip el fitxa, diguem-ne, no?
0: Realment tothom li tira la canya públicament, sí, aquests dies.
2: No? O sigui, és com si el Rodri, no? Si fitxo pel Barça o pel Madrid, perquè lo important sóc jo, sóc Rodri, no? I llavors aquí s'estan barallant per mi el Barça i el Madrid, però lo important sóc jo. O una estrella del rock and roll, no? Que decideix per on farà la gira i ha de triar si aquesta ciutat o l'altra, però l'important és ell, perquè sap que qui ven entrades és ell. Val? Per tant, no ho faré pronòstic, per ser fidel al que he començat dient, però sí que crec que les vibres que ell transmet són clarament de que Catalunya se li ha fet petita.
0: Olga.
3: Sí, les vibes són les vibres, no? Com dius, jo m'apunto més a l'estil Shakira, aprofitant que aquests dies la tenim de concert. Hi ha tantes coses per comentar referides al tema Rufián. Començo per el Jordi Albert i després vaig a seguir el Rufián. Conec força bé el Jordi Albert i realment, dintre de les apostes que podia fer Esquerra, crec que és de les millors apostes. El que passa és que li falta temps. És a dir, jo crec que és una persona amb una empatia molt important, amb una forma de fer política molt pròxima, amb un tarannà personal que agrada molt amb el tracte de tu a tu, i crec que és una persona que pot fer un recorregut important a Esquerra, perquè s'allunya una mica d'aquella tradició dels polítics angulats, i vull dir, crec que és una persona molt adient per fer política en aquest país.
0: A la vegada que molt desconeguda pel públic general, sí. A un mes i mig d'unes eleccions on has de substituir Gabriel Rufián, que no hi ha polític més mediàtic, no a Catalunya, sinó a tot l'Estat.
3: Efectivament. El que no va afegir és que li han fet la putada li han fet la jugarreta del segle, en Jordi Albert, perquè és una persona que té una trajectòria molt potent a Esquerra, i clar, la posen, en principi, si les coses no surten bé, ni més ni menys que substituir la persona més valorada de tot l'espectre polític actualment, com és en Gabriel Rufián, no? I a més, amb totes les crítiques que hi haurien pel fet de deixar escapar Gabriel Rufián d'Esquerra, perquè això és una cosa mútua, és a dir, ell al final el que demana, entenc que el que demana és tenir més poder de decisió i poder envoltar-se de qui ell cregui convenient per seguir l'estratègia que ell coneix millor, segons el que crec que demana, per tal de fer una estratègia a Madrid sota el paraigües d'Esquerra, no? I aquí és on comencen els tires i afluixes amb el seu partit. De totes maneres, ara escoltava l'Eduard i diu perquè ell és el protagonista, perquè ell és qui ven entrades, i l'escoltava amb molta atenció perquè és veritat, És a dir, en aquests moments, si partim de la base que és un moment excepcional, que és un moment en el que la política d'esquerres s'hi juga molt, que el projecte d'esquerres està absolutament trontollant, pendent d'un fil, que no genera una il·lusió que fa anys generava, i a més intentem fer una mini enquesta per persones no sospitoses de votar esquerra mai, amb un tarannà no independentista, i que et diguin, si haguessis de votar un partit d'esquerres en aquests moments o un lideratge d'esquerres, quin seria? Jo et dic que hi ha moltes persones que diran Gabriel Rufián. Perquè almenys, i et dirà el de sempre, diu les coses a la cara, no es talla, té un llenguatge planer...
0: I que segurament, si hi ha una persona capaç, almenys de cara a aquestes eleccions, d'aglutinar i desbarallar totes aquestes confluències que conformen Front Ampli, que per qüestions d'ego i per com ha anat la política aquests últims anys no se suporten, malgrat que representen el mateix espai a l'esquerra del PSOE, pot ser aquest satèl·lit que cauria de fora, que és Gabriel Rufián. Per això també els interessa tant, i Colau crec que per això fa aquest gest que fins i tot, amb aquesta declaració, després ho veurem, jo interpreto que li cedeix el número 1, la candidatura.
3: Sí, jo crec que li estàs dient la candidatura, però és que crec que realment és el moment. Vull dir, és que crec que és, si realment la gent d'esquerres ha de fer un sacrifici, un exercici de responsabilitat perquè el moment ho demana, perquè el que els hi demanem a l'esquerra és que faci exactament el mateix, un exercici de responsabilitat.
0: Jaume Clotet.
1: El que vol Gabriel Rufián és impossible. És a dir, jo crec que el que voldria, estic d'acord amb l'Eduard, que ell el que voldria és anar, li agrada més, prefereix el Frente Amplio que Esquerra Republicana, només aniria per Esquerra Republicana si Esquerra Republicana es presentés a Catalunya com la marca, diguem-ho així, del Frente Amplio. I, per tant, no es presentés aquí ni Sumar, ni Podemos, ni els Comuns, ni ningú més, excepte una llista d'Esquerra Republicana encapçalada per ell, per sumar després, posteriorment, en un front ampli de l'esquerra espanyola. Això Esquerra Republicana ni ho pensa fer, ni ho farà, perquè Esquerra diu una cosa que crec que té raó, que Esquerra no és un partit de l'esquerra del PSOE. Esquerra és el partit de l'esquerra catalana en disputa amb el PSC en aquest paper. I, per tant, Esquerra ni pot ni ha de convertir-se en un partit més de l'esquerra del PSOE, que es diu moltes vegades als mitjans. Per tant, allò que el Rufián vol, jo crec que és impossible. Per tant, hi ha dues possibilitats. Que se l'envaini i vagi per Esquerra Republicana i, per tant, a ulls de tothom és un fracàs personal. Dos, que salti del vaixell d'esquerra i encapçali a Barcelona, entenc jo, a la província de Barcelona, una llista amb vocació de ser líder de la cosa del Front Ampli, que no li aniria malament. El que passa és que jo crec que té ell unes perspectives electorals i un coneixement i una acceptació molt gran a Espanya, i a Catalunya també la té, evidentment, però potser no la té tant entre la gent que tradicionalment vota Esquerra Republicana. O sigui, la té, és el millor candidat possible, però també hi ha gent d'Esquerra Republicana de tota la vida que no és el millor candidat segurament per moltes coses, tot i reconèixer-li, evidentment, un grandíssim lideratge. I, per tant, sabrem demà el que passarà. Jo tampoc faré una predicció, perquè ja està com un tema d'autodefensa personal, però és veritat que demà sabrem si guanya o perd ell a nivell personal. Després Loga diu una cosa que té raó parlant del candidat d'Esquerra que s'ha presentat a les primàries, el Jordi Albert, del tema personal. És a dir, en una organització, la que sigui, és igual, una empresa, un partit polític, el tema personal hi fa molt. I aquesta setmana hem vist diputats d'Esquerra que han saltat de la llista amb una... deien coses amb una certa tensió que es demostrava, una cosa que sap tothom també, que és que el grup parlamentari d'Esquerra, la relació personal és molt dolenta, sí, a Madrid, i també amb la direcció d'Esquerra Republicana. També Gabriel Rufián fa mesos o molts mesos que no va a les executives d'Esquerra Republicana sent el president del grup parlamentari a Madrid. I, per tant, aquest tema sempre té un impacte. I, per tant, segur que si finalment salta del vaixell, també hi ha molta gent d'Esquerra que, tot i voler-lo de candidat, és, mira, ja està, matem aquest tema perquè és insufrible.
0: Eduard.
2: Sí, lligant amb aquesta última part de la intervenció del Jaume, hi ha una cosa que s'ha d'entendre per analitzar tot això, i és que tot aquest espai que en diuen a la izquierda del PSOE és un espai que ha deixat de donar-li importància ja a les sigles. Val? És a dir, canvien de sigles a cada elecció. Avui em dic Podemos, demà em dic Sumar, demà em dic tal, Comuns...
0: En el fons és Esquerra Unida.
2: Comuns, etcètera, no. I hi ha Izquierda Unida, ja no sé què. És a dir, és un mare magnum en què i a cada convocatòria electoral són perfectament capaços de canviar de sigles, etcètera. És a dir, no estan administrant un patrimoni polític. Val? És una... és una mena de fugida endavant permanent de caràcter electoral. Esquerra Republicana és una altra cosa. Esquerra Republicana és un partit de 95 anys. És una institució. I els que dirigeixen Esquerra Republicana són conscients del que estan administrant un patrimoni d'un país. És el partit del president Companys, el partit del president Macià, és el partit més antic de Catalunya, més veterà, és un partit que d'aquí 95 anys hi vol ser. Sumar no està pensant en d'aquí 95 anys.
1: Ni 10 anys.
2: Val? Esquerra Republicana d'aquí 95 anys hi vol ser. Val? Llavors, és una manera diferent de mirar-s'ho tot.

0: ha estat Gabriel Rufián amb Junts aquests últims anys i històricament sempre amb tot l'espai convergent, no? També fent pinya amb Tardà durant els seus primers anys, sent el deixeble de Tardà al Congrés dels Diputats, fent carrera, i Rufián durant una pila d'anys ha estat un gran defensor de Junqueras. D'on creieu que plora la criatura i si veieu encara capaç de que hi hagi una abraçada per fer un Last Dance almenys en aquesta convocatòria electoral? Perquè crec que també seria important aquest cap de setmana, a veure si algú es dona per al·ludit, sentir el president d'Esquerra, Oriol Junqueras. Olga.
1: Jo crec que la criatura plora d'un desequilibri d'egos. És a dir, crec que hi ha un dels dos lideratges en pujada absoluta i un altre en qüestionament des de fa un temps. I llavors, quan a tu, que fas política a la madrilenya, amb la qual cosa, o a l'espanyola, amb la qual cosa amplies el teu target de públic, veus que agrades, i en detriment veus que el líder del teu partit comença a trontollar en quant a les possibilitats de seguir liderant un projecte que ja en el seu moment va liderar sense arribar a l'objectiu final promès, doncs te n'adones que tu tens més possibilitats que ell, i és així de senzill. Llavors comences a demanar, perquè veus quan a tu tot, cada dia et diuen que ets molt guapo i que ets el millor, al final et creus que ets molt guapo i que ets el millor.
0: Fins i tot, un petit incís, eh? Fins i tot, ara fa tot just un any, quan Esquerra s'estava esgarrinxant públicament, la persona més fidel a Oriol Junqueras dins de tots els pesos pesants del partit va ser Gabriel Rufián.
2: Vull dir que qui guanya el Congrés.
0: En aquell moment van estar junts. Vull dir que realment, si aquí s'acaba produint un divorci, serà un divorci, jo crec que també traumàtic per ells dos, perquè han estat junts molts anys.
1: Sí, el que passa és que jo crec que Gabriel Rufián també fa quelcom que Esquerra no és ben interpretat. Més enllà de tots els problemes que té amb el grup parlamentari, més enllà de les relacions tenses, ell comença a parlar d'un front ampli de les esquerres d'Espanya. Ell comença a introduir el factor Espanya en el seu discurs. I Esquerra, en clau electoral catalana, que com deien els companys és un partit català per fer competència en clau catalana, comença a posar-se les mans al cap, a dir però què estàs dient? Ell ho justifica parlant d'una necessitat extrema per tal d'impedir que la dreta i l'extrema dreta doncs arribi al poder com pràcticament un sacrifici, no? Personal. Escolta'm, jo deixo de banda la meva aspiració d'una Catalunya independent perquè les esquerres espanyoles, sí, necessiten anar amb unió. I això que ell demana comença a veure que és un caldo de cultiu que té acceptació. No tant entre la crítica, no tant entre els opinadors polítics, però sí entre la societat. I aquí és on comença el problema des del meu punt de vista. De tota manera, Gabriel Rufián ho té complicat per una senzilla raó. I és que és ell qui impulsa aquesta idea. És a dir, originàriament, qui parla d'una unió de les esquerres per tal de... que a més ho va dir claríssimament, és que o sumamos o nos vamos al garete. És ell l'impulsor, no és que ell l'hagin vingut a buscar i ell no sabia que... No, és que és ell qui diu això és el que hem de fer per tal d'intentar tenir possibilitats. Llavors ara està en un moment com si tu demanes un desig als Reis Mags que creus que no es complirà mai i de sobte et venen els Reis i diuen, vale, vinga, ara què has de fer?
0: Jaume.
2: Per entendre què ha passat, jo crec que hem d'anar a buscar d'on neix aquesta història. Aquesta història neix de quan Esquerra Republicana, segurament encertadament, decideix disputar el PSC l'hegemonia de l'esquerra catalana i ampliar o sortir del perímetre netament independentista i anar a buscar altres perfils. I, de fet, Esquerra porta molts anys i moltes dècades picant pedra al cinturó roig en alguns llocs amb un cert èxit. I Gabriel Rufián apareix en aquest context com la persona ideal per créixer per aquesta banda. És un senyor de Santa Coloma de Gramenet, s'implica a la plataforma Súmate, és un noi que...
0: Va anar de candidat fins i tot a l'alcaldia.
2: Sí, exacte, és castellanoparlant, per tant, apuntala perfectament aquest relat de sortir, diguem, del nacionalisme històric, no? I els hi funciona durant un temps, i els hi ha molt bé electoralment, i per ampliar el perímetre. Què passa? Que la criatura s'ha desmadrat i s'ha desbordat, i arriba a un punt en què és al revés, és a dir, no és un partit que desautoritza un candidat, sinó un candidat que desautoritza un partit. Quan diu, per exemple, treballaré perquè el meu partit mai a la vida, com deies tu fa un moment, Roger, pacti amb Junts, o treballaré, diu moltes coses que jo no sé si Esquerra les pensa o no les pensa de debò, i Esquerra mai li rebat perquè tenen por a la seva reacció. És a dir, el tenen com un nen al qual se li permet que digui tot i mai se li ha rebat en públic, ell sí, però al revés no. I, per tant, crec que això és un factor important d'aquest desencontre de la desautorització que té Gabriel Rufián en relació al president del partit, que és Oriol Junqueras. I després, aquesta

0: coses ampliar el perímetre cap a sectors, diguem, no nacionalistes catalans, i l'altra és que el teu candidat acabi adoptant un perfil en el qual hi haurà molt més la política espanyola que la política catalana. I poso un exemple. Si Gabriel Rufián pogués triar si prefereix ser ministre o conseller de la Generalitat, triaria ser ministre, sense cap tipus de dubte. I això en un partit com Esquerra Republicana, igual, com Junts, Convergència, el que vulgueu, no ha de ser així. Hi ha dos tipus de polítics. Els que deixen la Generalitat, com per exemple el senyor Zaplana, per ser ministre, i els que deixen de ser ministres per ser presidents, com el senyor Montilla. I és molt important, això.
1: Llavors, el mateix Salvador Illa.
0: O Salvador Illa, exactament. I, per tant, el mapa mental de Gabriel Rufián, com deia l'Olga, és la política espanyola, i li encantaria ser ministre abans que conseller. I això, per Esquerra Republicana, que és un partit, com deia l'Eduard, que té gairebé 100 anys de vida i és un partit netament català, és una contradicció en els termes. I d'aquí a la part personal, amb dos egos del tamany d'Oriol Junqueras i Gabriel Rufián, era una cosa previsible.
1: Eduard.
2: A veure, aquesta obertura que explicava el Jaume Clotet ara, que ha tingut Esquerra els darrers 10-15 anys, no?, cap a nous sectors, tal, l'àrea metropolitana, bla, bla, és l'únic partit independentista que ho ha fet, i sense això no hi ha independència. És a dir, si tu mires com és la demografia catalana, si tu mires com és la societat catalana i parteixes del principi que per fer la independència necessites una majoria el més àmplia possible, és evident que sense fer aquest moviment d'obertura dins de Catalunya és impossible plantejar-se la independència. Val? La qüestió és que Esquerra, tot aquest moviment l'ha fet sempre com a Partit Nacional Català i com a partit catalanocèntric. És a dir, és un moviment d'obertura en el marc d'una estratègia nacional catalana. Val? Què passa amb el Rufián? Que el Rufián hi ha un determinat moment en què desborda això i comença a fer propostes polítiques que no estan pensades ni per Esquerra Republicana, estan pensades per ell, personalment ell, no? Per entendre'ns, estan que el vàter ho pensa i ho diu, no? No ho consensua amb el partit del qual forma part, i que són propostes hispanocèntriques. Es comença a referir a la izquierda del PSOE ficant-se ell en aquest espai. Clar, Esquerra Republicana és un partit nacional català que mai s'ha definit en funció de si està a l'esquerra del PSOE o a la dreta del PSOE, etc. Perquè el PSOE no és la referència, no és el punt de referència a través del qual es medeixen els espais polítics per Esquerra Republicana. Llavors, aquesta ho lligo amb la primera intervenció, en el sentit que de sobte, a la que ell arriba a la conclusió que cal fer això, les propostes passen a ser hispanocèntriques i desconnecta completament del partit.
1: Olga.
3: Sí, un apunt només, perquè possiblement qui més pot fer per Catalunya és Gabriel Rufián des d'Espanya. És a dir, el que ell proposa en un moment determinat, que és o les esquerres s'uneixen o això se'n va a Norris, també té a veure amb l'independentisme. És a dir, jo crec que tothom és conscient que amb un govern de dreta i extrema dreta les possibilitats, qualsevol tipus de possibilitat d'un avançament respecte a l'autonomia més gran de Catalunya o la independència és impossible. És a dir, potser ell també pot defensar dient, bueno, és que la feina la puc fer forçant, sumant per l'esquerra a Espanya per tal de que Catalunya pugui tirar endavant. Vull dir,
2: però és que això és perfectament possible, per exemple, com fa Bildu. És a dir, molta gent té la sensació que va votar el Rufián pensant que votava un Bildu i li ha tornat un Podemos, diguem-ne. Val? És a dir, hi ha una Esquerra Nacional Basca que es comporta en clau nacional basca, que és un front ampli al País Basc i que contribuirà, ho ha dit obertament, contribuirà en el que calgui que no hi hagi un govern de dreta o ultradreta a Espanya.
0: I el BNG igual.
2: I el BNG igual. És a dir, és perfectament possible.
3: Depèn, Eduard, contribuir a això. Estem amb l'era de la, estem amb l'era pura de la comunicació política. Llavors, al final també has de pensar en l'altra part. Hi ha molta gent que mai votaria el que anomeneu Podemos o aquestes confluències i que potser si està Gabriel Rufián de líder, acaba votant aquesta opció.
2: És que ell ha decidit si vol això. És que, a més a més, ell és lliure.
3: No, ell va dir que volia això, perdona.
2: O sigui, ell pot decidir, és una persona lliure. Ell pot decidir amb qui va a les eleccions. És una persona lliure, no és una persona que està encadenada, lligada, de mans i peus. No, és un home lliure. Per tant, si ell creu que el que toca És això del Frente Amplio. I el que toca és anar a

0: busca vots a Extremadura, a Malassanya i a Getafe, perquè ell pot arrossegar aquests vots i se sent cridat en aquesta missió històrica d'aturar l'ultradreta. Escolta, endavant les atxes! Si cap problema.
1: Sobre Bildu i aquest acord amb Esquerra, Gabriel Rufián, potser el que us respondria és que Bildu ha votat aquesta última legislatura el 100% de les lleis del PSOE.
0: Clar, sí.
1: Vull dir que li ha fet de crossa.
0: Però com a partit nacional basc, sempre el discurs mai ha sigut Bildu, no ha pretès mai liderar l'esquerra espanyola. És un partit nacional basc que té claríssim on té els dos peus posats i on té les arrels, i a partir d'aquí, si ha de contribuir a un front antifeixista a nivell d'estat, ho fa, perquè és la seva cultura política. Però ho fa com a partit nacional basc.
2: Aquí el problema principal és el que passa amb les esquerres. Vull dir, això no ens ho estaríem plantejant si les esquerres, que no són el Partit Socialista, estessin fortes. Mira, l'altre dia escoltava una entrevista amb Teresa Rodríguez, que per mi la veritat és que és una persona molt sensata i que parla de política d'una forma que a mi personalment m'agrada, i de la seva experiència política i de quines han estat les errades de l'esquerra en política. I ella ho deia de forma molt clara. Ara parlàveu de que Sumar, les confluències, no tenen un patrimoni polític. O jo crec que tampoc tenen un patrimoni social, perquè el que tenien el van desbaratar. És a dir, el problema de les esquerres és que no van ser, d'aquesta esquerra, és que no van ser capaços de continuar allò que havien començat al carrer. I la Teresa Rodríguez ho deia de forma molt clara. El nostre problema comença, de forma molt explícita, ella se'n va sortir, ja ho sabeu, en el moment en el que entrem en el govern, en el que entrem en el govern i som incapaços de qüestionar les decisions del govern. És a dir, si tu ets ministra de Treball, si tu ets vicepresidenta del govern, si tu ets ministra etc., tu has de ser capaç d'estar al govern i qüestionar que aquell govern, que també està format per un altre partit, del qual tu no ets, fa coses que a tu no t'agraden. I almenys dir-ho. Almenys dir-ho.
3: Perquè no saben gestionar les contradiccions, i la prova és Yolanda Díaz dient que la gent es manifesti ells també contra el govern.
2: A això em referia.
3: Tu has de poder ser d'un partit d'esquerres i d'esquerra radical i arribar a un punt i governes i tens un programa i l'has d'aplicar i has de renunciar a coses. Tu no pots voler-ho tot i menys quan estàs en coalició. I un últim punt molt breu. Lligat amb el que deia l'Eduarda, Eac Bildu i Gabriel Rufián. Eac Bildu té molt clar que és un partit basc, per damunt de tot, i alhora, després, com a segon pla, és evitar que pugi el PP i l'extrema dreta al govern espanyol. Em sembla molt bé. El tema és, quina és la teva prioritat? Si vas a les eleccions del 29 de novembre només per aturar l'extrema dreta, llavors la dinàmica de Podemos front ampli és perfectament coherent, o si la teva estratègia és, jo defensaré Catalunya i, en aquesta línia de defensa, ja evitar un govern del PP-Vox perquè és pitjor que un govern del PSOE, en teoria.
1: Passen 2 minuts de 9:45 del matí. Amb el Jaume Clotet, l'Eduard Voltes, l'Olga Ruiz i també la Núria Pujades ajudant-nos a il·luminar una mica com estan les negociacions en cada front diferent. Farem una pausa i després explicarem què inclou el front ampli, què estan negociant exactament i també altres incògnites electorals, si la CUP es presenta o no, que ho ha de decidir avui, i candidats que sí que tenim certificat ja. Ara tornem.
4: El suplement amb Roger Escapa.
5: Els dies 9, 10 i 11 d'octubre celebrem les Jornades Europees de Patrimoni. Més de 400 activitats gratuïtes arreu de Catalunya, amb concerts, passejades i visites a monuments, museus i jaciments. Una oportunitat única per viure i conèixer la riquesa del patrimoni cultural català.
4: Consulta l'agenda a patrimoni.gencat.cat/JEP. Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
7: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre. Amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
8: Una tardor molt super amb els superxecs de Supercor i Percor i Supermercat El Corte Inglés. Només del 8 al 10 d'octubre et regalem el 50% del que t'emportis en alimentació, drogueria i perfumeria en superxecs de 10 euros per a pròximes compres. Supercor i Percor i Supermercat El Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
9: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
10: La FACT presenta una nova producció, Dancing Beethoven, dues simfonies immortals ballades per Factoria de Dansa.
11: Del 17 d'octubre

0: El 15 de novembre a la Factoria Cultural de Terrassa, al Teatre La Faràndula de Sabadell, al Teatre Auditori de Sant Cugat, al Cursal de Manresa, al Teatre Auditori de Granollers, a l'Àtrium Viladecans i a l'Atlàntida de Vic.
1: Entrades ja a la venda.
2: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
3: Inflat de tant compra bé pel nostre aniversari amb mega descomptes cada dia, com el 30% en totes les càpsules de cafè, que t'endús en un cupó que et dona per molt. Només del 10 al 12 d'octubre a Carrefour.
4: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
5: I pot ser tot això sent professional.
4: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta Citroën.es.
6: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Le Mans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
7: Més nits tropicals, més sequeres, més nits tòrrides, més inundacions, més morts climàtiques, més nits roents.
8: Tot Catalunya està que crema.
9: Per primer cop, una generació humana és testimoni d'un canvi de clima.
7: Cada estiu fa més calor que l'anterior.
10: Si no fem els deures, podem tenir temperatures de 4 i 5 graus per sobre de l'actualitat.
7: Com ens hi adaptarem? 30 minuts, morts de calor. A TV3 i a la plataforma 3Cat, diumenge a la nit.
11: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
12: Sis minuts passen de 2:15 del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, amb l'Eduard Revoltes, el Jaume Clotet i també l'Olga Ruiz, i desgranant com pot anar aquest 29N, també en clau catalana. A veure, Núria Pujades, Front Ampli. Què inclou Front Ampli i, més enllà del cas i del nom Rufián, per on van els trets aquests dies?
13: Bé, ara mateix Front Ampli és un procés en construcció, és un work in progress, com deia abans l'Eduard, pot ser un mare magnum de sigles, no? El que està clar és que és una idea d'aglutinar l'esquerra del PSOE en clau estatal. I això què inclouria? Doncs Sumar, Izquierda Unida, Comuns, Més Madrid, i la principal incògnita a hores d'ara és si inclou també Podem. Si anessin junts, llegint la premsa estatal aquest matí, alguns deien que podrien arribar a duplicar les seves opcions a les generals en lloc d'anar per separat. Amb tot aquest panorama, això s'ha de decidir a correcuita. Tenen més temps que Esquerra, però no gaire més, menys d'una setmana, perquè divendres que ve acaba el termini per registrar les coalicions. Després tindran encara uns dies més per decidir el lideratge que haurà de sortir d'unes primàries obertes. Per tant, encara queden molts passos per un acord que arribarà amb la precampanya, això sí, engegada a tota màquina. En aquest espai, el nom que més Madrid ha airejat aquesta setmana per impulsar la negociació ha estat el d'Ada Colau, com a candidata per liderar aquest Front Ampli, que aquesta setmana deia que estava disposada, si hi és tothom, també Podem.
14: La ciudadanía nos está pidiendo que no haya más de una papeleta, que haya una única. Si yo puedo ayudar, si puedo ser una persona de consenso para que haya efectivamente ese frente amplio que amplíe y sume a mucha más gente de la que está ahora mismo en la representación institucional, entonces yo estoy dispuesta.
13: I ara, Roger, ha començat el ball de bastons intern habitual de situar noms a les llistes.
12: Clar, aquí hi ha un element important, i és que l'espai de sumar que la cara que més ha tingut aquests últims anys és Yolanda Díaz, que ja no repeteix, la vicepresidenta del govern espanyol, s'odia profundament amb tot l'espai de Podem que representa Irene Montero. Això és així, és un fet, i tampoc cal buscar-hi altres eufemismes. Colau pot servir de pont entre aquests dos espais, perquè té algun amic dins de Sumar i té algun amic dins de Podem. Aleshores, sí que era aquesta figura que podia servir per llimar algunes arestes. Després hi ha tot aquest espai de Més Madrid, amb un nom també que funciona, com és el de Mònica García. Vull dir que també hi ha molt ego aquí que s'ha de col·locar, no? Abans de l'arribada de Rufián, o potser simplement el que busquen és que qui aglutini tot això i ho pugui solucionar sigui la figura de Rufián. Olga, com ho veus?
15: Jo és que ho veig molt, molt senzill, o molt més senzill del que ells i elles ho poden veure. És a dir, al final, els hi demanaria responsabilitat. És que no hi ha una altra forma de demanar-ho. Els hi demanaria

0: dia que, sisplau, deixessin de jugar amb els noms i els càrrecs, perquè hi ha molt poc a repartir. O sigui, partim d'una dada que és dolenta, que és, saben que el seu espai s'ha reduït. Per tant, tothom intenta colar-se amb aquesta llista de la forma més avançada possible, de la forma més alta possible, per tal de tenir una representació i un càrrec, parlant de forma clara, no? I els hi demanaria que fessin tot el contrari. És a dir, el que no pot ser és que li estiguin exigint o li estiguin demanant a la població d'esquerres que surtin, que vegin el que es juguen, que hem d'anar tots a una, que etc, etc, i després els dilemes interns siguin els que estan torpedinant aquesta formació abans inclús de néixer. Per tant, aquest exercici de responsabilitat, el primer que els hem de demanar és amb ells. Això és molt senzill. Qui pot sumar més? Qui pot sumar més? Aquesta persona. Ells tenen enquestes internes, no? Ells saben qui funciona i qui no funciona, saben què significa el nom d'Irene Montero avui dia. Saben que no funciona. Ho saben. Saben que no funcionarà.
1: No n'hi ha cap que funcioni.
0: Amb Irene aquests. Montero.
1: De tots aquests, l'únic que se sap segur que funciona és Gabriel Rufián.
0: Doncs ja està. Però si és que és molt senzill.
1: O sigui,
0: és que no es tracta, és que ens demanen un exercici que després és molt més senzill de fer. No és un moment extraordinari, no és un moment de màxima urgència, no ens hi estem jugant tant.
2: Sí,
0: per què
2: després,
0: estem jugant amb els noms? Perquè estem
2: si
0: jugant amb els càrrecs.
2: A la pell de cada divisió petita, també les enquestes els que es diuen és que facin el que facin, se'n van a l'oposició perquè la suma no surt per enlloc i que aquí governarà PP i Vox. I, per tant, s'estan repartint les engrunes de l'oposició. I en aquestes engrunes de l'oposició tothom busca una cadira i cada 27.000 formacions que conformen el Front Ampli, Podem vol els seus dos diputats que li diuen algunes projeccions que tindrà, Més Madrid vol les seves quatre cadires, Sumar vol tenir alguna cosa a veure, clar.
0: Jo em perdonareu que sigui optimista, possiblement excessivament optimista, I ho sé i ho reconec, però hi ha un element que no teníem fins fa dues setmanes i que ara tenim, que és la indignació, el fet de que la gent està emprenyada, saturada, ofegada i ara ja ho està demostrant al carrer. Això no existia, existia la indignació, però no es demostrava de forma evident. És a dir, aquest factor el tenim i hi ha un factor que les esquerres, a l'esquerra del PSOE, no han aconseguit tornar a reactivar des del 15M, imaginem-nos si ens anem enrere amb els anys, que és la il·lusió de la gent. O sigui, aquest factor no existeix. El fet de tenir la il·lusió per votar, la il·lusió per veure un canvi, la il·lusió per que juguin a veure aquesta connexió amb la gent del carrer, que és qui vota, senyors i senyores, qui la pot aglutinar més. I s'ha acabat. I després, és que, et deia jo, em perdonareu que sigui tan optimista, és que jo crec que depèn qui presentin de número 1, número 2, jo crec que hi ha una possibilitat de que les esquerres tornin a governar. Evidentment, amb el Partit Socialista al capdavant,
2: no,
0: però amb
2: Junts,
0: una força...
2: I amb Junts, que és qui va fer possible la investidura de Pedro Sánchez fa 3 anys i que Esquerra no seria Junts. Aleshores, també necessites Junts perquè la suma et surti. I Junts, de moment, el que diu és que ni investirà ni participarà de la investidura de Feijó ni de la de Pedro Sánchez.
0: I hi ha una part de l'esquerra que està absolutament desactivada, desmotivada, desil·lusionada. I si intentem, ja que està emprenyada i ho està demostrant, i si intentem tornar-la a incentivar, motivar, il·lusionar? Pregunto, No sé.
2: Jaume i Eduard.
3: Home, si hem d'arribar a aquesta coalició altra vegada, no calien eleccions, també t'ho dic. Jo crec que el Roger ho ha dit molt bé. Aquí hi ha massa líders i massa hiperlideratges per massa poques cadires. I això porta a situacions gairebé ofensives per mi, que diuen, no, Irene Montero que vagi per Barcelona. És a dir, primera, a Barcelona ja hi ha la Colau i, si m'apures, el Rufián i altra gent. Com perquè vingui una persona de Madrid a encapçalar o anar de 2 o de 3 a la llista de Catalunya o de Barcelona. Una persona que el mes de setembre d'aquest any, és a dir, fa un mes, va dir que els Mossos d'Esquadra volen competències en immigració per fer polítiques racistes.
2: La lògica de que vagi de segona o de candidata és per assegurar-se una cadira, entenc. Perquè la de Madrid no, perquè Madrid, com que els de Més Madrid demanen
3: exactament
2: les 4 cadires de després de la candidatura, no?
3: Sí, que això també deixa fora
0: Esquerra
3: Unida. És a dir, aquí
0: és
3: no hi ha prou cadires per tanta gent. I al final el que passarà és el següent. parlant, lligat amb la il·lusió que deia l'Olga. Si tu ets una persona espanyola que vol evitar un govern del PP i Vox a Madrid, el que fas és votar el PSOE. Perquè aquí l'únic que genera una mica d'il·lusió és el senyor Pedro Sánchez, que és un senyor audaç, valent, que inesperat, que és un tio que genera odis i amors extrems. I, per tant, si tu realment vols impedir un govern del PP i Vox, estan com estan l'esquerra, que sembla...

0: un gremlin que li tires aigua i surten tres partits més, al final, el que és veritat, el que la gent al final diu, mira, diu, saps què? En comptes de votar Esquerra Unida o Sumar o el Front Ampli a no sé quina província, que igual no surt ningú...
1: I les marees i Compromís.
0: I les marees i coses d'aquestes, diu, saps què? Vaig a votar el PSOE, que és la manera, millor manera, més directa d'evitar un govern del PP i Vox.
2: Mira, deixa'm fer un apunt només, un apunt molt breu. Parlant de gremlins, jo preferiria que els gremlins fossin els votants, és a dir, a lo millor amb un projecte... si l'aigua es llença bé, qui creix i sí, qui es reprodueix són els votants.
0: Aquests dies llegim només propostes de qui va de dos, qui va de
2: sí,
0: quatre,
2: sí,
0: i no veig cap proposta concreta.
1: Eduard.
3: Ara el Jaume deia, home, si s'ha de repetir la coalició no calia que anéssim a eleccions. Hi ha una cosa que és clara, és a dir, si hi ha una possibilitat entre mil que Pedro Sánchez torni a ser president del govern d'Espanya, necessitarà els vots del PNB i de Junts. És a dir, PNB i Junts, per malament que els hi vagin les eleccions, entre tots dos, 10 diputats els tindran. Val? Sense aquests 10 diputats, no hi ha, Pedro Sánchez no serà president d'Espanya. Val? Què passa? Que aleshores, tenint en compte que el principal problema del país, Espanya i Catalunya, és l'habitatge, i que aquest és el gran tema de les eleccions i de la propera legislatura, val? Com dona satisfacció en matèria d'habitatge, que és el principal problema de la gent, com dona satisfacció a l'esquerra i a la dreta al mateix temps? Val? Això és impossible. És tan impossible que ha acabat provocant eleccions, aquest tema, no? Ara, hi ha una manera d'aconseguir que PNB i Junts entrin en la lògica de l'esquerra en matèria d'habitatge. La manera que PNB i Junts entrin en la lògica de l'esquerra a l'habitatge és que el govern espanyol tingui un programa plurinacional, proactiu i ambiciós. És a dir, que PNB i Junts se sentin lligats al projecte de Pedro Sánchez perquè hi ha avenços reals importants en la qüestió plurinacional. Si hi ha avenços reals importants, PNB i Junts no tombaran les mesures progressistes d'un govern espanyol. El problema d'aquesta legislatura ha estat que Pedro Sánchez no ha complert res en l'agenda plurinacional. No ha complert cap acord. I no els hi ha donat ni a PNB ni a Junts res per ensenyar als seus electorats. Junts no ha tingut res per ensenyar més enllà de l'amnistia. Absolutament. Cap triomf, cap victòria en matèria plurinacional, autogovern, etc. Per tant, si volia ser un partit útil, havia de ser un partit útil de classe, no de nació, sinó de classe. És a dir, defensant els propietaris... Perdó, els propietaris no. Els arrendadors, els rendistes, etc, etc, etc.
2: Sumar ha presentat la seva candidata ja a les llistes de Frente Amplio, que crec que era la pitjor valorada dintre de les possibilitats que tenien.
1: La número 2 de Yolanda Díaz, no?
2: La Verónica Martínez Barbero, sí. És a dir, que no sé si significa ser molt generós per tal que altres forces s'impliquin de forma més protagonista, o significa...
0: Que pensen el partit per damunt de la cosa.
2: Sí.
1: A veure, més elements, va. Coses que sabem segur. Jordi Hereu, candidat del PSC, en aquest cas per Barcelona, un vell conegut, no cal que el presentem perquè el coneixem de sobres.
0: Més vell que conegut.
4: Vell conegut, però nou candidat, que l'última candidata al 2023 va ser Meritxell Batet.
1: Efectivament. Després, Míriam Nogueras ha estat confirmada aquesta setmana per Junts. No hi ha sorpresa, sí que és veritat que hi havia l'element Puigdemont i també de Junqueras, que s'havia especulat amb la possibilitat, fins i tot, que poguessin ser candidats d'aplicar-se l'amnistia. Hi arribaven a temps, però s'han autodescartat tots dos, en principi. En el cas de Puigdemont, 100% segur, i en el cas de Junqueras, sembla que també, i que es reserva per les catalanes. D'acord, per tant, avui la CUP, no?
4: Avui qui ha de decidir si es presenta o no al Congrés és efectivament la CUP. El 2023 s'hi va presentar però no va obtenir prou suports per ocupar un escó. Dins la CUP hi ha opinions divergents. Qui creu que cal canalitzar el malestar de l'habitatge i l'amenaça de l'extrema dreta amb una candidatura, i qui diu que l'espai polític no està prou fort com per entomar una campanya d'última hora. Altres veus alerten que la prioritat són les municipals d'aquí 8 mesos.
1: I el PP està confirmat, Albiol?
4: El PP està confirmat al Biol. No oficialment, però noms potents del partit a Catalunya ho donen per fet, o almenys això és el que els agradaria. El Biol sí que ha dit que, passi el que passi, no deixarà l'alcaldia, i Feijó veu en el Biol la

0: possibilitat de frenar vots cap a Vox, que va disparat a les enquestes també aquí a Catalunya.
1: Molt bé. Veurem quin mal pot fer el Albiol també, quin mal en el sentit de que és un gran reclam electoral, segurament, i que té molt públic, i ell ja ha deixat claríssim que l'alcaldia de Badalona no la deixa per res del món, però jo pel que deia i com ho deia, jo dono per fet que serà el candidat del PP del PP Catalunya en aquest cas. No?
2: Doncs és la jugada més intel·ligent que ha pogut fer el Partit Popular, tenint en compte aquesta pressió, aquest alè persistent de Vox. No? De fet, és que no, és impossible imaginar una jugada més intel·ligent que aquesta, amb la qual cosa crec que sí, que pot aglutinar vot que podia anar a Vox. La seva figura ja sabeu que sobrepassa qualsevol àmbit del partit, que va més enllà. De fet, el Viola a les municipals el vota gent d'esquerra, d'extrema esquerra i gent independentista, és a dir, que això no és cap secret, amb la qual cosa el fet de que el Partit Popular el situï com a cap visible de Barcelona em penso que és per aplaudir des del punt de vista del Partit Popular en una jugada molt, molt, molt adient i molt, molt, molt, molt intel·ligent.
3: Des d'aquest punt de vista, l'Albiol és el rufián de la dreta catalana. És algú que
2: salva les distàncies.
3: Que balla, sí, de la dreta catalana, no de l'esquerra, sinó de la dreta. O sigui, és algú, és el que ven entrades. És el que ven entrades de la dreta catalana. I ven entrades a és a dir, els líders...
1: Està cap de cartell a tot arreu. Va passar pel Parlament de Catalunya en el seu moment. Ara, en el moment més delicat de l'1 d'octubre, era el cap visible del PP al Parlament.
3: Mira, qualsevol altre candidat de la dreta catalana et fa un Sant Jordi i l'Albiol et pot fer un estadi olímpic i ja està. O sigui, i és exactament el mateix que el Rufián. Són persones, són polítics, que sobrepassen les sigles del seu partit.
2: Que passa molt poc, això, és molt difícil
4: passa
2: que passi.
4: Passa poc, però passa. Jordi Pujol li passava, Ada Colau li passava, perquè si no, Iniciativa mai hauria tingut l'alcaldia de Barcelona. El Viol igual. O sigui, des de quan el PP té l'alcaldia de Badalona? Coneixem Badalona. No és una ciutat del PP, és ell. I Rufián igual. Per tant, jo també penso que és una jugada molt bona per part del PP, que arrossegarà moltíssim vot.
1: També mires els lideratges en clau catalana i... Colau, Hereu, Albiol... no són noves fornades, que diguem.
3: No.
1: Vull dir que s'ha anat a assegurar...
3: Lo de l'Hereu m'ha sorprès.
2: Sí, a mi també. M'ha sorprès negativament.
1: És ministre, no? Vull dir que...
4: És la jugada que fa sempre Pedro Sánchez de posar ministres a tot arreu.
3: Sí, però no li funciona. I segon, ostres...
1: Però està bregat amb els debats, no? Vull dir que segurament...
3: Jordi Hereu, vols dir que si el gran tema és l'habitatge... i el gran tema és impedir un govern neofranquista i tal, que és el perfil per competir en aquestes eleccions? Bueno, a mi m'ha sorprès, sincerament.
1: I després, Jaume, com interpretes el fet que Aliança Catalana hagi decidit no presentar-se, no concórrer aquest 29 de novembre?
4: Sí, jo no compro les teories que diuen que això ho fa Aliança per afavorir que la gent voti Vox. Això no ho crec. En cap cas, simplement crec que és una obsessió de la seva màxima dirigent, de la Sílvia Orriols, que no s'hi vol presentar, i a mi em consta que molts altres quadres d'Aliança Catalana sí que voldrien presentar-s'hi, perquè farien un o dos diputats gairebé segur, i per tant renunciar a espais de poder gratuïtament no té gaire sentit. Evidentment aquí hi ha un beneficiat directe d'això, que és Junts per Catalunya de manera molt clara, que recollirà un vot que podria anar a altres partits, i de fet, si la CUP tampoc es presenta eventualment, això ho sabrem també de manera imminent, contra menys opcions independentistes hi hagi millor per Esquerra i per Junts, evidentment.
1: O sigui que, d'alguna manera, si m'ho deixes dir així, el resultat de Junts al Congrés pot estar dopat en comparació amb les catalanes perquè tindrà menys fuga de vot.
4: Això passa sempre, també. Hi haurà molts municipis, de fet, la immensa majoria de municipis no es presentarà l'Aliança Catalana i això afavorirà altres partits. Igual, per cert, que si no es presenta Vox en un municipi, hi haurà partits més o menys propers que tindran més vots. Això és una evidència, no? Però, evidentment, efectes òptics, de lectura òptica dels resultats, a Junts li aniran millor les eleccions si no es presenta Aliança, i per tant aquesta teoria de que Junts sempre està molt malament, però és un malalt amb una salut de ferro, es confirmarà, perquè li anirà una mica millor que si Aliança es presentés.
2: Jo crec que és intel·ligent des del punt de vista d'Aliança

0: premsa catalana també, perquè que cap mig camí t'acabi trepitjant el titular gran. I el titular gran que busca Sílvia Orriols i que de ben segur es produirà, bé, o tot a punt que es produirà, és unes eleccions al Parlament amb un sorpasso d'aquells espectaculars d'Aliança Catalana.
1: Molt, eh?
0: Falta molt, però tot a punt que, o si seguim l'instint, o si creiem que... Sí, però jo crec que el plat fort d'Aliança no són les municipals. És a dir, el titular gran que vol és aquell Parlament amb un gir radical i amb una presència molt preponderant d'Aliança Catalana, no? I aquesta és la posada de llarg d'Aliança. Per tant, jo crec que no vol que cap mig camí, que cap... Sí, ha estat un bon resultat, pugui tacar aquest gran titular d'unes autonòmiques.
1: Jo, sincerament, si fos Sílvia Orriols, tampoc... o sigui, apostaria per no presentar-me en aquestes eleccions. Crec que Aliança no és el seu debat, no són les seves eleccions, no és el seu moment, i pot... probablement, organitzativament, no està preparada per unes eleccions espanyoles. En fi, crec que és intel·ligent no presentar-se.
2: 5 minuts per les 10. Eduard Voltes, Jaume Clotet, Olga Ruiz, Núria Pujadas, gràcies a tots quatre. Farem una pausa i de seguida l'Hora Negra amb la Maica Navarro al suplement, amb novetats al voltant de l'assassinat d'Helena Jubany, perquè sembla que molt aviat sortirem de dubtes amb si s'obre judici o no hi ha judici. Divendres que ve podríem tenir novetats al voltant d'això. De seguida ens les explica la Maica Navarro i també Salvador Sobral. D'aquí uns instants al suplement, escoltant en exclusiva les cançons del nou disc.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
4: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
5: Peugeot.
6: Aquest supercap de setmana a Lidl batem el rècord de l'estalvi a l'engròs. Tria 950 grams de pollastre filetejat a 5,59 i estalvia't un 18%. I 500 grams de mozzarella ratllada a 2,99 i estalvia't un 17%. Lidl, val la pena.
7: Renault. Sabies que Clio ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui Renault n'escriu un nou capítol amb la seva motorització GLP EcoG, Full Hybrid E-Tech i gasolina. Del 14 al 23 d'octubre, condicions especials de la gamma durant el Renault Days. Més informació a Renault.es.
8: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
9: El Liceu inaugura temporada Envaïda de Verdi. Una monumental producció de Shirin Ashat i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betschauer. Del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
10: A partir del 13 d'octubre, Barcelona posa en marxa els bonus consum. Fins a 3 bons de 10 euros per estalviar als comerços locals i mercats adherits. Descarrega-te'ls a barcelona.cat/bonusconsum i fem que el consum es quedi a prop. Bonus consum. Bons per la butxaca, bons per al comerç, bons per al barri. Ajuntament de Barcelona.
11: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
12: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
12: Som 3CAT.
14: No és només un reality.
15: A què hem vingut aquí?
16: A guanyar!
14: Tampoc una cursa més.
15: Para! Epa, Raquel!
14: És la travessa que posarà els nostres VIPs al límit.
17: Vaig al límit amb tu.
18: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols, en exclusiva a la plataforma 3CAT.
19: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
6: Increïble.
19: Platòric.
6: Kiwi. L'oferta di. Aquesta setmana estalvia amb el kiwi groc dolç a 0,65 la peça.
19: I el carbassó ou amb 15 al quilo. Aldi.
6: Que poc que costa comprar bé.
1: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
3: Quan dones importància al que t'endús a casa per menjar, busques. Quan busques, vens al Corte Inglés. I quan vens, trobes el salmó ASC la meitat o sencer per tan sols 11,95 euros al quilo i amb 5 euros de regal per peixateria. I per cor, supercor i supermercat al Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
11: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
8: a Catalunya
11: Ràdio.
5: serializada.

0: 2. Festival de sèries de Barcelona, amb convidats com Stephen Moffat, creador de Sherlock i guionista de Doctor Who, Ferran Adrià, Carmen Machi, David Verdaguer, Berta Prieto, homenatge a Nissaga de Poder, estrena de Matar a un oso, In vitro, Celeste 2 i més de 35 sèries inèdites. Del 19 al 28 d'octubre. Més informació a serializados.com. Recomanat per Catalunya Ràdio. Linkat. Linkat. Linkat. El Teatre Nacional de Catalunya estrena La última noche con mi hermano, un espectacle emocionant que celebra la vida, la fraternitat i l'amor. Davant la malaltia d'una germana, una família descobreix que els vincles que ens uneixen és el que ens sosté. La última noche con mi hermano, d'Alfredo Sanzol, del 15 d'octubre a l'1 de novembre a la Sala Gran del TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio.
1: Linkat. Linkat. Linkat. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
2: Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà, per les festes en família i els viatges amb les amigues, per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La meva salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
3: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 10. Cap de setmana clau per decidir el candidat d'Esquerra a les eleccions generals. Ada Colau ha proposat que Gabriel Rufián lideri la candidatura del Front Ampli, però els republicans intenten que es mantingui a les seves files. La formació té de termini fins demà a la tarda per decidir-ho. Un estudi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu revela que les noies són més propenses a tenir pensaments suïcides que els nois. De les que van participar en la investigació, un 17% havien intentat suïcidar-se, el triple que en el cas dels nois. Els experts reclamen introduir la perspectiva de gènere en els tractaments. Es compleix un any de la firma d'auto al foc a Gaza. L'acord va acabar formalment amb la invasió israeliana a la franja, però no s'ha aturat els bombardejos. Israel ha atacat pràcticament cada dia el territori i l'últim any ha matat més de 1.400 palestins, 4 cada dia de mitjana. El president Donald Trump carrega contra el comitè del Premi Nobel de la Pau per haver guardonat l'exmagistrada del Tribunal Penal Internacional, Nave Pillay. Trump lamenta que no li hagin donat el premi a ell i la Casa Blanca ha anunciat noves sancions contra els membres del Tribunal Penal Internacional. D'altra banda, Donald Trump anuncia un acord amb Vladimir Putin perquè Rússia subministri immediatament centenars de milers de barrils del dièsel als Estats Units, una mesura que Washington espera que serveixi per abaixar els preus rècord del carburant i que Zelensky ha criticat amb duresa perquè considera que servirà per finançar i allargar l'ofensiva russa a Ucraïna. L'Ajuntament de Barcelona estudia la manera de millorar la mobilitat als principals accessos viaris de la ciutat, com la Meridiana, la Diagonal i la Ronda Litoral. Cada dia es fan més de 2 milions de desplaçaments des de l'àrea metropolitana i la Segona Corona cap a Barcelona. I Oques Grasses s'acomiada definitivament aquest vespre amb el darrer concert multitudinari a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. L'espectacle amb què la banda posa punt final a una trajectòria de 16 anys es podrà seguir en directe per ICAT a partir de les 8 del vespre.
1: Esports. Victòria contra pronòstic de Marc Márquez a la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. El pilot de Cervera se situa per primera vegada líder en solitari del Mundial amb 4 punts d'avantatge respecte a Jorge Martín. En futbol, el Barça rep aquesta tarda el Getafe al Camp Nou, jugarà sense Rafinha, que també es perdrà el partit de Champions de dimarts al camp del Galatasaray. I ja jugat és l'Espanyol, empat a 1 al camp del Màlaga amb un gol de l'equip andalús al descompte. Avui també es disputa el Madrid-Vilareal a les 9 al Bernabéu. I la selecció espanyola femenina d'hoquei patins, amb 7 de 10 jugadores catalanes, jugarà aquesta matinada la final del Mundial contra l'Argentina. A les semifinals, el combinat espanyol ha superat Portugal per 2-1.
0: I pel que fa al temps, cap de setmana estable, cel assolellat moltes hores, possiblement més entre...

0: Arbolit diumenge a la tarda. Avui al migdia l'ambient serà suau amb màximes de fins a 25 graus. A la nit tornarà a fer fresca o fred amb inversió tèrmica.
1: 3Cat Info.
0: Passen 4 minuts de les 10. Bon dia, us informa Montse García.
1: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Ada Colau sacseja un cap de setmana clau per decidir el candidat d'Esquerra Republicana a les eleccions del 29 de novembre. L'exalcaldessa de Barcelona ha proposat públicament a Rufián que lideri la candidatura del Front Ampli en declaracions a La Sexta.
2: Yo creo que el mismo Gabriel Rufián ha sido de los más lúcidos, ¿no?, en defender esa idea de que nadie entendería de que no hubiera una única papeleta a la izquierda del PSOE. Entonces yo sí que le pediría a Gabriel Rufián, ¿no?, que ejerciera ese liderazgo y esa responsabilidad para acabar de ayudar a unir todas estas propuestas de la izquierda.
0: L'oferiment de Colau arriba a les portes d'un cap de setmana clau pel partit d'Oriol Junqueras, que vol tancar el nom del candidat i intenta retenir Rufián perquè continuï sota la marca d'Esquerra. A hores d'ara, Rufián manté el silenci i encara no ha confirmat si repetirà com a cap de cartell dels republicans. La direcció d'Esquerra dona per fet que es quedarà i diu que l'acord està encarrilat. Junqueras vol acabar amb el debat del candidat aquest cap de setmana i ja té un pla B a punt per si finalment Rufián decideix saltar del partit. Per cert, que Esquerra i Bildu han acordat reeditar la coalició al Senat. En un comunicat fent públic avui, les dues formacions anuncien que repeteixen la fórmula de les eleccions del 2023 i que les bases dels dos partits sobiranistes ratificaran la proposta els pròxims dies. I hores decisives també a la CUP per resoldre si es presenten o no a les generals del novembre. El partit reuneix aquest matí el seu màxim òrgan amb divisió d'opinions. Els cupaires no descarten tancar el debat amb una votació interna al final de la trobada avui de la Mesa Nacional si les posicions continuen encallades. Els que aposten per presentar-se al 29N, com Poble Lliure, destaquen que l'esquerra independentista ara mateix està orfe de propostes electorals en ple context d'efervescència per la crisi de l'habitatge i l'amenaça de l'extrema dreta. Els detractors, com el Corrent Endavant, ho comparteixen, però dubten que l'espai polític estigui prou fort com per fer una candidatura competitiva. Dins la CUP també hi ha qui tem que no participar en les generals els aparti del focus mediàtic a pocs mesos de les municipals, que admeten que és la seva autèntica prioritat. Per la seva banda, Junts i el partit de Marta Pascal es presentaran en coalició a les properes eleccions, no només a les espanyoles. Pascal ha enterrat la destral de guerra contra Puigdemont i aquesta tarda ha signat l'acord, la passada tarda i a la tarda, va signar l'acord amb el número 2 de Junts, Jordi Turull. L'osonenca ve de la mateixa família política i va arribar a ser la coordinadora general del PDeCAT, però va marxar del partit amb discrepàncies amb Puigdemont. Ara el seu partit, recordem-ho, el Partit Nacionalista de Catalunya, s'ha posat d'acord amb Junts no només per tenir un lloc a les llistes electorals, sinó també per tenir una cadira a la direcció. Mentrestant, el PSC ha acusat Junts de voler afavorir un govern del Partit Popular amb Vox a la Moncloa després de les eleccions generals del 29 de novembre. El president del grup parlamentari socialista, Ferran Pedret, creu que els de Puigdemont estan aplanant el camí perquè la dreta i l'extrema dreta governin Espanya. Això després que Junts ha tancat la porta aquesta setmana a tornar a investir Pedro Sánchez. Són declaracions de Pedret al programa L'Hemicicle de 3Cat Info.
3: Turull el que està dient és que de manera directa o indirecta afavoreixen que el, no sé, que el vicepresident d'Espanya sigui Santi Abascal, no? A mi em sembla que és una manera molt estranya d'entrar en campanya. Em sembla que la major part dels electors de Junts no volen que Feijóo i Abascal estiguin al capdavant d'un govern d'Espanya.
0: Pedret confia que es podrà reeditar un govern progressista a la Moncloa després del 29 de novembre.
4: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
5: Sigui
4: bon
5: qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
4: Denuncien l'accés de burocràcia...
6: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
7: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona. Ja
6: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
4: I a casa nostra tornen a sortir el carrer.
6: I de la resta del món.
4: Pendents de la cimera internacional...
6: Faci el temps que faci.
8: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
6: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana.
0: Passen 8 minuts de les 10 del matí. Les noies d'entre 16 i 25 anys tenen més ideacions suïcides i fan més intents de suïcidi que els nois de la mateixa edat. Concretament, un 40% de les noies inscrites en un estudi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu reconeixen

0: haver tingut pensaments suïcides davant del 25% dels nois. Aquest biaix es manté també en els intents de suïcidi, que és del 17% en les noies i del 6% en els nois. L'estudi alerta més que els biaixos de gènere continuen condicionant el diagnòstic i l'atenció en salut mental. Per això, per millorar l'atenció, la psiquiatra i investigadora del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Judit Ossall, reclama incorporar sistemàticament la perspectiva de sexe i gènere tant en la recerca com en la pràctica clínica. Són declaracions a 3cat Info.
1: Incloure sempre el tema hormonal, incloure sempre en quin moment del cicle menstrual estan les dones a les que avaluem, si estan en la menopausa o no, si prenen o no tractament hormonal. El tema de perinatal és molt rellevant, si estan embarassades o no. I després, tots els temes més de gènere, com serien doncs, el tema de rols, el tema d'estereotips, què en pensen les dones d'aquests rols, d'aquests estereotips.
0: Ossall explica que els estereotips de gènere també poden influir en la manera com s'interpreta el malestar i en com s'escolta les noies que demanen ajuda. A la Cristina li han calgut gairebé 300 ingressos hospitalaris, desenes d'intents de suïcidi i 10 anys de visites mèdiques per obtenir un diagnòstic.
2: Al principi no se sabia com ajudar-me. Luego sí que se puso en marcha pues, un programa para mí o lo que sea, llámalo como quieras, no sé qué nombre ponerle, pero que sobre todo fue al principio que era muy recurrente que yo fuera a urgencias con, pues no, con autolesiones y con intentos autolíticos porque no se me podía ayudar, se me enviaba a casa, como te he dicho, con una pastillita.
0: Avui es commemora el Dia Mundial de la Salut Mental. I encara relacionat amb la salut mental, després del cas de la jove francesa que havia estat moderadora de continguts de Facebook a Barcelona i que es va suïcidar diumenge passat, la Generalitat detalla que ha fet 66 inspeccions relacionades amb la salut mental en centres de moderació de continguts de xarxes socials entre el 2020 i el 2026. En alguns dels casos es va constatar que, efectivament, les imatges havien tingut impacte en els treballadors i que no s'havien pres mesures prou adequades per prevenir els riscos psicosocials derivats d'aquesta exposició. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha defensat que les administracions han de vetllar per la salut mental dels treballadors i ha apuntat que vol ampliar al món laboral l'estratègia de la Generalitat sobre salut mental i entorns digitals.
3: Ho volem fer extensiu a l'àmbit del treball de totes aquelles persones doncs, que estan treballant també en sistemes d'entorn digital. No? I, per tant, estarem molt amatents a que hi hagi una protecció de la salut mental de tots els treballadors de Catalunya.
0: Poc més de 3 minuts i arribarem a 10:15 del matí, un any després de la firma de l'alto el foc a Gaza, continuen els atacs a la franja palestina. Les organitzacions humanitàries denuncien que hi ha hagut atacs israelians pràcticament cada dia, amb gairebé 4 morts diaris de mitjana, i la reconstrucció anunciada per Donald Trump ha quedat en paper mullat. Jerusalem, Jordi Brascó.
4: Es compleix un any de l'alto el foc, però les xifres que l'acompanyen fan que moltes organitzacions humanitàries dubtin si precisament aquest és el terme que cal utilitzar per definir l'any que s'ha viscut a la franja de Gaza. D'entrada, perquè hi ha hagut foc, és a dir, atacs israelians, en 329 dels 365 dies. Aquests atacs han provocat més de 1.400 palestins morts, 4 cada dia, i més de 5.000 ferits, molts d'ells per haver creuat la línia groga, la que delimitava la zona de domini israelià sobre la franja, que ha augmentat un 10% durant aquest any, del 53 al 63%. Això vol dir que els gazians viuen tots concentrats en pràcticament un terç del seu territori i, segons el Consell Noruec per als Refugiats, prop d'un milió ho fan encara en tendes o al ras. De fet, la reconstrucció promesa amb tota la pompa pel pla de Trump s'ha quedat en això, en promesa. Dels 68 milions de tones de runa que hi havia quan es va signar el pacte, només se n'ha retirat de moment un 1,5%.
0: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha criticat el comitè del Premi Nobel de la Pau per haver lliurat el guardó a la jurista pels drets humans, Navi Pillay. Trump ha qualificat la decisió de vergonyosa i indignant i ha lamentat que no li hagin donat a ell. En un míting del Partit Republicà, Trump ha assegurat que no havia sentit a parlar mai de la guanyadora del premi i considera que el Nobel de la Pau ha quedat desacreditat per sempre.
5: I've never heard of the person.
6: No sé qui és aquesta persona. Conec amb molta gent, però no havia sentit a parlar d'ella. Però tot i així, felicitats. El Premi Nobel de la Pau ha quedat desacreditat per sempre per un grup d'ideòlegs radicals i contraris a la democràcia i enemics de la civilització. Tenint en compte el meu historial de pau, un historial que no ha assolit ningú, demostra com de corromput està el Nobel de la Pau.
0: Les declaracions arriben poques hores després que els Estats Units hagin anunciat noves sancions contra el

0: Tribunal Penal Internacional, del qual Navy Pillay va formar part. Marco Rubio és el secretari d'Estat nord-americà.
1: Prohibirem les transaccions amb aquest tribunal il·legítim, tallant-li els recursos i paralitzant la seva capacitat d'actuar contra nosaltres. Els Estats Units no estan subjectes a la jurisdicció d'aquest fals tribunal. Els dos partits hi estan d'acord, però només el president Trump actua per acabar amb aquesta amenaça d'una vegada per totes. O bé el TPI posa fi a les seves amenaces, o bé nosaltres posarem fi al TPI.
0: Rubio considera que és un tribunal que vol processar els ciutadans nord-americans com ara soldats i polítics electes i ha esgrimit que els Estats Units mai han reconegut la seva autoritat. El president dels Estats Units, Donald Trump, també ha anunciat un acord amb Vladimir Putin per poder importar dièsel rus de manera immediata. En un post a les xarxes, Trump ha assegurat que Putin s'ha mostrat disposat a alliberar milions de tones del combustible en els pròxims mesos. Per poder aplicar la mesura, el Departament del Tresor ha confirmat que aixecarà algunes sancions contra Moscou que estan vigents des de fa 4 anys i que es van ampliar fa 3 setmanes, tot plegat en un nou moviment de la Casa Blanca per intentar rebaixar el preu del dièsel, que ha assolit màxims històrics, quan falta menys d'un mes per les eleccions de mig mandat. Per la seva banda, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha denunciat l'acord anunciat per Trump i considera que és un regal a Putin que servirà per allargar la guerra a Ucraïna.
2: Això significa més diners per la guerra, més diners per seguir fent-nos patir. Això només beneficia a Putin i li dona la possibilitat de seguir combatent amb més intensitat.
0: L'anunci de Trump arriba enmig de la visita d'una delegació ucraïnesa a Miami per discutir una nova proposta per posar fi a la guerra a Ucraïna. Zelensky ha criticat que s'hagi utilitzat aquestes negociacions com una cortina de fum, ha dit, per poder segellar l'acord pel dièsel amb Moscou. Passa gairebé 1 minut d'un 11:15 del matí. Connectem amb l'equip viari de Catalunya Informació per saber l'estat del trànsit a carreteres i autopistes. Carmina Malagarriga, molt bon dia.
3: Bon dia, Montse. Començarem parlant de les retencions que hi ha a la C-16 a Berga, en sentit nord. Ara mateix comença a haver-hi una mica d'intensitat a l'AP-7, a la Roca del Vallès, en sentit nord, també. Trobem retencions a la C-17 a Tagamanent, en sentit nord, a la C-55, a Castellgalí, en sentit nord, cap a Manresa, a la C-25, al terme de Sallent, en sentit oest, cap a Manresa, per un accident hi ha un carril tallat, a la 2 a Jorba, en sentit oest, cap a Cervera, i també a la C-58, a Ripollet, en sentit nord, també hi ha un carril tallat. Afegirem que, per robatori de cable, entre Mollet, Sant Fost i Montmeló, els trens de les línies R2 Nord, R2, R8 i R11 arrosseguen retards importants. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: El temps. Amb l'Enric Agut.
4: Cap de setmana estable, amb sol durant moltes hores, però també en alguns moments amb núvols. Per exemple, demà entre mig matí i la tarda arribaran núvols i el cel pot quedar variable o ennuvolat, força endès, sobretot a Ponent i també al Pirineu. Avui, de moment, sol i la temperatura contrastada. Per què ha arrencat el dia fresc o fred? Prades ha marcat una mínima d'un grau, Guixers de 3, Bonaigua de 2, 5 graus a Polví, a la Cerdanya 4 a Barruera, 16 a Portbou, 16 a Barcelona, i les màximes s'enfilaran avui 2 o 3 graus més que ahir i es pot arribar als 23, 24 o 25 graus. Per exemple, avui podríem arribar als 25 graus, doncs a la mateixa ciutat de Tortosa, 24 a Lleida, Tarragona, Barcelona, Girona, i el vent ha d'anar a la baixa. La tramuntana ja queda residual al voltant del Cap de Creus, moderada a la tarda, i el mestral acabarà desapareixent de les Terres de l'Ebre.
5: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
6: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Anne-Sophie Mutha amb la Filarmònica de Múnich,
5: Klaus Makela amb el Royal Concertgebouw
6: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
5: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
7: Més nits tropicals, més sequeres, més nits tòrrides, més inundacions, més morts climàtiques, més nits roents.
8: Tot Catalunya està que crema.
9: Per primer cop, una generació humana és testimoni d'un canvi de clima.
7: Cada estiu fa més calor que l'anterior.
10: Si no fem els deures, podem tenir temperatures de 4 i 5 graus per sobre de l'actualitat.
7: Com ens hi adaptarem? 30 minuts, morts de calor. A TV3 i a la plataforma 3CAT, diumenge a la nit.
11: Arriba Robots, una exposició amb 70 robots diferents per descobrir l'evolució i les aplicacions de la robòtica.
12: Des dels autòmats

0: encarregat diversos estudis per fer més fluid el trànsit a la Meridiana, a la Diagonal, al nord de la Gran Via i l'eix Gran Via Sud i Ronda Litoral. Cada dia es fan més de 2 milions de desplaçaments de connexió en Barcelona i a mesura que ens allunyem de la capital, augmenta l'ús del vehicle privat. A la primera corona, els desplaçaments que es fan amb cotxe o moto ja són el 41%. Aquesta xifra augmenta fins al 63% en la mobilitat entre Barcelona i la resta de la demarcació, en un moment en què molts usuaris de Rodalies opten per entrar a la capital amb bus interurbà o vehicle particular. Des de l'Ajuntament es promouran estudis de mobilitat als principals corredors d'entrada, la Diagonal, la Gran Via Nord i el sud de la Gran Via i la Ronda Litoral. Ja n'hi ha un que s'està fent a la Meridiana. L'objectiu és reduir la congestió viària i millorar l'eficàcia del transport públic. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia i regidora responsable de mobilitat.
1: Ja no només en la ciutat de Barcelona, sinó en el continu urbà de Barcelona, per tant, les ciutats de l'entorn, sinó fins i tot més enllà, a nivell de província, què hauríem d'aportar com a solucions en termes de transformació de la pròpia infraestructura i en termes de transformació dels serveis actualment existents perquè tinguem una molt millor mobilitat d'entrada i sortida de la ciutat.
0: L'estudi tindrà una visió metropolitana i multimodal i integrarà tots els modes de transport, també els soterrats. 3CAT Info.
2: Això està començant a arribar al final, ja.
0: I que et retransmetrà en directe l'últim concert d'avui d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. La cita és a 8:45 del vespre i a partir de les 8 ja arrencarà el programa especial Vericat. TV3 i el canal de YouTube de 3CAT també retransmetran el concert en directe d'un dia que passarà a la història de la música d'aquest país. La banda osonenca posa punt final a la seva trajectòria amb un darrer concert multitudinari a Montjuïc després de les tres cites d'aquesta setmana que han omplert de gom a gom l'estadi. El grup, format el 2010, s'acomiada repassant les cançons més emblemàtiques d'una trajectòria que ha marcat diverses generacions. Èxits com Petaro, Està guai, La gent que estimo o Sort de tu quedaran per sempre a la memòria musical de tota una generació. I ara fem un repàs a l'agenda castellera d'aquest cap de setmana amb en Josep Almirall i David Prat.
3: Aguanta'm per la feina, ja.
4: L'agenda del Tres Rondes, el cap de setmana casteller de 3CAT Info.
5: Passat el millor concurs a Castells, les colles tornen a les diades tradicionals del calendari. Diumenge, Santa Teresa al Vendrell. La diada de Santa Teresa començarà a la 1 del migdia a la plaça Vella de la capital del Baix Penedès.
6: I podreu veure la colla Jove Xiquets de Tarragona, tercera classificada al concurs de Castells, després d'haver carregat per primer cop el 4 de 10 als anfitrions de la plaça, els Nens del Vendrell, que a la diada de dissabte del certamen hi van estrenar el 5 de 8 i el 7 de 8, i els Minyons de Terrassa, que no participen a la competició tarragonina.
5: Diumenge hi ha més actuacions escampades pel país, com la de Festa Major a Sarrià.
6: La diada comença a 11:45 a la plaça del Consell de la Vila, i participen els castellers de Barcelona que al concurs van firmar una tripleta màgica, els castellers de Sarrià i els de Molins de Rei. Diumenge al migdia també hi ha castells a Sant Feliu de Llobregat, el casal de la gent gran amb la colla local i al vespre a Dènia, al País Valencià amb els Alots de Llevant.
5: I aquest dissabte també hi ha diades interessants. La sotscampiona del concurs, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, actua a Tarragona.
6: A la plaça de la Font, a les 6 de la tarda, és la diada de final de temporada dels castellers de Sant Pere i Sant Pau, 300 classificats al concurs, on van provar per primer cop el 3 de 9. A més de la Vella, que diumenge passat va carregar el 3 de 9 net, de convidada també hi haurà la Colla Castellera de Figueres.
5: La quarta classificada del concurs, la Colla Joves, Xiquets de Valls, actua a la capital de l'Alt Camp, a la diada del Museu Casteller.
6: La diada és a 6:15 a la plaça Pere Català Roca, al costat de les Joves, que va carregar el 3 de 10 a la Tàrraco Arena. Hi haurà uns platòrics Xiquets de Reus que al concurs van firmar la tripleta màgica amb el primer 4 de 9 descarregat del seu historial i els Xicots de Vilafranca.
5: Dissabte al migdia, diada de Festa Major al barri de les Corts a Barcelona. A la 1, la plaça Comas, hi podreu veure els castellers de Sants, 500 classificats al concurs, els castellers de Barcelona i els xics de Granollers.
6: A Brunyola, a quarts de 6 de la tarda, hi actuaran els castellers de la Selva i els de Santpedor. A les 6, a la plaça de la Vila de Viladecans, hi actuaran els castellers locals, acompanyats dels castellers del Foix de Cubelles i la Jove de l'Hospitalet. I a la mateixa hora, a la plaça Sant Ramon de Cerdanyola del Vallès, diada d'aniversari.

0: i dels castellers locals, acompanyats de la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima i els castellers de Montcada i Reixac.
1: El cap de setmana casteller us l'explicarem aquest diumenge a 3 Catinfo de 9 a 10 del vespre a l'informatiu 3 Rondes.
2: Esports. Roger Arnau, bon dia.
3: Bon dia. Victòria contra pronòstic de Marc Márquez a la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP.
4: És un cop de teatre, és la sorpresa del tro de Cervera, és nou líder del Mundial, qui ho hauria dit. Ell volia tancar la tendència, serà la seva primera victòria, sigui sprint, sigui llarga, en aquest circuit. Marc Márquez guanya la cursa sprint d'Indonèsia.
3: Amb aquesta victòria, el pilot de Cervera se situa per primera vegada líder en solitari del Mundial, amb 4 punts d'avantatge respecte a Jorge Martín. Marc Márquez, després de la victòria, ha parlat als micròfons de DAZN i ho feia d'aquesta manera.
5: Sí, es inhumano estar ahí después de un sprint, monopuesto, podio, sí, muy bien para la foto, pero para el rendimiento de cara a mañana no, así que me he saltado del carrito de golf y me he ido a cambiar y a refrescar, eso es lo que hay.
3: A la cursa sprint darrere de Marc Márquez han completat el podi Ogura i també de Digian Antonio. El fins ara líder del Mundial, Jorge Martín, amb problemes de pressió als pneumàtics, ha acabat quart. Àlex Márquez ha estat cinquè. Marco Bezzecchi i Raúl Fernández, que sortia des de la pole, han caigut al primer revolt. Demà a les 9 es disputarà la cursa llarga d'aquest Gran Premi d'Indonèsia, com sempre en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i 3CAT. Marc Márquez, com avui, sortirà des de la segona línia de la graella.
2: 3CAT Info.
3: I en futbol, el Barça rep aquesta tarda el Getafe al Camp Nou a 6:45. Jugarà sense Rafinha, que no s'ha recuperat de l'edema muscular que es va fer en un partit amistós amb el Brasil fa 11 dies a Austràlia. El davanter brasiler avui descansarà i també ho farà dimarts a la Champions al camp del Galatasaray.
6: This is the national team for everyone. It's the biggest goal to play for you.
7: És la selecció i per cada jugador és sempre el repte més important. La mentalitat i actitud de Rafinha és sempre la de donar el 100%. Podem parlar de si és necessari anar fins a Austràlia i fer un viatge de milers i milers de quilòmetres, però han de jugar partits amistosos i a Europa no poden fer-ho.
6: Have to choose some friendly games and in Europe it's not possible.
3: Hansi Flick ha deixat entreveure que Gabriel Jesús serà el substitut de Rafinha a l'eix de l'atac i Lamine Yamal també podria ser titular. Si avui el Barça guanya, aconseguirà la 8a victòria consecutiva en 8 jornades. El servei d'honor del partit, per cert, el farà Pedro Rodríguez, que ha penjat les botes als 39 anys. El futbolista retira després d'haver jugat al Barça, al Chelsea, a la Roma i a la Lazio. El Barça-Getafe, recordem-ho, és a 6:45, una hora abans a la TDT de Catalunya Ràdio. També avui juga el Real Madrid, que pel Villarreal, en el seu cas a les 9 del vespre al Santiago Bernabéu, en directe al Tot Gira. Els blancs ara mateix són quarts a la Lliga a 6 punts del Barça. Avui també es disputen el Rayo Atlètic Club de Bilbao a les 2 del migdia i l'Alavés Atlètic de Madrid a 4:45 de la tarda. Tot i així, la 8a jornada de primera la va obrir ahir l'Espanyol al camp del Màlaga. L'equip blanc i blau es va avançar la primera part, però al minut 93 de la segona, el Màlaga va empatar a 1. El tècnic Manolo González, que va fer fins a 6 canvis a l'11 titular, lamenta l'empat i la segona part del seu equip.
8: Sí, és que al final guanyar és el que et dona la força. La confiança te la dona guanyar. Al final treure resultats és el que et dona aquesta força per ser valent i de més. Aquí hi ha hagut situacions, torno a dir, que penso que la primera part la versió de l'equip ha sigut bona, ha sortit el pla de partit que havien dissenyat, ha sortit perfecte i el problema ha estat més aviat a la segona, no a la primera.
3: I a la segona divisió, el Sabadell visita aquesta tarda el camp del Ceuta, 4:45, mentre que el Girona, per la seva banda, jugarà dilluns al camp del Tenerife. I en bàsquet, derrota del Barça a l'Eurolliga 81-88 davant els Alguiris Kaunas al Palau Blaugrana. Un mal últim quart de l'equip de Zekulic va condemnar l'equip barcelonista, que guanyava de 10 al final del tercer quart. Sentim el tècnic del Barça.
9: No vull ser el típic que es queixa i parla del procés o de totes les coses per les quals hem de passar per convertir-nos en millor equip. Això forma part de tenir un equip nou. Haver de passar per mals moments. Crec que hem tingut el partit sota control durant 30 minuts. Després hem perdut la concentració, la consistència. No hem estat consistents. No és només cosa d'un partit. Ha de ser minut a minut. Hem de ser conscients del que fem, com ho fem i allò que volem fer.
3: I encara en crònica poliesportiva, la selecció espanyola femenina d'hoquei patins amb 7 de 10 jugadores catalanes disputarà aquesta matinada la final del Mundial que es disputa al Paraguai. El combinat espanyol

s'enfrontarà a l'Argentina després d'imposar-se a Portugal a les semifinals per 2-1. La lluita per la medalla d'or començarà a la 1 de la matinada, hora catalana. Qui ja ha aconseguit el títol mundial és la selecció espanyola femenina, en aquest cas d'hoquei patins en línia, també amb 7 jugadores de casa nostra. A la final, el combinat espanyol es va desfer de la selecció francesa per 3-2. Una victòria que deixa, per tant, el combinat espanyol com a campió del món.

0: Dos quarts d'onze, informacions destacades a aquesta hora. Cap de setmana clau per decidir el candidat d'Esquerra a les eleccions generals. Ada Colau ha proposat que Gabriel Rufián lideri la candidatura del Front Ampli, però els republicans intenten que es mantingui a les seves files. La formació té de termini fins demà a la tarda per comunicar el seu candidat. Donald Trump anuncia un acord amb Vladimir Putin perquè Rússia subministri immediatament centenars de milers de barrils de dièsel als Estats Units, una mesura que Washington espera que serveixi per abaixar els preus rècord del carburant i que Zelensky ha criticat amb duresa perquè considera que servirà per finançar i allargar l'ofensiva russa a Ucraïna. Un estudi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu revela que les noies són més propenses a tenir pensaments suïcides que els nois. De les que van participar en la investigació, un 17% havien intentat suïcidar-se, el triple que en el cas dels nois. Els experts reclamen introduir la perspectiva de gènere en els tractaments. També hem destacat que es compleix un any de la firma de l'alto el foc a Gaza. L'acord va acabar formalment amb la invasió israeliana a la franja, però no ha aturat els bombardejos. Israel ha atacat pràcticament cada dia el territori. L'últim any ha matat més de 1.400 palestins, 4 cada dia de mitjana. També us hem parlat de la decisió de l'Ajuntament de Barcelona d'estudiar la manera de millorar la mobilitat als principals accessos viaris de la ciutat, com la Meridiana, la Diagonal i la Ronda Litoral. Cada dia es fan més de 2 milions de desplaçaments des de l'àrea metropolitana i la segona corona cap a Barcelona.
1: Esports.
0: I pel que fa als esports, Roger Arnau, que ens destaques a aquesta hora? Bon dia.
2: Bon dia. La victòria contra pronòstic de Marc Márquez a la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. El de Cervera se situa per primera vegada líder en solitari del Mundial. Ara té 4 punts d'avantatge respecte a Jorge Martín. Mentrestant, en futbol, torna a la Lliga. El Barça rep aquesta tarda el Getafe al Camp Nou. Jugarà l'equip blaugrana sense Rafinha, que també es perdrà el partit de Champions de dimarts que ve contra el Galatasaray.
0: I pel que fa al temps, cap de setmana estable, cel assolellat moltes hores, possiblement més enterbolit diumenge a la tarda. Avui al migdia l'ambient serà suau, amb màximes de fins a 25 graus. A la nit tornarà a ser fresca o fred amb inversió tèrmica. Passen gairebé 3 minuts de 2:15. Les noies d'entre 16 i 25 anys tenen més ideacions suïcides i fan més intents de suïcidi que els nois de la mateixa edat. Concretament, un 40% de les noies inscrites en un estudi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu reconeixen haver tingut pensaments suïcides davant del 25% dels nois. Aquest biaix es manté també en els intents de suïcidi, que és del 17% en les noies i del 6% en els nois. L'estudi alerta, a més, que els biaixos de gènere continuen condicionant el diagnòstic i l'atenció en salut mental. Per això, per millorar l'atenció, la psiquiatra i investigadora del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Judit Ussall, reclama incorporar sistemàticament la perspectiva de sexe i gènere tant en la recerca com en la pràctica clínica. Són declaracions a 3Cat Info.
3: Incloure sempre el tema hormonal, incloure sempre en quin moment del cicle menstrual estan les dones a les que avaluem, si estan en la menopausa o no, si prenen o no tractament hormonal. El tema de perinatal és molt rellevant, si estan embarassades o no. I després, tots els temes més de gènere, com serien doncs, el tema de rols, el tema d'estereotips, què en pensen les dones d'aquests rols, d'aquests estereotips.
0: Ussall explica que els estereotips de gènere també poden influir en la manera com s'interpreta el malestar i en com s'escolta les noies que demanen ajuda. A la Cristina li han calgut gairebé 300 ingressos hospitalaris, desenes d'intents de suïcidi i 10 anys de visites mèdiques per obtenir un diagnòstic.
4: Al principi no se sabia com ajudar-me. Luego sí que se puso en marcha pues, un programa para mí o lo que sea, llámalo como quieras, no sé qué nombre ponerle, pero que sobre todo fue al principio que era muy

0: recurrente que yo fuera a urgencias con, pues no, con autolesiones y con intentos autolíticos, porque no se me podía ayudar, se me enviaba a casa, como te he dicho, con una pastillita.
1: Avui es commemora el Dia Mundial de la Salut Mental i per ampliar aquesta qüestió parlem ara mateix amb Laia Arnal, que és directora del Pacte Nacional de Salut Mental. Bon dia.
2: Molt bon dia de la salut mental a tothom. Moltes gràcies.
1: Comencem parlant del Pacte Nacional de Salut Mental, aprovat el 2024, que preveia una dotació addicional de 20 milions d'euros per aquest àmbit. En què s'han invertit aquests diners?
2: Doncs aquests diners s'han invertit en diverses qüestions. Una d'elles, no, molt important, és a tot el que fa referència a la salut mental infantojuvenil. L'abordatge en aquest àmbit és claríssimament ha de ser multisectorial. Vol dir que hi han de treballar professionals tant de l'àmbit sanitari com educatiu i social. I en aquest sentit, s'estan fent actuacions que impliquen, per exemple, les aules integrals de salut, on es posen professionals temporalment, perquè s'acompanya a joves en el seu procés educatiu que temporalment necessiten un suport suplementari, amb l'objectiu final que després s'acabin reincorporant en el sistema educatiu habitual. És molt, molt, molt important no només tractar els nois, noies, infants, adolescents que tenen ja una patologia, un tractament o algun trastorn, sinó que també s'han de posar molt esforços primer en la promoció, és a dir, en la promoció de la salut. I per tant vol dir que hem d'ajudar tots aquests nois i noies a que tinguin educació emocional. I en aquest sentit s'estan incorporant programes tant en edats tempranes, a l'edat infantil, en programes que promouen això, l'educació emocional, a la primària, a la secundària, també en el batxillerat. També és molt, molt, molt important el diagnòstic precoç i per tant també s'han incorporat iniciatives que el que fan és detectar i intervenir en el que són la identificació dels trastorns de l'espectre autista en edats tempranes, entre 0 i 3 anys. I també molt important, no només el fet de la salut mental infantojuvenil no només passa a les escoles o als centres educatius, sinó que també des de l'àmbit més social el que s'ha fet és incorporar serveis perquè es puguin anar a atendre a les famílies a casa seva, perquè puguin aprendre a gestionar, a acompanyar, a autorregular, a acompanyar en el seu procés de desenvolupament també en els nanos a casa seva, en l'entorn natural. Per tant, l'objectiu últim de totes i moltes més altres intervencions és que el sistema s'adapti a les necessitats que cada persona té i no que les persones s'hagin d'adaptar en el sistema. Però també s'han fet actuacions en l'àmbit de més social. S'està fent una estratègia contra l'estigma i la discriminació en l'àmbit de salut mental. I podríem parlar de moltes altres actuacions també en l'àmbit social, sanitari, integrat i comunitari.
1: Sentíem ara el testimoni d'una persona que van trigar molts anys a donar-li un diagnòstic i vostè
2: Efectivament.
1: enumerava tota una llista d'actuacions, però concretament, què ha millorat, podríem dir, per les persones que estan esperant ajuda?
2: Primer de tot, crec que ha millorat una consciència global. Des dels últims anys parlem cada vegada més de salut mental, en parlem més, i això és molt bona notícia, però hem de parlar millor. I per això cal que hi hagi una consciència. Crec que hi ha una cultura generalitzada, primer en desestigmatitzar, i en què s'ha de demanar ajuda. Jo crec que està molt clar, en l'entorn educatiu és evident, però també en l'entorn social. Hem de tenir en compte que quan parlem de salut mental no parlem només de trastorns, de patologies, que efectivament necessiten un diagnòstic, una intervenció, un acompanyament, sinó també parlem de benestar emocional. I moltes vegades hem de tenir en compte que si no gestionem també i prevenim el malestar, això pot desencadenar en una situació de major complexitat. Crec que està clar sobretot també que hi ha una actuació més coordinada. La salut mental no només és el sistema assistencial, els hospitals, els ingressos d'aguts, els centres de dia, els centres d'especialització, els centres de salut mental infantojuvenil, d'adults, els centres d'addiccions, sinó que també la resposta és comunitària. La salut mental és un fenomen que passa en els carrers, a la vida, a les places, al treball, a tot arreu, i la solució i l'acompanyament, i també el diagnòstic, implica a tota la comunitat. Implica els centres socials, implica els centres d'assistència, implica els entorns culturals, socials, de lleure, esportius, etc. Jo crec que anem cap allà i hem de sensibilitzar la societat que la salut mental passa perquè tots els agents, el sistema productiu, el treball, l'escola, els centres educatius, tinguin la consciència de que també són entorns de detecció i d'acompanyament en l'àmbit de la salut mental.
1: una altra de les

0: potes de tota aquesta qüestió seria l'econòmica. Quina partida preveuen els pressupostos del 2026 per salut mental? I suposa un augment dels recursos respecte a l'any passat?
1: Abans hem parlat del pressupost que tenia el pacte. Finalment, el pacte enguany hem no només duplicat, sinó més, hem anat més enllà. L'any passat 30 milions, enguany han estat 25. Però l'important, miri, no és només el que rep el pacte, evidentment, sinó l'increment de pressupost que implica en tots els departaments. I s'ha incrementat en l'àmbit de la salut, s'ha incrementat en l'àmbit de l'educació, s'ha incrementat en l'àmbit dels serveis socials. Però permeti'm dir-li que quan parlem de salut mental, el 70-80% dels determinants i els factors que indueixen problemes de salut mental no són d'ordre clínic o assistencial, sinó que són factors que depenen de l'àmbit social o són de naturalesa econòmica o cultural o ambiental. Moltes vegades la salut mental és una sonda o és un termòmetre que ens permet mesurar com està la societat en un moment donat. Per tant, molts dels determinants són, com dic, d'ordre social. L'habitatge, el tenir un futur, el tenir una certesa, el tenir doncs, seguretat, xarxa, vincles, etc. Per tant, està clar que moltes vegades el que hem de fer és incrementar el pressupost de tots aquells factors que permeten tenir seguretat, benestar i condicions de qualitat per poder realment enfrontar la vida. I en aquest sentit, està clar que els pressupostos han tingut claríssimament un accent social per fer front a tots aquests determinants. I així serà, esperem, en el futur.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, va anunciar ahir que s'enfortirà el Pacte Nacional de Salut Mental. De quina manera es farà? Ens ho pot explicar? Quines mesures noves es posaran en marxa i quin serà el calendari? Ens pot avançar alguna cosa?
1: No li puc donar detalls. Sí que li puc donar que seguirem treballant en la línia que estem fent. Moltes de les actuacions, com li dic, són multisectorials. Vol dir que habitualment requereix que pel disseny de les infraestructures, dels serveis, de la cartera d'acompanyaments i participin diferents departaments, perquè l'abordatge sí o sí ha de ser des de salut treballant amb educació, educació treballant amb els drets socials, habitatge treballant amb drets socials o educació treballant amb recerca, etc. Per tant, moltes de les actuacions són, un, comunitàries, integrades, és a dir, que tots els agents treballen de forma conjunta, no és només un tema de coordinació, sinó que tots els agents es dissenyen i treballen perquè hi hagi un contínuum en l'atenció de tots els ciutadans, sigui quina sigui la seva edat, la seva situació vital o els col·lectius que puguin patir majors vulnerabilitats. La línia de treball està clara, la que estem fent serà la que tindrem a futur, que és centrar-nos en, un, tot el que fa refereix, insisteixo, la salut mental infantil juvenil, tot el que implica el desplegament del sistema integral social i sanitari, en tenim molts exemples, el programa Cura o altres programes, i sobretot també treballar perquè es garanteixin els drets de totes les persones, i no vol dir només una escolta activa, sinó que realment hi ha un canvi de paradigma i en els darrers anys el que estem fent és posar les persones al centre i que tinguin realment capacitat de decidir i d'incidir en el disseny d'aquest tipus de serveis que volen en quant a la seva recuperació. On volen ser atesos, com volen ser atesos, amb quina intensitat, quin tipus de servei volen rebre, i això és una mica el que estem reflexionant precisament avui que estem commemorant el Dia Mundial de la Salut Mental. A futur hem de seguir treballant en aquest sentit, sobretot també perquè és diferent viure en una ciutat altament densificada que viure doncs, en un poble o un municipi més allunyat. I per tant, les solucions que estem desenvolupant han d'implicar també doncs, tots els agents socials, comunitaris, totes les administracions, perquè hem de garantir les diferències territorials. Avui precisament estem celebrant el Dia Mundial de la Salut Mental aquí a Cervera, i cada territori té unes necessitats i unes potencialitats diferents. I aquestes són una mica les línies amb les que continuarem treballant a futur.
0: Parlava de la importància de l'entorn mental, de la salut mental com a sonda social, i un tema molt actual ara són les xarxes socials i la protecció dels menors. Però parlem del cas d'aquesta jove francesa que es va suïcidar i que havia estat moderadora de continguts de Facebook a Barcelona. Ahir la Generalitat va detallar que des del 2020 fins ara ha fet 66 inspeccions en centres de moderació de continguts de xarxes socials. Això és menys d'una inspecció al mes. Cal més control a aquestes empreses per protegir aquests treballadors?
1: Celebro que hagi tret aquest tema perquè efectivament és un dels que ens preocupa moltíssim, tot el que fa referència al benestar digital. Aquest és un concepte que ha entrat a les nostres vides amb força i que ho seguirà sent en els propers anys. Això afecta efectivament en els joves, i està molt demostrat que té unes afectacions

0: de la salut que poden ser molt variades, però algunes greus i algunes irreversibles. Per això s'ha de fer molt d'èmfasi en protegir, en acompanyar. El repte no és menor, no l'enganyo. El repte és que puguem capacitar i digitalitzar amb salut de forma més conscient. I per això hem de fer mesures i recomanacions tant en els joves, als adolescents, en els infants, com a les seves famílies, com a les escoles, com a tots els agents que estan treballant en oci i en acompanyament social en tots aquests àmbits. Moltes d'aquestes mesures també impliquen regulació i legislació. I el que comenta, sens dubte, és un d'aquests aspectes. Haurem de posar límits. Al final, a darrere de lo que és el... les xarxes, tot el que són les tecnologies de la informació, darrere doncs, hi ha interessos econòmics, no ens enganyem, poden ser lícits o no. El que està clar és que hem de preservar el bé comú, la integritat, el benestar i la salut, sobretot i més especialment d'aquells que no tenen la capacitat de protegir-se, que són, per descomptat, infants, adolescents, però joves i joves adults i, per extensió, tota la societat. I, per tant, sens dubte, doncs sí, haurem de posar tots aquells recursos, també legislatius, d'inspecció, de penalització i, sobretot, de prevenció. Creiem més, no es tracta de prohibir l'ús, sinó es tracta de regular-los i de posar totes les barreres i línies vermelles i garanties perquè s'acompleixin i perquè realment no es vegi ningú condicionat. Estem veient cada dia més problemes de salut que afecten a totes les edats. Alguns, insisteixo, que poden ser reversibles i alguns poden ser greus i acabar amb addiccions. A totes les edats. I això és especialment sensible quan parlem que poden afectar el llenguatge, el neurodesenvolupament motor, problemes de salut també metabòlics, problemes d'aprenentatge, de capacitat de comunicar-se, problemes de relació, problemes de comprensió, d'expressió, de pensament lògic, de pensament crític, molt discurs d'odi, molta pressió social, estètica, molta incapacitat de relacionar-se, molta incapacitat de crear la seva pròpia personalitat i projectar-se a futur, estats d'ànim, estrès, ansietat, depressió, addiccions, com li dic, a jocs, a videojocs, a apostes, al Deepnet, a la xarxa negra oculta, a addiccions comportacionals, consum compulsiu, etc. Per tant, no ens hi juguem poc i, per tant, hem de tenir, insisteixo, consciència d'aquest concepte que hem d'anar construint entre tots del benestar digital, especialment per tot el que refereix als nostres joves. I això no és un objectiu ni un mandat només, òbviament sí, de les administracions, sinó que hem de conscienciar primer individualment i després col·lectivament perquè ens hi juguem moltíssim.
1: Tota aquesta llarga llista de continguts perjudicials a la xarxa, sobretot per joves i adolescents, creu que cal una regulació més estricta per protegir els menors? Jo crec que de les seves respostes es veu que sí, però quines mesures concretes defensaria i què pot fer la Generalitat dins el seu àmbit de competències?
0: Aquí farem tot el que estigui, com bé diu, en el nostre àmbit d'actuació. Hi ha certes regulacions que primer estan en l'àmbit europeu i així han de ser, afortunadament. Algunes doncs, queden en l'estat més a nivell més estatal, però totes aquelles que estiguin en l'àmbit de competència de la Generalitat, doncs les aplicarem. I algunes d'elles, doncs, en aquest cas, en l'àmbit educatiu, com ja vam d'alguna manera limitar, no vull dir la paraula prohibir, però sí limitar fa uns anys l'ús dels telèfons mòbils i bueno, potser sí que un parell de dies o tres doncs va ser una mesura poc famosa, però després això s'ha normalitzat, crec que vam ser pioners i avui en dia doncs, dos, tres cursos escolars després ens sembla una mesura que era absolutament lògica. Doncs farem tot el possible per poder limitar aquells usos. Si podem, dins de l'entorn educatiu, limitar l'ús de la intel·ligència artificial fins a unes certes edats, però no perquè sí, sinó que el que hem de fer, bàsicament, és promoure la intel·ligència natural. Hi ha certs aspectes del neurodesenvolupament que si no es fan en una edat biològica concreta, insisteixo, d'esperit crític, de saber de tenir capacitat per processar una informació, fer un treball intel·lectual, elaborar un discurs, presentar-ho, comunicar-ho, treballar en equip, el que implica tot això. Si no es fa de manera natural i se substitueix per una màquina, després aquí hi haurà unes incapacitats que es aniran arrossegant de per vida. Per tant, el que haurem de fer segurament I tal com em pregunta, serà regular, contenir i posar certes mesures en alguns moments concrets de tot el procés maduratiu de les persones, que tenim doncs, la circumstància, que passa al voltant del fet educatiu i en allà s'hauran d'anar posant limitacions i, sobretot, alternatives, insisteixo. Crec que aquí hem de tenir una actitud

0: positiva, no alarmista. Hem de capacitar tots els joves, la societat d'avui, perquè el dia de demà siguin ciutadans i ciutadanes amb plena competència digital per desenvolupar-se, no només en el seu procés que tingui continuïtat formativa, sinó en la vida, en el treball, a la societat, però ho hem de fer de manera més conscient. I, per tant, haurem de donar mesures positives, doncs en quin moment fer-ho, o alternatives. Si parlem de que si hem de tancar pantalles, no només que sí, evidentment, vull dir, hem d'obrir llibres, però també hem de motivar activitats esportives, accés a la cultura, promoure altres formes presencials de relació social perquè els joves puguin desenvolupar aquesta activitat. Avui recordem que molts joves tenen pànic a parlar per telèfon, per tant, si tenen pànic a parlar per telèfon, encara ho tindran més a parlar, doncs, davant d'un auditori o en un grup, quan hagin de liderar o hagin de defensar una mica doncs, la construcció d'un treball o de qualsevol projecte. Per tant, haurem de regular dins el marc de les competències, però sobretot amb propostes alternatives que donin garanties a tots i a tothom.
1: D'altra banda, també hi ha dades preocupants pel que fa als serveis d'urgències dels hospitals catalans per problemes de salut mental. Hi ha llistes d'espera i, d'altra banda, hi ha queixes dels professionals que denuncien la saturació i que també volen augmentar la plantilla. Quin compromís podria assumir per ampliar plantilles, per donar resposta als professionals i alhora reduir les llistes d'espera?
0: Aquest compromís no el puc adquirir jo, això sens dubte el que sí que li puc dir és que el Departament de Salut, sens dubte, és prioritari, n'és conscient, ho té molt mesurat, ho té entre les prioritats presents i futures del propi departament dins els seus àmbits de competències. Jo el que sí que li puc dir és que efectivament, vull dir, el que està comentant és conegut. I sí que hi ha alguns punts que no parem d'incrementar i això té un resultat i una resposta en la reducció dels dies entre les respostes de la primera visita o de la reducció del temps d'espera entre les successives visites. Aquí el que sí que li puc dir que no és un tema només de reduir la resposta aguda, la resposta a l'urgència, la resposta a l'emergència, a través de les urgències, etc. Sinó que aquí el que cal és tenir una visió sistèmica. És a dir, no només descongestionar les urgències o les visites dels centres especialitzats salut mental infantil o d'adults, resoldrem o donarem una resposta satisfactòria. Aquí insisteixo, aquí sobretot hem de posar molt d'èmfasi en que part de la recuperació passa en la comunitat. Si tenim centres que tenen un acompanyament, i no és curt, però un acompanyament vol dir tots uns tractaments d'acompanyament de recuperació de vida, de vincles d'autoestima de la persona, de projecte vital, de recuperació del seu itinerari formatiu, d'inserció a la comunitat, d'autoestima, etc. Si no tenim tot això, això el que fa és que incrementin les necessitats de les urgències. Per això crec que sí, sens dubte, doncs s'ha d'anar incrementant en qualitat, en quantitat, en tipologia de professionals que tots aquests serveis necessiten, perquè no només és un tema de psicòlegs clínics o psiquiatres, quan calgui medicalitzar, que no sempre, òbviament, sinó que en salut mental també calen assistents socials, treballadors ocupacionals, personal de lleure, etc. Per tant, és un tema de quantitat també, però de qualitat i d'on els ubiquem i com tenim una visió de amb quins tempos es recupera la salut mental.
1: I ja per acabar, parlaríem dels trastorns de la conducta alimentària, els TCA. Sí. Diríem, quines mesures s'han desplegat des del 2023 que es va aprovar un pla de millora de l'atenció a les persones que tenen aquest trastorn? I d'altra banda, recordar que les dades mostren que els adolescents són especialment vulnerables a aquests trastorns.
0: Doncs miri, el que li puc dir és que precisament s'han pres mesures a molts diferents nivells. Mesures tant a nivell de prevenció, de promoció de la salut, i això passa de nou, en què els nostres infants i adolescents i joves, nois i noies, perquè això no només afecta, sí, més del 90% en aquest cas a les dones, però també cal que estiguin sensibilitzats els homes, estan rebent formació, estan rebent campanyes de prevenció salutogèniques en positiu per construir un ideari i uns referents positius. Però cada vegada hi ha més centres i atenció, hi ha programes també del que es diu la prescripció social. Tots els CAPs de Catalunya tenen referents de benestar emocional i en molts d'aquests CAPs hi ha centres que específicament fan grups d'ajuda mútua, entre altres, per atendre a joves que pateixen trastorns de la conducta alimentària. També s'han incrementat els centres i s'han reforçat els centres d'atenció especialitzada.

0: centres de dia, molts d'ells, o alguns comunitaris, per poder donar, com dic, una resposta més enllà del que és pròpiament l'acompanyament assistencial. Estem parlant d'un problema de salut mental. Totes les persones que pateixen aquests trastorns tenen un problema mental, psicològic, emocional. I, òbviament, té una manifestació clínica, física, en aquest cas, doncs, que pot arribar a ser molt aguda i molt extrema, i, òbviament, s'ha de fer un abordatge integral. Però, sobretot, de nou, aquestes persones necessiten un acompanyament vital, han de reconstruir, han d'entendre, han d'anar al moll de l'os del per què. Han arribat en un procés que els castiga, que els fa patir molt, i tot això requereix també uns abordatges comunitaris. I per això dic que molts d'aquestes respostes no passen només en els hospitals o en els centres de dia d'aguts, sinó que passen en entorns comunitaris, en centres socials, en centres de salut mental, on participen en tallers, on participen en programes d'acompanyament d'inserció laboral, social, a través d'activitats culturals, a través d'itineraris formatius, a través d'implicar-hi les seves famílies, a través d'iniciatives que també impliquen l'esport, i quan dic esport vull dir també activitat física, progressiva i adequada una mica, òbviament, en els seus estats. El pla que vostè ha fet referència, precisament el que està fent és desplegar mesures a tots aquests nivells.
1: Laia Arnal, directora del Pacte Nacional de Salut Mental, avui en el Dia Mundial de la Salut Mental, gràcies per atendre la trucada de 3Cat Info. Molt bon dia.
0: Moltes gràcies per fer-ne ressò. Bon dia.
1: Esports. Roger Arnau, bon dia.
2: Bon dia. Victòria contra pronòstic de Marc Márquez a la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. El pilot de Cervera ara se situa per primera vegada com a líder en solitari del Mundial, amb 4 punts d'avantatge respecte a Jorge Martín, que ha acabat quart, mentre que Ogura i Tijan Antonio han completat el podi. Declaracions de Márquez a DAZN.
3: El primer gran objetivo, que era la clasificación, lo hemos cumplido muy bien. El segundo, que era la sprint, perder los menos puntos posibles, lo hemos cumplido más que bien, y mañana es seguir con la misma mentalidad, perder los menos puntos posibles y salir de aquí vivo para el campeonato.
2: El fins ara líder del Mundial, Jorge Martín, primer ha tingut problemes de pressió als pneumàtics i després ha comès una errada quan rodava segon. Àlex Márquez ha estat cinquè, Marco Bezzecchi i Raúl Fernández, que sortia des de la pole, han caigut al primer revolt. Demà, a les 9 del matí, es disputarà la cursa llarga, també el Gran Premi d'Indonèsia, com sempre en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i 3Cat.
4: 3Cat Info.
2: I en futbol, el Barça rep aquesta tarda el Getafe al Camp Nou a 6:45. Jugarà sense Rafinha, que no s'ha recuperat de l'edema muscular que es va fer en el partit amistós amb el Brasil fa 11 dies a Austràlia. El davanter brasiler descansarà avui i també dimarts a la Champions, al camp del Galatasaray. Hansi Flick ha deixat entreveure que Gabriel Jesús serà el substitut a l'eix de l'atac blaugrana.
5: Okay, this is the idea. He improved a lot.
6: Ha millorat molt aquí, s'ha adaptat a la nostra manera. Òbviament, la seva capacitat dins l'àrea ho està fent molt bé. Aquestes 3 setmanes han entrenat molt bé. Estic molt content i, per descomptat, està a punt.
5: Very good. I appreciate what I saw and of course he's ready.
2: El Barça-Getafe començarà a 6:45, una hora abans, a la TDT de Catalunya Ràdio. També avui es juga el Real Madrid-Vilareal a les 9 del vespre al Bernabéu, en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Els blancs ara mateix són quarts a la Lliga, a 6 punts del Barça. Avui també es disputen 2 partits més de primera, el Rayo Athletic Club a les 2 del migdia i l'Alavés Atlètic de Madrid a 4:45 de la tarda. La 8a jornada de primera la va obrir ahir l'Espanyol al camp del Màlaga. L'equip blanquiblau es va avançar la primera part amb un gol de Brian Zaragoza, però al minut 93 de la segona, Niño va empatar per l'equip andalús. El tècnic, Manolo González, que va fer fins a 6 canvis a l'11 titular, lamenta l'empat i la segona part del seu equip.
7: I a la segona sembla que no volíem la pilota i que no volíem perdre la pilota, com qui diu, no tenir responsabilitat de perdre aquesta pilota, que potser torna amb una ocasió de gol. I és... Una cosa és defensar bé, que ho hem fet, i una altra cosa és no atacar, que també ho hem fet, perquè hem atacat 3 vegades en condicions a segona part.
2: I a segon, el Sabadell aquesta tarda visita el camp del Ceuta, 4:45. L'equip arlequinat buscarà la primera victòria a domicili de la temporada, al camp del penúltim classificat. El Girona, per la seva banda, jugarà dilluns al camp del Tenerife. I en bàsquet, derrota del Barça a l'Eurolliga, 81-88, davant els Alguiris Kaunas al Palau Blaugrana. Un mal últim quart de l'equip de Sekulić va condemnar els blaugranes, que guanyaven de 10 al final del tercer període. També en bàsquet a la Lliga ACB aquest vespre a les 9, Breogán Bàsquet Girona, mentre que la resta d'equips catalans juguen demà. Madrid-Manresa a les 12, Obradoiro-Lleida també a les 12, Baskonia-Joventut a les 5 de la tarda i, finalment, València-Barça a les 7 de la tarda. I mentrestant, la selecció espanyola femenina d'hoquei patins, amb 7 de 10 jugadores catalanes, disputarà aquesta matinada la final del Mundial que es disputa a Asunción, al Paraguai. El combinat espanyol s'enfrontarà a l'Argentina després d'imposar-se al Paraguai, al Portugal, a les semifinals per 2-1.
4: Trescat Info.

0: Donald Trump ha anunciat un acord amb Vladimir Putin perquè Rússia subministri immediatament centenars de milers de barrils de dièsel als Estats Units. És una mesura que Washington espera que serveixi per abaixar els preus rècord del carburant i que Volodymyr Zelensky ha criticat amb duresa perquè considera que servirà, diu, per finançar i allargar l'ofensiva russa a Ucraïna. Es compleix un any de la firma d'alto el foc a Gaza. L'acord va acabar formalment amb la invasió israeliana a la franja, però no ha aturat els bombardejos. Israel ha atacat pràcticament cada dia el territori i l'últim any ha matat més de 1.400 palestins, 4 cada dia de mitjana. Un estudi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu revela que les noies són més propenses a tenir pensaments suïcidis que els nois. De les que van participar en aquesta investigació, un 17% havien intentat treure's la vida, el triple que en el cas dels nois. Els experts reclamen introduir la perspectiva de gènere també en els tractaments. Cap de setmana clau per decidir el candidat d'Esquerra a les eleccions generals. Ada Colau ha proposat que Gabriel Rufián lideri la candidatura del Front Ampli, però els republicans intenten que es mantingui a les seves files. La formació té de termini fins demà a la tarda per comunicar el seu candidat. Declaren culpable d'assassinat l'exparella de Carla Fernández, la noia de Girona morta el juliol del 2023. El jurat popular considera provat que l'home va agredir sexualment la víctima i la va estrangular. L'acusació li demana presó permanent revisable. El director de cinema Peter Jackson, conegut per la trilogia del Senyor dels Anells, rebrà avui el gran premi honorífic del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Kevin Bacon també visita avui Sitges, on presenta la comèdia de terror Family Movie.
1: Esports.
0: Victòria contra pronòstic de Marc Márquez de la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. El de Cervera se situa per primera vegada líder en solitari del Mundial amb 4 punts d'avantatge respecte a Jorge Martín. El Barça rep avui a la tarda el Getafe al Camp Nou. Jugarà sense Rafinha, que també es perdrà el partit de Champions de dimarts vinent contra el Galatasaray. Empat a 1 ahir de l'Espanyol al camp del Màlaga amb un gol de l'equip andalús al temps de descompte. Avui també juga el Madrid-Vila-Real a les 9 al Bernabéu. I la selecció espanyola femenina d'hoquei patins, amb 7 de 10 jugadores catalanes, juga avui de matinada a la final del Mundial contra l'Argentina. A les semifinals, el combinat espanyol va superar Portugal 2-1. Cap de setmana estable, cel assolellat moltes hores del dia, possiblement una mica més enterbolit demà a la tarda. Avui al migdia l'ambient suau, amb màximes de fins a 25 graus. A la nit tornarà a fer fresca o fred arran de la inversió tèrmica.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen gairebé 4 minuts de les 11 del matí. Us parla Jaume Brufau. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat un acord amb Vladimir Putin per poder importar dièsel rus de manera immediata. En un post a les xarxes, Trump ha assegurat que Vladimir Putin s'ha mostrat disposat a alliberar milions de tones del combustible els pròxims mesos. Per poder aplicar la mesura, el Departament del Tresor ha confirmat que aixecarà algunes sancions contra Moscou, que estan vigents des de fa 4 anys i que es van ampliar ara fa tot just 3 setmanes. Tot plegat en un nou moviment de la Casa Blanca per intentar rebaixar el preu del dièsel, que ha assolit màxims històrics quan falta menys d'un mes per les eleccions de mig mandat als Estats Units. El president

0: ucraïnès Volodymyr Zelensky ha denunciat l'acord anunciat per Trump i considera que és un regal a Putin que servirà per allargar la guerra a Ucraïna.
1: Això significa més diners per la guerra, més diners per seguir fent-nos patir. Això només beneficia a Putin i li dona la possibilitat de seguir combatent amb més intensitat.
0: L'anunci de Trump ha arribat enmig de la visita d'una delegació ucraïnesa a Miami per discutir una nova proposta per posar fi a la guerra a Ucraïna. El president Zelensky ha criticat que s'hagi fet servir aquesta negociació com una cortina de fum, ha dit, per poder segellar l'acord pel dièsel amb Moscou. A Ucraïna, com a mínim 7 persones mortes per un bombardeig rus contra la ciutat de Zaporizhia, a uns 30 quilòmetres de la línia del front. Les autoritats ucraïneses també han informat d'una desena de ferits i busquen més supervivents sota la runa. L'atac ha arribat en plena escalada contra infraestructures energètiques i civils. Rússia assegura que només aquesta nit ha interceptat més de 500 drons ucraïnesos sobre 16 regions russes. L'ofensiva ucraïnesa d'aquesta matinada s'ha centrat en la regió de Rostov, a tocar del mar d'Azov. Diversos drons han aconseguit impactar contra una terminal petroliera d'una refineria russa i també han malmès un pont ferroviari. L'atac contra la instal·lació petroliera russa ha passat poques hores després de l'acord entre Trump i Putin per subministrar aquest dièsel rus als Estats Units. I un any després de la firma de l'alto el foc a Gaza, continuen els atacs a la franja palestina. Les organitzacions humanitàries denuncien que hi ha hagut atacs israelians pràcticament cada dia, amb gairebé 4 morts diaris de mitjana, i la reconstrucció anunciada per Donald Trump queda de moment en paper mullat. Jerusalem, corresponsal, Jordi Brescó.
2: Es compleix un any de l'alto el foc, però les xifres que l'acompanyen fan que moltes organitzacions humanitàries dubtin si precisament aquest és el terme que cal utilitzar per definir l'any que s'ha viscut a la franja de Gaza. D'entrada, perquè hi ha hagut foc, és a dir, atacs israelians, en 329 dels 365 dies. Aquests atacs han provocat més de 1.400 palestins morts, 4 cada dia, i més de 5.000 ferits, molts d'ells per haver creuat la línia groga, la que delimitava la zona de domini israelià sobre la franja, que ha augmentat un 10% durant aquest any, del 53 al 63%. Això vol dir que els gazians viuen tots concentrats en pràcticament un terç del seu territori i, segons el Consell Noruec per als Refugiats, prop d'un milió ho fan encara en tendes o al ras. De fet, la reconstrucció promesa amb tota la pompa pel pla de Trump s'ha quedat en això, en promesa. Dels 68 milions de tones de runa que hi havia quan es va signar el pacte, només se n'ha retirat, de moment, un 1,5%.
0: Milers de palestins lluiten per sobreviure enmig de la runa, a les malalties i a tota mena d'escassetats. Per alguns, la guerra continua en forma de lluita diària per sobreviure enmig d'aquesta adversitat. Això ho ha expressat l'escriptor gazià Izzaldin Al-Masri.
3: Confiàvem que hi hauria un alto el foc, però no ha estat així. El que ha passat és que s'ha deixat de parlar de la guerra. Quan hi va haver la cimera de l'alto el foc, tot el món donava suport a Gaza. Un cop anunciat l'alto el foc, les veus dels partidaris de Gaza van callar, però la guerra en realitat no s'ha acabat.
0: Haman Obey és farmacèutic a Gaza i denuncia la falta de medicaments a la població.
4: Confiava que hi hauria més punts d'accés, que entrarien més béns al país i els preus baixarien, però malauradament cap d'aquestes expectatives s'ha complert. La prova és que gran part dels medicaments no es troben i els preus dels fàrmacs continuen en general molt alts.
0: Metges Sense Fronteres alerta de les ferides psicològiques que aquesta guerra està deixant en els infants. Avui, Dia Mundial de la Salut Mental, fan una acció artística a la plaça de les Glòries de Barcelona, que estem seguint amb la Maria Guixà.
5: Dificultat per relacionar-se amb altres nens i nenes, trastorns del son, agressivitat, són alguns dels símptomes traumàtics que pateixen els infants de Gaza arran de la guerra. Ara que fa un any de l'entrada en vigor de l'alto el foc i després de 3 anys de conflicte, des de Metges Sense Fronteres es reclama més protecció mèdica i sobretot més atenció psicològica a tots aquests infants. Joan Tubau és coordinador general de Metges Sense Fronteres per Palestina en declaracions a aquesta emissora.
6: Les nostres consultes de salut mental el que sí que fan és recollir totes aquestes històries, tot, recollir tota aquesta ansietat, tot aquest dol. En els últims 3 anys hem fet més de 135.000 consultes individuals i més de 245.000 persones han passat per les consultes, diguéssim, grupals. Això és una mínima part del que podem atendre, no? Avui els recursos i la capacitat que tenim les organitzacions sobre el terreny és la que és i les necessitats són infinites.
5: Una manera de combatre aquestes ferides psicològiques és a través de les teràpies, però sobretot també a través del joc

0: i de l'art, especialment de la música o del dibuix. I avui, l'artista plàstic Toni Horti reprodueix precisament aquí a Barcelona, en un mural de 70 metres quadrats, el dibuix que va fer la Rahf, una nena palestina d'11 anys.
1: El tema dels bombardejos, a la part de dalt de tot, veus un tanc a la banda esquerra, el tema de l'ambulància, l'exclamació d'una nena al seu costat d'horror, una altra bandera a la Gaza, jo interpreto que és un hospital, i llavors aquí veiem una explosió, i llavors aquí interpreto que és el lloc on la gent va recollir el menjar.
0: Aquesta acció, impulsada per Metges Sense Fronteres, es fa a la plaça de les Glòries de Barcelona.
2: S'han donat moltes dades al voltant d'aquest Dia Mundial de la Salut Mental, com per exemple que les noies d'entre 16 i 25 anys tenen més ideacions suïcides i fan més intents de suïcidi que els nois de la mateixa edat. Concretament, un 40% de les noies inscrites en un estudi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu reconeixen haver tingut pensaments suïcides davant del 25% dels nois. Aquest biaix es manté també en els intents de suïcidi, que és del 17% en les noies i del 6% en els nois. L'estudi, a més, alerta que els biaixos de gènere continuen condicionant el diagnòstic i l'atenció en salut mental. Per això, per millorar aquesta atenció, la psiquiatra i investigadora del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Judit Usall, reclama incorporar sistemàticament la perspectiva de sexe i gènere tant en la recerca com en la pràctica clínica. Ens ho ha explicat així a 3CAT Info.
3: Incloure sempre el tema hormonal, incloure sempre en quin moment del cicle menstrual estan les dones a les que avaluem, si estan en la menopausa o no, si prenen o no tractament hormonal. El tema de perinatal és molt rellevant, si estan embarassades o no. I després, tots els temes més de gènere, com serien doncs, el tema de rols, el tema d'estereotips, què en pensen les dones d'aquests rols, d'aquests estereotips.
2: Usall explica que aquests estereotips de gènere també poden influir la manera com s'interpreta el malestar i en com s'escolta les noies que demanen ajuda. A la Cristina li han caigut gairebé 300 ingressos hospitalaris, desenes d'intents de suïcidi i 10 anys de visites mèdiques per obtenir un diagnòstic.
4: Al principio no se sabía cómo ayudarme. Luego sí que se puso en marcha pues, un programa para mí o lo que sea, llámalo como quieras, no sé qué nombre ponerle, pero que sobre todo fue al principio que era muy recurrente que yo fuera a urgencias con, pues, no, con autolesiones y con intentos autolíticos porque no se me podía ayudar, se me enviaba a casa, como te he dicho, con una pastillita.
2: Tres minuts i serà un quart de 12.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Ada Colau ha sacsejat un cap de setmana clau per decidir el candidat d'Esquerra Republicana de Catalunya a les pròximes eleccions generals del 29 de novembre. L'exalcaldessa de Barcelona ha proposat públicament a Gabriel Rufián que lideri la candidatura del Front Ampli en declaracions a La Sexta.
6: Yo creo que el mismo Gabriel Rufián ha sido de los más lúcidos, ¿no?, en defender esa idea de que nadie entendería de que no hubiera una única papeleta a la izquierda del PSOE. Entonces yo sí que le pediría a Gabriel Rufián, ¿no?, que ejerciera ese liderazgo y esa responsabilidad para acabar de ayudar a unir todas estas propuestas de la izquierda.
2: L'oferiment d'Ada Colau ha arribat a les portes d'un cap de setmana clau per al partit d'Oriol Junqueras, que vol tancar el nom del candidat i que intenta retenir Rufián perquè continuï sota la marca d'Esquerra. Hores d'ara, Gabriel Rufián manté el silenci i encara no confirmat si repetirà o no com a cap de cartell dels republicans. La direcció d'Esquerra dona per fet que es quedarà i diu que l'acord està encarrilat. Oriol Junqueras vol acabar amb el debat del candidat aquest cap de setmana mateix i diu que ja té un pla B a punt per si finalment Gabriel Rufián decideix saltar del partit. Per cert, que Esquerra i Bildu han acordat reeditar la coalició al Senat. En un comunicat fet públic avui, totes dues formacions anuncien que repeteixen la fórmula de les eleccions del 2023 i que les bases de tots dos partits sobiranistes ratificaran la proposta els pròxims dies. Són també hores decisives per la CUP, que en aquest cas ha de resoldre si es presenten o no a les generals. El partit reuneix avui al matí el seu màxim òrgan amb divisió encara d'opinions. Els cupaires no descarten tancar el debat amb una votació interna al final de la trobada, avui de la Mesa Nacional, si les posicions continuen encallades. Els que aposten per presentar-se el 29N, com Poble Lliure, destaquen que l'esquerra independentista en aquests moments està orfe de propostes electorals en ple context d'efervescència per la crisi de l'habitatge i l'amenaça de l'extrema dreta. Els detractors, com el Corrent Endavant, ho comparteixen, però dubten que l'espai polític estigui prou fort com per fer una candidatura competitiva.

0: de la CUP també hi ha qui tem que no participar a les generals els aparti del focus mediàtic a pocs mesos de les municipals, l'any vinent al maig, que admeten que són la seva autèntica prioritat. De la seva banda, Junts i el partit de Marta Pasqual es presentaran en coalició a les properes eleccions, no només a les espanyoles. Pasqual enterrà la destral de guerra contra Puigdemont i aquesta tarda ha signat l'acord, la mateixa família política, i ha arribat també amb el número 2 de Junts. El PSC ha acusat Junts de voler afavorir el govern del Partit Popular, amb Vox a la Moncloa, després de les eleccions generals del 29 de novembre. El seu president del grup parlamentari socialista, Ferran Pedret, creu que els de Puigdemont estan aplanant el camí perquè la dreta i l'extrema dreta governin Espanya. Això després que Junts ha tancat la porta aquesta setmana a tornar a investir Pedro Sánchez. Declaracions de Pedret a l'espai L'Hemicicle de 3Cat Info.
1: Turull el que està dient és que de manera directa o indirecta afavoreixen que el... no sé, que el vicepresident d'Espanya sigui Santi Abascal, no? A mi em sembla que és una manera molt estranya d'entrar en campanya. Em sembla que la major part dels electors de Junts no volen que Feijóo i Abascal estiguin al capdavant d'un govern d'Espanya.
0: Pedret confia que es pugui reeditar un govern progressista a la Moncloa després del 29 de novembre.
2: 3Cat Info.
0: Gairebé passa un minut d'un quart de 12. Trànsit d'aquesta hora. Connexió amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bon dia.
3: Bon dia, Jaume. Comencem dient que hi ha intensitat a l'AP7 de Montornès del Vallès a la Roca en sentit nord i també a Martorell en sentit sud. A la C16 a Berga i amb menys afluència a Cercs també, però també hi ha déu-n'hi-do la circulació a la C16 en sentit nord. A la C25 al terme de Sallent en sentit oest cap a Manresa per un accident. Hi ha un carril tallat. A la 2 a Jorba en sentit oest cap a Cervera per obres. A la C17 també hi ha retencions entre la Garriga i Sant Martí de Sant Elles en sentit nord. A la C55 a Castellgalí en sentit nord cap a Manresa. A la C14 a Oliola, a la Noguera, en tots els sentits, perquè un camió volcat ocupa un carril. Es dona pas alternatiu. A la C32 a Montgat en sentit nord, a la B20 a Santa Coloma de Gramenet cap al nus de la Trinitat, tant a la C58 com a la C33 cap a l'entrada a Barcelona i a la Ronda de Dalt, ja a Barcelona, a l'altura de Montbau, en sentit Besòs. Hem d'afegir que, tot i que ja s'ha resolt la incidència pel robatori de cable entre Mollet, Sant Fost i Montmeló, que ha provocat justament que els trens de línies R2 Nord, R2, R8 i R11 arrosseguessin retards importants, encara se n'arrosseguen de menys importants un cop resolta la incidència i de mica en mica es van establint els seus horaris habituals. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bon dia.
3: Bon dia.
2: El temps.
0: Enric Agut.
4: Cap de setmana estable, amb sol durant moltes hores, però també en alguns moments amb el cel tapat o variable o enterbolit. Per exemple, demà entre mig matí i demà a la tarda arribaran núvols procedents del Cantàbric o de l'Aragó i portaran el cel doncs, a mica variable i fins i tot pot caure alguna gota cap a la cara nord del Pirineu demà a la tarda. Poca cosa, algunes roïnes i finalment arribar a caure. Avui sol, a matí i a la tarda, i molta calma, el vent quedarà residual de tramuntana al cap de Creus, el mestral acabarà desapareixent i és un dia de contrast tèrmic perquè les mínimes han estat baixetes, amb un grau tan sols a Prades, 3 a Guixers, 2 a la Bonaigües, 8 a Lleida, 6 a Òdena o les més altes de mínima 16 a Portbou o a Barcelona. Però de dia la temperatura pujarà un parell o 3 de graus a molts indrets respecte a les d'ahir i bastantes xifres avui es mouran al voltant dels 22, 23, 24 o 25 graus.
5: 3Cat Info. Estimo que ja es faci tan gran i jo tornar a ser una nena, treure les estovalles bones, les sobre el taulàs eternes, fotos borroses on sempre es cola un dit, una panxa es belluga, l'altra sent papallones, tant de bo ja fossis aquí.
6: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
7: Atenció, torna Barnafil. Compra i venda de segells, monedes i articles de col·lecció.
8: Celebració especial del centenari d'Antoni Gaudí. Vine a veure les noves proves numismàtiques.
7: Accés gratuït. I si dius que ho has sentit a Catalunya Ràdio, una entrada de

0: provocat danys en edificis, carreteres i infraestructures bàsiques. Un sisme que va causar desperfectes en hotels, esglésies, comerços i edificis públics, especialment a les províncies de l'interior. José Raúl Molino, president del País, fa una crida a la població perquè mantingui la calma.
1: El desastre que estamos enfrentando es grande a nivel nacional, como algunos lugares más que otros, pero lo más importante aquí es preservar la calma, por favor. De aquí a mañana, pues no, llenaremos de más recursos, más cosas que están pidiendo, agua, cosas para niños.
0: L'huracà Isaías ha tocat terra a Florida, a la costa del Golf de Mèxic, i s'ha feblit fins a la categoria 1, un fenomen que registra vents sostinguts de 150 km per hora i que avança cap al nord a 31 km per hora. Tot i haver perdut intensitat, les autoritats mantenen l'alerta per la potència del vent, les inundacions sobtades i la pujada del nivell del mar a la costa. La pluja pot deixar acumulacions importants, especialment al nord-oest de Florida, al sud d'Alabama i a Geòrgia. Els primers balanços xifren en gairebé 590.000 les persones abonades de Florida i Alabama que s'han quedat sense subministrament elèctric. I a l'Índia la policia ha detingut avui el fundador del moviment juvenil anomenat Partit Popular de les Paneroles, Abhijit Dipke, hores abans de les protestes convocades a Nova Delhi. En el moment en què agents de la policia entraven a l'avió acabat d'aterrar a la capital per detenir-lo, a ell i altres líders del moviment. També han detingut centenars de simpatitzants que es dirigien a les mobilitzacions. Per evitar noves concentracions, s'han suspès els serveis d'internet mòbil en algunes zones del centre i s'han tancat diverses estacions de metro. El moviment del Partit Popular de les Paneroles va començar a les xarxes socials el maig passat per canalitzar les queixes contra l'atur, la corrupció i les irregularitats en els exàmens oficials. Les protestes van adquirir notorietat nacional al juliol, fins al punt de provocar la dimissió del llavors ministre d'Educació. Ara el moviment també alimenta la indignació contra el govern nacionalista hindú del primer ministre, Narendra Modi, i en contra de les autoritats electorals. El jurat popular ha declarat culpable l'exparella de Carla Fernández per l'assassinat de la jove a Girona el juliol del 2023. També el considera culpable dels delictes d'agressió sexual i robatori amb violència. Segons el veredicte, l'acusat va esperar a la víctima al replà de casa seva i la va atacar per sorpresa. El jurat també conclou que li va fer tocaments i que després la va estrangular per evitar que el pogués denunciar. Després, li va robar dues targetes. L'arrestat va declarar que no li volia fer mal. L'acusació demana per l'acusat presó permanent revisable per assassinat i 10 anys més també per agressió sexual, així com 3 per robatori violent. Ara el tribunal haurà de determinar quines penes li imposen.
2: 3CAT Info.
0: Peter Jackson i Kevin Bacon visiten avui el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges amb el neozelandès que rebrà el Gran Premi Honorífic i amb el nord-americà que presentarà la pel·lícula Family Movie. Us seguim a Sitges amb en Marc Garriga.
3: Peter Jackson ha vingut per diversos motius. De moment, aquesta nit, recollir el Gran Premi Honorífic i presentar la nova versió restaurada de Clínicament Morta, que als cinemes es va estrenar amb el títol Brain Dead, tu madre se ha comido mi perro. Va ser el primer gran èxit d'un cineasta que després va assolir l'èxit mundial amb la trilogia del Senyor dels Anells. Per la seva part, Kevin Bacon presentarà aquesta comèdia de terror, Family Movie, rodada literalment amb la seva família, la seva dona Kyra Sedgwick i els seus dos fills. Ahir va ser el dia de Pino Donaggio, el compositor de capçalera de Brian De Palma, per qui va escriure les bandes sonores de Carrie o Vestida per matar, per exemple. Abans, però, havia triomfat amb la cançó melòdica i en va deixar constància en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Yo que en un momento puedo estar lejos de ti. Como iba a estar la vida entera y a sentir...
3: Prop de 200 bandes sonores deixa com a llegat i segueix treballant als 84 anys. Recorda que Morricone va guanyar l'Oscar amb 92, per tant diu que encara és a temps. Donaggio presentava Su propio infierno, on ha treballat amb el director danès Nicola Winding Refn, un film que ja es pot veure a les sales de cinema.

0: Poc més de 5 minuts i seran 11:45.
1: Esports.
0: Roger Arnau, bon dia.
2: Bon dia. Victòria contra pronòstic de Marc Márquez a la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. El pilot de Cervera ara se situa per primera vegada líder en solitari del Mundial, amb 4 punts d'avantatge respecte a Jorge Martín, que ha acabat quart, mentre que Ogura i Dijen Antonio han completat el podi.

0: Y declaraciones de Márquez a DAZN.
1: El primer gran objetivo, que era la clasificación, lo hemos cumplido muy bien. El segundo, que era la sprint, perder los menos puntos posibles, lo hemos cumplido más que bien. Y mañana es seguir con la misma mentalidad, perder los menos puntos posibles y salir de aquí vivo para el campeonato.
0: El fins ara líder del Mundial, Jorge Martín, primer ha tingut problemes de pressió als pneumàtics i després ha comès una errada quan rodava segon.
2: Digo, bueno, a falta de 5 dejo pasar a Marc e intento luego atacar otra vez, ¿no? Y es lo que he hecho. Al final estaba en presión ya para la última vuelta y pensaba hacer un adelantamiento, pero bueno, he hecho un error y me he ido fuera. La verdad que me encontraba bien, me encontraba rápido.
0: Per altra banda, Marco Bezzecchi i Raúl Fernández, que sortia des de la pole, han caigut quan anaven al primer revolt. Demà a les 9 es disputarà la cursa llarga, com sempre, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i de 3CAT. Marc Márquez, com avui, sortirà des de la segona línia de la graella. Per cert, també en motociclisme, al Mundial de Superbikes, Albert Arenas pot proclamar-se matemàticament campió del món de Superesport 600 a la cursa que es disputarà a partir de les 3 al circuit d'Estoril, a Portugal. Aquest cap de setmana, per cert, també es disputa el Gran Premi de Singapur de Fórmula 1 al circuit urbà de Marina Bay. A les 11 havia de començar la cursa sprint, però de moment s'ha endarrerit, encara no ha començat a causa de la intensa pluja. Max Verstappen, recordem, ha de sortir des de la pole, seguit de Russell i també de Leclerc, mentre que el líder del Mundial, Kimi Antonelli, sortirà en setena posició. També avui a les 3 es disputarà, està previst que es disputi, si no hi ha més retards, la qualificació de la cursa llarga de demà.
3: 3CAT Info.
0: I en futbol, el Barça rep aquesta tarda el Getafe al Camp Nou a 6:45. L'equip blaugrana jugarà sense Rafinha, que no s'ha recuperat de l'edema muscular que es va fer en un partit amistós amb el Brasil fa 11 dies a Austràlia. El davanter brasiler descansarà avui i també ho farà dimarts a la Champions al camp del Galatasaray. Hansi Flick ha deixat entreveure que serà Gabriel Jesús qui el substituirà a l'eix de l'atac blaugrana.
4: Okay, this is the idea. He improved a lot.
5: Ha millorat molt aquí, s'ha adaptat a la nostra manera. Òbviament, la seva capacitat dins l'àrea ho està fent molt bé. Aquestes 3 setmanes ha entrenat molt bé. Estic molt content i per descomptat està a punt.
4: Very good. I appreciate what I saw and of course he's ready.
0: Si avui el Barça guanya el Getafe, aconseguirà la 8a victòria consecutiva en 8 jornades. El partit, com recordem, començarà a 6:45, una hora abans, a la TDT de Catalunya Ràdio. També avui es juga el Real Madrid-Villarreal a les 9 al Santiago Bernabéu, en aquest cas en directe al Tot Gira. Els blancs ara mateix són quarts a la Lliga, a 6 punts del Barça. També es disputen avui 2 partits més de primera, el Rayo Athletic Club de Bilbao a les 2 i l'Atlètic de Madrid a 5:15 de la tarda. La 8a jornada de primera, però, la va obrir ahir l'Espanyol al camp del Màlaga. L'equip blanquiblau es va avançar la primera part amb un gol de Brian Zaragoza, però al minut 93 de la segona, ja en temps de descompte, Niño va empatar pels andalusos. El tècnic, Manolo González, lamenta l'empat i també la segona part del seu equip.
6: I a la segona sembla que no volíem la pilota i que no volíem perdre la pilota, com qui diu, no tenir responsabilitat de perdre aquesta pilota, que potser tornem una ocasió de gol. I és una cosa és defensar bé, que ho hem fet, i una altra cosa és no atacar, que també ho hem fet, perquè hem atacat 3 vegades en condicions a la segona part.
0: L'Espanyol, després d'aquest empat, suma 8 punts després de 8 jornades. Mentrestant, a segona, el Sabadell aquesta tarda visita el camp del Ceuta, 4:45. L'equip arlequinat buscarà la primera victòria a domicili de la temporada al camp del penúltim classificat. El Girona, per la seva banda, no jugarà fins dilluns. Ho farà al camp del Tenerife. I encara en futbol a la Primera Federació, el Nàstic visita aquesta tarda 4:45 al camp del Torremolinos, mentre que l'Europa i el Sant Andreu jugaran demà i demà passat. L'Europa ho farà a casa contra l'Algesires, mentre que el Sant Andreu visitarà el camp de l'Hèrcules d'Alacant. I en bàsquet, derrota del Barça a l'Eurolliga 81-88 davant dels Alguiris Kaunas al Palau Blaugrana. Un mal últim quart de l'equip de Sekulić va condemnar els Blaugrana, que guanyaven de 10 a 10 minuts quan faltaven 10 minuts per acabar el partit. Pel que fa a la Lliga ACB, aquest vespre a les 9 es disputa el Breogán Bàsquet Girona, mentre que la resta d'equips catalans juguen demà. Madrid-Manresa i Obradoiro-Lleida, tots dos partits a les 12 del migdia, mentre que el Baskonia Joventut es disputarà a les 5 i el València-Barça a les 7. Acabem dient que la selecció espanyola femenina d'hoquei patins, amb 7 jugadores catalanes, disputarà aquesta matinada la final del Mundial Asunción, al Paraguai.

0: 3CAT Info.
1: Molt bon dia, són 2:15. Donald Trump ha anunciat un acord amb Vladimir Putin perquè Rússia subministri immediatament centenars de milers de barrils de dièsel als Estats Units. Una mesura que Washington espera que serveixi per abaixar els preus rècord del carburant i que Volodymyr Zelensky ja ha criticat amb duresa perquè, diu, servirà per finançar i allargar l'ofensiva russa al seu país. Un estudi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu revela que les noies són més propenses a tenir pensaments suïcidis que els nois. De les que van participar a la investigació, un 17% havien intentat treure's la vida, el triple que en el cas dels nois. Els experts recomanen introduir la perspectiva de gènere també en els tractaments per aquests casos. Cap de setmana decisiu per tal de triar candidat a Esquerra a les eleccions generals, Ada Colau a les últimes hores ha proposat que Gabriel Rufián lideri la candidatura del Front Ampli, però els republicans intenten que es mantingui a les seves files. La formació té de termini fins demà per comunicar el seu candidat. Des d'ara fins a arribar a les 12, entre diverses qüestions, us explicarem que el rei del Marroc, Mohamed VI, ha parlat per primera vegada sobre la crisi a Ceuta. El monarca ha advertit que les relacions amb Espanya no poden ser objecte de pressions ni xantatges i ha criticat la instrumentalització del conflicte per part d'alguns sectors. Jokes Gràcies s'acomiada definitivament avui al vespre amb el darrer concert multitudinari a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. L'espectacle en què la banda posa punt final a una trajectòria de 16 anys es podrà seguir en directe per ICAT a partir de les 8 de la tarda. I en esports aquesta hora, Roger Arnau, bon dia.
2: Bon dia. Destaquem ara mateix victòria contra pronòstic de Marc Márquez de la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. El pilot de Cervera se situa per primera vegada líder del Mundial en solitari. Té 4 punts d'avantatge respecte a Jorge Martín. En futbol, per altra banda, el Barça rep aquesta tarda el Getafe al Camp Nou. L'equip blaugrana jugarà sense Rafinha, que també es perdrà el partit de dimarts a la Champions contra el Galatasaray.
1: Tot plegat en aquest cap de setmana estable, amb cel assolellat durant moltes hores, possiblement més enterbolit diumenge a la tarda. Avui al migdia ambient, suau, amb màximes de fins a 25 graus. El president dels Estats Units, Donald Trump, anuncia un acord amb Vladimir Putin per poder importar dièsel rus de manera immediata. En un post a les xarxes, Trump ha assegurat que Putin s'ha mostrat disposat a alliberar milions de tones del combustible en els pròxims mesos. Per poder aplicar, però, aquesta mesura, el Departament del Tresor ha confirmat que aixecarà algunes sancions contra Moscou, que estan vigents des de fa 4 anys i que es van ampliar ara fa tot just 3 setmanes. Tot plegat en un nou moviment de la Casa Blanca per intentar rebaixar el preu del dièsel, que ha assolit màxims històrics quan falta menys d'un mes per les eleccions de mig mandat. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha denunciat l'acord anunciat per Trump i considera que és un regal a Putin que servirà per allargar la guerra a Ucraïna.
3: Això significa més diners per la guerra, més diners per seguir fent-nos patir. Això només beneficia a Putin i li dona la possibilitat de seguir combatent amb més intensitat.
1: L'anunci de Trump ha arribat enmig de la visita d'una delegació ucraïnesa a Miami per discutir una nova proposta per posar fi a la guerra a Ucraïna. Zelensky ha criticat que s'hagin fet servir aquestes negociacions com una cortina de fum, ha dit, per poder segellar l'acord pel dièsel a Moscou. A Ucraïna, aquesta passada matinada, com a mínim 7 persones han mort per un bombardeig rus contra la ciutat de Zaporizhia, a uns 30 quilòmetres de la línia del front. Les autoritats ucraïneses també han informat d'una desena de ferits i busquen més supervivents sota la runa. I a Alemanya, la fotografia de l'excanceller Gerhard Schröder amb Vladimir Putin a la celebració del seu aniversari ha aixecat molta polseguera. L'excanceller és amic personal del president rus des de fa anys, però ara ha provocat crítiques perquè aquesta visita ha arribat en plena escalada bèl·lica amb la guerra d'Ucraïna en marxa. Berlín, corresponsal Jordi Regàs.
4: A la foto distribuïda per les xarxes socials del Kremlin aquest dijous es veu un

0: Vladimir Putin, que encaixa efusivament la mà amb l'ex-canceller Gerhard Schröder. Tots dos miren a càmera, riallers, en un entorn que suggereix un domicili privat, amb una estufa de rajoles al darrere. La imatge es va fer pública dijous i aquest divendres el govern alemany ha reaccionat.
1: El canceller està profundament indignat sobre la trobada del senyor Schröder amb el president rus. Putin és responsable de la guerra a Ucraïna. Són les seves ordres les que la impulsen. Amb aquest rodafons és gaire immoral que el senyor Schröder celebri un dia com aquest amb Putin.
0: L'amistat de Schröder amb Putin ve de lluny, quan l'any 98 l'alemany va arribar a canceller. Els darrers anys, Schröder havia participat en l'empresa del gasoducte Nord Stream 2 i també havia format part del Consell d'Administració de la petrolera Rosneft. A banda dels vincles econòmics, el que no li perdona el govern alemany és que no condemnés l'atac rus a Ucraïna. De la seva relació amb Putin, Schröder respon que són amics i que ningú li ha de dir què ha de fer. Alemanya, tot plegat, l'ha convertit en un pària polític.
2: I el president dels Estats Units, Donald Trump, ha criticat el comitè del Premi Nobel de la Pau per haver lliurat el guardó a la jurista pels drets humans, Naibi Pillay. Ha qualificat la decisió de vergonyosa i indignant i ha lamentat que no li hagin donat a ell. En un mític del Partit Republicà, Trump ha assegurat que no havia sentit parlar mai de la guanyadora del premi i ha dit que el Nobel de la Pau ha quedat desacreditat per sempre.
3: I've never heard of the person.
4: No sé qui és aquesta persona. Conec molta gent, però no havia sentit a parlar d'ella. Però tot i així, felicitats. El Premi Nobel de la Pau ha quedat desacreditat per sempre per un grup d'ideòlegs radicals i contraris a la democràcia i enemics de la civilització. Tenint en compte el meu historial de pau, un historial que no ha assolit ningú, demostra com de corromput està el Nobel de la Pau.
2: Les declaracions han arribat poques hores després que els Estats Units hagin anunciat noves sancions contra el Tribunal Penal Internacional del qual Pillay va formar-ne part. Marco Rubio, secretari d'Estat nord-americà.
5: Prohibirem les transaccions amb aquest tribunal il·legítim, tallant-li els recursos i paralitzant la seva capacitat d'actuar contra nosaltres. Els Estats Units no estan subjectes a la jurisdicció d'aquest fals tribunal. Els dos partits hi estan d'acord, però només el president Trump actua per acabar amb aquesta amenaça d'una vegada per totes. O bé el TPI posa fi a les seves amenaces, o bé nosaltres posarem fi al TPI.
2: Rubio considera que un tribunal és el que vol processar els ciutadans nord-americans com el TPI, com ara soldats i polítics electes, i no té cap credibilitat, i ha esgrimit que els Estats Units mai han reconegut la seva autoritat. Dos quarts i mig de 12. Les noies d'entre 16 i 25 anys tenen més ideacions suïcides i fan més intents de suïcidi que els nois de la mateixa edat. Concretament, un 40% de les noies inscrites en un estudi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu reconeixen haver tingut pensaments suïcides davant del 25% dels nois. Aquest biaix es manté també en els intents de suïcidi, que són del 17% en les noies i del 6% en els nois. Aquest estudi alerta, a més, que els biaixos de gènere continuen condicionant el diagnòstic i l'atenció en salut mental. Avui és el Dia Mundial de la Salut Mental. Per millorar l'atenció a aquest col·lectiu, la psiquiatra i investigadora del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Judit Usall, reclama incorporar sistemàticament la perspectiva de sexe i gènere tant en la recerca com en la pràctica clínica. Són declaracions que ha fet a 3CatInfo.
6: Incloure sempre el tema hormonal, incloure sempre en quin moment del cicle menstrual estan les dones a les que avaluem, si estan en la menopausa o no, si prenen o no tractament hormonal. El tema de perinatal és molt rellevant, si estan embarassades o no. I després, tots els temes més de gènere, com serien doncs, el tema de rols, el tema d'estereotips, què en pensen les dones d'aquests rols, d'aquests estereotips.
2: Usall explica que aquests estereotips de gènere també poden influir a la manera com s'interpreta el malestar i en com s'escolta les noies que demanen ajuda. A la Cristina, per exemple, li han caigut gairebé 300 ingressos hospitalaris, desenes d'intents de suïcidi i 10 anys de visites mèdiques per poder obtenir un diagnòstic.
7: Al principio no se sabía cómo ayudarme. Luego sí que se puso en marcha pues, un programa para mí o lo que sea, llámalo como quieras, no sé qué nombre ponerle, pero que sobre todo fue al principio que era muy recurrente que yo fuera a urgencias con, pues no, con autolesiones y con intentos autolíticos porque no se me podía ayudar, se me enviaba a casa, como te he dicho, con una pastillita.
2: La Generalitat ha fet des de l'any 2020 fins ara 66 inspeccions relacionades amb la salut mental dels treballadors de centres de moderació de continguts de xarxes socials. En alguns dels casos es va constatar que efectivament les imatges havien tingut impacte en aquests treballadors i que no s'havien pres prou mesures per prevenir possibles riscos psicosocials pels empleats. De fet, es dona el cas que diumenge passat es va suïcidar una jove francesa que havia estat moderadora de continguts de Facebook a Barcelona. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, assegurava ahir que vol ampliar a tot el món laboral l'estratègia de la Generalitat sobre salut mental i entorns digitals.
8: Ho volem fer extensiu a l'àmbit del treball de totes aquelles persones doncs, que estan treballant també en sistemes d'entorn digital, no? I, per tant, estarem molt amatents a que hi hagi una protecció de la salut mental de tots els treballadors de Catalunya.
2: La directora del Pacte Nacional de Salut Mental, Laia Arnal, s'ha mostrat partidària de regular l'ús de les xarxes socials per protegir els més joves. N'ha parlat en una entrevista aquest matí a 3cat Info.
9: Haurem de posar tots aquells recursos, també legislatius, d'inspecció, de penalització i sobretot de prevenció. No es tracta de prohibir l'ús, sinó es tracta de regular-los i de posar tots a les barreres i línies vermelles i garanties perquè s'acompleixin i perquè realment no es vegi ningú condicionat.
2: I a Reus aposten per fer teràpia amb gossos per atendre fills i filles de dones que han estat víctimes de violència masclista. Després d'un programa pilot que ha tingut molt bona acollida, s'engega la segona edició de la iniciativa batejada com a Tarda Peluda, en què es treballa el benestar dels infants a través dels gossos. En temes dades, des de Tarragona, la Clara Chavarría Domingo.
10: 11 anys i m'ha agradat molt participar al projecte de la Tarda Peluda.
11: Aquesta és una de les nenes que va participar a la Tarda Peluda, una iniciativa de l'Ajuntament de Reus que es va posar en marxa l'any passat. Una vintena de nens i nenes van acudir a una sessió setmanal durant tot el curs en què dues gosses, l'Ura i la Cora, eren les protagonistes. La intervenció pretenia afavorir el benestar emocional i desenvolupar les habilitats socials d'aquests infants. Gisela Ferran és tècnica municipal de l'Ajuntament de Reus.
12: No es tracta només de jugar amb gossos, no? Sinó que és un procés planificat, estructurat, amb uns objectius concrets i guiat per un professional, és l'educador social, no? Que és la que lidera i du a terme les sessions i després, juntament amb el tècnic en intervencions assistides amb animals, vaja, podem dir que el gos actua com a fil conductor i facilitador de les activitats.
11: Les activitats busquen regular les emocions i treballar l'autoestima.
10: El que més m'ha agradat ha sigut parlar de l'autoestima. He après que és important estimar-se un mateix i respectar els altres. L'activitat que m'ha agradat més ha sigut muntar els circuits de la Cora i Laura i donar-li premis.
12: Les activitats que funcionaven molt bé eren, per exemple, els circuits d'agility que fèiem amb el gos. L'infant guiava el gos quin és el missatge, no? Que es volia aconseguir, doncs, que és capaç de fer, de guiar, de decidir, de fer-ho bé.
11: L'any passat es van atendre una vintena de criatures de primària i enguany es farà amb nens de primer i segon de primària i de segon i tercer d'ESO.
2: Info. Ada Colau ha sacsejat un cap de setmana clau per decidir el candidat d'Esquerra Republicana a les eleccions del 29 de novembre. I és que l'exalcaldessa de Barcelona ha proposat públicament Gabriel Rufián que lideri la candidatura del Front Ampli, en declaracions a La Sexta.
13: Yo creo que el mismo Gabriel Rufián ha sido de los más lúcidos, ¿no?, en defender esa idea de que nadie entendería de que no hubiera una única papeleta a la izquierda del PSOE. Entonces yo sí que le pediría a Gabriel Rufián, ¿no?, que ejerciera ese liderazgo y esa responsabilidad para acabar de ayudar a unir todas estas propuestas de la izquierda.
2: L'oferiment de Colau ha arribat a les portes d'un cap de setmana clau per al partit d'Oriol Junqueras, que vol tancar el nom del candidat i que intenta retenir Rufián perquè continuï sota la marca d'Esquerra. Hores ara, Rufián manté el silenci i encara no ha confirmat si repetirà com a cap de cartell dels republicans. La direcció d'Esquerra dona per fet que es quedarà i diu que l'acord està encarrilat. Junqueras vol acabar amb el debat del candidat aquest cap de setmana i ja té un pla B a punt per si finalment Rufián decideix saltar de la formació. Per cert, que Esquerra i Bildu han acordat reeditar la coalició al Senat. En un comunicat fet públic avui, totes dues formacions anuncien que repeteixen la fórmula de les eleccions del 2023 i que les bases dels dos partits sobiranistes ratificaran la proposta els pròxims dies. Són hores també decisives a la CUP per resoldre si es presenten o no a les eleccions generals del novembre. El partit es reuneix avui al matí amb el seu màxim òrgan amb divisió d'opinions. Els cupaires no descarten tancar el debat amb una votació interna al final de la trobada, avui, de la Mesa Nacional si les posicions continuen encallades. I el rei del Marroc, Mohamed VI, ha parlat per primera vegada sobre la crisi a Ceuta. El monarca ha advertit que les relacions amb Espanya no poden ser objecte de pressions ni xantatges i ha criticat també la instrumentalització del conflicte per part d'alguns sectors que, sense donar noms, ha qualificat d'irresponsables.
14: Davant les declaracions irresponsables i la flagrant explotació de la qüestió des de determinats sectors polítics i mediàtics, afirmem que la relació amb Espanya és una elecció sobirana i voluntària, que de cap manera estarà condicionada per cap pressió, amenaça o xantatge.
2: El monarca marroquí ha reconegut que el model de cooperació migratòria amb Espanya ha quedat esgotat i proposarà una nova estratègia per evitar les crisis recurrents, ha dit. També ha insistit que el Marroc és un soci responsable i fiable.
15: 3CAT Info.
2: Gairebé va ser un minut de 11:45. Trànsit. Equip viari. Carmina Malagarriga, bon dia.
16: Bon dia, Jaume. Doncs la situació, cada vegada hi ha més densitat de trànsit. Començarem parlant de l'AP7, on hi ha retencions de Martorell a Gelida en sentit sud i de Mollet del Vallès a la Roca en sentit nord. També a la C16 entre Berga i Cercs en sentit nord cap al túnel del Cadí, a la C17 entre Aiguafreda i Tagamanent en sentit nord cap a Vic, també a la C59 a Palau-solità i Plegamans i també a Sant Feliu de Codines en sentit nord cap a Moià. A la C55 a Castellgalí en sentit nord cap a Manresa. A la C25 al terme de Sallent en sentit oest cap a Manresa per un accident. Hi ha un carril tallat. A la C14 a Oliola per un accident amb un camió bolcat, si dona pas alternatiu. A la 2 a Jorba, en sentit oest, cap a Cervera. A la C60 a Argentona, en sentit sud, cap a la C32. A la C32 a Montgat, en sentit nord. Tant a la C58 com a la C33, a l'altura de Montcada i Reixac, cap a Barcelona. A la B10 a Sant Adrià de Besòs, cap al nus de la Trinitat. I, finalment, ja a Barcelona, a la Ronda de Dalt, a l'altura de Montbau, en sentit Besòs. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
2: Gràcies, Carmina. Bon dia.
16: Bon dia.
15: El temps.
2: Enric Agut.
17: Cap de setmana estable, amb sol durant moltes hores, però també en alguns moments amb el cel tapat o variable o enterbolit. Per exemple, demà entre mig matí i demà a la tarda arribaran núvols procedents del Cantàbric o de l'Aragó i portaran el cel doncs, a mica variable i fins i tot pot caure alguna gota cap a la cara nord del Pirineu demà a la tarda. Poca cosa, algunes roïnes i finalment arribar a caure. Avui sol, a matí i a la tarda, i molta calma, el vent quedarà residual de tramuntana al Cap de Creus, el mestral acabarà desapareixent i és un dia de contrast tèrmic perquè les mínimes han estat baixetes, amb un grau tan sols a Prades, 3 a Guixers, 2 a la Bonaigües, 8 a Lleida, 6 a Òdena o les més altes de mínima 16 a Portbou o a Barcelona. Però de dia la temperatura pujarà un parell o 3 de graus a molts indrets respecte a les d'ahir. I bastantes xifres avui es mouran al voltant dels 22, 23, 24 o 25 graus.
15: Every fraction of a degree will cost lives. A 3CAT Info. But we can still bring warming back below. Insostenibles.
18: A primera hora s'ha enviat un alert per risc d'inundacions.
15: Insostenibles.
19: És el repte que es planteja davant el canvi climàtic al departament.
15: El retrat de la crisi climàtica i ambiental a 3CAT Info.
20: Al 112 hi han entrat 246 trucades.
15: Us expliquem les transformacions climàtiques i els seus efectes.
21: Els pagesos han començat a collir la fruita abans del que és habitual.
15: Posem el termòmetre a l'estat de salut dels nostres ecosistemes i ens acostem al que estem fent per frenar-ho i adaptar-nos a la nova situació. Insostenibles, a 3CAT Info, amb Montse Poblet.
2: I CAT retransmetrà en directe l'últim concert d'avui, d'oques gràcies a l'estat olímpic Lluís Companys de Barcelona. La cita a 8:45 del vespre i a partir de les 8 ja arrencarà el programa especial Pericat. TV3 i el canal de YouTube de 3CAT també retransmetran el concert en directe el dia que passarà a la història de la música d'aquest país. I és que els osonencs posen punt i final a la seva trajectòria amb un últim concert multitudinari a Montjuïc després de les tres cites d'aquesta setmana que han omplert de gom a gom l'estadi. El grup, format l'any 2010, s'acomiada repassant les cançons més emblemàtiques d'una trajectòria que ha marcat diverses generacions. Èxits, i en tenen molts, com Està guai, Petaro, La gent que estimo o Sort de tu, darrerament, quedaran ja per sempre a la memòria musical de tota una generació.
15: Futbol català al dia.

0: Aquí comença Futbol Català al dia, la cita setmanal amb el futbol de casa nostra a 3Cat Info. A la Primera Federació, el Sant Andreu deixa escapar 3 punts de Can Dragó i acaba empatant a 2 amb l'Antequera. El Nàstic cau a Múrcia per 2-0 i l'Europa tampoc suma l'Alcoraz, derrota per 3-1 i els graciencs continuen en descens. A la Segona Federació, el temporal obliga a suspendre el Terrassa Girona B i l'Espanyol Benàxera. El Barça Atlètic es manté líder gràcies a la victòria per 1-2 al camp del Tudelano. L'Olot és tercer després de guanyar 2-4 al Logroñés i el Manresa s'imposa per 1-4 en el duel català amb el Reus, que cau en zona de descens. Una categoria per sota tercera s'han suspès molts partits. El Tona Badalona s'ha jugat i ha acabat amb victòria escapolada per 1-3. Els badalonins són líders provisionals. També jugats l'Atlètic Lleida 1, Poble de Mafumet 1 i el Vilassar 1, Europa B6. El partit de Copa del Rei, que havia de jugar al Prat contra el Sant Rafel, s'ha ajornat, i menció especial pel Lleida, que s'estrena quarta catalana amb una golejada 2-5 al camp de sorra de Sunyer. A la Primera Federació Femenina, el Barça B guanya la Lama 2-0 i aconsegueix la primera victòria de la temporada. A segona, el Barça C no ha jugat. Sí que ho ha fet l'EM de Lleida i l'Europa, que empaten a 0. L'Ona Sant Adrià ha derrotat el Villaviciosa 2-0 i és líder en solitari amb 12 punts.
1: Futbol català a 3Cat Info.
2: A Primera Ref, Hèrcules Sant Andreu, els andreuencs busquen guanyar el Rico Pérez i aconseguir la segona victòria seguida. Torremolinos Nàstic, segon desplaçament seguit del Nàstic, i Europa Algesires, els graciencs reben a un rival que també està en descens. A Segona Ref, Barça B, Logroñés. El líder rep un equip en descens, dos duels catalans, Girona B, Espanyol B i Olot Terrassa. A Tercera Ref, Badalona-Vilanova, enfrontament entre aspirants a l'ascens, Martinenc-Muntanyesa, duel barceloní, Guinardó contra Nou Barris i Mollerussa-Cerdanyola. Els dos equips volen fugir de la zona baixa. A la Lliga Elit, Argentona-Manlleu, equip en descens davant el líder, Rubí-Horta, dos equips que es volen mantenir a la zona alta, Vic Prat, el Vic Cué, busca la primera victòria de la temporada, i a Primera Ref Femenina, clàssic de filials, Madrid B davant Barça B. A Segona Ref Femenina, Balears Ona Sant Adrià, l'Ona líder buscarà 3 punts més a Palma. AM Lleida Saragossa, les lleidatanes volen guanyar i esperar que punxi l'Ona per atrapar-les, i també Europa Osca, Espanyol B Múrcia i València B Barça C.
1: Futbol català a 3Cat Info. Si voleu saber més sobre el nostre futbol, cada dilluns podeu trobar el podcast Futbol Català amb Marc Marvà a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat. I també a l'espai del Tot Gira, el Melic del Futbol, amb Jordi Mèlic, disponible al web del programa.
3: Espai amb en Francesc Ripoll i la Sònia Oleart i els arguments del dia en aquest àmbit.
1: Esports.
3: Fins a les 12 amb en Roger Arnau. Bon dia, Roger.
4: Bon dia. Marc Márquez se situa per primera vegada líder en solitari del Mundial de MotoGP després de guanyar aquest matí, contra pronòstic, la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia. El pilot de Cervera ara té 4 punts d'avantatge respecte al madrileny Jorge Martín, que ha acabat quart, mentre que Ogura i Di Gian Antonio han completat el podi. Declaracions de Marc Márquez a DAZN.
5: El primer gran objetivo, que era la clasificación, lo hemos cumplido muy bien. El segundo, que era la sprint, perder los menos puntos posibles, lo hemos cumplido más que bien, y mañana es seguir con la misma mentalidad, perder los menos puntos posibles y salir de aquí vivo para el campeonato.
4: El fins ara líder del Mundial, Jorge Martín, com diem, ha tingut problemes primer a la pressió dels pneumàtics i després ha comès una errada quan rodava segon, mentre que Marco Bezzecchi i Raúl Fernández, que sortia des de la pole, han caigut al primer revolt. Demà, a les 9 del matí, es disputarà la cursa llarga, com sempre en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i 3Cat. Marc Márquez, com avui, tornarà a sortir des de la segona línia de la graella. Per cert, encara en motociclisme, el Mundial de Superbikes, Albert Arenas pot proclamar-se matemàticament campió del món de Superesport 600 a la cursa que es disputarà a partir de les 3 de la tarda al circuit d'Estoril. Aquest cap de setmana, encara en motor, també es disputa el Gran Premi de Singapur de la Fórmula 1, al circuit urbà de Marina Bay. Està en marxa ara mateix la cursa sprint, que ha començat amb retard a causa de la intensa pluja. Ara mateix, quan s'han disputat només 8 de les 20 voltes, Max Verstappen lidera la cursa, seguit dels Ferraris, de Hamilton i de Leclerc. També avui, si no s'endarrereix, es disputarà la qualificació de la cursa llarga de demà.
1: 3CAT Info.
4: I en futbol, el Barça rep aquesta tarda el Getafe al Camp Nou a 6:45 de la tarda, en el retorn de l'equip a la Lliga després de l'aturada de seleccions. L'equip blaugrana jugarà sense Rafinha, que no s'ha recuperat de l'edema muscular que es va fer en el partit amistós amb el Brasil fa 11 dies a Austràlia. El davanter brasiler avui descansarà i també ho farà dimarts a la Champions al camp del Galatasaray.
6: This is the national team. For everyone is the biggest goal to play for you.
7: És la selecció i per cada jugador és sempre el repte més important. La mentalitat i actitud de Rafinha és sempre la de donar el 100%. Podem parlar de si és necessari anar fins a Austràlia i fer un viatge de milers i milers de quilòmetres, però han de jugar partits amistosos i a Europa no poden fer-ho.
6: Have to choose some friendly games and in Europe it's not possible.
4: Hansi Flick ha deixat entreveure que Gabriel Jesús serà qui substitueixi Rafinha a l'eix de l'atac blaugrana. Si avui el Barça guanya, aconseguirà la 8a victòria consecutiva en 8 jornades. Per cert, el servei d'honor del partit el farà Pedro Rodríguez, que ha penjat les botes als 39 anys. El futbolista es retira de la pràctica professional del futbol després d'haver jugat al Barça, al Chelsea, a la Roma i també a la Lazio. El Barça-Getafe, recordem-ho, començarà a 6:45, una hora abans, a la TDT de Catalunya Ràdio. Avui també juga el Real Madrid-Villarreal, serà a les 9 del vespre, al Santiago Bernabéu. En aquest cas, els blancs ara mateix són quarts a la Lliga, a 6 punts del Barça. Avui també es disputen dos partits més de primera, el Rayo Athletic Club de Bilbao a les 2 del migdia i l'Alavés Atlètic de Madrid. En aquest cas, el partit començarà a 4:45 de la tarda. La 8a jornada primera, però, la va obrir ahir l'Espanyol al camp del Màlaga. L'equip blanquiblau es va avançar la primera part amb un gol de Brian Zaragoza, però al minut 93 de la segona part, Niño va fer l'empat a un definitiu per l'equip andalús. El tècnic Manolo González, que ahir va fer fins a 6 canvis a l'11 titular, lamenta l'empat i també la segona part del seu equip.
8: Sí, és que al final guanyar és el que et dona la força. La confiança te la dona guanyar. Al final treure resultats és el que et dona aquesta força per ser valent i de més. Aquí hi ha hagut situacions, torno a dir, que penso que la primera part la versió de l'equip ha sigut bona. Ha sortit el pla de partit que havien dissenyat, ha sortit perfecte i el problema ha estat més aviat a la segona, no a la primera.
4: L'Espanyol ara suma 8 punts en 8 jornades. I a segona, el Sabadell aquesta tarda visita el camp del Ceuta a 4:45 en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. L'equip arlequinat buscarà la primera victòria a domicili de la temporada al camp del penúltim classificat. L'altre equip català de la categoria, el Girona, per la seva banda, jugarà dilluns al camp del Tenerife. I en waterpolo, des d'aquest divendres i fins demà diumenge, es disputen dues fases prèvies europees d'aquesta especialitat del waterpolo a la Champions femenina. El Sabadell i el Terrassa juguen al mateix grup i també a la piscina del Sabadell. Avui, de fet, es disputen dos partits. D'aquí uns minuts ha de començar el Sabadell contra el Lilla i, mentrestant, el Terrassa ha de jugar contra el Dong a 1:45. Si els dos equips catalans guanyen, ja estaran classificats. Ahir el Sabadell va guanyar 26-4 al Dong i el Terrassa ho va fer per 25-7 contra el Lilla. D'altra banda, el Catalunya ahir va guanyar la piscina del Glifades grec per 8-21 i aquesta tarda, a 6:45, jugarà contra l'Ethnikos, també de Grècia. Mentrestant, també en waterpolo, l'Eurocup masculina, Barcelona 17, Buglianelli 12 i Primotlle 11, Terrassa 15. Avui a 6:45, Budugnos Terrassa i a les 6, Posolipo Barcelona. I canviem d'esport, parlem ara d'hoquei patins, perquè la selecció espanyola femenina, amb 7 jugadores de 10 catalanes, disputarà aquesta matinada la final del Mundial. Es disputa Asunción, al Paraguai. El combinat espanyol disputarà aquesta final contra l'Argentina, després d'infusar-se al Portugal a les semifinals per 2-1. Escoltem la jugadora de Breda, Elsa Salvanyà.
9: Crec que hem fet un partit molt seriós, que hem sortit molt intenses i que hem sabut patir fins al final. De cara a la final de demà, doncs res, intentar doncs sortir amb la mateixa concentració, amb el nostre ADN, jugar com sabem i res, continuar igual que tot el Mundial.
4: La final del Mundial començarà aquesta matinada, com diem, a la 1 hora catalana. Qui ja ha aconseguit aquest títol és la selecció espanyola femenina, en aquest cas d'hoquei de patins en línia. També amb 7 jugadores catalanes a la final, el combinat espanyol va desfer-se de França per 3-2.
1: 3CAT Info.

0: Donald Trump anuncia un acord amb Vladimir Putin perquè Rússia subministri immediatament centenars de milers de barrils de dièsel als Estats Units, una mesura que Washington espera que serveixi per abaixar el preu rècord del carburant i que Zelensky ha criticat amb duresa perquè considera que servirà per finançar i allargar l'ofensiva russa a Ucraïna. Es compleix un any de la firma d'alto el foc a Gaza. L'acord va acabar formalment amb la invasió israeliana a la franja, però no ha aturat els bombardejos. Israel ha atacat pràcticament cada dia el territori i l'últim any ha matat més de 1.400 palestins, 4 cada dia de mitjana. El Departament de Treball ha fet en 6 anys una seixantena d'inspeccions en centres de moderació de continguts de xarxes socials. La Generalitat constata que en alguns casos no s'han pres prou mesures per evitar els riscos psicosocials que poden provocar aquestes imatges als empleats. Cap de setmana clau per decidir el candidat d'Esquerra a les eleccions generals. Ada Colau ha proposat que Gabriel Rufián lideri la candidatura de Front Ampli, però els republicans intenten que es mantingui a les seves files. La formació té de termini fins demà a la tarda per comunicar el seu candidat. El president Donald Trump ha carregat contra el comitè del Premi Nobel de la Pau per haver guardonat l'exmagistrada del Tribunal Penal Internacional, Navi Pillay. Trump lamenta que no li hagin donat el premi a ell i la Casa Blanca ha anunciat noves sancions contra els membres del Tribunal Penal Internacional. En cultura, el director de cinema Peter Jackson, conegut per la trilogia del Senyor dels Anells, rebrà avui el gran premi honorífic del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Kevin Bacon també visita avui Sitges, on presenta la comèdia de terror Family Movie. Lloques Grasses s'acomiada definitivament aquest vespre amb el darrer concert multitudinari a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. L'espectacle amb què la banda posa punt i final a una trajectòria de 16 anys es podrà seguir en directe a Pericat a partir de les 8 del vespre.
1: Esports.
0: En esports, victòria contra pronòstic de Marc Márquez a la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. El pilot de Cervera se situa per primera vegada líder en solitari del Mundial amb 4 punts d'avantatge respecte a George Martin. En futbol, el Barça rep aquesta tarda el Getafe al Camp Nou, jugarà sense Rafinha, que també es perdrà el partit de Champions de dimarts, que ve contra el Galatasaray. Qui ha jugat és l'Espanyol, empat a 1 al camp del Màlaga amb un gol de l'equip andalús. El temps de descompte, avui també es disputa el Madrid-Vilareal a les 9 al Bernabéu. I pel que fa als esports, dissabte de sol, diumenge més enterbolit a partir de mig matí amb l'arribada de núvols. Avui al centre del dia l'ambient serà suau amb màximes de fins a 25 graus i a la nit tornarà a fer fresca o fred, fins i tot amb inversió tèrmica.
1: 3CAT Info.
0: Passen 3 minuts i mig de les 12. Benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. El president dels Estats Units, Donald Trump, anuncia un acord amb Vladimir Putin per poder importar dièsel rus de manera immediata. En un post a les xarxes, Trump ha assegurat que Putin s'ha mostrat disposat a alliberar milions de tones del combustible en els pròxims mesos. Per poder aplicar la mesura, el Departament del Tresor ha confirmat que aixecarà algunes sancions contra Moscou, que estan vigents des de feia 4 anys i que es van ampliar fa tot just fa 3 setmanes, tot plegat en un nou moviment de la Casa Blanca per intentar rebaixar el preu del dièsel, que ha assolit màxims històrics quan falta menys d'un mes per a les eleccions de mig mandat. Per la seva banda, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha denunciat aquest acord anunciat per Trump i considera que és un regal a Putin que servirà per allargar la guerra a Ucraïna.
2: Això significa més diners per la guerra, més diners per seguir fent-nos patir. Això només beneficia a Putin i li dona la possibilitat de seguir combatent amb més intensitat.
0: L'anunci de Trump arriba enmig de la visita d'una delegació ucraïnesa a Miami per discutir una nova proposta per posar fi a aquesta guerra d'Ucraïna. Zelensky ha criticat que s'hagin utilitzat aquestes negociacions com una cortina de fum, ha dit, per poder segellar l'acord pel dièsel amb Moscou. Doncs bé, sobre la guerra a Ucraïna, almenys 7 morts per un bombardeig rus contra la ciutat de Zaporíjia, uns 30 quilòmetres de la línia del front. Les autoritats ucraïneses també han informat d'una desena de ferits i busquen més supervivents sota la runa encara. L'atac arriba en plena escalada contra infraestructures energètiques i civils. Rússia assegura que només aquesta nit ha interceptat més de 500 drons ucraïnesos sobre 16 regions russes. L'ofensiva ucraïnesa d'aquesta matinada s'ha centrat a la regió de Rostov, a tocar del mar d'Azov. Diversos drons han aconseguit impactar contra una terminal petroliera d'una refineria russa i també han malmès un pont ferroviari. I avui, un any després de la firma de l'alto el foc a Gaza, fent balanç, continuen els atacs a la franja palestina. Les organitzacions humanitàries denuncien que hi ha hagut atacs israelians pràcticament cada dia, amb gairebé 4 morts diaris de mitjana. I la reconstrucció anunciada per Donald Trump ha quedat en paper mullat, anem cap a Jerusalem. Jordi Brascó.
3: Es compleix un any de l'alto el foc, però les xifres que l'acompanyen fan que moltes organitzacions humanitàries dubtin si precisament aquest és el terme que cal utilitzar per definir l'any que s'ha viscut a la franja de Gaza. D'entrada, perquè hi ha hagut foc, és a dir, atacs israelians, en 329 dels 365 dies. Aquests atacs han provocat més de 1.400 palestins morts, 4 cada dia, i més de 5.000 ferits, molts d'ells per haver creuat la línia groga, la que delimitava la zona de domini israelià sobre la franja, que ha augmentat un 10% durant aquest any, del 53 al 63%. Això vol dir que els gazians viuen tots concentrats en pràcticament un terç del seu territori, i segons el Consell Noruec per als Refugiats, prop d'un milió ho fan encara en tendes o al ras. De fet, la reconstrucció promesa amb tota la pompa pel pla de Trump s'ha quedat en això, en promesa. Dels 68 milions de tones de runa que hi havia quan es va signar el pacte, només se n'ha retirat, de moment, un 1,5%.
0: I encara sobre aquesta qüestió, Metges Sense Fronteres alerta de les ferides psicològiques que aquesta guerra deixen als infants de Gaza. Avui, Dia Mundial de la Salut Mental, han fet una acció artística a la plaça de les Glòries de Barcelona. Ho hem seguit amb la Maria Guixà.
4: Dificultat per relacionar-se amb altres nens i nenes, trastorns del son, agressivitat, són alguns dels símptomes traumàtics que pateixen els infants de Gaza arran de la guerra. Ara que fa un any de l'entrada en vigor de l'alto el foc i després de 3 anys de conflicte, des de Metges Sense Fronteres es reclama més protecció mèdica i sobretot més atenció psicològica a tots aquests infants. Joan Tubau és coordinador general de Metges Sense Fronteres per Palestina en declaracions a aquesta emissora.
5: Les nostres consultes de salut mental el que sí que fan és recollir totes aquestes històries, recollir tota aquesta ansietat, tot aquest dol. En els últims 3 anys hem fet més de 135.000 consultes individuals i més de 245.000 persones han passat per les consultes, diguéssim, grupals. Això és una mínima part del que podem atendre, no? Avui els recursos i la capacitat que tenim les organitzacions sobre el terreny és la que és i les necessitats són infinites.
4: Una manera de combatre aquestes ferides psicològiques és a través de les teràpies, però sobretot també a través del joc i de l'art, especialment de la música o del dibuix. I avui, l'artista plàstic Toni Horti reprodueix precisament aquí a Barcelona, en un mural de 70 metres quadrats, el dibuix que va fer la Rahf, una nena palestina d'11 anys.
6: El tema dels bombardejos, a la part de dalt de tot, veus un tanc a la banda esquerra, el tema de l'ambulància, l'exclamació d'una nena al seu costat d'horror, una altra bandera a la Gaza, jo que interpreto que és un hospital, i llavors aquí veiem una explosió, i llavors aquí interpreto que és el lloc on la gent va recollir el menjar.
4: Aquesta acció, impulsada per Metges Sense Fronteres, es fa a la plaça de les Glòries de Barcelona.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La Generalitat ha fet, des del 2020 fins ara, 66 inspeccions relacionades amb la salut mental dels treballadors dels centres de moderació de continguts a les xarxes socials. En alguns dels casos es va constatar que, efectivament, les imatges havien tingut impacte en els treballadors i que no s'havien pres prou mesures per prevenir possibles riscos psicosocials per als empleats. De fet, es dona el cas que diumenge passat es va suïcidar una jove francesa que havia estat moderadora de continguts de Facebook a Barcelona. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sant, assegurava ahir que vol ampliar a tot el món laboral l'estratègia de la Generalitat sobre salut mental i entorns digitals.
7: Ho volem fer extensiu a l'àmbit del treball de totes aquelles persones, doncs, que estan treballant també en sistemes d'entorn digital, no? I, per tant, estarem molt amatents a que hi hagi una protecció de la salut mental de tots els treballadors de Catalunya.
0: I la directora del Pacte Nacional de Salut Mental, Laia Arnal, s'ha mostrat partidària de regular l'ús de les xarxes socials per protegir els més joves. Ho ha dit en una entrevista a 3CAT Info.
8: Haurem de posar tots aquells recursos, també legislatius, d'inspecció, de penalització i sobretot de prevenció. No es tracta de prohibir l'ús, sinó es tracta de regular-los i de posar tots a les barreres i línies vermelles i garanties perquè s'acompleixin i perquè realment no es vegi ningú condicionat.

0: Avui és el Dia Mundial de la Salut Mental. 5 minuts i arribarem a un quart d'una. Cap de setmana amb els primers grans actes de precampanya. PSOE i PP ja han arrencat la maquinària de cara als comicis del 29 de novembre a l'espera de saber si Gabriel Rufián encapçalarà o no la llista d'Esquerra Republicana. Ahir, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va proposar públicament a Rufián liderar la candidatura del Front Ampli. Sí que ha començat a haver-hi moviments entre PSOE i el Front Ampli, que es reuniran demà per explorar l'opció de fer una llista única d'esquerres al Senat i intentar arrabassar el Partit Popular la majoria absoluta a aquesta cambra. De moment, els partits que s'integrarien al Front Ampli estan més predisposats a aquesta aliança, mentre que el PSOE vol estudiar més la proposta. La decisió s'ha de prendre aquesta setmana que ve, ja que el termini s'acaba el 16 d'octubre. D'altra banda, Esquerra i Bildu han acordat reeditar la coalició al Senat en un comunicat fet públic que avui mateix les dues formacions anuncien que repeteixen la fórmula de les eleccions del 2023 i que les bases dels dos partits sobiranistes ratificaran la proposta en els pròxims dies. Avui també hem conegut que han multat l'alcalde de Santa Cristina d'Aro, el Baix Empordà, Josep Xifré, per superar el límit d'alcoholèmia mentre circulava en moto. Els fets van passar a finals d'agost i avui ho ha avançat el diari de Girona. Els Mossos d'Esquadra feien un control rutinari a l'autovia C-65 i el van aturar i el resultat de la prova d'alcoholèmia va superar el 0,6 mil·ligrams d'alcohol per litre d'aire, quan el límit permès és de 0,25. Els agents el van sancionar i Xifré ha assumit les responsabilitats dels fets. A assegurat que considera que els controls policials són perfectes i que són necessaris. Més qüestions. 8 persones han estat detingudes acusades de robatoris amb força en habitatges de Catalunya i Madrid. L'operació conjunta de Mossos i de la Guàrdia Civil ha permès desarticular dos grups criminals especialitzats en robatoris amb força a l'interior de domicilis. Els presumptes lladres van entrar en domicilis del Picat, Lleida, Sant Cugat del Vallès, Valls i també Girona. Els detinguts són 6 homes i 2 dones d'entre 28 i 54 anys i se'ls atribueixen els delictes de robatori amb força, pertinença a grup criminal i falsedat documental. Bona ocupació. Durant aquest cap de setmana llarg als allotjaments turístics catalans, les cases rurals de l'interior freguen al ple. Són declaracions aquesta emissora del president de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà, Oriol Baños. El sentim.
1: El que tenim d'ocupació és un 93%. Normalment la tardor, els caps de setmana, i a més amb un dia de més de cap de setmana, la gent li agrada molt venir.
0: També als hotels i als càmpings s'hi espera una bona ocupació durant aquest cap de setmana llarg que permet ens estendre encara una mica més la temporada turística.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Tornem a l'exterior, anem concretament cap a l'Índia. Allà la policia ha detingut avui el fundador del moviment juvenil anomenat Partit Popular de les Paneroles, Abhijit Dibke, hores abans de les protestes convocades a Nova Delhi. Aquest era el moment en què agents de la policia entraven a l'avió acabat d'aterrar a la capital índia per detenir-lo. A ell, també a altres líders del moviment. Hi ha hagut centenars de simpatitzants també que es dirigien a les mobilitzacions, també detinguts, i per evitar noves concentracions, s'han suspès els serveis d'internet mòbil en algunes zones del centre i s'han tancat diverses estacions de metro. El moviment del Partit Popular de les Paneroles va començar a les xarxes socials el maig passat per canalitzar les queixes contra l'atur, la corrupció i les irregularitats en els exàmens oficials. Les protestes van anar adquirint força en aquest sentit de cara al juliol fins al punt de provocar la dimissió del llavors ministre d'Educació. Ara el moviment també ha alimentat la indignació contra el govern nacionalista hindú del primer ministre Narendra Modi i contra les autoritats electorals. Tornant als Estats Units, tornem a parlar de Donald Trump, ha criticat el comitè del Premi Nobel de la Pau per haver lliurat el guardó a la jurista pels drets humans, Navi Pillay. Trump ha qualificat la decisió de vergonyosa i d'indignant i ha lamentat que no li hagin donat a ell. En un míting del Partit Republicà, Trump ha assegurat que no havia sentit parlar mai de la guanyadora del premi i considera que el Nobel de la Pau ha quedat desacreditat per sempre. I've never heard
3: of the person. No sé qui és aquesta persona. Conec amb molta gent, però no havia sentit a parlar d'ella. Però tot i així, felicitats. El Premi Nobel de la Pau ha quedat desacreditat per sempre per un grup d'ideòlegs radicals i contraris a la democràcia i enemics de la civilització. Tenint en compte el meu historial de pau, un historial que no ha assolit ningú, demostra com de corromput està el Nobel de la Pau.
0: Unes declaracions que han arribat poques hores després que els Estats Units hagin anunciat noves sancions contra el Tribunal Penal Internacional, del qual Navi Pillay en va formar part.

0: Hem arribat a un quart d'una, ens aturem, fem un cop d'ull a carreteres i transports públics. Tota la informació a aquesta hora la té la Carmina Malagarriga. Molt bon dia, Carmina.
1: Hola, bon dia. Doncs començarem parlant de l'AP7. Hi ha retencions de Martorell a Gelida en sentit sud i de Mollet del Vallès a La Roca en sentit nord. També a la C16, entre Berga i Cercs en sentit nord cap al túnel del Cadí. A la C17 entre Aiguafreda i Tagamanent en sentit nord cap a Vic. A l'N2 a Tordera, també en sentit nord cap a Massanet. A la C59 a Palau-solità i Plegamans i també a Sant Feliu de Codines en sentit nord cap a Mollà, a la C55 a Castellgalí en sentit nord i a la mateixa C55 a Manresa en sentit sud, a la C25 a Sallent en sentit oest cap a Manresa per un accident i a un carril tallat, a la C14 a Oliola per un accident amb un camió bolcat, s'hi dona pas alternatiu, a l'A2 a Jorba per obres en sentit oest cap a Cervera, a la C60 a Argentona en sentit sud cap a la C32, a la C32 a Montgat en sentit nord, a la B20 a Santa Coloma de Gramenet cap al Nus de la Trinitat, a la C58 a l'altura de Montcada i Reixac en sentit sud cap a Barcelona, a la B10 a Sant Adrià de Besòs cap al Nus de la Trinitat, a Barcelona, a la Ronda de Dalt, a l'altura de Montbau en sentit Besòs i, finalment, a la Ronda Litoral de la Zona Franca a Montjuïc, també en sentit Besòs. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
2: El temps.
0: Crònica aquesta hora de l'Enric Agut.
3: Temps ben tranquil avui dissabte, amb sol, cel serè, vent net, només algun nuvolal pel vent. Tenim algun núvol lenticular, havent arribat a cops superiors als 70 km per hora, per exemple, a Portbou, també tinc un mestral a les Terres de l'Ebre, vents que van caient, quedarà la tramuntana residual al voltant del Cap de Creus i cada vegada més moderada. Tarda de sol, un dia de contrast tèrmic, el dia arrencat fred o fresc, però de dir la temperatura pot pujar un parell de graus en general a molts indrets, amb màximes que poden apuntar a xifres de 22, 23, 24 o 25 graus on s'enfilin més. Demà diumenge tindrem un increment de núvols a partir de mig matí, migdia i tarda, que pot deixar el cel una mica tapat o variable o una mica enterbolit. Alguna gota cap a la Vall d'Aran, demà a la tarda, i la temperatura, doncs, força similar. Sembla que aquest tarannà de temps estable també ens afectarà la setmana vinent.
2: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
4: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
5: Segur que no n'hi ha per tant.
6: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya.
7: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
8: Entendre és obrir els ulls.
9: Obrir la ment.
10: Obrir la ment.
11: Obrir la ment.
7: Descobreix un nou univers informatiu. 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
2: 3Cat Info.
12: Per la feina, ja.
13: L'agenda del 3 Rondes. El cap de setmana casteller de 3Cat Info.
14: Passat el millor concurs a Castells, les colles tornen a les diades tradicionals del calendari. Diumenge, Santa Teresa al Vendrell. La Diada de Santa Teresa començarà a la una del migdia a la plaça Vella de la capital del Baix Penedès.
15: I podreu veure la colla Jove Xiquets de Tarragona, tercera classificada al concurs de Castells, després d'haver carregat per primer cop el 4 de 10 als anfitrions de la plaça, els Nens del Vendrell, que a la Diada de dissabte del certamen hi van estrenar el 5 de 8 i el 7 de 8, i els Minyons de Terrassa, que no participen a la competició tarragonina.
14: Diumenge hi ha més actuacions escampades pel país, com la de Festa Major a Sarrià.
15: La Diada comença a 11:45 a la plaça del Consell de la Vila, i participen els castellers de Barcelona, que al concurs van firmar una tripleta màgica, els castellers de Sarrià i els de Molins de Rei. Diumenge al migdia també hi ha castells a Sant Feliu de Llobregat, el casal de la gent gran amb la colla local, i al vespre a Dènia, al País Valencià, amb els Alots de Llevant.

0: Aquest dissabte també hi ha diades interessants. La sotscampiona del concurs, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, actua a Tarragona.
1: A la plaça de la Font, a les 6 de la tarda, és la diada de final de temporada dels castellers de Sant Pere i Sant Pau,

0: Arena, hi haurà uns pletòrics xiquets de Reus que el concurs van firmar la tripleta màgica amb el primer 4 de 9 descarregat del seu historial i els xicots de Vilafranca.
1: Dissabte al migdia, diada de festa major al barri de les Corts a Barcelona. A la una, a la plaça Comas, hi podreu veure els castellers de Sants, 5ens classificats al concurs, els castellers de Barcelona i els xics de Granollers.
0: A Brunyola, a quarts de 6 de la tarda, hi actuaran els castellers de la Selva i els de Santpedor. A les 6, a la plaça de la Vila de Viladecans, hi actuaran els castellers locals, acompanyats dels castellers del Foix de Cubelles i la Jove de l'Hospitalet. I a la mateixa hora, a la plaça Sant Ramon de Cerdanyola del Vallès, diada d'aniversari dels castellers locals, acompanyats de la Colla Castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima i els castellers de Montcada i Reixac.
1: El cap de setmana casteller us l'explicarem aquest diumenge a 3 Catinfo de 9 a 10 del vespre a l'informatiu 3 Rondes.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
3: I ara cultura. Peter Jackson i Kevin Bacon visiten avui el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. El cineasta neozelandès rebrà el Gran Premi Honorífic i l'actor nord-americà presentarà la pel·lícula Family Movie. Anem cap allà, Marc Garriga.
4: Peter Jackson ha vingut per diversos motius. De moment, aquesta nit, recollir el Gran Premi Honorífic i presentar la nova versió restaurada de Clínicament Morta, que als cinemes es va estrenar amb el títol Brain Dead, tu madre se ha comido mi perro. Va ser el primer gran èxit d'un cineasta que després va assolir l'èxit mundial amb la trilogia del Senyor dels Anells. Per la seva part, Kevin Bacon presentarà aquesta comèdia de terror, Family Movie, rodada literalment amb la seva família, la seva dona Kyra Sedgwick i els seus dos fills. Ahir va ser el dia de Pino Donaggio, el compositor de capçalera de Brian De Palma, per qui va escriure les bandes sonores de Carrie o Bastida per matar, per exemple. Abans, però, havia triomfat amb la cançó melòdica i en va deixar constància en declaracions a Catalunya Ràdio.
5: Yo que en un momento puedo estar lejos de ti. ¿Cómo iba a estar la vida entera ya sin ti?
4: Prop de 200 bandes sonores deixa com a llegat i segueix treballant als 84 anys. Recorda que Morricone va guanyar l'Oscar amb 92, per tant diu que encara és a temps. Donaggio presentava Su propio infierno, on ha treballat amb el director danès Nicola Winding Refn, un film que ja es pot veure a les sales de cinema.
6: El que sí que ens agradaria molt és que sapigueu que us estem infinitament agraïts i que sempre més us estem infinitament agraïts.
3: I que retransmetrà en directe l'últim concert d'avui d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. La cita és a 8:45 del vespre i a partir de les 8 ja arrencarà el programa especial per ICAT, TV3 i el canal YouTube de 3CAT també retransmetran el concert en directe d'un dia que passarà la història de la música d'aquest país. La banda osonenca posa punt i final avui a la seva trajectòria amb un darrer concert multitudinari a Montjuïc després de les 3 cites d'aquesta setmana que han omplert de gom a gom l'estadi. El grup, recordem, format el 2010, s'acomiada a repassar les cançons més emblemàtiques d'una trajectòria que ha marcat diverses generacions.
2: Esports.
3: Roger Arnau, molt bon dia.
7: Bon dia. Comencem amb Esport en directe. Està en marxa a Sabadell el partit de la fase prèvia de la Champions femenina de waterpolo entre el Sabadell i el Lilla francès. Ho està seguint en Francesc Ripoll. Anem fins allà. Francesc, bon dia. Com van ara mateix les coses?
8: Bon dia. Doncs el Sabadell, si no hi ha un daltabaix, que guanyarà aquest partit perquè som ni tan sols a la coda del segon quart i el Sabadell ja guanya per 10 gols a 3. El Lilla francès és el segon partit de la fase prèvia de la Champions i després de la victòria ahir per 26-4 contra el Donc, si avui el Sabadell guanya aquest partit, que és el que fa pinta que farà, ja es classificarà per la lligueta principal de la màxima competició europea. Després d'aquest partit començarà el del Terrassa, que juga precisament contra el Donc neerlandès. El Terrassa, igual que el Sabadell, va guanyar ahir. Per tant, si guanya el partit de després, també es classificarà per la Champions.
7: Moltes gràcies, Francesc. Des de Sabadell, també a la prèvia de la Champions femenina, el Catalunya ahir va guanyar la piscina del Glifades grec per 8-21. I aquesta tarda, a 6:45, jugarà el segon partit contra l'Ètnikos, també de Grècia.
2: 3CAT Info.
7: I en futbol, el Barça rep aquesta tarda el Getafe al Camp Nou a 6:45. L'equip blaugrana jugarà sense Rafinha, que no s'ha recuperat de l'edema muscular que es va fer en un partit amistós amb el Brasil fa 11 dies a Austràlia. El davanter brasiler descansarà avui i també dimarts a la Champions al camp del Galatasaray. Qui sí que té l'alta mèdica, Joan Garcia, que per tant estarà a punt per jugar contra el Getafe. Si avui el Barça guanya...

0: aconseguirà la 8a victòria consecutiva en 8 jornades. De fet, aquest matí, també en clau blaugrana, hem escoltat el president Joan Laporta en un homenatge que ha rebut a Sitges. Anem fins allà per veure qui ha dit. Roger Arbosà, bon dia.
1: Bon dia. El president blaugrana critica durament el Madrid, a qui acusa de desviar l'atenció i desacreditar el Barça. Segons Laporta, el club blanc està perdent prestigi.
2: No creo que quieran hacerlo inocentemente, también perjudicar al fútbol, porque además están en contra de todo. Tú vas a las instituciones, vas a UEFA, vas a la Euroliga y están en contra de todo, están en contra de todo y de todos. Y esto pues dice mucho de una actitud de un club que está perdiendo prestigio y reconocimiento y credibilidad a nivel nacional, estatal i internacional.
1: Laporta es resigna amb la lesió de Rafinha i diu que és de justícia que Lamine Yamal guanyi la pilota d'or i que seria molt feliç si se l'acaben duent.
0: Gràcies, Roger, des de Sitges, en aquest homenatge a Joan Laporta. Abans d'aquest partit del Barça contra el Getafe, que recordem-ho, començarà aquesta tarda al Camp Nou a 6:45, com sempre, una hora abans a la TDT de Catalunya Ràdio. Avui juga el Barça i també ho fa el Real Madrid, que rep el Villarreal a les 9 al Santiago Bernabéu en directe al Tot Gira. Els blancs ara mateix són quarts a la Lliga a 6 punts del Barça. Avui també es disputen dos partits més de primera, Rayo Athletic Club de Bilbao a les 2 i a la vez Atlètic de Madrid a 4:45 de la tarda. La 8a jornada de primera, però, la va obrir ahir l'Espanyol al camp del Màlaga. Va empatar a 1. L'equip blanquiblau s'havia avançat a la primera part amb un gol de Brian Zaragoza, però al minut 93 de la segona, Niño va fer el gol de l'empat de l'equip andalús. El tècnic blanquiblau, Manolo González, que ahir va fer fins a 6 canvis a l'11 titular, lamenta l'empat i també la segona part del seu equip.
3: Sí, és que al final guanyar és el que et dona la força. La confiança te la dona guanyar. Al final, treure resultats és el que et dona aquesta força per ser valent i de més. Aquí hi ha hagut situacions, torno a dir, que penso que la primera part, la versió de l'equip ha sigut bona, ha sortit el pla de partit que havien dissenyat, ha sortit perfecte, i el problema ha estat més aviat a la segona, no a la primera.
0: I a segona, el Sabadell aquesta tarda visita el camp del Ceuta a 4:45. L'equip arlequinat buscarà la primera victòria a domicili de la temporada al camp del penúltim classificat. El Girona, per la seva banda, jugarà dilluns al camp del Tenerife. I més coses en motor. Marc Márquez se situa per primera vegada líder en solitari del Mundial de MotoGP després de guanyar contra pronòstic la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia. El pilot de Cervera ara té 4 punts d'avantatge respecte a Jorge Martín, que ha acabat quart, mentre que Ogura i De Gian Antonio han completat el top podi. Són declaracions de Márquez a DAZN.
4: El primer gran objetivo, que era la clasificación, lo hemos cumplido muy bien. El segundo, que era la sprint, perder los menos puntos posibles, lo hemos cumplido más que bien. Y mañana es seguir con la misma mentalidad, perder los menos puntos posibles y salir de aquí vivo para el campeonato.
0: Demà a les 9 es disputarà la cursa llarga d'aquest Gran Premi d'Indonèsia, com sempre en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i de 3CAT. També en motor, victòria fa uns minuts de Max Verstappen a la cursa sprint del Gran Premi de Singapur de la Fórmula 1. Una prova passada per aigua. Han pujat al podi també els dos Ferraris de Hamilton i Leclerc. El líder del Mundial, Antonelli, ha acabat quart. A la general, ara Antonelli té 99 punts més que George Russell, que ha hagut d'abandonar. En principi, d'aquí una estona, estava previst a les 3, però a causa de la pluja s'han redarit, es disputarà la classificació de la cursa llarga de demà. I acabem dient que la selecció espanyola femenina d'hoquei patins, amb 7 de 10 jugadores catalanes, disputarà aquesta matinada la final del Mundial, que es disputa a Asunción, al Paraguai. El combinat espanyol s'enfrontarà a l'Argentina després d'imposar-se a Portugal a les semifinals per 2-1. La lluita per aquesta medalla d'or començarà a la 1 de la matinada, hora catalana. De moment, qui ja ha guanyat aquest Mundial és la selecció espanyola femenina d'hoquei patins en línia.

0: Hem arribat a 2:15.
1: 3Cat Info.
0: Fins ara us hem parlat de l'acord entre Donald Trump i Vladimir Putin perquè Rússia subministri immediatament centenars de milers de barrils de dièsel als Estats Units, una mesura que Washington espera que serveixi per abaixar els preus rècord del carburant i que Zelensky, en canvi, ha criticat amb duresa perquè considera que servirà per finançar i allargar l'ofensiva russa a Ucraïna. Això el dia que es compleix un any de la firma del toallafoc a Gaza, l'acord va acabar formalment amb la invasió israeliana.

0: a la franja, però no ha aturat els bombardejos. Israel ha atacat pràcticament cada dia el territori i l'últim any ha matat més de 1.400 palestins, o el que és el mateix, cada dia 4 de mitjana. I en política, els partits engeguen aquest cap de setmana la maquinària electoral. PP i PSOE fan els primers grans actes de precampanya, mentre Esquerra Republicana ha de decidir el candidat a aquestes eleccions del 29 de novembre. Sí que hi ha moviments entre PSOE i el Front Ampli, en aquest cas per una candidatura única al Senat, i Esquerra i Bildu han anunciat que reeditaran la coalició per concórrer a la Cambra Alta. I per ampliar aquesta crònica política, de seguida sentirem l'hemicicle, l'espai de crònica política fet des de la Cambra Catalana, des del Parlament. També, passats tres quarts d'una, arriba a la cultura. Anirem fins a la Vall de Núria, on ens explicaran que s'ofereixen experiències per gaudir del cel de nit. I també anirem fins al petit poble de Castellvell, del Camp, al Baix Camp, on esperen gairebé un miler d'espectadors aquest cap de setmana al Festival Castell Hell de Música Metal Extreme. I quan faltin 6 minuts per arribar a la una, també arribaran els esports amb en Roger Arnau. Roger, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Què ens explicaràs?
1: Doncs que en futbol el Barça rebe aquesta tarda el Getafe al Camp Nou. L'equip blaugrana jugarà sense Rafinha, que també es perdrà el partit de Champions de dimarts contra el Galatasaray. Fa uns minuts hem escoltat el president blaugrana, Joan Laporta, que ha carregat contra el Real Madrid, a qui acusa d'anar en contra de tot i de tothom. Victòria també contra pronòstic, en aquest cas de Marc Márquez, a la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. El pilot de Cervera se situa per primera vegada líder en solitari del Mundial.
0: Repassem també el temps. Cap de setmana estable, cel assolellat a tota part del territori pràcticament i durant moltes hores, possiblement més enterbolit diumenge a la tarda, i avui al migdia l'ambient serà suau, amb màximes de fins a 25 graus. A la nit tornarà a fer fresca o fred, fins i tot amb inversió tèrmica.
2: L'Hemicicle, l'actualitat del Parlament a 3CAT Info, amb Marta Corbalan i el muntatge musical de Jordi Galbany.
3: El Parlament ha entrat de ple en la batalla electoral del 29 de novembre. Després que Pedro Sánchez anunciés dilluns que avançava les eleccions generals, tots els partits s'han instal·lat en mode preelectoral i la sessió plenària d'aquesta setmana s'ha convertit en un tastet del que serà la campanya del 29N. Avui entrevistarem el president del grup parlamentari del PSC, Ferran Pedret. Benvinguts a l'Hemicicle. Una de les conseqüències de l'avançament electoral és que les lleis clau de la legislatura, com el nou model de finançament autonòmic, cauen en sac foradat perquè les seves tramitacions acaben de cop. Haurà de ser el nou govern espanyol, sorgit de les eleccions del 29 de novembre, qui decideixi si les reactiva o no. La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha posat en dubte la continuïtat de la legislatura catalana després de tots els compromisos que han quedat en paper mullat per la convocatòria electoral. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha replicat als de Puigdemont que triïn de quina banda volen estar, si amb el Partit Popular i Vox o amb les forces progressistes.
4: Vostè sap què és això, president? Aquest full en blanc? És el resultat del seu govern i del PSC a Madrid. Nou finançament? No. Condonació del deute? No. Gestió de l'IRPF? No. Consorci d'inversions? No. Traspàs de Rodalies? No.
5: De cara al futur, o coalició progressista o coalició involucionista. I la pregunta és on són vostès.
3: Amb l'habitatge com un dels eixos centrals de la precampanya, el PP i Vox han criticat les polítiques socialistes. El popular Alejandro Fernández i Ignacio Garriga de Vox han demanat a Salvador Illa que deixi d'intervenir al mercat. El president de la Generalitat ha carregat contra ells i contra Junts per haver tombat la setmana passada al Congrés els decrets d'habitatge, que és el que ha servit de pretext per posar fi a la legislatura.
6: Dejen a la gente en paz, déjennos vivir libres, son ustedes el verdadero fondo buitre.
7: Si queremos viviendas dignas a precios asequibles, hay que cerrar las fronteras. Hay que construir miles y miles de viviendas sociales con prioridad nacional.
8: Tres sigles, PP, Vox, Junts, un sol vot. Bloquejar l'accés a l'habitatge.
3: Des del flanc de les esquerres, el portaveu dels comuns David Cid, la republicana Esther Capella i la diputada de la CUP, Laura Vega, han demanat al president Illa que no arrossegui els peus i faci tot el que estigui al seu abast perquè l'accés a l'habitatge sigui un dret.
8: Per què el seu govern és incapaç de fer complir la llei del dret a l'habitatge?
9: No podem esperar que Madrid...

0: reguli o modifiqui la llei d'arrendaments urbans. Tenim mitjans propis, tenim l'eina bàsica per poder-ho fer, que és el Codi Civil de Catalunya.
1: Convoqui el govern i els grups que es vulguin arromangar una reunió i un sol punt a l'ordre del dia. Fer efectiu el mandat del Parlament i tenir les eines per fer l'habitatge un dret.
2: Illa ha recollit el guant de la CUP i s'ha compromès a reclamar que Catalunya tingui plenes competències per legislar sobre habitatge.
3: Els diputats Carles Puigdemont i Casamajó i Lluís Puiggordi, del grup parlamentari de Junts, han delegat el seu vot en la diputada Mònica Sales de la Cruz.
2: El d'aquesta setmana podria ser un dels últims plens en què Carles Puigdemont i Lluís Puig han de tornar a delegar el seu vot com a diputats perquè no poden ocupar físicament el seu escó. Després de 9 anys d'exili, el Tribunal Constitucional ha donat llum verda perquè s'apliqui l'amnistia a tots els líders de l'1 d'octubre. El president del Parlament, Josep Rull, s'ha compromès a rebre els 2 diputats de Junts amb tots els honors quan tornin a Catalunya.
4: Esperem donar la benvinguda amb tots els honors de què siguem capaços els diputats d'aquest Parlament, el conseller Lluís Puig i el president Carles Puigdemont, que encara no han pogut exercir els seus drets polítics en plenitud. El rebrem amb tots els honors i tota la dignitat com ho hem fet amb d'altres exiliats.
2: L'entorn de Puigdemont s'inclina perquè vingui a Catalunya després de les eleccions generals del 29 de novembre per salvaguardar la institucionalitat del retorn. En canvi, Lluís Puig, igual que l'exconseller Toni Comín, preveuen posar fi a l'exili abans.
5: Té la paraula.
6: Ferran Pedret i Santos, president del grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar.
2: Benvingut al programa L'Hemicicle. Com pot afectar la legislatura catalana l'avançament electoral anunciat aquesta setmana per Pedro Sánchez?
6: Hi ha un primer efecte evident, que és que els temes que estaven en debat a les Corts Generals i que tenien una vessant legislativa, doncs decauen amb el finiment de la legislatura. De totes maneres, nosaltres com confiem en que torni a haver-hi en la legislatura següent un govern progressista i mantenim la mateixa intenció d'impulsar temes que són en interès dels catalans i les catalanes, doncs esperem poder-ho reprendre i culminar-ho.
2: Vostè diu que confia que Pedro Sánchez d'alguna manera pugui resistir a la Moncloa després del 29 de novembre, però el cert és que moltes enquestes preveuen una victòria del Partit Popular que podria governar amb el suport de Vox. Si fos així, tots aquests acords que teníem pendents de complir a Madrid decaurien. Tot això podria incidir en el funcionament de la legislatura catalana?
6: Si arribés a aquest cas, veuríem què ha de fer el govern de la Generalitat de Catalunya i què han de fer les forces polítiques catalanes que d'una manera o una altra han estat impulsant aquests acords, no? Per exemple, sobre el model de finançament. Però és que tinc l'obligació de negar la major. Jo crec que Catalunya sap molt bé què s'hi juga, precisament, en aquestes eleccions, que les classes populars i treballadores saben molt bé també què s'hi juguen i que ha quedat molt palès en el Congrés quines forces polítiques bloquegen les lleis i polítiques en favor de les majories socials. Per tant, ara li correspon a la ciutadania de Catalunya decidir quines polítiques es faran des del Congrés.
2: Vostè, el veig optimista, creu que el govern progressista es podrà reeditar després del 29 de novembre. Quins són aquests elements que percep que el fan ser optimista?
6: El primer motiu d'optimisme és que considero gairebé un deure cívic derrotar la onada reaccionària. I en segon terme, penso que en som més les persones que volem que hi hagi polítiques de progrés al Congrés i en general a tot arreu, i que és veritat que hem viscut uns darrers anys en què la dreta i l'extrema dreta està molt mobilitzada, està molt a l'ofensiva, molt desvergonyida, si se'm permet dir-ho així també, no? No tenen cap pudor en mostrar-se cruels amb els febles i en mostrar-se també febles amb els poderosos, i que doncs la gent progressista ha estat potser més desmobilitzada, amb alguna recança, amb algun retret respecte al que feien els seus espais de referència, no? Però penso que a l'hora de la veritat hi ha una possibilitat de que la gent es mobilitzi, i estic començant a detectar al meu entorn i també en entorns que tenen tendència a votar altres formacions polítiques, vostè n'esmentava una, no? una creixent mobilització, unes creixents ganes de donar la batalla, i això és el primer. Ningú guanya una confrontació com aquesta amb moral de derrota, i nosaltres, sens dubte, no estem derrotats, per molt que ho intentem.

0: els mitjans de la dreta.
1: Ja sé que vostè no es vol posar a l'escenari d'una eventual victòria del PP i Vox a les eleccions generals, però en cas que això acabés passant, que la dreta i l'extrema dreta governessin a la Moncloa, vostè seria partidari d'un govern de concentració a Catalunya per frenar l'extrema dreta?
0: És que vostè ho ha dit, jo és que em nego a posar-me en aquesta situació. Em nego a posar-m'hi. I crec que en el context en el que estem, repeteixo que Catalunya sap molt bé que s'hi juga. Catalunya sap molt bé que s'hi juga. Estem veient dia sí dia també tant el Partit Popular com a Vox dient quin tipus de polítiques farien si arribessin al govern. De fet, ho estem veient també en alguns llocs on hi ha govern en conjuntament. Polítiques que van en contra del català, polítiques que van contra la memòria democràtica, polítiques que van contra els drets i la igualtat entre homes i dones, polítiques que van contra el col·lectiu LGTBI, polítiques que van contra les persones que estan en sindicats, que van contra els treballadors i treballadores, contra les majories socials. Ho estan dient aquests dies. Figueredo està exposant un programa de privatització de les pensions, un programa de regals fiscals als més rics, cosa que després vol dir retallades en l'estat del benestar, i estan dient, i això ho estan dient en la fase en què en principi encara ens volen caure bé i que els votem, no? Doncs imagini's si arriben a tocar govern.
1: Junts per Catalunya ha deixat clar aquesta setmana, abans que comenci la campanya, que no investirà ni Pedro Sánchez ni Alberto Núñez Feijóo després del 29 de novembre. Per tant, si no hi ha un gir de guiols, de Puigdemont quedarien fora de l'equació de la governabilitat. No sé com ho valora.
0: Miri, jo, la veritat és que em costa d'entendre quina és l'orientació estratègica de Junts en general, i en particular en les últimes setmanes m'està costant molt d'entendre quina lectura fan de com està la societat catalana i espanyola en el seu conjunt. Hem sentit Turull dir que no investirà en Pedro Sánchez, i això és que són faves comptades. O sigui, o serà president Pedro Sánchez al capdavant d'una coalició de forces progressistes i de les diferents nacionalitats històriques d'Espanya, o serà Feijóo amb Abascal. Aleshores, clar, Turull el que està dient és que de manera directa o indirecta afavoreixen que el, no sé, que el vicepresident d'Espanya sigui Santi Abascal, no? A mi em sembla que és una manera molt estranya d'entrar en campanya. Em sembla que la major part dels electors de Junts no volen que Feijóo i Abascal estiguin al capdavant d'un govern d'Espanya, i per tant el que Turull els està dient, i és estrany, però és que votin socialista.
1: Aquesta setmana el Tribunal Constitucional ha donat llum verda a l'amnistia, i això apropa el retorn dels exiliats a Catalunya i també l'aixecament de les inhabilitacions als líders de l'1 d'octubre. L'amnistia és el punt i final?
0: No, l'amnistia és el que permet que tornem a una situació en què tothom pot veure restablerts els seus drets, i que permet tornar al debat polític de fons al terreny de la política, que és on no hauria d'haver sortit mai.
1: Els partits independentistes diuen que l'amnistia no ha resolt el conflicte polític entre Catalunya i l'estat espanyol, i que la següent pantalla ha de tornar a ser el dret a decidir. No sé quina ha de ser la següent pantalla per al PSC.
0: Nosaltres, hi ha una sèrie de debats que els hem tingut i que no tenim cap problema en seguir tenint, que els hem tingut durant la darrera dècada i mitja, pràcticament. I pensem que el futur de Catalunya va per un altre camí, va pel camí d'un horitzó federal per Espanya i d'un horitzó federal per Europa.
1: Carles Puigdemont ha de ser rebut pel president Illa Palau quan torni a Catalunya?
0: Doncs miri, no ho sé, el que estic segur és que es trobaran i que parlaran, i que, en fi, que precisament a la funció d'aquesta llei d'amnistia és poder tornar a tenir els debats polítics en seu política, que és el que dèiem, i per tant això seria perfectament esperable.
1: L'habitatge serà sens dubte un dels eixos principals d'aquesta campanya del 29 de novembre. Vostè comparteix els motius de la vaga general que han convocat els sindicats per a l'11 de novembre?
0: Miri, sí, el que no vull és que sembli que ara abracem i ens intentem, diguem, d'alguna manera emparar de la pancarta. Crec que cal respectar molt l'espai que correspon a la mobilització social, a les organitzacions que la impulsen, siguin les organitzacions pel dret a l'habitatge o siguin els sindicats de classe, però em sembla que clarament hi ha un malestar social profund relacionat amb les dificultats per accedir a un habitatge, per mantenir-s'hi, i amb les dificultats per arribar a final de mes. L'economia va bé, en el sentit de que creix, de que hi ha més afiliats a la Seguretat Social que mai, menys aturats que mai, però la gent té cada vegada més la sensació d'haver de pedalar cada vegada més fort, més ràpid, per mantenir-se al mateix lloc.
1: Ens endinsem ara ja en el terreny més personal. Li demano ara si pot contestar amb respostes al màxim de breus possible. Amb quin diputat o diputada del Parlament se n'aniria a dinar i compartiria una sobretaula distesa?
0: Doncs mirem l'Andrés García Berrio, sense anar més lluny.
1: Què s'enduria a una illa deserta?
0: Els mitjans per sortir-ne.
1: Té pis de lloguer o de propietat?
0: Tinc pis de propietat des de fa relativament poc, fa uns anys. Abans he estat de lloguer i de peregrinació, com tants altres barcelonins.
1: Si hagués de triar un adjectiu que el definís bé a vostè, quin triaria?
0: Una mica tossut.
1: Quin llibre està llegint ara mateix?
0: Doncs ara mateix estic llegint Els contes de Terramar, d'Úrsula K. Le Guin. M'estàs resultant una mica feixuc perquè estic més acostumat a la seva vessant de ciència-ficció que a la de fantasia, però està bé.
1: I ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria que passés aquest any?
0: Forçosament he de dir que espero que es revalidi una majoria progressista al Congrés.
1: Ferran Pedret, president del grup parlamentari del PSC, gràcies per atendre'ns al programa a l'Hemicicle de 3Cat Info i fins aviat.
0: Fins aviat.
2: Podeu tornar a escoltar l'Hemicicle al web catradio.cat/hemicicle o al podcast del programa. I seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @L-Hemicicle.

0: Passant un parell de minuts de 3:15, una mica més tard del que és habitual, connectem ara amb el nostre equip viari. Sapiguem com tenim aquesta hora carreteres, transports públics. Carmina Malagarriga, molt bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs una mica atapeïdes, la veritat, les vies del nostre país. Començarem parlant a la P7, on no hi ha gaire retencions. Això sí, esmentem que hi són a Martorell, en sentit sud, i de Mollet del Vallès a la Roca i també a Llinars, en sentit nord. A la C16, entre Berga i la Nou de Berguedà, en sentit nord, cap al túnel del Cadí. A la C17, entre la Garriga i Sant Martí de Centelles, en sentit nord, cap a Vic, per obres, hi ha un carril tallat, però també a la C17, a Ripoll, en sentit nord. A l'N2, a Tordera, en sentit nord, a la C59, a Sant Feliu de Codines, en sentit nord, cap a Moià. A la C55, a Castellgalí, en sentit sud, i a Sant Vicenç de Castellet, en sentit nord. A la C25, a Sallent, en sentit oest, cap a Manresa, per un accident. Hi ha un carril tallat. A la C14, a Oliola, per un accident també, amb un camió bolcat. Allà s'hi dona pas alternatiu. A la 2, a Jorba, en sentit oest, cap a Cervera, per obres, hi ha un carril tallat. A la C60, a Argentona, en sentit sud, cap a l'enllaç amb la C32. A la C32, tant a Montgat com a Cabrera de Mar, en sentit nord. A la B20, a Santa Coloma de Gramenet, cap al nus de la Trinitat. A la C58, a Montcada i Reixac, en sentit sud, cap a Barcelona, per un accident. A la B10, a Sant Adrià de Besòs, també cap al nus de la Trinitat. A Barcelona, la Ronda de Dalt, a Sant Gervasi i també a Montbau, en sentit Besòs. I, finalment, també la Ronda Litoral de la Zona Franca Montjuïc, en sentit Besòs. De moment és tot. Actualitzarem la informació d'aquí a mitja hora.
0: El temps. Enric Agut.
2: Cap de setmana estable, amb sol durant moltes hores, però també en alguns moments amb el cel tapat o variable o enterbolit. Per exemple, demà entre mig matí i demà a la tarda arribaran núvols procedents del Cantàbric o de l'Aragó i portaran el cel doncs, una mica variable i fins i tot pot caure alguna gota cap a la cara nord del Pirineu demà a la tarda. Poca cosa, algunes roïnes i finalment arribar a caure. Avui sol, a matí i a la tarda, i molta calma, el vent quedarà residual de tramuntana al Cap de Creus, el mestral acabarà desapareixent i és un dia de contrast tèrmic perquè les mínimes han estat baixetes, amb un grau tan sols a Prades, 3 a Guixers, 2 a la Bonaigües, 8 a Lleida, 6 a Òdena o les més altes de mínima 16 a Portbou o a Barcelona. Però de dia la temperatura pujarà un parell o 3 de graus a molts indrets respecte a les d'ahir i bastantes xifres avui es mouran al voltant dels 22, 23, 24 o 25 graus.
3: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Us avançàvem en el sumari després de l'expectació que va crear l'eclipsi de l'estiu. Ara és l'estació Vall de Núria al Ripollès que ofereix els caps de setmana d'aquest octubre la possibilitat de gaudir del cel de nit per anar-hi a veure estels i planetes. Girona, Fèlix Martín.
4: Es tracta de gaudir del cel, la gastronomia i un entorn privilegiat. Primer se sopa a les 8, després es fa una sessió informativa i una observació del cel a ull nu. I al final s'hi afegeixen els telescopis per mirar amb més detall planetes, estrelles o la lluna. Vall de Núria reuneix unes condicions ambientals i

0: lumíniques excel·lents per fer-ho. Ruth Bové és la responsable de comunicació de l'estació.
1: Combina estar aquí a Vall de Núria, a tenir aquest sopar a l'hotel i després poder gaudir d'aquest entorn, no? Que quan acabes de sopar, poder sortir aquí i veure aquest cel amb aquestes estrelles, no? I acompanyats doncs, del parc gastronòmic del Montsec, que et fa unes explicacions espectaculars, doncs la veritat és que el públic ho accepta molt i estan molt contents.
0: El gerent del Parc Astronòmic del Montsec, Salvador Ribas, reconeix que cada vegada hi ha més interès a gaudir d'experiències del que s'anomena astroturisme. Un bon exemple seria aquest de fer les visites de nit enmig del Pirineu.
2: I ho hem vist en general, és a dir, doncs, no només venir doncs, als llocs on hi ha doncs, un centre astronòmic, com és el cas del Parc Astronòmic del Montsec, sinó també doncs, en poder doncs, portar aquestes activitats a altres territoris. Això hi ha un creixement. I jo diria que és més enllà, va més enllà del tema de l'eclipsi, sinó fins i tot va una miqueta doncs, amb la idea de que cada cop fem un turisme més d'experiència, més de vivència. No?
0: Les sessions es fan els dissabtes d'aquest mes, avui en teniu l'opció, però cal tenir en compte que s'ha de fer una reserva. A més, no cal estar allotjats a l'hotel de l'estació de Vall de Núria. Es pot tornar amb el tren cremallera cap a Ribes de Freser a les 11 de la nit.
3: I aquest cap de setmana, el petit poble de Castellvell del Camp, al Baix Camp, acull la 13a edició del festival Castell Hell de música metal extrem. S'esperen uns 800 espectadors en aquest poble on viuen unes 3.000 persones. Tarragona, Clara Chavarría, Domingo.
4: L'organització Hell Reborns, a més de preparar els concerts i preveure l'allotjament d'una part dels espectadors, treballa per facilitar la convivència amb l'esdeveniment i preservar la imatge dels aficionats a aquest gènere musical. Jaume Moler és el president de l'associació Hell Reborns.
5: Hem estat treballant des de l'organització de forma molt dura per mantenir aquesta imatge, no només imatge, sinó aquests resultats de zero incidències durant 3 anys consecutius. Aquest serà el quart. I, per tant, creiem que el municipi això ho valora en tots els seus àmbits, tant en àmbit municipal com a peu de carrer.
4: De fet, el poble ha superat els prejudicis que el festival havia generat en un inici entre el veïnat. De bon principi, l'organització va limitar estrictament els horaris dels concerts per garantir el descans veïnal, i l'impacte econòmic en el comerç local també és notori. Josep Sabater és l'alcalde de Castellvell del Camp i Marc Reacionero és pastisser al poble.
6: A l'exterior te dona publicitat i, a més, ells també, els organitzadors, estan implicats en moltes de les coses del poble i llavors el retorn que té bàsicament és este, que la gent pugui venir a gaudir d'una música que és difícil de poder gaudir a prop d'aquí i després el favor que ens fan ells ajudant-nos a diferents actes que fem.
7: Es nota molt, la veritat. Des de beguda a menjar i la veritat que molt bé. I encantats de tindre el festival aquí.
4: La 13a edició del festival Castell Hell, que compta amb el suport de l'Ajuntament i la Diputació de Tarragona, porta bandes de l'escena Death Metal i Grindcore provenents de Grècia, Finlàndia o França, i s'esperen aficionats de l'Estat i també d'altres països europeus. Entre els grups que hi haurà hi ha Vogue i aquests que sentim, Dead Congregation.

0: Esports.
1: Roger Arnau, molt bon dia.
2: Bon dia. Comencem amb esport en directe perquè Sabadell juga el partit de la fase prèvia de la Champions femenina de waterpolo entre el Sabadell i el Lilla francès. Ho està seguint en Francesc Ripoll. Anem fins allà, Francesc. Bon dia.
3: Bon dia, recta final del tercer quart i el Sabadell que està guanyant i guanyarà si no hi ha un daltabaix dels grossos. Està guanyant l'equip ballesà per 20, ara 21-8, que 13 gols de diferència per l'equip de Sabadell, que si guanya aquest partit confirmarà matemàticament la seva presència a la lligueta principal de la Champions, perquè ahir també va guanyar el seu partit contra el Dock neerlandès per 26-4. Després el Sabadell serà el torn del Terrassa, que ahir també va guanyar per 7-25 precisament a l'Illa francès i s'enfronta a 2:15 al Dock. Si el Terrassa guanya el seu partit, també es classificarà juntament amb el Sabadell per la lligueta principal de la Champions. Demà hi haurà un Sabadell-Terrassa, el que podria ser un partit per un anecdòtic primer lloc.
2: Moltes gràcies, Francesc, des de la piscina de Can Llong de Sabadell, també a la prèvia de la Champions femenina. El Catalunya ahir va guanyar la piscina del Glifades grec per 8-21 i aquesta tarda a 6:15 jugarà contra l'Ètnikos, també de Grècia. Mentrestant, a l'Eurocup masculina, en aquest cas també de waterpolo, avui es disputen a 6:15 el Budognos Terrassa i a 6:00 el Pozzo Lippo Barcelona.
0: 3CAT Info.
2: I més coses en futbol. El Barça rep aquesta tarda el Getafe al Camp Nou a 6:45 en el retorn de l'equip a la Lliga després de l'aturada de 15 dies per seleccions. La gran novetat a la convocatòria és Joan Garcia, que ha rebut l'alta mèdica, mentre que Rafinha és la baixa principal. El davanter no s'ha recuperat de l'edema muscular que es va fer en un partit amistós amb el Brasil fa 11 dies a Austràlia. El davanter brasiler, per tant, descansarà avui i també ho farà dimarts a la Champions al camp del Galatasaray. De la baixa de Rafinha n'ha parlat aquest matí el president del Barça, Joan Laporta, en un acte a Sitges.
4: Són situacions que les hem d'acceptar. Em va agradar molt ahir el Flick, com deia, que no podem canviar-les. Nosaltres des del club i en els estaments internacionals, organismes, intentem doncs, fer-los entendre que és un greu perjudici pels clubs aquestes aturades, que són gairebé com una pretemporada. Però bé, per aquest any s'ha decidit així i aquest any no podem canviar. Per tant, nosaltres hem de lluitar amb el que tenim.
2: El president del Barça ha tornat a reclamar la pilota d'or per Lamine Yamal i també ha carregat contra el Real Madrid, a qui acusa d'anar contra tot i contra tothom. Ha assegurat que el Madrid està perdent prestigi a nivell internacional. I tornant al partit contra el Getafe, si avui el Barça guanya, aconseguirà la 8a victòria consecutiva en 8 jornades. El partit, recordem-ho, és a 6:45, una hora abans a la TDT de Catalunya Ràdio. També juga el Madrid, que rep el Villarreal a 9:00 al Santiago Bernabéu, en directe al Tot Gira, també. Els blancs ara mateix són quarts a la Lliga a 6 punts del Barça. També es disputen avui 2 partits més de primera, Rayo Athletic Club de Bilbao a 2:00 i a l'Alavés Atlètic de Madrid a 5:15 de la tarda. La 8a jornada primera, tot i així, la va obrir ahir l'Espanyol al camp del Màlaga amb un empat a 1. L'equip blanquiblau s'havia avançat a la primera part, però al minut 93 de la segona el Màlaga va empatar. El tècnic Manolo González, que hi va fer fins a 6 canvis a l'11 titular, lamenta l'empat i també la segona part del seu equip.
5: Sí, és que al final guanyar és el que et dona la força. La confiança te la dona guanyar. Al final treure resultats és el que et dona aquesta força per ser valent i de més. Aquí hi ha hagut situacions, torno a dir, que penso que la primera part, la versió de l'equip ha sigut bona, ha sortit el pla de partit que havien dissenyat, ha sortit perfecte, i el problema ha estat més aviat a la segona, no a la primera.
2: I a segona, el Sabadell aquesta tarda visita el camp del Ceuta, 4:45, en directe al Tot Gira. L'equip arlequinat buscarà la primera victòria a domicili de la temporada al camp del penúltim classificat, el Girona. L'altre equip català de segona jugarà dilluns al camp del Tenerife. I en motor, Marc Márquez se situa per primera vegada líder en solitari del Mundial de MotoGP després de guanyar contra pronòstic la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia. El pilot de Cervera ara té 4 punts d'avantatge respecte a Jorge Martín, que ha acabat quart, mentre que Ogura i Diegen Antonio han completat el podi. El fins ara líder del Mundial, Jorge Martín, primer ha tingut problemes a la pressió dels pneumàtics i després ha comès una errada quan rodava segon, mentre que Marco Bezzecchi i Raúl Fernández, que sortia des de la pole, han caigut al primer revolt. Demà a 9:00 es disputarà la cursa llarga, com sempre, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i de 3CAT. Encara en motor, victòria de Max Verstappen a la cursa sprint del Gran Premi de Singapur, en aquest cas a la Fórmula 1. Una prova passada per aigua. Han pujat al podi també els dos Ferraris, de Hamilton i Leclerc, mentre que el líder Antonelli ha acabat quart. A la general, Antonelli ara té 99 punts més que George Russell, que a la cursa sprint d'avui ha hagut d'abandonar. I més coses, la selecció espanyola femenina d'hoquei patins, amb 7 de 10 jugadores catalanes, disputarà aquesta matinada la final del Mundial, que es disputa al Paraguai. El combinat espanyol s'enfrontarà a l'Argentina després d'imposar-se a Portugal a les semifinals per 2-1. La lluita per la medalla d'or començarà a la 1 de la matinada, hora catalana. De moment, qui ja ha aconseguit el títol mundial és la selecció espanyola femenina d'hoquei patins en línia. En aquest cas també amb 7 jugadores catalanes. A la final han guanyat França per 3-2.
0: Trescat Info.

0: A la maquinària electoral amb la vista fixada ja el 29 de novembre, Esquerra Republicana ha de decidir el candidat a aquests comicis generals aquest cap de setmana, i els comuns conviden Gabriel Rufián a fer el pas i sumar-se al Front Ampli d'Esquerres. El PSOE i el Front Ampli començaran demà els contactes per fer una candidatura única al Senat, i Esquerra i Bildu han anunciat que reeditaran la coalició per concórrer a la Cambra Alta. Donald Trump ha anunciat un acord amb Vladimir Putin perquè Rússia subministri immediatament centenars de milers de barrils de dièsel als Estats Units. Una mesura que Washington espera que serveixi per abaixar els preus rècord del carburant, i que Volodymyr Zelensky ja ha criticat amb duresa perquè considera que servirà per finançar i per allargar la guerra al seu país. Es compleix un any de la firma de l'alto el foc a Gaza, un acord que va acabar formalment amb la invasió israeliana a la franja, però que no ha parat els bombardejos. Israel ha atacat pràcticament cada dia el territori i l'últim any ha matat més de 1.400 palestins, 4 cada dia de mitjana. El president dels Estats Units carrega contra el comitè del Premi Nobel de la Pau per haver guardonat l'exmagistrada del Tribunal Penal Internacional, Navi Pillay. Donald Trump lamenta que no li hagin donat el premi a ell, i la Casa Blanca ha anunciat noves sancions contra els membres del Tribunal Penal Internacional. Un estudi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu revela que les noies són més propenses a tenir pensaments suïcidis que els nois. De les que van participar en la investigació, un 17% havien intentat suïcidar-se, el triple que en el cas dels nois. Els experts reclamen introduir la perspectiva de gènere en aquests tractaments. El Departament de Treball ha fet en 6 anys una 60ena d'inspeccions en centres de moderació de continguts de xarxes socials. La Generalitat constata que en alguns casos no s'han pres prou mesures per evitar els riscos psicosocials que poden provocar aquestes imatges als empleats. Declaren culpable d'assassinat l'exparella de Carla Fernández, la noia de Girona morta el juliol del 2023. El jurat popular considera provat que l'home va agredir sexualment la víctima i la va estrangular. L'acusació li demana presó permanent revisable. El director de cinema Peter Jackson, conegut per la trilogia del Senyor dels Anells, rebrà avui el Gran Premi Honorífic del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Kevin Bacon també visita avui Sitges, on hi presenta la comèdia de terror Family Movie.
1: Esports.
2: El Barça rep aquesta tarda el Getafe al Camp Nou, jugarà sense Rafinha, que es perdrà també el partit de Champions de dimarts contra el Galatasaray. La novetat de la convocatòria, Joan Garcia, que ha rebut l'alta mèdica. Avui també es disputa el Madrid-Villarreal a les 9 al Bernabéu, mentre que l'Espanyol ahir va empatar un al camp del Màlaga amb un gol de l'equip andalús al temps de descompte. En motociclisme, victòria contra pronòstic de Marc Márquez en la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. El pilot de Cervera se situa per primera vegada líder en solitari del Mundial. I en waterpolo està en joc ara mateix el partit de la fase prèvia de la Champions femenina entre el Sabadell i el Lilla francès. Ara mateix, al tercer quart, Sabadell 22, Lilla 9.
0: Dissabte de sol, demà el dia serà més enterbolit a partir de mig matí amb l'arribada de més núvols, però de moment avui ambient suau amb màximes de fins a 25 graus. A la nit tornarà a fer fresca o fred amb inversió tèrmica.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts i mig de la 1 del migdia, us parla Jaume Brufau. Els comuns conviden Gabriel Rufián a sumar-se al Front Ampli d'Esquerres amb forces d'àmbit estatal de cara a les eleccions del 29 de novembre. Ho ha dit avui al matí el portaveu de la formació i candidat de Bé Comú a l'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello.
3: En Gabriel Rufián ha estat una de les primeres persones en assenyalar la urgència del moment en el que vivíem, que estava en una situació d'excepcionalitat, que no podem permetre que el PP i Vox arribin al govern. Per tant, nosaltres pensem que seria, diguem-ne, important que si Gabriel Rufián ho considera, s'impliqui en la construcció d'un front ampli.
0: Recordem que ahir l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ja va proposar públicament a Rufián que lideri la candidatura del Front Ampli. Rufián, de moment, manté el silenci i encara no ha confirmat si repetirà o no com a cap de cartell dels republicans. La direcció d'Esquerra dona per fet que es quedarà i diu que l'acord està encarrilat. El president del partit, Oriol Junqueras, vol acabar amb el debat del candidat aquest cap de setmana i diu que ja té un pla B a punt per si finalment Rufián decideix saltar de la formació. i comença a haver moviments entre PSOE i el Front Ampli, que reuniran demà per explorar

0: l'opció de fer una llista única d'esquerres al Senat i intentar arrabassar al PP la majoria absoluta en aquesta cambra. De moment, els partits que s'integrarien al Front Ampli estan més predisposats a aquesta aliança, mentre que el PSOE vol estudiar més la proposta. La decisió s'ha de prendre aquesta setmana vinent perquè el termini s'acaba el dia 16 d'octubre. Esquerra i Bildu han acordat reeditar la coalició al Senat i en un comunicat fet públic avui, les dues formacions anuncien que repetiran la fórmula de les eleccions del 2023 i que les bases dels dos partits sobiranistes ratificaran la proposta els pròxims dies. El president dels Estats Units, Donald Trump, anuncia un acord amb Vladimir Putin per poder importar dièsel rus de manera immediata. En un post a les xarxes, Trump ha assegurat que Putin s'ha mostrat disposat a alliberar milions de tones del combustible els pròxims mesos. Per poder aplicar la mesura, el Departament del Tresor ha confirmat que aixecarà algunes sancions contra Moscou que estan vigents des de fa 4 anys i que es van ampliar ara fa tot just 3 setmanes. Tot plegat en un nou moviment de la Casa Blanca per intentar rebaixar el preu del dièsel, que ha assolit màxims històrics, quan falta menys d'un mes per les eleccions de mig mandat. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha denunciat l'acord anunciat per Trump i considera que és un regal a Putin que servirà per allargar la guerra a Ucraïna.
1: Això significa més diners per la guerra, més diners per seguir fent-nos patir. Això només beneficia a Putin i li dona la possibilitat de seguir combatent amb més intensitat.
0: L'anunci de Trump arriba enmig d'una visita d'una delegació ucraïnesa a Miami per discutir una nova proposta per posar fi a la guerra a Ucraïna. Volodymyr Zelensky ha criticat que s'hagin fet servir aquestes negociacions, ha dit, com una cortina de fum per poder segellar l'acord pel dièsel a Moscou. A Ucraïna, aquestes últimes hores, com a mínim 7 persones mortes per un bombardeig rus contra la ciutat de Zaporíjia, a uns 30 quilòmetres de la línia del front. Les autoritats ucraïneses també han informat d'una desena de ferits i busquen més supervivents sota la runa. L'atac ha arribat en plena escalada contra infraestructures energètiques i civils. Rússia assegura que només aquesta nit ha interceptat més de 500 drons ucraïnesos sobre 16 regions russes. L'ofensiva ucraïnesa d'aquesta matinada s'ha centrat a la regió de Rostov, a tocar del mar d'Azov. Diversos drons han aconseguit impactar contra una terminal petroliera d'una refineria russa i també en malmès un pont ferroviari. L'atac contra la instal·lació petroliera russa ha tingut lloc poques hores després de l'acord entre Trump i Putin pel dièsel. I avui es compleix un any de la firma de l'alto el foc a Gaza, però continua havent-hi atacs a la franja palestina. Les organitzacions humanitàries denuncien que hi ha hagut atacs israelians pràcticament cada dia, amb gairebé 4 morts diaris de mitjana. I la reconstrucció anunciada per Donald Trump ha quedat en paper mullat. Jerusalem, corresponsal Jordi Brescó.
2: Es compleix un any de l'alto el foc, però les xifres que l'acompanyen fan que moltes organitzacions humanitàries dubtin si precisament aquest és el terme que cal utilitzar per definir l'any que s'ha viscut a la franja de Gaza. D'entrada, perquè hi ha hagut foc, és a dir, atacs israelians, en 329 dels 365 dies. Aquests atacs han provocat més de 1.400 palestins morts, 4 cada dia, i més de 5.000 ferits, molts d'ells per haver creuat la línia groga, la que delimitava la zona de domini israelià sobre la franja, que ha augmentat un 10% durant aquest any, del 53 al 63%. Això vol dir que els gazians viuen tots concentrats en pràcticament un terç del seu territori i, segons el Consell Noruec per als Refugiats, prop d'un 1 milió ho fan encara en tendes o al ras. De fet, la reconstrucció promesa amb tota la pompa pel pla de Trump s'ha quedat en això, en promesa. Dels 68 milions de tones de runa que hi havia quan es va signar el pacte, només se n'ha retirat, de moment, un 1,5%.
0: Donald Trump ha criticat el comitè del Premi Nobel de la Pau per haver lliurat el guardó a la jurista pels drets humans Navi Pillay. Trump ha qualificat la decisió de vergonyosa i indignant i ha lamentat que no li hagin donat a ell. En un míting del Partit Republicà, el president dels Estats Units ha assegurat que no havia sentit a parlar mai de la guanyadora del premi i considera que el Nobel de la Pau ha quedat desacreditat per sempre. I've never
3: heard of the person. No sé qui és aquesta persona. Conec molta gent, però no havia sentit a parlar d'ella. Però tot i així, felicitats. El Premi Nobel de la Pau ha quedat desacreditat per sempre per un grup d'ideòlegs radicals i contraris a la democràcia i enemics de la civilització. Tenint en compte el meu historial de pau, un historial que no ha assolit ningú, demostra com de corromput està el Nobel de la Pau.
0: Unes declaracions que arriben hores de

0: després que els Estats Units hagin anunciat noves sancions contra el Tribunal Penal Internacional, del qual Pillay va formar-ne part. Marco Rubio és el secretari d'Estat nord-americà.
1: Prohibirem les transaccions amb aquest tribunal il·legítim, tallant-li els recursos i paralitzant la seva capacitat d'actuar contra nosaltres. Els Estats Units no estan subjectes a la jurisdicció d'aquest fals tribunal. Els dos partits hi estan d'acord, però només el president Trump actua per acabar amb aquesta amenaça d'una vegada per totes. O bé el TPI posa fi a les seves amenaces, o bé nosaltres posarem fi al TPI.
0: Rubio considera que és un tribunal que vol processar els ciutadans nord-americans com ara soldats i polítics electes i ha esgrimit que els Estats Units mai han reconegut la seva autoritat.
2: 3CAT Info.
0: Poc més de 3 minuts i serà un quart de dues. Les noies d'entre 16 i 25 anys tenen més ideacions suïcides i fan més intents de suïcidi que els nois de la mateixa edat. Concretament, un 40% de les noies inscrites en un estudi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu reconeixen haver tingut pensaments suïcides, davant del 25% dels nois. Aquest biaix es manté també en els intents de suïcidi, que és del 17% en les noies i del 6% en els nois. L'estudi alerta, a més, que els biaixos de gènere continuen condicionant el diagnòstic i l'atenció en salut mental. Per això, avui, que és el Dia Mundial de la Salut Mental, s'incideix en que cal millorar l'atenció. La psiquiatra i investigadora del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Judit Usall, reclama incorporar sistemàticament la perspectiva de sexe i gènere tant a la recerca com en la pràctica clínica. Ens ho ha explicat a 3CAT Info.
3: Incloure sempre el tema hormonal, incloure sempre en quin moment del cicle menstrual estan les dones a les que avaluem, si estan en la menopausa o no, si prenen o no tractament hormonal. El tema de perinatal és molt rellevant, si estan embarassades o no. I després, tots els temes més de gènere, com serien doncs, el tema de rols, el tema d'estereotips, què en pensen les dones d'aquests rols, d'aquests estereotips.
0: Aquesta experta explica precisament que aquests estereotips de gènere també poden influir a la manera com s'interpreta el malestar i en com s'escolta les noies que demanen ajuda. A la Cristina, per exemple, li han calgut gairebé 300 ingressos hospitalaris, desenes d'intents de suïcidi i 10 anys de visites mèdiques per obtenir un diagnòstic.
4: Al principio no se sabía cómo ayudarme. Luego sí que se puso en marcha un programa para mí o lo que sea, llámalo como quieras, no sé qué nombre ponerle, pero que sobre todo fue al principio que era muy recurrente que yo fuera a urgencias con, pues no, con autolesiones y con intentos autolíticos porque no se me podía ayudar, se me enviaba a casa, como te he dicho, con una pastillita.
0: La Generalitat ha fet des de l'any 2020 fins ara 66 inspeccions relacionades amb la salut mental dels treballadors de centres de moderació de continguts de xarxes socials. En alguns dels casos es va constatar que, efectivament, les imatges havien tingut impacte en els treballadors i que no s'havien pres prou mesures per prevenir possibles riscos psicosocials pels empleats. De fet, es dona el cas que diumenge passat es va suscitar una jove francesa que havia estat moderadora de continguts de Facebook a Barcelona. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, assegurava ahir que vol ampliar a tot el món laboral l'estratègia de la Generalitat sobre salut mental i entorns digitals.
5: Ho volem fer extensiu a l'àmbit del treball de totes aquelles persones doncs, que estan treballant també en sistemes d'entorn digital. No? I, per tant, estarem molt amatents a que hi hagi una protecció de la salut mental de tots els treballadors de Catalunya.
0: I la directora del Pacte Nacional de Salut Mental, Laia Arnal, s'ha mostrat partidària de regular l'ús de les xarxes socials per protegir els més joves. Ho ha explicat en una entrevista aquest matí a 3CAT Info.
6: Haurem de posar tots aquells recursos, també legislatius, d'inspecció, de penalització i sobretot de prevenció. No es tracta de prohibir l'ús, sinó es tracta de regular-los i de posar tots a les barreres i línies vermelles i garanties perquè s'acompleixin i perquè realment no es vegi ningú condicionat.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: És un quart de dues. Trànsit des de l'equip viari. Després, previsió del temps. Carmina Malagarriga, bon dia.
7: Bon dia, Jaume. Doncs continua aquesta afluència, déu-n'hi-do la mobilitat aquest matí. Tot i això, l'AP7 no sembla que no se'n ressent, almenys el tram sud de l'AP7, mentre que el tram nord hi ha circulació intensa tant a Montornès del Vallès com a Llinars del Vallès en sentit nord. Hi ha retencions, això sí, a la C16, entre Berga i la Nou de Berguedà en sentit nord cap al túnel del Cadí. A

0: La C-17 entre la Garriga i Sant Martí de Centelles en sentit nord cap a Vic, per obres, de fet hi ha un carril tallat, i també a Ripoll en sentit nord, a l'N2, a Tordera en sentit nord, a la C-59 a Sant Feliu de Codines en sentit nord cap a Moià, a la C-55 de Manresa a Castellgalí en sentit sud i a Sant Vicenç de Castellet en sentit nord. A la C-14, a Oliola, per un accident amb un camió bolcat, s'hi dona pas alternatiu. A la 2, a Jorba, en sentit oest, cap a Cervera, per obres, i un carril tallat, també. A la C-60, a Argentona, en sentit sud, cap a l'enllaç amb la C-32. Mentre que a la C-32 només hi ha una miqueta de retencions a l'altura de Montgat, en sentit nord. A la B-20, a Santa Coloma de Gramenet, cap al nus de la Trinitat, també a la C-58 i C-33, a l'altura de Montcada i Reixac, en sentit sud, cap a Barcelona, hi ha hagut un accident a la C-58. A la B-10, a Sant Adrià de Besòs, cap al nus de la Trinitat, a la Ronda de Dalt, ja a Barcelona, de Sant Gervasi a Montbau, en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral de la Zona Franca Montjuïc, en sentit Besòs, i del Fòrum al Poble Nou, en sentit Llobregat. De moment és tot, actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
1: Gràcies, Carmina, bon dia.
0: Fins ara.
2: El temps.
1: Enric Agut.
3: Temps ben tranquil avui dissabte, amb sol, cel serè, vent net, només algun nuvolal pel vent. Tenim algun nuvol lenticular, el vent ha arribat a cops superiors als 70 km per hora, per exemple, a Portbou, també tinc un mestral a les Terres de l'Ebre, vents que van caient, quedarà la tramuntana residual al voltant del Cap de Creus i cada vegada més moderada. Tarda de sol, un dia de contrast tèrmic, el dia arrencat fred o fresc, però de dir la temperatura pot pujar un parell de graus en general a molts indrets, amb màximes que poden apuntar a xifres de 22, 23, 24 o 25 graus on s'enfilin més. Demà diumenge tindrem un increment de núvols a partir de mig matí, migdia i tarda, que pot deixar el cel una mica tapat o variable o una mica enterbolit. Alguna gota cap a la Vall d'Aran demà a la tarda i la temperatura doncs, força similar. Sembla que aquest tarannà de temps estable també ens afectarà la setmana vinent.
4: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
5: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
6: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
7: Sigui
6: bon
7: qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
6: Denuncien l'excés de burocràcia...
8: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
9: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona. Ja
8: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
6: I a casa nostra tornen a sortir
9: a Lleida,
6: el carrer.
8: I de la resta del món.
6: Pendents de la cimera internacional...
8: Faci el temps que faci.
10: Més aviat sol i una petita interrupció...
8: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana.
1: Bona ocupació durant aquest cap de setmana llarg per a moltes persones als allotjaments turístics catalans, tant a hotels com a les cases rurals i als càmpings. El bon temps i les moltes activitats d'aquests dies, vinculades a la celebració de les Jornades Europees de Patrimoni, estan animant molta gent a sortir. A les cases rurals de l'interior freguen el ple. Són declaracions a aquesta emissora del president de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà, Oriol Baños.
11: El que tenim d'ocupació és un 93%. Normalment la tardor, els caps de setmana, i a més amb un dia de més de cap de setmana, la gent li agrada molt venir.
1: També és als càmpings on estan molt satisfets amb l'ocupació durant aquest cap de setmana llarg, sobretot els d'interior, perquè rebran molts visitants provenents de Catalunya. Miquel Gota Negra és el president de la Federació Catalana de Càmpings.
12: Les ocupacions d'aquest pont seran bones. Hi ha càmpings que podran arribar al 70, al 80, al 85% d'ocupació, no?
1: I també a la costa s'allarga la temporada turística. Xavier Guardià és el portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona.
13: El setembre i octubre estan al 70%, més o menys, l'ocupació. Mitja, 60-70%, doncs segurament ens podem posar al 70 o 80 aquest cap de setmana llarg, perquè la gent, evidentment, utilitza per sortir.
1: Els allotjaments de l'Alt Pirineu preveuen una ocupació del voltant del 75% per aquest cap de setmana llarg. El jurat popular ha declarat

declarat culpable l'exparella de Carla Fernández per l'assassinat de la jove a Girona al juliol del 2023. També el considera culpable dels delictes d'agressió sexual i robatori amb violència. Segons el veredicte, l'acusat va esperar

0: i violent. Ara el tribunal haurà de determinar quines penes li imposen. I 8 persones han estat detingudes, acusades de robatoris amb força en habitatges de Catalunya i Madrid. L'operació conjunta de Mossos i Guàrdia Civil ha permès desarticular 2 grups criminals especialitzats en robatoris amb força a l'interior de domicilis. Els presumptes lladres van entrar en cases del Picat, a Lleida, Sant Cugat del Vallès, Valls i Girona. Els detinguts són 6 homes i 2 dones d'entre 28 i 54 anys i se'ls atribueixen els delictes de robatori amb força, pertinença a grup criminal i falsedat documental.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Peter Jackson i Kevin Bacon visiten avui el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. El neozelandès rebrà el Gran Premi Honorífic i el nord-americà hi presenta la pel·lícula Family Movie. Ho seguim a Sitges amb en Marc Garriga.
2: Peter Jackson ha vingut per diversos motius. De moment, aquesta nit, recollir el Gran Premi Honorífic i presentar la nova versió restaurada de Clínicament Morta, que als cinemes es va estrenar amb el títol Brain Dead, tu madre se ha comido mi perro. Va ser el primer gran èxit d'un cineasta que després va assolir l'èxit mundial amb la trilogia del Senyor dels Anells. Per la seva part, Kevin Bacon presentarà aquesta comèdia de terror, Family Movie, rodada literalment amb la seva família, la seva dona Kyra Sedgwick i els seus 2 fills. Ahir va ser el dia de Pino Donaggio, el compositor de capçalera de Brian De Palma, per qui va escriure les bandes sonores de Carrie o Vestida per matar, per exemple. Abans, però, havia triomfat amb la cançó melòdica i en va deixar constància en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Yo que en un momento puedo estar lejos de ti, como iba a estar la vida entera y a sin ti.
2: Prop de 200 bandes sonores deixa com a llegat i segueix treballant als 84 anys. Recorda que Morricone va guanyar l'Oscar amb 92, per tant diu que encara és a temps. Donaggio presentava Su propio infierno, on ha treballat amb el director danès Nicola Winding Refn, un film que ja es pot veure a les sales de cinema.

0: Poques gràcies. Avui fan l'últim concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys a Barcelona i en aquesta casa ICAT el retransmetrem en directe.
1: El que pensarà la gent, vull anar guanyant la vida sense anar perdent el temps.
0: La cita és a 8:45, però a partir de 8:00 ja arrencarà el programa especial per ICAT. TV3 i el canal de YouTube de 3CAT també retransmetran el concert en directe d'un dia que passarà la història de la música d'aquest país. Els osonencs posaran així punt final a la seva trajectòria amb un últim concert multitudinari a Montjuïc després de les 3 cites d'aquesta setmana en què han omplert de gom a gom l'estadi. El grup, format el 2010, s'acomiadarà repassant les cançons més emblemàtiques d'una trajectòria marcada a diverses generacions i amb diversos èxits. Com més de 5 minuts i seran 2:15.
2: Esports.
0: Roger Arnau, bon dia.
3: Bon dia. Comencem amb esport en directe perquè a Sabadell s'està disputant la fase prèvia de la Champions femenina de waterpolo i aquest matí el Sabadell jugava contra el Lilla francès. Ho està seguint en Francesc Ripoll. Anem fins allà. Francesc, bon dia.
4: Bon dia, i ha acabat ja el partit del Sabadell, que ha guanyat de forma molt contundent 29-10 contra l'Illa Francesa, i per tant ja està classificat matemàticament per la lligueta principal de la Champions femenina de waterpolo. Partit plàstic de les Vallesanes, destaquen els 6 gols de Paula Gamús. A 1:15 ha de començar el partit de la Terrassa, que si guanya, com el Sabadell, també es classificarà matemàticament per jugar la lligueta de la Champions. El Terrassa jugar contra el Dock Neerlandès. Demà, per cert, Sabadell, Terrassa, també aquí a Calllong, derbi vallesà.
3: Moltes gràcies, Francesc. I també a la prèvia de la Champions femenina, en aquest cas el Catalunya. Ahir va guanyar la piscina del Glifades grec per 8-21 i aquesta tarda, a 6:45, jugarà també buscant el pas a la fase final, a la fase de grups de la Champions contra l'Ètnikos, també de Grècia. Mentrestant, a l'Eurocup masculina, també en waterpolo, avui es disputen 2 partits, el Budoknos Terrassa, 6:15, i el Posilipo Barcelona a 6:00.
2: 3CAT Info.
3: I en futbol, el Barça rep aquesta tarda el Getafe al Camp Nou a 2:15.

0: De set, en el retorn de l'equip a la Lliga després de l'aturada de seleccions, la gran novetat a la convocatòria de Hansi Flick és Joan Garcia, que ha rebut l'alta mèdica, mentre que Rafinha és la baixa principal. El brasiler no s'ha pogut recuperar de l'edema muscular que es va fer en el partit amistós del Brasil fa 11 dies a Austràlia. El davanter brasiler avui descansarà contra el Getafe i també ho farà dimarts a la Champions al camp del Galatasaray. Aquest matí ha parlat Joan Laporta en un acte d'homenatge a Sitges. El president del Barça, que ha lamentat aquesta baixa de Rafinha, ha carregat contra el Real Madrid, a qui acusa d'anar contra tot i contra tothom.
1: Tu vas a les institucions, vas a UEFA, vas a l'Euroliga i estan en contra de todo. Estan en contra de todo y de todos. Y esto, pues... dice mucho de una actitud de un club que está perdiendo prestigio y reconocimiento y credibilidad a nivel nacional, estatal y internacional.
0: Laporta ha insistit que el Barça aquesta temporada és candidat a guanyar-ho tot i ha tornat a reclamar la pilota d'or per Lamine Yamal. El partit d'aquesta tarda contra el Getafe començarà a 7:15, una hora abans, com sempre, a la TDT de Catalunya Ràdio. Si el Barça guanya, aconseguirà la 8a victòria consecutiva en 8 jornades. També juga avui el Real Madrid, que rep el Villarreal a les 9 al Santiago Bernabéu, en directe al Tot Gira. Els blancs ara mateix són quarts a la classificació, a 6 punts del Barça. També es disputen avui 2 partits més de primera, el Rayo Athletic Club a les 2 del migdia i també l'Alavés Atlètic de Madrid a 4:15 de la tarda. La 8a jornada de primera, però, la va obrir ahir l'Espanyol al camp del Màlaga, amb el resultat d'empat a 1. L'equip blanquiblau s'havia avançat a la primera part amb un gol de Brian Zaragoza, però al minut 93 de la segona, Niño va empatar per l'equip andalús. El tècnic, Manolo González, que va fer fins a 6 canvis a l'11 titular, va lamentar l'empat i també la segona part fluixa del seu equip.
2: Sí, és que al final guanyar és el que et dona la força. La confiança te la dona guanyar. Al final treure resultats és el que et dona aquesta força per ser valent i de més. Aquí hi ha hagut situacions, torno a dir, que penso que la primera part, la versió de l'equip ha sigut bona, ha sortit el pla de partit que havien dissenyat, ha sortit perfecte, i el problema ha estat més aviat a la segona, no a la primera.
0: I a segona, el Sabadell aquesta tarda visita el camp del Ceuta, 4:05 en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. L'equip arlequinat buscarà la primera victòria a domicili de la temporada al camp del penúltim classificat. El Girona, per la seva banda, jugarà dilluns al camp del Tenerife. I més coses, Marc Márquez se situa per primera vegada líder en solitari del Mundial de MotoGP després de guanyar contra pronòstic la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia. El pilot de Cervera ara té 4 punts d'avantatge respecte a Jorge Martín, que ha acabat quart. Ogura i Dijen Antonio han completat el podi. Declaracions de Márquez a DAZN.
3: El primer gran objetivo, que era la clasificación, lo hemos cumplido muy bien. El segundo, que era la sprint, perder los menos puntos posibles, lo hemos cumplido más que bien. Y mañana es seguir con la misma mentalidad, perder los menos puntos posibles y salir de aquí vivo para el campeonato.
0: Demà a les 9 del matí es disputarà la cursa llarga, com sempre també en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i de 3CAT. Encara en motor, dic que victòria de Max Verstappen a la cursa sprint del Gran Premi de Singapur, en aquest cas la Fórmula 1, passada per aigua. Han pujat al podi també Hamilton i Leclerc. El líder Antonelli ha acabat quart.

0: 3CAT Info.
1: Molt bon dia, són 2:15. Esquerra Republicana ha de decidir el candidat a les eleccions pel 29 de novembre aquest cap de setmana. Els comuns conviden Rufián a fer el pas i a sumar-se al front ampli d'esquerres. El PSOE i aquest front ampli comencen demà contactes per fer una candidatura única al Senat. Donald Trump ha anunciat un acord amb Vladimir Putin perquè Rússia subministri immediatament centenars de milers de barrils de dièsel als Estats Units. Una mesura que Washington espera que serveixi per abaixar els preus rècord del carburant i que Volodymyr Zelensky ha criticat amb duresa perquè diu allargarà la guerra.

0: Un estudi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu ha revelat que les noies són més propenses a tenir pensaments suïcides que els nois. De les que van participar en la investigació, un 17% havien intentat suïcidar-se, el triple que en el cas dels nois. Què més us explicarem des d'ara fins a arribar a les dues? Que Panamà continua avaluant els danys del fort terratrèmol de magnitud 7,7 que ahir sacsejava al país i se n'han detectat ja un centenar de rèpliques. De moment, els primers balanços oficials no parlen de víctimes mortals. I s'endarrereix a l'any vinent l'enderrocament del recinte de l'antiga presó de dones de la Trinitat de Barcelona. Va ser el primer centre a Catalunya exclusivament per preses i durant més de 15 anys es va dedicar, sobretot, a castigar les opositores a la dictadura franquista. Roger Arnau, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què destaquen els esports a aquesta hora, Roger?
1: Doncs que el Barça rep aquesta tarda a 6:45 el Getafe al Camp Nou, jugarà l'equip blaugrana sense Rafinha, que també es perdrà el partit de Champions de dimarts contra el Galatasaray. La novetat a la convocatòria Joan Garcia, que ha rebut l'alta mèdica. En motociclisme, victòria contra pronòstic de Marc Márquez a la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia. El pilot de Cervera se situa per primera vegada aquesta temporada líder en solitari del Mundial.
0: Migdia de dissabte amb força estones de sol, demà estarà una mica més enterbolit a partir de mig matí perquè hi haurà més núvols. Ambient suau avui, amb màximes de fins a 25 graus, però la nit, que tornarà a ser fresca o freda a causa de la inversió tèrmica. Els comuns conviden Gabriel Rufián a sumar-se al Front Ampli d'Esquerres amb forces d'àmbit estatal de cara a les eleccions del 29 de novembre. Ho ha afirmat avui al matí el portaveu de la formació i candidat de Barcelona en Comú a l'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello.
2: En Gabriel Rufián ha estat una de les primeres persones en assenyalar la urgència del moment en el que vivíem, que estava en una situació d'excepcionalitat, que no podem permetre que el PP i Vox arribin al govern. Per tant, nosaltres pensem que seria, diguem-ne, important que si Gabriel Rufián ho considera, s'impliqui en la construcció d'un front ampli.
0: Ja ahir l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va proposar públicament a Gabriel Rufián que lideri aquesta candidatura del front ampli. Ell, de moment, manté el silenci i encara no ha confirmat si repetirà com a cap de cartell dels republicans. La direcció d'Esquerra dona per fet que es quedarà i diu que l'acord està encarrilat, però el president de la formació, Oriol Junqueras, vol acabar amb el debat aquest cap de setmana i ja té un pla B a punt per si finalment Rufián salte. I comença a haver també moviments entre PSOE i el Front Ampli, que es reuniran demà per explorar l'opció per fer una llista única d'esquerres al Senat i per intentar arrabassar al Partit Popular la majoria absoluta en aquesta cambra. De moment, els partits que s'integrarien al Front Ampli estan més predisposats a aquesta aliança, mentre que el PSOE vol estudiar més la proposta. La decisió s'ha de prendre aquesta setmana vinent, ja que el termini s'acaba el pròxim dia 16. El president dels Estats Units, Donald Trump, anuncia un acord amb Vladimir Putin per poder importar dièsel rus de manera immediata. A les xarxes socials, Trump ha assegurat que Putin s'ha mostrat disposat a alliberar milions de tones del combustible en els pròxims mesos. Per poder aplicar la mesura, el Departament del Tresor ha confirmat que aixecarà algunes sancions contra Moscou que estan vigents des de fa 4 anys i que es van ampliar ara fa tot just 3 setmanes. Tot plegat en un nou moviment de la Casa Blanca per intentar rebaixar el preu del dièsel, que ha assolit màxims històrics, quan falta menys d'un mes per les eleccions de mig mandat. De la seva banda, el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha denunciat l'acord anunciat per Donald Trump i considera que és un regal a Putin que servirà per allargar la guerra a Ucraïna.
3: Això significa més diners per la guerra, més diners per seguir fent-nos patir. Això només beneficia a Putin i li dona la possibilitat de seguir combatent amb més intensitat.
0: L'anunci de Trump ha arribat enmig de la visita d'una delegació ucraïnesa a Miami per discutir una nova proposta per posar fi a la guerra a Ucraïna. Zelensky ha criticat que s'hagin fet servir aquestes negociacions, ha dit, com una cortina de fum per poder segellar l'acord pel dièsel amb Moscou. A les últimes hores, com a mínim, 7 persones han mort a Ucraïna per un bombardeig rus contra la ciutat de Zaporizhia, a uns 30 quilòmetres de la línia del front. Les autoritats ucraïneses també han informat d'una desena de ferits i busquen més supervivents sota la runa.
4: 3CAT Info.
0: Les noies d'entre 16 i 25 anys tenen més ideacions suïcides i fan més intents de suïcidi que els nois de

0: la mateixa edat. Concretament, un 40% de les noies inscrites en un estudi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu reconeixen haver tingut pensaments suïcides, davant del 25% dels nois. Aquest biaix es manté també en els intents de suïcidi, que són d'un 17% a les noies i d'un 6% en els nois. L'estudi també alerta, a més, que els biaixos de gènere continuen condicionant el diagnòstic i l'atenció en salut mental. Per això, per millorar l'atenció, la psiquiatra i investigadora del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Judit Usall, reclama incorporar sistemàticament la perspectiva de sexe i gènere tant en la recerca com en la pràctica clínica. Ens ho ha explicat a 3CAT Info.
1: Incloure sempre el tema hormonal, incloure sempre en quin moment del cicle menstrual estan les dones a les que avaluem, si estan en la menopausa o no, si prenen o no tractament hormonal. El tema de perinatal és molt rellevant, si estan embarassades o no. I després, tots els temes més de gènere, com serien doncs, el tema de rols, el tema d'estereotips, què en pensen les dones d'aquests rols, d'aquests estereotips.
0: Aquesta experta explica precisament que aquests estereotips de gènere també poden influir a la manera com s'interpreta el malestar i en com s'escolta les noies que demanen ajuda. A la Cristina, per exemple, li han caigut gairebé 300 ingressos hospitalaris, desenes d'intents de suïcidi i 10 anys de visites mèdiques per obtenir un diagnòstic.
2: Al principio no se sabía cómo ayudarme. Luego sí que se puso en marcha un programa para mí o lo que sea, llámalo como quieras, no sé qué nombre ponerle, pero que sobre todo fue al principio que era muy recurrente que yo fuera a urgencias con, pues no, con autolesiones y con intentos autolíticos porque no se me podía ayudar, se me enviaba a casa, como te he dicho, con una pastillita.
0: Totes aquestes dades i reflexions s'han donat avui que es commemore el Dia Mundial de la Salut Mental.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: 2:15. Panamà continua avaluant els danys del fort terratrèmol de magnitud 7,7 que ahir va sacsejar el país i ja se n'han detectat un centenar de rèpliques. De moment, els primers balanços oficials no han notificat víctimes mortals, però sí desenes de persones ferides lleus. L'alerta de tsunami activada inicialment al Pacífic ja s'ha pogut retirar i, de moment, el sisme ha provocat danys en edificis, carreteres i infraestructures bàsiques. El terratrèmol va causar desperfectes en hotels, esglésies, comerços i edificis públics, sobretot a les províncies de l'interior. José Raúl Molino, president del país, ha fet una crida a la població perquè mantingui la calma.
4: El desastre que estamos enfrentando es grande a nivel nacional, como algunos lugares más que otros, pero lo más importante aquí es preservar la calma, por favor. De aquí a mañana pues nos llenaremos de más recursos, más cosas que están pidiendo, agua, cosas para niños.
0: Tot i que s'han detectat desperfectes menors en algunes instal·lacions, el canal de Panamà manté el trànsit marítim amb normalitat. El govern panameny manté també activats els protocols d'emergència i demana a la població que segueixi les indicacions que faci protecció civil. Als Estats Units, l'huracà fins a la categoria 1, un fenomen que registra vents sostinguts de 150 km per hora i que avança cap al nord a uns 31 km per hora. Tot i que ha perdut intensitat, les autoritats mantenen l'alerta per la potència del vent, les inundacions sobtades i per la pujada del nivell del mar a la costa. La pluja pot deixar acumulacions importants, sobretot al nord-oest de Florida, al sud d'Alabama i també a Geòrgia. També es manté el risc de tornados en diverses zones al sud-est del país. Els primers balanços xifren en gairebé 590.000 les persones que s'han quedat sense subministrament. Els serveis d'emergència demanen a la població que eviti els desplaçaments innecessaris i també les zones inundables. Creix la pressió sobre el Pentàgon perquè suspengui els seus plans d'executar un condemnat a un escamot d'afusellament i retransmetre-ho en directe a través d'internet. La mesura la va anunciar per sorpresa el secretari de Defensa, Pete Hegseth, i ha provocat crítiques dins i fora dels Estats Units, que comparen l'administració Trump amb dictadures com l'Iran o l'Afganistan. El Pentàgon va confirmar dijous que l'execució es duria a terme a començaments de desembre i que es podria seguir en directe. Les Nacions Unides han condemnat l'anunci i asseguren que la retransmissió de l'afusellament equivaldria a una execució pública que es considera una forma de tortura i que està prohibida per legislació internacional. El vicepresident dels Estats Units, J. Devance, s'ha distanciat del cap del Pentàgon dient que ell no pensa mirar-la si finalment s'emet públicament.
5: Més enllà de la polèmica sobre el mètode d'execució, espero que la gent no oblidi que es tracta

0: d'un individu que va assassinar brutalment moltes persones innocents. Dit això, si l'execució finalment s'emet en directe, jo no la miraré.
1: El condemnat és Nidal Malik Hassan, un exmilitar nord-americà musulmà que l'any 2009 va matar 13 companys de l'exèrcit en una base militar a Texas poc després d'haver-se unit a la jihad. I s'endarrereix ja l'any vinent l'enderrocament del recinte de l'antiga presó de dones de la Trinitat de Barcelona. Va ser el primer centre de Catalunya exclusivament per a preses i durant més de 15 anys es va dedicar, especialment, a castigar les opositores a la dictadura franquista. L'espai que actualment acull presos en tercer grau no es podrà tancar i enderrocar fins que el mes de gener s'inauguri el centre penitenciari obert de la zona franca, segons previsions d'institucions penitenciàries. S'hi construiran gairebé 350 pisos de protecció oficial, però de la presó original se conservaran pel seu valor històric el cos de guàrdia i la garita. Durant anys, veïns i expreses han lluitat per evitar que la presó de dones de la Trinitat desaparegués del tot i perquè no s'oblidi, sobretot, la repressió que hi van patir. Ens omplia el següent reportatge la Txell Vallespí.
2: El ministro de Justicia inaugura en Barcelona la nueva prisión de mujeres. Las características de esta se acomodan al carácter cristiano y progresivo del actual sistema penitenciario español, el cual tiene por norma la rehabilitación moral del individuo y la redención del delincuente mediante el trabajo alegre en un ambiente agradable.
3: És la presentació amable que el Nodo feia l'any 1963 de la presó de la Trinitat, el centre que va substituir la presó de les Corts i que es va convertir en l'epicentre de la repressió de les últimes preses polítiques i comunes de la dictadura.
4: Hi havia dones, ara no estarien a la presó, no per qüestions polítiques, sinó, per exemple, per l'avortament, com que no hi havia llei al divorci si te n'anaves de casa.
5: L'adultari. Doncs,
4: i llavors hi ha per raons socials de pobresa i, o d'ètnia, per exemple, les gitanes.
3: Sentim l'Àngel Rabadà, va ser presa política a la Trinitat tres vegades entre el 1971 i el 74 per mobilitzar-se contra el règim franquista. La primera vegada la van detenir per participar en una manifestació.
4: La segona, quan van assassinar Puig Antic, vam posar Franco Asesino, doncs això em va portar a la presó. I la tercera vegada, doncs per anar a buidar un pis on havia el meu company, l'havien detingut per anar a treure llibres.
3: Detinguda també per manifestar-se i acusada d'associació il·lícita, la Teresa Ferran va estar presa a la Trinitat quatre vegades. Als 18 anys la van tenir més d'un mes aïllada.
5: 40 dies que vaig estar a la presó, 40 dies incomunicada, sense veure ningú, menjant a les celdes, sense cap motiu. Era un martiri al darrere de l'altre. Una vegada em van deixar al pati plovent a bots i barrals perquè els va donar la gana. Em venien a buscar per dutxar-me. Quan era fosc, despertaven. Començava aigua calenta i sempre acabava amb aigua freda. Al gener, amb un fred que pelava, avui et donaven una cosa, l'endemà t'ho prenien, i això ho aguantava sola.
3: Durant 15 anys i fins al 1978, 3 anys després de la mort de Franco, les cruzades evangèliques van custodiar amb mà de ferro la presó de la Trinitat. A Carlota Falgueres la van detenir i empresonar en aquest centre per manifestar-se amb d'altres companys d'universitat en contra de l'encariment del transport l'1 de maig del 69.
6: No eren funcionàries, no eren monges, però eren una congregació religiosa i elles es dedicaven, doncs, a això, a complir les lleis del nacionalcatolicisme i a reconvertir les preses, tant les comuns com les polítiques. Bé, les polítiques ja donaven per cas perdut.
4: Érem les enemigues.
5: Les polítiques a la presó estàvem dins d'una presó perquè no podien tenir contacte amb ningú. No ens podíem moure per la presó. Sempre havíem d'estar acompanyades.
6: D'una cruzada evangèlica.
5: Sí. Ens obrien per anar a la dutxa, acompanyades, per anar al pati. Anàvem a l'abogat també.
4: Quan teníem la comunicació amb la família, teníem sempre una cruzada allà. O sigui que segons què no podies parlar. Però a més no podies parlar en català. Et reprimien, et deien en espanyol.
6: O en cristiano.
4: O en cristiano.
3: Les cruzades reprimien i castigaven.
6: Eren absolutament arbitràries. Llavors, fes la primera vegada que t'havien agafat, fos la tercera o la quarta, si els hi picava, tenien una actuació, si els hi picava, tenien una altra.
4: Jo mai vaig estar a ingrés. Celda de càstig, sí, per cantar una cançó. Un corrido mexicano que acabava dient Viva la revolución, s'obre la porta, la jefa, la cruzada mayor, celdes de castigo.
3: Adoctrinaven i prohibien.
4: Era més una repressió ideològica, com les dones ens havíem de comportar en un règim feixista.
5: No podíem portar pantalons.
4: Exacte.
5: Ni pijames, ni anar sense mànigues. Havien de portar faldilles per sota del genoll.
4: A diferència de presons del resta d'Espanya. També teníem censura amb els llibres.
5: Ah, sí.
4: Però llibres que fora, al carrer, eren legals.

0: Eren tan ignorants, aquestes dones. Per exemple, no ens van deixar entrar un llibre de Dostoyevsky, però en canvi sí que ens van deixar entrar la història d'Espanya del Ramon Tamames. Tamames en aquell moment estava en el Partit Comunista.
1: Però malgrat l'arbitrarietat, els càstigs i la repressió que imposaven les cruzades evangèliques a la presó de la Trinitat, ni a l'Àngel Rabadà, ni a la Teresa Ferran, ni tampoc a la Carlota Falgueres, ni a moltes d'altres, no les van poder tombar.
2: Veníem de comissaria, és lo pitjor. Quan arribes a la presó, respires, i llavors tens la companyia de les companyes. És el que et recolza allà dintre i després el saber per què estàs tu allà dintre. Nosaltres estàvem molt convençudes. Quan vam sortir, vam continuar militant totes.
3: Trescat Info.
4: Passen un parell de minuts de 3:15. Trànsit a aquesta hora. Connexió amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bon dia.
5: Bon dia, Jaume. Doncs a l'AP7 no trobem cap punt de retenció, només hi ha circulació intensa a Barberà del Vallès en sentit sud. A la C16 sí que n'hi ha de retencions, de Berga fins a la 9 de Berguedà en sentit nord, a la C17 a Ripoll en sentit nord, a la C14 a Oliola en sentit sud per un accident, a la C59 a Sant Feliu de Codines en sentit nord, a la C55 a Manresa en sentit sud i a Sant Vicenç de Castellet en sentit nord. A la C60 a Argentona en sentit sud per enllaçar amb la C32, tant a la C58 com a la C33 des de Montcada i Reixac cap a Barcelona, a la B20 a Santa Coloma de Gramenet cap al Nus de la Trinitat, també cap al Nus de la Trinitat, a la B10 a Sant Adrià de Besòs i a Barcelona a la Ronda de Dalt de la Trinitat a les Roquetes en sentit Llobregat i de Montbau al Passeig Valldaura en sentit Besòs, mentre que a la Ronda Litoral del Fòrum al Poble Nou en sentit Llobregat i de la Zona Franca a Montjuïc en sentit Besòs. Fins aquí la informació viària.
4: Gràcies, Carmina. Bon dia.
5: Bon dia.
3: El temps.
4: Enric Agut.
6: Cap de setmana molt estable. Avui dissabte parlem de sol. Quina diferència amb el passat cap de setmana amb aquelles pluges que han tingut tan intenses, tan excepcionals, històriques en algunes comarques de Girona i de Barcelona. Re a veure, avui sol, matí i la tarda, amb algun núvol de vent, bufa la tramuntana, el vent de mestral, va anar de baixa, el vent de mestral pot desaparèixer i la tramuntana quedarà molt residual al voltant del Cap de Creus, on ja ha arribat a ratxes de 74 km per hora a l'estació meteorològica de Portbou. La temperatura avui més recuperada, puja un parell de graus en general, localment per damunt, i avui, on pugin més, es pot arribar als 24 o 25 graus. Demà tenim una jornada amb un increment de núvols a mig matí i mig dia. Durant la tarda el cel pot quedar variable o enterbolit, fins i tot alguna gota la ballaran, i pel que fa a la temperatura, novament la propera nit tornarà a ser fresca o freda en algunes zones amb valors per sota dels 5 graus, els punts més freds, i amb una mica d'inversió tèrmica en zones de muntanya.
4: La ciutat de Reus torna a viatjar al 1900, amb la figura de l'arquitecte Antoni Gaudí com a eix central, coincidint en l'any del centenari de la seva mort, la capital del Baix Camp consolida una festa que recrea la vida i l'esplendor de la ciutat en temps del modernisme. Tarragona, Manel Sastre.
7: Fins diumenge s'han preparat recreacions històriques, rutes patrimonials, activitats familiars, tallers i espectacles vinculats al modernisme. La figura de Gaudí serà present en diversos espais i activitats durant la celebració. Més d'un centenar d'actors i de figurants recrearan escenes quotidianes del Reus del 1900. Els principals punts seran la plaça del Mercadal, la plaça Prim i la del doctor Sabater, així com els carrers Monterols i Llobera, en una festa que ja s'ha convertit en referència al país, segons l'alcaldessa Sandra Guaita.
8: Com a festa modernista crec que hi ha gairebé de referència de Catalunya. I hi ha molta gent de la ciutat que hi participa, des d'entitats comercials, entitats culturals, des d'entitats en general, i per tant jo volia agrair que la participació cada any va augmentant i també la implicació de tota la ciutat.
7: El patrimoni modernista torna a ser un dels grans protagonistes. En diversos espais s'obren amb propostes teatralitzades com la Casa Navàs, el Palau Bofarull, l'Institut Pere Mata o la Casa Rull, que estrena un monòleg amb un Gaudí ja gran fent la seva darrera visita a Reus. La ciutat convidada d'enguany és Mataró pel seu vincle històric amb l'arquitecte.

0: matar per aquesta cagada.
1: Tornem a jugar? Merda.
2: Així és com sona la pel·lícula Escape Room 2, que ja es pot veure a la cartellera cinematogràfica. El gran èxit teatral ha fet el salt també a la gran pantalla, amb un repartiment encapçalat per Joel Joan, Mònica Pérez, Paula Vives, Ivan Massaguer i sota la direcció d'Héctor Claramunt, Marta Vives.
3: Parlar d'Escape Room és parlar de tot un fenomen, tant en la seva versió teatral com en la cinematogràfica. Les obres han estat un èxit, sent un dels títols més vistos les últimes temporades. Joel Joan.
4: Vaja, jo penso que algú que no hagi vist l'obra de teatre, quan vegi Escape Room 2 la pel·lícula, dirà: però això és impossible amb una obra de teatre.
3: La primera adaptació cinematogràfica va situar-se com la segona pel·lícula en català més taquillera del 2022. Ara arriba Escape Room 2, amb l'objectiu de revalidar el triomf de la primera part. Joel Joan.
4: Sí, és una mica un fenomen. La veritat és que l'èxit de la primera ja en teatre ens va sorprendre. És a dir, sabíem que estava bé l'obra, eh? Sabíem que tocàvem també uns personatges molt del món del cinema, a més molt a prop de nosaltres mateixos i tal. I l'èxit, doncs, va ser tan descomunal que vam dir: hem de fer una pel·li, segur.
3: Héctor Claramunt torna a posar-se al davant de la direcció de la pel·lícula, que dona continuïtat als quatre protagonistes que retroben 5 anys després, en aquest cas a un parc temàtic on quedaran atrapats i trauran el millor i pitjor de cadascun d'ells. Amb humor i jugant amb tot allò políticament incorrecte, la pel·lícula aborda temes com la decepció pel procés o el feminisme. Héctor Claramunt defensa l'humor.
5: Pots estar parlant de tu mateix i de temes reals, però fer-ho des d'un lloc de gaudi, de joc, de diversió. O sigui, no t'has de posar transcendent cada cop que vols parlar d'un mateix.
3: Des d'aquest cap de setmana, la segona part d'Escape Room als cinemes. I la tercera part, als teatres, arribarà als escenaris el 2028.
6: Trescat Info.
2: 6 minuts i mig i seran les dues.
6: Esports.
2: Roger Arnau, bon dia.
7: Bon dia. El Barça rep aquesta tarda el Getafe al Camp Nou a 6:45 en el retorn de l'equip a la Lliga després de l'aturada de seleccions. La gran novetat de la convocatòria blaugrana és Joan Garcia, que ha rebut l'alta mèdica mentre que Rafinha és baixa. El brasiler no s'ha recuperat de l'edema muscular que es va fer en el partit amistós del Brasil fa 11 dies a Austràlia. Rafinha descansarà avui i també ho farà dimarts a la Champions al camp del Galatasaray. Aquest matí ha parlat Joan Laporta en un acte d'homenatge a Sitges. El president del Barça ha carregat contra el Real Madrid, a qui acusa d'anar contra tot i contra tothom.
8: Tu vas a les institucions, vas a UEFA, vas a l'Euroliga i estan en contra de todo. Estan en contra de todo y de todos. Y esto, pues, dice mucho de una actitud de un club que está perdiendo prestigio y reconocimiento y credibilidad a nivel nacional, estatal y internacional.
7: Si el Barça aquesta tarda guanya, el Getafe aconseguirà la 8a victòria consecutiva en 8 jornades. El partit començarà a 6:45, una hora abans, a la TDT de Catalunya Ràdio. També avui juga el Real Madrid, que rep el Villarreal a 9:00 al Santiago Bernabéu. Els blancs ara mateix són quarts a la Lliga, a 6 punts del Barça. També es disputen 2 partits més de primera. D'aquí uns minuts, a 2:00, començarà el Rayo Athletic Club de Bilbao, mentre que a 4:45 de la tarda es disputarà l'Alavés Athletic de Madrid. La 8a jornada de primera, tot i així, la va obrir ahir l'Espanyol amb un empat a 1 al camp del Màlaga. L'equip blanquiblau es va avançar la primera part, però al minut 93 de la segona, en temps de descompte, el Màlaga va fer l'empat a 1 definitiu. El tècnic blanquiblau, el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, que ahir va fer fins a 6 canvis a l'11 titular, lamenta l'empat i la segona part del seu equip.
9: Sí, és que al final guanyar és el que et dona la força. La confiança te la dona guanyar. Al final, treure resultats és el que et dona aquesta força per ser valent i de més. Aquí hi ha hagut situacions, torno a dir, que penso que la primera part, la versió de l'equip ha sigut bona, ha sortit el pla de partit que havien dissenyat, ha sortit perfecte, i el problema ha estat més aviat a la segona, no a la primera.
7: L'Espanyol ara suma 8 punts després de 8 jornades. Mentrestant, a segona, el Sabadell aquesta tarda visita el camp del Ceuta, 4:45. L'equip arlequinat buscarà la primera victòria a domicili de la temporada, al camp del penúltim classificat. El Girona, per la seva banda, l'altre equip català de segona, jugarà dilluns al camp del Tenerife.
6: 3CAT Info.
7: I en waterpolo, victòria del Sabadell per 29-10 contra el Lilla francès en el segon partit de la fase.

0: La prèvia de la Champions femenina a la piscina de Can Llong. Aquest matí l'equip vallesà ha certificat d'aquesta manera amb aquest resultat el pas a la fase de grups de la màxima competició europea. Sentim la jugadora del Sabadell, Martina Tarré.
1: També és bo, no?, valorar tots els objectius, classificar-nos per Champions. Era un objectiu, òbviament, que estàvem obligades, no?, a assolir, però bueno, s'havia de jugar i havíem d'estar, i jo crec que demà tenim, no?, un passet més per ficar-nos primeres de grup i s'haurà de lluitar i intentarem, no?, que així sigui.
0: Demà el Sabadell jugarà l'últim partit d'aquesta fase contra el Terrassa. De fet, el Terrassa ara mateix està disputant el Terrassa Dong dels Països Baixos. Si el Terrassa guanya, també serà el bombo de la Champions. I també vol ser en aquesta competició el Catalunya, que hi va guanyar la piscina del Glifades grec per 8-21. Aquesta tarda l'equip català juga 6:45 contra l'Ètnikos, també de Grècia. I mentrestant, a l'Eurocup masculina, també de waterpolo, avui es disputen dos partits. A 6:45, Budoknost, Terrassa, i a les 6, Posilipo, Barcelona. I més coses en motociclisme. Marc Márquez se situa per primera vegada líder en solitari del Mundial de MotoGP després de guanyar aquest matí contra pronòstic la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia. El pilot de Cervera ara té 4 punts d'avantatge respecte a Jorge Martín, que ha acabat la prova quart. Ogura i Digian Antonio han completat el podi. El fins ara líder del Mundial, Jorge Martín, primer ha tingut problemes a la pressió dels pneumàtics i després ha comès una errada quan rodava segon, mentre que Marco Bezzecchi i Raúl Fernández, que sortia des de la pole, han caigut al primer revolt. Demà, a les 9, es disputarà la cursa llarga. Marc Márquez, com avui, sortirà des de la segona línia de la graella. I encara en motor, victòria de Max Verstappen a la cursa sprint del Gran Premi de Singapur de la Fórmula 1. Una prova passada per aigua. Han pujat al podi també els dos Ferraris, de Hamilton i de Leclerc, mentre que el líder, Antonelli, ha acabat en quarta posició. Ara, a la general, Antonelli, el pilot italià de Mercedes, té 99 punts més que el seu company d'equip, George Russell, que avui ha hagut d'abandonar. I més coses, la selecció femenina d'hoquei patins, amb 7 de 10 jugadores catalanes, disputarà aquesta matinada la final del Mundial, que es disputa al Paraguai. El combinat espanyol s'enfrontarà a l'Argentina després d'imposar-se a Portugal a les semifinals pel resultat de 2-1. Escoltem la jugadora de Breda, Elsa Salvanyà.
2: El primer gran objetivo.
3: Crec que hem fet un partit molt seriós, que hem sortit molt intenses i que hem sapigut patir fins al final. De cara a la final de demà, doncs res, intentar doncs sortir amb la mateixa concentració, amb el nostre ADN, jugar com sabem i res, continuar igual que tot el Mundial.
0: La lluita per la medalla d'or començarà a la 1 de la matinada, hora catalana. I qui ja ha aconseguit el títol mundial és la selecció espanyola femenina, en aquest cas d'hoquei patins en línia. També amb 7 jugadores catalanes. A la final, el combinat espanyol es va desfer de França per 3-2. Mentrestant, Vigues i Riells avui es disputa la final a 4 de la Lliga Catalana, també d'hoquei patins. A les 7 de la tarda es disputarà el Palau Vigues i Riells i a les 9 del vespre el Cerdanyola-Voltregà. Acabem dient que la Lliga ACB de bàsquet també es disputa aquest vespre a les 9 al Breogán-Girona. Demà juguen la resta d'equips catalans, Madrid-Manresa, Obradoiro-Lleida, tots dos partits a les 12, Baskonia-Joventut a les 5 de la tarda i, finalment, València-Barça a les 7 de la tarda.
4: Catalunya Ràdio.
5: Sánchez i Feijó engeguen avui la precampanya electoral amb l'habitatge en el punt de mira, o bé com a bandera o bé per omissió. Bon dia, són les dues.
4: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
5: El president espanyol assegura que convertirà en llei la protecció de l'accés a l'habitatge i que el seu objectiu, diu, és servir la ciutadania.
6: En la fábula de Pedro y el lobo son ellos. Son ellos. Yo en todo caso seré un perro que no tiene amo.
5: I el líder de l'oposició, Feijó, apel·la al vot moderat i això sí, ni una paraula sobre què farà amb la crisi de l'habitatge. Però el protagonista del cap de setmana és Gabriel Rufián, que manté la incògnita sobre si repetirà com a candidat d'Esquerra al Congrés o si es deixarà seduir per la proposta dels partits a l'esquerra del PSOE per liderar el Front Ampli. Del món, Donald Trump ha anunciat aquesta matinada un acord amb Putin per posar al mercat 5 milions de tones de dièsel rus.
7: No, we need

0: Necessitem petroli per al món, i això és dièsel, que és el que necessitem. Per tant, estem molt contents d'haver arribat a aquest acord.
1: Una mesura que Washington espera que serveixi per abaixar els preus rècord del carburant als Estats Units i que Zelensky rebutja perquè creu que ajudarà a finançar i allargar l'ofensiva russa a Ucraïna. Al front de guerra, atacs ucraïnesos han apuntat avui precisament contra una refineria russa. I avui, 10 d'octubre, fa un any de l'alto al foc a Gaza, però en aquest temps Israel no ha aturat els bombardejos. Repassarem les xifres que ens deixa aquest any, que tot i que sobre el paper va acabar amb la invasió israeliana a la franja, sobre el terreny deixa 1.400 palestins morts. I avui, ahir us explicàvem que una jove francesa que havia estat moderadora de continguts de Facebook a Barcelona es va suïcidar diumenge passat i avui hem sabut que la Generalitat ha fet en 6 anys una 60ena d'inspeccions en centres de moderació de continguts de xarxes socials i ha constatat que en alguns casos no s'han pres prou mesures per evitar els riscos psicosocials que poden provocar aquestes imatges als empleats. Experts, com la directora del Pacte Nacional de Salut Mental, Laia Arnal, aposta per posar límits a les xarxes socials.
2: I, per tant, hem de tenir, insisteixo, consciència d'aquest concepte que hem d'anar construint entre tots del benestar digital, especialment per tot el que refereix als nostres joves.
1: I avui sí, l'adeu definitiu d'Oques Grasses.
3: Porto amb mi les coses que fas dir.
1: Aquest vespre els d'Osona fan l'últim dels 4 concerts de comiat. Es podrà seguir en directe per ICAT, TV3 i el canal de YouTube de 3CAT. I a partir de 2:45, els esports, Lluís Rodríguez, de què estem pendents avui?
4: Veurem com està el pati avui al Camp Nou, que torna a la Lliga després de l'aturada per seleccions. Avui Barça-Getafe sense Rafinha, però sí amb Joan Garcia, que ha rebut l'alta. La porta, per cert, en un homenatge que li han fet avui a Sitges, ha dit que el Madrid està perdent prestigi. També el sentirem aquí d'aquí uns minuts. Aquesta tarda, a partir d'un 4:45, Ceuta-Sabadell. I aquest matí, l'alegria ens l'ha donat també Marc Márquez amb la seva victòria al Gran Premi d'Indonèsia. La cursa sprint és nou líder.
1: Tot això en un cap de setmana llarg amb molt bona ocupació turística, tant a la costa com a l'interior. Un exemple, als càmpings. Miquel Gotanegra és el president de la Federació Catalana de Càmpings.
5: Les ocupacions d'aquest pont seran bones. Hi ha càmpings que podran arribar al 70, al 80, al 85% d'ocupació, no?
1: I aquestes escapades comporten molta mobilitat i ha estat, doncs, un matí de cues a les carreteres. Aquest viari, Carmina Malagarriga, bon dia.
6: Bon dia, Eva. Sí, després d'un matí amb força mobilitat, especialment a la C-17 i a la C-16, ara la situació és força més tranquil·la. L'AP-7 no ha tingut grans problemes, tampoc la C-32, que són les vies tradicionalment amb més afluència. Les retencions més importants ara es continuen produint a la C-16 de Berga a la Nou de Berguedà en sentit nord i la C-17 a Ripoll en sentit nord. També hi ha cues a la C-58 des de Montcada i Reixac cap a Barcelona, la B-10 entre el nus de la Trinitat i Sant Adrià de Besòs en tots dos sentits, la ronda de dalt de la Trinitat a Hort en sentit Llobregat i també la ronda litoral del Fòrum al Poblenou en sentit Llobregat. Això és tot des de l'equip viari.
7: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: I quin temps farà aquest pont, Enric Agut? Bon dia.
8: Hola, bon dia. Doncs bé, serà en general tranquil. Avui, una tarda de cel serè, plàcida. La temperatura és un parell de graus més alta que la d'ahir. Ja tenim xifres de 25 o 26, per exemple, Cabrils, 26. Barcelona, una màxima de 25, déu-n'hi-do. La tramuntana es mantindrà moderada al voltant del Cap de Creus i la nit tornarà a ser fresca o freda amb una mica d'inversió tèrmica, és a dir, és un dia de contrast tèrmic. Demà diumenge el cel quedarà mig ennuvolat amb el pas de les hores, però el temps aguantarà. La temperatura serà similar, arribaran núvols procedents del Cantàbric, de l'Aragó, i dilluns sembla que tindrem una jornada en sol, però novament alguns intervals de núvols a comarques de Girona i Barcelona i amb una temperatura diurna que podria pujar algun grau més.
7: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Catalunya migdia, amb Eva Compte.
1: Ara passen 6 minuts de les 2. PSOE i PP han posat en marxa aquest cap de setmana la seva maquinària electoral. Les dues formacions han fet actes multitudinaris i s'han rodejat dels seus principals actius, Pedro Sánchez a Andalusia, amb María Jesús Montero, i Alberto Núñez Feijóo a Madrid, acompanyat dels principals barons de la formació. L'habitatge centrarà la campanya del líder dels socialistes, Pedro Sánchez, mentre que Feijóo no hi ha fet cap referència al seu discurs. D'altra banda, aquest cap de setmana, però, també és decisiu per Esquerra Republicana, que ha d'anunciar el seu cap de llista pel 29N. Però anem a pams. Montse García, bon dia.
9: Bon dia. Des de Dos Hermanes a Sevilla, Pedro Sánchez s'ha compromès que la política d'habitatge no tingui data de caducitat i demana una majoria absoluta per tirar-ho endavant.
10: Cada generació tiene su lucha. La nuestra también será la vivienda. Y la vamos a ganar como se ganan todas las luchas, con la fuerza de la gente, con una mayoría amplia y progresista en el Parlamento y en el Gobierno de España, para llevar a ley lo que siente la gente y lo que quiere en relación con la política de vivienda.
1: Des de Madrid, acompanyat per l'alcalde de la capital espanyola, José Luis Martínez Almeida, volem dir, i la presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, Feijóo ha apel·lat al vot moderat proposant un canvi si arriba al govern. Seré, però moderat, ha dit. En cap moment s'ha referit a la crisi de l'habitatge, però sí que ha dit que el 29 de novembre és la seva última oportunitat. Madrid, Alba Gil, bon dia.
11: Bon dia. Feijóo torna a situar la corrupció del PSOE al centre de la diana i promet fer fora l'executiu de Pedro Sánchez. A la màfia, diu, para encetar una nueva etapa.
12: Convoco a todos los españoles a un proyecto de reconstrucción nacional. Un proyecto que reúna las energías de toda la nación al servicio de todos los españoles. No propongo una simple alternancia, que quede claro. Propongo un cambio total, un cambio sereno, pero contundente.
11: El líder popular ha arrencat la precampanya a Madrid amb un acte acompanyat dels barons populars i de la plana major del partit, també dels expresidents Mariano Rajoy i José María Aznar. Davant de tots ells s'ha reivindicat com el president que Espanya necessita.
12: Yo no vengo de las saunas ni de las cloacas, yo vengo de la gestión, de presentar y cuadrar presupuestos, de sostener los servicios públicos, de dar la cara en los buenos momentos y sobre todo en los difíciles.
11: Cap paraula, però, sobre habitatge a la carpeta que ha precipitat l'avançament electoral. Sí que ho ha fet en canvi Isabel Díaz Ayuso, que ha tornat a sacsejar el fantasma del vot per correu.
13: Nosotros ganamos las elecciones otra vez. ¿Qué ocurrió entonces? ¿Cuánta gente pidió votar por correo en una fecha elegida a traición y no le llegó el voto o le llegó tarde? Todo el mundo conoce casos. ¿Cuántas denuncias ha habido por España? Estamos hablando de un líder que llegó a su partido con urnas de cartón.
11: Un vot per correu que, per cert, es pot demanar des d'aquesta mateixa setmana i fins al 19 de novembre.
1: I un altre front d'aquesta precampanya és Gabriel Rufián. Aquest cap de setmana Oriol Junqueras ha de decidir qui serà el candidat dels republicans a Madrid, mentre des dels comuns insisteixen a demanar-li que s'assumi al front ampli.
9: Avui ha sigut el portaveu de la formació i candidat de Barcelona en Comú a l'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello, qui ha animat Rufián a fer el pas, tot i afegir que la decisió és seva i d'Esquerra.
14: En Gabriel Rufián ha estat una de les primeres persones en assenyalar la urgència del moment en el que vivíem, que estava en una situació d'excepcionalitat, que no podem permetre que el PP i Vox arribin al govern. Per tant, nosaltres pensem que seria, diguem-ne, important que si Gabriel Rufián ho considera, s'impliqui en la construcció d'un front ampli.
9: I des d'Esquerra, la portaveu del partit al Parlament, Esther Capella, ha dit que pujaran el preu per investir Pedro Sánchez. També s'ha referit a Gabriel Rufián com a candidat a la General. Són declaracions a Ràdio 4.
15: Gabriel Rufián és un molt bon candidat d'Esquerra Republicana. Té doncs, virtuts i defectes, com tots els candidats i candidates d'Esquerra Republicana. Per tant, doncs, té virtuts i també doncs, a vegades no ho fa del tot bé, com tots plegats, eh? És a dir, no som infal·libles.
9: Sí que hi comença a haver moviments entre el PSOE i el Front Ampli, que es reuniran demà per explorar l'opció de fer una llista única d'esquerres al Senat, i també Esquerra i Bildu han acordat reeditar la coalició al Senat.
1: Les 2:10, obrim ara Crònica Internacional. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat un acord amb Vladimir Putin perquè Rússia subministri combustible dièsel als Estats Units i al mercat global. En un missatge a les xarxes, Trump ha assegurat que Moscou alliberarà 300.000 tones de gasoil de manera immediata i 4,5 milions de tones més en els pròxims mesos. D'aquesta manera, el president nord-americà espera rebaixar el preu del dièsel de cara a les eleccions de mig mandat i garantir, diu, més subministrament mundial.
16: No, we need oil for the world, and this is diesel, which is what we need.
1: Alhora, però, aquest acord és una victòria per a Putin, que veu com els Estats Units li aixeca sancions sense haver de fer concessions a Ucraïna. Moscou, Cristina

0: Solies, bon dia.
1: Bon dia. Per a Putin és una jugada més política que econòmica. De fet, els analistes no veuen clar que el Kremlin pugui exportar aquestes quantitats de gasoil perquè els atacs ucraïnesos contra les seves refineries fa mesos que provoquen escassetat de combustible. Però el que sí que aconsegueix el president rus és el que buscava des que Trump va tornar a la Casa Blanca, és a dir, reprendre els negocis amb els Estats Units sense haver d'arribar abans a un acord de pau a Ucraïna. Una cooperació que, segons l'assessor presidencial rus Yuri Ushakov, pot anar més enllà.
2: Els dirigents de tots dos països van debatre detalladament els preparatius de grans iniciatives econòmiques, incloent-hi possibles subministraments de productes petrolífers russos als mercats nord-americà i mundial.
1: A més, Putin permet a Trump penjar-se una medalla quan més ho necessita i alhora presenta Zelensky com el culpable de l'augment dels preus mundials del dièsel. D'aquesta manera, cada cop que Ucraïna ataqui les seves instal·lacions petrolieres, com ha passat aquesta matinada, Rússia pot acusar-los d'anar en contra dels interessos dels Estats Units.
0: Gràcies, Cristina. I per la seva banda, Volodymyr Zelensky ha criticat durament l'anunci. El president ucraïnès s'ha mostrat molt molest i considera que l'acord és un regal per a Putin, que el premia econòmicament sense que hi hagi una contrapartida en la guerra d'Ucraïna.
3: Això significa més diners per la guerra, més diners per seguir fent-nos patir. Això només beneficia a Putin i li dona la possibilitat de seguir combatent amb més intensitat.
0: I precisament a Ucraïna, aquest matí, un bombardeig rus contra un edifici residencial a la ciutat de Zaporíjia ha provocat la mort d'almenys 15 persones, entre els quals 3 menors d'edat, Joan Aleix Mata.
3: Sí, ho ha anunciat el president Zelensky, que també ha explicat que hi ha almenys 16 persones ferides per l'atac i es continuen buscant supervivents sota la runa. Mentrestant, Rússia continua avançant poc a poc la línia del front. Aquest matí, el Ministeri de Defensa rus ha anunciat la conquesta de 2 poblacions a la regió de Kharkiv, al nord-est del país. També ha informat que la mort de la mort de 4 ciutadans russos en un atac ucraïnès al territori ocupat de Lugansk.
0: I la falta de subministrament i els atacs contra instal·lacions energètiques concentren gran part també dels esforços bèl·lics en la guerra.
3: Sí, el ministre d'Energia ucraïnès ha informat que bona part de la capital i la rodalia de Kiev s'han quedat sense electricitat després d'un atac rus. També preocupa la situació a la central nuclear de Zaporíjia, la més gran d'Europa, on fa temps que tenen dificultats per abastir-se de dièsel, que és necessari per refredar els generadors de reserva. Es tem que si no arriba aquest combustible i pugui haver un accident nuclear. Per la seva banda, Ucraïna també ha atacat aquesta matinada una instal·lació petroliera russa al mar d'Azov, una agressió que ha tingut lloc poques hores després de l'anunci entre Trump i Putin per alliberar dièsel rus als mercats globals.
0: I els experts pronostiquen que aquest anunci no farà que el dièsel s'abarateixi gaire. Maria López, catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, en declaracions a 3CAT Info.
4: Les baixades de preus s'esperen de molt curt termini i d'un abast bastant limitat. No s'esperen baixades de més de 30 cèntims per litre.
0: I Donald Trump també ha carregat de matinada contra el comitè del Premi Nobel de la Pau. El president dels Estats Units s'ha mostrat descontent amb el fet que s'hagi reconegut la magistrada pels drets humans, Navi Pillay, amb el guardó en comptes de donar-li a ell, Marta Sánchez.
5: Sí, dramàtic la decisió de vergonyosa i indignant. En un míting del Partit Republicà assegura que no havia sentit a parlar mai de la guanyadora del premi i considera que el Nobel de la Pau ha quedat desacreditat per sempre. I've never heard
6: of the person. No sé qui és aquesta persona. Conec molta gent, però no havia sentit a parlar d'ella. Però tot i així, felicitats. El Premi Nobel de la Pau ha quedat desacreditat per sempre per un grup d'ideòlegs radicals i contraris a la democràcia i enemics de la civilització. Tenint en compte el meu historial de pau, un historial que no ha assolit ningú, demostra com de corromput està el Nobel de la Pau.
5: Les declaracions arriben poques hores després que els Estats Units hagin anunciat noves sancions contra el Tribunal Penal Internacional, del qual Pillay en va formar part.
0: 10 d'octubre, oficialment avui fa un any de l'alto el foc a la Franja de Gaza, però les xifres revelen que la violència hi continua. Una mostra, només un de cada 10 dies hi ha hagut autèntica treva, sense atacs israelians. L'informe del nostre corresponsal a Jerusalem, en Jordi Brascó, mostra les xifres dramàtiques dels últims 12 mesos. Bon dia, Jordi.
7: Bon dia. Moltes organitzacions humanitàries asseguren que el que regeix Gaza no se li pot dir alto el foc. Les xifres del primer any dibuixen una realitat molt allunyada a la d'un cessament d'hostilitats.
8: 36.
7: Són els dies en què Israel no ha fet ni un sol atac sobre Gaza. 36 de 365, és a dir, només en un dia de cada 10. En la resta, l'agència de notícies palestina, Wafa, ha registrat com a mínim un atac.
5: 1.471.
7: És el nombre de gazians que han mort durant el teòric alto al foc. Això suposa una mitjana de 4 morts al dia.

0: La xifra de ferits puja fins als 5.189, segons el recompte diari que fa el Ministeri de Sanitat de Gaza.
1: 63%.
0: És el percentatge de territori de la franja que controla l'exèrcit israelià, segons informa el mateix exèrcit. Suposa un increment d'un 10% respecte al que es va establir fa un any, quan es va dibuixar la línia groga que dividia la franja en dues meitats.
1: 1.300.000.
0: Les Nacions Unides calculen que és el nombre de gazians que tenen inseguretat alimentària aguda. Això significa que tot aquest volum enorme de gent no té accés a aliments innocus i nutritius suficients i que aquesta incapacitat posa la seva vida en risc.
1: 1.099.
0: Són els dies que els periodistes internacionals portem sense poder entrar lliurement a la franja de Gaza. Per això, totes les xifres recollides en aquesta crònica incorporen la font, perquè no les podem comprovar pel nostre compte.
2: I encara relacionat amb Gaza, avui que és el Dia Mundial de la Salut, des de Metges Sense Fronteres denuncien les ferides psicològiques de la guerra en els infants. Per això avui han impulsat una acció reivindicativa a Barcelona amb l'art i la pintura com a protagonistes. Hi ha anat la Maria Guixà. Maria, què t'hi has trobat?
3: Doncs mira, sí, m'hi he trobat un escenari on el dibuixar o el pintar també poden ser vehicles per canalitzar la ràbia, l'agressivitat i la dificultat relacional que tenen molts d'aquests nens i nenes a Gaza per culpa de la guerra que ja fa 3 anys que dura. Avui Metges Sense Fronteres ha volgut fer visible aquesta realitat, aquestes ferides psicològiques, a través del mural de 50 metres quadrats que ha pintat l'artista plàstic Toni Ortí i que reprodueix el dibuix que va fer la Raf, una nena palestina d'11 anys. Ara, tot just fa un any que va entrar també l'alto al foc en vigor i les ferides psicològiques, en comptes d'apagar-se, continuen ben vives. Joan Tubau, coordinador general de Metges Sense Fronteres per Palestina, reclama més protecció mèdica i assistència psicològica.
4: Les nostres consultes de salut mental el que sí que fan és recollir tota aquesta ansietat, tot aquest dol. En els últims 3 anys hem fet més de 135.000 consultes individuals i més de 245.000 persones han passat per les consultes, diguéssim, grupals. Això és una mínima part del que podem atendre, no? Avui els recursos i la capacitat que tenim les organitzacions sobre el terreny és la que és i les necessitats són infinites.
3: L'acte s'ha fet a la plaça de les Glòries de Barcelona.
2: I el Departament de Treball ha fet en 6 anys, ara que parlem de salut mental, una 60ena d'inspeccions en centres de moderació de continguts de xarxes socials. La Generalitat constata que, en alguns casos, no s'han pres prou mesures per evitar els riscos psicosocials que poden provocar les imatges que veuen aquests treballadors durant la jornada laboral. Gemma Bonet.
5: De fet, es dona el cas que diumenge passat es va suïcidar una jove francesa que havia estat moderadora de continguts de Facebook a Barcelona. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, assegura que volen garantir la protecció dels qui treballen en entorns digitals.
6: Ho volem fer extensiu de totes aquelles persones, doncs, que estan treballant també en sistemes d'entorn digital, no? I, per tant, estarem molt amatents a que hi hagi una protecció de la salut mental de tots els treballadors de Catalunya.
5: Per la seva banda, la directora del Pacte Nacional de Salut Mental, Laia Arnal, creu que s'ha de regular i posar límits a les xarxes socials i a la intel·ligència artificial per protegir adolescents i joves. Ho ha dit en una entrevista a 3CAT Info.
7: Haurem de posar tots aquells recursos, també legislatius, d'inspecció, de penalització i sobretot de prevenció. No es tracta de prohibir l'ús, sinó es tracta de regular-los i de posar tots a les barreres i línies vermelles.
2: Coincidint amb el Dia Mundial de la Salut Mental, que es commemora cada 10 d'octubre, avui també hem sabut que les noies d'entre 16 i 25 anys tenen més pensaments suïcides que els nois de la mateixa edat. Com en el cas de la Cristina, a qui li van caldre 300 ingressos hospitalaris per obtenir un diagnòstic.
8: Entiendo muy bien por qué no se me escuchó. Creían que lo exageraba más de lo que era. Ellos minimizaban mis problemas. He vivido incomprendida. Ni mis padres me entendían.
5: Un 40% de les noies participants en aquest estudi fet pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu havien tingut idees suïcides, mentre que els nois el percentatge era del 25%. Si parlem dels intents de suïcidi, la diferència es manté. Elles ho havien intentat en un 17% dels casos, mentre que en els nois el percentatge era del 6%. Per això els experts reclamen incorporar la perspectiva de gènere tant en les teràpies com en la recerca. Sentim Judit Usall, psiquiatra del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, en declaracions a 3CAT Info.
9: Incloure sempre el tema hormonal, incloure sempre en quin moment del cicle menstrual estan les dones a les que avaluem, si estan en la menopausa o no, si prenen o no tractament hormonal. El tema de perinatal és molt rellevant, si estan embarassades o no, el tema de rols, el tema d'estereotips.
5: Per aquesta experta, els estereotips de gènere també influeixen en com s'escolta les noies que demanen ajuda.
2: Ara 2 minuts per la publicitat i tornem.
10: Mm. De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia.

0: anem.
1: L'Art a l'Horta. El Festival Cultural i Agroturístic de Lleida torna aquesta tardor. Diumenge 18 d'octubre, al celler de Sant Ui, màgia i humor amb filigranes, tàndor amb Paxton i jazz amb l'Andreu Giró Quartet. Entrada gratuïta i bus gratuït des de Lleida. L'Art a l'Horta. Cultura per viure i descobrir l'Horta de Lleida.
2: Ai, que ràpid passen les coses bones.
3: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
2: O els 10 dies Nissan.
3: Com?
2: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
4: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
5: A les vostres cuines no hi poden faltar els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé, la taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat i els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
6: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
7: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
9: Set minuts i arribarem a 2:45. Bons nivells d'ocupació durant aquest cap de setmana llarg als allotjaments turístics catalans, tant als hotels com a les cases rurals i als càmpings de la costa i de l'interior. Molta gent aprofita el bon temps i les nombroses activitats d'aquests dies vinculades a la celebració de les Jornades Europees de Patrimoni per moure's pel país. Maite Curtó.
10: Els allotjaments de l'Alt Pirineu preveuen una ocupació al voltant del 75%, una xifra que arriba al 85% a les cases rurals, segons el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. També el Berguedà s'omple de visitants aquests dies i frega el ple a les cases rurals. Oriol Baños és el president de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà.
11: El que tenim d'ocupació és un 93%. Normalment la tardor, els caps de setmana, i a més amb un dia de més de cap de setmana, la gent li agrada molt venir.
10: També tenen bons nivells d'ocupació els establiments de la demarcació de Tarragona, on la temporada turística s'allarga fins a Tots Sants. Xavier Guardià és el portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona.
12: Setembre i octubre estan al 70%, més o menys, l'ocupació. En mitja, 60-70%, doncs segurament ens podem posar al 70-80%. Aquest cap de setmana llarg, perquè la gent, evidentment, utilitza per sortir.
10: I els càmpings també estan força plens, com explica Miquel Gotanegre, president de la Federació Catalana de Càmpings.
13: El pont haurà millorat l'ocupació, però nosaltres, aquest mes d'octubre, ara ja és una tendència d'uns anys, països com Alemanya o Suïssa fan vacances de tardor, i aquest és un client molt interessant per nosaltres, i fa que els càmpings puguin tenir una bona ocupació.
10: Gota Negra calcula que aquests establiments poden arribar al 85% d'ocupació.
14: Passa el temps i tot serveix. Molt bona nit, Catalunya!
9: I avui és el dia on Casgrassa s'acomiada amb el seu darrer concert. La banda osonenca ho fa l'últim concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Tots els qui no hi pugueu ser tindreu l'oportunitat de seguir-lo per ICAT. El concert és a 8:45 del vespre. La programació especial d'ICAT ja començarà mitja hora abans, a les 8. TV3 i el canal de YouTube de 3CAT també el retransmetant en directe, en un dia que passarà a la història de la música d'aquest país, on Casgrassa posaran el punt final a aquesta trajectòria on han omplert de gom a gom l'estadi amb aquests 4 concerts. Recordem que van començar el 2010 i el 2012 ja van publicar el seu primer treball, Un dia no sé com. Des d'aleshores fins ara han acumulat èxits que han marcat generacions senceres com Petaro, Està guai, La gent que estimo o Sort de tu. I ara cinema. El públic del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges ovaciona Kevin Bacon, que ha vingut a recollir un gran premi honorífic juntament amb la seva dona, Keira Sedgwick. Amb ella i els seus dos fills han rodat Family Movie, la pel·lícula que també han vingut a presentar a Sitges. Allà hi tenim en Marc Garriga.
15: Kevin Bacon, famós per films com Mystic River, Apollo 13, JFK o Footloose, és també una estrella del terror o del cinema fantàstic. Va estar a Temblores, Línia Mortal o La primera divendres 13. I ara un altre slasher, aquesta Family Movie, una comèdia terrorífica rodada precisament en família i, com ha dit a Catalunya Ràdio, inspirada en part en ells.
16: Quan ens van passar el primer esborrany del guió vam quedar petrificats, perquè els personatges no som nosaltres, però hi ha moltes coses nostres, extretes de converses prèvies, no específicament sobre els

0: personatges, però sí sobre la nostra dinàmica familiar.
1: És una pel·lícula divertida i plena de picades d'ullet a clàssics del gènere.
2: When you go to a festival that has a pedigree of genre.
0: Quan vas a un festival amb aquest pedigrí en el cinema de gènere i sobretot en el de terror i portes una pel·lícula com aquesta, està molt bé, perquè és un film molt respectuós i transmet amor pel gènere. Espero que el públic ho sàpiga apreciar.
1: Family Movie està previst que s'estreni l'any vinent.
3: Estrès per la feina, nervis per un examen, tristesa per una pèrdua... Són emocions normals de la vida que ens poden fer patir, però no són trastorns de salut mental. Identificar el que sentim és el primer pas per poder-ho gestionar. I si no te'n surts, demana ajuda. Perquè comprendre el malestar emocional també és cuidar la salut mental. Pacte Nacional de Salut Mental. Generalitat de Catalunya.
4: 2 minuts i arribarem a 2:45. 2 minuts, encetem ara nova temporada de La Proposta. Avui amb la Maria Guixà. Bon dia.
5: Bon dia.
6: La Proposta.
4: I avui, Maria, ens portes un molt bon pla per aquest cap de setmana, que ja sabeu que es fan les Jornades Europees de Patrimoni. És una iniciativa del Consell d'Europa i la Comissió Europea que a casa nostra se celebra des de l'any 1991. I és l'activitat participativa més important d'Europa en relació amb el patrimoni cultural. Ja tenim el context, Maria, ara, però quina proposta ens presentes?
5: No una, sinó quatre. Fem-ne una per demarcació. És una tria aleatòria entre les 450 activitats gratuïtes que es fan arreu del país, fins demà repartides en 190 municipis. D'entrada, situem-nos al Ripollès, a Rocabruna, concretament al municipi de Camprodon. Ja ho sentim, suor de bestiar, de cavalls. L'activitat és Camins de Bestiar, Frontera i Llegendes. És una caminada narrada per Rocabruna, resseguint els passos del bestiar, de les persones, de les històries i de les llegendes de la zona. L'activitat és gratuïta, es fa demà de 9 del matí a 2 del migdia.
4: I de la demarcació de Girona a la de Lleida.
5: Ara ens hem de situar, en aquest cas, a Os de Balaguer, a la Noguera.
7: Amb cabanes de pedra seca... Plaça de Tarra, un bon lloc.
5: I el que us proposem és la visita guiada per les cabanes dels Monts de Tragó. L'activitat el que fa és descobrir les cabanes del municipi de Tragó, com la del Miquel, que encara té una part visible i permet entendre el territori de secà amb conreus de cereals treballats amb eines com, per exemple, l'arada romana o la sega, en aquest cas feta amb dalla.
4: I de Lleida cap a Tarragona?
5: Concretament a Constantí, el tarragonès, per descobrir la vila romana de Sencelles.
8: Els seus murs de pedra conserven un dels testimonis de l'art paleocristià.
5: És l'activitat Enigma de Sencelles, que descobreix el conjunt romà de Sencelles a través d'una visita guiada per les empremtes de Tàrraco a través d'aquest conjunt arquitectònic d'època tardoromana.
4: I acabem a la demarcació de Barcelona.
5: Al Vallès Occidental, a Terrassa. Acabem amb una visita teatralitzada, 1909, un passeig per la fàbrica a través dels espais de l'antiga fàbrica tèxtil Vaixell, Vapora i Marí Camat i Jové. Es podrà descobrir com funcionava el tèxtil d'aquell moment.
4: Gràcies, Maria. Són 2:45, arribant als esports. Oriol Rodríguez, bona tarda.
9: Bona tarda. De la il·lusió vivim, i aquest cap de setmana ha tornat la Lliga de Futbol a la Primera Divisió. S'ha fet llarga aquesta pausa, s'ha fet molt llarga, i el Barça, per exemple, paga les conseqüències del virus FIFA amb la baixa de Rafinha avui contra el Getafe. És una baixa per precaució, això sí, tenint en compte l'octubre que li espera a Can Barça. En canvi, a Madrid, avui Mourinho recupera sense problemes amb Mbappé i Valverde després de les seves lesions, unes lesions entre cometes. Sigui com sigui, després de 3 setmanes que s'han fet més llargues que l'espera pels concerts d'Ocas Grasses, torna per fi la Lliga.
6: Catalunya migdia esports, amb Oriol Rodríguez.
9: Som els del Catalunya Esports, som els dels esports, volíem dir, dins del Catalunya migdia. Ara sí, avui amb la Nadia Roig a la producció, amb la Conchi Vecino al control de so, i amb en Xavi Vallarder i en Manel Gil al control central. Us acompanyarem fins a les 3 de la tarda per explicar-vos tot el que dona de si la informació esportiva. Ara, per exemple, ens fixem en el que està passant al camp del Rayo a Vallecas, on el partit s'hauria d'estar jugant ara mateix. Hi hauríem de ser al minut 31 de la primera part entre el Rayo i l'Atlètic. De moment, el partit aturat per la protesta de l'afició del Rayo contra el president Martín Presa. Per tant, de moment, el partit que s'ha aturat per el llançament de papers de vàter, de papers de rotllos de vàter, i per tant, de moment, el partit amb empat a 0. I com diem, torna a la Lliga al Camp Nou, després de l'eterna aturada per seleccions, avui amb un Barça-Getafe. Laia Tudel, bona tarda.
10: Què tal? Bona tarda.
9: Com està el pati?
10: Està per fer una party.
9: Una party. una party en forma,
10: vaja, una party
9: en forma
10: és
9: de
10: que,
9: party.
10: Sí, el que és el que li agradaria fer que hi hagués a l'afició del Barça avui al Camp Nou, perquè com deies fa molts dies que no es juga una partida al Camp Nou i un partit, i per tant la gent té ganes. És el 16 de setembre, el Barça Racing va ser l'últim partit que jugava al Camp Nou, hi ha hagut aquesta llarga aturada i per tant doncs, els culers avui que aniran a l'estadi amb ganes de veure si el Barça segueix amb la mateixa bona dinàmica i bona ratxa amb què va deixar la Lliga abans de l'aturada.
9: Des del 16 de setembre, que no jugava el Barça, evidentment l'aturada és molt, molt llarga. Avui hi ha un davanter que estava en un gran estat de forma abans d'aquesta aturada, avui no hi serà, en canvi sí que hi serà el porter titular, no?
10: Joan García, que ha rebut l'alta mèdica després que s'hagi quedat a aquesta aturada aquí a la Ciutat Esportiva, no van amb la selecció espanyola per una petita lesió que va tenir al genoll, està recuperat entre la convocatòria i per tant avui tornarà a l'11 titular Joan García. I en canvi Rafinha doncs, serà baixa, i ho deia Flick, no només pel partit d'avui sinó també pel Galatasaray, el de Champions de la setmana que ve. I Rafinha té una petita lesió que es va fer amb el Brasil també, el que passa que clar, és a la mateixa zona, a la cuixa dreta, on ja es va lesionar 3 vegades la temporada passada, per tant volen tenir molta prudència amb aquesta petita lesió. I a més, el que tu comentaves abans, també hem de tenir en compte el calendari que ve en aquest mes d'octubre, amb partits sobretot ja una setmana que és amb el PSG, amb el Madrid, i tota una sèrie de partits seguits, i per tant han decidit una mica tenir prudència i intentar recuperar-lo bé a Rafinha. Però clar, és una baixa molt destacada perquè és que és el jugador que està sent més determinant en aquest inici de Lliga pel Barça, és el màxim golejador de l'equip amb 12 gols, i per tant serà una baixa que la substituirà evidentment per segurament Gabriel Jesús, però que és difícil de substituir ara mateix pel l'alt rendiment que tenia Rafinha.
9: Estava en un gran estat de forma, en canvi qui torna a la porteria després de ser baixa perquè el petit problema que va tenir físic és en Joan García.
10: Sí, Joan García, que també li ha anat molt bé aquesta aturada, està recuperat al 100% i per tant podrà estar en l'11 titular a la porteria, i per tant també és una garantia per a aquest equip, que veurem, com dèiem, a veure com torna d'aquesta aturada i si manté doncs, aquella dinàmica de victòries. I avui, doncs, per exemple, si aconsegueix la victòria, serien 8 victòries consecutives en aquest inici de Lliga, que això seria igualar el rècord que tenia Tata Martino. El Barça Tata Martino va tenir aquest rècord, va començar així de bé a la temporada 13-14, 8 jornades consecutives de la Lliga guanyant. Doncs si avui ho fa el Barça, que recordem va arribar a l'aturada i segueix sent líder amb 5 punts més que el segon, que és l'Atlètic de Madrid, que tot i que juga d'aquí una estona, 6 més que el Madrid, i sobretot amb la dada golejadora, que és amb molta diferència respecte als altres rivals, 31 gols a favor al Barça, el segon equip de la Lliga que més gols ha fet és el Madrid, amb 18, vull dir, la diferència és molt gran. I si ja mirem el rival que té avui, que és el Getafe, doncs només ha marcat 4 gols el Getafe en aquestes jornades de Lliga pels 31 que ha fet el Barça.
9: Aquest partit a 6:45 de la tarda, una hora abans a la TET, amb aquest Barça-Getafe, torna a la Lliga després d'aquesta aturada llarguíssima per les seleccions. Veurem si avui hi ha una part o no al Camp Nou. El Barça podria aconseguir aquesta 8a victòria. Gràcies, Laia, fins ara.
10: Adéu.
9: D'altra banda, que migdia també el president del Barça, Joan Laporta, ha rebut un homenatge. Aquest homenatge ha estat a Sitges, allà hi ha anat en Roger Bosà. Roger, bona tarda.
11: Hola, Oriol.
9: Déu-n'hi-do, un Joan Laporta avui amb declaracions força explosives a Sitges.
11: Sí, allà l'Associació de Veterans li han fet un homenatge, una placa d'homenatge amb el seu nom al camp de futbol, i també des d'allà ha criticat durament el Real Madrid. Laporta acusa el Club Blanc de desviar l'atenció i de desacreditar el Barça aquests dies, durant tots aquests dies en què des de Madrid s'han centrat més a parlar d'arbitratges i també del cas Negreira, i per ell tot això és símptoma que el club presidit per Florentino Pérez està perdent prestigi.
12: No creo que quieran hacerlo inocentemente, también perjudicar al fútbol, porque además están en contra de todo. Tú vas a las instituciones, vas a UEFA, vas a la Euroliga, y están en contra de todo, están en contra de todo y de todos. Y esto, pues... dice mucho de una actitud de un club que está perdiendo prestigio y reconocimiento y credibilidad a nivel nacional, estatal y internacional.
11: I dos noms propis dels quals ha parlat Joan Laporta avui en aquest acte a Sitges. El primer, Lamine Yamal, de qui el president del Barça se n'alegraria molt si guanyés la pilota d'or.
12: Seria muy feliz si Lamine es balón de oro.
13: Ya veremos cómo va, porque es un secretismo absoluto el que hay. Todos hemos intentado hablar con France Football y con el grupo Amouri y todos estos, y no hay manera de que filtren nada.
14: No hay pistas.
13: No, no. Bueno, hay alguna pista.

0: pero bueno, ya, ya tampoco tenemos... No. Y en este sentido, bueno, estamos expectantes.
1: I l'altre nom, el de Rafinha, ara en parlava, el protagonista en els últims dies, en les últimes hores, ja hem vist que finalment sí que està lesionat, que té aquesta petita lesió, que no podrà jugar ni avui ni dimecres, i mentrestant Laporta es resigna davant una situació que el club no pot controlar.
0: Són situacions que les hem d'acceptar. Em va agradar molt ahir el Flick, com deia, que no podem canviar-les. Nosaltres, des del club, en els estaments internacionals, organismes, intentem doncs, fer-los entendre que és... un greu perjudici pels clubs a aquestes aturades, que són gairebé com una pretemporada, però bé, per aquest any s'ha decidit així i aquest any no podem canviar. Per tant, nosaltres hem de lluitar amb el que tenim.
2: Bé, doncs Joan Laporta, president del Barça, avui des de Sitges, on li han fet aquest homenatge amb aquesta crítica directa, evidentment, al Real Madrid. Ara, vos alguna cosa més?
1: Res més.
2: Perfecte. Passen 8 minuts de 2:15 de la tarda. Ara mateix a Vallecas el partit està suspès perquè hi ha hagut llançament d'objectes al terreny de joc per protestar per la gestió de Martín Presa com a president del Rayo per part de bona part de l'afició. De fet, l'àrbitre Sánchez Martínez, que és qui dirigeix aquest partit, ha enviat els jugadors al vestidor. I bé, veurem si això s'acaba suspenent de manera definitiva, si bé el partit ha de reprendre'ns d'aquí uns minutets, i en cas que reprengui, si torna aquesta protesta per part de l'afició del Rayo, que ha llançat papers de vàter i també algunes pilotes petites al terreny de joc, si s'acaba finalment suspenent definitivament aquest partit. Empat a 0 al minut 22 de la primera part és quan s'ha ajornat de moment aquest partit. Ho mirem de reull aquí a Catalunya Ràdio. Avui també juga el Madrid i, com sempre, el seguirem amb en Sergi Camps. Sergi, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda.
2: Quan comenci el partit del Real Madrid a les 9 de la nit, el Madrid de Mourinho ja sabrà la distància a la qual té el Barça. Poden ser 6 punts si el Barça perd, 7 si empata, o 9 si el conjunt de Flick avui guanya el Getafe. Per tant, el Madrid que podria començar aquest partit contra la Villarreal una mica amb l'aigua al coll.
3: Sí, podria començar en el pitjor dels casos pel Madrid, a 9 punts de diferència del Barça, aquest Madrid-Villarreal a les 9 al Bernabéu. Un Villarreal que, escolta, no havia començat massa bé la temporada, però ve de dues victòries seguides, abans de l'aturada, això sí, amb el projecte d'Íñigo Pérez, després de l'adeu de Marcelino. I bé, és un camp al Bernabéu que pel Villarreal no se li dona massa bé, a 3 derrotes seguides i només 2 victòries als anys 2018 i 2023.
2: Molt bé, se sap quin 11 planteja Mourinho per aquest partit, tenint en compte que hi ha aquesta recuperació una mica com un miracle, no?, d'Mbappé, també de Valverde, jugadors que en aquesta pausa de selecció semblava que estaven molt tocats i a l'hora de la veritat s'han recuperat.
3: Jo crec que Mourinho presentarà l'11 de gala, només té les baixes ja sabudes de Militao, Asensio, Rodrigo, Mendy i Huijsen, la de Huijsen per sanció, per tant, presentarà l'11 de gala segurament a Mourinho. Valverde podrà jugar amb aquesta recuperació miraculosa que en feia Befa i l'Atlètic de Madrid a les xarxes i a la punta d'atac, doncs Vinícius i Mbappé. Mbappé també ha recuperat aquesta lesió que es va fer en França i després de baixa de la bicicleta, recordem la polèmica del jugador francès agafar una bicicleta, cosa que, òbviament, un futbolista doncs, no hauria de fer.
2: Tu el veus, Valverde, avui el titular del Madrid, tenint en compte que tenim partit de Champions a la cantonada?
3: Jo crec que el partit d'avui és interessant pel Madrid, no és un partit fàcil, el Villarreal està millor del que ho estava ara fa unes setmanes, i si Valverde ha de jugar, jugarà. Jo crec que avui el Madrid, fàcil que faci el Barça, es presentarà al Bernabéu amb l'11 de gala.
2: Aquest partit a partir de les 9 el seguirem, avui farem un poti-poti, perquè
3: sí,
2: seguiràs la primera part dins del final de la,
3: sí,
2: de la TDT, i després ho expliquem en directe al Tot Gira de 10 a 11, eh?
3: Molt bé, sí. No em fas la pregunta clàssica de l'àrbitre, Oriol.
2: L'àrbitre sí que fa il·lusió a veure qui xiula avui al Bernabéu.
3: Clar, jo normalment la faig, aquesta pregunta, avui la contesto. Doncs mira, serà el senyor Díaz de Mera, l'àrbitre de la gespa, auxiliat des del bar pel senyor Alejandro Muñiz.
2: Perfecte, Sergi, fins després. Bona tarda.
3: Vinga, fins ara.
2: Tres minuts i arribarem a 3:15. Som els dels esports dins del Catalunya migdia. Avui aquests partits de la primera divisió. I a la segona divisió també avui jugarà el Sabadell. Francesc Ripoll, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
2: És a Ceuta, en un dels desplaçaments. Sí. Vaja, el desplaçament més complicat de la temporada. Els de Ferran Costa volen treure petroli de visitar, això sí, un dels

0: pitjors equips de, com a mínim, per classificació de la categoria.
1: Sí, són penúltims, tot i que van perdre els primers 5 partits i han puntuat en els últims 3. De fet, van acabar empatant al camp del Castelló en l'última jornada. El Sabadell, que buscarà la primera victòria com a visitant aquesta temporada, encara no ho ha aconseguit, tot i que només ha perdut un partit lluny de la Creu Alta, va ser contra el Mallorca, i el Sabadell, que es vol refer de 2 empats consecutius al camp del Celta Fortuna i a casa contra l'Andorra. L'equip de Ferran Costa, que va sortir dijous cap a Ceuta i va arribar ahir i tornarà demà al matí cap a Sabadell amb 4 baixes, Noa Machai Moreno, Gerard Fornés i també era del màxim golejador Joaquim.
0: Aquest partit el podrem seguir en directe dins del Tot Gira a partir d'un 4:45 de la tarda, i després el que farem serà continuar la transmissió pel canal digital i explicar si el Sabadell és capaç de sumar aquests 3 punts o no. Per tant, Ripoll, avui a aquest Ceuta Sabadell que seguirem aquí a Catalunya Ràdio. I ahir l'Espanyol va perdre 2 punts, ho va fer en temps afegit.
2: Compte el xut! El gol! El gol de Niño en una rematada espectacular. Banda dreta, la centrada a l'interior de l'àrea. De primeres ha engaltat la pilota.
0: Amb aquest gol del Màlaga, al minut 92, un gol que va tirar per terra la feina feta abans dels catalans. Sergi Andreu, bona tarda.
3: Què tal, Oriol? Bona tarda.
0: L'Espanyol, que ha tornat a Màlaga, segurament amb el regust d'haver perdut 2 punts que poden ser importants.
3: Absolutament. L'Espanyol, que va deixar escapar una gran oportunitat per endur-se la victòria ahir a la Rosaleda, especialment després de veure com va anar la primera part, on l'equip de Manolo va ser molt superior al rival. Va ser capaç de marxar al descans amb el gol d'avantatge de Brian Saragossa, el 0-1, i, de fet, sobretot haver creat un parell o 3 ocasions més com per haver sentenciat en els primers 45 minuts. Després del descans, la segona part, la cosa va canviar moltíssim. La cara de l'Espanyol va capgirar com un mitjó, molt mala, molt dolenta, segona part. Va cedir terreny l'equip blanquiblau, pilota el Màlaga, que va augmentar la intensitat. Es va veure sotmès l'Espanyol i superat per l'equip andalús, que va acabar obtenint el premi del gol ja en el temps afegit per mitjà de Niño, aquest xut engaltat des del cor de l'àrea que sentíem ara. Manolo, disgustat, decebut a la sala de premsa.
4: I a la segona sembla que, pues, que no volíem la pilota i que no volíem perdre la pilota, com qui diu, no tenir responsabilitat de perdre aquesta pilota, que potser tornem una ocasió de gol. I és una cosa és defensar bé, que ho hem fet, i una altra cosa és no atacar, que també ho hem fet, perquè hem atacat 3 vegades en condicions a la segona part.
3: 3 noms propis del dia d'ahir. Brian Saragossa, gol i xiulat, molt xiulat ahir. Ell és malagueny, però no ha jugat mai al Màlaga. La celebració del gol tampoc no va agradar a l'afició local. Roberto, en canvi, que va jugar al Màlaga i va ser clau en l'ascens de la primera ref a la segona divisió, va sortir del camp absolutament ovacionat pels seguidors del Màlaga. I Àngel Fortuño, que ahir va jugar de titular al sota dels pals per substituir Dimitrovic, que tenia molèsties i que va acabar fent un partit molt, molt solvent. Bé, la qüestió ara és que l'Espanyol té 8 punts en 8 partits, mitjana insuficient, que deixen l'equip amb símptomes evidents de preocupació de que hi ha alguna cosa que no acaba de rutllar a les portes del proper compromís dissabte que ve contra l'Atlètic de Madrid a casa.
0: És un partit pelut aquest contra l'Atlètic de Madrid, però ja sabem que la temporada passada l'Espanyol va ser capaç de guanyar l'Atlètic de Madrid a la primera jornada, per tant, a veure si repeteix aquesta temporada el mateix. Sergi, gràcies, bona tarda.
3: Adéu.
0: Hi ha els equips que juguen avui, hi ha un altre equip que va jugar ahir i n'hi ha un altre dels catalans que li arribarà el torn demà passat, també en un desplaçament important, també lluny, és a Tenerife. Eduard Solà, bona tarda.
5: Hola, bona tarda, Oriol.
0: El Girona jugarà a l'Heliodoro Rodríguez López. Aquest desplaçament és complicat. Què dic i què, Álvarez, a la prèvia?
5: Doncs mira, sí, abans que res, Camps, que porta molt bons records perquè el 2022 el Girona hi va aconseguir el seu ascens a primera divisió, doncs ha dit que amb la recuperació de jugadors com ara Esprilla, Benat i Júnior, que recordem no van poder ser la setmana passada en el partit contra el Mallorca, va recuperant jugadors i que amb la tornada de tots els jugadors internacionals, només hi ha la baixa d'Estuani i Justin, doncs va afegint competència a l'equip.
6: Ens donen possibilitats de plantilla més àmplia. La meva sensació és que, doncs, que està havent una competència bona, que estem arribant a aquest punt que necessita qualsevol equip, que és que hi hagi una competència interna per jugar, i el que ens donen la tornada d'aquests jugadors o la recuperació d'altres que estaven lesionats és això, doncs competència interna i possibilitats

0: per mi per poder escollir, no?
1: El Girona torna a la Lliga abans de començar la jornada quarta a la classificació i s'enfrontarà a un Tenerife que fa 3 partits que no guanya.
2: Ja us ho hem repetit 30 vegades, però és obvi que torna a la Lliga de Primera després d'aquesta aturada de seleccions. I ara mateix, Xavi, tenim un partit en joc, però estan passant moltes coses.
3: El que passa és surrealista perquè el partit s'ha reanudat, aquest Rayo Vallecano Athletic Club. Recordeu que s'havia anul·lat, ho has explicat a l'inici, per al llançament massiu de coses. Primer avions de paper, després pilotes de tenis taula, molts papers. El partit s'ha reanudat al minut 24, després de veure que el camp tornava a estar net, que a priori semblava que els aficionats s'havien calmat, tot mitjançant que els dos capitans del Rayo Vallecano, Isi Palazón i Óscar Valentín, han anat a parlar amb els ultres de l'equip de Vallecas. A priori semblava que no hi havia d'haver-hi llançaments, però quan al minut 24 s'ha tornat a reanudar el partit, un altre cop, darrere de la porteria que defensa el Rayo Vallecano, ha tornat a caure, no tan massivament, però han tornat a caure objectes. L'àrbitre José María Sánchez Martínez, que ha tornat a anul·lar el partit, torna a estar en suspensió i ara sí que pot ser ja el detonant definitiu perquè s'acabi suspenent aquest partit. Prèvia multa al Rayo Vallecano, cosa que em sembla que els seus ultras ja n'estaran contents, perquè això voldrà dir que el president Martín Presa haurà d'apoquinar i posar-hi els calés. Ara mateix encara no hi ha decisió, però tot apunta després d'aquesta segona aturada que s'haurà de suspendre definitivament aquest partit.
2: També en quart de cinc estarem pendents del partit que juga un dels rivals en la lluita pel títol, l'Atleti de Madrid.
3: Sí, el camp de l'Alavés, de Mendizorroza, serà a partir, com dius, d'un quart de cinc, recordem, l'equip del Xolo Simeone, que du 5-4 partits sense guanyar. A segona divisió, després d'aquest Ceuta-Sabadell, que viurem aquí al Tot Gira de Catalunya Ràdio, l'Aldeon Còrdoba, 6:45, i el Celta-Fortuna-Real Societat B, duel de filials, per cert, a segona divisió, a les 9.
2: En futbol internacional, que destaquem?
3: A la Premier hi ha els últims instants d'un partit de l'Arsenal-Leeds. S'ha avançat el Leeds al camp de l'Arsenal, salta la relativa sorpresa, Arsenal 0, Leeds 1. També destaquem el Chelsea-Bournemouth a les 4, amb Cole Palmer acabat de renovar fins al 2034, i el Manchester United Tottenham a 6:45. Clàssic anglès entre gegants en hores baixes, els Red Devils són 12ens classificats i els Spurs són últims amb només 2 punts. A França, el PSG, rival del Barça a la Champions, d'aquí 2 setmanes rep avui el Le Mans a 8:45, a la mateixa hora el Mónaco d'Ansu Fati, líder de la competició, s'enfrontarà al Toulouse. El Galatasaray, pròxim rival de la Champions del Barça, va guanyar ahir per 3-1 amb assistència d'Oshimen, que va tornar a jugar després de superar una lesió longal. S'acaba l'aturada masculina i comença també la femenina. Aquest cap de setmana no hi ha Lliga F. Avui 8:45 la selecció espanyola jugarà el primer dels dos amistosos programats contra els Estats Units, avui a Washington, sense Clàudia Pina, que ha abandonat la concentració per unes molèsties físiques. Qui també ha abandonat avui mateix la concentració espanyola és l'ex del Barça, Mapi León, també lesionada.
2: Passen 5 minuts de 3:45 de la tarda. Fem una petita pausa per la publicitat i tornem amb més coses.
4: Tot és possible un dia de partit.
5: Quin golaç!
4: És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de 6:45, la TDT del Barça-Getafe a Catalunya Ràdio.
6: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
7: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
8: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
9: El paradís és relaxar-se al sofà i mirar una bona sèrie o pel·lícula. Però l'infern és posar-se a triar alguna cosa que valgui la pena per al final no trobar res.
10: A la Finestra Indiscreta t'ajudem a triar.
9: Cada divendres seleccionem el millor de les estrenes de la setmana, tant de sèries com de cinema, tant a les plataformes com a les sales.
4: La Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre, cada divendres a les 12 de la nit.
10: Perquè et mereixes el paradís de veure una bona història.
4: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
11: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Canviem l'horari. Ens podreu

0: sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
1: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
0: Tornen les pubilles de cuixa forta per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.

0: 3 quarts i mitja, 3 de la tarda. De seguida parlem de motos i de Marc Márquez, però ja tenim sentència del que passa a Valle, que aixequi.
1: Suspensió definitiva del partit. Els jugadors que ja enfilen camí de vestidors, els de l'Atlètic Club aplaudint els seus aficionats desplaçats. No s'ha pogut jugar per aquest llançament extens de molts objectes a la gespa de Vallecas.
0: Va passar ara mateix a Vallecas i aquest matí ha passat també això.
2: És un cop de teatre, és la sorpresa del tro de Cervera, és nou líder del Mundial, qui ho hauria dit. Ell volia tancar la tendència, serà la seva primera victòria, sigui sprint, sigui llarga, en aquest circuit. Marc Márquez guanya la cursa sprint d'Indonèsia.
0: Avui hem assistit a la cursa sprint més esbojarrada de la temporada, el Mundial de MotoGP. Marc Márquez ha aconseguit la victòria contra pronòstic i se situa líder en solitari del campionat. Damià Aguilar, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Dos favorits fora, primer revolt i problemes per a Jorge Martín derivats d'una errada del seu equip.
3: I entremig de tot això, el més llest, Marc Márquez, que ha pescat la victòria sprint i els 12 punts per posar-se líder amb més 4 sobre Jorge Martín.
4: El primer gran objetivo, que era la clasificación, lo hemos cumplido muy bien. El segundo, que era la sprint, perder los menos puntos posibles, lo hemos cumplido más que bien. Y mañana es seguir con la misma mentalidad, perder los menos puntos posibles y salir de aquí vivo para el campeonato.
3: Anem a la cursa. El primer revolt, Marco Bezzecchi se'n va llarg, cau i arrossega Raúl Fernández, que tenia la pole. Se'n deslliuren Marc Márquez i Dijan Antonio i, sobretot, Jorge Martín, que de cinquè es posa primer. Era una cursa de 13 voltes. Martín ha anat sempre al davant i Marc darrere seu, però a falta de 5, Martín ha frenat i s'ha deixat avançar. Tenia problemes de pressió de pneumàtics. En aquell moment, Marc Márquez ha passat a liderar i s'ha posat líder del Mundial per un punt, però a falta de 2 voltes, Martín ha sortit de pista i ha quedat fora del podi.
5: Digo, bueno, a falta de 5 dejo pasar a Marc e intento luego atacar otra vez, ¿no? Y es lo que he hecho. Al final estaba en presión ya para la última vuelta y pensaba hacer un adelantamiento, pero bueno, he hecho un error y me he ido fuera. La verdad que me encontraba bien, me encontraba rápido.
3: Al podi, Marc Márquez, Ogura i Dija, amb Martín quart i Àlex Márquez cinquè. Els altres catalans, Rins, Viñales i Aleix Espargaró, no han puntuat. El campió, per cert, ha necessitat uns minuts per recuperar-se de la calor, ha acabat marejat. I la polèmica, doncs, que ha vingut per aquesta caiguda de Bezzecchi i Raúl Fernández. El pilot espanyol acusa l'italià d'haver-lo fet fora. Marco ha dit que és un incident de cursa. Podem sentir Fernández també en declaracions a DAZN.
6: Para mí lo peor que llevo es la frustración de saber que Marco ha hecho algo adrede que no tendría que haber hecho. Es muy feo que nosotros lleguemos a una frenada sabiendo que somos las dos Aprilia, que a priori en ritmo estamos un pasito por delante de todos, y él solo se ha centrado en empujarme fuera del piano, en la frenada. No es profesional lo que ha hecho. Al final, el mensaje antes de carrera es no molestéis, que tenéis los dos muy buen ritmo. Me ha pegado una hostia y me ha dejado fuera de la línea.
3: Raúl Fernández té una fissura al dit índex de la mà dreta i no sap si podrà córrer, perquè és el dit que fa servir per frenar. Aprilia, un cop més, està perdent el Mundial per errades pròpies de la fàbrica o dels seus pilots. Això allunya Bezzecchi de la lluita pel Mundial i acosta el campionat a una lluita només de 2, Marc Márquez contra Jorge Martín. Demà, cursa de Gran Premi a les 9 del matí, des de 3 quarts de 9 a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
0: D'altra banda, avui l'Albert Arenas també pot ser campió del món, en aquest cas de les supermotos, de les superbikes, i també la Fórmula 1 s'ha disputat aquest matí cursa sprint de Singapur en victòria de Max Verstappen. També en waterpolo, el Sabadell ha passat a la fase de grups de la Champions femenina, ha golejat el Lilla per 29-10. Aquest partit ja ha estat avui també en Francesc Ripoll, que després ha parlat amb una jugadora vallesana.
7: Sí, amb la Martina Terré, la portera del Sabadell, després d'aquesta victòria. Martina, primer objectiu de la temporada, podríem dir, complert?
8: Jo crec que sí, al final també és bo, no?, valorar tots els objectius, classificar-nos per Champions. Era un objectiu, òbviament, que estàvem obligades, no?, a assolir, però bueno, s'havia de jugar i havíem d'estar, i jo crec que

0: que demà tenim, no, un passet més per ficar-nos primeres de grup i s'haurà de lluitar i intentarem, no, que així sigui. Però sí, sí, primer objectiu, no, competir a la millor lliga d'Europa.
1: Martín, en primera temporada a Sabadell, després d'una pila d'anys a Sant Andreu, com està sent el teu primer any aquí? Com t'estàs sentint amb l'equip a la piscina?
0: La veritat, supercòmode, supergratificant. Al final, ells volen que jo faci el meu treball, que és simplement parar i ajudar-les des de la defensa. I per la meva part, molt còmode, amb l'entrenador molt bé, amb l'equip molt bé, un equip molt ambiciós, molt competitiu i amb moltes ganes de créixer amb elles.
1: I ganes de derbi demà?
0: Ganes de derbi. Primer derbi, no? Jo he jugat molts anys contra el Terrassa, però mai he sentit, no, aquesta sensació de derbi, o sigui que primer derbi del Vallès i espero que es quedi en la nostra banda.
1: Gràcies, Martina.
0: Moltes gràcies.
2: Aquest Sabadell Terrassa demà al matí, amb el Terrassa probablement també classificat perquè està guanyant per 16-9 al Donca al darrer quart. Per tant, demà Terrassa i Sabadell que faran serà jugar la primera plaça d'aquest grup. També el Catalunya, si vull guanyar l'Ètnikos, aquesta tarda també estaran classificades. I en hoquei patins, Xavi, que aquesta nit també estarem pendents de la final del Mundial Femení al Paraguai.
3: Sí, la selecció espanyola busca revalidar davant Argentina el títol que va aconseguir fa 2 anys. El combinat espanyol amb 7 jugadores catalanes i tècnic també català ha derrotat aquesta matinada Portugal per un ajustat 2-1. La segona finalista, l'Argentina, ha golejat Itàlia a la segona semi per 4-0. Recordem, les dues seleccions ja es van veure les cares dimecres. Va golejar Espanya contundentment a l'Argentina per 7-1. El Mundial masculí arrencarà dilluns. En la primera jornada, Espanya s'enfrontarà a Itàlia. I aquest cap de setmana juga, per cert, la final a 4 de la Lliga Catalana Femenina. Aquesta tarda, a la primera semifinal, s'enfrontaran les campiones de l'última edició, Palau, contra l'equip anfitrió Vigues i Riells. A la segona semifinal, a les 9, Voltregà-Cerdanyola. Cal destacar que el Vila-Sana, vigent campió de la Lliga, no ha pogut disputar la competició per falta de jugadores. 12 són al Paraguai disputant el Mundial. La final d'aquesta Lliga Catalana serà demà a la 1. I a la Lliga Catalana Masculina estem pendents dels últims partits de la fase de grups que definiran els protagonistes de la final a 4 del cap de setmana que ve. Avui s'han enfrontat el Barça i el Voltregà, victòria blaugrana 2-1, aquesta tarda Calafell-Reus i Xum-Caldes.
2: Doncs res, mig minut i arribarem a les 3 de la tarda. Ja ho sabem, els del Tot Gira tornem a partir de les 4 amb la transmissió del Ceuta-Sabadell, que per cert, que Cristiano Ronaldo l'han suspès provisionalment per part de la Federació Portuguesa amb el seu enfrontament amb el seleccionador. Ja ho veieu, la setmana en què Messi s'ha acomiadat de la selecció argentina, així pot acabar també el periple de Cristiano Ronaldo amb la selecció portuguesa. I tornem a partir de les 4. No, Nàdia Roig, que la veig allà a la peixera, nerviosa, perquè avui ha d'anar a veure les oques grasses. Va, Nàdia, res, unes horetes i cap a Montjuïc. Ara tornem, fins ara.

PSOE i PP engeguen ja la maquinària electoral amb la vista fixada el 29 de novembre per les eleccions generals. Pedro Sánchez centra el seu discurs a la crisi de l'habitatge, mentre que Alberto Núñez Feijóo anuncia que si governen faran canvis, però contundents, de forma serena. Aquest cap de setmana Esquerra Republicana ha de resoldre qui serà el seu candidat a Madrid, mentre que els comuns continuen convidant Gabriel Rufián a sumar-se al Front Ampli. Donald Trump anuncia un acord amb Vladimir Putin per importar dièsel rus de manera immediata per rebaixar el preu d'aquest combustible al mercat estatunidenc. L'entesa amb el Kremlin implicarà aixecar algunes sancions a Moscou, una mesura que el president ucraïnès critica durament. Mentre a Ucraïna un bombardeig rus contra la ciutat de Zaporíjia ha causat com a mínim 15 morts en un edifici residencial, és un capítol més de l'escalada bèl·lica de Moscou contra objectius civils ucraïnesos. La Generalitat ha fet una seixantena d'inspeccions des del 2020 fins ara en centres de moderació de continguts de xarxes socials. Constaten que algunes empreses no han fet prou per evitar possibles conseqüències de la salut mental dels seus treballadors. Diumenge passat, una dona francesa que treballava a Facebook Barcelona es va suïcidar.

0: Mor als 93 anys l'advocat Joan Piqué Vidal, que als anys 80 va defensar l'expresident Jordi Pujol al cas Banca Catalana. I després, el 2005, va ser condemnat a 7 anys de presó per extorquir empresaris, juntament amb el jutge i exvocal del Consell General del Poder Judicial, Lluís Pasqual Estevill. Durant aquest cap de setmana llarg, per a moltes persones, els allotjaments turístics catalans tenen bons nivells d'ocupació. Van del 75 al 85% als establiments del Pirineu, en hotels de la demarcació de Tarragona i també als càmpings, tant de costa com de l'interior. A les cases rurals del Berguedà es fregarà el ple. Moltes gràcies, s'acomiaden avui amb l'últim concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys a Barcelona després de 3 cites multitudinàries. El concert comença a 8:45 del vespre, però aquí en aquesta casa ICAT el transmetrem en directe amb un especial que començarà ja a les 8. També es podrà seguir en directe per TV3 i pel canal de YouTube de 3CAT.
1: Esports. El Barça rep aquesta tarda el Getafe al Camp Nou. Jugaran sense Rafinha, que també es perdrà el partit de Champions de dimarts que ve contra el Galatasaray. I suspès el Rayo Athletic Club de Bilbao per llançament massiu d'objectes a la gespa de Vallecas. El partit queda suspès sense data.
0: Tarda de dissabte assolellada, plàcida, temperatures agradables un parell de graus més altes que ahir, amb els valors més elevats al voltant dels 25-26 graus. A la nit, fresca o fred, per la inversió tèrmica.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen gairebé 4 minuts de les 3 de la tarda, us parla Jaume Brufau. PSOE i Partit Popular posen en marxa ja aquest cap de setmana la maquinària electoral. Totes dues formacions han fet actes multitudinaris i s'han envoltat dels seus principals actius. Pedro Sánchez d'Andalusia, amb Maria Jesús Montero, ha posat la crisi de l'habitatge al centre del seu discurs i s'ha compromès que la política d'habitatge no tingui data de caducitat. I ha demanat una majoria absoluta per tirar-ho endavant.
2: Cada generació tiene su lucha. La nuestra también será la vivienda. Y la vamos a ganar como se ganan todas las luchas, con la fuerza de la gente, con una mayoría amplia y progresista en el Parlamento y en el Gobierno de España, para llevar a ley lo que siente la gente y lo que quiere en relación con la política de vivienda.
0: Alberto Núñez Feijóo a Madrid, acompanyat dels principals barons de la formació, en cap moment s'ha referit a la crisi de l'habitatge, però sí que ha apel·lat al vot moderat proposant un canvi si arriba al govern. Madrid, Alba Gil.
3: Feijóo torna a situar la corrupció del PSOE al centre de la diana i promet fer fora l'executiu de Pedro Sánchez. A la màfia, diu, per encetar una nova etapa.
4: Convoco a todos los españoles a un proyecto de reconstrucción nacional. Un proyecto que reúna las energías de toda la nación al servicio de todos los españoles. No propongo una simple alternancia, que quede claro. Propongo un cambio total, un cambio sereno, pero contundente.
3: El líder popular ha arrencat la precampanya a Madrid amb un acte acompanyat dels barons populars i de la plana major del partit, també dels expresidents Mariano Rajoy i José María Aznar. Davant de tots ells s'ha reivindicat com el president que Espanya necessita.
4: Yo no vengo de las saunas ni de las cloacas, yo vengo de la gestión, de presentar y cuadrar presupuestos, de sostener los servicios públicos, de dar la cara en los buenos momentos y sobre todo en los difíciles.
3: Cap paraula, però, sobre habitatge a la carpeta que ha precipitat l'avançament electoral. Sí que ho ha fet en canvi Isabel Díaz Ayuso, que ha tornat a sacsejar el fantasma del vot per correu.
5: Nosotros ganamos las elecciones otra vez. ¿Qué ocurrió entonces? ¿Cuánta gente pidió votar por correo en una fecha elegida a traición y no le llegó el voto o le llegó tarde? Todo el mundo conoce casos. ¿Cuántas denuncias ha habido por España? Estamos hablando de un líder que llegó a su partido con urnas de cartón.
3: Un vot per correu que, per cert, es pot demanar des d'aquesta mateixa setmana i fins al 19 de novembre.
0: I comença a haver-hi moviments entre el PSOE i Front Ampli, que es trobaran demà per explorar l'opció de fer una llista única d'esquerres al Senat. També Esquerra i Bildu han acordat reeditar la coalició a la Cambra Alta. Aquí a Catalunya l'atenció centrada en Gabriel Rufián. Aquest cap de setmana Oriol Junqueras ha de decidir qui serà el candidat dels republicans a Madrid, mentre que des dels comuns insisteixen a demanar-li que se sumi al Front Ampli, avui ha sigut el portaveu de la formació i candidat de Barcelona en Comú a l'alcaldia de la ciutat, Gerardo Pisarello, qui ha animat a Rufián a fer el pas, tot i afegir que la decisió és seva i d'Esquerra.
6: En Gabriel Rufián ha estat una de les primeres persones en assenyalar la urgència del moment en el que vivíem, que estava en una situació d'excepcionalitat, que no podem permetre

0: a que el PP i Vox arribin al govern. Per tant, nosaltres pensem que seria, diguem-ne, important que si Gabriel Rufián ho considera, s'impliqui en la construcció d'un front ampli.
1: Des d'Esquerra, la portaveu del partit al Parlament, Esther Capella, també s'ha referit a Gabriel Rufián com a candidat a les generals. N'ha parlat a Ràdio 4.
2: Gabriel Rufián és un molt bon candidat d'Esquerra Republicana, té doncs, virtuts i defectes com tots els candidats i candidates d'Esquerra Republicana. Per tant, doncs, té virtuts i també doncs, a vegades no ho fa del tot bé, com tots plegats, eh? És a dir, no som infal·libles.
1: També ha volgut destacar que després del 29N apujaran el preu per investir Pedro Sánchez. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat un acord amb Vladimir Putin perquè Rússia subministri combustible dièsel als Estats Units i al mercat global. En un missatge a les xarxes, Trump ha assegurat que Moscou alliberarà 300.000 tones de gasoil de manera immediata i 4 milions i mig de tones més els pròxims mesos. Així, el president nord-americà espera poder rebaixar el preu del dièsel de cara a les eleccions de mig mandat. Alhora, però, aquest acord és una victòria pel seu homòleg rus perquè veu com els Estats Units li aixequen les sancions sense haver de fer concessions a Ucraïna. Moscou, corresponsal, Cristina Solías.
3: Per a Putin és una jugada més política que econòmica. De fet, els analistes no veuen clar que el Kremlin pugui exportar aquestes quantitats de gasoil perquè els atacs ucraïnesos contra les seves refineries fa mesos que provoquen escassetat de combustible. Però el que sí que aconsegueix el president rus és el que buscava des que Trump va tornar a la Casa Blanca, és a dir, reprendre els negocis amb els Estats Units sense haver d'arribar abans a un acord de pau a Ucraïna. Una cooperació que, segons l'assessor presidencial rus Yuri Ushakov, pot anar més enllà.
4: Els dirigents de tots dos països van debatre detalladament els preparatius de grans iniciatives econòmiques, incloent-hi possibles subministraments de productes petrolífers russos als mercats nord-americà i mundial.
3: A més, Putin permet a Trump penjar-se una medalla quan més ho necessita i alhora presenta Zelensky com el culpable de l'augment dels preus mundials del dièsel. D'aquesta manera, cada cop que Ucraïna ataqui les seves instal·lacions petrolieres, com ha passat aquesta matinada, Rússia pot acusar-los d'anar en contra dels interessos dels Estats Units.
1: Els experts pronostiquen que aquest anunci no farà que el dièsel s'abarateixi gaire. Maria Llop és catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili.
5: Les baixades de preus s'esperen de molt curt termini i d'un abast bastant limitat. No s'esperen baixades de més de 30 cèntims per litre.
1: A Ucraïna, un bombardeig rus contra un edifici residencial a la ciutat de Zaporizhia ha provocat la mort de com a mínim 15 persones, entre les quals 3 menors. El president Volodymyr Zelensky ha informat que hi ha com a mínim 16 persones ferides per l'atac i que es busquen supervivents sota la runa. És un capítol més de l'escalada bèl·lica de Moscou contra objectius civils ucraïnesos, tot just després que Washington anunciés un acord sobre el dièsel molt beneficiós per les finances russes.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: 4 minuts i mig i serà un quart de 4 de la tarda. Les noies d'entre 16 i 25 anys tenen més ideacions suïcides i fan més intents de suïcidi que els nois de la mateixa edat. Un estudi liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu xifra en un 40% les noies que han tingut pensaments suïcides, davant del 25% dels nois. I un 17% de les noies ha intentat suïcidar-se en alguna ocasió, gairebé el triple que els nois. L'estudi, a més, alerta que els biaixos de gènere continuen condicionant la recerca, el diagnòstic i l'atenció en salut mental. Ho ampliem en aquest reportatge que ens ha preparat la Marta Sánchez.
7: Les dades coincideixen amb altres estudis recents que alerten d'un augment dels problemes de salut mental entre les noies adolescents, especialment des de la pandèmia. Elles reben el doble de diagnòstics nous de depressió i ansietat que els nois i gairebé 9 vegades més diagnòstics de trastorns de la conducta alimentària. Per millorar l'atenció, la psiquiatra investigadora del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Judit Usall, reclama en declaracions a 3CAT Info incorporar sistemàticament la perspectiva de gènere i sexe tant en la recerca com en la pràctica clínica.
8: Que tot i que sí que les dones es pensi que el tema hormonal sexual, les hormones sexuals són importants, no s'estudien prou, perquè en salut mental no s'ha estudiat, ni tampoc quan s'estudien els fàrmacs, fàrmacs que s'han de comercialitzar, com al llarg del cicle menstrual potser la dona necessita dosis diferents o té efectes secundaris diferents, i tampoc s'estudia prou el tema de la menopausa.
7: Reconeix que s'està avançant, però lentament, i explica que encara queda camí per recórrer.
8: Amb el disseny de l'estudi ha d'haver persones que siguin expertes en sexe o gènere o, si no ho són, que hagin fet una bona revisió sobre el tema. Això també fa que en els equips d'investigació hi hagi d'haver homes i dones, perquè hi ha d'haver les dues visions. I després, evidentment, un dels temes més importants és desagregar totes les dades per sexe. Encara hi ha alguns casos en què no es diu quantes dones i quants homes hi havia.
7: A la Cristina li han calgut gairebé 300 ingressos hospitalaris, desenes d'intents de suïcidis i 10 anys de visites mèdiques per obtenir un diagnòstic. L'any 2016, amb només 16 anys, es va intentar suïcidar per primera vegada i lamenta que li va costar molt que metges i família entenguessin la gravetat del que li passava.
9: Al principio no se sabía cómo ayudarme. Luego sí que se puso en marcha un programa para mí o lo que sea, llámalo como quieras, no sé qué nombre ponerle, pero que sobre todo fue al principio que era muy recurrente que yo fuera a urgencias con autolesiones y con intentos autolíticos porque no se me podía ayudar, se me enviaba a casa, como te he dicho, con una pastillita.
7: Reaccions que es podrien explicar pels estereotips de gènere que poden influir en com s'interpreta el malestar i en la manera com s'escolta les noies que demanen ajuda.
8: Potser sí que és per cridar l'atenció, però sí, per cridar l'atenció perquè se l'ajudi. O sigui, jo crec que és molt important que cridar l'atenció és una demanda d'ajuda. I és veritat que moltes vegades no s'ha vist així. I això sí que té que veure amb els estereotips i amb el viatge de sexe.
9: Entiendo muy bien por qué no se me escuchó. Creían que lo exageraba más de lo que era. Ellos minimizaban mis problemas. He vivido incomprendida. Ni mis pares m'entendien.
7: Per superar situacions com aquesta, moltes dones troben suport en els grups d'ajuda mútua. La Macarena va transformar els seus problemes de salut mental en una eina d'ajuda a altres dones. Setmanalment guia trobades al Parc Sanitari Sant Joan de Déu, on les dones que hi participen poden compartir el que han viscut i trobar suport en les experiències de les altres.
10: Lo que encontramos en los grupos es poder reconocer, poder poner palabras, poder expresar. A veces hay cosas que no puedes expresar con palabras, entonces las expresamos con dibujos, las expresamos con herramientas artísticas que a veces pueden poner palabras donde el dolor no se puede explicar de otra manera.
7: Avui es commemora el Dia Mundial de la Salut Mental.
1: Bons nivells d'ocupació durant aquest cap de setmana llarg per moltes persones als allotjaments turístics catalans, tant a hotels com en cases rurals i en càmpings de la costa i de l'interior. Molta gent aprofita el bon temps i les moltes activitats programades aquests dies vinculades a la celebració de les Jornades Europees de Patrimoni per moure's pel país. Els allotjaments a l'Alt Pirineu preveuen una ocupació al voltant del 75%, una xifra que arriba al 85% a les cases rurals, segons el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. També el Berguedà s'omple de visitants aquests dies i frega al ple les cases rurals. Oriol Baños és el president de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà.
11: El que tenim d'ocupació és un 93%. Normalment la tardor, els caps de setmana, i a més amb un dia de més de cap de setmana, la gent li agrada molt venir.
1: També hi ha bons nivells d'ocupació als establiments de la demarcació de Tarragona, on la temporada turística s'allarga fins a Tots Sants. Xavier Guardià és el portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona.
12: Setembre i octubre estan al 70%, més o menys, l'ocupació. Mitja, 60-70%, doncs segurament ens podem posar al 70 o 80% aquest cap de setmana llarg, perquè la gent, evidentment, utilitza per sortir.
1: I també els càmpings estan força plens. Miquel Gotanegre, president de la Federació Catalana de Càmpings.
13: El pont haurà millorat l'ocupació, però nosaltres aquest mes d'octubre, ara ja és una tendència d'uns anys, països com Alemanya o Suïssa fan vacances de tardor, i aquest és un client molt interessant per nosaltres i fa que els càmpings puguin tenir una bona ocupació.
1: Què calcules? S'arriba a fregar al 85%.
6: El temps.
1: Quan passa poc més d'un minut d'un quart de quatre, Enric Agut.
14: Tarda, dissabte, tranquil·la, assolellada, plàcida, amb una temperatura que és una mica més alta, ha pujat un parell de graus. A força indrets, les xifres més elevades han arribat als 25 o 26. Per exemple, 26 al Montmell, a Cabrils, Vallirana 25, Barcelona 25, també l'Empordà, Cabanes 25 o Tarragona 24 graus. El Prat Llobregat 24 i també el Dover. Tarda tranquil·la amb una tramuntana molt moderada i situada al voltant del Cap de Creus. La nit tornarà a ser fresca o freda amb una mica d'inversió tèrmica. Sí que pot pujar una mica la temperatura en general, però igualment tindrem aquestes xifres de, en algunes zones del Pirineu, enfondalades inferiors als 5 graus. Demà diumenge el cel anirà quedant mitjanubulat amb el pas

0: Aleshores, però el temps aguantarà i la temperatura serà semblant. A tot estirà alguna gota cap a la Vall d'Aran. 3CAT
1: Info. A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
2: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. 3CAT
3: Info. Ha mort als 93 anys l'advocat Joan Piqué Vidal, que va defensar l'expresident Jordi Pujol en el cas Banca Catalana, que no va arribar a judici. Després, Piqué Vidal va ser condemnat a 7 anys de presó l'any 2005 per extorquir empresaris al costat de llavors jutge Lluís Pasqual Estevill. Els exigien altes sumes de diners per evitar que anessin a la presó. Estevill va ser designat membre del Consell General del Poder Judicial, proposat per Convergència i Unió. La sentència va atribuir a Piqué Vidal i a Estevill diversos delictes de prevaricació, suborn, detenció il·legal i amenaces condicionals que haurien comès a la primera meitat dels anys 90. Joan Piqué Vidal va morir dimecres, dia 7, a Castelldefels, al Baix Llobregat, i avui s'ha fet el funeral. Els Mossos d'Esquadra han enxampat l'alcalde de Santa Cristina d'Aro conduint begut. Segons avança avui el diari de Girona, els agents feien un control rutinari a l'autovia C65 el dia 23 d'agost i el van parar mentre circulava en moto. El resultat de la prova d'alcoholèmia va superar els 0,6 mil·lígrams d'alcohol per litre d'aire, quan el límit permès és de 0,25. Els agents el van sancionar i l'alcalde de la localitat del Baix Empordà, Josep Gifré, ha assumit la responsabilitat dels fets i ha defensat que els controls policials són perfectes i necessaris. El canvi climàtic provoca que les vinyes catalanes cada vegada generin un raïm més dolç i això es tradueix en una producció de vi més desequilibrada i més difícil de conservar. Així ho detalla un investigador emèrit de l'IRTA des del celler de Peralada. Ens en dona més detalls l'Aleix Freixas.
4: L'increment de temperatura fa que les vinyes madurin abans i això implica avançar la verema, però també canvis dins del raïm que es produeix. Robert Sabé és investigador emèrit de l'IRTA.
5: Aquestes maduracions tan accelerades, tan ràpides, fan que maduri, per exemple, molt més aviat a l'interior del raïm els sucres i, consegüentment, el grau alcohòlic, que no la pell, que és el que dona color i olor, i, consegüentment, apareixen uns vins no dolents, però sí desequilibrats.
4: Davant d'aquesta realitat, Sabé aposta per espaiar els ceps i preservar l'acidesa i, sobretot, potenciar varietats autòctones.
5: Pues algunes varietats de raïm que eren pròpies de Centre Europa es tenen que retirar. Però tenim unes garnatxes fantàstiques, tenim unes carinyenes magnífiques, tenim uns vins de llebre meravellosos.
4: L'investigador emèrit s'endinsarà més en aquests efectes del canvi climàtic i la vinya en una conferència aquesta tarda al celler de Peralada dins del projecte Science Needs You.
3: Trescat Info. El públic del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges ovaciona Kevin Bacon, que ha vingut a recollir un gran premi honorífic juntament amb la seva dona Kira Sedgwick. Amb ella i els seus dos fills han rodat la pel·lícula Family Movie, la cinta que també han vingut a presentar a Sitges, Marc Garriga.
6: Kevin Bacon, famós per films com Mystic River, Apollo 13, JFK o Footloose, és també una estrella del terror del cinema fantàstic. Va estar a Temblores, Línia Mortal o La primera divendres 13. I ara un altre slasher, aquesta Family Movie, una comèdia terrorífica rodada precisament en família i, com ha dit a Catalunya Ràdio, inspirada en part en ells.
7: Quan ens van passar el primer esborrany del guió vam quedar petrificats, perquè els personatges no som nosaltres, però hi ha moltes coses nostres, extretes de converses prèvies. No específicament sobre els personatges, però sí sobre la nostra dinàmica familiar.
6: Bacon ha vingut acompanyat de la seva dona, Kira Sedgwick, molt coneguda per la sèrie The Closer, que codirigeix i coprotagonitza la pel·lícula amb ell. Al seu costat, el seu fill Trent, que també apareix al film en un paper important i que és l'autor de la banda sonora. L'única que ha faltat a Sitges és la filla Sosie Bacon, que es va fer famosa amb el film de terror Smile, però que no ha pogut venir.
8: Teníem moltes ganes de rodar la pel·lícula i no ens podíem creure que els nens diguessin que sí. És veritat, estava nerviosa.

0: quan els vaig preguntar, perquè no volia imposar-los res. De fet, no volia emprenyar, però van dir, clar que sí, serà divertit. Al final sí, va ser una gran excusa per estar tots junts.
1: I ara l'estem promocionant junts, que també és divertit.
2: És una pel·lícula divertida.

0: Molt bona nit, Catalunya!
1: Últim concert avui dels Oques Gràcies a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. I aquí, en aquesta casa, a ICAT, el retransmetrem en directe a partir de les 8, perquè el concert començarà a 8:45, però ja a les 8 començarà una programació especial. També TV3 i el canal de YouTube d'A3CAT el retransmetran en directe en un dia que de ben segur que passarà la història de la música en aquest país. Oques Gràcies posarà punt final a la seva trajectòria amb aquest últim concert multitudinari a Montjuïc, darrer concert després de 3 cites que han omplert de gom a gom, i després d'una trajectòria que ha deixat un munt de cançons, autèntics èxits i himnes per moltíssima gent.
2: Every fraction of a degree will cost life. A3CAT Info. But we can still bring warming back below. Insostenibles.
3: A primera hora s'ha enviat un alert per risc d'inundacions.
4: Insostenibles.
5: És el repte que es planteja davant el canvi climàtic al departament. Que...
2: El retrat de la crisi climàtica i ambiental a 3CAT Info.
6: Al 112 hi han entrat 246 trucades.
2: Us expliquem les transformacions climàtiques i els seus efectes.
7: Que els pagesos han començat a collir la fruita abans del que és habitual.
2: Posem el termòmetre a l'estat de salut dels nostres ecosistemes i ens acostem al que estem fent per frenar-ho i adaptar-nos a la nova situació. Insostenibles, a 3CAT Info, amb Montse Poblet.
1: 6 minuts i seran 3:45.
2: Esports.
1: Xavi Soler, bona tarda.
8: Bona tarda. En última hora, el partit entre el Rayo Vallecano i l'Atlètic Club de Bilbao l'han suspès pel llançament massiu d'objectes a la gespa. L'afició del Rayo ha fet aquesta acció per protestar contra la gestió del president del club, Martín Presa. En un primer moment, el partit s'ha suspès molts minuts. Quan s'ha reanudat, un altre llançament d'objectes ha fet suspendre definitivament el partit, també per recomanació de la policia. De moment no hi ha data prevista per la reanudació del partit ni tampoc les possibles sancions que tingui el Rayo Vallecano. També d'última hora, la Federació Portuguesa de Futbol ha suspès Cristiano Ronaldo després que el davanter abandonés la concentració portuguesa per desavinences amb el seleccionador Jorge Jesús. Tot això el dia que el Barça rebrà el Getafe al Camp Nou, serà a partir de 6:45 en el retorn de l'equip a la Lliga després de l'aturada de seleccions. La gran novetat és Joan Garcia, que ha rebut l'alta mèdica, mentre que Rafinha és baixa. El brasiler no s'ha recuperat de l'edema muscular que es va fer en el partit amistós al Brasil fa 11 dies a Austràlia. Rafinha descansarà avui. I també dimarts a la Champions, al camp del Galatasaray. Aquest matí ha parlat Joan Laporta en un acte d'homenatge a Sitges. El president blaugrana ha carregat contra el Real Madrid, a qui acusa d'anar contra tot i contra tothom.
9: Tu vas a les institucions, vas a UEFA, vas a l'Euroliga, y están en contra de todo, están en contra de todo y de todos, ¿eh? Y esto pues dice mucho de una actitud de un club que está perdiendo prestigio y reconocimiento y credibilidad a nivel nacional, estatal y internacional.
8: El Barça-Getafe comença a 6:45, ja una hora abans la TDT de Catalunya Ràdio. Si els blaugrana guanyen, sumaran la 8a victòria consecutiva en 8 jornades. També juga avui el Madrid, que rep el Villarreal, serà a partir de les 9 a Santiago Bernabéu, en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Els blancs ara mateix són quarts de la Lliga amb 6 punts menys que el Barça. I també l'Alavés Atlètic de Madrid a partir de 4:45 d'aquesta tarda. A la 8a jornada de primera la va obrir ahir l'Espanyol amb un empat a 1 al camp del Màlaga. L'equip blanquiblau es va avançar la primera part amb un gol de Brian Zaragoza, però al minut 93 de la segona, Niño va empatar per l'equip andalús. El tècnic Manuel González, que va fer fins a 6 canvis a l'11 titular, lamenta l'empat i la segona part del seu equip.
10: Sí, és que al final guanyar és el que et dona la força. La confiança te la dona guanyar. Al final treure resultats és el que et dona aquesta força per ser valent i de més. Aquí hi ha hagut situacions, torno a dir, que penso que la primera part, la versió de l'equip ha sigut bona, ha sortit el pla de partit que havien dissenyat, ha sortit perfecte, i el problema ha estat més aviat a la segona, no a la primera.
8: L'Espanyol suma 8 punts en 8 jornades. I a segona divisió, el Sabadell aquesta tarda visita el camp del Ceuta, serà a partir d'un 4:45, en directe també al Tot Gira de Catalunya Ràdio. L'equip arlequinat buscant la primera victòria a domicili de la temporada, al camp del penúltim classificat. El Sabadell, que ja té 11 amb Diego Fuel a la porteria, defensa amb Ton Ripoll, Oscar Sanz, Edgar Bonaldo i Miqui Codina, Urri Quadri, el doble de pivot, Baena, Joel Priego i Ribeiro al davant. Recordem que el Girona jugarà dilluns al camp del Tenerife.

0: 3CAT Info.
1: En waterpolo, victòria del Sabadell per 29 a 10 contra el Lilla francès en el segon partit de la fase prèvia de la Champions femenina a la piscina de Can Llong. Amb aquest resultat, l'equip vallesà ha certificat el pas a la fase de grups de la màxima competició europea. Sentim la jugadora Martina Tarré.
2: També és bo, no?, valorar tots els objectius, classificar-nos per Champions. Era un objectiu, òbviament, que estàvem obligades, no?, a assolir, però bueno, s'havia de jugar i havíem d'estar, i jo crec que demà tenim, no?, un passet més per ficar-nos primeres de grup i s'haurà de lluitar i intentarem, no?, que així sigui.
1: També estarà en aquesta fase regular de la Champions al Terrassa després de la victòria contra el Dong dels Països Baixos 16 a 9. Sabadell i Terrassa s'enfrontaran demà a l'última jornada d'aquesta fase prèvia. També vol ser la Champions al Catalunya, que aquesta tarda a partir de 6:45 jugarà contra l'Ethnikos, també de Grècia. Ahir va guanyar la piscina del Glifades grec per 8 a 21. Mentrestant, a l'Eurocup masculina de waterpolo avui es disputen dos partits en presència catalana, 6:45 al Buduchnost Terrassa i a 6:00 al Posilipo Barcelona. Marc Márquez se situa per primera vegada líder en solitari del Mundial de MotoGP després de guanyar contra pronòstic a la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia. El pilot de Cervera ara té 4 punts de marge respecte a Jorge Martín, que ha acabat quart, i Ogura i Dijan Antonio han completat el podi. Declaracions de Marc Márquez a DAZN.
3: El primer gran objetivo, que era la clasificación, lo hemos cumplido muy bien. El segundo, que era la sprint, perder los menos puntos posibles, lo hemos cumplido más que bien. Y mañana es seguir con la misma mentalidad, perder los menos puntos posibles y salir de aquí vivo para el campeonato.
1: El fins ara líder del Mundial, Jorge Martín, primer ha tingut problemes de pressió als pneumàtics i després ha comès una errada quan rodava segon, mentre que Marco Bezzecchi i Raúl Fernández, que sortia des de la pole, ha caigut el primer revolt. Demà a 9:00 es disputarà la cursa llarga, com sempre, a 9:00 del matí, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Marc Márquez, com avui, sortirà des de la segona línia de la graella. Per cert, encara en motociclisme, al Mundial de Superbikes, Albert Arenas pot proclamar-se matemàticament campió del món de Superespot 600 a la cursa que es disputa des de 3:00 al circuit d'Estoril. I encara en motor, victòria de Max Verstappen a la cursa sprint del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són 3:45. Aquesta hora destaquem que PSOE i PP engeguen ja la maquinària electoral amb la vista fixada el 29 de novembre. Pedro Sánchez centra el seu discurs a la crisi de l'habitatge, mentre que Alberto Núñez Feijóo anuncia que si governa farà un canvi serè, però contundent. Cap de setmana en què Esquerra Republicana també ha de resoldre qui serà el seu candidat a Madrid, mentre que els comuns continuen convidant Gabriel Rufián a sumar-se al nou Front Ampli. Donald Trump anuncia un acord amb Vladimir Putin per importar dièsel rus de manera immediata per rebaixar el preu d'aquest combustible al mercat estatunidenc. L'entesa amb el Kremlin implicarà aixecar algunes sancions a Moscou, una mesura que el president ucraïnès Volodymyr Zelensky ja ha criticat durament. Les noies d'entre 16 i 25 anys tenen més ideacions suïcides i fan més intents de suïcidi que els nois de la mateixa edat. Segons un estudi que ha elaborat el Parc Sanitari Sant Joan de Déu, un 40% de les noies joves han tingut ideacions suïcides i la xifra és d'un 25% en el cas dels nois. Avui es commemora el Dia Mundial de la Salut Mental. I des d'ara fins a arribar a les 4, entre altres qüestions, us explicarem que es compleix el primer any de l'alto el foc a Gaza, però la violència hi continua. De cada 10 dies, només n'hi ha hagut un sense atacs israelians i la població pateix tota mena de privacions. I comença la 37a Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt, que farà que fins dilluns aquest municipi urgellenc sigui el punt de trobada dels amants del dolç amb mestres torronaires que aprofiten per presentar novetats. Xavi Soler, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Esport, Xavi.
2: S'ha suspès el partit entre el Rayo Vallecano i l'Atlètic Club per llançament massiu d'objectes per part dels aficionats del Rayo en protesta per la gestió del seu president, Martín Presa. I la Federació Portuguesa ha suspès Cristiano Ronaldo per haver abandonat la concentració per desavinences amb el seleccionador.
1: Tarda amb sol, plàcides les temperatures, un parell de graus més altes que ahir, valors més elevats al voltant dels 25-26 graus. A la nit torna la fresca o el fred per la inversió tèrmica. PSOE i Partit Popular han posat ja en marxa aquest cap de setmana la maquinària electoral. Les dues formacions han fet actes multitudinaris i s'han envoltat dels seus principals actius. Pedro Sánchez d'Andalusia, María Jesús Montero, ha posat la crisi de l'habitatge al centre del seu discurs i s'ha compromès que la política d'habitatge, diu, no tingui data de caducitat. Demana una majoria absoluta per tirar-ho endavant.
3: Cada generació tiene su lucha. La nuestra también será la vivienda. Y la vamos a ganar como se ganan todas las luchas, con la fuerza de la gente, con una mayoría amplia y progresista en el Parlamento y en el Gobierno de España, para llevar a ley lo que siente la gente y lo que quiere en relación con la política de vivienda.
1: Alberto Núñez Feijóo, a Madrid, acompanyat dels principals barons de la formació, en cap moment s'ha referit a la crisi de l'habitatge, però sí que ha parlat al bon moderat proposant un canvi si arriba al govern. Madrid, Alba Gil.
4: Feijóo torna a situar la corrupció del PSOE al centre de la diana i promet fer fora l'executiu de Pedro Sánchez. A la màfia, diu, per encetar una nova etapa.
5: Convoco a todos los españoles a un proyecto de reconstrucción nacional. Un proyecto que reúna las energías de toda la nación al servicio de todos los españoles. No propongo una simple alternancia, que quede claro. Propongo un cambio total, un cambio sereno, pero contundente.
4: El líder popular ha arrencat la precampanya a Madrid amb un acte acompanyat dels barons populars i de la plana major del partit, també dels expresidents Mariano Rajoy i José María Aznar. Davant de tots ells s'ha reivindicat com el president que Espanya necessita.
5: Yo no vengo de las saunas ni de las cloacas, yo vengo de la gestión, de presentar y cuadrar presupuestos, de sostener los servicios públicos, de dar la cara en los buenos momentos y sobre todo en los difíciles.
4: Cap paraula, però, sobre habitatge a la carpeta que ha precipitat l'avançament electoral. Sí que ho ha fet, en canvi, Isabel Díaz Ayuso, que ha tornat a sacsejar el fantasma del vot per correu.
6: Nosotros ganamos las elecciones otra vez. ¿Qué ocurrió entonces? ¿Cuánta gente pidió votar por correo en una fecha elegida a traición y no le llegó el voto o le llegó tarde? Todo el mundo conoce casos. ¿Cuántas denuncias ha habido por España? Estamos hablando de un líder que llegó a su partido con urnas de cartón.
4: Un vot per correu que, per cert, es pot demanar des d'aquesta mateixa setmana i fins al 19 de novembre.
1: També hi ha moviments entre PSOE i el Front Ampli que es trobaran demà per explorar l'opció de fer una llista única d'esquerres al Senat. I també Esquerra i Bildu han acordat reeditar la coalició a la Cambra Alta. Aquí tota l'atenció centrada en Gabriel Rufián. Aquest cap de setmana Oriol Junqueras ha de decidir qui serà el candidat dels republicans a Madrid, mentre que des dels comuns insisteixen a demanar-li que se sumi al Front Ampli. Avui ha sigut el portaveu de la formació i candidat de Bé Comú a l'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello, qui ha animat a Rufián a fer el pas, tot i afegir que la decisió és seva i d'Esquerra.
0: En Gabriel Rufián ha estat una de les primeres persones en assenyalar la urgència del moment en el que vivíem, que estava en una situació d'excepcionalitat, que no podem permetre que el PP i Vox arribin al govern. Per tant, nosaltres pensem que seria, diguem-ne, important que si Gabriel Rufián ho considera, s'impliqui en la construcció d'un front ampli.
1: Des d'Esquerra, la portaveu al partit del Parlament, Esther Capella, també s'ha referit a Rufián com a candidat a les generals. N'ha parlat a Ràdio 4.
7: Gabriel Rufián és un molt bon candidat d'Esquerra Republicana. Té doncs, virtuts i defectes, com tots els candidats i candidates d'Esquerra Republicana. Per tant, doncs, té virtuts i també doncs, a vegades no ho fa del tot bé, com tots plegats. És a dir, no som infal·libles.
1: El president dels Estats Units, Donald Trump, anuncia un acord amb Vladimir Putin perquè Rússia subministri combustible dèsel als Estats Units i al mercat global. En un missatge a les xarxes, Trump assegura que Moscou alliberarà 300.000 tones de gasoil de manera immediata i 4 milions i mig de tones més en els pròxims mesos. Així, el president nord-americà espera poder rebaixar el preu del dièsel de cara a les eleccions de mig mandat, però aquest acord és una victòria per Vladimir

0: Vladimir Putin, que veu com els Estats Units li aixeque sancions sense haver de fer concessions a Ucraïna. Moscou, Cristina Solías.
1: Per a Putin és una jugada més política que econòmica. De fet, els analistes no veuen clar que el Kremlin pugui exportar aquestes quantitats de gasoil perquè els atacs ucraïnesos contra les seves refineries fa mesos que provoquen escassetat de combustible. Però el que sí que aconsegueix el president rus és el que buscava des que Trump va tornar a la Casa Blanca, és a dir, reprendre els negocis amb els Estats Units sense haver d'arribar abans a un acord de pau a Ucraïna. Una cooperació que, segons l'assessor presidencial rus Yuri Ushakov, pot anar més enllà.
2: Els dirigents de tots dos països van debatre detalladament els preparatius de grans iniciatives econòmiques, incloent-hi possibles subministraments de productes petrolífers russos als mercats nord-americà i mundial.
1: A més, Putin permet a Trump penjar-se una medalla quan més ho necessita i alhora presenta Zelensky com el culpable de l'augment dels preus mundials del dièsel. D'aquesta manera, cada cop que Ucraïna ataqui les seves instal·lacions petrolieres, com ha passat aquesta matinada, Rússia pot acusar-los d'anar en contra dels interessos dels Estats Units.
0: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha criticat durament aquest anunci. S'ha mostrat molt molest i considera que l'acord és un regal per Putin, que el premia econòmicament sense que hi hagi una contrapartida a la guerra a Ucraïna.
3: Això significa més diners per la guerra, més diners per seguir fent-nos patir. Això només beneficia Putin i li dona la possibilitat de seguir combatent amb més intensitat.
0: A Ucraïna, avui un bombardeig rus contra un edifici residencial a la ciutat de Zaporíjia ha provocat la mort de com a mínim 17 persones, entre les quals 3 menors. I oficialment avui fa un any de l'alto el foc a la franja de Gaza, però les xifres revelen que la violència hi continua. Només un de cada 10 dies hi ha hagut una autèntica treva sense atacs israelians. L'informe del nostre corresponsal a Jerusalem, Jordi Brescó, mostra les xifres més dramàtiques d'aquesta treva.
4: Moltes organitzacions humanitàries asseguren que el que regeix Gaza no se li pot dir alto el foc. Les xifres del primer any dibuixen una realitat molt allunyada a la d'un cessament d'hostilitats.
5: 36.
4: Són els dies en què Israel no ha fet ni un sol atac sobre Gaza. 36 de 365, és a dir, només en un dia de cada 10. En la resta, l'agència de notícies palestina Wafa ha registrat com a mínim un atac.
5: 1.471.
4: És el nombre de gazians que han mort durant el teòric alto el foc. Això suposa una mitjana de 4 morts al dia. La xifra de ferits puja fins als 5.189, segons el recompte diari que fa el Ministeri de Sanitat de Gaza.
5: 7.
4: Són els soldats israelians que han mort a la franja durant el mateix període. Una xifra, però, que cal desgranar perquè 3 d'aquests soldats han mort recentment en accidents per foc amic.
5: 63%.
4: És el percentatge de territori de la franja que controla l'exèrcit israelià, segons informa el mateix exèrcit. Suposa un increment d'un 10% respecte al que es va establir fa un any, quan es va dibuixar la línia groga que dividia la franja en dues meitats.
5: 1.300.000.
4: Les Nacions Unides calculen que és el nombre de gazians que tenen inseguretat alimentària aguda. Això significa que tot aquest volum enorme de gent no té accés a aliments innocus i nutritius suficients i que aquesta incapacitat posa la seva vida en risc.
5: 170.000.
4: És el nombre de famílies que encara viuen en tendes o directament al ras, segons un informe del Consell Noruec per als Refugiats. La xifra equival a pràcticament 1 milió de persones.
5: 1,5%.
4: És el percentatge de runa que s'ha aconseguit retirar dels 68 milions de tones que hi havia a la franja quan l'alto el foc va entrar en vigor, segons Nacions Unides. De la reconstrucció promesa en l'acord de pau i venuda amb tota la pompa, de moment ni rastre.
5: 1.099.
4: Són els dies que els periodistes internacionals portem sense poder entrar lliurement a la franja de Gaza. Per això, totes les xifres recollides en aquesta crònica incorporen la font, perquè no les podem comprovar pel nostre compte.
0: Metges Sense Fronteres alerta de les ferides psicològiques que pateixen els infants arran d'aquest conflicte. Avui, Dia Mundial de la Salut Mental, han fet una acció a Barcelona per visibilitzar com l'art serveix per exterioritzar les ferides psicològiques. L'artista plàstic Toni Orti ha reproduït en un mural de 50 metres quadrats el dibuix que va fer la Rafà, una nena palestina d'11 anys.
6: Veus un tanc a la banda esquerra, el tema de l'ambulància, l'exclamació d'una nena al seu costat d'horror... Una altra bandera a la Gaza, jo que interpreto que és un hospital, i llavors aquí veiem una explosió, i llavors aquí interpreto que és el lloc on la gent va recollir el menjar.
0: Joan Tubau, coordinador general de Metges Sense Fronteres per Palestina, reclama més protecció mèdica i assistència psicològica.
7: Les nostres consultes de salut mental el que sí que fan és recollir tota aquesta ansietat, tot aquest dol. En els últims 3 anys hem fet més de 130.

0: 35.000 consultes individuals i més de 245.000 persones han passat per les consultes, diguéssim, grupals. Això és una mínima part del que podem atendre, no? Avui els recursos i la capacitat que tenim les organitzacions sobre el terreny és la que és i les necessitats són infinites.
1: L'acte s'ha fet a la plaça de les Glòries de Barcelona. Les noies d'entre 16 i 25 anys tenen més ideacions suïcides i fan més intents de suïcidi que els nois de la mateixa edat. Segons un estudi que ha fet el Parc Sanitari Sant Joan de Déu, un 40% de les noies joves han tingut ideacions suïcides i les xifres del 25% en el cas dels nois. Aquesta diferència es manté també en els intents de suïcidi, que són d'un 17% a les noies pel 6% en els nois. Per això, la psiquiatra i investigadora del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Judit Usall, ha reclamat incorporar sistemàticament la perspectiva de sexe i gènere tant en la recerca com en la pràctica clínica. Són declaracions a 3 que t'info avui, que és el Dia Mundial de la Salut Mental.
2: Incloure sempre el tema hormonal, incloure sempre en quin moment del cicle menstrual estan les dones a les que avaluem, si estan en la menopausa o no, si prenen o no tractament hormonal. El tema de perinatal és molt rellevant, si estan embarassades o no. I després, tots els temes més de gènere, com serien doncs, el tema de rols, el tema d'estereotips, què en pensen les dones d'aquests rols, d'aquests estereotips.
1: Aquesta experta explica precisament que aquests estereotips de gènere també poden influir a la manera com s'interpreta el malestar i en com s'escolta les noies que demanen ajuda. Per exemple, a la Cristina li han calgut gairebé 300 ingressos hospitalaris, desenes d'intents de suïcidi i 10 anys de visites mèdiques per obtenir un diagnòstic encertat.
3: Al principio no se sabía cómo ayudarme. Luego sí que se puso en marcha un programa para mí o lo que sea, llámalo como quieras, no sé qué nombre ponerle, pero que sobre todo fue al principio que era muy recurrente que yo fuera a urgencias con, pues no, con autolesiones y con intentos autolíticos porque no se me podía ayudar, se me enviaba a casa, como te he dicho, con una pastillita.
1: El Departament de Treball ha fet en 6 anys una 60 d'inspeccions en centres de moderació de continguts de xarxes socials. La Generalitat constata que en alguns casos no s'han pres prou mesures per evitar els riscos psicosocials que poden provocar les imatges que veuen aquests treballadors durant la seva jornada laboral. De fet, es dona el cas que diumenge passat es va suïcidar una jove francesa que havia estat moderadora de continguts de Facebook a Barcelona. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, assegura que volen garantir la protecció d'aquells qui treballen en entorns digitals.
4: Ho volem fer extensiu de totes aquelles persones doncs, que estan treballant també en sistemes d'entorn digital, no? I per tant estarem molt amatents a que hi hagi una protecció de la salut mental de tots els treballadors de Catalunya.
1: La directora del Pacte Nacional de Salut Mental, Laia Arnal, creu que s'ha de regular i posar límits a les xarxes socials i a la intel·ligència artificial per protegir adolescents i joves. Ens n'ha parlat aquest matí en una entrevista a 3Cat Info.
5: Haurem de posar tots aquells recursos, també legislatius, d'inspecció, de penalització i sobretot de prevenció. No es tracta de prohibir l'ús, sinó es tracta de regular-los i de posar tots a les barreres i línies vermelles.
6: 3Cat Info.
1: Gairebé passeu un minut de 3:15 de la tarda.
6: El temps.
1: Enric Agut.
7: Tarda dissabte tranquil·la, plàcida, assolellada, amb el cel serè, ben diferent a la situació del passat cap de setmana amb aquelles pluges que van ser extraordinàries, històriques, molt intenses, torrencials a comarques de Barcelona i de Girona. Un temps ben plàcid, tarda de cel serè, i per aprofitar-la hi ha una temperatura que puja una mica respecte a la d'ahir. Avui alguna xifra ja han arribat als 25 o 26 graus, per exemple, al Montvell, Cabrils, Vallirana, a Barcelona o també Sant Pere de Ribes. La tramuntana moderada al voltant del Cap de Creus i la nit tornarà a ser fresca o freda, tot i que puja un palet la temperatura i amb inversió tèrmica en àrees de muntanya. Demà diumenge el cel quedarà mitja nuvolat amb el pas de les hores, però el temps aguantarà amb alguna gota a la cara nord del Pirineu i la temperatura serà semblant a la d'avui.
6: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
8: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
6: Aula oberta, l'educació del futur amb Sara Canyeté a 3Cat Info.
9: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
1: S'endarrereix fins l'any vinent l'enderrocament del recinte de l'antiga presó de dones de Trinitat de Barcelona. Va ser el primer centre a Catalunya exclusivament per preses i durant més de 15 anys es va dedicar especialment a castigar les opositores a la dictadura franquista. És un espai que actualment acull presos en tercer grau que no es podrà tancar ni enderrocar fins que al mes de gener s'inauguri el centre penitenciari obert de la zona franca. Segons previsions d'institucions penitenciàries, s'hi construiran gairebé 350 pisos de protecció oficial, però des de la presó original se'n conservaran pel seu valor històric, el cos de guàrdia i la garita. Durant anys, veïns i expreses han lluitat per evitar que la presó de dones de la Trinitat desaparegués del tot i sobretot perquè no s'oblidi la repressió que hi van patir. Ens en parla el següent reportatge, la Txell Vallespí.
10: El ministro de Justicia inaugura en Barcelona la nueva prisión de mujeres. Las características de esta se acomodan al carácter cristiano y progresivo del actual sistema penitenciario español, el cual tiene por norma la rehabilitación moral del individuo y la redención del delincuente mediante el trabajo alegre en un ambiente agradable.
11: És la presentació amable que el Nodo feia l'any 1963 de la presó de la Trinitat, el centre que va substituir la presó de les Corts i que es va convertir en l'epicentre de la repressió de les últimes preses polítiques i comunes de la dictadura.
12: Hi havia dones, ara no estarien a la presó, no per qüestions polítiques, sinó, per exemple, per l'avortament, com que no hi havia llei al divorci si te n'anaves de casa.
13: Adultari.
12: I llavors hi ha per raons socials de pobresa i, o d'ètnia, per exemple, les gitanes.
11: Sentim l'Àngel Rabadà, va ser presa política a la Trinitat tres vegades entre el 1971 i el 74 per mobilitzar-se contra el règim franquista. La primera vegada la van detenir per participar en una manifestació.
12: La segona, quan van assassinar Puig Antic, vam posar Franco Asesino, doncs això em va portar a la presó. I la tercera vegada, doncs per anar a buidar un pis on havia el meu company, l'havien detingut per anar a treure llibres.
11: Detinguda també per manifestar-se i acusada d'associació il·lícita, la Teresa Ferran va estar presa a la Trinitat quatre vegades. Als 18 anys la van tenir més d'un mes aïllada.
13: 40 dies que vaig estar a la presó, 40 dies incomunicada, sense veure ningú, menjant a les celdes, sense cap motiu. Un martiri al darrere de l'altre. Una vegada em van deixar al pati plovent a bots i barrals perquè els va donar la gana. Em venien a buscar per dutxar-me. Quan era fosc, despertaven. Començava aigua calenta i sempre acabava amb aigua freda. Al gener, amb un fred que pelava, avui et donaven una cosa, l'endemà t'ho prenien, i això ho aguantava sola.
11: Durant 15 anys i fins al 1978, 3 anys després de la mort de Franco, les cruzades evangèliques van custodiar amb mà de ferro la presó de la Trinitat. A Carlota Falgueres la van detenir i empresonar en aquest centre per manifestar-se amb d'altres companys d'universitat en contra de l'encariment del transport l'1 de maig del 69.
14: No eren funcionàries, no eren monges, però eren una congregació religiosa. I elles es dedicaven, doncs, a això, a complir les lleis del nacionalcatolicisme i a reconvertir les preses, tant les comuns com les polítiques. Bé, les polítiques ja donaven per cas perdut.
12: Érem les enemigues.
13: Les polítiques a la presó, estàvem dins d'una presó perquè no podien tenir contacte amb ningú. No ens podíem moure per la presó. Sempre, sempre havíem d'estar acompanyades.
14: D'una cruzada evangèlica.
13: Sí. Ens obrien per anar a la dutxa, acompanyades, per anar al pati. Anàvem a l'abogat, també.
12: Quan teníem la comunicació amb la família, teníem sempre una cruzada allà. O sigui que segons què no podies parlar. Però a més no podies parlar en català. Et reprimien, et deien en espanyol.
14: O en cristiano.
12: O en cristiano.
11: Les cruzades reprimien i castigaven.
14: Eren absolutament arbitràries. Llavors, fes la primera vegada que t'havien agafat, fos la tercera o la quarta, si els hi picava, tenien una actuació, si els hi picava, tenien una altra.
12: Jo mai vaig estar a ingrés. Celda de càstig, sí, per cantar una cançó. Un corrido mexicano que acabava dient Viva la revolución, sobre la porta, la jefa, la cruzada mayor. Celdes de castigo.
11: Adoctrinaven i prohibien.
12: Era més una repressió ideològica, com les dones ens havíem de comportar amb un règim feixista.
13: No podíem portar pantalons.
12: Exacte.
13: Ni pijames, ni anar sense mànigues. Havien de portar faldilles per sota del genoll.
12: A diferència de presons del resta d'Espanya. També teníem censura amb els llibres.
13: Ah, sí.
12: Però llibres que fora, al carrer, eren legals.
14: Eren tan ignorants, aquestes dones. Per exemple, no ens van deixar entrar un llibre de Dostoyevsky, però en canvi sí que ens van deixar entrar la història d'Espanya del Ramon Tamames. Tamames, en aquell moment, estava en el Partit Comunista.
11: Però malgrat l'arbitrarietat, els càstigs i la repressió que imposaven les cruzades evangèliques a la presó de la Trinitat, ni a l'Àngel Rabadà, ni a la Teresa Ferran, ni tampoc a la Carlota Falgueres, ni a moltes d'altres, no les van poder tombar.
12: Veníem de comissaria. És el

0: pitjor. Quan arribes a la presó, respires, i llavors tens la companyia de les companyes. És el que et recolza allà dintre i després el saber per què estàs tu allà dintre. Nosaltres estàvem molt convençudes. Quan vam sortir, vam continuar militant totes.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
2: Ha començat la 37a Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt. Fins dilluns, aquest municipi de l'Urgell és el punt de trobada per als amants del dolç amb mestres torronaires que aprofiten per presentar novetats i per començar ja la campanya de Nadal. Lleida Albamor.
3: Primer matí, molt bones expectatives entre els expositors i contents que el certamen s'allargui fins dilluns, aprofitant que és dia festiu. Pel que fa a les novetats de Torrons Vicenç, la directora d'operacions Núria Briançon destaca algunes.
4: Presentem un torró de wasabi, un torró picant, i un torró d'ametlla amb coco. Recordant una mica el torró tou tradicional, doncs amb coco. I des de la part de sinergia destacaríem doncs, aquest d'espècies del món d'Àngel León o un torró de flam de Quique da Costa, els torrons aire de l'Albert Adrià i també els Candy Cane o Anarquia dels postres del celler de Can Roca de Jordi Roca.
3: El certamen compta amb una cinquantena d'expositors i es complementa amb tallers, degustacions i activitats adreçades al públic familiar.
1: 3Cat Info.
2: 6 minuts i seran les 4 de la tarda. Xavi Soler, bona tarda.
5: Bona tarda.
2: Ara ponem en Xavi.
1: Esports.
5: El partit entre el Rayo Vallecano i l'Atlètic Club de Bilbao s'ha suspès per llançament massiu d'objectes a la gespa. L'afició ha fet aquesta acció per protestar contra la gestió del president Martín Presa en un primer moment. El partit s'ha suspès uns quants minuts. Quan s'ha pogut reanudar, un altre llançament d'objectes l'ha fet suspendre definitivament. També per recomanació de la policia, a aquesta hora encara no hi ha nova data per a aquest partit. També d'última hora, la Federació Portuguesa ha suspès a Cristiano Ronaldo després que el davanter abandonés la concentració portuguesa per desavinences amb el seleccionador Jorge Jesús. Tot això el dia que el Barça rep el Getafe al Camp Nou. Serà a partir de 6:45 en el retorn de l'equip a la Lliga després de l'aturada de seleccions. La gran novetat és Joan Garcia, que ha rebut l'alta mèdica, mentre que Rafinha és baixa. El brasiler no s'ha recuperat de l'edema muscular que es va fer en el partit amistós del Brasil fa 11 dies a Austràlia. Rafinha descansarà avui i també dimarts a la Champions al camp del Galatasaray. Aquest matí ha parlat Joan Laporta en un acte d'homenatge a Sitges. El president blaugrana ha carregat contra el Real Madrid, a qui acusa d'anar contra tot i contra tothom.
6: Tu vas a les instituciones, vas a UEFA, vas a l'Euroliga i estan en contra de todo. Estan en contra de todo y de todos. Y esto, pues, dice mucho de una actitud de un club que está perdiendo prestigio y reconocimiento y credibilidad a nivel nacional, estatal y internacional.
5: El Barça-Getafe és a 6:45, una hora abans, a la TDT de Catalunya Ràdio. Si els blaugrana guanyen, sumaran la 8a victòria consecutiva en 8 jornades. També juga avui el Madrid, que rep el Villarreal a les 9, al Santiago Bernabéu, en directe al Dotgera de Catalunya Ràdio. Els blancs ara mateix són quarts de la Lliga a 6 punts al Barça. I també hi haurà un Alavés Atlètic de Madrid a partir d'un 6:45. A la 8a jornada de primera la va obrir ahir l'Espanyol amb un empat a 1 al camp del Màlaga. L'equip blanquiblau es va avançar a la primera part amb un gol de Brian Zaragoza, però al 93 de la segona el Niño va empatar per l'equip andalús. El tècnic Manuel González, que va fer fins a 6 canvis a l'11 inicial, lamenta l'empat i la segona part del seu equip.
7: Sí, és que al final guanyar és el que et dona la força. La confiança te la dona guanyar. Al final treure resultats és el que et dona aquesta força per ser valent i de més. Aquí hi ha hagut situacions, torno a dir, que penso que la primera part, la versió de l'equip ha sigut bona, ha sortit el pla de partit que havien dissenyat, ha sortit perfecte, i el problema ha estat més aviat a la segona, no a la primera.
5: I a segona divisió, el Sabadell juga al camp del Ceuta a partir d'un 4:45 de la tarda, d'aquí a 20 minuts mal comptats, en directe al Totgira de Catalunya Ràdio. L'equip arlequinat busca la primera victòria a domicili de la temporada al camp del penúltim classificat, amb Diego Foli a la porteria, Ton Ripoll, Òscar Sanz, Edgar Bonaldo i Miqui Codina en defensa, Urri Quadri al mig del camp, Baena, Joel Priego i Ribeiro al davant. Recordem que el Girona jugarà dilluns al camp del Tenerife.
1: 3CAT Info.
5: Marc Márquez s'ha situat per primera vegada líder en solitari del Mundial de MotoGP després de guanyar contra pronòstic a la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia. El pilot de Cervera ara té 4 punts de marge respecte a Jorge Martín, que ha acabat quart, i Ogura i DJ Antonio han completat el podi. Declaracions de Márquez a DAZN.
8: El primer gran objetivo, que era la clasificación, lo hemos cumplido muy bien. El segundo, que era la sprint, perder los menos puntos posibles, lo hemos cumplido más que bien. Y mañana es seguir con la misma mentalidad, perder los menos puntos posibles y salir de aquí vivo para el campeonato.
5: El fins ara líder del Mundial, Jorge Martín, primer ha tingut problemes de pressió als pneumàtics i després ha comès una errada quan rodava segon, mentre que Marco Bezzecchi i Raúl Fernández, que sortia des de la pol, han caigut al primer revolt. Demà a les 9 es disputarà la cursa llarga, com sempre en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i 3CAT. Marc Márquez, com avui, sortirà des de la segona línia de la graella. Encara en motociclisme, al Mundial de Superbikes, Albert Arenas s'ha proclamat campió del món Superespot 600. El de Girona n'ha fet prou amb una quarta posició a la primera cursa d'Estoril. I encara en motor, victòria de Max Verstappen a la cursa sprint del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1. Passada per aigua, pugen al podi també els dos Ferraris de Hamilton i Leclerc. El líder Antonelli ha acabat quart a la general. Antonelli té ara 99 punts de marge respecte a Russell, que ha hagut d'abandonar. Aquesta tarda, classificació per la cursa llarga de demà. En waterpolo, victòria del Sabadell 29-10 contra el Lilla francès en el segon partit de la fase prèvia de la Champions femenina a la piscina de Can Llong. Amb aquest resultat, l'equip vallesà ha certificat el pas a la fase de grups de la màxima competició europea. Sentim la jugadora Martina Terrer.
9: També és bo, no?, valorar tots els objectius, classificar-nos per Champions. Era un objectiu, òbviament, que estàvem obligades, no?, a assolir, però bueno, s'havia de jugar i havíem d'estar, i jo crec que demà tenim, no?, un passet més per ficar-nos primeres de grup, i s'haurà de lluitar i intentarem, no?, que així sigui.
5: També s'ha classificat per la fase de grups de la Champions el Terrassa, que ha guanyat el Dong per 16-9. Demà s'enfrontarà a l'última jornada Sabadell i Terrassa en aquesta fase prèvia. També el vol ser a la Champions del Catalunya, que aquesta tarda, a partir de 6:45, jugarà contra l'Ethnikos, també de Grècia. Ahir va guanyar la piscina del Clifades grec per 8-21. I a l'Eurocup masculina de waterpolo, avui es disputen dos partits, a 6:45 el Buduig Nos Terrassa i a 6:00 el Posilipo Barcelona. I la selecció espanyola femenina d'hoquei patins, amb 7 jugadores catalanes, disputarà aquesta matinada, a partir de 1:00, la final del Mundial, que juga al Paraguai.
1: Trescat Info.

PSOE i PP engeguen la maquinària electoral amb grans actes de precampanya. Pedro Sánchez centra el seu discurs en la crisi de l'habitatge, mentre que Alberto Núñez Feijóo anuncia que si governa farà un canvi serè però contundent. Aquest cap de setmana Esquerra Republicana ha de resoldre qui serà el seu candidat a Madrid, mentre els comuns continuen convidant Gabriel Rufián a sumar-se al Front Ampli. Donald Trump anuncia un acord amb Putin per importar dièsel rus de manera immediata per rebaixar el preu d'aquest combustible al mercat estatunidenc. L'entesa amb el Kremlin implicarà aixecar algunes sancions a Moscou, una mesura que el president ucraïnès ha criticat durament. I a Ucraïna, un bombardeig rus contra la ciutat de Zaporíjia causa almenys 17 morts en un edifici residencial. És un capítol més de l'escalada bèl·lica de Moscou contra objectius civils ucraïnesos. Més de 1.000 detinguts a Nova Delhi després de la nova protesta massiva del moviment juvenil de les Paneroles contra la comissió electoral per beneficiar el partit al govern. Entre els detinguts hi ha els líders del moviment, a més d'alguns dels polítics més destacats de l'oposició al país asiàtic. La repressió policial a la capital índia ha provocat diversos ferits. Les noies d'entre 16 i 25 anys tenen més ideacions suïcides i fan més intents de suïcidi que els nois de la mateixa edat. Ho indica un estudi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Els experts reclamen que s'incorpori la perspectiva de gènere, tant en la recerca com en la pràctica clínica per rebaixar aquestes xifres. Mor als 93 anys l'advocat Joan Piqué Vidal, que als 80 va defensar l'expresident Jordi Pujol al cas Banca Catalana i després, el 2005, va

0: ser condemnat a 7 anys de presó per extorquir empresaris, juntament amb el jutge i exvocal del Consell General del Poder Judicial, Lluís Pasqual Estevill. Durant aquest cap de setmana llarg, els allotjaments turístics catalans tenen bons nivells d'ocupació. Van del 75 al 85% als establiments del Pirineu, als hotels de la demarcació de Tarragona i als càmpings, tant de la costa com de l'interior. A les cases rurals del Berguedà es fregarà el ple. Ovació a Kevin Bacon al Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, on recull el Gran Premi Honorífic del certamen. Bacon també presenta la pel·lícula Family Movie, que ha rodat amb la seva dona, Kira Sedgwick, i els seus dos fills. I Oques Grasses s'acomiada avui amb el darrer concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, després de tres cites multitudinàries. El concert comença a 8:45 del vespre i ICAT el transmetrà en directe amb un especial des de mitja hora abans. També es podrà seguir per TV3 i pel canal de YouTube de 3CAT.
1: Esports.
2: A 6:45 el Barça rep el Getafe en el retorn de la Lliga després de l'aturada per partits de seleccions. I a motor, Marc Márquez guanya la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia. També en motor, Albert Arenas es proclama campió del món de Superespot 600 al Mundial de Superbikes.
0: Avui tarda de dissabte assolellada, amb unes temperatures plàcides, un parell de graus més amunt, amb els valors més elevats al voltant dels 25-26 graus. A la nit tornarà a fer fresca amb inversió tèrmica.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 4, els informa Quim Codines. Bona tarda. PSOE i PP han posat en marxa aquest cap de setmana la maquinària electoral. Les dues formacions han fet actes multitudinaris i s'han rodejat dels seus principals actius. Pedro Sánchez, d'Andalusia, María Jesús Montero, ha posat la crisi de l'habitatge al centre del seu discurs i s'ha compromès que la política d'habitatge no tingui data de caducitat i, a més, ha demanat una majoria absoluta per tirar-ho endavant.
3: Cada generació tiene su lucha. La nuestra también será la vivienda. Y la vamos a ganar como se ganan todas las luchas, con la fuerza de la gente, con una mayoría amplia y progresista en el Parlamento y en el Gobierno de España, para llevar a ley lo que siente la gente y lo que quiere en relación con la política de vivienda.
0: Alberto Núñez Feijóo a Madrid, acompanyat dels principals barons de la formació, en cap moment s'ha referit a la crisi de l'habitatge, però sí que ha apel·lat al vot moderat, proposant un canvi si arriba al govern. Madrid, Alba Gil.
4: Feijóo torna a situar la corrupció del PSOE al centre de la diana i promet fer fora l'executiu de Pedro Sánchez. A la màfia, diu, per encetar una nova etapa.
5: Convoco a todos los españoles a un proyecto de reconstrucción nacional. Un proyecto que reúna las energías de toda la nación al servicio de todos los españoles. No propongo una simple alternancia, que quede claro. Propongo un cambio total, un cambio sereno, pero contundente.
4: El líder popular ha arrencat la precampanya a Madrid amb un acte acompanyat dels barons populars i de la plana major del partit, també dels expresidents Mariano Rajoy i José María Aznar. Davant de tots ells s'ha reivindicat com el president que Espanya necessita.
5: Yo no vengo de las saunas ni de las cloacas, yo vengo de la gestión, de presentar y cuadrar presupuestos, de sostener los servicios públicos, de dar la cara en los buenos momentos y sobre todo en los difíciles.
4: Cap paraula, però, sobre habitatge a la carpeta que ha precipitat l'avançament electoral. Sí que ho ha fet en canvi Isabel Díaz Ayuso, que ha tornat a sacsejar el fantasma del vot per correu.
6: Nosotros ganamos las elecciones otra vez. ¿Qué ocurrió entonces? ¿Cuánta gente pidió votar por correo en una fecha elegida a traición y no le llegó el voto o le llegó tarde? Todo el mundo conoce casos. ¿Cuántas denuncias ha habido por España? Estamos hablando de un líder que llegó a su partido con urnas de cartón.
4: Un vot per correu que, per cert, es pot demanar des d'aquesta mateixa setmana i fins al 19 de novembre.
0: D'altra banda, comença a haver-hi moviments entre el PSOE i el Front Ampli, que es reuniran demà per explorar l'opció de fer una llista única d'esquerres al Senat. També Esquerra i Bildu han acordat reeditar la coalició a la Cambra Alta. I pel que fa a casa nostra, l'atenció se centra en Gabriel Rufián. Aquest cap de setmana, Oriol Junqueras ha de decidir qui serà el candidat dels republicans a Madrid, mentre que des dels comuns insisteixen a demanar-li que s'assumi al Front Ampli. Avui ha sigut el portaveu de la formació i candidat de Barcelona en Comú a l'alcaldia de la capital catalana, Gerardo Pissarello, que ha animat a Rufián a fer el pas, tot i afegir que la decisió és seva i d'Esquerra.
7: En Gabriel Rufián ha estat una de les primeres persones en assenyalar l'urgència del moment en el que vivíem, que estava en una situació d'excepcionalitat, que no podem permetre que el PP i Vox arribin al govern. Per tant, nosaltres pensem que seria, diguem-ne, important que si Gabriel Rufián ho considera, s'impliqui en la construcció d'un front ampli.
0: I des d'Esquerra, la portaveu del partit al Parlament, Esther Capella, també s'ha referit a Gabriel Rufián com a candidat a les generals. Han estat declaracions a Ràdio 4.
8: Gabriel Rufián és un molt bon candidat d'Esquerra Republicana, té doncs, virtuts i defectes, com tots els candidats i candidates d'Esquerra Republicana. Per tant, doncs, té virtuts i també doncs, a vegades no ho fa del tot bé, com tots plegats, eh? És a dir, no som infal·libles.
0: Capella ha volgut destacar que després del 29N apujaran el preu per investir Pedro Sánchez.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat un acord amb Vladimir Putin perquè Rússia subministri combustible dièsel als Estats Units i al mercat global. En un missatge a les xarxes, Trump ha assegurat que Moscou alliberarà 300.000 tones de gasoil de manera immediata i 4 milions i mig de tones més en els pròxims mesos. D'aquesta manera, el president nord-americà espera rebaixar el preu del dièsel de cara a les eleccions de mig mandat. Alhora, però, aquest acord és una victòria per Putin, que veu com els Estats Units li aixeca sancions sense haver de fer concessions a Ucraïna. Anem cap a Moscou, ens explica la Cristina Solies.
9: Per a Putin és una jugada més política que econòmica. De fet, els analistes no veuen clar que el Kremlin pugui exportar aquestes quantitats de gasoil perquè els atacs ucraïnesos contra les seves refineries fa mesos que provoquen escassetat de combustible. Però el que sí que aconsegueix el president rus és el que buscava des que Trump va tornar a la Casa Blanca, és a dir, reprendre els negocis amb els Estats Units sense haver d'arribar abans a un acord de pau a Ucraïna. Una cooperació que, segons l'assessor presidencial rus Yuri Ushakov, pot anar més enllà.
10: Els dirigents de tots dos països van debatre detalladament els preparatius de grans iniciatives econòmiques, incloent-hi possibles subministraments de productes petrolífers russos als mercats nord-americà i mundial.
9: A més, Putin permet a Trump penjar-se una medalla quan més ho necessita i alhora presenta Zelensky com el culpable de l'augment dels preus mundials del dièsel. D'aquesta manera, cada cop que Ucraïna ataqui les seves instal·lacions petrolieres, com ha passat aquesta matí, Rússia pot acusar-los d'anar en contra dels interessos dels Estats Units.
0: Per la seva banda, Volodymyr Zelensky ha criticat durament, durament l'anunci. El president ucraïnès s'ha mostrat molt molest i considera que l'acord és un regal per Putin, que el premia econòmicament sense que hi hagi hagut una contrapartida en la guerra d'Ucraïna.
11: Això significa més diners per la guerra, més diners per seguir fent-nos patir. Això només beneficia a Putin i li dona la possibilitat de seguir combatent amb més intensitat.
1: Trescat Info.
0: En aquesta matèria, els experts pronostiquen que aquest anunci que han fet els polítics a Rússia i Ucraïna amb els dels Estats Units no farà que el dièsel s'abarateixi gaire. Maria López, catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili.
12: Les baixades de preus s'esperen de molt curt termini i d'un abast bastant limitat. No s'esperen baixades de més de 30 cèntims per litre.
0: I encara a Ucraïna, un bombardeig rus contra un edifici residencial a la ciutat de Zaporíjia ha provocat la mort d'almenys 17 persones, entre els quals 3 menors. El president Volodymyr Zelensky ha informat que hi ha almenys 16 persones ferides per l'atac i es busquen supervivents sota la runa. És un capítol més de l'escalada bèl·lica de Moscou contra objectius civils ucraïnesos, tot just després que Washington anunciés un acord sobre el dièsel molt beneficiós per les finances russes. Alhora, Rússia continua avançant a poc la línia del front. El Ministeri de Defensa rus ha anunciat la conquesta de dues poblacions a la regió de Kharkiv, al nord-est del país. També ha informat de la mort de 4 ciutadans russos en un atac ucraïnès al territori ocupat de Lugansk. El ministre d'Energia ucraïnès ha informat que bona part de la capital i la rodalia de Kiev s'ha quedat sense electricitat després d'un atac rus. També preocupa la situació a la central nuclear de Zaporíjia, la més gran d'Europa, on fa temps que tenen dificultats per abastir-se de dièsel necessari per refredar els generadors de reserva. Es tem que si no arriba el combustible hi pugui haver un accident nuclear.
1: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: A l'Índia, la policia ha detingut més d'un miler de manifestants i el fundador del moviment juvenil de les Paneroles durant una manifestació massiva a la capital, Nova Delhi, frustrada per l'ampli desplegament de les forces de seguretat.

0: Milers de policies i personal paramilitar han ocupat grans parts de la ciutat per contenir aquesta protesta. Desenes d'estacions de metro i els mercats s'han hagut de tancar per la participació de milers de manifestants que exigeixen la dimissió del cap de la Comissió Electoral de l'Índia. La protesta considera que el cap de la Comissió Electoral, Gyanesh Kumar, va fer una revisió de les llistes de votants que, segons els manifestants, beneficia desproporcionadament al partit del primer ministre, Narendra Modi. Diversos manifestants han expressat el seu desig de continuar la concentració malgrat la repressió policial.
1: Som aquí per protestar. Continuarem la nostra protesta fins a aconseguir justícia. El comissionat electoral en cap ha de dimitir i Amit Shah també. Avui tots els partits, inclosos el PDP, la Conferència Nacional i el Congrés, s'han unit per fer un acte de protesta.
0: El moviment del Partit Popular de les Paneroles va començar a les xarxes socials el maig passat per canalitzar les queixes contra l'atur, la corrupció i les irregularitats en els exàmens oficials.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les noies d'entre 16 i 25 anys tenen més ideacions suïcides i fan més intents de suïcidi que els nois de la mateixa edat. Un estudi liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu xifra en un 40% les noies que han tingut pensaments suïcides davant del 25% dels nois. I un 17% de les noies ha intentat suïcidar-se alguna vegada, gairebé el triple que els nois. L'estudi, a més, alerta que els biaixos de gènere continuen condicionant la recerca, el diagnòstic i l'atenció en la salut mental. Ens ho explica amb més detall la Marta Sánchez.
3: Les dades coincideixen amb altres estudis recents que alerten d'un augment dels problemes de salut mental entre les noies adolescents, especialment des de la pandèmia. Elles reben el doble de diagnòstics nous de depressió i ansietat que els nois i gairebé 9 vegades més diagnòstics de trastorns de la conducta alimentària. Per millorar l'atenció, la psiquiatra investigadora del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Judit Usall, reclama en declaracions a 3CAT Info incorporar sistemàticament la perspectiva de gènere i sexe tant en la recerca com en la pràctica clínica.
4: Que tot i que sí que les dones es pense que el tema hormonal sexual, les hormones sexuals són importants, no s'estudien prou, perquè en salut mental no s'ha estudiat ni tampoc quan s'estudien els fàrmacs que s'han de comercialitzar, com al llarg del cicle menstrual potser la dona necessita dosis diferents o té efectes secundaris diferents i tampoc s'estudia prou el tema de la menopausa.
3: Reconeix que s'està avançant, però lentament, i explica que encara queda camí per recórrer.
4: Amb el disseny de l'estudi ha d'haver persones que siguin expertes en sexe o gènere o, si no ho són, que hagin fet una bona revisió sobre el tema. Això també fa que en els equips d'investigació hi hagi d'haver homes i dones, perquè hi ha d'haver les dues visions. I després, evidentment, un dels temes més importants és desagregar totes les dades per sexe. Encara hi ha alguns casos en què no es diu quantes dones i quants homes hi havia.
3: A la Cristina li han calgut gairebé 300 ingressos hospitalaris, desenes d'intents de suïcidis i 10 anys de visites mèdiques per obtenir un diagnòstic. L'any 2016, amb només 16 anys, es va intentar suïcidar per primera vegada i lamenta que li va costar molt que metges i família entenguessin la gravetat del que li passava.
5: Al principi no se sabia com ajudar-me. Luego sí que se puso en marcha un programa para mí o lo que sea, bueno, como quieras, no sé qué nombre ponerle, pero que sobre todo fue al principio que era muy recurrente que yo fuera a urgencias con autolesiones y con intentos autolíticos porque no se me podía ayudar, se me enviaba a casa, como te he dicho, con una pastillita.
3: Reaccions que es podrien explicar pels estereotips de gènere que poden influir en com s'interpreta el malestar i en la manera com s'escolta les noies que demanen ajuda.
4: Potser sí que és per cridar l'atenció, però sí, per cridar l'atenció perquè se l'ajudi. O sigui, jo crec que és molt important que cridar l'atenció és una demanda d'ajuda. I és veritat que moltes vegades no s'ha vist així. I això sí que té a veure amb els estereotips i amb el viatge de sexe.
5: Entiendo muy bien por qué no se me escuchó. Creían que lo exageraba más de lo que era. Ellos minimizaban mis problemas. He vivido incomprendida. Ni mis pares m'entendien.
3: Per superar situacions com aquesta, moltes dones troben suport en els grups d'ajuda mútua. La Macarena va transformar els seus problemes de salut mental en una eina d'ajuda a altres dones. Setmanalment guia trobades al Parc Sanitari Sant Joan de Déu, on les dones que hi participen poden compartir el que han viscut i trobar suport en les experiències de les altres.
6: Lo que encontramos en los grupos es poder reconocer, poder poner palabras, poder expresar. A veces hay cosas que no puedes expresar con palabras, entonces las expresamos con dibujos, las expresamos con herramientas artísticas que a veces pueden poner palabras donde el dolor no se puede explicar de otra manera.
3: Avui es commemora el Dia Mundial de la Salut Mental.
0: Passen 2 minuts d'un quart de 5 de la tarda.
2: El temps.
0: Enric Agut.
7: Tarda, dissabte, tranquil·la, assolellada, plàcida, amb una temperatura que és una mica més alta, ha pujat un parell de graus, a força indrets, les xifres més elevades han arribat als 25 o 26. Per exemple, 26 al Montmell, a Cabrils, Vallirana 25, Barcelona 25, també l'Empordà, Cabanes 25 o Tarragona 24 graus. El Prat de Llobregat 24 i també el Dover. Tarda tranquil·la, amb una tramuntana molt moderada i situada al voltant del Cap de Creus. La nit tornarà a ser fresca o freda, amb una mica d'inversió tèrmica. Sí que pot pujar una mica la temperatura en general, però igualment tindrem aquestes xifres de, en algunes zones del Pirineu, amb fondalades inferiors als 5 graus. Demà diumenge el cel anirà quedant mitjà nuvolat amb el pas de les hores, però el temps aguantarà i la temperatura serà semblant. A tot estirar alguna gota cap a la Vall d'Aran. 3CAT Info.
8: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
9: Segur que no n'hi ha per tant.
2: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya.
10: 3CAT Info.
0: La Guàrdia Civil d'Eivissa ha aconseguit alliberar 25 dones obligades a prostituir-se. En l'operació policial han detingut 4 persones acusades d'explotació sexual, tràfic de drogues i blanqueig de capitals. Les víctimes són noies veneçolanes d'entre 18 i 25 anys d'entorns vulnerables. Els membres d'aquesta organització criminal les enganyaven i els feien creure que havien adquirit un deute. Ho explica el portaveu de la Guàrdia Civil, Gonzalo López.
11: Eren atraídas a España por medio de falsas ofertas de trabajo para trabajar en la hostelería o en la manicura. Una vez que llegaban a España, los miembros de este grupo criminal les retiraban el dinero y así como sus pertenencias y les decían que habían contraído una deuda de 5.000 euros y que tenían que pagarla prestando servicios sexuales.
0: Les dones estaven permanentment controlades i havien d'estar sempre disponibles per als serveis sexuals. En la mateixa operació, els agents van intervenir prop de 120.000 euros en efectiu i diversos tipus de droga. Bons nivells d'ocupació durant aquest cap de setmana llarg als allotjaments turístics catalans, tant als hotels com a les cases rurals i als càmpings de la costa i de l'interior. Molta gent aprofita el bon temps i les nombroses activitats d'aquests dies vinculades a la celebració de les Jornades Europees de Patrimoni per moure's pel país. Els allotjaments de l'Alt Pirineu preveuen una ocupació al voltant del 75%, una xifra que arriba al 85% a les cases rurals, segons el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. També el Berguedà s'omple de visitants aquests dies i frega el ple a les cases rurals. Oriol Baños és el president de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà.
12: El que tenim d'ocupació és un 93%. Normalment la tardor, els caps de setmana, i a més amb un dia de més de cap de setmana, la gent li agrada molt venir.
0: També tenen bons nivells d'ocupació els establiments de la demarcació de Tarragona, on la temporada turística s'allarga fins a Tots Sants. Xavier Guardià és el portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona.
13: El setembre i octubre estan al 70%, més o menys, l'ocupació. Mitja, 60-70%, doncs segurament ens podem posar el 70 o 80 aquest cap de setmana llarg perquè la gent, evidentment, l'utilitza per sortir.
0: Els càmpings també estan força plens, com explica Miquel Gotanegra, president de la Federació Catalana dels Càmpings.
14: El pont haurà millorat l'ocupació, però nosaltres aquest mes d'octubre, ara ja és una tendència d'uns anys, països com Alemanya o Suïssa fan vacances de tardor i aquest és un client molt interessant per nosaltres i fa que els càmpings puguin tenir una bona ocupació.
0: Gotanegra calcula que aquests establiments poden arribar al 85% d'ocupació.
10: 3CAT Info.
0: Mor als 93 anys l'advocat Joan Piqué Vidal, que va defensar l'expresident Jordi Pujol en el cas Banca Catalana, que no va arribar a anar a judici. Posteriorment, Piqué Vidal va ser condemnat a 7 anys de presó l'any 2005 per extorquir empresaris al costat del llavors jutge Lluís Pasqual Estavill. Els exigien altes sumes de diners per evitar que anessin a la presó. Estavill va ser designat membre del Consell General del Poder Judicial, proposat per Convergència i Unió. La sentència va atribuir a Piqué Vidal i a Estavill diversos delictes de prevaricació, suborn, detenció il·legal i amenaces condicionals que s'haurien comès en la primera meitat dels anys 90. Joan Piqué Vidal va morir aquest dimecres 7 d'octubre a Castelldefels, al Baix Llobregat, i avui s'ha fet el funeral.
10: 3cat info.

I obrim plana cultural. El públic del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges ovaciona Kevin Bacon, que ha vingut a recollir un gran premi honorífic juntament amb la seva dona, Keira Sedgwick. Amb ella i els seus dos fills han rodat Family Movie, la

0: perquè els personatges no som nosaltres, però hi ha moltes coses nostres, extretes de converses prèvies. No específicament sobre els personatges, però sí sobre la nostra dinàmica familiar.
1: Bacon ha vingut acompanyat de la seva dona, Kira Sedgwick, molt coneguda per la sèrie The Closer, que codirigeix i coprotagonitza la pel·lícula amb ell. Al seu costat, el seu fill Trent, que també apareix al film en un paper important i que és l'autor de la banda sonora. L'única que ha faltat a Sitges és la filla Sosie Bacon, que es va fer famosa amb el film de terror Smile, però que no ha pogut venir.
2: Teníem moltes ganes de rodar la pel·lícula i no ens podíem creure que els nens diguessin que sí. És veritat, estava nerviosa quan els vaig preguntar perquè no volia imposar-los res. De fet, no volia emprenyar, però van dir, clar que sí, serà divertit. Al final sí, va ser una gran excusa per estar tots junts.
0: I ara l'estem promocionant junts, que també és divertit.
1: És una pel·lícula divertida i plena de picades d'ullet a clàssics del gènere.
3: When you go to a festival that has a pedigree of genre...
0: Quan vas a un festival amb aquest pedigrí en el cinema de gènere, i sobretot en el de terror, i portes una pel·lícula com aquesta, està molt bé, perquè és un film molt respectuós i transmet molt pel gènere. Espero que el públic ho sàpiga apreciar.
1: Family Movie està previst que s'estreni l'any vinent.
4: 3Cat Info.
5: Passa el temps i tot serveix. Molt bona nit, Catalunya!
6: Poques gràcies, s'acomiada avui amb l'últim concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Tots els qui no hi pugueu ser tindreu l'oportunitat de seguir-lo per ICAT. El concert és a 8:45 del vespre i la programació especial d'ICAT ja començarà a partir de les 8. TV3 i el canal de YouTube de 3CAT també el retransmetran en directe en un dia que passarà la història de la música d'aquest país. Ara passen 5 minuts, bueno, pràcticament falten 5 minuts per arribar a 4:45 de la tarda.
4: Esports.
6: Actualitat esportiva amb Alfons Gorina. Bona tarda, Alfons.
7: Bona tarda. El partit entre el Rayo Vallecano i l'Atlètic Club l'han hagut de suspendre per llançaments massius d'objectes a la gespa. L'afició ha fet aquesta acció per protestar contra la gestió del president Martín Presa. En un primer moment, el partit s'ha suspès molts minuts i quan s'ha reanudat, un altre llançament d'objectes ha fet suspendre el partit, també per recomanació de la policia.
4: 3CAT Info.
7: També d'última hora, la Federació Portuguesa ha suspès a Cristiano Ronaldo després que el davanter abandonés la concentració portuguesa per desavinences amb el seleccionador Jorge Jesús. I el Barça rep aquesta tarda el Getafe al Camp Nou a 6:45 en el retorn de l'equip a la Lliga després de l'aturada de seleccions. La gran novetat és Joan Garcia, que ha rebut l'alta mèdica mentre que Rafinha és baixa. El brasiler no s'ha recuperat de l'edema muscular que es va fer en el partit amistós del Brasil fa 11 dies a Austràlia. Rafinha descansarà avui i també dimarts a la Champions al camp del Galatasaray. Aquest matí ha parlat Joan Laporta en un acte d'homenatge a Sitges. El president blaugrana ha carregat contra el Real Madrid, a qui acusa d'anar contra tot i contra tothom.
8: Tu vas a les institucions, vas a UEFA, vas a l'Euroliga i estan en contra de tot. Estan en contra de tot i de tots. I esto, pues, dice mucho de una actitud de un club que está perdiendo prestigio y reconocimiento y credibilidad a nivel nacional, estatal y internacional.
7: El Barça-Getafe és a 6:45. Una hora abans, podeu sentir a la TDT de Catalunya Ràdio. Si els blaugranes guanyen, sumaran la 8a victòria consecutiva en 8 jornades.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: També avui juga el Real Madrid, que rep el Villarreal a les 9 al Santiago Bernabéu i en directe pel Tot Gira de Catalunya Ràdio. Els blancs ara mateix són quarts a la Lliga a 6 punts del Barça. I ara mateix en joc tenim dos partits, una primera divisió, l'Alavés Atlètic de Madrid. Ara mateix estem al minut 13 de la primera part, encara amb empat a 0. I a la segona divisió està jugant el Sabadell, que està jugant al camp del Celta, i ara mateix li havien xiulat un penal a favor, però el VAR l'ha rectificat i finalment no hi ha penal. Per tant, minut 13 també de la primera part en aquest Ceuta-Sabadell i encara amb empat a 0.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: Marc Márquez se situa per

0: Primera vegada líder en solitari del Mundial de MotoGP després de guanyar contra pronòstic a la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia. El pilot de Cervera ara té 4 punts d'avantatge respecte a Jorge Martín, que ha acabat quart, i Ogura i Dijan Antonio, que han completat el podi. Sentim Marc Márquez a DAZN.
1: El primer gran objetivo, que era la clasificación, lo hemos cumplido muy bien. El segundo, que era la sprint, perder los menos puntos posibles, lo hemos cumplido más que bien. Y mañana es seguir con la misma mentalidad, perder los menos puntos posibles y salir de aquí vivo para el campeonato.
0: El fins ara líder del Mundial, Jorge Martín, primer ha tingut problemes de pressió als pneumàtics i després ha comès una errada quan rodava segon, mentre que Marco Bezzecchi i Raúl Fernández, que sortia des de la pole, han caigut al primer revolt. Demà a les 9 es disputarà la cursa llarga i, com sempre, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i 3CAT. Marc Márquez, com avui, sortirà des de la segona línia de graella. Per cert, encara en motociclisme, el Mundial de Superbikes, Albert Arenas s'ha proclamat campió del món de Supersport 600. El de Girona n'ha fet prou amb una quarta posició a la primera cursa d'Estoril.
2: 3CAT Info.
0: I encara en motor, victòria de Max Verstappen a la cursa sprint del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1 passada per aigua. Pugen al podi també els dos Ferraris de Hamilton i Leclerc. El líder Antonelli ha acabat quart. A la general, Antonelli té ara 99 punts, més que George Russell, que ha hagut d'abandonar. Aquesta tarda, classificació per a la cursa llarga de demà. I en waterpolo, victòria del Sabadell per 29-10 contra el Lille francès en el segon partit de la fase prèvia de la Champions femenina a la piscina de Calllong.
2: 3CAT Info.

0: Bona tarda, són 4:45. A aquesta hora estem destacant que PSOE i PP engeguen la maquinària electoral amb grans actes de precampanya. Pedro Sánchez centra el seu discurs en la crisi de l'habitatge, mentre que Alberto Núñez Feijó anuncia que si governa farà un canvi serè però contundent. Aquest cap de setmana Esquerra Republicana ha de resoldre qui serà el seu candidat a Madrid, mentre que els comuns conviden a Gabriel Rufián a sumar-se al Front Ampli. Donald Trump anuncia un acord amb Putin per importar dièsel rus de manera immediata per rebaixar el preu d'aquest combustible al mercat estatunidenc. L'entesa amb el Kremlin implicarà aixecar algunes sancions a Moscou, una mesura que el president ucraïnès ha criticat durament. I a Ucraïna, un bombardeig rus contra la ciutat de Zaporíjia causa almenys 15 morts en un edifici residencial. És un capítol més de l'escalada bèl·lica de Moscou contra objectius civils a Ucraïna. Des d'ara i fins les 5, anirem fins a Reus, al Baix Camp, on s'ha tirat endavant una teràpia amb gossos per atendre fills i filles de dones que han estat víctimes de violència masclista. Després d'un programa pilot que ha tingut molt bona acollida, s'engega la segona edició de la iniciativa batejada com a Tarda Peluda. I ens quedarem encara a Reus, on el taller Avall Patrimoni Viu ha restaurat les gigantilles de Segòvia, uns gegants que podrien ser els més antics de l'estat espanyol. I dels titulars esportius, què podem destacar, Alfons?
1: Doncs que 6:45 el Barça rep el Getafe en el retorn a la Lliga després de l'aturada de partits per seleccions. El Madrid també rep, en aquest cas, el Villarreal al Bernabéu a partir de 9:00. Ara mateix, en joc, 2 partits d'interès, l'Alavés Atlètic de Madrid a la primera part, 17:00, empat a 0, i a la segona divisió, el Ceuta Sabadell també empat a 0 al 17:00 de la primera part. I acabem dient que Marc Márquez guanya la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia.
0: Pel que fa al temps, avui tindrem una tarda de dissabte assolellada i plàcida. La temperatura serà un parell de graus més alta i els valors més elevats rondaran al voltant dels 25-26 graus. A la nit, però, tornarà a refrescar. Dos quarts i 5:02.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: PSOE i PP han posat en marxa aquest cap de setmana la maquinària electoral. Les dues formacions han fet actes multitudinaris i s'han rodejat dels seus principals actius. Pedro Sánchez

0: d'Andalusia, amb Maria Jesús Montero, ha posat la crisi de l'habitatge al centre del seu discurs i s'ha compromès que la política d'habitatge no tingui data de caducitat i ha demanat una majoria absoluta per tirar-ho endavant.
1: Cada generació tiene su lucha. La nuestra también será la vivienda. Y la vamos a ganar como se ganan todas las luchas, con la fuerza de la gente, con una mayoría amplia y progresista en el Parlamento y en el Gobierno de España, para llevar a ley lo que siente la gente y lo que quiere en relación con la política de vivienda.
0: D'altra banda, Alberto Núñez Feijóo a Madrid, acompanyat dels principals barons de la formació, en cap moment s'ha referit a la crisi de l'habitatge, però sí que ha apel·lat al vot moderat proposant un canvi si arriba al govern. Anem cap a Madrid, Alba Gil.
2: Feijóo torna a situar la corrupció del PSOE al centre de la diana i promet fer fora l'executiu de Pedro Sánchez. A la màfia, diu, per encetar una nova etapa.
3: Convoco a todos los españoles a un proyecto de reconstrucción nacional. Un proyecto que reúna las energías de toda la nación al servicio de todos los españoles. No propongo una simple alternancia, que quede claro. Propongo un cambio total, un cambio sereno, pero contundente.
2: El líder popular ha arrencat la precampanya a Madrid amb un acte acompanyat dels barons populars i de la plana major del partit, també dels expresidents Mariano Rajoy i José María Aznar. Davant de tots ells s'ha reivindicat com el president que Espanya necessita.
3: Yo no vengo de las saunas ni de las cloacas, yo vengo de la gestión, de presentar y cuadrar presupuestos, de sostener los servicios públicos, de dar la cara en los buenos momentos y sobre todo en los difíciles.
2: Cap paraula, però, sobre habitatge a la carpeta que ha precipitat l'avançament electoral. Sí que ho ha fet en canvi Isabel Díaz Ayuso, que ha tornat a sacsejar el fantasma del vot per correu.
4: Nosotros ganamos las elecciones otra vez. ¿Qué ocurrió entonces? ¿Cuánta gente pidió votar por correo en una fecha elegida a traición y no le llegó el voto o le llegó tarde? Todo el mundo conoce casos. ¿Cuántas denuncias ha habido por España? Estamos hablando de un líder que llegó a su partido con urnas de cartón.
2: Un vot per correu que, per cert, es pot demanar des d'aquesta mateixa setmana i fins al 19 de novembre.
0: D'altra banda, comença a haver-hi moviments entre el PSOE i el Front Ampli, que es reuniran demà per explorar l'opció de fer una única llista d'esquerres al Senat. També Esquerra i Bildu han acordat reeditar la coalició a la Cambra Alta. I pel que fa a casa nostra, l'atenció se centra en Gabriel Rufián. Aquest cap de setmana, Oriol Junqueras ha de decidir qui serà el candidat dels republicans a Madrid, mentre que des dels comuns insisteixen a demanar-li que s'assumi al Front Ampli. Avui ha sigut el portaveu de la formació i candidat de Barcelona en Comú a l'alcaldia de la capital catalana, Gerardo Pisarello, qui ha animat a Rufián a fer el pas, tot i afegir que la seva decisió només la pot decidir ell i Esquerra.
5: En Gabriel Rufián ha estat una de les primeres persones en assenyalar la urgència del moment en el que vivíem, que estava en una situació d'excepcionalitat, que no podem permetre que el PP i Vox arribin al govern. Per tant, nosaltres pensem que seria, diguem-ne, important que si Gabriel Rufián ho considera, s'impliqui en la construcció d'un front ampli.
0: I des d'Esquerra, la portaveu del partit al Parlament, Esther Capella, també s'ha referit a Gabriel Rufián com a candidat a les generals. Han sigut declaracions a Ràdio 4.
6: Gabriel Rufián és un molt bon candidat d'Esquerra Republicana, té doncs, virtuts i defectes com tots els candidats i candidates d'Esquerra Republicana. Per tant, doncs, té virtuts i també doncs, a vegades no ho fa del tot bé, com tots plegats, eh? És a dir, no som infal·libles.
0: Capella ha volgut destacar que després del 29 de novembre apujaran el preu per investir Pedro Sánchez.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat un acord amb Vladimir Putin perquè Rússia subministri combustible dièsel als Estats Units i al mercat global. En un missatge a les xarxes, Trump ha assegurat que Moscou alliberarà 300.000 tones de gasoil de manera immediata i 4 milions i mig de tones més en els pròxims mesos. D'aquesta manera, el president nord-americà espera rebaixar el preu del dièsel de cara a les eleccions de mig mandat. Alhora, però, aquest acord és una victòria per Putin, que veu com els Estats Units li aixeca sancions sense haver de fer concessions a Ucraïna. Moscou, Cristina Solias.
8: Per a Putin és una jugada més política que econòmica. De fet, els analistes no veuen clar que el Kremlin pugui exportar aquestes grans quantitats de gasoil perquè els atacs ucraïnesos contra les seves refineries fa mesos que provoquen escassetat de combustible, però el que sí que aconsegueix el president rus és el que buscava des que Trump va tornar a la Casa Blanca, és a dir, reprendre els negocis amb els Estats Units sense haver d'arribar abans a un acord de pau a Ucraïna. Una cooperació que, segons l'assessor presidencial rus Yuri Ushakov, pot anar més enllà.

0: Dirigents de tots dos països van debatre detalladament els preparatius de grans iniciatives econòmiques, incloent-hi possibles subministraments de productes petrolífers russos als mercats nord-americà i mundial.
1: A més, Putin permet a Trump penjar-se una medalla quan més ho necessita i alhora presenta Zelensky com el culpable de l'augment dels preus mundials del dièsel. D'aquesta manera, cada cop que Ucraïna ataqui les seves instal·lacions petrolieres, com ha passat aquesta matinada, Rússia pot acusar-los d'anar en contra dels interessos dels Estats Units.
2: Per la seva banda, Zelensky ha criticat durament l'anunci. El president ucraïnès s'ha mostrat molt molest i considera que l'acord és un regal per a Putin, que el premia econòmicament sense que hi hagi hagut una contrapartida en la guerra d'Ucraïna.
3: Això significa més diners per la guerra, més diners per seguir fent-nos patir. Això només beneficia a Putin i li dona la possibilitat de seguir combatent amb més intensitat.
4: 3CAT
5: Info.
2: No ens movem d'Ucraïna, allà un bombardeig rus contra un edifici residencial a la ciutat de Zaporíjia ha provocat la mort d'almenys 17 persones, entre els quals 3 menors. El president Zelensky ha informat que hi ha almenys 16 persones ferides per l'atac i es busquen supervivents sota la runa. És un capítol més de l'escalada bèl·lica de Moscou contra objectius civils ucraïnesos, tot just després que Washington, com hem dit, anunciés un acord sobre el dièsel molt beneficiós per les finances russes. Alhora, Rússia continua avançant a poc la línia del front. El Ministeri de Defensa rus ha anunciat la conquesta de dues poblacions a la regió de Kharkiv, al nord-est del país. També ha informat de la mort de 4 ciutadans russos en un atac ucraïnès al territori ocupat de Lugansk. El ministre d'Energia ucraïnès ha informat que bona part de la capital i la rodalia de Kiev s'han quedat sense electricitat després d'un atac rus. També preocupa la situació a la central nuclear de Zaporíjia, la més gran d'Europa, on fa temps que tenen dificultats per abastir-se de dièsel, que és necessari per refredar els generadors de reserva. Es tem que si no arriba el combustible hi pugui haver un accident nuclear.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Oficialment avui fa un any de l'alto al foc a la franja de Gaza, però les xifres revelen que la violència hi continua. Una mostra, només un de cada 10 dies hi ha hagut una autèntica treva sense atacs israelians. L'informe del nostre corresponsal a Jerusalem, Jordi Brascó, mostra les xifres dramàtiques de la treva. Anem cap allà, on ens explica en Jordi Brascó.
6: Moltes organitzacions humanitàries asseguren que el que regeix Gaza no se li pot dir alto al foc. Les xifres del primer any dibuixen una realitat molt allunyada a la d'un cessament d'hostilitats.
7: 36.
6: Són els dies en què Israel no ha fet ni un sol atac sobre Gaza. 36 de 365, és a dir, només en un dia de cada 10. En la resta, l'agència de notícies palestina Wafa ha registrat com a mínim un atac.
7: 1.471.
6: És el nombre de gazians que han mort durant el teòric alto al foc. Això suposa una mitjana de 4 morts al dia. La xifra de ferits puja fins als 5.189, segons el recompte diari que fa el Ministeri de Sanitat de Gaza.
7: 7.
6: Són els soldats israelians que han mort a la franja durant el mateix període. Una xifra, però, que cal desgranar perquè 3 d'aquests soldats han mort recentment en accidents per foc amic.
7: 63%.
6: És el percentatge de territori de la franja que controla l'exèrcit israelià, segons informa el mateix exèrcit. Suposa un increment d'un 10% respecte al que es va establir fa un any, quan es va dibuixar la línia groga que dividia la franja en dues meitats.
7: 1.300.000.
6: Les Nacions Unides calculen que és el nombre de gazians que tenen inseguretat alimentària aguda. Això significa que tot aquest volum enorme de gent no té accés a aliments innocus i nutritius suficients i que aquesta incapacitat posa la seva vida en risc.
7: 170.000.
6: És el nombre de famílies que encara viuen en tendes o directament al ras, segons un informe del Consell Noruec per als Refugiats. La xifra equival a pràcticament 1 milió de persones.
7: 1,5%.
6: És el percentatge de runa que s'ha aconseguit retirar dels 68 milions de tones que hi havia a la franja quan l'alto el foc va entrar en vigor, segons Nacions Unides. De la reconstrucció promesa en l'acord de pau i venuda amb tota la pompa, de moment ni rastre.
7: 1.099.
6: Són els dies que els periodistes internacionals portem sense poder entrar lliurement a la franja de Gaza. Per això, totes les xifres recollides en aquesta crònica incorporen la font, perquè no les podem comprovar pel nostre compte.
2: El president palestí Mahmoud Abbas ha posposat per al setembre del 2027 les eleccions que s'havien de celebrar el mes que ve. La raó, ha dit, és la situació precària als territoris palestins arran de la guerra de Gaza. Els comicis seran presidencials i legislatius.
5: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
2: Donald Trump ha carregat de matinada contra el comitè del Premi Nobel de la Pau. El president dels Estats Units s'ha mostrat descontent amb el fet que s'hagi reconegut la magistrada pels drets humans, Navi Pillay, amb el guardó en comptes de donar-li a ell. Trump ha titllat la decisió de vergonyosa i indignant i considera que el Nobel de la Pau ha quedat desacreditat per sempre. I've never heard of
4: the person. No sé qui és aquesta persona. Conec amb molta gent, però no havia sentit a parlar d'ella. Però tot i així, felicitats. El Premi Nobel de la Pau ha quedat desacreditat per sempre per un grup d'ideòlegs radicals i contraris a la democràcia i enemics de la civilització. Tenint en compte el meu historial de pau, un historial que no ha assolit ningú, demostra com de corromput està el Nobel de la Pau.
2: Les declaracions arriben poques hores després que els Estats Units hagin anunciat noves sancions contra el Tribunal Penal Internacional, del qual Navi Pillay en va formar part.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Panamà continua avalant els danys del fort terratrèmol de magnitud 7,7 que ahir va sacsejar el país i ja se n'han detectat un centenar de rèpliques. De moment, els primers balanços oficials no han notificat víctimes mortals, però sí diverses persones ferides lleus. L'alerta de tsunami activada inicialment al Pacífic ja s'ha retirat i de moment el sisme ha provocat danys en edificis, carreteres i infraestructures bàsiques. El terratrèmol va causar desperfectes en hotels, esglésies, comerços i edificis públics, especialment a les províncies de l'interior. José Raúl Molino, president del país, ha fet una crida a la població perquè mantingui la calma.
8: El desastre que estamos enfrentando es grande a nivel nacional, en algunos lugares más que otros, pero lo más importante aquí es preservar la calma, por favor. De aquí a mañana pues no, llenaremos de más recursos, más cosas que están pidiendo, agua, cosas para niños.
2: Tot i que s'han detectat desperfectes menors en algunes instal·lacions, el canal de Panamà manté el trànsit marítim amb normalitat. El govern panameny manté activats els protocols d'emergència i demana a la població que segueixi les indicacions de protecció civil. Ara mateix són 4:45 de la tarda, obrim l'àrea de servei.
5: El temps.
2: Amb l'Enric Agut.
9: Tarda dissabte tranquil·la, plàcida, assolellada, amb el cel serè, ben diferent a la situació del passat cap de setmana amb aquelles pluges que van ser extraordinàries, històriques, molt intenses, torrencials a comarques de Barcelona i de Girona. Un temps ben plàcid, tarda de cel serè, i per aprofitar-la hi ha una temperatura que puja una mica respecte a la d'ahir. Avui alguna xifra ja han arribat als 25 o 26 graus, per exemple, al Montvell, Cabrils, Vallirana, Barcelona o també Sant Pere de Ribes. La tramuntana moderada al voltant del Cap de Creus i la nit tornarà a ser fresca o freda, tot i que puja un palet la temperatura i amb inversió tèrmica en àrees de muntanya. Demà diumenge el cel quedarà mitja nuvolat amb el pas de les hores, però el temps aguantarà amb alguna gota a la cara nord del Pirineu i la temperatura serà semblant a la d'avui.
5: 3CAT Info.
10: Més nits tropicals, més sequeres, més nits tòrrides, més inundacions, més morts climàtiques, més nits roents.
11: Tot Catalunya està que crema.
12: Per primer cop, una generació humana és testimoni d'un canvi de clima.
10: Cada estiu fa més calor que l'anterior.
13: Si no fem els deures, podem tenir temperatures de 4 i 5 graus per sobre de l'actualitat.
10: Com ens hi adaptarem? 30 minuts, morts de calor. A TV3 i a la plataforma 3CAT, diumenge a la nit.
5: 3CAT Info.
2: Reus aposta per la teràpia amb gossos per atendre fills i filles de dones que han estat víctimes de violència masclista. Després d'un programa pilot que ha tingut molt bona acollida, s'engega la segona edició de la iniciativa batejada com a Tarda Peluda, en què es treballa el benestar dels nens a través dels gossos. Ens en parla la Clara Chavarría Domingo.
14: Tinc 11 anys i m'ha agradat molt participar al projecte de la Tarda Peluda.
15: Aquesta és una de les nenes que va participar a la Tarda Peluda, una iniciativa de l'Ajuntament de Reus que es va posar en marxa l'any passat. Una vintena de nens i nenes van acudir a una sessió setmanal durant tot el curs en què dues gosses, l'Ura i la Cora, eren les protagonistes. La intervenció pretenia afavorir el benestar emocional i desenvolupar les habilitats socials d'aquests infants. Gisela Ferran és tècnica municipal de l'Ajuntament de Reus.
16: No es tracta només de jugar amb gossos, no? Sinó que és un procés planificat, estructurat, amb uns objectius concrets.
17: i guiat per un professional, és l'educador social, no? Que és la que lidera i du a terme les sessions i després, juntament amb el tècnic en intervencions assistides amb animals. Vaja, podem dir que el gos actua com a fil conductor i facilitador de les activitats.
15: Les activitats busquen regular les emocions i treballar l'autoestima.
14: El que més m'ha agradat ha sigut parlar de l'autoestima. He après que és important estimar-se un mateix i respectar els altres. L'activitat que m'ha agradat més ha sigut muntar els circuits de la Cora i Laura i donar-li premis.
17: Les activitats que funcionaven molt bé eren, per exemple, els circuits d'agility que fèiem amb el gos. L'infant guiava el gos, quin és el missatge, no?, que es volia aconseguir, doncs que és capaç de fer, de guiar, de decidir, de fer-ho bé.
15: L'any passat es van atendre una vintena de criatures de primària i enguany es farà amb nens de primer i segon de primària i de segon i tercer d'ESO.
2: Encara a Reus, el taller Vall Patrimoni Viu ha restaurat les cigantilles de Segòvia, uns gegants que podrien ser els més antics de l'estat espanyol. Inicialment, es creia que s'havien creat a principis del segle passat, però durant el procés de restauració del taller reusenc van descobrir que el seu origen era anterior. Ens ho explica l'Ariadna Escola.
18: Les peces estaven documentades de 1920, si bé a l'iniciar la intervenció els restauradors es van adonar que els materials i les estructures internes no corresponien a aquest període històric. Va ser llavors quan van engegar un estudi per situar l'origen d'aquests gegants, que han constatat que els caps de les gigantilles són els originals de 1697, com detalla el restaurador Aleix Álvarez.
19: Hi han aparegut els contractes, documentació, doncs de quan es van fer aquestes peces, a qui se li van encarregar, què representaven, tot el transcurs històric i l'evolució. És molt interessant perquè enriqueix i dona valor a aquestes figures. Estem davant d'unes peces doncs, que a nivell doncs, com l'Arbós, dels més antics, clar, de la península.
18: Álvarez fa referència als gegants de l'Arbós, que precisament també van restaurar en aquest taller i que es creia que eren els més antics. Tot i això, matisa que els de Segòvia van ser concebuts com a gegants des d'un inici, mentre que els del Baix Penedès van construir-se aprofitant les figures d'un retaule de l'església de Sant Julià.
5: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: El canvi climàtic provoca que les vinyes catalanes cada vegada generin un raïm més dolç i això es tradueix en una producció de vi més desequilibrada i difícil de conservar. Així ho detalla un investigador emèrit de l'IRTA des del celler de Peralada. Els detalls ens els dona l'Aleix Freixas.
20: L'increment de temperatura fa que les vinyes madurin abans i això implica avançar la verema, però també canvis dins del raïm que es produeix. Robert Sabé és investigador emèrit de l'IRTA.
21: Aquestes maduracions tan accelerades, tan ràpides, fan que maduri, per exemple, molt més aviat a l'interior del raïm els sucres i, consegüentment, el grau alcohòlic, que no la pell, que és el que dona color i olor, i, consegüentment, apareixen uns vins no dolents, però sí desequilibrats.
20: Davant d'aquesta realitat, Sabé aposta per espaiar els ceps i preservar l'acidesa i, sobretot, potenciar varietats autòctones.
21: Pues algunes varietats de raïm que eren pròpies de Centre Europa es tenen que retirar. Però tenim unes garnatxes fantàstiques, tenim unes carinyenes magnífiques, tenim uns ulls de llebre meravellosos.
20: L'investigador emèrit s'endinsarà més en aquests efectes del canvi climàtic i la vinya en una conferència aquesta tarda al celler de Peralada dins del projecte Science Needs You.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Tret de sortida de la 37a Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt. Fins dilluns, aquest municipi de l'Urgell serà el punt de trobada dels amants del dolç, amb mestres torronaires que aprofitaran per presentar novetats i també començaran la campanya del Nadal. Alba Mor.
22: Primer matí amb molt bones expectatives entre els expositors i contents que el certamen s'allargui fins dilluns, aprofitant que és dia festiu. Pel que fa a les novetats de Torrons Vicenç, la directora d'operacions Núria Brianson destaca algunes.
23: Presentem un torró de wasabi, un torró picant i un torró d'ametlla amb coco. Recordant una mica el torró tou tradicional, doncs amb coco. I des de la part de sinergia destacaríem doncs, aquest d'espècies del món d'Àngel León o un torró de flam de Quique da Costa, els torrons aire de l'Albert Adrià i també els Candy Cane o Anarquia dels postres del celler de Can Roca de Jordi Roca.
22: El certamen compta amb una cinquantena d'expositors i es complementa amb tallers, degustacions i activitats adreçades al públic familiar.

El grup Madi celebra els 25 anys de trajectòria amb disc nou. Es diu Bury Me in the Craters of the Moon, un àlbum que parla del dol i de la pèrdua des d'una perspectiva lluminosa i esperançadora. Les lletres de les cançons són del poeta nord-americà Mark Swanson i la producció ha anat a càrrec de Santi Garcia, amb qui Madi treballa des de fa més de 20 anys. El nou treball també suposa el retorn de Ramon Rodríguez, el líder de la banda, que es va apartar temporalment del grup el 2023 per la malaltia del seu pare. Després de passar per Madrid, València i Bilbao, Madi presentarà el disc a Barcelona el 22 d'octubre a la sala La Nau.

0: D'aquí 6 minuts arribarem a les 5 en punt de la tarda.
1: Esports.
0: Sergi Andreu, bona tarda.
2: Bona tarda. Tenim en joc diferents escenaris de futbol. La primera divisió està jugant l'Alavés i l'Atlètic de Madrid a Vitòria. De moment guanya l'equip matalasser. Acaba de marcar fa pocs minuts Grimaldo, el 0-1, al minut 33. Per tant, domina l'equip de Simeone abans d'arribar al descans en aquesta primera part a primera divisió. A segona divisió juga el Sabadell, ho fa al camp del Ceuta i guanya també 0-1. De moment ha marcat Baena el 26, dominen els arlequinats abans d'arribar al descans, de moment 0-1 pel Sabadell. El Barça rep aquesta tarda el Getafe al Camp Nou a 6:45 en el retorn de l'equip a la Lliga després de l'aturada de seleccions. La gran novetat és Joan Garcia, que ha rebut l'alta mèdica, mentre que Rafinha és baixa. El brasiler no s'ha recuperat de l'edema muscular que es va fer en el partit amistós del Brasil fa 11 dies a Austràlia. Rafinha, per tant, descansarà avui i també dimarts a la Champions al camp del Galatasaray. Aquest matí ha parlat Joan Laporta en un acte d'homenatge a Sitges. El president blaugrana ha carregat contra el Real Madrid, a qui acusa d'anar contra tot i contra tothom.
3: Tú vas a las instituciones, vas a UEFA, vas a la Euroliga y están en contra de todo, están en contra de todo y de todos. Y esto pues dice mucho de una actitud de un club que está perdiendo prestigio y reconocimiento y credibilidad a nivel nacional, estatal e internacional.
2: El Barça-Getafe és a 6:45, una hora abans a la TDT a Catalunya Ràdio. Si els blaugranes guanyen, sumaran la 8a victòria consecutiva en 8 jornades. També juga avui el Madrid, que rep el Villarreal a les 9 al Santiago Bernabéu en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Els blancs ara mateix són quarts a la Lliga, a 6 punts del Barça. Encara a primera divisió, el partit entre el Rayo Vallecano i l'Atlètic Club de Bilbao l'han suspès aquest migdia pel llançament massiu d'objectes a la gespa de Vallecas. L'afició ha fet aquesta acció per protestar contra la gestió del president Martín Presa. En un primer moment el partit s'ha suspès molts minuts i quan s'ha reprès un altre llançament d'objectes ja l'ha fet suspendre definitivament, també per recomanació de la policia. I encara en clau futbolística, última hora, la Federació Portuguesa ha suspès Cristiano Ronaldo després que el davanter abandonés la concentració de la seva selecció per desavinences amb el tècnic Jorge Jesús.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: Marc Márquez se situa per primera vegada líder en solitari del Mundial de MotoGP després de guanyar contra pronòstic la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia. El pilot de Cervera ara té 4 punts d'avantatge respecte a Jorge Martín, que ha acabat quart, i Ogura i Di Gian Antonio han completat el podi. Podem sentir declaracions de Márquez a DAZN.
4: El primer gran objetivo, que era la clasificación, lo hemos cumplido muy bien. El segundo, que era la sprint, perder los menos puntos posibles, lo hemos cumplido más que bien. Y mañana es seguir con la misma mentalidad, perder los menos puntos posibles y salir de aquí vivo para el campeonato.
2: El fins ara el líder del Mundial, Jorge Martín, primer ha tingut problemes de pressió als pneumàtics i després ha comès una errada quan rodava segon, mentre que Marco Bezzecchi i Raúl Fernández, que sortia des de la pole, han caigut tots dos al primer revolt. Demà a les 9 es disputarà la cursa llarga, com sempre, en directe a l'APP i al web de Catalunya Ràdio i 3CAT. Marc Márquez sortirà, com avui, des de la segona fila de la graella.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: Encara en motor, victòria de Max Verstappen a la cursa sprint de

0: El Gran Premi de Singapur de Fórmula 1, passada per aigua. Pugen al podi també els dos Ferraris de Hamilton i Leclerc. El líder Antonelli ha acabat quart. A la general, Antonelli té ara 99 punts més que George Russell, que ha hagut d'abandonar. Aquesta tarda, classificació per la cursa llarga de demà. En waterpolo, victòria del Sabadell per 29-10 contra l'Illa Francès en el segon partit de la fase prèvia de la Champions femenina a la piscina de Can Llong. Amb aquest resultat, l'equip vallesà ha certificat el pas a la fase de grups de la màxima competició europea. Sentim la jugadora de l'equip, Martina Tarré.
1: També és bo, no?, valorar tots els objectius, classificar-nos per Champions. Era un objectiu, òbviament, que estàvem obligades, no, a assolir, però bueno, s'havia de jugar i havíem d'estar, i jo crec que demà tenim, no, un passet més per ficar-nos primeres de grup i s'haurà de lluitar i intentarem, no, que així sigui.
0: També s'ha classificat per la fase de grups de la Champions el Terrassa. Ha guanyat el Donk per 16-9 dels Països Baixos. Demà s'enfrontaran a l'última jornada d'aquesta fase prèvia. També vol ser a la Champions el Catalunya, que aquesta tarda, a 6:45, jugarà contra l'Ètnikos de Grècia. Ahir va guanyar la piscina del Glifades grec per 8-21. Mentrestant, a l'Eurocup masculina de waterpolo avui es disputen dos partits. Ara 6:15 el Budućnost Terrassa i a 6:00 jugaran el Posilipo i el Barcelona. I la selecció espanyola femenina d'hoquei patins, amb 7 de 10 jugadores catalanes, disputarà aquesta matinada la final del Mundial, que es juga a Paraguai.
2: Bona tarda, les 5.

PSOE i PP ja han engegat la maquinària electoral amb la vista fixada el 29 de novembre. Pedro Sánchez centra el seu discurs a la crisi de l'habitatge, mentre que Alberto Núñez Feijóo ha anunciat que si governa farà un canvi serè però contundent. Aquest cap de setmana Esquerra Republicana ha de resoldre qui serà el seu candidat a Madrid, mentre que els comuns continuen convidant Gabriel Rufián a sumar-se al Front Ampli. La Unió Europea critica l'acord de Donald Trump amb Vladimir Putin perquè Rússia proporcioni 300.000 tones de gasoil als mercats nord-americà i mundial. És un pacte criticat durament per Volodymyr Zelensky i per la Unió Europea, que afirma que ara per ara no és el moment d'aixecar sancions al dièsel de Rússia perquè proporcionarà a Moscou més ingressos per finançar la guerra contra Ucraïna. Els experts pronostiquen que aquest acord no farà baixar gaire el preu del dièsel. A Ucraïna, un bombardeig a les últimes hores contra la ciutat de Zaporizhia ha causat com a mínim 17 morts en un edifici residencial. Un capítol més de l'escalada bèl·lica de Moscou contra objectius civils ucraïnesos. Les noies d'entre 16 i 25 anys tenen més ideacions suïcides i fan més intents de suïcidi que els nois de la mateixa edat. Ho indica un estudi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Els experts reclamen que s'incorpori la perspectiva de gènere tant a la recerca com en la pràctica clínica per rebaixar aquestes xifres. Desarticulada a Eivissa, una organització criminal que explotava sexualment joves vingudes des de Veneçuela. La Guàrdia Civil ha alliberat 25 dones obligades a prostituir-se i ha detingut 4 persones relacionades amb els fets. Més de 1.000 detinguts a Nova Delhi després de la nova protesta massiva del moviment juvenil de les Paneroles contra la comissió electoral per beneficiar el partit del govern. Entre les persones detingudes i els líders del moviment, a més d'alguns polítics més destacats de l'oposició al país asiàtic. Durant aquest cap de setmana llarg, per a moltes persones, els allotjaments turístics catalans freguen molt bons nivells d'ocupació. Van del 75% al 85% als establiments del Pirineu, als hotels de la demarcació de Tarragona i també als càmpings, tant a la costa com a l'interior. A les cases rurals del Berguedà es fregarà el ple. Joves Gràcies s'acomiada avui amb el darrer concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys a Montjuïc, a Barcelona, després de 3 cites multitudinàries ja aquesta setmana. El concert comença a 2:15, però en aquesta casa, a ICAT, el transmetrem

0: en directe amb un especial que començarem mitja hora abans, a les 8. També es podrà seguir en directe per TV3 i pel canal de YouTube de 3CAT.
1: Esports.
2: A 6:45 juga el Barça al Camp Nou, rep el Getafe en el retorn a la Lliga. Ho farà sense Rafinha, però amb Joan García. El Madrid també juga avui al Bernabéu a 9:00 davant del Villarreal. En joc a primera divisió, a punt d'arribar al descans, a la B0, Atlètic de Madrid 1, i a segona, també a les portes del descans, Ceuta 0, Sabadell 1. I Marc Márquez guanya la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia. També en motor, Albert Arenas es proclama campió del món de Supersport 600 al Mundial de Superbikes.
0: Tarda de dissabte assolellada, plàcida, temperatures un parell de graus més altes que ahir, amb els valors més elevats al voltant dels 25-26 graus. A la nit tornarà a fer fresca o fred amb inversió tèrmica.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen poc més de 4 minuts de les 5 de la tarda, us parla Jaume Brufau. PSOE i PP ja han posat en marxa aquest cap de setmana la maquinària electoral. Totes dues formacions han fet actes multitudinaris i s'han envoltat dels seus principals actius. Pedro Sánchez d'Andalusia, María Jesús Montero, ha posat la crisi de l'habitatge al centre del seu discurs i s'ha compromès que la política d'habitatge no tingui data de caducitat. Ha demanat una majoria absoluta per tirar-ho endavant.
3: Cada generació tiene su lucha. La nuestra también será la vivienda. Y la vamos a ganar como se ganan todas las luchas, con la fuerza de la gente, con una mayoría amplia y progresista en el Parlamento y en el Gobierno de España, para llevar a ley lo que siente la gente y lo que quiere en relación con la política de vivienda.
0: Alberto Núñez Feijóo, a Madrid, acompanyat dels principals barons de la formació, en cap moment s'ha referit a la crisi de l'habitatge, però sí que ha apel·lat al vot moderat proposant un canvi si arriben al govern. Madrid, Alba Gil.
4: Feijóo torna a situar la corrupció del PSOE al centre de la diana i promet fer fora l'executiu de Pedro Sánchez. A la màfia, diu, per encetar una nova etapa.
5: Convoco a todos los españoles a un proyecto de reconstrucción nacional. Un proyecto que reúna las energías de toda la nación al servicio de todos los españoles. No propongo una simple alternancia, que quede claro. Propongo un cambio total, un cambio sereno, pero contundente.
4: El líder popular ha arrencat la precampanya a Madrid amb un acte acompanyat dels barons populars i de la plana major del partit, també dels expresidents Mariano Rajoy i José María Aznar. Davant de tots ells s'ha reivindicat com el president que Espanya necessita.
5: Yo no vengo de las saunas ni de las cloacas, yo vengo de la gestión, de presentar y cuadrar presupuestos, de sostener los servicios públicos, de dar la cara en los buenos momentos y sobre todo en los difíciles.
4: Cap paraula, però, sobre habitatge a la carpeta que ha precipitat l'avançament electoral. Sí que ho ha fet en canvi Isabel Díaz Ayuso, que ha tornat a sacsejar el fantasma del vot per correu.
6: Nosotros ganamos las elecciones otra vez. ¿Qué ocurrió entonces? ¿Cuánta gente pidió votar por correo en una fecha elegida a traición y no le llegó el voto o le llegó tarde? Todo el mundo conoce casos. ¿Cuántas denuncias ha habido por España? Estamos hablando de un líder que llegó a su partido con urnas de cartón.
4: Un vot per correu que, per cert, es pot demanar des d'aquesta mateixa setmana i fins al 19 de novembre.
0: També comença a haver-hi moviments entre el PSOE i el Front Ampli, que reuniran demà per explorar l'opció de fer una llista única d'esquerres al Senat. També Esquerra i Bildu han acordat reeditar la coalició a la Cambra Alta i aquí l'atenció està centrada en Gabriel Rufián. Aquest cap de setmana Oriol Junqueras ha de decidir qui serà el candidat dels republicans a Madrid. Des dels comuns insisteixen a demanar-li que se sumi al Front Ampli. Avui ha sigut el portaveu de la formació i candidat de Bé Comú a l'alcaldia de la capital catalana, Gerardo Pisarello. Anima Rufián a fer el pas, tot i afegir que la decisió és seva i d'Esquerra.
7: En Gabriel Rufián ha estat una de les primeres persones en assenyalar la urgència del moment en el que vivíem, que estava en una situació d'excepcionalitat, que no podem permetre que el PP i Vox arribin al govern. Per tant, nosaltres pensem que seria, diguem-ne, important que si Gabriel Rufián ho considera, s'impliqui en la construcció d'un front ampli.
0: Des d'Esquerra, la portaveu del partit al Parlament, Esther Capella, també s'ha referit a Gabriel Rufián com a candidat a les pròximes generals. N'ha parlat a Ràdio 4.
8: Gabriel Rufián és un molt bon candidat d'Esquerra Republicana, té doncs, virtuts i defectes, com tots els candidats i candidates d'Esquerra Republicana. Per tant, doncs, té virtuts i també doncs, a vegades no ho fa del tot bé, com tots plegats, eh? És a dir, no som infal·libles.
0: Esther Capella també ha destacat que després del 29 de novembre ha dit

0: apujaran el preu per investir Pedro Sánchez. La Unió Europea critica l'acord de Donald Trump amb Vladimir Putin perquè Rússia proporcioni 300.000 tones de gasoil als mercats nord-americà i mundial. Un pacte que implicarà aixecar algunes sancions a Moscou i que ha estat criticat durament per Volodymyr Zelensky, president ucraïnès. La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, ha dit en un missatge que a les xarxes socials ara no és moment d'aixecar les sancions al dièsel de Rússia perquè això proporcionarà a Moscou més ingressos per finançar la guerra contra Ucraïna. Precisament aquest dilluns, els ministres d'Afers Exteriors de la Unió Europea tenen la intenció d'aprovar el nombre més gran de sancions contra Rússia des que va començar aquesta guerra, al febrer del 2022. Els experts consultats per aquesta emissora avisen que l'acord entre Trump i Putin no comportarà un gran abaratiment del preu del dièsel. N'ha parlat, per exemple, Maria Llop, catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili.
1: Les baixades de preus s'esperen de molt curt termini i d'un abast bastant limitat. No s'esperen baixades de més de 30 cèntims per litre.
0: També ha recordat que la baixada del preu dels combustibles sempre és molt lenta. L'últim mes, el preu del gasoil s'ha enfilat més d'un 8%. Mentrestant, a Ucraïna, un bombardeig rus contra un edifici residencial a la ciutat de Zaporíjia ha provocat la mort de com a mínim 17 persones, entre els quals 3 menors. El president Zelensky ha informat que hi ha com a mínim 16 persones ferides per l'atac i que es busquen supervivents sota la runa. És un capítol més de l'escalada bèl·lica de Moscou contra objectius civils ucraïnesos, tot just després que Washington anunciés un acord sobre el dièsel molt beneficiós per les finances russes. Rússia continua avançant a poc a la línia del front. El Ministeri de Defensa rus ha anunciat la conquesta de dues poblacions a la regió de Kharkiv, al nord-est del país, i també ha informat de la mort de 4 ciutadans russos en un atac ucraïnès al territori ocupat de Lugansk.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: 4 minuts i mig i serà un quart de 6 de la tarda. Les noies d'entre 16 i 25 anys tenen més ideacions suïcides i fan més intents de suïcidi que els nois de la mateixa edat. Segons un estudi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, un 40% de les noies joves han tingut ideacions suïcides i la xifra és del 25% en el cas dels nois. Una diferència que també es manté en els intents de suïcidi, que són d'un 17% en les noies, pel 6% en els nois. Per això la psiquiatra i investigadora del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Judit Usall, reclama incorporar sistemàticament la perspectiva de sexe i gènere tant en la recerca com en la pràctica clínica. Són declaracions que ha fet a 3CAT Info.
3: Incloure sempre el tema hormonal, incloure sempre en quin moment del cicle menstrual estan les dones a les que avaluem, si estan en la menopausa o no, si prenen o no tractament hormonal. El tema de perinatal és molt rellevant, si estan embarassades o no. I després, tots els temes més de gènere, com serien doncs, el tema de rols, el tema d'estereotips, què en pensen les dones d'aquests rols, d'aquests estereotips.
0: Aquesta experta també ha explicat que els estereotips precisament de gènere també poden influir la manera com s'interpreta el malestar i en com s'escolta les noies que demanen ajuda. A la Cristina, per exemple, li han calgut gairebé 300 ingressos hospitalaris, desenes d'intents de suïcidi i 10 anys de visites mèdiques per obtenir un diagnòstic.
4: Al principio no se sabía cómo ayudarme. Luego sí que se puso en marcha un programa para mí o lo que sea, llámalo como quieras, no sé qué nombre ponerle, pero que sobre todo fue al principio que era muy recurrente que yo fuera a urgencias con, pues no, con autolesiones y con intentos autolíticos porque no se me podía ayudar, se me enviaba a casa, como te he dicho, con una pastillita.
0: Avui es commemora el Dia Mundial de la Salut Mental. La Guàrdia Civil a Eivissa ha aconseguit alliberar 25 dones obligades a prostituir-se. A l'operació policial han detingut 4 persones acusades d'explotació sexual, tràfic de drogues i també de blanqueig de capitals. Les víctimes són noies veneçolanes d'entre 18 i 25 anys, d'entorns vulnerables. Els membres d'aquesta organització criminal les enganyaven i les feien creure que havien adquirit un deute, com ha explicat el portaveu de la Guàrdia Civil, Gonzalo López.
5: Eran atraídas a España por medio de falsas ofertas de trabajo para trabajar en la hostelería o en la manicura. Una vez que llegaban a España, los miembros de este grupo criminal les retiraban el dinero y así como sus pertenencias y les decían que habían contraído una deuda de 5.000 euros y que tenían que pagarla prestando servicios sexuales.
0: Les tenien permanentment controlades i havien d'estar sempre disponibles per serveis sexuals. A la mateixa operació, els agents van intervenir prop de 120.000 euros en efectiu i diversos tipus de drogues.
2: 3CAT Info.

0: Bons nivells d'ocupació aquests dies del cap de setmana llarg per a moltes persones als allotjaments turístics catalans, tant en hotels com en les cases rurals i els càmpings de la costa i de l'interior. Molta gent aprofita el bon temps i les moltes activitats que hi ha programades aquests dies vinculades a la celebració de les Jornades Europees de Patrimoni per moure's pel país. Els allotjaments de l'Alt Pirineu preveuen una ocupació al voltant del 75%, en una xifra que arriba al 85% a les cases rurals, segons el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. També el Berguedà s'omple de visitants aquests dies i frega el ple a les cases rurals. Oriol Baños és el president de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà.
1: El que tenim d'ocupació és un 93%. Normalment la tardor, els caps de setmana, i a més, amb un dia de més de cap de setmana, la gent li agrada molt venir.
0: També bons nivells d'ocupació als establiments de la demarcació de Tarragona, on la temporada turística s'allarga fins a Tots Sants. Xavier Guardià és el portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona.
2: Setembre i octubre estan al 70%, més o menys, l'ocupació. Mitja, 60-70%, doncs segurament ens podem posar al 70 o 80% aquest cap de setmana llarg, perquè la gent, evidentment, utilitza per sortir.
0: I també els càmpings estan força plens, com explica Miguel Gotanegra, president de la Federació Catalana de Càmpings.
3: El pont haurà millorat l'ocupació, però nosaltres aquest mes d'octubre, ara ja és una tendència d'uns anys, països com Alemanya o Suïssa fan vacances de tardor, i aquest és un client molt interessant per nosaltres i fa que els càmpings puguin tenir una bona ocupació.
0: Calcula que aquests establiments poden arribar fins a un 85% d'ocupació. És un quart de sis.
4: El temps.
0: Dani Ramírez.
5: La temperatura avui ha pujat de forma moderada, o fins i tot més de 4 o 5 graus d'alguns sectors, tant de dia com de nit. Ha fet fresca, ha fet una mica de fred, Prades un grau de mínima, el Pirineu Alta Muntanya entre 0 i 4 positius, ja no glaçat o no hi ha hagut temperatura negativa com ahir, i de dia s'ha disparat la temperatura a alguns sectors on potser no hi comptàvem tant, com per exemple comarques gironines. Girona ha arribat als 25 graus, 27 a Cabanes, 27 a la Bisbal d'Empordà, són elevades. I més si ho comparem amb ahir, 26 graus a Barcelona, a Lleida 23, Tarragona 26. Tot això amb sol, hi ha hagut algun núvol prim, al matí d'hora algun núvol de vent, aquests núvols lenticulars, i encara queda algun núvol aïllat al Pirineu i una mica més freqüent al voltant de la Vall d'Aran nord de Pallars Sobirà. Demà ens passa una petita cua de front, poca cosa, tot continua estable, la temperatura es manté o puja un parell de graus, pujaran de nit, pujaran de dia, i per tant no tornarem a tenir aquests valors de 20 a 25 graus en general i puntualment 26-27. Sí que destaquem que el cel estarà mig ennuvolat, a la tarda una mica tapat a la Vall d'Aran, i de fet, entre demà la nit i dilluns podria caure alguna gota, no anunciem pas pluja, a la Vall d'Aran i potser en punts de la costa central de Catalunya.
6: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
7: Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà. Per les festes en família i els viatges amb les amigues. Per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu cap i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
4: Trescat Info.
0: A l'Índia, la policia ha detingut més d'un miler de manifestants i el fundador del moviment juvenil de les Paneroles durant una manifestació massiva que s'ha fet a la capital, Nova Delhi, frustrada per l'ampli desplegament de les forces de seguretat. Milers de policies i personal paramilitar han ocupat grans parts de la ciutat per contenir la protesta. Desenes d'estacions de metro i els mercats s'han hagut de tancar per la participació de milers de manifestants que exigeixen la dimissió del cap de la Comissió Electoral de l'Índia. La protesta considera que el cap de la Comissió Electoral, Janes Kumar, va fer una revisió de les llistes de votants que, segons els manifestants, beneficia desproporcionadament el partit del primer ministre Narendra Modi. Diversos manifestants han expressat el seu desig de continuar la concentració, tot i la repressió policial.
8: Som aquí per protestar. Continuarem la nostra protesta fins a aconseguir justícia. El comissionat electoral en cap ha de dimitir i Amit Shah també. Avui tots els partits, inclosos el PDP, la Conferència Nacional i el Congrés, s'han unit per fer un acte de protesta.
0: El moviment del Partit Popular de les Paneroles va començar a les xarxes socials el maig passat per canalitzar les queixes contra l'atur, la corrupció i les irregularitats en els exàmens oficials. Evacuació de passatgers i suspensió de vols a l'aeroport de Riyadh, la capital de l'Aràbia Saudita, després que ha esclatat un míssil presumptament llançat pels rebels hutis del Iemen. És un nou pas en l'escalada d'atacs entre els saudites i els hutis, que tenen el suport del règim iranià. L'aeroport de Riyadh ja ha rebut dos atacs previs per aquesta setmana, que han deixat 4 morts i diversos ferits i danys greus a un avió. Ara fa uns dies, els hutis van declarar l'espai aeri saudita zona militar d'operacions, cosa que ha provocat, finalment, la cancel·lació de molts vols de diverses companyies. I Panamà continua avaluant els danys del fort terratrèmol de magnitud 7,7 que hi va sacsejar el país i ja se n'han detectat fins a un centenar de rèpliques. De moment, els primers balanços oficials no han notificat víctimes mortals, però sí diverses persones ferides lleus. L'alerta de tsunami activada inicialment al Pacífic ja s'ha retirat i de moment el sisme ha provocat danys en edificis, carreteres i infraestructures bàsiques. El terratrèmol va causar desperfectes en hotels, esglésies, comerços i edificis públics, sobretot a les províncies de l'interior, com ha explicat José Raúl Molino, president del país, que demana calma a la població.
9: El desastre que estamos enfrentando es grande a nivel nacional, como algunos lugares más que otros, pero lo más importante aquí es preservar la calma, por favor. De aquí a mañana, pues no, llenaremos más recursos, más cosas que están pidiendo, agua, cosas para niños.
0: Tot i que s'han detectat desperfectes menors en algunes instal·lacions, el canal de Panamà manté el trànsit marítim amb normalitat. El públic del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges ovaciona Kevin Bacon, que ha vingut a recollir un gran premi honorífic juntament amb la seva dona, Kira Sedgwick. Amb ella i amb els seus dos fills han rodat Family Movie, que també presenten a Sitges, Marc Garriga.
10: Kevin Bacon, famós per films com Mystic River, Apollo 13, JFK o Footloose, és també una estrella del terror del cinema fantàstic. Va estar a Temblores, Línia Mortal o La primera divendres 13. I ara un altre slasher, aquesta Family Movie, una comèdia terrorífica rodada precisament en família i, com ha dit a Catalunya Ràdio, inspirada en part en ells.
11: When we've got the first draft of...
12: Quan ens van passar el primer esborrany del guió vam quedar petrificats, perquè els personatges no som nosaltres, però hi ha moltes coses nostres, extretes de conversa prèvies, no específicament sobre els personatges, però sí sobre la nostra dinàmica familiar.
10: Bacon ha vingut acompanyat de la seva dona, Kira Sedgwick, molt coneguda per la sèrie The Closer, que codirigeix i coprotagonitza la pel·lícula amb ell. Al seu costat, el seu fill Trent, que també apareix al film en un paper important i que és l'autor de la banda sonora. L'única que ha faltat a Sitges és la filla Sosie Bacon, que es va fer famosa amb el film de terror Smile, però que no ha pogut venir.
13: Teníem moltes ganes de rodar la pel·lícula i no ens podíem creure que els nens diguessin que sí. És veritat, estava nerviosa quan els vaig preguntar perquè no volia imposar-los res. De fet, no volia emprenyar, però van dir, clar que sí, serà divertit. Al final sí, va ser una gran excusa per estar tots junts.
12: I ara l'estem promocionant junts, que també és divertit.
10: És una pel·lícula divertida i plena de picades d'ullet a clàssics del gènere.
14: When you go to a festival that has a pedigree of genre...
12: Quan vas a un festival amb aquest pedigrí en el cinema de gènere, i sobretot en el de terror, i portes una pel·lícula com aquesta, està molt bé, perquè és un film molt respectuós i transmet amor pel gènere. Espero que el públic ho sàpiga apreciar.
10: Family Movie està previst que s'estreni l'any vinent.

0: nostra mare.
1: Oh, que és gràcies.
0: És igual que costi tant, no hi ha res gratis, però estem aquí.
1: Avui s'acomiaden amb l'últim concert, avui ja sí, a l'Estat Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Tots els que no hi pugueu ser, tindreu l'oportunitat de seguir-lo en directe en aquesta casa a través d'ICAT.

El concert comença a 8:45, però la programació especial a ICAT comença a 8:00. També TV3 i el canal de YouTube de 3CAT el retransmetran en directe en un dia que passarà segur a la història de la música d'aquest país.

Són esdevenen omplir de gom a gom l'estadi. La història del grup va començar el 2010 i el 2012 ja van publicar el seu primer treball, Un dia no sé com. Des de llavors fins ara, èxits rere èxits que han marcat generacions senceres.

0: 6 minuts i seran 6:45.
1: Esports.
0: Sergi Andreu, bona tarda.
2: Bona tarda. Tenim un parell d'escenaris amb esport en directe. A primera divisió juga l'Atlètic de Madrid a Mendizorroza davant de l'Alavés. El descans a punt de començar la segona part. Empat a 1 al marcador. També juga el Sabadell. Segona divisió ho fa al camp del Ceuta. També a punt de començar la segona divisió. Empat a 1 ha marcat per part dels arlequinats Baena el 26. I d'aquí a una hora mal comptada juga el Barça al Camp Nou, rep el Getafe 2-7. És el retorn de l'equip a la Lliga després de l'aturada per seleccions. La gran novetat és Joan Garcia, que ha rebut l'alta mèdica i de fet és a l'11, ara el repassarem, mentre que Rafinha és baixa. El brasiler no s'ha recuperat de l'edema muscular que es va fer en aquella amistosa del Brasil fa 11 dies amb Austràlia. Rafinha descansarà avui i també ho farà dimarts a la Champions al camp del Galatasaray. L'11 de Flick avui per jugar davant del Getafe és aquest: Joan Garcia a la porteria, en defensa Koundé, Eric Garcia, Gerard Martín i Xavi Espar. No juga Cubarsí. 3 al mig del camp: Rodri, Gavi i Olmo. I al davant Lamin, Gabriel Jesús, que avui juga de nou, fa de Rafinha, i Gordon. Aquest matí ha parlat Joan Laporta en un acte d'homenatge a Sitges. El president blaugrana ha carregat contra el Real Madrid, a qui acusa d'anar contra tot i contra tothom, i amb la voluntat sempre de minimitzar els èxits, diu, del Barça.
3: Madrid hablan de otros temas para desviar la atención. En este sentido, el Barça está en ese momento dulce que dices. Estamos disfrutando del fútbol, estamos disfrutando del club, estamos disfrutando de un momento muy bonito en nuestra historia, de un reconocimiento a nivel mundial importante, un equipo que enamora jugando a fútbol, jugadores de determinadas posiciones que son referencia en el mundo del fútbol. Desde Madrid pues intentan de alguna manera minimizar todo esto, ¿no?
2: El Barça-Getafe 6:45, ara 6:45, comença la TDT a Catalunya Ràdio. Si els blaugranes guanyen, sumaran la 8a victòria consecutiva en 8 jornades. També juga avui el Madrid, que rep el Villarreal a 9:00. El Santiago Bernabéu en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Els blancs ara mateix són 4ers a la Lliga, a 6 punts del Barça. I encara a primera divisió, el partit entre el Rayo Vallecano i l'Atlètic Club de Bilbao l'han suspès pel llançament massiu d'objectes a la gespa. L'afició ha fet aquesta acció per protestar contra la gestió del president Martín Presa. En un primer moment el partit s'ha suspès uns quants minuts i quan s'ha reemprès, un altre llançament d'objectes l'ha fet suspendre definitivament, també per recomanació de la policia. D'altra banda, la Federació Portuguesa ha suspès Cristiano Ronaldo després que el davanter abandonés la concentració de la seva selecció per desavinences amb el tècnic Jorge Jesús. Marc Márquez se situa per primera vegada líder en solitari del Mundial de MotoGP després de guanyar contra pronòstic la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia. El pilot de Cervera ara té 4 punts d'avantatge respecte a Jorge Martín, que ha acabat quart. Ogura i Di Gian Antonio han completat el podi. Sentim Márquez en declaracions a DAZN.
4: Y ahí he mantenido para ver si podía apretar al final. Lo he intentado rodando esos 29 y de golpe he visto que supongo que él ha tenido un problema de presión delantera. Y nada, ahí cuando he liderado estaba como quería yo la carrera, manejando el ritmo que quería.
2: Demà a 9:00 es disputarà la cursa llarga a l'app i al web de Catalunya Ràdio del 3CAT. Marc Márquez, com avui, també sortirà des de la segona fila de la graella. Encara en motociclisme, el Mundial de Superbikes, Albert Arenas s'ha proclamat campió del món de Supersport 600. El de Girona n'ha fet prou amb una 4ª posició a la primera cursa d'Estoril. I encara en motor, victòria de Max Verstappen a la cursa sprint del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1, passada per aigua. Pugen al podi també els dos Ferraris, a Hamilton i Leclerc. El líder, Antonelli, ha acabat quart. I en ciclisme, avui s'ha disputat el Giro de la Llombardia, l'últim monument de la temporada. Sense Pogacar, el vencedor ha estat Pol Sexas, que ha guanyat la

0: prova en solitari. Enric Mas, el mallorquí, ha estat segon, i Giulio Ciccone, tercer. Recordem, aquesta era una prova de 240 quilòmetres amb gairebé 5.000 metres de desnivell entre Bèrgam i Como, a Itàlia. I en waterpolo, victòria del Sabadell per 29-10 contra el Lilla francès en el segon partit de la fase prèvia de la Champions femenina a la piscina de Can Llong. Amb aquest resultat, l'equip vallesà certifica el pas a la fase de grups de la màxima competició europea. Sentim la jugadora Martina Tarré.
1: També és bo, no?, valorar tots els objectius, classificar-nos per Champions. Era un objectiu, òbviament, que estàvem obligades, no?, a assolir, però bueno, s'havia de jugar i havíem d'estar, i jo crec que demà tenim, no?, un passet més per ficar-nos primeres de grup i s'haurà de lluitar i intentarem, no?, que així sigui.
0: També s'ha classificat per la fase de grups de la Champions al Terrassa després de guanyar el Donk per 16-9, un equip dels Països Baixos. També vol ser a la Champions el Catalunya, que aquesta tarda, 6:45, jugarà contra l'Ètnikos, també de Grècia. Mentrestant, l'Eurocup masculina de waterpolo, avui a 6:45, Budućnost Terrassa, i a 6:00, Posilippo Barcelona.

0: 3CAT Info.
1: Molt bona tarda, són 6:15 a aquesta hora. Destaquem que PSOE i PP ja han engegat la maquinària electoral amb grans actes de precampanya. En Pedro Sánchez, amb la figura de la crisi de l'habitatge com a principal tema del seu discurs, mentre que Alberto Núñez Feijóo ha anunciat que si governa farà un canvi serè, però contundent. Cap de setmana en què estem pendents d'Esquerra Republicana, que ha de resoldre qui serà el seu candidat a Madrid, mentre que els comuns continuen convidant Gabriel Rufián a sumar-se al Front Ampli. Donald Trump ha anunciat un acord amb Vladimir Putin per importar dièsel rus de manera immediata per rebaixar el preu d'aquest combustible al mercat estatunidenc. L'entesa amb el Kremlin implicaria aixecar algunes sancions a Moscou, una mesura criticada pel president ucraïnès. Les noies d'entre 16 i 25 anys tenen més ideacions suïcides i fan més intents de suïcidi que els nois de la mateixa edat. Ho indica un estudi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Els experts reclamen que s'incorpori la perspectiva de gènere tant a la recerca com a la pràctica clínica per rebaixar aquestes xifres. Des d'ara fins a les 6, entre diverses qüestions, també ampliarem que es compleix el primer any de l'alto el foc a Gaza, però la violència hi continua. De cada 10 dies, només n'hi ha hagut un sense atacs israelians. I l'Institut de Recerca i Tecnologia d'Agroalimentació avisa que el canvi climàtic fa que la producció de raïm sigui més ensucrada i, per tant, faci un vi més difícil de conservar. Per això assenyala la conveniència de produir només varietats autòctones que s'adapten millor al clima. Sergi Andreu, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Què destaques en esport, Sergi?
2: Mira, un parell de partits en directe, sí, en joc. L'Alavés Atlètic de Madrid 1-1, el segona part, inici de la segona part. A segona divisió juga el Sabadell al camp del Ceuta, també amb el mateix resultat, empat a 1. I ara 6:45 juga el Barça al Camp Nou davant del Getafe.
1: Notícies en aquesta tarda de dissabte: assolellada, plàcida, temperatures un parell de graus més altes que ahir, amb valors, però, els més elevats, al voltant dels 25-26 graus. A la nit tornarà a fer fresca o fred, amb inversió tèrmica. PSOE i Partit Popular ja han posat en marxa aquest cap de setmana la maquinària electoral. Les dues formacions han fet actes de campanya multitudinaris i s'han envoltat dels seus principals actius. Pedro Sánchez ho ha fet a Andalusia amb María Jesús Montero i ha posat la crisi de l'habitatge al centre del seu discurs, alhora que s'ha compromès que la política d'habitatge no tingui data de caducitat. Ha demanat una majoria absoluta per tirar-ho endavant.
3: Cada generació tiene su lucha. La nuestra también será la vivienda. Y la vamos a ganar como se ganan todas las luchas, con la

0: fuerza de la gente, con una mayoría amplia y progresista en el Parlamento y en el Gobierno de España, para llevar a ley lo que siente la gente y lo que quiere en relación con la política de vivienda.
1: Alberto Núñez Feijóo a Madrid, acompanyat dels principals barons de la formació, en cap moment s'ha referit a la crisi de l'habitatge, però sí que ha apel·lat al vot moderat proposant un canvi si arriba al govern. Madrid al Vagil.
2: Feijóo torna a situar la corrupció del PSOE al centre de la diana i promet fer fora l'executiu de Pedro Sánchez. A la màfia, diu, per encetar una nova etapa.
3: Convoco a todos los españoles a un proyecto de reconstrucción nacional. Un proyecto que reúna las energías de toda la nación al servicio de todos los españoles. No propongo una simple alternancia, que quede claro. Propongo un cambio total, un cambio sereno, pero contundente.
2: El líder popular ha arrencat la precampanya a Madrid amb un acte acompanyat dels barons populars i de la plana major del partit, també dels expresidents Mariano Rajoy i José María Aznar. Davant de tots ells s'ha reivindicat com el president que Espanya necessita.
3: Yo no vengo de las saunas ni de las cloacas, yo vengo de la gestión, de presentar y cuadrar presupuestos, de sostener los servicios públicos, de dar la cara en los buenos momentos y sobre todo en los difíciles.
2: Cap paraula, però, sobre habitatge a la carpeta que ha precipitat l'avançament electoral. Sí que ho ha fet en canvi Isabel Díaz Ayuso, que ha tornat a sacsejar el fantasma del vot per correu.
4: Nosotros ganamos las elecciones otra vez. ¿Qué ocurrió entonces? ¿Cuánta gente pidió votar por correo en una fecha elegida a traición y no le llegó el voto o le llegó tarde? Todo el mundo conoce casos. ¿Cuántas denuncias ha habido por España? Estamos hablando de un líder que llegó a su partido con urnas de cartón.
2: Un vot per correu que, per cert, es pot demanar des d'aquesta mateixa setmana i fins al 19 de novembre.
1: I comença a haver-hi moviments entre el PSOE i el Front Ampli que es trobaran demà per explorar l'opció per fer una llista única d'esquerres al Senat. També Esquerra i Bildu han acordat reeditar la coalició a la Cambra Catalana. I aquí, a Catalunya, tota l'atenció centrada en Gabriel Rufián. Aquest cap de setmana, Oriol Junqueras ha de decidir qui serà el candidat dels republicans a Madrid, mentre que des dels comuns insisteixen a demanar-li que s'assumi al Front Ampli. Avui hem sentit el portaveu de la formació i candidat de Barcelona en Comú a l'alcaldia de la ciutat, Gerardo Pisarello, que ha animat a Rufián a fer el pas, tot i que ha afegit que la decisió és seva i del seu partit.
5: En Gabriel Rufián ha estat una de les primeres persones en assenyalar la urgència del moment en el que vivíem, que estava en una situació d'excepcionalitat, que no podem permetre que el PP i Vox arribin al govern. Per tant, nosaltres pensem que seria, diguem-ne, important que si Gabriel Rufián ho considera, s'impliqui en la construcció d'un front ampli.
1: Des d'Esquerra, la portaveu del partit al Parlament, Esther Capella, també s'ha referit a Gabriel Rufián com a candidat a les generals. Ho ha fet en declaracions a Ràdio 4.
6: Gabriel Rufián és un molt bon candidat d'Esquerra Republicana, té doncs, virtuts i defectes com tots els candidats i candidates d'Esquerra Republicana. Per tant, doncs, té virtuts i també doncs, a vegades no ho fa del tot bé, com tots plegats, eh? És a dir, no som infal·libles.
1: També ha destacat que després del 29N apujaran el preu per investir Pedro Sánchez. La Unió Europea critica l'acord de Donald Trump amb Vladimir Putin perquè Rússia proporcioni 300.000 tones de gasoil als mercats nord-americà i mundial. És un pacte que implicarà aixecar algunes sancions a Moscou i que ha estat criticat durament per Volodymyr Zelensky. La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, ha explicat en un missatge a les xarxes que ara no és el moment d'aixecar les sancions al dièsel de Rússia perquè proporcionarà a Moscou més ingressos per finançar la guerra contra Ucraïna. Dilluns, els ministres d'Afers Exteriors de la Unió Europea tenen la intenció d'aprovar el nombre més gran de sancions contra Rússia des del començament del conflicte, al febrer del 2022. Els experts consultats per aquesta emissora avisen que l'acord entre Trump i Putin no comportarà un gran abaratiment del preu del dièsel. N'ha parlat Maria Llop, catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili.
7: Les baixades de preus s'esperen de molt curt termini i d'un abast bastant limitat. No s'esperen baixades de més de 30 cèntims per litre.
1: També recorde que la baixada del preu dels combustibles sempre és molt lenta. A l'últim preu del gasoil s'ha enfilat més d'un 8%. L'escalada bèl·lica de Rússia contra objectius civils a Ucraïna, l'endemà de l'acord del diàs de Washington, que afavoreix aquestes finances russes, tensa de nou les relacions entre Donald Trump i Volodymyr Zelensky. Avui mateix un bombardeig rus contra un edifici residencial a Zaporíjia ha provocat la mort de 17 persones. Alhora, segons que ha informat el diari Financial Times, la Casa Blanca pressiona Kiev perquè aturi els atacs contra objectius energètics russos sota l'amenaça de tallar-li la informació en els seus serveis d'intel·ligència. Una tibantor entre Washington i Kiev, que arriba quan una delegació ucraïnesa s'ha trobat a les últimes hores a la capital dels Estats Units amb presència europea per impulsar negociacions de pau a Ucraïna. Al front de combat, Rússia anuncia la conquesta de dues poblacions a la regió de Kharkiv i també informa de la mort de quatre ciutadans russos en territori ocupat a Lugansk. El ministre d'Energia ucraïnès ha informat que bona part de Kiev i la rodalia s'han quedat sense electricitat després d'un atac rus. També preocupa la seguretat de la central nuclear de Zaporíjia per falta de dièsel per refredar els generadors.
8: 3CAT Info.
1: Poc més de 5 minuts i seran 3 quarts de 6 de la tarda. Les noies d'entre 16 i 25 anys tenen més ideacions suïcides i fan més intents de suïcidi que els nois de la mateixa edat. Segons un estudi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, un 40% de les noies joves han tingut ideacions suïcides i la xifra és del 25% en el cas dels nois. Aquesta diferència es manté també en els intents de suïcidi, que són d'un 17% en les noies i del 6% en el cas dels nois. Per això, la psiquiatra i investigadora del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Judit Usall, reclama incorporar sistemàticament la perspectiva de sexe i gènere tant en la recerca com en la pràctica clínica. Són declaracions a 3CAT Info.
9: Incloure sempre el tema hormonal, incloure sempre en quin moment del cicle menstrual estan les dones a les que avaluem, si estan en la menopausa o no, si prenen o no tractament hormonal. El tema de perinatal és molt rellevant, si estan embarassades o no. I després, tots els temes més de gènere, com serien doncs, el tema de rols, el tema d'estereotips, què en pensen les dones d'aquests rols, d'aquests estereotips.
1: Avui es commemora el Dia Mundial de la Salut Mental. Oficialment avui fa un any de l'alto el foc a la franja de Gaza, però les xifres revelen que la violència hi continua. Només una mostra, només un de cada 10 dies, hi ha hagut una autèntica treva sense atacs israelians. L'informe del nostre corresponsal a Jerusalem, Jordi Brescó, mostra les xifres més dramàtiques d'aquesta situació.
10: Al principi no sé si...
11: Moltes organitzacions humanitàries asseguren que el que regeix Gaza no se li pot dir alto el foc. Les xifres del primer any dibuixen una realitat molt allunyada a la d'un cessament d'hostilitats.
12: 36.
11: Són els dies en què Israel no ha fet ni un sol atac sobre Gaza. 36 de 365, és a dir, només en un dia de cada 10. En la resta, l'agència de notícies palestina Wafa ha registrat com a mínim un atac.
12: 1.471.
11: És el nombre de gazians que han mort durant el teòric alto el foc. Això suposa una mitjana de 4 morts al dia. La xifra de ferits puja fins als 5.189, segons el recompte diari que fa el Ministeri de Sanitat de Gaza.
12: 7.
11: Són els soldats israelians que han mort a la franja durant el mateix període. Una xifra, però, que cal desgranar perquè 3 d'aquests soldats han mort recentment en accidents per foc amic.
12: 63%.
11: És el percentatge de territori de la franja que controla l'exèrcit israelià, segons informa el mateix exèrcit. Suposa un increment d'un 10% respecte al que es va establir fa un any, quan es va dibuixar la línia groga que dividia la franja en dues meitats.
12: 1.300.000.
11: Les Nacions Unides calculen que és el nombre de gazians que tenen inseguretat alimentària aguda. Això significa que tot aquest volum enorme de gent no té accés a aliments innocus i nutritius suficients i que aquesta incapacitat posa la seva vida en risc.
12: 170.000.
11: És el nombre de famílies que encara viuen en tendes o directament al ras, segons un informe del Consell Noruec per als Refugiats. La xifra equival a pràcticament 1 milió de persones.
12: 1,5%.
11: És el percentatge de runa que s'ha aconseguit retirar dels 68 milions de tones que hi havia a la franja quan l'alto el foc va entrar en vigor, segons Nacions Unides. De la reconstrucció promesa en l'acord de pau i venuda amb tota la pompa, de moment ni rastre.
12: 1099.
11: Són els dies que els periodistes internacionals portem sense poder entrar lliurement a la franja de Gaza. Per això, totes les xifres recollides en aquesta crònica incorporen la font, perquè no les podem comprovar pel nostre compte.
8: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El canvi climàtic provoca que les vinyes catalanes cada vegada generin un raïm més dolç i això es tradueix en una producció de vi més desequilibrada i difícil de conservar. Així ho detalla un investigador emèrit de l'IRTA des del celler de Peralada. En tenim més detalls amb l'Aleix Freixas.
13: L'increment de temperatura fa que les vinyes madurin abans i això implica avançar la verema, però també canvis dins del raïm que es produeix. Robert Sabé és investigador mèrit de l'IRTA.
14: Aquestes maduracions tan accelerades, tan ràpides, fan que maduri, per exemple, molt més aviat a l'interior del raïm els sucres i, consegüentment, el grau alcohòlic que no la pell, que és el que dona color i olor, i, consegüentment, apareixen uns vins no dolents, però sí desequilibrats.
13: Davant d'aquesta realitat, Sabé aposta per espaiar els ceps i preservar l'acidesa i, sobretot, potenciar varietats autòctones.
14: Doncs algunes varietats de raïm que eren pròpies de Centre Europa es tenen que retirar. Però tenim unes garnatxes fantàstiques, tenim unes carinyenes magnífiques, tenim uns ulls de llebre meravellosos.
13: L'investigador emèrit s'endinsarà més en aquests efectes del canvi climàtic i la vinya en una conferència aquesta tarda al celler de Peralada dins del projecte Science Needs You.
1: El taller Avall Patrimoni Viu de Reus, al Baix Camp, ha restaurat les gigantilles de Segòvia, uns gegants que podrien ser els més antics de tot l'estat espanyol. Inicialment es creia que s'havien creat a començaments del segle passat, però durant el procés de restauració del taller reusenc van descobrir que el seu origen era anterior. Reus, Ariadna Escoda.
15: Les peces estaven documentades de 1920, si bé a l'iniciar la intervenció, els restauradors es van adonar que els materials i les estructures internes no corresponien a aquest període històric. Va ser llavors quan van engegar un estudi per situar l'origen d'aquests gegants, que han constatat que els caps de les gigantilles són els originals de 1697, com detalla el restaurador Aleix Álvarez.
16: Hi han aparegut els contractes, documentació, doncs de quan es van fer aquestes peces, a qui se li van encarregar, què representaven, doncs tot el transcurs històric i l'evolució. És molt interessant perquè enriqueix i dona valor a aquestes figures. Estem davant d'unes peces doncs, que a nivell doncs, com l'Arbós, dels més antics, clar, de la península.
15: Álvarez fa referència als gegants de l'Arbós, que precisament també van restaurar en aquest taller i que es creia que eren els més antics. Tot i això, matisa que els de Segòvia van ser concebuts com a gegants des d'un inici, mentre que els del Baix Penedès van construir-se aprofitant les figures d'un retaule de l'església de Sant Julià.
8: 3CAT Info.
1: Va ser poc més d'un minut de 6:15.
8: El temps.
1: Dani Ramírez.
17: La temperatura avui ha pujat de forma moderada, o fins i tot més de 4 o 5 graus d'alguns sectors, tant de dia com de nit. Ha fet fresca, ha fet una mica de fred, Prades un grau de mínima, el Pirineu Alta Muntanya entre 0 i 4 positius, ja no glaçat o no hi ha hagut temperatura negativa com ahir, i de dia s'ha disparat la temperatura a alguns sectors on potser no hi comptàvem tant, com per exemple comarques gironines. Girona ha arribat als 25 graus, 27 a Cabanes, 27 a la Bisbal d'Empordà, són elevades. I més si ho comparem amb ahir, 26 graus a Barcelona, a Lleida 23, Tarragona 26. Tot això amb sol, hi ha hagut algun núvol prim, al matí d'hora algun núvol de vent, aquests núvols lenticulars, i encara queda algun núvol aïllat al Pirineu i una mica més freqüent al voltant de la Vall d'Aran nord de Pallars Sobirà. Demà ens passa una petita cua de front, poca cosa, tot continua estable, la temperatura es manté o puja un parell de graus, pujaran de nit, pujaran de dia, i per tant no tornarem a tenir aquests valors de 20 a 25 graus en general i puntualment 26-27. Sí que destaquem que el cel estarà mig ennuvolat, a la tarda una mica tapat a la Vall d'Aran, i de fet, entre demà la nit i dilluns podria caure alguna gota, no anunciem pas pluja, a la Vall d'Aran i potser en punts de la costa central de Catalunya.
18: Benvinguts a l'univers vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3CAT Info.
8: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
19: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
8: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3CAT Info.
18: Escolteu-nos i fem pinya.
8: Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
20: Suècia, el declivi del model nòrdic. Ladies and gentlemen, welcome to Stockholm Arlanda Airport. But we have landed 5 minutes ahead of schedule.
21: Välkomna till Stockholm.
22: Benvinguts a Estocolm, la idíl·lica capital sueca, on les eleccions el 13 de setembre han obert un panorama incert després de 4 anys de govern conservador liderat per Ulf Kristersson i amb el suport parlamentari de l'extrema dreta, el Partit Demòcrates de Suècia. Històrica socialdemocràcia que lidera Magdalena Andersson ha guanyat les eleccions, suma amb la resta de partits de centre-esquerra i l'extrema dreta ha baixat 3 punts, tot i que manté el suport de gairebé el 18% dels votants. Al centre d'Estocolm conversem amb l'Alessandro, suec de naixement, de pare espanyol i mare italiana.
23: La societat sueca ha funcionat, però és gràcies al socialisme, no al derechismo. La base de la societat sueca se formó gràcies al socialisme. Así que hay que, antes de hablar de Suecia o mirar a Suecia, hay que mirar la historia.
22: Així se senten molts veïns a la capital, tot i que els demòcrates de Suècia també hi tenen seguidors com el Gunnar.
24: Hem d'anar en aquesta direcció, tancar les fronteres i tornar a la vella Suècia, sense tots aquests migrants que no formen part de la comunitat.
22: Suècia és un país que va acollir milers de refugiats als anys 70 i 80, com Miguel Godoy, psiquiatre forense, que va arribar al país nòrdic fugint de la dictadura de Pinochet.
25: Tuve el primer tiempo viviendo en un campamento de refugiados, que se llama, al sur de Estocolmo, y allí estuve hasta que llegó mi compañera y pudimos hacer nuestra vida de forma independiente.
22: ¿Dirías entonces que Suecia te salvó la vida en cierta manera?
25: Por supuesto.
22: El model es va mantenir durant dècades fins al 2015, quan van entrar a Suècia uns 160.000 sirians. A partir de llavors, les polítiques migratòries s'han anat fent més restrictives, amb governs de diferents colors, però els últims 4 anys han estat durs. El govern conservador ha deportat joves de 18 anys, criats a Suècia, a països d'origen que no havien visitat mai. S'han eliminat els permisos de residència permanent. O s'han aprovat lleis polèmiques, com ara la de bona conducta, que planteja fins i tot la deportació en cas de no pagar un deute, per exemple. Al barri de Skärholmen, amb una població d'origen estranger del 70%, ens trobem amb una experta en migració.
26: Aida Simani, assessora legal de l'ONG Civil Rights Defenders.
27: Crec que l'extrema dreta té un objectiu clar, que és crear una societat ètnicament homogènia. Significa això que Suècia es convertirà en un estat que deporta? Crec que la majoria de la gent d'aquest país no vol veure els seus veïns, infermeres o els seus companys d'escola deportats.
22: Però és això patrimoni exclusiu de l'extrema dreta?
26: Anne Katharine Ljunggar, politòloga i experta en extrema dreta de la Universitat de Södertörn a Estocolm.
28: Les polítiques de demòcrates de Suècia s'han convertit en la nova normalitat a Suècia. Per tant, un canvi de govern no significarà polítiques migratòries més progressistes a Suècia ni enlloc. Potser hi haurà canvis en temes menors, però els principals aspectes d'aquestes polítiques continuaran igual.
22: Un procés, ens recorda la politòloga, que ja han fet altres països veïns com Dinamarca. De fet, el nombre d'entrades de migrants i les peticions d'asil a Suècia estan en el nivell més baix des dels anys 80 i només els últims 4 anys han caigut un 60%. Una altra carpeta oberta és la del reconegut estat del benestar suec. Als anys 90, Suècia va començar a privatitzar la sanitat i l'educació públiques. Recentment, el think tank Arena ID ha documentat la segregació escolar que provoca la irrupció d'escoles privades finançades al 100% per l'Estat, acompanyada d'una caiguda de nivell que s'evidencia a les proves PISA. Aquestes escoles, propietat fins i tot de fons d'inversió amb seu a Luxemburg, generen un volum de negoci que atrau les bandes criminals.
29: Yo creo que hemos sido muy ingenuos.
26: Lisa Pelling, politòloga i directora del think tank d'Estocolm, Arena ID.
29: O sea, el hecho de que el Estado pone a la disposición de empresas millones y millones de coronas ha creado un business muy profitable, incluso para bandas criminales.
22: En els últims anys, Suècia ha estat famosa pels tirotejos a centres comercials o enmig del carrer. La lluita contra el crim organitzat va portar l'actual govern, fins i tot, a intentar rebaixar l'edat penal fins als 13 anys. Els últims temps s'han reduït els tirotejos, però el problema de seguretat persisteix i costarà anys erradicar-lo.
26: Anders Lindberg, cap editorial polític del diari Aftonbladet.
0: La cara dolenta és que hem tingut al mateix temps un augment de les explosions amb bomba, i això passa perquè els mercats estan canviant. En lloc de tenir baralles pel mercat de drogues i armes, s'ha obert el mercat de la protecció, una mica com als Estats Units dels anys 30, on s'imposava l'extorsió a canvi de protecció en el temps del Capone. Estem parlant de màfia consolidada.
2: És un reportatge de Cèlia Cernades amb el muntatge de Josep Lluís Santiso. Podeu trobar aquest reportatge més ampliat al web de 3CAT Info, al podcast Mapa Mundi.
1: Poc més de 6 minuts i seran les 6.
8: Esports.
1: Sergi Andreu, bona tarda.
3: Bona tarda. Tenim en joc un parell de partits, una primera a l'altra. Segona, primera divisió, juguen a Vitoria l'Alavés Atlètic de Madrid, de moment amb empat a 1. L'Alavés, però, jugant amb un futbolista menys per l'expulsió d'Àngel Hidalgo al minut 61 de partit. El gol de l'Atlètic de Madrid l'ha fet Grimaldo, el de l'Alavés de penal Lucas Boyer. A segona divisió juga el Sabadell, al camp del Ceuta, al minut 75 de partit empaten a 1 els dos equips. El gol de l'equip del Llasà l'ha fet Baena, el 26 de la primera part. El Barça rep aquesta tarda, d'aquí a mitja hora mal comptada, el Getafe al Camp Nou, 6:45. No hi serà Rafinha, que és baixa, tampoc no jugarà la Champions contra el Galatasaray, en canvi sí que juga Joan Garcia. L'11 de Flick és aquest: Joan Garcia a la porteria, Koundé, Eric Garcia, Gerard Martín i Xavi Espart en defensa, Rodri, Gavi i Olmo al mig del camp, Lamine, Gabriel Jesús i Gordon en atac. Aquest matí hem sentit Laporta en un acte d'homenatge a Sitges. El president blaugrana ha carregat contra el Real Madrid, a qui acusa d'anar contra tot i contra tothom.
4: Tu vas a les institucions, vas a UEFA, vas a l'Euroliga i estan en contra de todo. Estan en contra de todo y de todos. Y esto, pues, dice mucho de una actitud de un club que está perdiendo prestigio y reconocimiento y credibilidad a nivel nacional, estatal y internacional.
3: El Barça-Getafe, que començarà a 6:45, ja el podeu seguir a partir de 6:45. Ha començat la TDT a Catalunya Ràdio. Recordem que si el Barça guanya, sumarà la 8a victòria en 8 partits. També juga avui el Madrid, que rep el Villarreal a les 9, al Santiago Bernabéu, en directe pel Tot Gira de Catalunya Ràdio. Ara mateix els blancs són quarts de la Lliga, a 6 punts del Barça. Encara primera divisió, les dues havia de jugar-se el Rayo Vallecano Atlètic Club a Vallecas, però l'han suspès pel llançament massiu d'objectes a la gespa. L'afició ha fet aquesta acció per protestar contra la gestió del president Martín Presa. En un primer moment, el partit s'ha suspès uns quants minuts. A partir d'aleshores s'ha reprès, però un altre llançament d'objectes més contundent ha fet suspendre el partit definitivament. I qui també ha suspès ha estat la Federació Portuguesa, a Cristiano Ronaldo, després que el davanter abandonés la concentració de la seva selecció per desavinences amb el tècnic Jorge Jesús.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Marc Márquez, nom del dia, se situa per primera vegada líder en solitari del Mundial de MotoGP després de guanyar contra pronòstic la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia. El pilot de Cervera té ara 4 punts d'avantatge respecte a Jorge Martín, que ha acabat quart. El podi, juntament amb Márquez, l'han completat Ogura i Di Gian Antonio. Sentim el tro de Cervera en declaracions a DAZN.
5: El primer gran objetivo, que era la clasificación, lo hemos cumplido muy bien. El segundo, que era la sprint, perder los menos puntos posibles, lo hemos cumplido más que bien. Y mañana es seguir con la misma mentalidad, perder los menos puntos posibles y salir de aquí vivo para el campeonato.
3: Demà a les 9 es disputarà la cursa llarga, com sempre, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i 3CAT. Marc Márquez, com avui, sortirà des de la segona fila de la graella. Per cert, encara en motociclisme, el Mundial de Superbikes, Albert Arenas s'ha proclamat campió del món de Superesport 600. El de Girona ha fet prou amb una quarta plaça a la primera cursa d'Estoril. Sentim Albert Arenas.
6: Ha sigut increïble, ja des de la primera cursa vam començar guanyant i la veritat és que aconseguir el títol 3 curses abans d'acabar la temporada demostra una clara dominació.
3: I encara en motor, victòria de Max Verstappen a la cursa sprint del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1, passada per aigua. Pugen al podi també els dos Ferraris de Hamilton i Leclerc. El líder de la General, Antonelli, ha acabat quart. Un Antonelli que ara té 99 punts més que Russell, que ha hagut d'abandonar aquesta tarda hi ha la classificació per la cursa llarga de demà. En ciclisme, avui s'ha disputat el Giro de la Llombardia, l'últim monument de la temporada. Sense Pogacar l'ha guanyat Pol Sexas, la prova en solitari. Enric Mas ha estat segon i Julio Ciccone tercer. Recordem aquesta prova de 239 quilòmetres amb gairebé 5.000 metres de desnivell entre Bèrgam i Como, al nord d'Itàlia. En waterpolo, victòria del Sabadell per 29-10 contra el Lilla francès en el segon partit de la fase prèvia.

0: de la Champions femenina a la piscina de Canllong. Amb aquest resultat, l'equip vallesà ha certificat el pas a la fase de grups de la màxima competició europea. També s'ha classificat per la fase de grups de la Champions al Terrassa, després de guanyar el Dong dels Països Baixos per 16-9. I un altre equip que també vol ser a la Champions és el Catalunya, que juga a 6:45 contra l'Ètnikos, també de Grècia. Més partits de waterpolo a l'Eurocup masculin. Avui es disputen el Budugnos Terrassa, que de fet està en joc, i a les 6 el Postilipo Barcelona. A la Lliga CB de bàsquet aquest vespre a les 9, Breogán Girona. La resta d'equips catalans juguen tots demà. A les 12, Madrid-Manresa, també a les 12, Obradoiro-Lleida, a les 5 de la tarda, demà, Baskonia-Joventut, i a les 7, València-Barça. L'equip blaugrana, recordem, ahir va caure a l'Eurolliga per 81-88 davant dels Alguiris Kaunas al Palau Blaugrana. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça rep aquest vespre a les 9 al Xota, al Palau Blaugrana. El Catgas Energia Santa Coloma juga demà a la 1 a la pista del Valdepenyes. Mentrestant, a Vigues i Riells avui es disputa la final a 4 de la Lliga Catalana Femenina d'hoquei patins.
1: Trescat Info.

PSOE i PP engeguen la maquinària electoral amb grans actes de precampanya. Pedro Sánchez centra el seu discurs en la crisi de l'habitatge, mentre que Alberto Núñez Feijó anuncia que si governa farà un canvi serè però contundent. Aquest cap de setmana Esquerra Republicana ha de resoldre qui serà el seu candidat a Madrid, mentre que els comuns continuen convidant a Gabriel Rufián a sumar-se al Front Ampli. Informació recent, la direcció de la CUP aposta per no presentar-se a les eleccions generals del 29 de novembre, però sotmetrà la decisió a la votació de la militància. La votació es farà en línia demà, diumenge, a partir de les 7 del matí fins dilluns, també a les 7 del matí. Dilluns es faran públics aquests resultats. La Unió Europea critica l'acord de Donald Trump amb Vladimir Putin perquè Rússia proporcioni 300.000 tones de gasoil als mercats nord-americans i al mundial. És un pacte criticat durament per Zelensky i per la Unió Europea, que afirma que ara no és el moment d'aixecar les sancions al dièsel de Rússia perquè proporcionarà a Moscou més ingressos per finançar la guerra contra Ucraïna. Els experts pronostiquen que aquest acord no farà baixar gaire el preu del dièsel. I a Ucraïna, un bombardeig rus contra la ciutat de Zaporíjia causa almenys 17 morts en un edifici residencial. És un capítol més de l'escalada bèl·lica de Moscou contra objectius civils ucraïnesos. L'ONU demana l'alliberament immediat dels milers de detinguts en les manifestacions a Nova Delhi contra el cap de la Comissió Electoral. Entre les persones arrestades hi ha els líders del Partit de les Paneroles, el moviment juvenil que protesta des de fa mesos a l'Índia per les condicions de l'educació al país asiàtic. Les noies d'entre 16 i 25 anys tenen més ideacions suïcides i fan més intents de suïcidi que els nois de la mateixa edat. Ho indica un estudi del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu. Els experts reclamen que s'incorpori la perspectiva de gènere tant en la recerca com en la pràctica clínica per rebaixar aquestes xifres. Desarticulada a Eivissa, una organització criminal que explotava sexualment joves vingudes des de Veneçuela. La Guàrdia Civil ha alliberat 25 dones obligades a prostituir-se i ha detingut 4 persones relacionades amb els fets. Durant aquest cap de setmana llarg, els allotjaments turístics catalans tenen bons nivells d'ocupació. Van del 75 al 85% als establiments del Pirineu, als hotels de la demarcació de Tarragona i als càmpings, tant de la costa com de l'interior. A les cases rurals del Berguedà, gairebé es fregarà el ple. I Oques Grasses s'acomiada avui amb el darrer concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys després de 3 cites multitudinàries. El concert comença a 8:45 del vespre i ICAT el transmetrà en directe amb un especial des de mitja hora abans. També es podrà

0: seguir per TV3 i pel canal de YouTube de 3CAT.
1: Esports.
2: A 6:45, el Barça rep el Getafe al Camp Nou. Ho farà sense Rafinha. Gabriel Jesús juga avui en l'11 en el seu lloc i també juga Joan Garcia. El Madrid rep el Villarreal al Bernabéu a les 9. Tenim en joc a primera divisió l'Alavés 1, Atlètic de Madrid 1 a les Acaballes i també en els últims minuts a segona divisió Ceuta 1, Sabadell 2. I Marc Márquez guanya la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia. També en motor d'Albert Arenas s'ha proclamat campió del món de Superesport 600 al Mundial de Superbikes.
0: Cel pràcticament serè aquesta tarda i vespre, amb alguns núvols aïllats al Pirineu i una mica més abundants a la Vall d'Aran. Temperatura més suau que ahir, amb valors d'entre 20 i 25 graus. La nit serà fresca, si bé no tant com ahir, i diumenge tindrem un dia ennuvolat a tot arreu.
1: 3CAT Info.
0: Les 6:04, els informa Quim Codines. Bona tarda.
1: Entén el món que t'envolta en profunditat.
3: El radar de 3CAT Info.
1: Segueix el podcast del radar de 3CAT Info.
0: PSOE i PP han posat en marxa aquest cap de setmana la maquinària electoral. Les dues formacions han fet actes multitudinaris i s'han rodejat dels seus principals actius. Pedro Sánchez, d'Andalusia, amb María Jesús Montero, ha posat la crisi de l'habitatge al centre del seu discurs i s'ha compromès que la política d'habitatge no tingui data de caducitat. També ha demanat una majoria absoluta per poder-ho tirar endavant.
4: Cada generació tiene su lucha. La nuestra también será la vivienda. Y la vamos a ganar como se ganan todas las luchas, con la fuerza de la gente, con una mayoría amplia y progresista en el Parlamento y en el Gobierno de España, para llevar a ley lo que siente la gente y lo que quiere en relación con la política de vivienda.
0: Alberto Núñez Feijóo a Madrid, acompanyat dels principals barons de la formació, en cap moment s'ha referit a la crisi de l'habitatge, però sí que ha apel·lat al vot moderat proposant un canvi si arriba al govern. Madrid, Alba Gil.
5: Feijóo torna a situar la corrupció del PSOE al centre de la diana i promet fer fora l'executiu de Pedro Sánchez. A la màfia, diu, per encetar una nova etapa.
6: Convoco a todos los españoles a un proyecto de reconstrucción nacional. Un proyecto que reúna las energías de toda la nación al servicio de todos los españoles. No propongo una simple alternancia, que quede claro. Propongo un cambio total, un cambio sereno, pero contundente.
5: El líder popular ha arrencat la precampanya a Madrid amb un acte acompanyat dels barons populars i de la plana major del partit, també dels expresidents Mariano Rajoy i José María Aznar. Davant de tots ells s'ha reivindicat com el president que Espanya necessita.
6: Yo no vengo de las saunas ni de las cloacas, yo vengo de la gestión, de presentar y cuadrar presupuestos, de sostener los servicios públicos, de dar la cara en los buenos momentos y sobre todo en los difíciles.
5: Cap paraula, però, sobre habitatge a la carpeta que ha precipitat l'avançament electoral. Sí que ho ha fet en canvi Isabel Díaz Ayuso, que ha tornat a sacsejar el fantasma del vot per correu.
7: Nosotros ganamos las elecciones otra vez. ¿Qué ocurrió entonces? ¿Cuánta gente pidió votar por correo en una fecha elegida a traición y no le llegó el voto o le llegó tarde? Todo el mundo conoce casos. ¿Cuántas denuncias ha habido por España? Estamos hablando de un líder que llegó a su partido con urnas de cartón.
5: Un vot per correu que, per cert, es pot demanar des d'aquesta mateixa setmana i fins al 19 de novembre.
0: D'altra banda, comença a haver-hi moviments entre el PSOE i el Front Ampli, que es reuniran demà per explorar l'opció de fer una llista única d'esquerres al Senat. També Esquerra i Bildu han acordat reeditar la coalició a la Cambra Alta. I pel que fa a casa nostra, l'atenció se centra en Gabriel Rufián. Aquest cap de setmana, Oriol Junqueras ha de decidir qui serà el candidat dels republicans a Madrid, mentre que des dels comuns insisteixen a demanar-li que s'assumi al Front Ampli. Avui ha sigut el portaveu de la formació i candidat de Barcelona en Comú a l'alcaldia de la capital catalana, Gerardo Pissarello, que ha animat a Rufián a fer el pas, tot i afegir que la decisió és seva i també d'Esquerra.
8: En Gabriel Rufián ha estat una de les primeres persones en assenyalar la urgència del moment en el que vivíem, que estava en una situació d'excepcionalitat, que no podem permetre que el PP i Vox arribin al govern. Per tant, nosaltres pensem que seria, diguem-ne, important que si Gabriel Rufián ho considera, s'impliqui en la construcció d'un front ampli.
0: Des d'Esquerra, la portaveu del partit al Parlament, Esther Capella, també s'ha referit a Gabriel Rufián com a candidat a les generals. Són declaracions a Ràdio 4.
9: Gabriel Rufián és un molt bon candidat d'Esquerra Republicana, té virtuts i defectes com tots els candidats i candidates d'Esquerra Republicana. Per tant, doncs, té virtuts i també doncs, a vegades no ho fa del tot bé, com tots plegats, eh? És a dir, no som infal·libles.
0: Capella ha volgut destacar que després del 29 de novembre apujaran el preu per investir a Pedro Sánchez. I la direcció de la CUP ha decidit no concórrer a les eleccions del 29 de novembre perquè assegura que no es donen les condicions polítiques per fer-ho. Amb tot, sotmetrà la decisió a la votació de la militància, que podrà votar de manera virtual des de les 7 del matí de demà fins a les 7 del matí de dilluns, 12 d'octubre. Avui s'ha reunit a Barcelona la Mesa Nacional, el màxim òrgan del partit, on hi havia posicions enfrontades entre diversos corrents interns, sobretot entre Poble Lliure i Endavant. Al final, han optat per no participar a les generals i dilluns es faran públics els resultats d'aquesta votació.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La Unió Europea critica l'acord de Donald Trump amb Vladimir Putin perquè Rússia proporcioni 300.000 tones de gasoil als mercats nord-americà i mundial, un pacte que implicarà aixecar algunes sancions a Moscou i que ha estat criticat durament per Zelensky. La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, ha dit en un missatge a les xarxes socials que ara no és el moment d'aixecar les sancions al dièsel de Rússia perquè això proporcionarà a Moscou més ingressos per finançar la guerra contra Ucraïna. Precisament aquest dilluns, els ministres d'Afers Exteriors de la Unió Europea tenen la intenció d'aprovar el nombre més gran de sancions contra Rússia des de l'inici del conflicte, al febrer del 2022. Els experts consultats per Catalunya Ràdio avisen que l'acord entre Trump i Putin no comportarà un gran abaratiment del preu del dièsel. Sentim a Maria Llop, catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili.
3: Les baixades de preus s'esperen de molt curt termini i d'un abast bastant limitat. No s'esperen baixades de més de 30 cèntims per litre.
0: Llop també recorda que la baixada de preu dels combustibles sempre és molt lenta. En l'últim mes, el preu del gasoil s'ha enfilat més d'un 8%. I encara a Ucraïna, l'escalada bèl·lica de Rússia contra objectius civils tensa de nou les relacions entre Donald Trump i Volodymyr Zelensky. Avui mateix, un bombardeig rus contra un edifici residencial a Zaporíjia ha provocat la mort de 17 persones. Alhora, segons informa el diari Financial Times, la Casa Blanca pressiona Kiev perquè aturi els atacs contra objectius energètics russos sota l'amenaça de tallar-li la informació dels seus serveis d'intel·ligència. Aquesta nova tibentor entre Washington i Kiev arriba quan una delegació ucraïnesa s'ha reunit en les últimes hores a la capital dels Estats Units en presència europea per impulsar negociacions de pau a Ucraïna. Al front de combat, Rússia anuncia la conquesta de dues poblacions a la regió de Kharkiv. També ha informat de la mort de 4 ciutadans russos al territori ocupat de Luhansk. El ministre d'Energia ucraïnès ha informat que bona part de Kiev i la rodalia s'han quedat sense electricitat després d'aquest atac rus. També preocupa la seguretat de la central nuclear de Zaporíjia per falta de dièsel per refredar els generadors.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'alt comissionat de l'ONU pels Drets Humans reclama l'alliberament immediat i incondicional dels milers de detinguts en les manifestacions a Nova Delhi aquest dissabte. Segons el diari The Hindu, més de 5.000 persones han estat detingudes, una xifra que l'agència Reuters rebaixa a unes 2.000 a partir d'una font oficial del govern de Narendra Modi. El centre de la capital de l'Índia està presa per la policia i forces paramilitars que durant tot el dia han evitat que es portés a terme una manifestació no autoritzada organitzada pel Partit de les Paneroles, el moviment juvenil que des de fa mesos protesta per les condicions de l'educació al país asiàtic. En aquesta ocasió, la manifestació convocada era per exigir la dimissió del cap de la Comissió Electoral del país, a qui acusen de beneficiar el partit de Modi, el poder, en la reforma dels censos electorals. Els tres principals dirigents del moviment de les Paneroles els han detingut en l'avió que els portava de Bombai a Nova Delhi. El seu líder, Abhijit Dipki, ha publicat un vídeo, gravat anteriorment, per denunciar la seva detenció.
10: Hello everyone.
11: Hola a tothom. Si esteu veient aquest vídeo és que l'Asho, el Sorab i a mi ens han detingut. A partir d'ara, la Jinka liderarà aquest moviment. Així que tots els que esteu mirant aquest vídeo, seguiu la Jinka Shinde. Ell encapçalarà el partit de les Paneroles després de l'Asho Tos, el Sorab i jo mateix. Gràcies.
10: Thank you.
0: El moviment de les Paneroles, que mobilitza la generació Z, s'hi ha sumat al cap de l'oposició parlamentària a l'Índia, Rahil Gandhi, que ha demanat a la població que no es deixi intimidar per la repressió i que continuï manifestant-se.
1: 3CAT Info.
0: Evacuació de passatgers i suspensió de vols a l'aeroport de Riad, la capital de l'Aràbia Saudita, després que hi hagi esclatat un míssil presumptament llançat pels rebels hutis del Iemen. És un nou pas en l'escalada d'atacs entre els saudites i els hutis,

0: que tenen el suport del règim iranià. L'aeroport de Riyadh ja ha rebut dos atacs previs aquesta setmana que han deixat 4 morts i diversos ferits i danys greus a un avió. Fa uns dies, els Houthis van declarar l'espai aeri saudita zona militar d'operacions, cosa que ha provocat la cancel·lació de vols de diverses companyies. 3CatInfo. Panamà continua avaluant els danys del fort terratrèmol de magnitud 7,7 que ahir va sacsejar el país i ja se n'han detectat un centenar de rèpliques. De moment, els primers balanços oficials no han notificat víctimes mortals, però sí diverses persones ferides lleus. L'alerta de tsunami activada inicialment al Pacífic ja s'ha retirat i, de moment, el sisme ha provocat danys en edificis, carreteres i infraestructures bàsiques. El terratrèmol va causar desperfectes en hotels, esglésies, comerços i edificis públics, especialment a les províncies de l'interior. José Raúl Molino, president del país, ha fet una crida a la població per mantenir la calma.
1: El desastre que estamos enfrentando es grande a nivel nacional, como algunos lugares más que otros, pero lo más importante aquí es preservar la calma, por favor. De aquí a mañana pues no, llenaremos más recursos, más cosas que están pidiendo, agua, cosas para niños.
0: Tot i que s'han detectat desperfectes menors en algunes instal·lacions, el canal de Panamà manté el trànsit marítim amb normalitat. El govern panameny manté activats els protocols d'emergència i demana a la població que segueixi les indicacions de protecció civil.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Un quart de set de la tarda.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
3: Ara el temps és molt estable i continuarà així almenys gran part de la setmana entrant. És a dir, que l'octubre, que és un mes mogut i plujós, potser ja n'hem tingut més del compte els primers 8 dies, doncs ara tornaria una certa calma i tranquil·litat, a una temperatura lleugerament més alta de la mitjana, 2 graus per sobre aproximadament, no ve calor, no ve fred, no repetirà l'ambient fred d'ahir, tot i que les nits, que ja són doncs, més perllongades, sí que en punts de la Catalunya central, en punts del Prepirineu, en punts de Lleida, l'interior de Tarragona, doncs els propers dies hi pot haver, amb aquest anticicló, una mica d'inversió tèrmica i puntualment baixar la temperatura, però sí que pujarà sobretot a muntanya. Això passaria a partir de dilluns i dimarts de la setmana que ve, amb algun banc de boira, alguna boira baixa a la Catalunya interior. De moment acabem el dia amb cel serè i algun núvol prim aïllat, al Pirineu, Prepirineu, cap a la vall d'Aran Pallars subirà algun núvol baix, estratocúmuls, no donaran precipitació. I demà, aquest diumenge, el dia es presenta variable, mig ennuvolat. Al matí clariana, sol, un sol estones una mica apagat per núvols prims. A la tarda, núvols una mica més abundants, una mica més gruixuts, especialment al nord i al Pirineu. Entre demà la nit i dilluns, en punts de la vall d'Aran, potser també a la costa de Barcelona podria caure alguna gota, però no hi ha cap canvi important. Pel que fa a la situació meteorològica, la tramuntana serà moderada i el mestral ja pràcticament desapareix del sud del país.
2: 3CatInfo.
4: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
5: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
4: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
5: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
4: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
5: Apialia, la força de vendre junts.
6: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
7: Entendre és obrir els ulls.
8: Obrir la ment.
9: Obrir la ment.
10: Obrir la ment.
6: Descobreix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: 3CAT Info.
0: Continuen les feines per tornar a la normalitat als municipis del Vallès Oriental afectats pels aiguats de fa una setmana. Avui s'han afegit una setantena de voluntaris de protecció civil que hi treballaran durant 3 dies. S'han trobat a Vilanova del Vallès, on se'ls ha explicat les tasques que cal fer i se'ls ha distribuït en 3 àrees de la localitat i també d'altres del voltant, on encara hi ha carrers tallats per l'acumulació de fang, brossa o pedres, i també hi ha cotxes que cal treure dels garatges que es van inundar. Noemi Sans, tècnica del Servei Logístic i Operativa Territorial territorial de Protecció Civil en declaracions a 3Cat Info.
8: Significa, doncs, neteja, significa treure fang, significa extracció d'arbres

0: i de branques que han caigut, etc.
1: Els bombers, d'altra banda, continuen buscant el menor desaparegut a Granollers el cap de setmana passat. Avui han centrat les feines al torrent de Vall d'Oriol i al riu Mugent fins a Montmeló amb equips de 16 bombers a peu per les lleres. Demà preveuen ampliar la recerca al Besòs fins al mar.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: La Guàrdia Civil d'Eivissa ha aconseguit alliberar 25 dones obligades a prostituir-se. En l'operació policial han detingut 4 persones acusades d'explotació sexual, tràfic de drogues i blanqueig de capital. Les víctimes són noies veneçolanes d'entre 18 i 25 anys, d'entorns vulnerables, i els membres d'aquesta organització criminal les enganyaven i els feien creure que havien adquirit un deute. Ho explica el portaveu de la Guàrdia Civil, Gonzalo López.
3: Eren atraídas a España por medio de falsas ofertas de trabajo para trabajar en la hostelería o en la manicura. Una vez que llegaban a España, los miembros de este grupo criminal les retiraban el dinero y así como sus pertenencias y les decían que habían contraído una deuda de 5.000 euros y que tenían que pagarla prestando servicios sexuales.
1: Les dones estaven permanentment controlades i havien d'estar sempre disponibles per als serveis sexuals. En la mateixa operació, els agents van intervenir prop de 120.000 euros en efectiu i també diversos tipus de droga.
2: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
1: Bons nivells d'ocupació durant aquest cap de setmana llarg als allotjaments turístics catalans, tant als hotels com a les cases rurals i als càmpings de la costa i de l'interior. Molta gent aprofita el bon temps i les nombroses activitats d'aquests dies vinculades a la celebració de les Jornades Europees de Patrimoni per moure's per al país. Els allotjaments de l'Alt Pirineu preveuen una ocupació al voltant del 75%, una xifra que arriba al 85% a les cases rurals, segons afirma el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. També el Berguedà s'omple de visitants aquests dies i frega el ple a les cases rurals. Oriol Baños és el president de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà.
4: El que tenim d'ocupació és un 93%. Normalment la tardor, els caps de setmana, i a més amb un dia de més de cap de setmana, la gent li agrada molt venir.
1: També tenen bons nivells d'ocupació als establiments de la demarcació de Tarragona, on la temporada turística s'allarga fins a Tots Sants. Xavier Guardià és el portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona.
5: Setembre i octubre estan al 70%, més o menys, l'ocupació. Mitja, 60-70%, doncs segurament ens podem posar al 70-80% aquest cap de setmana llarg perquè la gent, evidentment, l'utilitza per sortir.
1: I els càmpings també estan força plens, com explica Miquel Gotanegra, president de la Federació Catalana de Càmpings.
6: El pont haurà millorat l'ocupació, però nosaltres aquest mes d'octubre, ara ja és una tendència d'uns anys, països com Alemanya o Suïssa fan vacances de tardor i aquest és un client molt interessant per nosaltres i fa que els càmpings puguin tenir una bona ocupació.
1: Gotanegra calcula que aquests establiments poden arribar al 85% d'ocupació.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Mor als 93 anys l'advocat Joan Piqué Vidal, que va defensar l'expresident Jordi Pujol en el cas Banca Catalana, que no va arribar a anar a judici. Posteriorment, Piqué Vidal va ser condemnat a 7 anys de presó l'any 2005 per extorquir empresaris al costat del llavors jutge Lluís Pasqual Estevill. Els exigien altes sumes de diners per evitar que anessin a la presó. Estevill va ser designat membre del Consell General del Poder Judicial, proposat pel CiU. La sentència va atribuir a Piqué Vidal i Estevill diversos delictes de prevaricació, suborn, detenció il·legal i amenaces condicionals que s'haurien comès en la primera meitat dels anys 90. Joan Piqué Vidal va morir aquest dimecres 7 d'octubre a Castelldefels, al Baix Llobregat, i avui se n'ha fet el funeral.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: Passa el temps i tot serveix. Molt bona nit, Catalunya!
1: Oques Grasses s'acomiada amb l'últim concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Tots els qui no hi pugueu ser tindreu l'oportunitat de seguir-lo per ICAT. El concert és a 8:45 del vespre i la programació especial d'ICAT ja començarà a partir de les 8. TV3 i el canal de YouTube de 3CAT també el retransmetran en directe en un dia que passarà a la història de la música d'aquest país. Oques Grasses posa a punt i final a la seva trajectòria amb un darrer concert multitudinari a Montjuïc, que més que concert és una experiència immersiva de música i de llum. Darrer concert després de les tres cites d'aquesta setmana en què milers de persones han omplert de gom a gom l'estadi i la història història d'Ocas Gràcies va començar el 2010 i el 2011.

2012, la banda ja va publicar el seu primer treball Un dia no sé com. Des d'aleshores fins ara, Oques Grasses ha anat acumulant èxits que han marcat generacions senceres com Petaro, Està guai, La gent que estimo o Sort de tu.

0: Gabriel Jesús i Gordon. Gabriel Jesús, que avui juga en lloc del lesionat Rafinha, que descansarà tant avui com dimarts a la Champions al camp del Galatasaray. Una transmissió que podeu seguir a la TDT, a l'antena de Catalunya Ràdio. Justament en clau blaugrana avui ha parlat Laporta en un acte d'homenatge a Sitges. El president blaugrana ha carregat contra el Madrid i ha dit això.
1: Madrid hablan de otros temas para desviar la atención. En este sentido, el Barça está en ese momento dulce que dices. Estamos disfrutando del fútbol, estamos disfrutando del club, estamos disfrutando de un momento muy bonito en nuestra historia, de un reconocimiento a nivel mundial importante. Un equipo que enamora jugando a fútbol, jugadores de determinadas posiciones que son referencia en el mundo del fútbol. Desde Madrid pues intentan de alguna manera minimizar todo esto, ¿no?
0: També juga avui el Madrid, justament, que rep el Villarreal a les 9 al Santiago Bernabéu, un partit que podreu seguir en directe al Tot Gira de Catalunya en ràdio. Els blancs ara mateix són quarts a la Lliga, a 6 punts del Barça. A primera divisió ja s'ha acabat l'Alavés 1, Atlètic de Madrid 2. I a segona divisió ha guanyat el Sabadell 1-2 amb doblet de Baena al camp del Ceuta, tot i que els vallesans han jugat pràcticament tota la segona part amb un jugador menys.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Per cert, que el partit entre el Rayo Vallecano i l'Atlètic Club de Bilbao, que s'havia de jugar a les dues al migdia, l'han suspès pel llançament massiu d'objectes a la gespa. L'afició del Rayo ha fet aquesta acció per protestar contra la gestió del president Martín Presa. En un primer moment, el partit s'ha suspès alguns minuts i quan s'ha reprès un altre llançament d'objectes ha fet suspendre el partit definitivament, també per la recomanació de la policia. Parlem ara de motor.
2: 3CAT Info.
0: Marc Márquez se situa per primera vegada aquesta temporada líder del Mundial en solitari de MotoGP després de guanyar contra pronòstic la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia. El pilot de Cervera ara té 4 punts d'avantatge respecte a Jorge Martín, que ha acabat quart. Sentim el tro de Cervera en declaracions a DAZN.
3: El primer gran objetivo, que era la clasificación, lo hemos cumplido muy bien. El segundo, que era la sprint, perder los menos puntos posibles, lo hemos cumplido más que bien. Y mañana es seguir con la misma mentalidad, perder los menos puntos posibles y salir de aquí vivo para el campeonato.
0: Demà, justament a les 9 del matí, es disputarà la cursa llarga en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Marc Márquez, com avui, sortirà des de la segona línia de la graella. Per cert, encara en motociclisme, el Mundial de Superbikes, Albert Arenas s'ha proclamat campió del món de Superesport 600. El de Girona n'ha tingut prou amb una quarta plaça a la primera cursa d'Estoril. El sentim.
4: Crec que hem fet una bona feina, hem estat al 100% totes les curses, hem pogut ser constants, hem aconseguit 16 podis i encara queden 3 curses, intentarem anar per més, però la veritat és que molt satisfet d'aconseguir el títol la primera temporada.
0: Encara en motor, victòria de Max Verstappen a la cursa sprint del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1, passada per aigua. Pugen al podi també els dos Ferraris de Hamilton i Leclerc. El líder Antonelli ha acabat quart. Aquesta tarda hi ha la classificació per la cursa llarga de demà. I en ciclisme avui s'ha disputat el Giro de la Llombardia, l'últim monument de la temporada. L'ha guanyat Pol Sexas, que ha entrat en solitari amb 40 segons d'avantatge d'Enric Mas, que ha estat segon, i Giulio Ciccone, que ha estat tercer. Recordem-ho, una prova de 239 quilòmetres amb gairebé 5.000 metres de desnivell entre Bèrgam i Como. En waterpolo, victòria del Sabadell per 29-10 contra el Lilla francès en el segon partit de la fase prèvia de la Champions femenina a la piscina de Canllong. Amb aquest resultat, l'equip vallesà ha certificat el pas a la fase de grups de la màxima competició europea. Sentim la jugadora del Sabadell, Martina Tarré.
5: També és bo, no?, valorar tots els objectius, classificar-nos per Champions. Era un objectiu, òbviament, que estàvem obligades, no?, a assolir, però bueno, s'havia de jugar i havíem d'estar, i jo crec que demà tenim, no?, un passet més per ficar-nos primeres de grup i s'haurà de lluitar i intentarem, no?, que així sigui.
0: També s'ha classificat per la fase de grups de la Champions al Terrassa. Ha guanyat el Donk dels Països Baixos per 16-9. Demà s'enfrontaran a l'última jornada d'aquesta fase prèvia. També vol ser a la Champions el Catalunya, que juga 7:15 contra l'Ètnikos de Grècia. Més qüestions. La selecció espanyola femenina d'hoquei patins amb 7 de 10 jugadores catalanes disputarà aquesta matinada a la 1 hora catalana la final del Mundial.

Es juga al Paraguai. El combinat espanyol s'enfrontarà a l'Argentina després d'imposar-se a Portugal a les semifinals per 2-1. Qui ja ha aconseguit el títol mundial és la selecció espanyola femenina d'hoquei patins en línia, també amb 7 jugadores catalanes. A la final, el combinat espanyol s'ha desfet de França per 3-2. A la Lliga ACB de bàsquet, aquest vespre a les 9, juga el Girona a la pista del Breogán. La resta de catalans juguen demà. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça rep aquest vespre a les 9 el Xota de Navarra al Palau Blaugrana.

0: Bona tarda, són 6:45, esteu escoltant 3Cat Info. A aquesta hora fem un cop d'ull als titulars més destacats fins ara. El PSOE i PP engeguen la maquinària electoral amb grans actes de precampanya. Pedro Sánchez centra el seu discurs en la crisi de l'habitatge, mentre que Alberto Núñez Feijóo anuncia que si governa farà un canvi serè però contundent. Aquest cap de setmana, Esquerra Republicana ha de resoldre qui serà el seu candidat a Madrid, mentre que els comuns continuen convidant a Gabriel Rufián a sumar-se al Front Ampli. I la Unió Europea critica l'acord de Donald Trump amb Vladimir Putin perquè Rússia proporcioni 300.000 tones de gasoil als mercats nord-americà i mundial. És un pacte criticat durament per Zelensky i per la Unió Europea, que afirma que ara no és el moment d'aixecar les sancions al dièsel de Rússia perquè proporcionarà a Moscou més ingressos per finançar la guerra contra Ucraïna. Els experts pronostiquen que aquest acord no farà baixar gaire el preu del dièsel. I a Ucraïna, un bombardeig rus contra la ciutat de Zaporíjia causa 17 morts en un edifici residencial. L'escalada russa contra civils ucraïnesos tensa de nou les relacions entre la Casa Blanca i Volodymyr Zelensky, enfadat per l'acord del dièsel de Washington que beneficia a Moscou. I fins les 7 us explicarem que Donald Trump ha carregat de matinada contra el comitè del Premi Nobel de la Pau. El president dels Estats Units s'ha mostrat descontent amb el fet que s'hagi reconegut la magistrada pels drets humans, Navi Pillay, amb el guardó en comptes de donar-li a ell. I en esports, què destaquem, Sergi?
1: Doncs que a aquesta hora comença el partit del Barça al Camp Nou, que rep el Getafe. Sense Rafinha, juga Gabriel Jesús en la posició de nou. També juga Joan García. El Madrid rep el Villarreal al Bernabéu a partir de les 9. Ja definitius a primera divisió, a la vez un Atlètic de Madrid 2 i victòria del Sabadell a segona divisió per 1-2 al Camp del Ceuta.
0: Parlem del temps. Cel pràcticament serè aquesta tarda i vespre, amb alguns núvols aïllats al Pirineu i una mica més abundants a la Vall d'Aran. Temperatura més suau que ahir, amb valors d'entre 20 i 25 graus. I la nit serà fresca, tot i que no serà tant com ahir. Ahir també tindrem un diumenge mig ennuvolat a tot arreu. Dos quarts i pràcticament 3 minuts de 7, PSOE i PP han posat en marxa aquest cap de setmana la maquinària electoral. Les dues formacions han fet actes multitudinaris i s'han rodejat dels seus principals actius. Pedro Sánchez, d'Andalusia, amb María Jesús Montero, ha posat la crisi de l'habitatge al centre del seu discurs i s'ha compromès que la política d'habitatge no tingui data de caducitat i ha demanat una majoria absoluta per tirar-ho endavant.
2: Cada generació tiene su lucha. La nuestra también será la vivienda. Y la vamos a ganar como se ganan todas las luchas, con la fuerza de la gente, con una mayoría amplia y progresista en el Parlamento y en el Gobierno de España, para llevar a ley lo que siente la gente y lo que quiere en relación con la política de vivienda.
0: En canvi, Alberto Núñez Feijóo a Madrid, acompanyat dels principals barons de la formació, en cap moment s'ha referit a la crisi de l'habitatge, però sí que ha apel·lat al vot moderat proposant un canvi si arriba al govern. Anem cap allà amb l'Alba Gil.
3: Feijóo torna a situar la corrupció del PSOE al centre de la diana i promet fer fora l'executiu de Pedro Sánchez. A la màfia, diu, per encetar una nova etapa.
4: Convoco a todos los españoles a un proyecto de reconstrucción nacional. Un proyecto que reúna las energías de toda la nación al servicio de todos los españoles. No propongo una simple alternancia, que quede claro. Propongo un cambio total, un cambio sereno, pero contundente.
3: El líder popular ha arrencat la precampanya a Madrid amb un acte acompanyat dels barons populars i de la plana major del partit, també dels expresidents Mariano Rajoy i José María Aznar. Davant de tots ells s'ha reivindicat com el president

0: que Espanya necessita.
1: Yo no vengo de las saunas ni de las cloacas. Yo vengo de la gestión, de presentar y cuadrar presupuestos, de sostener los servicios públicos, de dar la cara en los buenos momentos y sobre todo en los difíciles.
0: Cap paraula, però, sobre habitatge a la carpeta que ha precipitat l'avançament electoral. Sí que ho ha fet, en canvi, Isabel Díaz Ayuso, que ha tornat a sacsejar el fantasma del vot per correu.
2: Nosotros ganamos las elecciones otra vez. ¿Qué ocurrió entonces? ¿Cuánta gente pidió votar por correo en una fecha elegida a traición y no le llegó el voto o le llegó tarde? Todo el mundo conoce casos. ¿Cuántas denuncias ha habido por España? Estamos hablando de un líder que llegó a su partido con urnas de cartón.
0: Un vot per correu que, per cert, es pot demanar des d'aquesta mateixa setmana i fins al 19 de novembre.
3: D'altra banda, comença a haver-hi moviments entre el PSOE i el Front Ampli, que es reuniran demà per explorar l'opció de fer una llista única d'esquerres al Senat. També Esquerra i Bildu han acordat reeditar la coalició a la Cambra Alta. I pel que fa a casa nostra, l'atenció se centra en Gabriel Rufián. Aquest cap de setmana, Oriol Junqueras ha de decidir qui serà el candidat dels republicans a Madrid, mentre que des dels comuns insisteixen a demanar-li que s'assumi al Front Ampli. Avui ha sigut el portaveu de la formació i candidat de Barcelona en Comú a l'alcaldia de la capital catalana, Gerardo Pissarro, que ha animat Rufián a fer el pas, tot i afegir que la decisió és seva i d'Esquerra.
4: En Gabriel Rufián ha estat una de les primeres persones en assenyalar la urgència del moment en el que vivíem, que estava en una situació d'excepcionalitat, que no podem permetre que el PP i Vox arribin al govern. Per tant, nosaltres pensem que seria, diguem-ne, important que si Gabriel Rufián ho considera, s'impliqui en la construcció d'un front ampli.
3: Des d'Esquerra, la portaveu del partit al Parlament, Esther Capella, també s'ha referit a Gabriel Rufián com a candidat a les generals. Han sigut declaracions a la Ràdio 4.
5: Gabriel Rufián és un molt bon candidat d'Esquerra Republicana, té doncs, virtuts i defectes, com tots els candidats i candidates d'Esquerra Republicana. Per tant, doncs, té virtuts i també doncs, a vegades no ho fa del tot bé, com tots plegats, eh? És a dir, no som infal·libles.
3: Capella ha volgut destacar que després del 29-N pujaran el preu per investir Pedro Sánchez. I encara en matèria d'eleccions, la direcció de la CUP decideix no concórrer doncs, en aquestes eleccions del 29 de novembre perquè assegura que no es donen les condicions polítiques per fer-ho. Amb tot, sotmetrà la decisió a la votació de la militància, que podrà votar de manera virtual des de les 7 del matí de demà fins a les 7 del matí de dilluns 12 d'octubre. Avui s'ha reunit a Barcelona la Mesa Nacional, que és el màxim òrgan del partit, on hi havia posicions enfrontades entre diversos corrents interns, sobretot entre Poble Lliure i Endavant. Al final, han optat per no participar a les generals. Dilluns es faran públics els resultats de la votació. Recordem que a les últimes generals, el 2023, la CUP es va presentar amb Albert Botran com a cap de llista per Barcelona, però va quedar fora del Congrés.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: La Unió Europea critica l'acord de Donald Trump amb Vladimir Putin perquè Rússia proporcioni 300.000 tones de gasoil als mercats nord-americà i mundial. Un pacte que implicarà aixecar algunes sancions a Moscou i que ha estat criticat durament per Zelensky. La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, ha dit en un missatge a les xarxes socials que ara no és el moment d'aixecar les sancions al dièsel de Rússia perquè això proporcionarà a Moscou més ingressos per finançar la guerra contra Ucraïna. Precisament aquest dilluns, els ministres d'Afers Exteriors de la Unió Europea tenen la intenció d'aprovar el nombre més gran de sancions contra Rússia des de l'inici del conflicte, al febrer del 2022. Els experts consultats per Catalunya Ràdio avisen que l'acord entre Trump i Putin no comportarà un gran abaratiment del preu del dièsel. Sentim a Maria Llop, catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili.
7: Les baixades de preus s'esperen de molt curt termini i d'un abast bastant limitat. No s'esperen baixades de més de 30 cèntims per litre.
3: Llop també recorda que la baixada de preus dels combustibles sempre és molt lenta. En l'últim mes, el preu del gasoil s'ha enfilat més d'un 8%.
6: 3CAT Info.
3: L'escalada bèl·lica de Rússia contra objectius civils a Ucraïna, l'endemà de l'acord al dièsel de Washington, que afavoreix aquestes finances russes, com dèiem, tensa de nou les relacions entre Donald Trump i Volodymyr Zelensky. Avui mateix, un bombardeig rus contra un edifici residencial a Zaporíjia ha provocat la mort de 17 persones. Alhora, segons informa el diari Financial Times, la Casa Blanca pressiona Kiev perquè aturi els atacs contra objectius energètics russos sota l'amenaça de tallar-li la informació dels seus serveis d'intel·ligència. Aquesta nova tibantor entre Washington Washington i Kiev arriba quan una delegació ucraïnesa s'ha reunit en les últimes hores a la capital dels Estats Units en presència europea per impulsar negociacions de pau a Ucraïna. Al front de combat, Rússia anuncia la conquesta de dues poblacions a la regió de Kharkiv. També ha informat de la mort de quatre ciutadans russos al territori ocupat de Lugansk. El ministre d'Energia ucraïnès ha informat que bona part de Kiev i la rodalia s'han quedat sense electricitat després d'un atac rus. També preocupa la seguretat de la central nuclear de Zaporíjia per falta de dièsel per refredar els generadors.
6: 3CAT Info.
3: I també en clau internacional, les autoritats de l'Aràbia Saudita mobilitzen els metges de la capital, Riad, per atendre desenes de ferits, cinc d'ells greus, arran de l'esclat d'un míssil dels Houthis del Iemen a l'aeroport. Els vols cap a Riad s'han cancel·lat i l'aeroport s'ha evacuat. És un pas més en l'escalada d'atacs entre els saudites i els Houthis, que tenen el suport del règim iranià. L'aeroport de Riad ja ha rebut dos atacs previs aquesta setmana, que han deixat quatre morts i diversos ferits i danys greus a un avió. Fa uns dies, els Houthis van declarar l'espai aeri saudita zona militar d'operacions, cosa que ja va provocar la cancel·lació de vols de diverses companyies. L'aeroport internacional Rei Khalid de Riad és la principal porta d'entrada aèria de la capital saudita i un enclavament estratègic per les seves connexions amb Europa, Àsia i Àfrica.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: Oficialment, avui fa un any de l'alto el foc a la Franja de Gaza, però les xifres revelen que la violència hi continua. Una mostra. Només un de cada 10 dies hi ha hagut una autèntica treva sense atacs israelians. L'informe del nostre corresponsal a Jerusalem, Jordi Brascó, mostra les xifres dramàtiques de la treva.
8: Moltes organitzacions humanitàries asseguren que el que regeix Gaza no se li pot dir alto el foc. Les xifres del primer any dibuixen una realitat molt allunyada a la d'un cessament d'hostilitats.
9: 36.
8: Són els dies en què Israel no ha fet ni un sol atac sobre Gaza. 36 de 365, és a dir, només en un dia de cada 10. En la resta, l'agència de notícies palestina Wafa ha registrat com a mínim un atac.
9: 1.471.
8: És el nombre de gazians que han mort durant el teòric alto el foc. Això suposa una mitjana de 4 morts al dia. La xifra de ferits puja fins als 5.189, segons el recompte diari que fa el Ministeri de Sanitat de Gaza.
9: 7.
8: Són els soldats israelians que han mort a la franja durant el mateix període. Una xifra, però, que cal desgranar perquè 3 d'aquests soldats han mort recentment en accidents per foc amic.
9: 63%.
8: És el percentatge de territori de la franja que controla l'exèrcit israelià, segons informa el mateix exèrcit. Suposa un increment d'un 10% respecte al que es va establir fa un any, quan es va dibuixar la línia groga que dividia la franja en dues meitats.
9: 1.300.000.
8: Les Nacions Unides calculen que és el nombre de gazians que tenen inseguretat alimentària aguda. Això significa que tot aquest volum enorme de gent no té accés a aliments innocus i nutritius suficients i que aquesta incapacitat posa la seva vida en risc.
9: 170.000.
8: És el nombre de famílies que encara viuen en tendes o directament al ras, segons un informe del Consell Noruec per als Refugiats. La xifra equival a pràcticament 1 milió de persones.
9: 1,5%.
8: És el percentatge de runa que s'ha aconseguit retirar dels 68 milions de tones que hi havia a la franja quan l'alto el foc va entrar en vigor, segons Nacions Unides. De la reconstrucció promesa en l'acord de pau i venuda amb tota la pompa, de moment ni rastre.
9: 1.099.
8: Són els dies que els periodistes internacionals portem sense poder entrar lliurement a la franja de Gaza. Per això, totes les xifres recollides en aquesta crònica incorporen la font, perquè no les podem comprovar pel nostre compte.
3: El president palestí Mahmoud Abbas s'ha posposat per al setembre del 2027 les eleccions que s'havien de celebrar el mes que ve. La raó, ha dit, és la situació precària als territoris palestins arran de la guerra de Gaza. Els comicis seran presidencials i legislatius. I allà, en aquella zona de Gaza, milers de palestins intenten refer-se enmig de la runa, les malalties i tota mena d'escassetats. La guerra continua en forma de lluita diària per sobreviure enmig de l'adversitat, segons expressa l'escriptor gazià Izzaldin Al-Masri.
10: Confiàvem que hi hauria un alto el foc, però no ha estat així. El que ha passat és que s'ha deixat de parlar de la guerra. Quan hi va haver la cimera de l'alto el foc, tot el món donava suport a Gaza. Un cop anunciat l'alto el foc, les veus dels partidaris de Gaza van callar, però la guerra en realitat no s'ha acabat.
3: Hamam Obey és farmacèutic a Gaza i denuncia la falta de medicaments per la població.
11: Confiava que hi hauria més punts d'accés, que entrarien més béns al país i els preus baixarien, però malauradament cap d'aquestes expectatives s'ha complert. La prova és que gran part dels medicaments no es troben i els preus dels fàrmacs

0: continuen en general molt alts.
1: La guerra ha troncat el futur de moltes persones, com Al-Safain, una pintora gaziana.
2: Com a dona que viu a Gaza, estic destrossada, psicològicament, però també físicament. Ja no sento la mateixa passió que abans. A més, he perdut un ull. Sóc una pintora artística i no puc treballar com abans.
1: I com a rerefons inquietant, tota una generació de nens traumatitzats per la guerra i condemnats a una vida precària. Donald Trump ha carregat de matinada contra el Comitè de Premi Nobel de la Pau. El president dels Estats Units s'ha mostrat descontent amb el fet que s'hagi reconegut la magistrada pels drets humans, Navy Pillay, amb el guardó en comptes de donar-li a ell. Trump ha titllat la decisió de vergonyosa i indignant i considera que el Nobel de la Pau ha quedat desacreditat per sempre. I've never heard
3: of the person. No sé qui és aquesta persona. Conec molta gent, però no havia sentit a parlar d'ella. Però tot i així, felicitats. El Premi Nobel de la Pau ha quedat desacreditat per sempre per un grup d'ideòlegs radicals i contraris a la democràcia i enemics de la civilització. Tenint en compte el meu historial de pau, un historial que no ha assolit ningú, demostra com de corromput està el Nobel de la Pau.
1: Les declaracions arriben poques hores després que els Estats Units hagin anunciat noves sancions contra el Tribunal Penal Internacional, del qual Navy Pillay en va formar part. 6:45 de la tarda. El temps. Una previsió d'en Dani Ramírez.
4: La temperatura avui ha pujat de forma moderada, o fins i tot més de 4 o 5 graus d'alguns sectors, tant de dia com de nit. Ha fet fresca, ha fet una mica de fred, Prades un grau de mínima, el Pirineu Alta Muntanya entre 0 i 4 positius, ja no glaçat o no hi ha hagut temperatura negativa com ahir, i de dia s'ha disparat la temperatura a alguns sectors on potser no hi comptàvem tant, com per exemple comarques gironines. Girona ha arribat als 25 graus, 27 a Cabanes, 27 a la Bisbal d'Empordà, són elevades. I més si ho comparem amb ahir, 26 graus a Barcelona, a Lleida 23, Tarragona 26. Tot això amb sol, hi ha hagut algun núvol prim, al matí d'hora algun núvol de vent, aquests núvols lenticulars, i encara queda algun núvol aïllat al Pirineu, i una mica més freqüent al voltant de la Vall d'Aran, nord de Pallars Sobirà. Demà ens passa una petita cua de front, poca cosa, tot continua estable, la temperatura es manté o puja un parell de graus, pujaran de nit, pujaran de dia, i per tant no tornarem a tenir aquests valors de 20 a 25 graus en general, i puntualment 26-27. Sí que destaquem que el cel estarà mig ennuvolat, a la tarda una mica tapat a la Vall d'Aran, i de fet, entre demà la nit i dilluns podria caure alguna gota, no anunciem pas pluja, a la Vall d'Aran i potser en punts de la costa central de Catalunya. 3CAT Info. 3CAT
1: Info. Krista Paik, la reclusa que va sobreviure a dues injeccions letals en l'aplicació de la pena de mort als Estats Units, ha estat traslladada des de l'hospital a la presó on ja ha passat 3 dècades. El tractament mèdic continuarà al centre penitenciari, segons han informat els seus advocats. Paik, de 50 anys, condemnada per assassinat, és, que se sàpiga, l'única persona que ha sobreviscut a un intent d'execució per injecció letal. Els seus advocats demanen que li commutin la pena de mort per cadena perpètua.
5: Un país per voltar. El turisme a 3CAT Info. Amb Fèlix Martín.
6: El Centre Històric de Vic compta des d'aquest estiu amb un espai museïtzat que recrea diferents comerços dels anys 60, des d'un quiosc a un colmado. Es tracta d'una iniciativa privada que porta per nom Vic d'ahir, Museu de Botigues Antigues. La idea s'inspira en les botigues de Salàs, al Pallars Jussà, però concentrat en un sol edifici amb diferents racons temàtics. És un reportatge de Nàtia Dell amb el muntatge musical de Jordi Galbany.
7: Bon dia a tothom, sóc l'Abel Cuixeres i ens trobem al casc antic de Vic, a la casa de Badal, que és del segle XVIII. Ara, si m'acompanyeu, us ensenyo el meu projecte.
8: Endavant.
7: Som-hi, doncs. En primer lloc, podem veure el primer espai, que és un quiosc dels anys 60. Ja estem veient la Heidi, en Marco, aquells revòlvers o pistoles de petard. Les típiques càmeres de fotografia de joguina. Hi trobem els tebeos, hi trobem en Mortadelo, en Pulgarcito, nines de retallar...
8: Això és nostàlgia pura, no?
7: Sí, sí, sí, tant.
8: Següent pas?
7: Sí, ara entrarem a la fusteria de joguines, on hi trobem el banc de fuster amb les seves eines.
8: I aquí veig un futbolí.
7: Sí, molt senzillet, però era dels primers futbolins amb jugadors del Barça a Madrid.
8: Algunes d'aquestes joguines eren teves, realment?
7: La veritat és que no. Les he anat recopilant.
8: Home, veig unes baldufes.
7: Aquí a la comarca d'Osona, sobretot a la Vall del Gès, eren típiques les torneries i feien moltes joguines de fusta i de més.
8: Molt bé. Llegeixo aquí un cartell que diu "El joc no mor mai, canvia de mans".
7: Un lema molt important per mi, no llançar res. Mira, aquí tinc una peça que m'encanta, és aquest dòmino. Veus que l'han apedestat i han ficat una tapa d'una capsa de bombons.
8: Mig 600, un safareig i un racó de costura. Funciona aquesta màquina de cosir? És una Singer, eh?
7: Sí, aquesta màquina era de la meva mare, per exemple, veus?
9: Me gusta cuando la, me gusta su sabor.
7: Aquí al costat tenim una petita farmàcia, també. Veus aquests pots de farmàcia?
8: Va, és ceràmic, això?
7: Sí. El meu pare havia treballat tota la vida a la farmàcia Genís de Quibí, des dels 9 anys fins que es va jubilar, i els he volgut conservar. A banda del meu pare, els meus avis tenien una fruiteria aquí al carrer de la Riera. Però vaja, no he estat mai de dependenta. És més que res perquè m'ha agradat el col·leccionisme. L'antropologia, per mi, em dona molta curiositat. Llavors, aquest museu ve a ser això, una manera de poder explicar com vivia i es relacionava la gent als anys 60 i que en tan pocs anys ha canviat tant aquesta forma de viure.
10: És el colacao, desayuno y merienda.
7: Ara aquí entrarem a la drogueria. Aquí podem trobar el sabó típic del lagarto. Sents l'olor?
8: Sí. Home, i el paper d'elefant.
7: Però que no es deia l'elefant, es deia patentado. La marca era patentado. Oh, no, horrorós era. Jo dic, pues això va ser un miracle. Heu de pensar que abans d'això hi havia paper de diari i l'havies de retallar a trossets i penjar-lo amb un filferro al costat del lavabo. Palla, fulles, herba i pedres. La finalitat de venir a visitar el museu és que entenguin com es vivia abans, amb quines mancances i com la gent se les ingeniava per tirar endavant i com valorava les poques coses que tenia.
8: Mira, el Floyd.
7: Tenim el Floyd. Aquest Floyd ha fet emocionar més d'un. L'oloren i recorden a l'avi, al pare...
11: Aún existen caballeros. Yo, Floyd, para hombres de verdad.
7: I la llet, eh? Qui no recorda anar a buscar la llet? O a la vaqueria o a la casa de pagès més propera. Ui, tothom se'n recorda de l'aigua del Carme. Era miraculosa i servia per tot.
8: Acabem el recorregut.
7: Esteu convidats tots a venir al Vic d'ahir. A la gent de més de 40 anys els produirà moltes sensacions, molts somriures i molts records. I els de menys de 40 anys segur que veureu com vivien els nostres pares i els nostres avis. Veniu, doncs, a fer el vostre viatge al passat.
8: Són visites concertades. Tota la informació a la pàgina web vicdahir.cat.
5: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3CAT.info.
1: El taller Vall Patrimoni Viu de Reus, al Baix Camp, ha restaurat les gigantilles de Segòvia, uns gegants que podrien ser els més antics de l'estat espanyol. Inicialment es creia que s'havien creat a principis del segle passat, però durant el procés de restauració del taller reusenc van descobrir que el seu origen era anterior. Anem cap allà, doncs, amb l'Ariadna Escoda.
12: Les peces estaven documentades de 1920. Si bé a l'iniciar la intervenció, els restauradors es van adonar que els materials i les estructures internes no corresponien a aquest període històric. Va ser llavors quan van engegar un estudi per situar l'origen d'aquests gegants, que han constatat que els caps de les gigantilles són els originals de 1697, com detalla el restaurador Aleix Álvarez.
13: Hi han aparegut els contractes, documentació, doncs de quan es van fer aquestes peces, a qui se li van encarregar, què representaven, doncs, tot el transcurs històric i l'evolució. És molt interessant perquè enriqueix i dona valor a aquestes figures. Estem davant d'unes peces doncs, que a nivell doncs, com l'Arbós, dels més antics, clar, de la península.
12: Álvarez fa referència als gegants de l'Arbós, que precisament també van restaurar en aquest taller i que es creia que eren els més antics. Tot i això, matisa que els de Segòvia van ser concebuts com a gegants des d'un inici, mentre que els del Baix Penedès van construir-se aprofitant les figures d'un retaule de l'església de Sant Julià.
1: En punt, 6 minuts i arribarem a les 7 de la tarda.
5: Esports.
1: Amb en Sergi Andreu, bona tarda, Sergi.
14: Bona tarda. Tenim en joc el partit del Barça al Camp Nou davant del Getafe. Ha marcat molt aviat l'equip.

0: De Flick guanya 1-0 a Mercat Gordon al minut 2. Ara som al 20 de la primera part. Podem connectar amb la TDT, que segueix la transmissió d'aquest partit a l'antena de Catalunya Ràdio per saber com evoluciona aquest partit després de la represa de 3 setmanes d'aturada per seleccions.
1: La pilota a la mínia mal, la rebut de Gabriel Jesús és al costat dret de l'atac blaurana, la juga cap a Rodri. Rodri li torna a la mínia mal, aquest enrere, ara cap a Eric Garcia. Juga la pilota que va al mig del camp per Gavi. Gavi amb Gordon. Li sortia el tall gent de Conam. Recupera la pilota, però el Barça per continuar atacant. Amb acció ara de Gerard Martín. Encara lluny de la zona de perill. Rodri cap a Eric. Eric amb Gerard Martín. Avui aquest triangle intervenint molt, eh? Els dos centrals i el mig centre, i la pilota buscant la profunditat novament acaba els dominis de David Soria.
0: L'11 del Barça avui davant del Getafe el formen Joan Garcia, Koundé, Eric Garcia, Gerard Martín i Xavi Espar en defensa, Rodri, Gavi i Olmo al mig al camp, Lamine, Gabriel Jesús i Gordon a la davantera. Un partit que començarà a 2:15. Si els blaugranes l'acaben guanyant, sumaran la 8a victòria consecutiva amb 8 jornades de Lliga. Aquest matí ha parlat Joan Laporta en un acte d'homenatge a Sitges. El president blaugrana carregat contra el Madrid, a qui acusa d'anar contra tot i contra tothom.
2: Tu vas a les institucions, vas a UEFA, vas a l'Euroliga i estan en contra de tot. Estan en contra de tot i de tots. I esto, pues, dice mucho de una actitud de un club que está perdiendo prestigio y reconocimiento y credibilidad a nivel nacional, estatal y internacional.
0: També juga avui el Real Madrid, que rep el Villarreal a les 9 al Santiago Bernabéu, en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Els blancs ara mateix són quarts a la Lliga, a 6 punts del Barça. A primera ja s'ha jugat l'Alavés 1, Atlètic de Madrid 2, suspès el Rayo Vallecano Atlètic Club al llançament massiu d'objectes a la gespa, i també suspès Cristiano Ronaldo. La Federació Portuguesa l'ha sancionat després que el davanter abandonés la concentració de la seva selecció per desavinences amb el tècnic Jorge Jesús. A segona divisió, victòria del Sabadell al camp del Ceuta per 1-2 amb un doblet de Baena. Els vallesans han jugat gairebé tota la segona part amb un home menys per l'expulsió d'Edgar González. Al minut 53 sentim el tècnic de l'equip arlequinat, Ferran Costa.
3: Penso que sí, que la decisió que ja havia pres en directe era l'adequada. Al final el braç està totalment separat del cos, talla la trajectòria de la pilota. Era una acció que ell havia tingut la capacitat de veure-la en directe juntament amb el seu grup de treball en el moment, i penso que sí, que l'han fet dubtar i la decisió final no era l'adequada.
0: Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, que es queixava d'un penal que no li han xiulat al Sabadell i que a ell li ha semblat molt clar. A la primera ref, el Nàstic ha acabat empatant a 2 al camp del Torremolinos. Parlem ara de motor.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Marc Márquez se situa per primera vegada líder en solitari del Mundial de MotoGP després de guanyar contra pronòstic la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia. El pilot de Cervera ara té 4 punts d'avantatge respecte a Jorge Martín, que ha acabat quart. Sentim-lo, Márquez, en declaracions a DAZN.
5: Y ahí he mantenido para ver si podía apretar al final. Lo he intentado rodando esos 29 y de golpe he visto que supongo que él ha tenido un problema de presión delantera. Y nada, ahí cuando he liderado estaba como quería yo la carrera, manejando el ritmo que quería.
0: Ara ho deia Márquez, el fins ara líder del Mundial, Jorge Martín, ha tingut, en efecte, problemes de pressió als pneumàtics i després ha comès una errada quan rodava segon, mentre que Marco Bezzecchi i Raúl Fernández, que sortien des de la pole, han caigut en el primer revolt. Demà a les 9 es disputa la cursa llarga, com sempre en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i del 3CAT. Marc Márquez sortirà des de la segona fila de la graella. Encara en motociclisme, Mundial de Superbikes, Albert Arenas s'ha proclamat campió del món de Superesport 600. El de Girona n'ha tingut prou amb una quarta posició a la primera cursa d'Estoril. Sentim-lo.
6: Ha sigut increïble, ja des de la primera cursa vam començar guanyant i la veritat és que aconseguir el títol 3 curses abans d'acabar la temporada demostra una clara dominació.
0: I encara en motor, victòria de Max Verstappen a la cursa sprint del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1. Pugen al podi també els dos Ferraris de Hamilton i Leclerc. El líder, Antonelli, ha acabat quart. a la general Antonio.

0: Tonelli té ara 99 punts més que Russell, que ha hagut d'abandonar. En ciclisme, avui s'ha disputat el Giro de la Llombardia, l'últim monument de la temporada. Sense Pogacar, el vencedor ha estat Pol Sexas, que ha guanyat la prova en solitari. Enric Mas ha estat segon i Giulio Ciccone tercer, una prova de 239 quilòmetres amb gairebé 5.000 metres de desnivell entre Bèrgam i Como. I en waterpolo, victòria del Sabadell per 29-10 contra el Lilla francès en el segon partit de la fase prèvia de la Champions femenina a la piscina de Can Llong. Amb aquest resultat, l'equip vallesà certifica el pas a la fase de grups de la Champions.
1: 3CAT Info.
2: Bona tarda, a les 7.

0: La Unió Europea critica l'acord de Donald Trump amb Vladimir Putin perquè Rússia proporcioni 300.000 tones de gasoil als mercats nord-americà i mundial. És un pacte criticat durament per Volodymyr Zelensky, però també per la Unió Europea, que afirma que ara no és el moment d'aixecar les sancions al dièsel de Rússia perquè proporcionarà a Moscou més ingressos per finançar la guerra contra Ucraïna. Els experts pronostiquen que aquest acord no farà baixar gaire el preu del dièsel. A Ucraïna, un bombardeig rus contra la ciutat de Zaporíjia causa 17 persones mortes en un edifici residencial. L'escalada russa contra civils ucraïnesos tensa una altra vegada les relacions entre la Casa Blanca i Volodymyr Zelensky, enfadat per l'acord del dièsel de Washington amb Moscou. PSOE i PP ja han engegat la maquinària electoral amb grans actes de precampanya, amb un Pedro Sánchez que ha centrat avui el seu discurs a la crisi de l'habitatge. Alberto Núñez Feijóo ha anunciat que si governa farà un canvi serè, però contundent. Esquerra Republicana ha de decidir aquest cap de setmana qui serà el seu candidat a les generals del 29 de novembre. Des dels comuns insisteixen a convidar Gabriel Rufián perquè s'afegeixi al front ampli d'esquerres, però els republicans intenten que es mantingui a les seves files. I la direcció de la CUP aposta per no presentar-se a aquestes eleccions generals, però sotmetrà la decisió a la votació de la militància. Una votació que es farà en línia demà a partir de les 7 del matí fins dilluns a les 7 del matí. Dilluns faran públics els resultats. Les noies d'entre 16 i 25 anys tenen més ideacions suïcides i fan més intents de suïcidi que els nois de la mateixa edat. Ho indica un estudi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Els experts reclamen que s'incorpori la perspectiva de gènere tant en la recerca com en la pràctica clínica per rebaixar aquestes xifres. Desarticulada a Eivissa una organització criminal que explotava sexualment joves vingudes des de Veneçuela. La Guàrdia Civil ha alliberat 25 dones obligades a prostituir-se i ha detingut 4 persones relacionades amb els fets. Moltes gràcies. S'acomiada avui amb l'últim concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys a Montjuïc, a Barcelona, després de les 3 cites multitudinàries que ja han viscut aquesta setmana. El concert comença a 8:45, però a ICAT, que el transmetrem en directe, amb un especial des de mitja hora abans, començarà la programació a les 8. Concert que també es podrà seguir en directe per TV3 i pel canal de YouTube de 3CAT.
1: Esports.
2: A punt d'arribar a la mitja hora al Camp Nou, Barça 1, Getafe 0. Ha marcat Gordon al minut 2. També juga avui al Madrid, al Bernabéu a les 9, davant del Villarreal. Ja disputats a primera divisió, l'Alavés 1, Atlètic de Madrid 2. I a segona, gran victòria del Sabadell al camp del Ceuta per 1-2. I Marc Márquez guanya la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia. També en motor, Robert Arenas s'ha proclamat campió del món de Superesport 600 al Mundial de Superbikes.
0: Temps estable i cel clar aquest vespre i nit, acompanyat encara d'un ambient fresc durant les hores nocturnes. Demà ens portarà un cel mig ennuvolat, menys hores de sol i temperatures molt semblants a les d'avui.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen poc més de 4 minuts de les 7 de la tarda. Us està parlant Jaume Brufau. La Unió Europea critica l'acord de Donald Trump amb Vladimir Putin perquè Rússia proporcioni 300.000 tones de gasoil als mercats nord-americà i mundial. És un pacte que implicarà aixecar algunes sancions a Moscou i que ha estat criticat durament pel

0: president ucraïnès Volodymyr Zelensky. La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, ha dit en un missatge a les xarxes socials que ara no és el moment d'aixecar les sancions al dièsel de Rússia perquè proporcionarà a Moscou més ingressos per finançar la guerra contra Ucraïna. Dilluns, els ministres d'Afers Exteriors de la Unió Europea tenen la intenció d'aprovar el nombre més gran de sancions contra Rússia des del començament del conflicte al febrer del 2022. Els experts consultats per aquesta emissora han avisat que l'acord entre Trump i Putin no comportarà un gran abaratiment del preu del dièsel, com ha apuntat Maria Llop, catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili.
1: Les baixades de preus s'esperen de molt curt termini i d'un abast bastant limitat. No s'esperen baixades de més de 30 cèntims per litre.
0: També ha recordat que la baixada de preu dels combustibles sempre és molt lenta. L'últim mes, el preu del gasoil s'ha enfilat més d'un 8%. És una qüestió prou important, per això a Tres Catinfo ens aturem uns minuts. Marc Reguant, bona tarda.
2: I atrapa David Soria.
3: El Carles de...
0: De seguida recuperem aquesta conversa que volem mantenir amb Marc Reguant, investigadora del CSIC i professora de la Barcelona School of Economics.
4: Trescat Info. Trescat Info.
0: Recuperem la connexió que volíem establir amb Marc Reguant, que és investigadora del CSIC i professora de Barcelona School of Economics. Bona tarda.
5: Bona tarda.
0: Gràcies per atendre'ns a Trescat Info, perquè volem fer una aturada informativa en aquesta qüestió, en el pacte del dièsel entre Donald Trump i Vladimir Putin. De moment, vostè com valora aquest acord que s'ha assolit entre l'administració nord-americana i el Kremlin perquè Rússia, si més no, aquesta és la voluntat, diuen, injecti al mercat, no només nord-americà, sinó també mundial, més de 300.000 tones d'aquest gasoil, del dièsel?
5: Bueno, com deia la Maria Llop, jo penso que tindrà un impacte limitat. L'objectiu del Trump jo penso que és més aviat que tingui un impacte local, perquè hi ha alguns estats del país que estan tenint restriccions, o sigui, se'ls està acabant el dièsel, i això sí que pot fer una diferència a nivell local dels estats aquests on els preus del dièsel estan pujant encara més que aquí. Però a nivell global la perspectiva és que continuï pujant el preu i que ara potser baixi, però poquet.
0: És una qüestió que de ben segur que afecta no només aquests dos països, sinó que en el fons, de retruc, ens afecta a tots, perquè els preus dels carburants s'han disparat els últims mesos. Hi ha hagut tensions al voltant del petroli, tant a Rússia com al Pròxim Orient, que tenen incidència en aquest nostre dia a dia i sobretot ho notem ja de fa uns mesos a les benzineres. Tindrà impacte real important aquí pels consumidors? I ens centrem, doncs, per exemple, aquí a Catalunya, a la resta de l'Estat.
5: Bueno, aquí està tenint impacte, evidentment, en el que és les llars, també el transport i l'agricultura. L'increment de preu no és tan alt com en alguns llocs dels Estats Units, però sí que està tenint un impacte fort en tant en l'inflació, que el component de l'energia doncs, està pujant, com el que pot ser productes bàsics que es transporten o que són agrícoles. O sigui que sí que té un impacte.
0: És un moviment important, oi, el que ha fet el president dels Estats Units amb aquest pacte amb el Kremlin?
5: Bueno, jo crec que demostra, potser soc molt crítica, havent-hi viscut tants anys, però demostra la seva posició molt dèbil en aquesta guerra que ell mateix va començar. Ha destruït refineries ell mateix a l'Iran i l'Iran les refineries americanes a l'Orient Mitjà. O sigui que està recollint una mica aquests fruits. Jo crec que demostra una debilitat absoluta del que seria els Estats Units i una entesa entre Rússia i Estats Units que ja fa temps que veiem.
0: Ara vostè, com que ho ha dit, doncs fem referència a que vostè hi ha viscut, per tant, en coneix bé el teixit social, el sistema socioeconòmic. És una estratègia política potser el que ha fet Donald Trump en el taulell d'escacs, tenint en compte que falten ja pocs dies per aquestes importants, ni que siguin anomenades eleccions de mig mandat, són eleccions importants als Estats Units.
5: Sí, aquestes eleccions es consideren crítiques al país perquè són com una mena de validació de que les coses no estan anant bé pel Partit Republicà i Trump. La seva base és molt rural, agrícola i transportistes, i tot això es fa anar amb dièsel o el sector de la construcció. O sigui que és un gran impacte a la seva base que ja fa temps que està enfadada, però és que ara en aquests últims mesos fins i tot l'estat de Texas ha declarat l'estat d'emergència.
0: Per tant, és una situació ben complicada també. Parlem de percentatges. L'últim mes el litre del gasoil s'enfilava més del 8%, tot i la bonificació de 20 cèntims que aplicava el govern espanyol. No és ben bé el seu negociat, la seva matèria, però podríem preveure de quina baixada estaríem parlant en el preu del combustible, en aquesta baixada del dièsel?
5: La veritat és que per mi és difícil de predir, però no està clar que aquesta oferta, que de cop el Trump fa que Rússia, que ho anuncia de manera tan gran, no està clar que aquesta oferta sigui gaire nova o que ja estigués en una altra banda. Depenent una mica d'això, es podria veure. Sí que el mercat potser respon una mica amb un cert alleugeriment, però la majoria d'analistes estan sent bastant crítics amb les perspectives de que faci una diferència. Els futurs continuen anant a l'alça, no a la baixa. El curt termini serà molt curt, diguéssim.
0: Un curt termini i sense voler fer alarmisme i menys en aquest moment d'anàlisi amb vostè, però, per tant, hem d'esperar que encara que hi pugui haver aquesta tirada endavant en aquest acord entre Estats Units i el Kremlin, els preus del petroli continuaran alts, per molt que hi hagi potser aquesta rebaixa, i vostè també ho esmentava a la seva primera resposta. No només hem de parlar de les benzineres, sinó el petroli, i mai més ho hem dit, ho esquitxa molt en la fabricació de molts productes, també en el món del camp. Per tant, durant els pròxims mesos encara la gent haurà de fer esforços.
5: Sí, a veure, la gent no s'ha de... O sigui, petroli n'hi ha, però com que el refinat necessita infraestructura i n'han destruït tanta, són infraestructures que no pots construir en un dia i mig i menys en condicions de guerra, no? Així que aquesta infraestructura, doncs trigarà una mica a reconstruir-se. El Trump es va gastar les reserves molt ràpidament del país, estan en mínims històrics i amb aquestes reserves a mínims històrics tampoc té gaire més maniobra que fer aquesta petició de dièsel a Rússia. Però sí que és veritat que aquí, com a mínim, no hi ha escassetat, encara n'hi ha, però el preu va empantant.
0: Permeti'ns una última pregunta, senyora Reguant, aprofitant la seva expertesa al voltant d'aquesta qüestió com a investigadora i com a professora d'aquesta Barcelona School of Economics, perquè més enllà del que és la carpeta econòmica d'aquest preu del dièsel, també hem sentit ja el president ucraïnès criticant i devalent aquesta decisió, perquè diu això en el fons no només dona aire, sinó que dona diners a Rússia per continuar atacant el nostre país. Comparteix aquesta opinió que aquest acord el que farà serà que Rússia tingui més força per continuar amb la seva ofensiva bèl·lica?
5: A veure, el fet de que el preu del petroli i el gas ja hagin pujat molt, això ja està donant aire a Rússia, és un productor, un gran exportador d'aquests productes, d'aquestes commodities, que diem en anglès. Per tant, ja li ha donat aire des de que va esclatar el conflicte. Com deia, no sé si aquest dièsel ja es feia i anava, ho hauria de mirar molt més i no sé si ho sabem, no sé si ja anava cap a l'est, cap a l'Àsia, i si ja anava cap a l'Àsia, el preu alt és el que li va bé a Rússia, independentment de cap on vagi. Crec que és, sobretot, estratègicament ens posa Europa aquí al mig, com un sàndwich, amb aquesta entesa entre Trump i Putin, que a nivell de seguretat doncs no és una posició còmoda per a Europa, i evidentment que Ucraïna han d'estar preocupats per aquesta entesa.
0: Paper complicat, doncs, pel continent. Mar Reguant, investigadora del CSIC, professora en aquesta entitat de la Barcelona School of Economics, gràcies per donar-nos més xifres, valoracions i reflexions al voltant de qüestions que vostès saben del que parlen. Molt bona tarda.
5: Bona tarda, gràcies.
0: En aquesta qüestió, la Unió Europea ha criticat durament aquesta iniciativa de Donald Trump de pactar amb Moscou perquè l'escalada bèl·lica de Rússia contra els objectius civils a Ucraïna han provocat 17 morts a les últimes hores amb un atac contra un edifici residencial. I això torna a tensar relacions entre Zelensky i Trump. Una nova tibantó entre Washington i Kiev que arriba quan una delegació ucraïnesa s'ha reunit a les últimes hores a la capital dels Estats Units en presència europea per impulsar negociacions de pau a Ucraïna. Poc més d'un minut i serà un quart de vuit.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. El temps.
0: Dani Ramírez.
2: Ara el temps és molt estable i continuarà així almenys gran part de la setmana entrant. És a dir, que l'octubre, que és un mes mogut i plujós, potser ja n'hem tingut més del compte els primers

0: més 8 dies, doncs ara tornaria una certa calma i tranquil·litat, una temperatura lleugerament més alta de la mitjana, 2 graus per sobre aproximadament, no ve calor, no ve fred, no repetirà l'ambient fred d'ahir, tot i que les nits, que ja són doncs, més perllongades, sí que en punts de la Catalunya central, en punts del Prepirineu, en punts de Lleida, l'interior de Tarragona, doncs els propers dies hi pot haver amb aquest anticiclo una mica d'inversió tèrmica i puntualment baixar la temperatura, però sí que pujarà sobretot a muntanya. Això passaria a partir de dilluns i dimarts de la setmana que ve, amb algun banc de boira, alguna boira baixa a la Catalunya interior. De moment acabem el dia amb cel serè i algun núvol prim aïllat, al Pirineu, Prepirineu, cap a la vall d'Aran Pallars subirà algun núvol baix, estratocúmuls, no donaran precipitació. I demà, aquest diumenge, el dia es presenta variable, mig ennuvolat. Al matí, clariana, sol, un sol estones una mica apagat per núvols prims. A la tarda, núvols una mica més abundants, una mica més gruixuts, especialment al nord i al Pirineu. Entre demà a la nit i dilluns, en punts de la vall d'Aran, potser també a la costa de Barcelona podria caure alguna gota, però no hi ha cap canvi important. Pel que fa a la situació meteorològica, la tramuntana serà moderada i el mestral ja pràcticament desapareix del sud del país.
1: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
2: Tresca Info.
3: Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo ja han posat en marxa la maquinària electoral per mobilitzar el vot a esquerra i dreta. El president espanyol fa bandera de la lluita per l'habitatge en un intent de revertir les enquestes i el líder del Partit Popular promet girar full i encetar una nova etapa, diu, d'ordre i seguretat. Madrid, Alba Gil.
4: És el primer cap de setmana des de la convocatòria electoral i els principals partits estatals, el PSOE i el PP, han posat fil a l'agulla a una cursa que es preveu agra i polaritzada. Pedro Sánchez ha estrenat la precampanya al municipi sevillà de Dos Hermanes, des d'on s'ha compromès a fer que la política d'habitatge no tingui data de caducitat. Assegura que reforçarà i mantindrà els decrets d'habitatge per tal d'honorar la Mari Carmen Abascal.
5: Cada generació tiene su lucha. La nuestra también será la vivienda. Y la vamos a ganar como se ganan todas las luchas, con la fuerza de la gente, con una mayoría amplia y progresista en el Parlamento y en el Gobierno de España.
4: Al costat de María Jesús Montero, el líder socialista ha acusat la dreta de voler enfrontar petits propietaris amb llogaters per desviar l'atenció dels fons voltor i dels àtics de luxe com el que va comprar la Comunitat de Madrid, i ha apel·lat a la mobilització, la carta en què confien per poder capgirar unes enquestes que els pronostiquen la derrota. I gairebé de forma simultània, però a Madrid, Alberto Núñez Feijóo arrencava la precampanya acompanyat de la plana major del partit i amb la promesa de fer net de l'etapa Sánchez. Ha tornat a situar la corrupció al centre de la diana i ha reivindicat el seu perfil gestor.
6: Yo no vengo de las saunas ni de las cloacas, yo vengo de la gestión, de presentar y cuadrar presupuestos. No propongo una simple alternancia, que quede claro. Propongo un cambio total, un cambio sereno, però contundent.
4: A diferència de Feijóo, Isabel Díaz Ayuso sí que s'ha referit a l'habitatge i als acampats a la Puerta del Sol. Insinua que entre ells hi ha terroristes.
7: Quiero saber si es cierto que hay un grupo que ha tenido antecedentes terroristas propalestinos gestionando esa acampada, porque sobre sus hombros va a recaer todo lo que suceda.
4: La presidenta madrilenya també ha tornat a posar en dubte el vot per correu, una teoria sense proves que Vox també escampa.
3: I aquí a Catalunya, cap de setmana clau per saber qui serà el candidat d'Esquerra Republicana a aquestes eleccions. El president dels Republicans, Oriol Junqueras, vol resoldre aquesta qüestió durant aquest cap de setmana, mentre que els comuns continuen convidant Gabriel Rufián a encapçalar el Front Ampli. Sentim el portaveu de la formació i candidat de Barcelona en Comú a l'alcaldia de la ciutat, Gerardo Pisarello.
8: En Gabriel Rufián ha estat una de les primeres persones en assenyalar la urgència del moment en el que vivíem, que estava en una situació d'excepcionalitat, que no podem permetre que el PP i Vox arribin al govern. Per tant, nosaltres pensem que seria, diguem-ne, important que si Gabriel Rufián ho considera, s'impliqui en la construcció d'un front ampli.
3: Des d'Esquerra, Esther Capella, portaveu del partit al Parlament, s'ha referit a Gabriel Rufián com a candidat a les generals. Ho ha fet a Ràdio 4.
9: Gabriel Rufián és un molt bon candidat d'Esquerra Republicana,
2: té doncs, virtuts i defectes, com tots els

0: candidats i candidates d'Esquerra Republicana. Per tant, doncs, té virtuts i també, doncs, a vegades no ho fa del tot bé, com tots plegats, eh? És a dir, no som infal·libles.
1: També ha volgut destacar que després del 29N apujaran el preu per investir Pedro Sánchez. I la direcció de la CUP ha decidit no concórrer a aquestes eleccions perquè assegura que no es donen les condicions polítiques per fer-ho. En tot, sotmetrà la decisió a votació de la militància, que podrà votar de manera virtual des de les 7 del matí de demà a les 7 del matí de dilluns, 12 d'octubre. Avui s'ha reunit a Barcelona la Mesa Nacional, el màxim òrgan del partit, on hi havia posicions enfrontades entre diversos corrents interns, sobretot entre Poble Lliure i Endavant. Al final han optat per no participar a les generals. Dilluns es faran públics els resultats de la votació. Recordem que les últimes eleccions generals, al 2023, la CUP es va presentar amb Albert Botran com a cap de llista per Barcelona, però va quedar fora del Congrés.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Avui és el Dia Mundial de la Salut Mental. A Catalunya, un 40% de les noies d'entre 16 i 25 anys assegura haver tingut pensaments suïcides davant del 25% dels nois, segons un estudi liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu. El treball també alerta que els problemes de salut mental de les dones se segueixen analitzant en patrons masculins i que això dificulta un bon diagnòstic i tractament. Per això, la psiquiatra i investigadora del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Judit Usall, reclama incorporar sistemàticament la perspectiva de sexe i gènere tant en la pràctica clínica com en la recerca. Són declaracions a 3CAT Info.
3: Que tot i que sí que les dones es pense que el tema hormonal sexual, les hormones sexuals són importants, no s'estudien prou, perquè en salut mental no s'ha estudiat, ni tampoc quan s'estudien els fàrmacs, fàrmacs que s'han de comercialitzar, com al llarg del cicle menstrual potser la dona necessita dosis diferents o té efectes secundaris diferents, i tampoc s'estudia prou el tema de la menopausa.
1: Aquesta experta explica que els estereotips de gènere també poden influir a la manera com s'interpreta el malestar i amb com s'escolta les noies que demanen ajuda. A la Cristina, per exemple, li han calgut gairebé 300 ingressos hospitalaris, desenes d'intents de suïcidi i 10 anys de visites mèdiques per obtenir un diagnòstic. Lamenten declaracions també a aquesta emissora la invisibilitat de les malalties mentals.
4: Que no se ve y que por eso mismo no hay un problema. Que el problema se ve cuando hay sangre. Cuando estás autolesionado, entonces ya hay. Ostras, que se han tenido que poner hasta grapas, ¿no? Uy, problema grave, no. Problema grave viene de antes, de cuando ya estás dándole vueltas o cuando ya estás ansioso o estás estresado o estás, ¿no?, con mil cosas. Ahí es donde empieza el problema.
1: Per superar situacions com aquesta, moltes dones troben suport en els grups d'ajuda mútua. La Macarena va transformar els seus problemes de salut mental en una eina d'ajuda a altres dones. Semanalment guia trobades al Parc Sanitari Sant Joan de Déu, on les dones que hi participen poden compartir el que han viscut i trobar suport a les experiències de les altres.
5: Lo que encontramos en los grupos es poder reconocer, poder poner palabras, poder expresar. A veces hay cosas que no puedes expresar con palabras, entonces las expresamos con dibujos, las expresamos con herramientas artísticas que a veces pueden poner palabras donde el dolor no se puede explicar de otra manera.
1: Des del 2020, la Generalitat ha fet 66 inspeccions en centres de moderació de continguts de xarxes socials de Catalunya. En alguns dels casos s'ha constatat que les imatges havien tingut impacte en els treballadors i que no s'havien pres les mesures suficients per evitar els riscos a la seva salut mental. De fet, diumenge passat es va suïcidar una jove francesa que havia estat moderadora de continguts de Facebook aquí, a Barcelona. La directora del Pacte Nacional de Salut Mental, Laia Arnal, considera que tota la societat ha de contribuir a educar per un bon ús de les eines digitals. Són declaracions a 3CAT Info.
6: I, per tant, hem de tenir, insisteixo, consciència d'aquest concepte que hem d'anar construint entre tots del benestar digital, especialment per tot el que refereix als nostres joves. I això no és un objectiu ni un mandat només, òbviament sí, de les administracions, sinó que hem de conscienciar primer individualment i després col·lectivament perquè ens hi juguem moltíssim.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Poc més de 6 minuts i seran 7:45.
2: Esports.
1: Alfons Gorina, bona tarda.
7: Bona tarda. Tot just arribem al descans del partit del Barça que està jugant contra el Getafe al Camp Nou amb el resultat de Barça 2, Getafe 0. El primer gol l'ha marcat Gordon quan tot just es portava un minut de partit i Gabriel Jesús ha marcat el segon al minut 30 de partit. Un partit que, com sempre, el podeu seguir a la TDT de Catalunya Ràdio. Recordem ara mateix al descans Barça 2, Getafe 0. I de seguida tornem al futbol, però abans més esport en directe perquè...

0: ells en un partit de moment marcat per la falta de gols. 0-0, un domini, la veritat és que força altern. És veritat que el Palau ha tingut més ocasions, però el Bigas i Riells, l'equip de casa, també pressiona en aquests moments. És a punt de rematar i remata, de fet, de molt a prop. L'Aina Serra, jugadora del Bigas i Riells, ha tocat la bola a la defensa del Palau. Partit molt obert, encara a 8:50 per arribar al descans. La segona semifinal a les 9 enfronta el Voltregà i el Cerdanyola.
1: Gràcies, Ernest. Tornem al futbol i a l'actualitat blaurana, perquè aquest matí ha parlat Joan Laporta en un acte d'homenatge a Sitges. El president blaurana ha carregat contra el Real Madrid, a qui acusa d'anar contra tot i contra tothom.
2: Tu vas a les institucions, vas a UEFA, vas a l'Euroliga, i estan en contra de tot. Estan en contra de tot i de tots. I esto, pues, dice mucho de una actitud de un club que está perdiendo prestigio y reconocimiento y credibilidad a nivel nacional, estatal y internacional.
1: Doncs precisament el Madrid juga contra el Villarreal a les 9 i el Santiago Bernabéu en directe pel Tot Gira de Catalunya Ràdio. Els blancs ara mateix estarien a 9 punts del Barça.
3: 3CAT Info.
1: En primera divisió, a la vez un Atlètic de Madrid 2, i el partit entre el Rayo Vallecano i l'Atlètic Club s'ha suspès per llançament massiu d'objectes a la gespa de l'afició, que ha fet aquesta acció per protestar contra la gestió del president Martín Presa. En un primer moment el partit s'ha suspès molts minuts i quan s'ha reprès un altre llançament d'objectes ha fet suspendre'l definitivament. D'altra banda, la Federació Portuguesa ha suspès a Cristiano Ronaldo després que el davanter abandonés la concentració de la seva selecció per desavinences amb el tècnic Jorge Jesús.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: A la segona divisió, victòria del Sabadell al camp del Ceuta per 1-2 amb un doblet de Baena. Els vallesans han jugat gairebé tota la segona part amb un home menys per l'expulsió d'Edgar González al minut 53. Sentim el tècnic del Sabadell, Ferran Costa.
4: Penso que sí, que la decisió que hi havia pres en directe era l'adequada. Al final el braç està totalment separat del cos, talla la trajectòria de la pilota. Era una acció que ell havia tingut la capacitat de veure en directe, juntament amb el seu grup de treball en el moment, i penso que sí que l'han fet dubtar i la decisió final no era l'adequada.
1: A primera ref, el Nàstic ha empatat a 2 al camp del Torremolinos.
3: 3CAT Info.
1: En futbol internacional, a la Premier, Arsenal 2, Leeds 1, Chelsea 5, Bournemouth 1, i ara mateix tenim al descans el Manchester United 0, Tottenham 0. A la Bundesliga, empat a 2 del Bayern de Múnich al camp de l'Augsburg. A Itàlia, ara mateix minut 23 de la segona part, l'Inter goleja el Parma per 3-0. A 3:15 juga el Nàpols contra el Frosinone. I a França juga el Paris Saint-Germain, que rep Le Mans, també a 3:15.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Marc Márquez se situa per primera vegada líder en solitari del Mundial de MotoGP després de guanyar contra pronòstic la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia. El pilot de Cervera ara té 4 punts d'avantatge respecte a Jorge Martín, que ha acabat quart. Ogura i Dijan Antonio han completat el podi. Sentim a Márquez en declaracions a DAZN.
5: El primer gran objetivo, que era la clasificación, lo hemos cumplido muy bien. El segundo, que era la sprint, perder los menos puntos posibles, lo hemos cumplido más que bien. Y mañana es seguir con la misma mentalidad, perder los menos puntos posibles y salir de aquí vivo para el campeonato.
1: Demà a les 9 es disputa la cursa llarga, com sempre, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i 3CAT. Marc Márquez, com avui, sortirà des de la segona línia de la graella. Encara en motociclisme, al Mundial de Superbikes, Albert Arenas s'ha proclamat campió del món de Supersport 600. El de Girona n'ha tingut prou amb una quarta posició a la primera cursa d'Estoril. I en ciclisme, avui s'ha disputat el Giro de la Llombardia, l'últim monument de la temporada. Sense Pogacar, el vencedor ha estat Pol Sessas, que ha guanyat la prova en solitari. Enric Mas ha estat segon i Julio Chicone tercer. Recordem-ho, una prova de 239 quilòmetres amb gairebé 5.000 metres de desnivell entre Bèrgam i Como.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: 3CAT Info.
1: Molt bona tarda, són 7:45. A aquesta hora destaquem que Donald Trump, enfadat, afirma que cal que Volodymyr Zelensky plegui després que el president ucraïnès ha criticat durament l'acord de Washington per comprar dièsel rus. El president nord-americà prohibeix a Ucraïna atacar les refineries russes per evitar, segons diu, un problema mundial. Crítiques també a aquest acord per part de la Unió Europea perquè Rússia proporcioni 300.000 tones de gasoil als mercats nord-americà i mundial. Pacte criticat, els experts pronostiquen que aquest acord no farà baixar gaire el preu del dièsel. PSOE i PP engeguen la maquinària electoral amb grans actes de precampanya, amb un Pedro Sánchez que centra el seu discurs a la crisi de l'habitatge, mentre que Alberto Núñez Feijóo anuncia que si governa farà un canvi serè però contundent. Cap de setmana també perquè Esquerra decideixi qui serà el seu candidat a Madrid. Els comuns continuen convidant Gabriel Rufián a sumar-se al Front Ampli, mentre Esquerra vol decidir aquest cap de setmana qui serà el candidat. Des d'ara fins a arribar a les 8, entre diverses qüestions, també explicarem que durant aquest cap de setmana llarg per a moltes persones, els allotjaments turístics catalans tenen bons nivells d'ocupació, van d'un 75 a un 85% als establiments del Pirineu, als hotels de la demarcació de Tarragona i als càmpings, tant de la costa com de l'interior. A les cases rurals del Berguedà es frega el ple. Kevin Bacon ha revolucionat el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges amb llargues cues per assistir a les seves xerrades, però també a l'estrena de la seva última pel·lícula, una comèdia de terror que ha rodat en família. Abans de la projecció, ha recollit juntament amb la seva esposa, l'actriu Kyra Sedgwick, el Gran Premi Honorífic del Festival. Hi ha esports a aquesta hora. Alfons Gorina, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Què destaques, Alfons?
2: Home, doncs que el Barça està guanyant ara mateix 2-0 al descans al Getafe, al Camp Nou, amb gols de Gordon i de Gabriel Jesús, un partit que, com sempre, podeu seguir a la TDT de Catalunya Ràdio. També juga el Real Madrid avui a les 9, rep el Villarreal al Bernabéu i en directe pel Tot Gira de Catalunya Ràdio també. Ja disputats a primera divisió, a la vez un Atlètic de Madrid 2, a la segona divisió Ceuta 1, Sabadell 2 i Marc Márquez ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia.
1: Temps estable i cel clar aquest vespre i nit, acompanyat d'un ambient fresc durant les hores nocturnes. Diumenge ens portarà un cel mig ennuvolat, menys hores de sol i temperatures molt semblants a les d'avui. Torna a augmentar la tensió entre Donald Trump i el seu homòleg ucraïnès Volodymyr Zelensky. Aquí el president dels Estats Units ha dit ben clar que plegui.
3: Crec que cal un nou líder capaç d'arribar a un acord de pau. S'haurien pogut tancar molts acords, però per algun motiu no es va fer. Aquesta és una guerra que no hauria d'haver començat mai i penso que és hora que Ucraïna tingui un nou president.
1: Trump també ha dit que Ucraïna no ha d'atacar de cap manera les refineries russes. La nova fricció esclata després que la Casa Blanca ha anunciat l'acord per comprar dièsel a Rússia, cosa que, segons ha afirmat Zelensky, és un regal per Vladimir Putin que li permetrà allargar la guerra. La Unió Europea també ha criticat durament la iniciativa de Donald Trump de pactar amb Moscou en plena escalada d'atacs contra objectius civils ucraïnesos. Avui mateix, com a mínim, 17 persones, entre les quals 3 infants, han mort arran d'un bombardeig rus contra Zaporíjia. Aquesta nova tibantó entre Washington i Kiev arriba quan una delegació ucraïnesa s'ha trobat a les últimes hores amb una delegació nord-americana a la capital dels Estats Units, en presència europea, per impulsar negociacions de pau a Ucraïna. La reunió s'ha acabat sense cap acord. Unió Europea que també critica aquest acord de Donald Trump amb Vladimir Putin perquè Rússia proporcioni aquests 300.000 tones de gasoil als mercats nord-americà i mundial. La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, ha dit en un missatge a les xarxes socials que ara no és el moment d'aixecar sancions al dièsel de Rússia perquè proporcionarà a Moscou més ingressos per finançar la guerra contra Ucraïna. Els experts consultats per aquesta emissora avisen que l'acord entre Trump i Putin no comportarà un gran abaratiment del preu del dièsel. Ens n'ha parlat Maria Llop, catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili.
4: Les baixades de preus s'esperen de molt curt termini i d'un abast bastant limitat. No s'esperen baixades de més de 30 cèntims per litre.
1: També recorde que la baixada de preu dels combustibles sempre és molt lenta. L'últim mes el preu del gasoil s'ha enfilat més d'un 8%. Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo ja han posat en marxa la maquinària electoral per mobilitzar el vot a esquerra i dreta. El president espanyol fa bandera de la lluita per l'habitatge en un intent de revertir les enquestes i el líder del Partit Popular promet girar full i encetar una nova etapa d'ordre i seguretat. Madrid, Alba Gil.
0: És el primer cap de setmana des de la convocatòria electoral i els principals partits estatals, el PSOE i el PP, han posat fil a l'agulla a una cursa que es preveu agra i polaritzada. Pedro Sánchez ha estrenat la precampanya al municipi sevillà de Dos Hermanes, des d'on s'ha compromès a fer que la política d'habitatge no tingui data de caducitat. Assegura que reforçarà i mantindrà els decrets d'habitatge per tal d'honorar la Mari Carmen Abascal.
5: Cada generació tiene su lucha. La nuestra también será la vivienda. Y la vamos a ganar como se ganan todas las luchas, con la fuerza de la gente, con una mayoría amplia y progresista en el Parlamento y en el Gobierno de España.
0: Al costat de María Jesús Montero, el líder socialista ha acusat la dreta de voler enfrontar petits propietaris amb llogaters per desviar l'atenció dels fons voltor i dels àtics de luxe com el que va comprar la Comunitat de Madrid, i ha apel·lat a la mobilització, la carta en què confien per poder capgirar unes enquestes que els pronostiquen la derrota. I gairebé de forma simultània, però a Madrid, Alberto Núñez Feijóo arrencava la precampanya acompanyat de la plana major del partit i amb la promesa de fer net de l'etapa Sánchez. Ha tornat a situar la corrupció al centre de la diana i ha reivindicat el seu perfil gestor.
6: Yo no vengo de las saunas ni de las cloacas, yo vengo de la gestión, de presentar y cuadrar presupuestos. No propongo una simple alternancia, que quede claro. Propongo un cambio total, un cambio sereno, però contundent.
0: A diferència de Feijóo, Isabel Díaz Ayuso sí que s'ha referit a l'habitatge i als acampats a la Puerta del Sol. Insinua que entre ells hi ha terroristes.
7: Quiero saber si es cierto que hay un grupo que ha tenido antecedentes terroristas propalestinos gestionando esa acampada, porque sobre sus hombros va a recaer todo lo que suceda.
0: La presidenta madrilenya també ha tornat a posar en dubte el vot per correu, una teoria sense proves que Vox també escampa.
1: A Catalunya, cap de setmana clau per saber qui serà el candidat d'Esquerra Republicana a aquestes eleccions. El president dels Republicans vol resoldre aquesta qüestió aquest cap de setmana mateix, mentre que els comuns continuen convidant Rufián a encapçalar Front Ampli. Sentim el portaveu de la formació i candidat de Barcelona en Comú a l'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello.
8: En Gabriel Rufián ha estat una de les primeres persones en assenyalar la urgència del moment en el que vivíem, que estava en una situació d'excepcionalitat, que no podem permetre que el PP i Vox arribin al govern. Per tant, nosaltres pensem que seria, diguem-ne, important que si Gabriel Rufián ho considera, s'impliqui en la construcció d'un front ampli.
1: Des d'Esquerra, Esther Capella, portaveu del partit al Parlament, s'ha referit a Gabriel Rufián com a candidat a les generals. N'ha parlat a Ràdio 4.
9: Gabriel Rufián és un molt bon candidat d'Esquerra Republicana, té doncs, virtuts i defectes com tots els candidats i candidates d'Esquerra Republicana. Per tant, doncs, té virtuts i també doncs, a vegades no ho fa del tot bé, com tots plegats, eh? És a dir, no som infal·libles.
1: També ha destacat que després del 29N apujaran el preu per investir Pedro Sánchez.
10: 3CAT Info.
1: La Guàrdia Civil d'Eivissa ha aconseguit alliberar 25 dones obligades a prostituir-se. A l'operació policial han detingut 4 persones acusades d'explotació sexual, tràfic de drogues i blanqueig de capitals. Les víctimes són noies veneçolanes d'entre 18 i 25 anys d'entorns vulnerables. Els membres d'aquesta organització criminal les enganyaven i els feien creure que havien adquirit un deute. Ho ha explicat el portaveu de la Guàrdia Civil, Gonzalo López.
11: Eran atraídas a España por medio de falsas ofertas de trabajo para trabajar en la hostelería o en la manicura. Una vez que llegaban a España, los miembros de este grupo criminal les retiraban el dinero y así como sus pertenencias y les decían que habían contraído una deuda de 5.000 euros

0: i que tenen que pagar-la prestando servicios sexuales.
1: Les tenien permanentment controlades i havien d'estar sempre disponibles per serveis sexuals. A la mateixa operació, els agents van intervenir gairebé 120.000 euros en efectiu i diversos tipus de drogues. Poc més de 4 minuts i mig i seran 3 quarts de 8. Bona ocupació durant aquest cap de setmana llarg per moltes persones als allotjaments turístics catalans, tant als hotels com a les cases rurals i als càmpings. El bon temps i les moltes activitats d'aquests dies, vinculades a la celebració de les Jornades Europees de Patrimoni, animen molta gent a sortir. A les cases rurals de l'interior freguen el ple. Declaracions a aquesta emissora del president de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà, Oriol Baños.
2: El que tenim d'ocupació és un 93%. Normalment la tardor, els caps de setmana, i a més amb un dia de més de cap de setmana, la gent li agrada molt venir.
1: També els càmpings estan satisfets amb l'ocupació durant aquest cap de setmana llarg, sobretot els de l'interior, que rebran molts visitants provinents de Catalunya. Miquel Gotanegre és el president de la Federació Catalana de Càmpings.
3: Les ocupacions d'aquest pont seran bones. Hi ha càmpings que podran arribar al 70, al 80, al 85% d'ocupació, no?
1: A la costa s'allarga la temporada turística. Xavier Guardià és el portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona.
4: Setembre i octubre estan al 70%, més o menys, l'ocupació. Mitja, 60-70%, doncs segurament ens podem posar al 70 o 80 aquest cap de setmana llarg, perquè la gent, evidentment, l'utilitza per sortir.
1: Els allotjaments de l'Alt Pirineu preveuen una ocupació del voltant del 75% per aquest cap de setmana llarg. El Partit Popular porta la Fiscalia a l'esvoranc del Putxet perquè s'investiguin les possibles responsabilitats penals. El president de la formació a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Cirera, reclama que s'investiguin els fets i s'aclareixi perquè no es van prendre mesures, tot i els avisos previs que s'havien fet. Els populars demanen que s'aclareixi si es va cometre un delicte contra la seguretat col·lectiva i, si s'hagués comès, també algun delicte de prevaricació administrativa. Pel que fa a la Generalitat, ja té damunt la taula la quantificació de les compensacions que demanaran als veïns. Inclouen danys morals, econòmics i també materials, i també la important importació de la depreciació dels preus de l'immoble que l'incident del juliol va suposar. L'advocada que representa els veïns, Carmen Pérez Pozo, ha explicat a 3CatInfo que la prioritat ara mateix és arribar a una entesa respecte a aquestes compensacions i que els veïns puguin tornar a casa. Per això creu que moviments com el que ara ha fet el Partit Popular no suposen cap benefici pels veïns.
5: Jo crec que és un moviment polític més que no beneficia a ningú i nosaltres no jugarem a aquest joc. Farem la via administrativa per una responsabilitat patrimonial de l'administració, perquè el que volem és tornar a casa i que es compensin els danys i el patiment que estan patint les famílies. Aleshores, polititzar-ho no és el millor camí.
1: Pérez Pozo també ha avançat que els veïns que encara han de tornar a casa seva no ho podran fer, com a mínim, fins al pròxim mes de març. I continuen les feines per tornar a la normalitat als municipis del Vallès Oriental afectats pels aiguats d'ara fa una setmana. Avui s'han afegit una 70 de voluntaris de Protecció Civil que hi treballaran durant 3 dies. S'han trobat a Vilanova del Vallès, on se'ls ha explicat les tasques que cal fer i se'ls ha distribuït en 3 àrees de la localitat i també a d'altres del voltant, on encara hi ha carrers tallats per l'acumulació de fang, brossa o pedres, i també cotxes que cal treure dels garatges que es van inundar. Noemí Sans, tècnica del Servei Logístic i Operativa Territorial de Protecció Civil, en declaracions a aquesta emissora.
6: Significa, doncs, neteja, significa treure fang, significa extracció d'arbres i de branques que han caigut, etc.
1: D'altra banda, els bombers continuen buscant el menor desaparegut a Granollers el cap de setmana passat. Avui han centrat les feines al torrent de Vall d'Iriolf i al riu Mogent fins a Montmeló, amb equips de 16 bombers a peu de les lleres. Demà preveuen ampliar la recerca al Besòs fins al mar.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Gairebé són 3:15.
7: El temps.
1: Dani Ramírez.
8: Avui la temperatura ha pujat entre 2 i 4 graus ben bé a tot el país. Hem notat un ambient una mica més suau, fins i tot en algun sector una mica de calor. Hem arribat als 26-27 graus. En el cas de Xerta s'han fregat els 28, 27 a Cabanes, a l'Alt Empordà, 27 a la Bisbal d'Empordà, al Baix Empordà, 25 a Girona, 26 a Barcelona, 23 a Lleida, 26 a Tarragona. Tot això amb un cel gairebé serè en aquests moments, tot i que demà el dia es comença a ennuvolar una mica. No seran núvols gruixuts ni amenaçadors, ni hem de preparar el paraigua, perquè, de fet, doncs, no preveiem pluja, tot i que la tarda estarà més carregat. Un cel més ennuvolat, estones tapat, al Pirineu i Prepirineu, preferentment cap a la Vall d'Aran, nord de Pallars Sobirà, nord del Principat d'Andorra. De nit podria caure alguna goteta en aquest sector. Per tant, un diumenge que ens porta temperatures grau amunt, grau avall, no canviaran gaire, i per tant la nit serà fresca, una mica freda al Pirineu, però sense glaçades, mínimes en aquest sector voltant dels 4 a 5 graus, a les valls, a l'interior del país entre 7 i 12 graus, a la costa voltant dels 15, 16, 17 de mínima, a Barcelona potser no baixem de 17 o 18 de mínima. Sembla que dilluns hi hauria una mica més de núvols, al Pirineu, també cap a la costa, pot caure alguna gota, no pas pluja important, alguna gotellada al matí migdia entre l'àrea de Barcelona i el Baix Penedès, nord de la Costa Daurada, però els propers dies puja una mica la temperatura, la setmana entrant, en principi, no preveiem precipitacions ni cap temporal.
9: De podcast n'hi ha molts, però només n'hi ha un que t'explica cada dia una notícia a fons, amb el temps que cal i amb les veus expertes de 3Cat Info.
7: El Radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
9: Cada dia trobaràs un nou capítol del Radar al web i l'app de 3Cat Info, perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
1: Kevin Bacon ha revolucionat el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. S'han format llargues cues per assistir a les seves xerrades, però també l'estrena de la seva última pel·lícula, una comèdia de terror que ha rodat amb la seva família. Abans de la projecció, ha recollit juntament amb la seva dona, Keira Sedgwick, el gran premi honorífic del festival, que seguim a Sitges amb en Marc Garriga.
10: Kevin Bacon ha confessat que durant tota la seva carrera s'ha inspirat en actors metòdics com Al Pacino o Dustin Hoffman, però que ja fa anys que no selecciona els seus projectes per la importància del paper, pel sou o pel pressupost de la pel·lícula, sinó per les ganes de provar coses noves. Per això, ara s'ha decidit a dirigir i protagonitzar, juntament amb Keira Sedgwick i els seus dos fills en comú, el film Family Movie, que és una comèdia de terror sobre una família que es dedica al cinema, precisament, i que durant el rodatge d'una de les seves pel·lícules descobreix que la mare és una assassina en sèrie. En la vida real, tots quatre són fans del terror i cal recordar que Kevin Bacon va participar en el seu dia a la primera part de la saga Divendres 13. En declaracions a 3Cat Info mostrava l'orgull per com es valora ara aquest tipus de cinema.
11: La primera pel·lícula de terror que vaig fer va ser Divendres 13, la primera part de la saga, i en aquell temps el terror era la cosina lletja, no se'l respectava. I encara menys els slashers. Els actors no volien fer slashers, els avergonyia fer-los, i això ha canviat completament al llarg dels anys. Fins i tot han arribat als Oscars, i m'encanta, perquè estimo el gènere.
10: Després, Kevin Bacon s'ha fet famós en films com Mystic River, Apollo 13, JFK o Footloose. La seva dona, Keira Sedgwick, ha guanyat Emmys i Globus d'Or amb la sèrie The Closer, i la filla, Sosie Bacon, és la cara inquietant del film de terror recent Smile. Aquesta Family Movie és divertida, plena de picades d'ullet als clàssics del gènere, i als cinemes catalans arribarà al 2027.
7: 3Cat Info.
12: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyete.
13: Obrim l'aula per parlar d'avaluació. Visitem l'escola Montnegre, la Batllòria, Sant Celoni, el Vallès Oriental, per conèixer el projecte Com la veig, que funciona des de fa 5 anys. Una proposta on són els alumnes els que avaluen els mestres. L'objectiu de tot plegat és normalitzar l'avaluació, acceptar la crítica constructiva i reflexionar sobre el funcionament de l'escola.
14: Buscàvem sentir la veu de l'alumnat, no? Que és una part que ja ens demanava el departament, i era veure com podíem fer que ells també diguessin la seva sobre nosaltres. Estem tot l'any avaluant-los a ells, però Nosaltres també ens hem d'avaluar i hem de veure quines coses podem millorar.
13: És la Laura Navarro i és la cap d'estudis de l'escola. L'objectiu de l'avaluació és saber com se senten els alumnes a classe i què els transmeten als mestres. I participen els estudiants més grans, els de

0: A quart a sisè de primària n'hem parlat amb la Lucía, la Ivet, en Carlos, en Máximo, l'Enrique i la Valeria.
1: Ens pregunten com si tu entens les classes d'aquell professor o professora, si s'entén quan parla, si són divertides o entretingudes.
2: Com et sents amb ells?
3: Si estem bé a l'escola, si ens sentim bé amb els professors o professores.
0: Per l'escola, els alumnes acullen bé la proposta, encara que també els es col·loca.
4: Es posen nerviosos perquè no estan acostumats a avaluar a l'adult. Entre ells i elles sí que ho fan, i a ells i elles mateixes, però a l'adult és com, uau!
0: Sobretot si és la primera vegada.
5: Jo també estava una mica nerviosa i no sabia com avaluar-los per falta de costum.
6: Una mica raro perquè nosaltres sempre ho fèiem al revés.
1: La primera vegada va ser com què he de fer, o sigui, he d'avaluar els professors. I, bueno, ja després, amb el pas del temps, ja em vaig acostumar i vaig prestar més atenció als professors a veure què podien millorar.
0: L'avaluació és anònima i això també ajuda els alumnes a deixar-se anar, encara que, de vegades, els detalls els delaten.
4: Ens hem trobat, potser, amb algun exemple molt concret de l'espineta clavada. D'aquest dia em vas dir això i ara ho faig constar aquí. Però comentaris fora de lloc, potser algun dia, algun una miqueta més puxadet, sí, però la norma no.
0: Els alumnes no coneixen els resultats de l'enquesta. La direcció només en fa retorn als mestres i els serveix com un element més a l'hora de fer balanç del curs i, bàsicament, confirmen coses que ja saben.
4: Que ja és la pròpia mestra que, quan veu el resultat, diu: ui, sí, això ho faig molt, o parlo molt ràpid, o és que començo a explicar i me'n vaig per les branques. I ja és molt procés d'autoreflexió del propi equip de mestres. Mm-hmm.
0: I sovint, a partir d'aquesta avaluació, els alumnes noten el canvi.
7: La nostra mestra al principi no s'entenia molt bé ni els exemples eren tan entenedors com ara. Ara ha canviat molt, posa més exemples i està tot millor.
8: A classes d'anglès teníem una altra mestra que no tenia tanta paciència i cridava més. I llavors, quan vam fer allò de avaluar, ho va veure i llavors va començar a tindre més paciència i no sé com s'ho va fer, però va ser més calmada i va tindre més paciència.
0: L'enquesta també pregunta als alumnes per la seva experiència als diferents espais, com el pati, i això també permet detectar si un alumne se sent sol.
4: Tot i ser anònim, comentaris així, ja dius: mira, deu ser aquesta persona o deu ser aquesta, i ja ho lligues amb aspectes que has anat treballant o has anat veient. Però, clar, evidentment, són informacions que d'una altra manera potser no ens haguessin trobat. Així sí, i ens permet fer un treball a partir d'aquí d'ell. Què està passant? Tenim aquesta persona que no està a gust, que està dient que no té amics, doncs què podem fer?
0: Tot sumat aconsegueix que avaluar sigui una pràctica normalitzada i que els alumnes perdin la por a equivocar-se.
7: Aquest projecte ens serveix perquè, igual que nosaltres aprenem dels nostres tutors, també ells aprenen de nosaltres.
0: Un projecte que dona veu i protagonisme als alumnes i ajuda a reflexionar als mestres i millorar la convivència a l'escola. Amb ells, tanquem l'aula.
9: Aula oberta.

0: 3CAT Info.
1: 6 minuts i seran les 8.
0: Esports.
1: Alfons Gorina, bona tarda.
2: Bona tarda, minut 12 de la segona part del partit que s'està jugant al Camp Nou entre el Barça i el Getafe. Es manté el 2-0 amb el que s'ha arribat al descans. Gols de Gordon i de Gabriel Jesús, un Barça-Getafe que podreu seguir a la TDT de Catalunya Ràdio. De seguida tornem al futbol, però abans tenim un altre punt de connexió en directe. A Bigues i Riells s'està disputant la final a 4 de la Lliga Catalana Femenina d'Hockey Patins i ara mateix tenim en joc el primer partit entre el Palau de Plegamans i el Bigues i Riells. Marxem a Can Vedell per saludar l'Ernest Macià. Ernest, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda. Doncs aquí també ha començat la segona part, acaba de fer-ho ara mateix i de moment no tenim gols en aquesta Lliga Catalana, la primera semifinal que enfronta el quart i el cinquè.

0: classificat de l'última Lliga Espanyola. Per tant, equips a la part alta de la classificació que s'enfronten buscant un lloc a la final de demà. Un bon partit que de moment no es tradueix, però amb gols al marcador. De moment 0-0, hi ha una mica més de domini del Bigues i Riells, que va ser cinquè de l'última Lliga, però aquest domini no es tradueix en gols. Queda molt temps en tot cas, 22 minuts pel final. De moment, Palau 0, Bigues i Riells 0. Més tard, per cert, comença el Voltregà Cerdanyola.
1: Gràcies, Ernest. I aquest matí ha parlat Joan Laporta en un acte d'homenatge a Sitges. El president blaurana ha carregat contra el Real Madrid, a qui acusa d'anar contra tot i contra tothom.
2: Tu vas a les institucions, vas a UEFA, vas a l'Euroliga i estan en contra de tot. Estan en contra de tot i de tots. I esto, pues, dice mucho de una actitud de un club que está perdiendo prestigio y reconocimiento y credibilidad a nivel nacional, estatal y internacional.
1: Precisament el Madrid juga a les 9 al Santiago Bernabéu i en directe pel Tot Gira de Catalunya Ràdio contra el Villarreal. Els blancs ara mateix estarien a 9 punts del Barça. Altre resultat d'avui a primera, a la vez 1, Atlètic de Madrid 2, i el partit que s'havia de jugar entre el Rayo Vallecano i l'Atlètic Club s'ha suspès per llançament massiu d'objectes a la gespa. L'afició ha fet aquesta acció per protestar contra la gestió del president Martín Presa. D'altra banda, la Federació Portuguesa ha suspès Cristiano Ronaldo després que el davanter abandonés la concentració de la seva selecció per desavinences amb el tècnic Jorge Jesús.
3: 3CAT Info.
1: A la segona divisió, victòria del Sabadell al camp del Ceuta per 1-2 amb un doblet de Baena. Els vallesans han jugat gairebé tota la segona part amb un home menys per expulsió d'Edgar González al minut 53. Sentim el tècnic del Sabadell, Ferran Costa.
4: Penso que sí, que la decisió que hi havia pres en directe era l'adequada. Al final el braç està totalment separat del cos, talla la trajectòria de la pilota. Era una acció que ell havia tingut la capacitat de veure-la en directe juntament amb el seu grup de treball en el moment, i penso que sí, que l'han fet dubtar i la decisió final no era l'adequada.
1: A primera ref, el Nàstic ha empatat a 2 al camp del Torremolinos.
3: 3CAT Info.
1: En futbol internacional, a la Premier, Arsenal 2, Leeds 1, Chelsea 5, Bournemouth 1, i ara mateix tenim el minut 26 de la segona part ja, el Manchester United 0, Tottenham 0. A la Bundesliga, empat a 2 del Bayern de Múnich al camp de l'Augsburg. A Itàlia, Inter 3, Parma 0, i a 3 quarts de 9 arrenca el Nàpols Frosinone. També a 3 quarts de 9 a la Lliga Francesa juga el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, que rep el Le Mans.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En ciclisme, avui s'ha disputat el Giro de la Llombardia, últim monument de la temporada sense Pogacar. El vencedor ha estat Paul Cessas, el francès, que ha guanyat la prova en solitari. Enric Mas ha estat segon i Julio Ciccone tercer. Recordem-ho, una prova de 239 quilòmetres amb gairebé 5.000 metres de desnivell entre Bèrgam i Como. A la Lliga CB de bàsquet, aquest vespre a les 9 es juga el Breogán Girona. La resta d'equips catalans juguen demà. A la Lliga de Futbol Sala, el Barça rep aquest vespre a les 9 el Xota al Palau Blaurana. El CatGas Energia Santa Coloma juga demà a la 1 de la pista del Valdepeñas. I a la Lliga Femenina d'handbol, el Granollers ha guanyat per 31-30 al Lanzarote. El Barça d'handbol jugarà demà a la pista de l'Aranda a 1:15 del migdia.
3: 3CAT Info.
1: En motor, victòria de Max Verstappen a la cursa sprint del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1, passada per aigua. Pujan al podi també els dos Ferraris de Hamilton i Leclerc. El líder Antonelli ha acabat quart. A la general, Antonelli té ara 99 punts més que George Russell, que ha hagut d'abandonar. Encara en motor, Marc Márquez se situa per primera vegada líder en solitari del Mundial de MotoGP després de guanyar contra pronòstic la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia. El pilot de Cervera ara té 4 punts d'avantatge respecte a Jorge Martín, que ha acabat quart. Ogura i Di Gian Antonio han completat el podi.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Donald Trump, enfadat, demana a Volodymyr Zelensky que plegui després que el president ucraïnès hagi criticat durament l'acord de Washington per comprar dièsel rus. El president nord-americà prohibeix a Ucraïna atacar les refineries russes per evitar així, segons diu, un problema mundial. La Unió Europea critica l'acord de Donald Trump amb Vladimir Putin perquè Rússia proporcioni 300.000 tones de gasoil als mercats nord-americà i mundial. És un pacte criticat durament per Zelensky i per la Unió Europea, que afirma que ara no és el moment d'aixecar les sancions al dièsel de Rússia perquè això proporcionarà a Moscou més ingressos per finançar la guerra contra Ucraïna. Els experts pronostiquen que aquest acord no farà baixar gaire el preu del dièsel. PSOE i PP engeguen la maquinària electoral amb grans actes de precampanya. Pedro Sánchez centra el seu discurs en la crisi de l'habitatge, mentre que Alberto Núñez Feijóo anuncia que si governa farà un canvi serè però contundent. Aquest cap de setmana, Esquerra Republicana ha de resoldre qui serà el seu candidat a Madrid, mentre els comuns continuen convidant a Gabriel Rufián a sumar-se al Front Ampli. I Esquerra Republicana vol decidir aquest cap de setmana qui serà el seu candidat a les generals del 29 de novembre. Des dels comuns insisteixen, com dèiem, a convidar Gabriel Rufián perquè s'afegeixi a Front Ampli d'Esquerres, però els republicans intenten que es mantingui a les seves files. I la direcció de la CUP aposta per no presentar-se a les eleccions generals, però sotmetrà la decisió a la votació de la militància. La votació es farà en línia demà, diumenge, a partir de les 7 del matí fins dilluns a les 7 del matí. Dilluns es faran públics els resultats. Les noies d'entre 16 i 25 anys tenen més ideacions suïcides i fan més intents de suïcidi que els nois de la mateixa edat. Ho indica un estudi del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu. Els experts reclamen que s'incorpori la perspectiva de gènere tant en la recerca com en la pràctica clínica per rebaixar aquestes xifres. I Oques Grasses s'acomiada avui amb el darrer concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys després de tres cites multitudinàries. El concert començarà a 8:45 del vespre i ICAT ja està transmetent en directe un especial des de mitja hora abans. Ara, pràcticament, d'aquí mitja hora començarà. També es podrà seguir per TV3 i pel canal de YouTube de 3CAT.
1: Esports.
2: En joc, al minut 21, ja de la segona part, entre el Barça i el Getafe al Camp Nou. Guanya el Barça per 2-0, amb gols de Gordon i de Gabriel Jesús. Podeu seguir el partit a la TDT de Catalunya Ràdio. També juga avui el Madrid, que rep el Villarreal a les 9 al Santiago Bernabéu i en directe pel Tot Gira de Catalunya Ràdio. Ja disputats avui a primera, a la vez un Atlètic de Madrid 2, a segona divisió Ceuta 1, Sabadell 2 i victòria de Marc Márquez a la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia.
0: Temps estable i cel clar aquest vespre i nit, acompanyat d'un ambient fresc durant les hores nocturnes. Diumenge ens portarà un cel mig ennuvolat, menys hores de sol i una temperatura molt semblant a la d'avui.
1: 3CAT Info.
0: Les 8 i 4 minuts. Bona tarda, els informa Quim Codines.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Es torna a disparar la tensió entre Donald Trump i Volodymyr Zelensky sobre qui el president dels Estats Units ha dit que cal que plegui.
3: Crec que cal un nou líder capaç d'arribar a un acord de pau. S'haurien pogut tancar molts acords, però per algun motiu no es va fer. Aquesta és una guerra que no hauria d'haver començat mai i penso que és hora que Ucraïna tingui un nou president.
0: Trump ha dit també que Ucraïna no ha d'atacar de cap manera les refineries russes.
3: Zelensky podia haver posat fi a aquesta guerra moltes vegades, però va decidir no fer-ho. Li vam dir que podia atacar els objectius de Rússia que volgués, però que no ataqués les refineries, perquè això provoca un problema mundial, i tot i així les va atacar. Val més que pari.
0: La nova fricció esclata després que la Casa Blanca ha anunciat l'acord per comprar dièsel a Rússia, cosa que, segons ha dit Zelensky, és un regal per Vladimir Putin que li permetrà allargar la guerra. La Unió Europea també ha criticat durament la iniciativa de Donald Trump de pactar amb Moscou en plena escalada d'atacs contra objectius civils ucraïnesos. Avui mateix, almenys 17 persones, entre les quals 3 nens, han mort arran d'un bombardeig rus contra Zaporíjia. Aquesta nova tibantor entre Washington i Kiev arriba quan una delegació ucraïnesa s'ha reunit en les últimes hores dones amb una de nord-americana a la capital dels Estats Units en presència europea per impulsar negociacions de pau a Ucraïna. La reunió ha acabat sense cap acord.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo ja han posat en marxa la maquinària electoral per mobilitzar el vot esquerra i a dreta. El president Zelensky, el president espanyol, volem dir, fa bandera de la lluita per l'habitatge en un intent de revertir les enquestes i el líder del PP promet girar full i encetar una nova etapa d'ordre i seguretat. Madrid, Alba Gil.
4: És el primer cap de setmana des de la convocatòria electoral i els principals partits estatals, el PSOE i el PP, han posat fil a l'agulla a una cursa que es preveu agra i polaritzada. Pedro Sánchez ha estrenat la precampanya al municipi sevillà de Dos Hermanes, des d'on s'ha compromès a fer que la política d'habitatge no tingui data de caducitat. Assegura que reforçarà i mantindrà els decrets d'habitatge per tal d'honorar la Mari Carmen Abascal.
5: Cada generació tiene su lucha. La nuestra también será la vivienda. Y la vamos a ganar como se ganan todas las luchas, con la fuerza de la gente, con una mayoría amplia y progresista en el Parlamento y en el gobierno de España.
4: Al costat de María Jesús Montero, el líder socialista ha acusat la dreta de voler enfrontar petits propietaris amb llogaters per desviar l'atenció dels fons voltor i dels àtics de luxe com el que va comprar la Comunitat de Madrid i ha apel·lat a la mobilització, la carta en què confien per poder capgirar unes enquestes que els pronostiquen la derrota. I gairebé de forma simultània, però a Madrid, Alberto Núñez Feijóo arrencava la precampanya acompanyat de la plana major del partit i amb la promesa de fer net de l'etapa Sánchez. Ha tornat a situar la corrupció al centre de la diana i ha reivindicat el seu perfil gestor.
6: Yo no vengo de las saunas ni de las cloacas, yo vengo de la gestión, de presentar y cuadrar presupuestos. No propongo una simple alternancia, que quede claro. Propongo un cambio total, un cambio sereno, però contundent.
4: A diferència de Feijóo, Isabel Díaz Ayuso sí que s'ha referit a l'habitatge i als acampats a la Puerta del Sol. Insinua que entre ells hi ha terroristes.
7: Quiero saber si es cierto que hay un grupo que ha tenido antecedentes terroristas pro-palestinos gestionando esa acampada, porque sobre sus hombros va a recaer todo lo que suceda.
4: La presidenta madrilenya també ha tornat a posar en dubte el vot per correu, una teoria sense proves que Vox també escampa.
0: I a Catalunya, cap de setmana clau per saber qui serà el candidat d'Esquerra Republicana a les eleccions del 29 de novembre. El president dels Republicans vol resoldre aquesta qüestió aquest cap de setmana. Mentrestant, els comuns continuen convidant Rufián a encapçalar el Front Ampli. Sentim el portaveu del partit i candidat de Barcelona en Comú a l'alcaldia de la capital catalana, Gerardo Pisarello.
8: En Gabriel Rufián ha estat una de les primeres persones en assenyalar la urgència del moment en el que vivíem, que estava en una situació d'excepcionalitat, que no podem permetre que el PP i Vox arribin al govern. Per tant, nosaltres pensem que seria, diguem-ne, important que si Gabriel Rufián ho considera, s'impliqui en la construcció d'un front ampli.
0: Des d'Esquerra, Esther Capella, portaveu del partit al Parlament, s'ha referit a Gabriel Rufián com a candidat a les generals. Ho ha fet en declaracions a Ràdio 4.
9: Gabriel Rufián és un molt bon candidat d'Esquerra Republicana. Té doncs, virtuts i defectes, com tots els candidats i candidates d'Esquerra Republicana. Per tant, doncs, té virtuts i també doncs, a vegades no ho fa del tot bé, com tots plegats, eh? És a dir, no som infal·libles.
0: Capella ha volgut destacar que després del 29N apujaran el preu per investir a Pedro Sánchez. I la direcció de la CUP decideix no concórrer a les eleccions del 29 de novembre perquè assegura que no es donen les condicions polítiques per fer-ho. Amb tot, sotmetrà la decisió a la votació de la militància, que podrà votar de manera virtual des de les 7 del matí de demà a les 7 del matí de dilluns 12 d'octubre. Avui s'ha reunit a Barcelona la Mesa Nacional, el màxim òrgan del partit, on hi havia posicions enfrontades entre diversos corrents interns, sobretot entre Poble Lliure i Endavant. Al final, han optat per no participar a les generals. Dilluns es faran públics els resultats de la votació. Recordem que a les últimes generals, el 2023, la CUP es va presentar amb Albert Botran com a cap de llista per Barcelona, però va quedar fora del Congrés.

0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Les noies d'entre 16 i 25 anys tenen més ideacions suïcides i fan més intents de suïcidi que els nois de la mateixa edat. Un estudi liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu xifra en un 40% les noies que han tingut pensaments suïcides davant del 25% dels nois. I un 17% de les noies han intentat suïcidar-se alguna vegada, gairebé el triple que els nois. L'estudi, a més, alerta que els biaixos de gènere continuen condicionant la recerca, el diagnòstic i l'atenció en salut mental. Els detalls ens els dona la Marta Sánchez.
2: Les dades coincideixen amb altres estudis recents que alerten d'un augment dels problemes de salut mental entre les noies adolescents, especialment des de la pandèmia. Elles reben el doble de diagnòstics nous de depressió i ansietat que els nois i gairebé 9 vegades més diagnòstics de trastorns de la conducta alimentària. Per millorar l'atenció, la psiquiatra investigadora del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Judit Usall, reclama en declaracions a 3CAT Info incorporar sistemàticament la perspectiva de gènere i sexe tant en la recerca com en la pràctica clínica.
3: Que tot i que sí que les dones es pensa que el tema hormonal sexual, les hormones sexuals són importants, no s'estudien prou, perquè en salut mental no s'ha estudiat, ni tampoc quan s'estudien els fàrmacs que s'han de comercialitzar, com al llarg del cicle menstrual potser la dona necessita dosis diferents o té efectes secundaris diferents, i tampoc s'estudia prou el tema de la menopausa.
2: Reconeix que s'està avançant, però lentament, i explica que encara queda camí per recórrer.
3: Amb el disseny de l'estudi ha d'haver persones que siguin expertes en sexe o gènere o, si no ho són, que hagin fet una bona revisió sobre el tema. Això també fa que en els equips d'investigació hi hagi d'haver homes i dones, perquè hi ha d'haver les dues visions. I després, evidentment, un dels temes més importants és desagregar totes les dades per sexe. Encara hi ha alguns casos en què no es diu quantes dones i quants homes hi havia.
2: A la Cristina li han calgut gairebé 300 ingressos hospitalaris, desenes d'intents de suïcidis i 10 anys de visites mèdiques per obtenir un diagnòstic. L'any 2016, amb només 16 anys, es va intentar suïcidar per primera vegada i lamenta que li va costar molt que metges i família entenguessin la gravetat del que li passava.
4: Al principio no se sabía cómo ayudarme. Luego sí que se puso en marcha un programa para mí o lo que sea, llámalo como quieras, no sé qué nombre ponerle, pero que sobre todo fue al principio que era muy recurrente que yo fuera a urgencias con autolesiones y con intentos autolíticos porque no se me podía ayudar, se me enviaba a casa, como te he dicho, con una pastillita.
2: Reaccions que es podrien explicar pels estereotips de gènere que poden influir en com s'interpreta el malestar i en la manera com s'escolta les noies que demanen ajuda.
3: Potser sí que és per cridar l'atenció, però sí, per cridar l'atenció perquè se l'ajudi. O sigui, jo crec que és molt important que cridar l'atenció és una demanda d'ajuda. I és veritat que moltes vegades no s'ha vist així. I això sí que té que veure amb els estereotips i amb el biaix de sexe.
4: Entiendo muy bien por qué no se me escuchó. Creían que lo exageraba más de lo que era. Ellos minimizaban mis problemas. He vivido incomprendida. Ni mis padres me entendían.
2: Per superar situacions com aquesta, moltes dones troben suport en els grups d'ajuda mútua. La Macarena va transformar els seus problemes de salut mental en una eina d'ajuda a altres dones. Setmanalment guia trobades al Parc Sanitari Sant Joan de Déu, on les dones que hi participen poden compartir el que han viscut i trobar suport en les experiències de les altres.
5: Lo que encontramos en los grupos es poder reconocer, poder poner palabras, poder expresar. A veces hay cosas que no puedes expresar con palabras, entonces las expresamos con dibujos, las expresamos con herramientas artísticas que a veces pueden poner palabras donde el dolor no se puede explicar de otra manera.
2: Avui es commemora el Dia Mundial de la Salut Mental.
1: Des del 2020, la Generalitat ha fet 66 inspeccions en centres de moderació de continguts de xarxes socials de Catalunya. En alguns dels casos s'ha constatat que les imatges havien tingut impacte en els treballadors i que no s'havien pres mesures prou adequades per evitar els riscos en la seva salut mental. De fet, es dona el cas que diumenge passat es va suïcidar una jove francesa que havia estat moderadora de continguts de Facebook a Barcelona. Precisament, la directora del Pacte Nacional de Salut Mental, Laia Arnal, considera que tota la societat ha de contribuir a educar per un bon ús de les eines digitals. Són declaracions a 3CAT Info.
6: I, per tant, hem de tenir, insisteixo, consciència d'aquest concepte que hem d'anar construint entre tots del benestar digital, especialment per tot el que refereix als nostres joves. I això no és un objectiu ni un mandat només, òbviament sí, de les administracions, sinó que hem de conscienciar primer individualment i després col·lectivament perquè ens hi juguem moltíssim.
1: Avui es commemora el Dia Mundial de la Salut Mental.

0: Un quart de nou, moment d'obrir l'àrea de servei.
1: El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
2: El temps no vol canviar, amb petits matisos. Demà tindrem una mica més de núvols, però ara mateix el cel és gairebé ras, ben clar arreu del país, una nit doncs ben estrellada, i destaquem aquesta temperatura fresca, contrastada entre el dia i la nit, perquè de nit l'ambient ha estat suau. Cal destacar que de dia la temperatura ha pujat fins a 26, 27, fins i tot 28 a Xerta, 26 al Dover, 26 a Tarragona, 26 a Vallirana, Parets del Vallès, Sant Iscle de Vallalta al Maresme, 26 a Barcelona, 25 a Girona, 23 a Lleida o 27 a Cabanes i a la Bisbal d'Empordà. Doncs bé, aquesta nit farà fresca, el Pirineu una mica de fred, sense arribar a glaçar, costarà baixar dels 3, 4, 5 graus positius, i a la costa entre 14 i 18 graus de temperatura mínima. Per tant, la temperatura es manté o puja lleugerament. De fet, demà a la tarda podria refrescar una mica el nord, perquè preveiem més nuvolositat. Matí variable o mig enterbolit, encara amb estones de sol, i entre la tarda i el vespre pot quedar una mica més carregat de núvols, una mica més tapat, al Pirineu i Prepirineu, però sense pluja. Potser demà a la nit alguna gota a la Vall d'Aran. I dilluns al matí algun plogim podria caure entre la Costa Daurada, l'àrea del Barcelonès i el Maresme.
1: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
3: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
1: Aula oberta, l'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
4: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
0: Continuen les feines per tornar a la normalitat als municipis del Vallès Oriental afectats pels aiguats de fa una setmana. Avui s'hi han afegit una setantena de voluntaris de Protecció Civil que hi treballaran durant 3 dies. S'han trobat a Vilanova del Vallès, on se'ls ha explicat les tasques que cal fer i se'ls ha distribuït en 3 àrees de la localitat i també d'altres del voltant, on encara hi ha carrers tallats per l'acumulació de fang, brossa o pedres i també cotxes que cal treure dels garatges que es van inundar. Noemi Sans, tècnica del Servei Logístic i Operativa Territorial de Protecció Civil, en declaracions a 3CAT Info.
5: Significa doncs neteja, significa treure fang, significa extracció d'arbres i de branques que han caigut, etc.
0: Els bombers, d'altra banda, continuen buscant el menor desaparegut a Granollers el cap de setmana passat. Avui han centrat les feines al torrent de Vall d'Oriol i al riu Mugent fins a Montmeló, amb equips de 16 bombers a peus per les lleres. Demà preveuen ampliar la recerca al Besòs fins al mar.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Bona ocupació durant aquest cap de setmana llarg als allotjaments turístics catalans, tant als hotels com a les cases rurals i als càmpings. El bon temps i les nombroses activitats durant aquests dies vinculades a la celebració de les Jornades Europees de Patrimoni estan animant molta gent a sortir. A les cases rurals de l'interior freguen el ple, són declaracions a aquesta emissora del president de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà, Oriol Baños.
6: El que tenim d'ocupació és un 93%. Normalment la tardor, els caps de setmana, i a més amb un dia de més de cap de setmana, la gent li agrada molt venir.
0: També els càmpings estan satisfets amb l'ocupació durant aquest cap de setmana llarg. Sobretot els de l'interior rebran molts visitants provinents de Catalunya. Miquel Gotanegre és el president de la Federació Catalana de Càmpings.
7: Les ocupacions d'aquest pont seran bones. Hi ha càmpings que podran arribar al 70, al 80, al 85% d'ocupació, no?
0: I també a la costa s'allarga la temporada turística. Xavier Guardià és el portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona.
8: Setembre i octubre estan al 70%, més o menys, l'ocupació. Mitja, 60-70%, doncs segurament ens podem posar al 70 o 80% aquest cap de setmana llarg, perquè la gent, evidentment, utilitza per sortir.
0: Els allotjaments de l'Alt Pirineu preveuen una ocupació del voltant del 75% per aquest cap de setmana llarg.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.

La banda osonenca posa punt final a 16 anys de trajectòria amb el quart i últim concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, davant de 55.000 persones. Un comiat

0: multitudinari que culmina una carrera plena d'èxits i que haurà reunit més de 220.000 espectadors en aquestes quatre nits. La història d'Oques Grasses va començar el 2010 i dos anys després publicaven el primer disc, Un dia no sé com. Des d'aleshores, el grup liderat per Josep Montero ha publicat 6 àlbums i ha signat cançons que ja formen part de la banda sonora de diverses generacions, com Pataro, Està guai, La gent que estimo i Sort de tu. El 2023 ja van fer història en convertir-se en el primer grup català que omplia el Palau Sant Jordi actuant en solitari i avui culminaran una trajectòria d'èxit amb 4 concerts multitudinaris que posen el punt final a una de les bandes més populars de l'escena musical catalana. Els que no hi pugueu ser presencialment podreu seguir el concert en directe per ICAT, TV3 i el canal de YouTube de 3CAT. L'actuació començarà ara aquí d'aquí 10 minuts, a 8:45 del vespre, i ICAT ja ofereix una programació especial des de les 8 del vespre. Encara en cultura, Kevin Bacon ha revolucionat el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. S'han format llargues cues per assistir a les seves xerrades i a l'estrena de la seva última pel·lícula, una comèdia de terror que ha rodat en família. Precisament, abans de la projecció, ha recollit juntament amb la seva dona, Kira Sedgwick, el Gran Premi Honorífic del Festival. Ens ho explica des d'allà mateix, en Marc Garriga.
1: Kevin Bacon ha confessat que durant tota la seva carrera s'ha inspirat en actors metòdics com Al Pacino o Dustin Hoffman, però que ja fa anys que no selecciona els seus projectes per la importància del paper, pel sou o pel pressupost de la pel·lícula, sinó per les ganes de provar coses noves. Per això, ara s'ha decidit a dirigir i protagonitzar, juntament amb Kira Sedgwick i els seus dos fills en comú, el film Family Movie, que és una comèdia de terror sobre una família que es dedica al cinema precisament i que durant el rodatge d'una de les seves pel·lícules descobreix que la mare és una assassina en sèrie. En la vida real, tots quatre són fans del terror i cal recordar que Kevin Bacon va participar en el seu dia a la primera part de la saga Divendres 13. En declaracions a 3CAT Info mostrava l'orgull per com es valora ara aquest tipus de cinema.
2: I was thinking about how the very first film I did in horror.
3: La primera pel·lícula de terror que vaig fer va ser Divendres 13, la primera part de la saga, i en aquell temps el terror era la cosina lletja, no se'l respectava. I encara menys els slashers. Els actors no volien fer slashers, els avergonyia fer-los, i això ha canviat completament al llarg dels anys. Fins i tot han arribat als Oscars, i m'encanta, perquè estimo el gènere.
1: Després, Kevin Bacon s'ha fet famós en films com Mystic River, Apollo 13, JFK o Footloose. La seva dona, Kira Sedgwick, ha guanyat Emmys i Globus d'Or amb la sèrie The Closer, i la filla, Sosie Bacon, és la cara inquietant del film de terror recent Smile. Aquesta family movie és divertida, plena de picades d'ullet als clàssics del gènere, i als cinemes catalans arribarà al 2027.
0: El municipi d'Agramunt, a la comarca de l'Urgell, ha encetat 3 dies de fira del seu producte emblemàtic amb la celebració de la 37a edició de la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra. Mestres torronaires aprofitaran l'esdeveniment per presentar les seves novetats de cara a la campanya de Nadal. Alba Mor.
4: Una cinquantena d'expositors, a més de parades d'artesania, conformen aquesta fira que acull degustacions, tallers i ponències. Una fira que ha començat amb molt bon peu i que s'allargarà fins dilluns per ser dia festiu, una novetat que els productors agraeixen. En parlen la directora d'operacions de Torrons Vicenç, Núria Briançó, i la gerent de Torrons Fèlix, Zoe Valero.
5: La veritat és que les expectatives són molt bones, esperem molta afluència de gent, presentem moltes novetats i pensem que serà una gran fira.
6: Ja comença a fer fred i tots ja tenim una mica al cap, nosaltres com a torroneres ja tenim al cap la campanya de Nadal, però el consumidor si comença a fer fred doncs també, per tant doncs són 3 dies de fira, molt il·lusionants doncs per poder oferir doncs totes les nostres varietats i ja no només a nivell d'estar aquí a la fira, sinó també doncs per poder fer moltes activitats i més experiències gastronòmiques perquè la gent pugui gaudir el torró doncs d'una altra manera.
4: Entre les novetats de Torrons Vicenç, peces que evoquen postres del celler de Can Roca o creacions inspirades en snacks japonesos amb wasabi. En el marc de la fira, Torrons Fèlix també ha presentat el torró de Sant Esteve, un bombó amb base de caramel, praline d'avellana amb xocolata i avellana caramelitzada, tot recobert amb xocolata negra.
7: 3CAT Info.
0: Des d'ara i fins a 8:45, moment pels esports.
7: Esports.
0: Amb l'Alfons Gorina. Bona tarda, Alfons.
8: Bona tarda. Estem ja a la recta final del partit del Barça al Camp Nou contra el Getafe. Ara mateix, minut 43 de la segona part, i el Barça guanya per 3 gols a 0. El descans ha arribat guanyant el Barça ja per 2 a 0 amb gols de Gordon i de Gabriel Jesús i Jules Koundé amb

marcat a ja la segona part. Un partit que podeu seguir, com sempre, la TDT de Catalunya Ràdio, 2 minuts pel temps de descompte, Barça 3, Getafe 0.

0: La part, el partit és molt més viu, hi ha molta alternança, però el Palau sembla que els últims minuts ha agafat la iniciativa i posa, intenta posar l'1-0 al marcador i evitar arribar a la pròrroga. Hi hauria 5 minuts de pròrroga i en cas de mantenir aquest empat a 0 arribaríem als directes, als penals, podríem dir. 2 minuts pel final, de moment un partit molt viu i en aquest tram, a més, ataquen els dos equips, ara ho intenta el Vigas i Riells, però a 1:55 pel final, ara mateix aniríem a la pròrroga.
1: Gràcies, Ernest. Tornem al futbol. Avui també juga el Real Madrid, que rep el Villarreal a les 9 al Santiago Bernabéu i amb la novetat de que Vinícius és suplent. Podreu seguir aquest partit en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El Madrid sembla ser que començarà a 9 punts del Barça. Jugat avui a primera divisió, a la vez 1, Atlètic de Madrid 2. S'ha hagut de suspendre, en canvi, el partit entre el Rayo Vallecano i l'Atlètic Club per llançament massiu d'objectes a la gespa. L'afició ha fet aquesta acció per protestar contra la gestió del president del Rayo, Martín Presa. D'altra banda, la Federació Portuguesa ha suspès Cristiano Ronaldo després que el davanter abandonés la concentració de la seva selecció per desavinences amb el tècnic Jorge Jesús. A segona victòria del Sabadell al camp del Ceuta per 1-2 amb un doblet de Baena. Els vallesans han jugat gairebé tota la segona part amb un home menys per expulsió d'Edgar González. Sentim el tècnic del Sabadell, Ferran Costa.
2: Penso que sí, que la decisió que ja havia pres en directe era l'adequada. Al final el braç està totalment separat del cos, talla la trajectòria de la pilota. Era una acció que ell havia tingut la capacitat de veure-la en directe juntament amb el seu grup de treball en el moment, i penso que sí, que l'han fet dubtar i la decisió final no era l'adequada.
1: En futbol internacional, a la Premier, Arsenal 2, Leeds 1, Chelsea 5, Bournemouth 1 i Manchester United 1, Tottenham 1. A la Bundesliga, empat a 2 del Bayern de Múnich al camp de l'Augsburg. A la Lliga italiana, Inter 3, Parma 0 i a 3 quarts de 9 a jugar el Nàpols Frosinone. També a 3 quarts de 9 a França a jugar el Paris Saint-Germain contra Alemans.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Marc Márquez se situa per primera vegada líder en solitari del Mundial de MotoGP després de guanyar contra pronòstic la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia. El pilot de Cervera ara té 4 punts d'avantatge respecte a Jorge Martín, que ha acabat quart. Ogura i Dijan Antonio han completat el podi. Sentim a Márquez en declaracions a DAZN.
4: El primer gran objetivo, que era la clasificación, lo hemos cumplido muy bien. El segundo, que era la sprint, perder los menos puntos posibles, lo hemos cumplido más que bien. Y mañana es seguir con la misma mentalidad, perder los menos puntos posibles y salir de aquí vivo para el campeonato.
1: Aquest diumenge a les 9 es disputarà la cursa llarga, com sempre en directe a l'AVI, al web de Catalunya Ràdio i 3CAT. Marc Márquez, com avui, sortirà des de la segona línia de la graella. Encara en motociclisme, al Mundial de Superbikes, Albert Arenas s'ha proclamat campió del món de Supersport 600. Encara en motor, victòria de Max Verstappen a la cursa sprint del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1. Pugen al podi també els dos Ferraris de Hamilton i Leclerc. El líder Antonelli ha acabat quart. A la general, Antonelli té ara 99 punts més que George Russell, que ha hagut d'abandonar. A la Lliga CB, aquest vespre a les 9, Breogán-Girona. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça rep aquest vespre també a les 9 el Xota al Palau Blaurana. A la Lliga Femenina d'handbol, Granollers 31, Lanzarote 30. El Barça d'handbol jugarà demà a la pista de l'Aranda a 1:45 del migdia. I també aquest diumenge, jugant en bàsquet, al Manresa, a la pista del Madrid, a les 12, a Lleida, a la pista de l'Obrador, també a les 12, Baskonia Joventut a les 5 de la tarda i el València-Barça a les 7.

Bona tarda, són 8:45. Donald Trump demana a Volodymyr Zelensky que plegui després que el president ucraïnès ha criticat durament l'acord de Washington per comprar dièsel rus. El president nord-americà prohibeix a Ucraïna atacar la

0: refineries russes per evitar així, segons diu, un problema mundial. La Unió Europea critica l'acord de Donald Trump amb Vladimir Putin perquè Rússia proporcioni, com dèiem, 300.000 tones de gasoil als mercats nord-americà i mundial. És un pacte criticat durament per la Unió Europea, que afirma que ara no és el moment d'aixecar les sancions al dièsel de Rússia perquè proporcionaria això a Moscou més ingressos per finançar la guerra contra Ucraïna. Els experts pronostiquen que aquest acord no farà baixar gaire el preu del dièsel. El PSOE i PP engeguen la maquinària electoral amb grans actes de precampanya. Pedro Sánchez centra el seu discurs en la crisi de l'habitatge, mentre que Alberto Núñez Feijóo anuncia que si governa farà un canvi serè però contundent. Aquest cap de setmana Esquerra Republicana ha de resoldre qui serà el seu candidat a Madrid, mentre que els comuns continuen convidant a Gabriel Rufián a sumar-se al Front Ampli. Fins a les 9 us explicarem que el PP vol porta a la Fiscalia l'esvoranc del Putxet perquè s'investiguin les possibles responsabilitats penals. El president de la formació a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Cirera, reclama que s'investiguin els fets i aclareix per què no es van prendre mesures, tot i els avisos previs que s'havien fet. I en esports, Alfons Gorina, què destaquem?
1: Doncs que ja ha acabat el partit del Barça, ha guanyat 3-0 al Getafe al Camp Nou, amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Jules Koundé. L'equip blaugrana té ara 9 punts d'avantatge sobre un Madrid que ha de jugar a les 9 contra el Villarreal amb Vinícius suplent.
0: I si parlem del temps, tenim un temps estable i un cel clar aquest vespre i nit, acompanyat d'un ambient fresc durant les últimes hores nocturnes. Diumenge ens portarà un cel mig ennuvolat, menys hores de sol i una temperatura molt semblant a la d'avui. Ara passen 2 minuts de 2:15. Es torna a disparar la tensió entre Donald Trump i Volodymyr Zelensky sobre qui el president dels Estats Units ha dit que cal que plegui.
2: Crec que cal un nou líder capaç d'arribar a un acord de pau. S'haurien pogut tancar molts acords, però per algun motiu no es va fer. Aquesta és una guerra que no hauria d'haver començat mai i penso que és hora que Ucraïna tingui un nou president.
0: Trump ha dit també que Ucraïna no ha d'atacar de cap manera les refineries russes.
2: Zelensky podia haver posat fi a aquesta guerra moltes vegades, però va decidir no fer-ho. Li vam dir que podia atacar els objectius de Rússia que volgués, però que no ataqués les refineries, perquè això provoca un problema mundial, i tot i així les va atacar. Val més que pari.
0: La nova fricció esclata després que la Casa Blanca ha anunciat l'acord per comprar dièsel a Rússia, cosa que, segons ha dit Zelensky, és un regal per Vladimir Putin que li permetrà allargar la guerra. La Unió Europea també ha criticat durament la iniciativa de Donald Trump de pactar amb Moscou en plena escalada d'atacs contra objectius civils ucraïnesos. Avui mateix, almenys 17 persones, entre les quals 3 nens, han mort arran d'un bombardeig rus contra Zaporíjia. Aquesta nova tibandó entre Washington i Kiev arriba quan una delegació ucraïnesa s'ha reunit en les últimes hores amb una de nord-americana a la capital dels Estats Units en presència europea per impulsar negociacions de pau a Ucraïna. La reunió ha acabat, però sense cap acord. 3CAT Info. 3CAT Info. Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo ja han posat en marxa la maquinària electoral per mobilitzar el vot esquerra i dreta. El president espanyol fa bandera de la lluita per l'habitatge en un intent de revertir les enquestes i el líder del PP promet girar full i encetar una nova etapa d'ordre i de seguretat. Madrid, Alba Gil.
3: És el primer cap de setmana des de la convocatòria electoral i els principals partits estatals, el PSOE i el PP, han posat fil a l'agulla a una cursa que es preveu agra i polaritzada. Pedro Sánchez ha estrenat la precampanya al municipi sevillà de Dos Hermanes, des d'on s'ha compromès a fer que la política d'habitatge no tingui data de caducitat. Assegura que reforçarà i mantindrà els decrets d'habitatge per tal d'honorar la Mari Carmen Abascal.
4: Cada generació tiene su lucha. La nuestra también será la vivienda. Y la vamos a ganar como se ganan todas las luchas, con la fuerza de la gente, con una mayoría amplia y progresista en el Parlamento y en el Gobierno de España.
3: Al costat de María Jesús Montero, el líder socialista ha acusat la dreta de voler enfrontar petits propietaris amb llogaters per desviar l'atenció dels fons voltor i dels àtics de luxe com el que va comprar la Comunitat de Madrid, i ha apel·lat a la mobilització, la carta en què confien per poder capgirar unes enquestes que els pronostiquen la derrota. I gairebé de forma simultània, però a Madrid, Alberto Núñez Feijóo arrencava la precampanya Espanya acompanyat de la plana major del partit i amb la promesa de fer net de l'etapa Sánchez. Ha tornat a situar la corrupció al centre de la diana i ha reivindicat el seu perfil gestor.
5: Yo no vengo de las saunas ni de las cloacas, yo vengo de la gestión, de presentar y cuadrar presupuestos. No propongo una simple alternancia, que quede claro. Propongo un cambio total, un cambio sereno, però contundent.
3: A diferència de Feijó, Isabel Díaz Ayuso sí que s'ha referit a l'habitatge i als acampats a la Puerta del Sol. Insinua que entre ells hi ha terroristes.
6: Quiero saber si es cierto que hay un grupo que ha tenido antecedentes terroristas propalestinos gestionando esa acampada, porque sobre sus hombros va a recaer todo lo que suceda.
3: La presidenta madrilenya també ha tornat a posar en dubte el vot per correu, una teoria sense proves que Vox també escampa.
0: I a Catalunya, cap de setmana clau per saber qui serà el candidat d'Esquerra Republicana a les eleccions del 29 de novembre. El president dels Republicans vol resoldre aquesta qüestió aquest cap de setmana. Mentrestant, els comuns continuen convidant Rufián a encapçalar el Front Ampli. S'estima el portaveu del partit i candidat de Barcelona en Comú a l'alcaldia de la capital catalana, Gerardo Pisarello.
7: En Gabriel Rufián ha estat una de les primeres persones en assenyalar la urgència del moment en el que vivíem, que estava en una situació d'excepcionalitat, que no podem permetre que el PP i Vox arribin al govern. Per tant, nosaltres pensem que seria, diguem-ne, important que si Gabriel Rufián ho considera, s'impliqui en la construcció d'un front ampli.
0: Des d'Esquerra, Esther Capella, portaveu del partit al Parlament, s'ha referit a Rufián com a candidat a les generals i ho ha fet en declaracions a Ràdio 4.
8: Gabriel Rufián és un molt bon candidat d'Esquerra Republicana. Té doncs, virtuts i defectes com tots els candidats i candidates d'Esquerra Republicana. Per tant, doncs, té virtuts i també doncs, a vegades no ho fa del tot bé, com tots plegats, eh? És a dir, no som infal·libles.
0: Capella ha volgut destacar que després del 29N apujaran el preu per investir a Pedro Sánchez. I encara en matèria d'eleccions, la directora de la CUP ha decidit no concórrer-hi perquè assegura que no es donen les condicions polítiques per fer-ho. Amb tot, sotmetrà la decisió a la votació de la militància, que podrà votar de manera virtual des de les 7 del matí de demà fins a les 7 del matí de dilluns, dia 12 d'octubre. Avui s'ha reunit a Barcelona la Mesa Nacional, el màxim òrgan del partit, on hi havia posicions enfrontades entre diversos corrents interns, sobretot entre Poble Lliure i Endavant. Al final, però, han optat per no participar a les generals. Dilluns es faran públics els resultats de la votació. Recordem, però, que a les últimes generals, el 2023, la CUP es va presentar amb Albert Botran com a cap de llista per Barcelona, però va quedar fora del Congrés.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Mor als 93 anys l'advocat Joan Piqué Vidal, que va defensar Jordi Pujol en el cas Banca Catalana. Va ser un dels noms destacats de l'advocacia catalana dels anys 70 i 80, però la seva carrera va acabar marcada per un dels escàndols judicials més sonats dels anys 90. Piqué Vidal es va veure implicat en diversos escàndols de corrupció, estafa i blanqueig de capitals, com el cas Estavill, el cas Cocaïna o el cas Casino. El 2005, el jutge el va condemnar a 7 anys de presó per haver extorquit empresaris juntament amb Lluís Pasqual Estavill, que exercia de jutge d'instrucció a Terrassa i a Barcelona. Tots dos exigien quantitats milionàries a empresaris a canvi d'evitar que ingressessin a presó. La sentència els atribuïa delictes de prevaricació, suborn, detenció il·legal i amenaces comeses durant la primera meitat dels anys 90. El Tribunal Suprem va confirmar les penes al setembre del 2006 i Piqué Vidal va ingressar voluntàriament a la presó de Brians sense esperar que li arribés l'ordre judicial. El desembre del 2009 va obtenir la llibertat condicional després d'haver passat aproximadament uns 3 anys a la presó. Piqué Vidal va morir dimecres a Castelldefels, al Baix Llobregat, i el funeral s'ha oficiat avui dissabte.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El PP porta a la Fiscalia l'esvoranc del Putxet perquè s'investiguin les possibles responsabilitats penals. El president de la formació a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Cirera, reclama que s'investiguin els fets i que s'aclareixi perquè no es van prendre tot mesures, tot i els avisos previs que s'havien fet. Els populars demanen que s'aclareixi si es va cometre un delicte contra la seguretat col·lectiva i si s'ha comès també algun delicte de prevaricació administrativa. Pel que fa a la Generalitat, ja té sobre la taula la quantificació de les compensacions que demanen demanaran els veïns. Inclouen danys morals, econòmics i materials i també la important depreciació dels preus de l'immoble que l'incident de juliol ha suposat. L'advocada que representa els veïns, Carmen Pérez Pozo, ha explicat a 3Cat Info que la prioritat ara mateix és arribar a una entesa respecte d'aquestes compensacions i que els veïns puguin tornar a casa. Per això, creu que moviments com el que ara ha fet el PP no suposen cap benefici per als veïns.
10: Jo crec que és un moviment polític més que no beneficia a ningú i nosaltres no jugarem a aquest joc. Farem la via administrativa per una responsabilitat patrimonial de l'administració, perquè el que volem és tornar a casa i que es compensin els danys i el patiment que estan patint les famílies. Aleshores, polititzar-ho no és el millor camí.
0: Pérez Pozo també ha avançat que els veïns, que encara han de tornar a casa seva, no podran fer-ho com a mínim fins al mes de març.
9: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Reus aposta per la teràpia amb gossos per atendre fills i filles de dones que han estat víctimes de violència masclista. Després d'un programa pilot que ha tingut molt bona acollida, s'engega la segona edició de la iniciativa, batejada amb el nom de Tarda Peluda, en què es treballa el benestar dels nens a través dels gossos. Ens en parla la Clara Echevarría Domingo.
11: 11 anys i m'ha agradat molt participar al projecte de la Tarda Peluda.
12: Aquesta és una de les nenes que va participar a la Tarda Peluda, una iniciativa de l'Ajuntament de Reus que es va posar en marxa l'any passat. Una vintena de nens i nenes van acudir a una sessió setmanal durant tot el curs en què dues gosses, l'Ura i la Cora, eren les protagonistes. La intervenció pretenia afavorir el benestar emocional i desenvolupar les habilitats socials d'aquests infants. Gisela Ferran és tècnica municipal de l'Ajuntament de Reus.
13: No es tracta només de jugar amb gossos, no? Sinó que és un procés planificat, estructurat, amb uns objectius concrets i guiat per un professional, és l'educador social, no? Que és la que lidera i du a terme les sessions i després, juntament amb el tècnic en intervencions assistides amb animals, vaja, podem dir que el gos actua com a fil conductor i facilitador de les activitats.
12: Les activitats busquen regular les emocions i treballar l'autoestima.
11: El que més m'ha agradat ha sigut parlar de l'autoestima. He après que és important estimar-se a un mateix i a respectar els altres. L'activitat que m'ha agradat més ha sigut muntar els circuits de la Cora i Laura i donar-li premis.
13: Les activitats que funcionaven molt bé eren, per exemple, els circuits d'agility que fèiem amb el gos. L'infant guiava el gos quin és el missatge, no?, que es volia aconseguir, doncs que és capaç de fer, de guiar, de decidir, de fer-ho bé.
12: L'any passat es van atendre una vintena de criatures de primària i enguany es farà amb nens de primer i segon de primària i de segon i tercer d'ESO.
9: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els gegants de Segòvia, restaurats al taller a Vall de Reus, podrien ser els més antics de l'estat espanyol. La investigació indica que no es van crear el 1920, com es pensava, sinó que daten de finals del segle XVII. Anem cap a Reus, ens ho explica l'Ariadna Escoda.
14: Concretament del 1697, com apunta la documentació que ha localitzat el taller Avall. L'estudi el van impulsar durant el procés de restauració quan es van adonar que els materials i les estructures internes dels gegants de Segòvia no corresponien al 1920. En aquesta última intervenció s'ha restituït l'originalitat de les peces, com detalla el restaurador Aleix Álvarez.
15: I hem fet un treball interdisciplinari excel·lent, també amb l'Anna Sínia, doncs, artesana cistellera, doncs, que ha fet una tasca impecable, doncs, en el que és la reconstrucció i recuperació d'aquests cossos, doncs, que estaven en un estat precari i on s'han hagut de canviar i de recuperar peces, com dèiem abans, doncs, restituint, inclús replicant o modificant ja aquest tipus de cossos, sempre amb la màxima originalitat, perquè puguin seguir sortint al carrer i els puguem gaudir, doncs, en aquest cas no nosaltres, sinó tota la gent de Segòvia.
14: Fa uns mesos, el taller Avall va restaurar els gegants de l'Arbós després d'un estudi que també va concloure que eren els més antics. Es tracta d'una informació que ara Álvarez matisa. Els del Baix Penedès es van construir aprofitant les figures que hi havia al retaule de l'església de Sant Julià, mentre que els de Segòvia van ser concebuts com a gegants des d'un inici.
0: D'aquí 10 segons seran 9:15, moment per obrir l'àrea de servei.
9: El temps.
0: Amb una previsió d'en Dani Ramírez.
16: Avui la temperatura ha pujat entre 2 i 4 graus ben bé a tot el país. Hem notat un ambient una mica més suau, fins i tot en algun sector una mica de calor. Hem arribat als 26-27 graus. En el cas de Xerta s'han fregat els 28, 27 a Cabanes, a l'Alt Empordà, 27 a la Bisbal d'Empordà, al Baix Empordà, 25 a Girona, 26 a Barcelona, 23 a Lleida, 26 a Tarragona. Tot això amb un cel gairebé serà en aquests moments, tot i que demà el dia es comença a ennuvolar una mica. No seran núvols gruixuts ni amenaçadors, ni hem de preparar el paraigua, perquè, de fet, doncs, no preveiem pluja, tot i que la tarda estarà més carregat. Un cel més ennuvolat, estones tapat, al Pirineu i Prepirineu, preferentment cap a la Vall d'Aran, nord de Pallars Sobirà, nord del Principat d'Andorra. De nit podria caure alguna goteta en aquest sector. Per tant, un diumenge que ens porta temperatures grau amunt, grau avall, no canviaran gaire, i per tant la nit serà fresca, una mica freda al Pirineu, però sense glaçades, mínimes en aquest sector voltant dels 4-5 graus, a les valls, a l'interior del país entre 7 i 12 graus, a la costa al voltant dels 15, 16, 17 de mínima, a Barcelona potser no baixem de 17 o 18 de mínima. Sembla que dilluns hi hauria una mica més de núvols, al Pirineu, també cap a la costa, pot caure alguna gota, no pas pluja important, alguna gotellada al matí i migdia entre l'àrea de Barcelona i el Baix Penedès, nord de la Costa Daurada, però els propers dies puja una mica la temperatura, la setmana entrant, en principi, no preveiem precipitacions ni cap temporal.
17: Trescat Info. Trescat Info.
0: S'endarrereix el 2027 l'enderrocament del recinte de l'antiga presó de dones de la Trinitat de Barcelona. Va ser el primer centre de Catalunya exclusivament per a preses i durant més de 15 anys es va dedicar especialment a castigar les opositores a la dictadura franquista. L'espai, que actualment acull presos en tercer grau, no es podrà tancar i enderrocar fins que al mes de gener s'inauguri el centre penitenciari obert de la zona franca, segons previsions d'institucions penitenciàries. S'hi constituiran prop de 350 pisos de protecció oficial, però de la presó original se'n conservaran pel seu valor històric el cos de guàrdia i la garita. Durant anys, veïns i expreses han lluitat per evitar que la presó de dones de la Trinitat desaparegués del tot i perquè no s'oblidi la repressió que hi van patir. És un reportatge que ens el fa la Txell Vallespí.
18: El ministro de Justicia inaugura en Barcelona la nueva prisión de mujeres. Las características de esta se acomodan al carácter cristiano y progresivo del actual sistema penitenciario español, el cual tiene por norma la rehabilitación moral del individuo y la redención del delincuente mediante el trabajo alegre en un ambiente agradable.
19: És la presentació amable que el Nodo feia l'any 1963 de la presó de la Trinitat, el centre que va substituir la presó de les Corts i que es va convertir en l'epicentre de la repressió de les últimes preses polítiques i comunes de la dictadura.
20: Hi havia dones, ara no estarien a la presó, no per qüestions polítiques, sinó, per exemple, per l'avortament, com que no hi havia llei al divorci si te n'anaves de casa.
21: Doncs,
20: i llavors hi ha la per raons socials de pobresa i, o d'ètnia, per exemple, les gitanes.
19: Sentim l'Àngel Rabadà, va ser presa política a la Trinitat tres vegades entre el 1971 i el 74 per mobilitzar-se contra el règim franquista. La primera vegada la van detenir per participar en una manifestació.
20: La segona, quan van assassinar Puig Antic, vam posar Franco Asesino, doncs això em va portar a la presó. I la tercera vegada, doncs per anar a buidar un pis on havia el meu company, l'havien detingut per anar a treure llibres.
19: Detinguda també per manifestar-se i acusada d'associació il·lícita, la Teresa Ferran va estar presa a la Trinitat quatre vegades. Als 18 anys la van tenir més d'un mes aïllada.
21: 40 dies que vaig estar a la presó, 40 dies incomunicada, sense veure ningú, menjant a les celdes, sense cap motiu. Era un martiri al darrere de l'altre. Una vegada em van deixar al pati plovent a bots i barrals perquè els va donar la gana. Em venien a buscar per dutxar-me. Quan era fosc, despertaven. Començava aigua calenta i sempre acabava amb aigua freda. Al gener, amb un fred que pelava, avui et donaven una cosa, l'endemà t'ho prenien, i això aguantava sola.
19: Durant 15 anys i fins al 1978, 3 anys després de la mort de Franco, les cruzades evangèliques van custodiar amb mà de ferro la presó de la Trinitat. A Carlota Falgueres la van detenir i empresonar en aquest centre per manifestar-se amb d'altres companys d'universitat en contra de l'encariment del transport l'1 de maig del 69.
22: No eren funcionàries, no eren monges, però eren una congregació religiosa. I elles es dedicaven, doncs, a això, a complir les lleis del nacionalcatolicisme i a reconvertir dir, les preses, tant les comuns com les polítiques. Bé, les polítiques ja donant per cas perdut.
20: Érem les enemigues.
21: Les polítiques a la presó, estàvem dins d'una presó perquè no podien tenir contacte amb ningú. No ens podíem moure per la presó. Sempre, sempre havíem d'estar acompanyades.
22: De una cruzada evangèlica.
21: Sí. Ens obrien per anar a la dutxa, acompanyades, per anar al pati. Anàvem a l'abogat també.
20: Quan teníem la comunicació amb la família, teníem sempre una cruzada allà. O sigui que segons què no podies parlar. Però a més no podíem.

0: podies parlar en català. Et reprimien, et deien en espanyol.
1: O en cristiano.
0: O en cristiano.
2: Les cruzades reprimien i castigaven.
3: Eren absolutament arbitràries. Llavors, fes la primera vegada que t'havien agafat, fos la tercera o la quarta, si els hi picava, tenien una actuació, si els hi picava, tenien una altra.
0: Jo mai vaig estar a ingrés. Celda de càstig, sí, per cantar una cançó. Un corrido mexicano que acabava dient «Viva la revolución», s'obre la porta, la jefa, la cruzada major, celdes de castigo.
2: Adoctrinaven i prohibien.
0: Era més una repressió ideològica, com les dones ens havíem de comportar en un règim feixista.
4: No podíem portar pantalons.
0: Exacte.
4: Ni pijames, ni anar sense mànigues. Havien de portar faldilles per sota del genoll.
0: A diferència de presons del resta d'Espanya. També teníem censura amb els llibres.
4: Ah, sí.
0: Però llibres que fora, al carrer, eren legals.
3: Eren tan ignorants, aquestes dones. Per exemple, no ens van deixar entrar un llibre de Dostoyevsky, però en canvi sí que ens van deixar entrar la història d'Espanya del Ramon Tamames. Tamames, en aquell moment, estava en el Partit Comunista.
2: Però malgrat l'arbitrarietat, els càstigs i la repressió que imposaven les cruzades evangèliques a la presó de la Trinitat, ni a l'Àngel Rabadà, ni a la Teresa Ferran, ni tampoc a la Carlota Falgueres, ni a moltes d'altres, no les van poder tombar.
0: Veníem de comissaria, és el pitjor. Quan arribes a la presó, respires, i llavors tens la companyia de les companyes. És el que et recolza allà dintre, i després el saber per què estàs tu allà dintre. Nosaltres estàvem molt convençudes. Quan vam sortir, vam continuar militant totes.
5: El canvi climàtic obligarà a retirar algunes de les varietats de raïm que es cultiven a Catalunya actualment, segons apunta un investigador emèrit de l'IRTA. Robert Sabé detalla que actualment les vinyes catalanes maduren abans i això comporta vins més desequilibrats i més difícils de conservar. Des de Peradelada ens ho explica l'Aleix Freixas.
6: En una conferència de l'investigador emèrit de l'IRTA dins del projecte Science Needs You, Robert Sabé ha alertat que cal potenciar les varietats autòctones perquè les importades del centre d'Europa no aguantaran les condicions climatològiques.
7: Quan tenim unes garnatxes fantàstiques, tenim unes carinyenes magnífiques, tenim uns ulls de llebre meravellosos, les tindrem que potenciar i donar-los el valor que correspon.
6: De fet, l'investigador alerta que algunes vinyes ja estan arribant al seu límit d'estrès i que en un futur serà inviable cultivar raïm en depèn de quin lloc.
7: Estan més adaptades, seran molt millors de cara al futur a les nostres condicions mediterrànies, però compte en que hi haurà llocs en què seran inviables degut a que haurem sobrepassat els límits.
6: La solució que ofereix l'investigador passa per espaiar els ceps i així garantir que el raïm preservi l'acidesa original en comptes d'incrementar els sucres.
8: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
9: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
8: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
10: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
5: 6 minuts i seran les 9 del vespre. Moment per actualitzar els titulars esportius.
8: Esports.
5: I ho fem amb l'Alfons Gorina. Bona tarda, Alfons.
11: Bona tarda. El Barça ha derrotat per 3-0 el Getafe al Camp Nou amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Jules Koundé ja a la segona part i suma la 8ª victòria en 8 partits de Lliga. Sentim un dels golejadors del Barça, Gabriel Jesús.
12: Estar en Barça para mí es un sueño. Ya lo dice un par de veces. Nada, jugar con estos jugadores, claro que es muy fácil también. Sabes, todos juegan muy bien, siempre tienen balón en pie. Claro que eso es, facilita mucho para mí, que soy delantero, tener ocasiones de goles, de gol. Claro, ahí estoy listo para que puedo marcar goles.
11: L'equip blaugrana treu ara 9 punts al Madrid abans del seu partit, que arrenca ara contra el Villarreal i amb Vinícius suplent, un partit que podreu seguir al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Esport en directe, anem a Bigues i a Riells, on s'està disputant la final a 4 de la Lliga Catalana Femenina d'Hockey Patins i estaven pendents de saber el desenllaç del primer partit, el Palau de Plegamans contra el Bigues i Riells. Ho ha seguit l'Ernest Macià. Ernest, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda. Doncs tenim ja el primer finalista per aquesta final de la Lliga Catalana que es disputa demà a la 1. La final serà l'equip de casa, el Vigues i Riells, que

0: Després d'un partit sense gols i arribats als directes, als penals, ha aconseguit la victòria per 1-0 amb un gol de Gala Soler, l'única jugadora que ha estat capaç de tocar xarxa després que avui les defenses s'hagin acabat imposant els atacs. És a punt de començar a les 9, la segona semifinal enfrontarà el Club Patí Voltregà i el Cerdanyola.
1: Gràcies, Ernest. Tornant al futbol, jugat aquest dissabte a primera, a la vez un Atlètic de Madrid 2, i en canvi el partit del Rayo Vallecano contra l'Atlètic Club s'ha hagut de suspendre per llançaments massius d'objectes a la gespa. L'afició ha fet aquesta acció per protestar contra la gestió del president Martín Presa. D'altra banda, la Federació Portuguesa ha suspès Cristiano Ronaldo després que el davanter abandonés la concentració de la seva selecció per desavinences amb el tècnic Jorge Jesús.
2: 3Cat Info.
1: A segona divisió, victòria del Sabadell al camp del Ceuta per 1-2 amb un doblet de Baena. Els vallesans han jugat gairebé tota la segona part amb un home menys per l'expulsió d'Edgar González al minut 53. Sentim el tècnic Ferran Costa.
3: Penso que sí, que la decisió que ja havia pres en directe era l'adequada. Al final el braç està totalment separat del cos, talla la trajectòria de la pilota. Era una acció que ell havia tingut la capacitat de veure-la en directe, juntament amb el seu grup de treball en el moment, i penso que sí que l'han fet dubtar i la decisió final no era l'adequada.
1: A primera ref, el Nàstic ha empatat a 2 al camp del Torremolinos. En futbol internacional, a la Premier, Arsenal 2, Leeds 1, Chelsea 5, Bournemouth 1, Manchester United 1, Tottenham 1. A la Bundesliga, empat a 2 del Bayern de Múnich al camp de l'Augsburg. A Itàlia, Inter 3, Parma 0, i ara mateix minut 12 de la primera part del Nàpols 0, Frosinone 0. A França, també minut 12 de la primera part, Paris Saint-Germain 0, Le Mans 0.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Marc Márquez se situa per primera vegada líder en solitari del Mundial de MotoGP després de guanyar contra pronòstic la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia. El pilot de Cervera ara té 4 punts d'avantatge respecte a Jorge Martín, que ha acabat quart. Ogura i Dijan Antonio han completat el podi. Sentim a Márquez a DAZN.
4: El primer gran objetivo, que era la clasificación, lo hemos cumplido muy bien. El segundo, que era la sprint, perder los menos puntos posibles, lo hemos cumplido más que bien. Y mañana es seguir con la misma mentalidad, perder los menos puntos posibles y salir de aquí vivo para el campeonato.
1: Demà a les 9 es disputarà la cursa llarga, com sempre en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i 3Cat. Marc Márquez, com avui, sortirà des de la segona línia de graella.
2: 3Cat Info.
1: Encara en motor, victòria de Max Verstappen a la cursa sprint del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1. Pugen al podi també els dos Ferraris de Hamilton i Leclerc. El líder Antonelli ha acabat quart. A la general, Antonelli té ara 99 punts més que George Russell, que ha hagut d'abandonar.
2: 3Cat Info.
1: En ciclisme, avui s'ha disputat el Giro de la Llombardia, l'últim monument de la temporada i sense Pogacar. El vencedor ha estat Pol Seixas, que ha guanyat la prova en solitari. Enric Mas ha estat segon i Julio Chicone tercer. Recordem, una prova de 239 quilòmetres amb gairebé 5.000 metres de desnivell entre Bèrgam i Como. A la Lliga ACB de bàsquet, ara a les 9, arrenca el Breogán Girona. La resta d'equips catalans juguen demà. Madrid-Manresa a les 12, Obradoiro-Lleida també a les 12, Baskonia-Joventut a les 5 i València-Barça a les 7. A la Lliga femenina d'handbol, Granollers 31, Lanzarote 30, i a la Lliga de futbol sala, el Barça rep ara a partir de les 9 el Xota al Palau Blaugrana. En canvi, el CAC Gas Energia Santa Coloma juga demà a la 1 a la pista del Valdepeñas. I en waterpolo, victòria del Sabadell per 29-10 contra l'Illa Francès en el segon partit de la fase prèvia de la Champions femenina.
2: Trescat Info.
5: Bona nit, són les 9. Esquerra dona per encarrilat l'acord amb Rufián per ser cap de llista a les eleccions del 29N. Des dels comuns insisteixen a convidar Gabriel Rufián perquè s'afegeixi al front ampli d'esquerres, però els republicans intenten que es mantingui a les seves files. PSOE i PP engeguen la maquinària electoral amb grans actes de precampanya. Pedro Sánchez centra el seu discurs en la crisi de l'habitatge, mentre que Alberto Núñez Feijóo anuncia que si governa farà un canvi serè però contundent. Aquest cap de setmana Esquerra Republicana ha de resoldre qui serà el seu candidat a Madrid, mentre els comuns continuen convidant Gabriel Rufián a sumar-se al front ampli. La direcció de la CUP aposta per no presentar-se a les eleccions generals del 29 de novembre, però sotmetrà la decisió a la votació de la militància. La votació es farà en línia demà diumenge a partir de les 7 del matí fins dilluns a les 7 del matí. Dilluns es faran públics els resultats. Donald Trump, enfadat, demana a Vladimir Zelensky que plegui després que el president ucraïnès ha criticat durament l'acord de Washington per comprar dièsel rus. El president nord-americà prohibeix a Ucraïna atacar les refineries russes per evitar així, segons diu, un problema mundial. La Unió Europea critica l'acord de Donald Trump amb Vladimir Putin perquè Rússia proporcioni 300.000 tones de gasoil als mercats nord-americà i mundial. És un pacte criticat durament per Zelensky i per la Unió Europea, que afirma que ara no és el moment d'aixecar les sancions al dièsel de Rússia perquè proporcionarà a Moscou més ingressos per finançar la guerra contra Ucraïna. Els experts pronostiquen que aquest acord no farà baixar gaire el preu del dièsel. Les noies d'entre 15 i 25 anys tenen més ideacions suïcides i fan més intents de suïcidi que els nois de la mateixa edat. Ho indica un estudi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Els experts reclamen que s'incorpori la perspectiva de gènere tant en la recerca com en la pràctica clínica per rebaixar aquestes xifres. En marxa l'últim concert d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic de Barcelona. La banda osonenca s'acomiada del seu públic després d'una trajectòria de 16 anys, 6 discos i cançons que s'han convertit en tot un himne. El concert es pot seguir en directe per ICAT i també per TV3 i el canal de YouTube de 3CAT.
2: Esports.
1: El Barça derrota el Getafe per 3-0 al Camp Nou amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Jules Koundé i suma la vuitena victòria en 8 partits de Lliga. L'equip blaugrana treu ara mateix 9 punts al Madrid, que arrenca ara el seu partit contra el Villarreal, al Bernabéu i amb Vinícius suplent. Ja ha disputat a la primera divisió, a la vez 1, Atlètic de Madrid 2 i a la segona divisió, Ceuta 1, Sabadell 2.
5: Temps estable i cel clar aquest vespre i nit, acompanyat d'un ambient fresc durant les hores nocturnes. Diumenge ens portarà un cel mig ennuvolat, menys hores de sol i una temperatura molt semblant a la d'avui.
2: 3CAT Info.
5: Ara passen 3 minuts de les 9 del vespre. Salutacions, us informa Carola Gil. Esquerra Republicana dona per encarrilat l'acord amb Gabriel Rufián per ser cap de llista del partit a les pròximes eleccions generals del 29 de novembre. Els republicans confien poder-ho anunciar oficialment aquest diumenge a la tarda i donar-ne detalls. Rufián va posar un seguit de condicions per encapçalar les llistes d'Esquerra Republicana que no s'han fet públiques i que són les que encara s'estan negociant. Pel que fa als comuns, continuen convidant Rufián a encapçalar el front ampli. Sentim el portaveu del partit i candidat de Barcelona en Comú a l'alcaldia de la capital catalana, Gerardo Pisarello.
6: En Gabriel Rufián ha estat una de les primeres persones en assenyalar la urgència del moment en el que vivíem, que estava en una situació d'excepcionalitat, que no podem permetre que el PP i Vox arribin al govern. Per tant, nosaltres pensem que seria, diguem-ne, important que si Gabriel Rufián ho considera, s'impliqui en la construcció d'un front ampli.
5: Des d'Esquerra, Esther Capella, portaveu del partit al Parlament, s'ha referit a Gabriel Rufián com a candidat a les generals. Són declaracions a Ràdio 4.
7: Gabriel Rufián és un molt bon candidat d'Esquerra Republicana, té doncs, virtuts i defectes, com tots els candidats i candidates d'Esquerra Republicana. Per tant, doncs, té virtuts i també doncs, a vegades no ho fa del tot bé, com tots plegats, eh? És a dir, no som infal·libles.
5: Pel que fa a una nova investidura de Pedro Sánchez, Capella ha assegurat que pujarà el preu del seu suport. Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo ja han posat en marxa tota la maquinària electoral per mobilitzar el vot a l'esquerra i dreta. El president espanyol fa bandera de la lluita per l'habitatge en un intent de revertir les enquestes i el líder del PP promet girar full i també encetar una nova etapa d'ordre i seguretat. Madrid, Alba Gil.
8: És el primer cap de setmana des de la convocatòria electoral i els principals partits estatals, el PSOE i el PP, han posat fil a l'agulla a una cursa que es preveu agra i polaritzada. Pedro Sánchez ha estrenat la precampanya al municipi sevillà de Dos Hermanes, des d'on s'ha compromès a fer que la política d'habitatge no tingui data de caducitat. Assegura que reforçarà i mantindrà els decrets d'habitatge per tal d'honorar la Mari Carmen Abascal.
9: Cada generació tiene su lucha. La nuestra también será la vivienda. Y la vamos a ganar como se ganan todas las luchas, con la fuerza de la gente, con una mayoría amplia y progresista en el Parlamento y en el Gobierno de España.
8: Al costat de María Jesús Montero, el líder socialista ha acusat la dreta de voler enfrontar petits propietaris amb llogaters per desviar l'atenció dels fons voltor i dels àtics de luxe com el que va comprar la Comunitat de Madrid, i ha apel·lat a la mobilització, la carta en què confien per poder capgirar unes enquestes que els pronostiquen la derrota. I gairebé de forma simultània, però a Madrid, Alberto Núñez Feijóo arrencava la precampanya acompanyat de la plana major del partit i amb la promesa de fer net de l'etapa Sánchez. Ha tornat a situar la corrupció al centre de la diana i ha reivindicat el seu perfil gestor.
10: Yo no vengo de las saunas ni de las cloacas, yo vengo de la gestión, de presentar y cuadrar presupuestos. No propongo una simple alternancia, que quede claro. Propongo un cambio total, un cambio sereno, però contundent.
8: A diferència de Feijóo, Isabel Díaz Ayuso sí que s'ha referit a l'habitatge i als acampats a la Puerta del Sol. Insinua que entre ells hi ha terroristes.
11: Quiero saber si es cierto que hay un grupo que ha tenido antecedentes terroristas pro-palestinos gestionando esa acampada, porque sobre sus hombros va a recaer todo lo que suceda.
8: La presidenta madrilenya també ha tornat a posar en dubte el vot per correu, una teoria sense proves que Vox també escampa.
5: De la seva banda, la direcció de la CUP decideix no concórrer a les eleccions del 29 de novembre perquè assegura que no es donen les condicions polítiques per fer-ho. Amb tot, sotmetrà la decisió a la votació de la militància, que podrà votar de manera virtual des de les 7 del matí de demà a les 7 del matí de dilluns, 12 d'octubre. Avui s'ha reunit a Barcelona la Mesa Nacional, el màxim òrgan del partit, on hi havia posicions enfrontades entre diversos corrents interns, sobretot entre Poble Lliure i Endavant. Al final, han optat per no participar a les generals. Dilluns es faran públics els resultats de la votació. Recordem que a les últimes generals, el 2023, la CUP es va presentar amb Albert Botran com a cap de llista per Barcelona, però va quedar fora del Congrés.
2: 3CAT Info.
5: El Departament de Justícia treballa per crear un equip de reforç per a incidents d'alt risc a la presó de Brians 2, a Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat. Si la prova té resultats positius, s'aplicarà després a tots els centres penitenciaris. Els equips es formaran amb personal voluntari, que farà una formació durant 6 setmanes i que, un cop feta, hauran d'afrontar situacions d'alt risc com l'aplicació d'un codi de seguretat o trasllats d'interns, a més de feines de tipus ordinari com escorcolls o suport a mòduls, volíem dir. Els sindicats de presons fan una valoració positiva de la prova pilot. UGT Presons assegura que és un pas endavant cap a la professionalització. Montse Balaguer n'és la portaveu.
12: També és un pas endavant en la gestió dels conflictes cada vegada més violents a les presons. És un pas important, és un pas que es fa de la mà de la secretaria amb els sindicats signants de l'acord. És un pas que demostra que les qüestions capdals de seguretat s'han de fer amb consens entre la part social i l'administració.
5: També es preveu la creació d'una borsa d'instructors per fer formació continuada, pràctica i teòrica als treballadors penitenciaris, sobretot en matèria de protocols de seguretat. Ara passen tot just 10 minuts de les 9 del vespre, obrint plana internacional. Es torna a disparar la tensió entre Donald Trump i Vladimir Zelensky arran de la decisió dels Estats Units de comprar dièsel rus. El president ucraïnès ho ha qualificat de regal a Vladimir Putin, que allargarà així la guerra. I el president nord-americà li ha contestat que cal que plegui.
13: Crec que cal un nou líder capaç d'arribar a un acord de pau. S'haurien pogut tancar molts acords, però per algun motiu no es va fer. Aquesta és una guerra que no hauria d'haver començat mai i penso que és hora que Ucraïna tingui un nou president.
5: Trump ha dit també que Ucraïna no ha d'atacar de cap manera les refineries russes.
13: Zelensky podia haver posat fi a aquesta guerra moltes vegades, però va decidir no fer-ho. Li vam dir que podia atacar els objectius de Rússia que volgués, però que no ataqués les refineries, perquè això provoca un problema mundial, i tot i així les va atacar. Val més que pari.
5: Aquesta nova tibantor entre Washington i Moscou esclata enmig de l'escalada bèl·lica russa contra objectius civils ucraïnesos. Aquest mateix dissabte, almenys 17 persones, entre les quals 3 nens, han mort arran del bombardeig rus contra Zaporizhia. Una delegació ucraïnesa s'ha reunit en les últimes hores a Washington amb una de nord-americana i una d'europea per impulsar negociacions de pau a Ucraïna. La reunió ha acabat sense cap acord. L'acord de Trump amb Putin implica la compra de combustible de dièsel rus amb la finalitat de reduir-ne el preu als Estats Units a un mes de les eleccions nord-americanes de mig mandat, en què els republicans podrien perdre el control de la Cambra de Representants i el Senat. La Unió Europea, de la seva banda, ha carregat contra l'acord de Trump i Putin per la venda de dièsel rus als mercats mundials, dient que ara no és el moment d'aixecar les sancions a Moscou, perquè això li proporcionarà més ingressos per finançar la guerra contra Ucraïna. La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, en un missatge a X, ha recordat que dilluns la Unió Europea va aprovar el paquet més gran de sancions contra Rússia des que va començar la invasió d'Ucraïna fa més de 4 anys. Els experts consultats per aquesta casa avisen que l'acord entre Trump i Putin no farà abaratir el preu del dièsel de forma significativa. Sentim Maria Llop, catedràtica d'Economia de la Universitat de Rovira i Virgili.
14: Les baixades de preus s'esperen de molt curt termini i d'un abast bastant limitat. No s'esperen baixades de més de 30 cèntims per litre.
5: En una entrevista a aquesta emissora, la investigadora del CSIC i professora de la Barcelona School of Economics, Mar Reguant, diu que l'acord tindrà més incidència als Estats Units que a Europa.
15: Jo penso que tindrà un impacte limitat. L'objectiu del Trump jo penso que és més aviat que tingui un impacte local, però a nivell global la perspectiva és que continuï pujant el preu i que ara potser baixi, però poquet.
5: En l'últim mes, el preu del gasoil s'ha encarit més d'un 8% principalment pel conflicte a l'Orient Mitjà. I tornem a casa nostra perquè continuen les feines per tornar a la normalitat als municipis del Vallès Oriental afectats pels aiguats de fa una setmana. Avui s'hi han afegit una 70 de voluntaris de Protecció Civil que hi treballaran durant 3 dies. S'han trobat a Vilanova del Vallès, on se'ls ha explicat les tasques que cal fer i se'ls ha distribuït en 3 àrees de la localitat i també d'altres del voltant, on encara hi ha carrers tallats per l'acumulació de fang, brossa o pedres, i també cotxes que cal treure dels garatges que es van inundar. Noemi Sanz, tècnica del Servei Logístic i Operativa Territorial de Protecció Civil, en declaracions a 3CAT Info.
16: Significa, doncs, neteja, significa treure fang, significa extracció d'arbres i de branques que han caigut, etc.
5: Els bombers, d'altra banda, continuen buscant el menor desaparegut a Granollers el cap de setmana passat. Avui han centrat les feines al torrent de Vall d'Oroliov i al riu Mugent fins a Montmeló, amb equips de 16 bombers a peu per les lleres. Demà preveuen ampliar la recerca al Besòs fins al mar. Bona ocupació durant aquest cap de setmana llarg als allotjaments turístics catalans, tant als hotels com a les cases rurals i als càmpings. El bon temps i les nombroses activitats d'aquests dies vinculades a la celebració de les Jornades Europees de Patrimoni estan animant molt la gent a sortir. A les cases rurals de l'interior freguen el ple. Són declaracions a aquesta emissora del president de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà, Oriol Baños.
17: El que tenim d'ocupació és un 93%. Normalment la tardor, els caps de setmana, i a més amb un dia de més de cap de setmana, la gent li agrada molt venir.
5: També els càmpings estan satisfets amb l'ocupació durant aquest cap de setmana llarg. Sobretot els d'interior rebran molts visitants provenients de Catalunya. Miguel Cotanegra és el president de la Federació Catalana de Càmpings.
18: Les ocupacions d'aquest pont seran bones, però hi ha càmpings que podran arribar al 70, al 80, al 85% d'ocupació, no?
5: I també a la costa s'allarga la temporada turística i els allotjaments de l'Alt Pirineu preveuen una ocupació del voltant del 75% per aquest cap de setmana llarg. En punt, és un quart de 10 del vespre.
2: El temps.
5: Dani Ramírez.
19: El temps no vol canviar amb petits matisos. Demà tindré una mica més de núvols, però ara mateix el cel és gairebé ras, ben clar arreu del país, una nit doncs ben estrellada, i destaquem aquesta temperatura fresca, contrastada entre el dia i la nit, perquè de nit l'ambient ha estat suau. Cal destacar que de dia la temperatura ha pujat fins a 26, 27, fins i tot 28 a Xerta, 26 al Dover, 26 a Tarragona, 26 a Vallirana, Parets del Vallès, Sant Iscle de Vallalta al Maresme, 26 a Barcelona, 25 a Girona, 23 a Lleida o 27 a Cabanes i a la Bisbal d'Empordà. Doncs bé, aquesta nit farà fresca, el Pirineu una mica de fred, sense arribar a glaçar, costarà baixar dels 3, 4, 5 graus positius, i a la costa entre 14 i 18 graus de temperatura mínima. Per tant, la temperatura es manté o puja lleugerament. De fet, demà a la tarda podria refrescar una mica el nord, perquè preveiem més nuvolositat. Matí variable o mig enterbolit, encara amb estones de sol, i entre la tarda i el vespre pot quedar una mica més carregat de núvols, una mica més tapat, al Pirineu i Prepirineu, però sense pluja. Potser demà a la nit alguna gota a la Vall d'Aran. I dilluns al matí algun plogim podria caure entre la Costa Daurada, l'àrea del Barcelonès i el Maresme.
2: 3CAT Info.
20: Més nits tropicals, més sequeres, més nits tòrrides, més inundacions, més morts climàtiques, més nits roents.
21: Tot Catalunya està que crema.
22: Per primer cop, una generació humana és testimoni d'un canvi de clima.
20: Cada estiu fa més calor que l'anterior.
23: Si no fem els deures, podem tenir temperatures de 4 i 5 graus per sobre de l'actualitat.
20: Com ens hi adaptarem? 30 minuts, morts de calor. A TV3 i a la plataforma 3CAT, diumenge a la nit.
2: Info.
5: A Catalunya, un 40% de les noies d'entre 16 i 25 anys assegura haver tingut pensaments suïcides, davant del 25% dels nois, segons un estudi liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu. El treball alerta també que els problemes de salut mental de les dones se segueixen analitzant en patrons masculins i que això dificulta un bon diagnòstic i tractament. Per això, la psiquiatra i investigadora del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Judit Usall, reclama incorporar sistemàticament la perspectiva de sexe i gènere tant en la pràctica clínica com en la recerca. Són declaracions a 3CAT Info.
24: Que tot i que sí que les dones es pensen que el tema hormonal sexual, les hormones sexuals són importants, no s'estudien prou, perquè en salut mental no s'ha estudiat, ni tampoc quan s'estudien els fàrmacs que s'han de comercialitzar, com al llarg del cicle menstrual potser la dona necessita dosis diferents o té efectes secundaris diferents, i tampoc s'estudia prou el tema de la menopausa.
5: Aquesta experta explica que els estereotips de gènere també poden influir en la manera com s'interpreta el malestar i en com s'escolta les noies que demanen ajuda. A la Cristina li han calgut gairebé 300 ingressos hospitalaris, desenes d'intents de suïcidi i 10 anys de visites mèdiques per obtenir un diagnòstic. Lamenta, en declaracions a aquesta emissora, la invisibilitat de les malalties mentals.
25: Que no se ve y que por eso mismo no hay un problema. Que el problema se ve cuando hay sangre. Cuando te has autolesionado, entonces ya, ay, ostras, que se han tenido que poner hasta grapas, ¿no? Uy, problema grave, no. Problema grave viene de antes, de cuando ya estás dándole vueltas o cuando ya estás ansioso o estás estresado o estás, ¿no?, con mil cosas. Ahí es donde empieza el problema.
5: Per superar situacions com aquesta, moltes dones troben suport en els grups d'ajuda mútua. La Macarena va transformar els seus problemes de salut mental en una eina d'ajuda a altres dones. Setmanalment guia trobades del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, on les dones que hi participen poden compartir el que han viscut i trobar suport en les experiències de les altres.
26: Lo que encontramos en los grupos es poder reconocer, poder poner palabras, poder expresar. A veces hay cosas que no puedes expresar con palabras, entonces las expresamos con dibujos, dibujos, las expresamos con herramientas artísticas que a veces pueden poner palabras donde el dolor no se puede explicar de otra manera.
5: Precisament, avui es commemora el Dia Mundial de la Salut Mental i seguim parlant d'ella perquè des del 2020 la Generalitat ha fet 66 inspeccions en centres de moderació de continguts a les xarxes socials de Catalunya. En alguns dels casos s'ha constatat que les imatges havien tingut impacte en els treballadors i que no s'havien pres mesures prou adequades per evitar els riscos en la seva salut mental. De fet, es dona el cas que diumenge passat es va suïcidar una jove francesa que havia estat moderador de continguts de Facebook a Barcelona. Precisament, la directora del Pacte Nacional de Salut Mental, Laia Arnal, considera que tota la societat ha de contribuir a educar per a un bon ús de les eines digitals. Són declaracions a 3Cat Info.
0: I, per tant, hem de tenir, insisteixo, consciència d'aquest concepte que hem d'anar construint entre tots del benestar digital, especialment per tot el que refereix als nostres joves. I això no és un objectiu ni un mandat només, òbviament sí, de les administracions, sinó que hem de conscienciar primer individualment i després col·lectivament perquè ens hi juguem moltíssim.
5: 10 minuts i seran 9:45. El canvi climàtic obligarà a retirar algunes de les varietats de raïm que es cultiven a Catalunya actualment, segons apunta un investigador emèrit de l'IRTA. Robert Sabé detalla que actualment les vinyes catalanes maduren abans i això comporta vins més desequilibrats i també més difícils de conservar. Anem cap a Peralada, Aleix Freixas.
1: En una conferència de l'investigador emèrit de l'IRTA dins del projecte Science Needs You, Robert Sabé ha alertat que cal potenciar les varietats autòctones perquè les importades del centre d'Europa no aguantaran les condicions climatològiques.
3: Quan tenim unes garnatxes fantàstiques, tenim unes carinyenes magnífiques, tenim uns ulls de llebre meravellosos, les tindrem que potenciar i donar-los el valor que correspon.
1: De fet, l'investigador alerta que algunes vinyes ja estan arribant al seu límit d'estrès i que en un futur serà inviable cultivar raïm en depèn de quin lloc.
3: Estan més adaptades, seran molt millors de cara al futur a les nostres condicions mediterrànies, però compte en que hi haurà llocs en què seran inviables degut a que haurem sobrepassat els límits.
1: La solució que ofereix l'investigador passa per espaiar els ceps i així garantir que el raïm preservi l'acidesa original en comptes d'incrementar els sucres.
5: Tenim en marxa l'últim concert d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona.
4: Molt bona nit, Catalunya! Hosti, tu, sembla que no pugui ser, però està passant, eh? 14 anys després i aquí estem.
5: La banda osonenca posa avui punt final a 16 anys de trajectòria amb el quart i últim concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys davant de 55.000 persones. Un concert de comiat multitudinari que culmina una carrera plena d'èxits i que haurà reunit més de 220.000 persones en 4 nits. En els concerts que s'han fet fins ara, la banda liderada per Josep Montero ha fet un repàs musical de la seva trajectòria amb una posada en escena espectacular amb focs artificials inclosos. El concert d'avui el podeu sentir en directe per ICAT, TV3 i també al canal de YouTube de 3Cat. Seguim en clau cultural perquè Kevin Bacon ha revolucionat el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. S'han format llargues cues per assistir a les seves xerrades i també a l'estrena de la seva última pel·lícula, una comèdia de terror que ha rodat en família. Anem cap allà amb en Marc Garriga.
6: Kevin Bacon ha confessat que durant tota la seva carrera s'ha inspirat en actors metòdics com Al Pacino o Dustin Hoffman, però que ja fa anys que no selecciona els seus projectes per la importància del paper, pel sou o pel pressupost de la pel·lícula, sinó per les ganes de provar coses noves. Per això, ara s'ha decidit a dirigir i protagonitzar, juntament amb Kira Sedgwick i els seus dos fills en comú, el film Family Movie, que és una comèdia de terror sobre una família que es dedica al cinema, precisament, i que durant el rodatge d'una de les seves pel·lícules descobreix que la mare és una assassina en sèrie. En la vida real, tots quatre són fans del terror i cal recordar que Kevin Bacon va participar en el seu dia a la primera part de la saga Divendres 13. En declaracions a 3Cat Info mostrava l'orgull per com es valora ara aquest tipus de cinema.
7: La primera pel·lícula de terror que vaig fer va ser Divendres 13, la primera part de la saga, i en aquell temps el terror era la cosina lletja, no se'l respectava. I encara menys, els slashers. Els actors no volien fer slashers, els avergonyia fer-los, i això ha canviat completament al llarg dels anys. Fins i tot han arribat als Oscars, i m'encanta, perquè estimo el gènere. Even make their way all the way to the
6: Oscars. I think that's great. I just love the genre. Després, Kevin Bacon s'ha fet famós amb films com Mystic River, Apollo 13, JFK o Footloose. La seva dona, Kira Sedgwick, ha guanyat Emmys i Globus d'Or amb la sèrie The Closer, i la filla, Sosie Bacon, és la cara inquietant del film de terror recent Smile. Aquesta family movie és divertida, plena de picades d'ulleta als clàssics del gènere, i als cinemes catalans arribarà el 2027.
5: Esport. Amb Alfons Gorina, bona nit.
8: Bona nit. El Barça ha derrotat per 3-0 el Getafe al Camp Nou amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Jules Koundé ja a la segona part, i suma la vuitena victòria en 8 partits de Lliga. Sentim un dels golejadors, a Gabriel Jesús.
9: Estar en Barça para mí es un sueño, ya lo dije un par de veces. Nada, jugar con estos jugadores claro que es muy fácil también, sabes, todos juegan muy bien, siempre tienen balón en pie. Claro que eso es facilita mucho para mí, que soy delantero, tener ocasiones de gol. Claro, ahí estoy listo para que puedo marcar goles.
8: L'equip blaurana treu ara mateix 9 punts a un Madrid que està jugant el seu partit contra el Villarreal al Bernabéu, minut 22 de la primera part, amb empat a 0 i amb Vinícius a la banqueta. Un partit que podreu seguir a

0: Bona nit, al moment en què hi ha gol, acaba de marcar el Cerdanyola en aquesta segona semifinal. Ha marcat Laura Valverde, una jugadora de només 16 anys, internacional amb les seleccions catalanes i espanyoles de categories inferiors i que està demostrant el seu talent. S'avança el Cerdanyola davant del Voltregà. Recordem que en la primera de les semifinals el Bigues i Riells ha sigut un partit sense gols. S'ha hagut d'imposar els directes per 1-0. Un gol que ha arribat doncs, per Gala Martí, el gol decisiu al tercer de la tanda de penals. I per tant, doncs, amb aquesta victòria tenim una final de l'equip anfitrió, el Bigues i Riells, que de fet l'any passat va ser el cinquè classificat de la Lliga. Recordem que en aquesta competició de la Lliga Catalana, el Vilassana, que és el millor equip català actualment d'hoquei patins, hi ha hagut de renunciar perquè totes les seves jugadores estan amb les seleccions espanyola, portuguesa o argentina i no tenia efectius. Per tant, doncs, veurem aquesta final de demà entre Bigues i Riells i a hores d'ara el Cerdanyola gràcies a aquest gol de Laura Valverde. Tot just som a la primera part, al minut 5.
1: Gràcies, Ernest. I un altre punt d'interès en directe ara mateix, el Palau Blaugrana està jugant al Barça de Futbol Sala contra el Xota i allà ho està seguint el Xavi Soler. Xavi, bona nit.
2: Bona nit, partit sense massa història, vaja, tota la història l'està posant el Barça, que és molt superior. El Xota està guanyant per 3 gols a 0, 3 a 0 a 4 minuts del descans, el primer gol de Touré, els següents dos del colomenc Adolfo i moltíssimes oportunitats per un Barça on de moment el porter Miquel Feixas està sent un espectador de luxe. Partit de la cinquena jornada, important pel Barça per no distanciar-se dels dos líders, tant el Palma com el Jaén. Els dos han guanyat en aquesta jornada. Sumen 5 victòries en 5 jornades. Recordem que el Barça ha empatat un partit i, per tant, és a 2 punts als dos líders. 3:40 per arribar-se al descans del partit. Victòria, de moment, prou plàcida per l'equip de Javi Rodríguez. Barça 3, Xota 0.
1: Gràcies, Xavi. I en bàsquet està jugant el Bàsquet Girona ara mateix a la pista del Breogán i el partit està 27-22 en l'inici del segon quart. Jugat, parlant de futbol novament, jugat aquest dissabte a primera, a l'Alavés 1, Atlètic de Madrid 2, i en canvi el partit entre el Rayo Vallecano i l'Atlètic Club s'ha hagut de suspendre pel llançament massiu d'objectes a la gespa. L'afició del Rayo Vallecano ha fet aquesta acció per protestar contra la gestió del president Martín Presa. I a segona, victòria del Sabadell al camp del Ceuta per 1-2 amb un doblet de Baena. Els vallesans han jugat gairebé tota la segona part amb un home menys per l'expulsió d'Edgar González. A primera ref, el Nàstic ha empatat a 2 al camp del Torremolinos. En motor, Marc Márquez s'ha situat per primera vegada líder en solitari del Mundial de MotoGP després de guanyar contra pronòstic la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia. Encara en motor, victòria de Max Verstappen a la cursa sprint del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1. A la general, Antonelli té ara 99 punts més que George Russell, que ha hagut d'abandonar. I en ciclisme, avui s'ha disputat el Giro de la Llombardia, l'últim monument de la temporada, i el vencedor ha estat Pol Xeixàs, que ha guanyat la prova en solitari. Enric Mas ha estat segon i Giulio Ciccone ha estat tercer. I acabem parlant d'handbol a la Lliga Femenina, Granollers 31, Lanzarote 30.

Bona nit, són 9:45 del vespre. Durant la primera mitja hora d'aquest informatiu us hem explicat que Esquerra dona per encarrilar l'acord amb Rufián per ser cap de llista a les eleccions del 29N. Des dels comuns insisteixen a convidar Gabriel Rufián perquè s'afegeixi al front ampli d'esquerres, però els republicans intenten que es mantingui a les seves files. També de la plana electoral destaca que el PSOE i PP engeguen la maquinària electoral amb grans actes de precampanya. Pedro Sánchez centra el seu discurs en la crisi de l'habitatge, mentre que Alberto Núñez Feijóo anuncia que si governa farà un canvi serè però contundent. I en clau internacional, Donald Trump, enfadat, demana a Volodymyr Zelensky que plegui després que el president ucraïnès ha criticat durament l'acord de Washington per comprar dièsel rus. El president nord-americà prohibeix a Ucraïna atacar les refineries russes per evitar així, segons diu,

0: un problema mundial. A punt tenim l'espai L'Hemicicle, amb el resum de la setmana al Parlament, on ja s'hi ha respirat ambient preelectoral amb el 29 de novembre a l'horitzó. A més, Marta Corbalán entrevista el president del grup parlamentari del PSC, Ferran Pedret. I en esports, Alfons Gorina.
1: El Barça derrota per 3-0 el Getafe al Camp Nou amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Jules Koundé i suma la 8a victòria en 8 partits de Lliga. L'equip blaugrana treu ara mateix 9 punts a un Madrid que està jugant el seu partit contra el Villarreal. Minut 28 de la primera part, encara amb empat a 0 i amb Minixos esperant a la banqueta. Un partit que podeu seguir al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: Pel que fa al temps, encara que aquesta matinada el cel estarà força serè, la tendència és que al llarg de demà al migdia es vagi ennuvolant, de moment amb capes de núvols prims. A la tarda sí que quedarà més enterbolit o tapat en alguns punts del Pirineu. Temperatura sense canvis.
2: L'Hemicicle. L'actualitat del Parlament a 3CAT Info. Amb Marta Corbalán i el muntatge musical de Jordi Galbany.
3: El Parlament ha entrat de ple en la batalla electoral del 29 de novembre. Després que Pedro Sánchez anunciés dilluns que avançava les eleccions generals, tots els partits s'han instal·lat en mode preelectoral i la sessió plenària d'aquesta setmana s'ha convertit en un tastet del que serà la campanya del 29N. Avui entrevistarem el president del grup parlamentari del PSC, Ferran Pedret. Benvinguts a l'Hemicicle. Una de les conseqüències de l'avançament electoral és que les lleis clau de la legislatura, com el nou model de finançament autonòmic, cauen en sac foradat perquè les seves tramitacions acaben de cop. Haurà de ser el nou govern espanyol, sorgit de les eleccions del 29 de novembre, qui decideixi si les reactiva o no. La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha posat en dubte la continuïtat de la legislatura catalana després de tots els compromisos que han quedat en paper mullat per la convocatòria electoral. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha replicat als de Puigdemont que triïn de quina banda volen estar, si amb el Partit Popular i Vox o amb les forces progressistes.
4: Vostè sap què és això, president? Aquest full en blanc? És el resultat del seu govern i del PSC a Madrid. Nou finançament? No. Condonació del deute? No. Gestió de l'IRPF? No. Consorci d'inversions? No. Traspàs de Rodalies? No.
5: De cara al futur, o coalició progressista o coalició involucionista. I la pregunta és on són vostès.
3: Amb l'habitatge com un dels eixos centrals de la precampanya, el PP i Vox han criticat les polítiques socialistes. El popular Alejandro Fernández i Ignacio Garriga de Vox han demanat a Salvador Illa que deixi d'intervenir al mercat. El president de la Generalitat ha carregat contra ells i contra Junts per haver tombat la setmana passada al Congrés els decrets d'habitatge, que és el que ha servit de pretext per posar fi a la legislatura.
6: Dejen a la gente en paz, déjennos vivir libres, son ustedes el verdadero fondo buitre.
7: Si queremos viviendas dignas a precios asequibles, hay que cerrar las fronteras. Hay que construir miles y miles de viviendas sociales con prioridad nacional.
8: Tres sigles, PP, Vox, Junts, un sol vot. Bloquejar l'accés a l'habitatge.
3: Des del flanc de les esquerres, el portaveu dels comuns David Cid, la republicana Esther Capella i la diputada de la CUP, Laura Vega, han demanat al president Illa que no arrossegui els peus i faci tot el que estigui al seu abast perquè l'accés a l'habitatge sigui un dret.
9: Per què el seu govern és incapaç de fer complir la llei del dret a l'habitatge?
10: No podem esperar que Madrid reguli o modifiqui la llei d'arrendaments urbans. Tenim mitjans propis, tenim l'eina bàsica per poder-ho fer, que és el Codi Civil de Catalunya.
11: Convoqui el govern i els grups que es vulguin arromangar una reunió i un sol punt a l'ordre del dia. Fer efectiu el mandat del Parlament i tenir les eines per fer l'habitatge un dret.
3: Illa ha recollit el guant de la CUP i s'ha compromès a reclamar que Catalunya tingui plenes competències per legislar sobre habitatge.
12: Els diputats Carles Puigdemont i Casamajor i Lluís Puiggordi, del grup parlamentari de Junts, han delegat el seu vot en la diputada Mònica Sales de la Cruz.
3: El d'aquesta setmana podria ser un dels últims plens en què Carles Puigdemont i Lluís Puig han de tornar a delegar el seu vot com a diputats perquè no poden ocupar físicament el seu escó. Després de 9 anys d'exili, el Tribunal Constitucional ha donat llum verda

0: perquè s'apliqui l'amnistia a tots els líders de l'1 d'octubre. El president del Parlament, Josep Rull, s'ha compromès a rebre els dos diputats de Junts amb tots els honors quan tornin a Catalunya.
1: Esperem donar la benvinguda amb tots els honors de què siguem capaços als diputats d'aquest Parlament, el conseller Lluís Puig i el president Carles Puigdemont, que encara no han pogut exercir els seus drets polítics en plenitud. El rebrem amb tots els honors i tota la dignitat com ho hem fet amb d'altres exiliats.
0: L'entorn de Puigdemont s'inclina perquè vingui a Catalunya després de les eleccions generals del 29 de novembre per salvaguardar la institucionalitat del retorn. En canvi, Lluís Puig, igual que l'exconseller Toni Comín, preveuen posar fi a l'exili abans.
2: Té la paraula.
3: Ferran Pedret i Santos, president del grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar.
0: Benvingut al programa L'Hemicicle. Com pot afectar la legislatura catalana l'avançament electoral anunciat aquesta setmana per Pedro Sánchez?
3: Hi ha un primer efecte evident, que és que els temes que estaven en debat a les Corts Generals i que tenien una vessant legislativa, doncs decauen amb el finiment de la legislatura. De totes maneres, nosaltres com confiem en que torni a haver-hi en la legislatura següent un govern progressista i mantenim la mateixa intenció d'impulsar temes que són en interès dels catalans i les catalanes, doncs esperem poder-ho reprendre i culminar-ho.
0: Vostè diu que confia que Pedro Sánchez d'alguna manera pugui resistir a la Moncloa després del 29 de novembre, però el cert és que moltes enquestes preveuen una victòria del Partit Popular que podria governar amb el suport de Vox. Si fos així, tots aquests acords que teníem pendents de complir a Madrid decaurien. Tot això podria incidir en el funcionament de la legislatura catalana?
3: Si arribés a aquest cas, veuríem què ha de fer el govern de la Generalitat de Catalunya, què han de fer les forces polítiques catalanes que d'una manera o una altra han estat impulsant aquests acords, no? Per exemple, sobre el model de finançament. Però és que tinc l'obligació de negar la major. Jo crec que Catalunya sap molt bé què s'hi juga, precisament, en aquestes eleccions, que les classes populars i treballadores saben molt bé també què s'hi juguen i que ha quedat molt palès en el Congrés quines forces polítiques bloquegen les lleis i polítiques en favor de les majories socials. Per tant, ara li correspon a la ciutadania de Catalunya decidir quines polítiques es faran des del Congrés.
0: Vostè, el veig optimista, creu que el govern progressista es podrà reeditar després del 29 de novembre. Quins són aquests elements que percep que el fan ser optimista?
3: El primer motiu d'optimisme és que considero gairebé un deure cívic derrotar la onada reaccionària. I en segon terme, penso que en som més les persones que volem que hi hagi polítiques de progrés al Congrés i en general a tot arreu, i que és veritat que hem viscut uns darrers anys en què la dreta i l'extrema dreta està molt mobilitzada, està molt a l'ofensiva, molt desvergonyida, si se'm permet dir-ho així també, no? No tenen cap pudor en mostrar-se cruels amb els febles i en mostrar-se també febles amb els poderosos, i que doncs la gent progressista ha estat potser més desmobilitzada, amb alguna recança, amb algun retret respecte al que feien els seus espais de referència, no? Però penso que a l'hora de la veritat hi ha una possibilitat de que la gent es mobilitzi, i estic començant a detectar al meu entorn i també en entorns que tenen tendència a votar altres formacions polítiques, vostè n'esmentava una, no?, una creixent mobilització, unes creixents ganes de donar la batalla, i això és el primer. Ningú guanya una confrontació com aquesta amb moral de derrota, i nosaltres, sens dubte, no estem derrotats, per molt que ho intentin els mitjans de la dreta.
0: Ja sé que vostè no es vol posar a l'escenari d'una eventual victòria del PP i Vox a les eleccions generals, però en cas que això acabés passant, que la dreta i l'extrema dreta governessin a la Moncloa, vostè seria partidari d'un govern de concentració a Catalunya per frenar l'extrema dreta?
3: És que vostè ho ha dit, jo és que em nego a posar-me en aquesta situació. Em nego a posar-m'hi, i crec que en el context en el que estem, repeteixo que Catalunya sap molt bé que s'hi juga. Catalunya sap molt bé que s'hi juga. Estem veient dia sí dia també, tant el Partit Popular com a Vox, dient quin tipus de polítiques farien si arribessin al govern. De fet, ho estem veient també en alguns llocs on ja governen conjuntament. Polítiques que van en contra del català, polítiques que van contra la memòria democràtica, polítiques que van contra els drets i la igualtat entre homes i dones, polítiques que van contra el col·lectiu LGTBI, polítiques que van contra les persones que estan en sindicats, que van contra els treballadors i treballadores, contra les majories socials. Ho estan dient aquests dies. Figueredo està exposant un programa de privatització de les pensions, un programa de regals fiscals als més rics, cosa que després vol dir retallades en l'estat del benestar, i estan dient, i això ho estan dient en la fase en què en principi encara ens volen caure bé i que els votem, no? Doncs imagini's si arriben a tocar govern.
0: Junts per Catalunya ha deixat clar aquesta setmana, abans que comenci la campanya, que no investirà ni Pedro Sánchez ni Alberto Núñez Feijóo després del 29 de novembre. Per tant, si no hi ha un gir de guiols, de Puigdemont quedarien fora de l'equació de la governabilitat. No sé com ho valora.
3: Miri, jo, la veritat és que em costa d'entendre quina és l'orientació estratègica de Junts en general, i en particular en les últimes setmanes m'està costant molt d'entendre quina lectura fan de com està la societat catalana i espanyola en el seu conjunt. Hem sentit Turull dir que no investirà en Pedro Sánchez, i això és que són faves comptades. O sigui, o serà president Pedro Sánchez al capdavant d'una coalició de forces progressistes i de les diferents nacionalitats històriques d'Espanya, o serà Feijóo amb Abascal. Aleshores, clar, Turull el que està dient és que de manera directa o indirecta afavoreixen que el, no sé, que el vicepresident d'Espanya sigui Santi Abascal, no? A mi em sembla que és una manera molt estranya d'entrar en campanya. Em sembla que la major part dels electors de Junts no volen que Feijóo i Abascal estiguin al capdavant d'un govern d'Espanya, i per tant el que Turull els està dient, i és estrany, però és que votin socialista.
0: Aquesta setmana el Tribunal Constitucional ha donat llum verda a l'amnistia, i això apropa el retorn dels exiliats a Catalunya i també l'aixecament de les inhabilitacions als líders de l'1 d'octubre. L'amnistia és el punt i final?
3: No, l'amnistia és el que permet que tornem a una situació en què tothom pot veure restablerts els seus drets, i que permet tornar al debat polític de fons al terreny de la política, que és on no hauria d'haver sortit mai.
0: Els partits independentistes diuen que l'amnistia no ha resolt el conflicte polític entre Catalunya i l'estat espanyol, i que la següent pantalla ha de tornar a ser el dret a decidir. No sé quina ha de ser la següent pantalla per al PSC.
3: Nosaltres, hi ha una sèrie de debats que els hem tingut i que no tenim cap problema en seguir tenint, que els hem tingut durant la darrera dècada i mitja, pràcticament. I pensem que el futur de Catalunya va per un altre camí, va pel camí d'un horitzó federal per Espanya i d'un horitzó federal per Europa.
0: Carles Puigdemont ha de ser rebut pel president Illa Palau quan torni a Catalunya?
3: Doncs miri, no ho sé, el que estic segur és que es trobaran i que parlaran, i que, en fi, que precisament a la funció d'aquesta llei d'amnistia és poder tornar a tenir els debats polítics en seu política, que és el que dèiem, i per tant això seria perfectament esperable.
0: L'habitatge serà sens dubte un dels eixos principals d'aquesta campanya del 29 de novembre. Vostè comparteix els motius de la vaga general que han convocat els sindicats per a l'11 de novembre?
3: Miri, sí, el que no vull és que sembli que ara abracem i ens intentem, diguem, d'alguna manera emparar de la pancarta. Crec que cal respectar molt l'espai que correspon a la mobilització social, a les organitzacions que la impulsen, siguin les organitzacions pel dret a l'habitatge o siguin els sindicats de classe, però em sembla que clarament hi ha un malestar social profund relacionat amb les dificultats per accedir a un habitatge, per mantenir-s'hi, i amb les dificultats per arribar a final de mes. L'economia va bé, en el sentit de que creix, de que hi ha més afiliats a la Seguretat Social que mai, menys aturats que mai, però la gent té cada vegada més la sensació d'haver de pedalar cada vegada més fort, més ràpid, per mantenir-se al mateix lloc.
0: Ens endinsem ara ja en el terreny més personal. Li demano ara si pot contestar amb respostes al màxim de breus possible. Amb quin diputat o diputada del Parlament se n'aniria a dinar i compartiria una sobretaula distesa?
3: Doncs mirem l'Andrés García Berrio, sense anar més lluny.
0: Què s'enduria a una illa deserta?
3: Els mitjans per sortir-ne.
0: Té pis de lloguer o de propietat?
3: Tinc pis de propietat des de fa relativament poc, fa uns anys. Abans he estat de lloguer i de peregrinació, com tants altres barcelonins.
0: Si hagués de triar un adjectiu que el definís bé a vostè, quin triaria?
3: Una mica tossut. Sí, una mica tossut, sí.
0: Quin llibre està llegint ara mateix?
3: Doncs ara mateix estic llegint Els contes de Terramar, d'Úrsula K. Le Guin. M'estàs resultant una mica feixuc perquè estic més acostumat a la seva vessant de ciència-ficció que a la de fantasia, però està bé.
0: I ja per acabar, completi la frase següent.

0: El que més m'agradaria que passés aquest any?
1: Forçosament he de dir que espero que es revalidi una majoria progressista al Congrés.
0: Ferran Pedret, president del grup parlamentari del PSC, gràcies per atendre'ns al programa a l'Hemicicle de 3Cat Info i fins aviat.
1: Fins aviat.
2: Podeu tornar a escoltar l'Hemicicle al web catradio.cat/hemicicle o al podcast del programa. I seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @L-Hemicicle.
3: Ara passen 2 minuts de 3:15. Obrim àrea de servei.
2: El temps.
3: Dani Ramírez.
4: Després d'un parell de dies de fred, sobretot al Pirineu i alguns sectors de l'interior, ja hem notat que s'ha recuperat la temperatura a les darreres hores. Bé, doncs aquest dissabte 24, 26, al litoral, al prelitoral, fins a 27 en punts de l'Alt Empordà, Baix Empordà, 26, 27 també cap al Baix Ebre. I en definitiva, que notem que sortim d'aquest pic de fredor que ens ha portat la primera enfarinada a alguns sectors de l'Alt Pirineu, no pas al Pirineu Oriental. I avui el dia vindrà marcat per capes de núvols prims, núvols alts i mitjans, temperatura que gairebé no canvia, potser puja 1 o 2 graus la mínima, a la costa de 14 a 18, per tant ja no són 10 o 12 com dies anteriors, i a l'interior costarà baixar dels 8 o 10. Bé, al Pirineu no preveiem glaçades, costarà baixar dels 4 o 5 graus, tant a les valls com a alta muntanya. I arribaran núvols prims al matí, seran més aviat escassos cap al sud i cap a la costa, però a partir de mig matí, migdia, una mica més freqüents, al centre i nord del país. A la tarda pot quedar enterbolit, una mica de ressol, per tant, el sol una mica espantat. Es pot tapar a la vall d'Aran, Pallars i Alta Ribagorça amb alguna gotellada la propera nit, és a dir, la nit de diumenge i dilluns.
2: 3Cat Info.
3: El PP porta a la Fiscalia l'esvoranc del Putxet perquè s'investiguin les possibles responsabilitats penals. El president de la formació a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Cirera, reclama que s'investiguin els fets i s'aclareixi per què no es van prendre mesures, tot i els avisos previs que s'havien fet. Els populars demanen que s'aclareixi si es va cometre un delicte contra la seguretat col·lectiva i si s'ha comès també algun delicte de prevaricació administrativa. Pel que fa a la Generalitat, ja té sobre a la taula la quantificació de les compensacions que demanaran els veïns. Inclouen danys morals, econòmics i materials, i també la important depreciació dels preus de l'immoble que l'incident del juliol ha suposat. L'advocada que representa els veïns, Carmen Pérez Pozo, ha explicat a 3Cat Info que la prioritat ara mateix és arribar a una entesa respecte d'aquestes compensacions i que els veïns puguin tornar a casa. Per això creu que moviments com el que ara ha fet el PP no suposen cap benefici per als veïns.
5: Jo crec que és un moviment polític més que no beneficia a ningú i nosaltres no jugarem a aquest joc. Farem la via administrativa per una responsabilitat patrimonial de l'administració, perquè el que volem és tornar a casa i que es compensin els danys i el patiment que estan patint les famílies. Aleshores, polititzar-ho no és el millor camí.
3: Pérez Pozo també ha avançat que els veïns que encara estan de tornar a casa seva no podran fer-ho com a mínim fins al mes de març. Més coses, almenys 16 cavalls han donat positiu en la febre del Nil Occidental, 11 al Macelles, al Segrià, i 5 més a Pau, a l'Alt Empordà. Els del Macelles són els primers casos detectats de la malaltia a les comarques de Lleida des de l'octubre del 2020. A la resta de Catalunya sí que s'havien localitzat cavalls positius en aquest període. El virus circula principalment entre mosquits i aus salvatges, per tant, no es pot evitar la seva entrada a Catalunya i tampoc és viable erradicar-lo del medi ambient un cop s'hi ha instal·lat. Si es detecta el virus, l'objectiu és minimitzar el risc de contagi als animals domèstics sensibles i també a les persones. La transmissió es produeix principalment per la picada de mosquits infectats. No se n'han confirmat cap cas de transmissió de persona a persona. 10 minuts i seran les 10 del vespre. Al municipi d'Agramunt, a la comarca de l'Urgell, han encetat 3 dies de fira del seu producte emblemàtic amb la celebració de la 37a edició de la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra. Mestres torronaires aprofitaran l'esdeveniment per presentar les seves novetats de cara a la campanya de Nadal. Alba Mor.
6: Una cinquantena d'expositors a més de parades d'artesania conformen aquesta fira.

0: Fira que acull degustacions, tallers i ponències. Una fira que ha començat amb molt bon peu i que s'allargarà fins dilluns per ser dia festiu, una novetat que els productors agraeixen. En parlen la directora d'operacions de Torrons Vicenç, Núria Briansó, i la gerent de Torrons Fèlix, Zoe Valero.
1: La veritat és que les expectatives són molt bones, esperem molta afluència de gent, presentem moltes novetats i pensem que serà una gran fira.
2: Ja comença a fer fred i tots ja tenim una mica al cap, nosaltres com a torroners ja tenim al cap a la campanya de Nadal, però el consumidor si comença fred, doncs també. Per tant, doncs, són tres dies de fira molt il·lusionants doncs, per poder oferir doncs, totes les nostres varietats i ja no només a nivell d'estar aquí a la fira, sinó també doncs, per poder fer moltes activitats i més experiències gastronòmiques perquè la gent pugui gaudir el torró d'una altra manera.
0: Entre les novetats de Torrons Vicenç, peces que evoquen postres del celler de Can Roca o creacions inspirades en snacks japonesos amb wasabi. En el marc de la fira, Torrons Fèlix també ha presentat el torró de Sant Esteve, un bombó amb base de caramel, praline d'avellana amb xocolata, i avellana caramelitzada, tot recobert amb xocolata negra.
3: Els gegants de Segòvia, restaurats al taller a Vall de Reus, podrien ser els més antics de l'estat espanyol. La investigació indica que no es van crear el 1920, com es pensava, sinó que daten de finals del segle XVII. Anem a Reus, Ariadna Escoda.
4: Concretament del 1697, com apunta la documentació que ha localitzat el taller Avall. L'estudi el van impulsar durant el procés de restauració quan es van adonar que els materials i les estructures internes dels gegants de Segòvia no corresponien al 1920. En aquesta última intervenció s'ha restituït l'originalitat de les peces, com detalla el restaurador Aleix Álvarez.
5: I hem fet un treball interdisciplinari excel·lent, també amb l'Anna Sínia, doncs artesana cistellera, doncs, que ha fet una tasca impecable doncs, en el que és la reconstrucció i recuperació d'aquests cossos doncs, que estaven en un estat precari i on s'han hagut de canviar i de recuperar peces, com dèiem abans, doncs, restituint, inclús replicant o modificant ja aquest tipus de cossos, sempre amb la màxima originalitat, perquè puguin seguir sortint al carrer i els puguem gaudir, doncs, en aquest cas no nosaltres, sinó tota la gent de Segòvia.
4: Fa uns mesos, el taller Avall va restaurar els gegants de l'Arboç després d'un estudi que també va concloure que eren els més antics. Es tracta d'una informació que ara Álvarez matisa. Els del Baix Penedès es van construir aprofitant les figures que hi havia al retaule de l'església de Sant Julià, mentre que els de Segòvia van ser concebuts com a gegants des d'un inici.
3: I abans dels esports, us expliquem que mor als 93 anys l'advocat Joan Piqué Vidal, que va defensar Jordi Pujol en el cas Banca Catalana. Va ser un dels noms destacats de l'advocacia catalana dels anys 70 i 80, però la seva carrera va acabar marcada per un dels escàndols judicials més sonats dels anys 90. Piqué Vidal es va veure implicat en diversos escàndols de corrupció, estafa i blanqueig de capitals, com el cas Estivill, el cas Cocaïna o el cas Casino. El 2005 el jutge el va condemnar a 7 anys de presó per haver extorquit empresaris juntament amb Lluís Pasqual Estivill, que exercia de jutge d'instrucció a Terrassa i Barcelona. Tots dos exigien quantitats milionàries d'empresaris a canvi d'evitar que ingressessin a la presó. La sentència els atribuïa delictes de prevaricació, suborn, detenció il·legal i amenaces comesos durant la primera meitat dels anys 90.
6: Esports.
3: Amb Alfons Gorina, bona nit.
7: Bona nit. El Barça ha derrotat per 3-0 el Getafe al Camp Nou amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Jules Koundé ja a la segona part i suma la 8a victòria en 8 partits de Lliga. Sentim a l'entrenador del Barça, Hansi Flick, celebrar aquesta victòria.
8: I'm very happy that we score in the first minute.
9: Estic molt content que haguem pogut marcar el primer minut. Això ens ha ajudat molt i ens ha donat confiança. Després d'una aturada, habitualment no és fàcil tornar. Hem estat 3 setmanes. Molts jugadors han jugat amb les seves seleccions molts minuts i, per tant, nosaltres hem hagut de gestionar-ho. Estic content amb el resultat, amb els 3 punts i amb el rendiment de l'equip.
8: I'm happy with the result, I'm happy with the 3 points and also with the performance of the team.
7: L'equip blaurana treu ara mateix 9 punts a un Madrid que està jugant el seu partit contra el Villarreal. Ara mateix, al descans, empat a 0 el Bernabéu entre Madrid i Villarreal i amb Vinícius suplent. Un partit que podeu seguir al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I estem seguint festona la final a 4 de la Lliga Catalana Femenina d'Hockey Patins que s'està disputant a Bigues i Riells i ara mateix tenim en joc la segona semifinal entre el Cerdanyola i el Voltregà. Marxem novament cap a Can Vedell on ho està seguint l'Ernest Macià. Ernest, bona nit.
6: Bona nit. Doncs de moment al descans aquesta segona semifinal sí que s'aclareix força més. El Cerdanyola està passant literalment

0: Generalment per sobre del Voltregà, 3-0 al descans, un partit d'una exhibició ofensiva sense precedent en aquesta competició actualment avui. Recordem, a la primera semifinal no hi ha hagut gols, s'ha hagut de resoldre els directes i tan sols hi ha hagut un gol als llançaments directes, l'ha marcat Gala Soler. Però en aquest segon partit la veritat és que el Cerdanyola du ja 3 gols i en podria dur força més per la rapidesa i l'efectivitat doncs, que ha tingut en aquesta primera part. Recordem que la final serà demà a la 1 del migdia.
1: Gràcies, Ernest. I també tenim en joc al Palau Blaugrana el partit que està jugant el Barça de futbol sala contra el Xota, i aquí tenim el Xevi Soler. Xevi, bona nit.
2: Bona nit, també partit desnivellat el que vivim aquí, i a més partit que està anant molt ràpid. Falten només 12 minuts i 50 segons ja pel final. El marcador no s'ha mogut en aquesta segona part, i és que el Barça ha fet bona part de la feina en la primera. 4-0 està guanyant l'equip blaugrana. Els gols de Touré i dos de Dolfo i un de Roger han arrodonit un marcador que sembla que li donarà la victòria a l'equip blaugrana. Tot i això, encara queden aquests 12 últims minuts per certificar aquesta victòria. De moment, victòria clara del Barça al Palau. Barça 4-0.
1: Gràcies, Xevi. I a la Lliga CB, de moment, males notícies pel bàsquet Girona, que està perdent el descans de 20 punts a la pista del Breogán, 61-41.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Tornant al futbol, jugat aquest dissabte a primera, Alavés 1, Atlètic de Madrid 2. En canvi, el partit que havien de disputar el Rayo Vallecano i l'Atlètic Club s'ha suspès per llançament massiu d'objectes a la gespa. L'afició del Rayo ha fet aquesta acció per protestar contra la gestió del president Martín Presa. A segona victòria del Sabadell al camp del Ceuta per 1-2 amb un doblet de Baena. Els vallesans han jugat gairebé tota la segona part amb un home menys per l'expulsió d'Edgar González al minut 53. Sentim el tècnic del Sabadell, Ferran Costa.
4: Penso que sí, que la decisió que ja havia pres en directe era l'adequada. Al final el braç està totalment separat del cos, talla la trajectòria de la pilota. Era una acció que ell havia tingut la capacitat de veure en directe, juntament amb el seu grup de treball en el moment, i penso que sí que l'han fet dubtar i la decisió final no era l'adequada.
1: A primera ref, el Nàstic empatat a 2 al camp del Torremolinos. En futbol internacional, a la Premier, l'Arsenal ha guanyat 2-1 al Leeds, el Chelsea 5-1 al Bournemouth, empat a 1 entre el Manchester United i el Tottenham. A la Bundesliga, empat a 2 del Bayern de Múnich al camp de l'Augsburg. A Itàlia, l'Inter ha guanyat 3-0 al Parma, i ara mateix el Nàpols està guanyant 2-0 al Frosinone, ja a la segona part. També està guanyant el Paris Saint-Germain, minut 7 de la segona part, al Le Mans per 1-0.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En motor, victòria de Max Verstappen a la cursa sprint al Gran Premi de Singapur de Fórmula 1. Pugen al podi també els dos Ferraris de Hamilton i de Leclerc. El líder, Antonelli, ha acabat quart i ara té 99 punts més que George Russell, que ha hagut d'abandonar.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

Esquerra Republicana dona per encarrilat l'acord amb Rufián per ser cap de llista a les eleccions del 29 de novembre. Des dels comuns insisteixen a convidar Gabriel Rufián perquè s'afegeixi al front ampli d'esquerres, però els republicans intenten que es mantingui a les seves files. El PSOE i el PP engeguen la maquinària electoral amb grans actes de precampanya. Pedro Sánchez centra el seu discurs en la crisi de l'habitatge, mentre que Alberto Núñez Feijóo anuncia que si governa farà un canvi serè però contundent.

0: I la direcció de la CUP aposta per no presentar-se a les eleccions, però sotmetrà la decisió a la votació de la militància. La votació es farà en línia demà, diumenge, a partir de les 7 del matí fins dilluns a les 7 del matí. Dilluns es faran públics els resultats. Donald Trump diu que Zelensky ha de plegar i li prohibeix atacar refineries russes. De nou, forta tibantor entre tots dos estadistes arran de l'acord de Washington de comprar dièsel rus, cosa que condemna la Unió Europea. I la Unió Europea critica aquest acord entre Donald Trump i Vladimir Putin perquè Rússia proporcioni 300.000 tones de gasoil als mercats nord-americà i mundial. És un pacte criticat durament per Zelensky, com dèiem, i per la Unió Europea, que afirma que ara no és el moment d'aixecar les sancions al dièsel de Rússia perquè això proporcionarà a Moscou més ingressos per finançar la guerra contra Ucraïna. Els experts pronostiquen que aquest acord no farà baixar gaire el preu del dièsel. Les noies d'entre 16 i 25 anys tenen més ideacions suïcides i fan més intents de suïcidi que els nois de la mateixa edat. Ho indica un estudi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Els experts reclamen que s'incorpori la perspectiva de gènere tant en la recerca com en la pràctica clínica per rebaixar aquestes xifres. I a aquesta hora hi ha en marxa l'últim concert d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic de Barcelona. La banda osonenca s'acomiada avui del seu públic després d'una trajectòria de 16 anys, 6 discos i cançons que s'han convertit en tot un himne. El concert es pot seguir en directe per ICAT i també a TV3 i al canal de YouTube de 3CAT.
1: Esports.
2: El Barça derrota 3-0 el Getafe al Camp Nou amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Jules Koundé i suma la vuitena victòria en 8 partits de Lliga. Ara mateix el Madrid empata 0 al descans al Bernabéu contra el Villarreal, un partit que podeu seguir el Tot Gira de Catalunya Ràdio. A la primera divisió, a la vez 1, Atlètic de Madrid 2 i a la segona, Ceuta 1, Sabadell 2.
0: Encara que aquesta matinada el cel estarà força serè, la tendència és que al llarg de demà al migdia es vagi ennuvolant, de moment amb capes de núvols prims. A la tarda sí que quedarà més enterbolit o tapat en punts del Pirineu i serà una temperatura sense canvis.
1: 3CAT Info.
0: Les 10 i 3 minuts els informa Quim Codines. Bona nit. Esquerra Republicana dona per encarrilat l'acord amb Gabriel Rufián per ser cap de llista del partit a les pròximes eleccions generals del 29 de novembre. Els republicans confien poder-ho anunciar oficialment aquest diumenge a la tarda i donar-ne els detalls. Rufián va posar un seguit de condicions per encapçalar les llistes d'Esquerra que no s'han fet públiques i que són les que encara s'estan negociant. Pel que fa als comuns, continuen convidant a Rufián a encapçalar el Front Ampli. Sentim el portaveu del partit i candidat de Barcelona en Comú a l'alcaldia de la capital catalana, Gerardo Pisarello.
3: En Gabriel Rufián ha estat una de les primeres persones en assenyalar la urgència del moment en el que vivíem, que estava en una situació d'excepcionalitat, que no podem permetre que el PP i Vox arribin al govern. Per tant, nosaltres pensem que seria, diguem-ne, important que si Gabriel Rufián ho considera, s'impliqui en la construcció d'un front ampli.
0: Des d'Esquerra, Esther Capella, portaveu del partit al Parlament, s'ha referit a Gabriel Rufián com a candidat a les generals. Ho ha fet en declaracions a Ràdio 4.
4: Gabriel Rufián és un molt bon candidat d'Esquerra Republicana. Té doncs, virtuts i defectes, com tots els candidats i candidates d'Esquerra Republicana. Per tant, doncs, té virtuts i també doncs, a vegades no ho fa del tot bé, com tots plegats. És a dir, no som infal·libles.
0: Pel que fa a una nova investidura de Pedro Sánchez, Capella ha assegurat que pujarà el preu del seu suport.
1: 3CAT Info.
0: I Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo ja han posat en marxa la maquinària electoral per mobilitzar el vot esquerra i dreta. El president espanyol fa bandera de la lluita per l'habitatge en un intent de revertir les enquestes i el líder del PP promet girar full i encetar una nova etapa d'ordre i de seguretat. Ens ho explica Dalba Gil des de Madrid.
5: És el primer cap de setmana des de la convocatòria electoral i els principals partits estatals, el PSOE i el PP, han posat fil a l'agulla a una cursa que es preveu agra i polaritzada. Pedro Sánchez ha estrenat la precampanya al municipi sevillà de Dos Hermanes, des d'on s'ha compromès a fer que la política d'habitatge no tingui data de caducitat. Assegura que reforçarà i mantindrà els decrets d'habitatge per tal d'honorar la Mari Carmen Abascal.
6: Cada generació tiene su lucha. La nuestra también será la vivienda. Y la vamos a ganar como se ganan todas las luchas, con la fuerza de la gente, con una mayoría amplia y progresista en el Parlamento y en el gobierno de España.
5: Al costat

0: de Maria Jesús Montero, el líder socialista ha acusat la dreta de voler enfrontar petits propietaris amb llogaters per desviar l'atenció dels fons voltor i dels àtics de luxe com el que va comprar la Comunitat de Madrid i ha apel·lat a la mobilització, la carta en què confien per poder capgirar unes enquestes que els pronostiquen la derrota. I gairebé de forma simultània, però a Madrid, Alberto Núñez Feijóo arrencava la precampanya acompanyat de la plana major del partit i amb la promesa de fer net de l'etapa Sánchez. Ha tornat a situar la corrupció al centre de la diana i ha reivindicat el seu perfil gestor.
1: Yo no vengo de las saunas ni de las cloacas, yo vengo de la gestión, de presentar y cuadrar presupuestos. No propongo una simple alternancia, que quede claro. Propongo un cambio total, un cambio sereno, però contundent.
0: A diferència de Feijóo, Isabel Díaz Ayuso sí que s'ha referit a l'habitatge i als acampats a la Puerta del Sol. Insinua que entre ells hi ha terroristes.
2: Quiero saber si es cierto que hay un grupo que ha tenido antecedentes terroristas pro-palestinos gestionando esa acampada, porque sobre sus hombros va a recaer todo lo que suceda.
0: La presidenta madrilenya també ha tornat a posar en dubte el vot per correu, una teoria sense proves que Vox també escampa.
3: La direcció de la CUP decideix no concórrer a les eleccions del 29 de novembre perquè assegura que no es donen les condicions polítiques per fer-ho. Amb tot, sotmetrà la decisió a la votació de la militància, que podrà votar de manera virtual des de les 7 del matí de demà fins a les 7 del matí de dilluns, dia 12 d'octubre. Avui s'ha reunit a Barcelona la Mesa Nacional, el màxim òrgan del partit, on hi havia posicions enfrontades entre diversos corrents interns, sobretot entre Poble Lliure i Endavant. Al final han optat per no participar-hi. Dilluns es faran públics els resultats de les votacions. Recordem que a les últimes generals, al 2023, la CUP es va presentar amb Albert Botran com a cap de llista per Barcelona, però va quedar fora del Congrés.
4: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3cat Info.
3: El Departament de Justícia treballa per crear un equip de reforç per incidents d'alt risc a la presó de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat. Si la prova té resultats positius, s'aplicarà després a tots els centres penitenciaris. Els equips es formaran amb personal voluntari, que farà una formació durant 6 setmanes i, un cop feta, hauran d'afrontar situacions d'alt risc com l'aplicació d'un codi de seguretat o trasllat d'interns, a més de feines de tipus ordinari com escorcolls o suport a mòduls. Els sindicats de presons fan una valoració positiva de la prova pilot. UGT Presons assegura que és un pas endavant cap a la professionalització. Montse Balaguer n'és la portaveu.
5: També és un pas endavant en la gestió dels conflictes cada vegada més violents a les presons. És un pas important, és un pas que es fa de la mà de la secretaria amb els sindicats signants de l'acord. És un pas que demostra que les qüestions capdals de seguretat s'han de fer amb consens entre la part social i l'administració.
3: També es preveu la creació d'una borsa d'instructors per fer formació continuada, pràctica i teòrica als treballadors penitenciaris, sobretot en matèria de protocols de seguretat.
4: 3cat Info. 3cat Info.
3: Es torna a disparar la tensió entre Donald Trump i Volodymyr Zelensky arran de la decisió dels Estats Units de comprar dièsel rus. El president ucraïnès ho ha qualificat de regal a Vladimir Putin, que allargarà així la guerra, i el president nord-americà li ha contestat que cal que plegui.
6: Crec que cal un nou líder capaç d'arribar a un acord de pau. S'haurien pogut tancar molts acords, però per algun motiu no es va fer. Aquesta és una guerra que no hauria d'haver començat mai i penso que és hora que Ucraïna tingui un nou president.
3: Trump també ha dit que Ucraïna no ha d'atacar de cap manera les refineries russes.
6: Zelensky podia haver posat fi a aquesta guerra moltes vegades, però va decidir no fer-ho. Li vam dir que podia atacar els objectius de Rússia que volgués, però que no ataqués les refineries, perquè això provoca un problema mundial, i tot i així les va atacar. Val més que pari.
3: Aquesta nova tibantó entre Washington i Ucraïna esclata enmig de l'escalada bèl·lica russa contra objectius civils ucraïnesos. Aquest mateix dissabte, almenys 17 persones, entre les quals 3 nens, han mort arran d'un bombardeig rus contra Zaporíjia. Una delegació ucraïnesa s'ha reunit en les últimes hores a Washington amb una delegació nord-americana i una d'europea per impulsar negociacions de pau a Ucraïna. La reunió, però, ha acabat sense cap acord. L'acord de Trump amb Putin implica la compra de combustible de dièsel rus amb la finalitat de reduir-ne el preu preveu als Estats Units a un mes de les eleccions nord-americanes de mig mandat, en què els republicans podrien perdre el control de la Cambra de Representants i el Senat.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
3: Com dèiem, la Unió Europea ha carregat contra aquest acord de Trump i Putin per la venda de dièsel rus als mercats mundials, dient que ara no és el moment d'aixecar les sancions a Moscou, perquè això li proporcionarà més ingressos per finançar la guerra contra Ucraïna. La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, en un missatge a X, ha recordat que dilluns la Unió Europea aprovarà el paquet més gran de sancions contra Rússia des de que va començar la invasió d'Ucraïna fa més de 4 anys. Els experts consultats per aquesta casa avisen que l'acord entre Trump i Putin no farà abaratir el preu del dièsel de forma significativa. Sentim a Maria Llop, catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili.
7: Les baixades de preus s'esperen de molt curt termini i d'un abast bastant limitat. No s'esperen baixades de més de 30 cèntims per litre.
3: En una entrevista a aquesta emissora, la investigadora del CSIC i professora del Barcelona School of Economics, Mar Reguant, diu que l'acord tindrà més incidència als Estats Units que a Europa.
8: Jo penso que tindrà un impacte limitat. L'objectiu del Trump jo penso que és més aviat que tingui un impacte local, però a nivell global la perspectiva és que continuï pujant el preu i que ara potser baixi, però poquet.
3: En l'últim mes del preu del gasoil s'ha encarit més d'un 8%, principalment pel conflicte a l'Orient Mitjà.
4: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Continuen les feines per tornar a la normalitat als municipis del Vallès Oriental afectats pels aiguats de fa una setmana. Avui s'han afegit una setantena de voluntaris de Protecció Civil que hi treballaran durant 3 dies. S'han trobat a Vilanova del Vallès, on se'ls ha explicat les tasques que cal fer i se'ls ha distribuït en 3 àrees de la localitat i també d'altres del voltant, on encara hi ha carrers tallats per acumulació de fang, brossa o pedres, i també hi ha cotxes que cal treure dels garatges que es van inundar. Noemi Sans, tècnica del Servei Logístic i Operativa Territorial de Protecció Civil, en declaracions a 3Cat Info.
9: Significa, doncs, neteja, significa treure fang, significa extracció d'arbres i de branques que han caigut, etc.
3: Els bombers, d'altra banda, continuen buscant el menor desaparegut a Granollers el cap de setmana passat. Avui han centrat les feines al torrent de Vall d'Oriolf i al riu Mugent fins a Montmeló, amb equips de 16 bombers a peu per les lleres. Demà preveuen ampliar la recerca al Besòs fins al mar.
4: 3Cat Info. 3Cat Info.
3: Bona ocupació durant aquest cap de setmana llarg als allotjaments turístics catalans, tant als hotels com a les cases rurals i als càmpings. El bon temps i les nombroses activitats d'aquests dies, vinculades a la celebració de les Jornades Europees de Patrimoni, estan animant a molta gent a sortir. A les cases rurals de l'interior fleguen el ple. Són declaracions a aquesta emissora del president de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà, Oriol Baños.
10: El que tenim d'ocupació és un 93%. Normalment la tardor, els caps de setmana, i a més amb un dia de més de cap de setmana, la gent li agrada molt venir.
3: També els càmpings estan satisfets amb l'ocupació durant aquest cap de setmana llarg. Sobretot els de l'interior rebran molts visitants provenients de Catalunya. Miquel Gotanegra és el president de la Federació Catalana de Càmpings.
11: Les ocupacions d'aquest pont seran bones. Hi ha càmpings que podran arribar al 70, al 80, al 85% d'ocupació, no?
3: I també a la costa s'allarga la temporada turística. Xavier Guardià és el portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona.
12: Setembre i octubre estan al 70%, més o menys, l'ocupació. Mitja, 60-70%, doncs segurament ens podem posar al 70-80% aquest cap de setmana llarg, perquè la gent, evidentment, l'utilitza per sortir.
3: Els allotjaments de l'Alt Pirineu preveuen una ocupació del voltant del 75% per aquest cap de setmana llarg.
4: 3Cat Info.
3: Un quart d'11 de la nit, obrim àrea de servei.
4: El temps.
3: Amb en Dani Ramírez.
13: Després d'un parell de dies de fred, sobretot al Pirineu i alguns sectors de l'interior, ja hem notat que s'ha recuperat la temperatura a les darreres hores. Bé, doncs aquest dissabte 24, 26 al litoral, al prelitoral, fins a 27 en punts de l'Alt Empordà, Baix Empordà, 26, 27 també cap al Baix Ebre, i en definitiva que notem que sortim d'aquest pic de fredor que ens ha portat la primera enfarinada a alguns sectors de l'Alt Pirineu, no pas al Pirineu Oriental. I avui el dia vindrà marcat per capes de núvols prims, núvols alts i mitjans, temperatura que gairebé no canvia, potser puja un grau o dos la mínima, a la costa de 14 a 18, per tant ja no són 10 o 12 com dies anteriors, i a l'interior

0: costarà baixar dels 8 o 10. Bé, al Pirineu no preveiem glaçades. Costarà baixar dels 4 o 5 graus, tant a les valls com a alta muntanya. I arribaran núvols prims al matí, seran més aviat escassos cap al sud i cap a la costa, però a partir de mig matí i migdia una mica més freqüents al centre i nord del país. A la tarda pot quedar enterbolit, una mica de ressol, per tant el sol una mica espantat. Es pot tapar a la vall de l'Ampallars i d'Alta Ribagorça amb alguna gotellada la propera nit, és a dir, la nit de diumenge a dilluns.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Les noies d'entre 16 i 25 anys tenen més ideacions suïcides i fan més intents de suïcidi que els nois de la mateixa edat. Un estudi liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu xifra en un 40% les noies que han tingut pensaments suïcides davant del 25% dels nois. I un 17% de les noies ha intentat suïcidar-se alguna vegada, gairebé el triple que els nois. L'estudi, a més, alerta que els biaixos de gènere continuen condicionant la recerca, el diagnòstic i l'atenció en salut mental. Ens ho explica la Marta Sánchez.
3: Les dades coincideixen amb altres estudis recents que alerten d'un augment dels problemes de salut mental entre les noies adolescents, especialment des de la pandèmia. Elles reben el doble de diagnòstics nous de depressió i ansietat que els nois i gairebé 9 vegades més diagnòstics de trastorns de la conducta alimentària. Per millorar l'atenció, la psiquiatra investigadora del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Judit Usall, reclama en declaracions a 3CAT Info incorporar sistemàticament la perspectiva de gènere i sexe tant en la recerca com en la pràctica clínica.
4: Que tot i que sí que les dones es pensen que el tema hormonal sexual, les hormones sexuals són importants, no s'estudien prou, perquè en salut mental no s'ha estudiat, ni tampoc quan s'estudien els fàrmacs que s'han de comercialitzar, com al llarg del cicle menstrual potser la dona necessita dosis diferents o té efectes secundaris diferents, i tampoc s'estudia prou el tema de la menopausa.
3: Reconeix que s'està avançant, però lentament, i explica que encara queda camí per recórrer.
4: Amb el disseny de l'estudi ha d'haver persones que siguin expertes en sexe o gènere o, si no ho són, que hagin fet una bona revisió sobre el tema. Això també fa que en els equips d'investigació hi hagi d'haver homes i dones, perquè hi ha d'haver les dues visions. I després, evidentment, un dels temes més importants és desagregar totes les dades per sexe. Encara hi ha alguns casos en què no es diu quantes dones i quants homes hi havia.
3: A la Cristina li han calgut gairebé 300 ingressos hospitalaris, desenes d'intents de suïcidis i 10 anys de visites mèdiques per obtenir un diagnòstic. L'any 2016, amb només 16 anys, es va intentar suïcidar per primera vegada i lamenta que li va costar molt que metges i família entenguessin la gravetat del que li passava.
5: Al principio no se sabía cómo ayudarme. Luego sí que se puso en marcha un programa para mí o lo que sea, llámalo como quieras, no sé qué nombre ponerle, pero que sobre todo fue al principio que era muy recurrente que yo fuera a urgencias con autolesiones y con intentos autolíticos porque no se me podía ayudar, se me enviaba a casa, como te he dicho, con una pastillita.
3: Reaccions que es podrien explicar pels estereotips de gènere que poden influir en com s'interpreta el malestar i en la manera com s'escolta les noies que demanen ajuda.
4: Potser sí que és per cridar l'atenció, però sí, per cridar l'atenció perquè se l'ajudi. O sigui, jo crec que és molt important que cridar l'atenció és una demanda d'ajuda. I és veritat que moltes vegades no s'ha vist així. I això sí que té a veure amb els estereotips i amb el biaix de sexe.
5: Entiendo muy bien por qué no se me escuchó. Creían que lo exageraba más de lo que era. Ellos minimizaban mis problemas. He vivido incomprendida. Ni mis pares m'entendien.
3: Per superar situacions com aquesta, moltes dones troben suport en els grups d'ajuda mútua. La Macarena va transformar els seus problemes de salut mental en una eina d'ajuda a altres dones. Setmanalment guia trobades al Parc Sanitari Sant Joan de Déu, on les dones que hi participen poden compartir el que han viscut i trobar suport en les experiències de les altres.
6: Lo que encontramos en los grupos es poder reconocer, poder poner palabras, poder expresar. A veces hay cosas que no puedes expresar con palabras, entonces las expresamos con dibujos, las expresamos con herramientas artísticas que a veces pueden poner palabras donde el dolor no se puede explicar de otra manera.
3: Avui es commemora el Dia Mundial de la Salut Mental.
1: Tresca Info. Tresca Info.
2: Almenys 16 cavalls han donat positiu en la febre del Nil Occidental, 11 a Almacelles, al Segrià, i 5 més a Pau, a l'Alt Empordà. Els d'Almacelles són els primers casos detectats de la malaltia a les comarques de Lleida des de l'octubre del 2020. A la resta de Catalunya sí que s'havien localitzat cavalls positius en aquest període. El virus circula principalment entre mosquits i aus salvatges, per tant, no es pot evitar la seva entrada a Catalunya i tampoc és viable erradicar-lo del medi ambient un cop s'hi ha instal·lat. Si es detecta el virus, l'objectiu és minimitzar el risc de contagi als animals domèstics sensibles i a les persones. La transmissió es produeix principalment per la picada de mosquits infectats i la malaltia no es transmet dels cavalls als humans.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Obrim Plana Cultural. En marxa ara mateix l'últim concert d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
7: Molt bona nit, Catalunya!
2: La banda usonenca posa avui punt final a 16 anys de trajectòria amb el quart i últim concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys davant de 55.000 persones. Un comiat multitudinari que culmina una carrera plena d'èxits i que haurà reunit a més de 220.000 espectadors en 4 nits. En els concerts que s'han fet fins ara a la banda liderada per Josep Montero, ha fet un repàs musical de la seva trajectòria amb una posada en escena espectacular, amb focs artificials inclosos. El concert d'avui el podeu seguir en directe per ICAT, TV3 i el canal de YouTube de 3CAT.
1: 3CAT Info.
2: I Kevin Bacon ha revolucionat el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. S'han format llargues cues per assistir a les seves xerrades i a l'estrena de la seva última pel·lícula, una comèdia de terror que ha rodat en família. Precisament abans de la projecció ha recollit juntament amb la seva dona, Kira Sedgwick, el gran premi honorífic del festival. Sitges, Marc Garriga.
8: Kevin Bacon ha confessat que durant tota la seva carrera s'ha inspirat en actors metòdics com Al Pacino o Dustin Hoffman, però que ja fa anys que no selecciona els seus projectes per la importància del paper, pel sou o pel pressupost de la pel·lícula, sinó per les ganes de provar coses noves. Per això, ara s'ha decidit a dirigir i protagonitzar, juntament amb Kira Sedgwick i els seus dos fills en comú, el film Family Movie, que és una comèdia de terror sobre una família que es dedica al cinema, precisament, i que durant el rodatge d'una de les seves pel·lícules descobreix que la mare és una assassina en sèrie. En la vida real, tots quatre són fans del terror i cal recordar que Kevin Bacon va participar en el seu dia a la primera part de la saga Divendres 13. En declaracions a 3CAT Info mostrava l'orgull per com es valora ara aquest tipus de cinema.
9: La primera pel·lícula de terror que vaig fer va ser Divendres 13, la primera part de la saga, i en aquell temps el terror era la cosina lletja, no se'l respectava. I encara menys els slashers. Els actors no volien fer slashers, els avergonyia fer-los, i això ha canviat completament al llarg dels anys. Fins i tot han arribat als Oscars, i m'encanta, perquè estimo el gènere.
8: Després, Kevin Bacon s'ha fet famós en films com Mystic River, Apollo 13, JFK o Footloose. La seva dona, Kira Sedgwick, ha guanyat Emmys i Globus d'Or amb la sèrie The Closer, i la filla, Sosie Bacon, és la cara inquietant del film de terror recent Smile. Aquesta Family Movie és divertida, plena de picades d'ullet als clàssics del gènere, i als cinemes catalans arribarà al 2027.
2: 6 minuts i arribarem a 11:15.
1: Esports.
2: Actualització esportiva amb l'Alfons Gorina. Bona nit, Alfons.
10: Bona nit. El Barça ha derrotat 3-0 al Getafe al Camp Nou amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Jules Koundé ja a la segona part i suma la 8a victòria en 8 partits de Lliga. Sentim l'entrenador del Barça, Hansi Flick, celebrar aquesta victòria.
11: I'm very happy that we score in the first minute.
12: Estic molt content que haguem pogut marcar el primer minut. Això ens ha ajudat molt i ens ha donat confiança. Després d'una aturada, habitualment no és fàcil tornar. Hem estat 3 setmanes. Molts jugadors han jugat amb les seves seleccions molts minuts i, per tant, nosaltres hem hagut de gestionar-ho. Estic content amb el resultat, amb els 3 punts i amb el rendiment de l'equip.
11: I'm happy with the result, I'm happy with the 3 points and also with the performance of the team.
10: I ara mateix està jugant el Madrid, que acaba d'avançar-se en el marcador amb un gol de Diomandé contra el Villarreal al Bernabéu. 1:20 de la segona part, Real Madrid 1, Villarreal 0. Un partit que podeu seguir al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I anem al Palau Blaugrana per saber com ha acabat el partit del Barça de futbol sala contra el Xota. L'ha seguit el Xavi Soler. Xavi, bona nit.
13: Bona nit, amb golejada del Barça que ha acabat guanyant per 8-0, partit molt plàcid pels blaugranes contra el Cué, que ja al descans guanyaven per 4-0, amb Adolfo com a protagonista, amb 3 gols, però fins i tot amb jugadors del filial com Roger i Miñano, que també han vist porta en aquest partit, que fa que el Barça marxi aquesta aturada a 2 punts dels líders de Jaén i de Palma, que han guanyat tots els partits. El Barça, recordem-ho, que es va deixar una entre a Cartagena i tant, a 2 punts en la tercera posició d'aquesta Lliga. Victòria molt fàcil aquí al Palau Blaugrana, al final Barça 8, Xota 0.
10: Gràcies, Xevi. I un altre punt de connexió perquè

Estem pendents de la segona semifinal de la Lliga Catalana Femenina d'Hockey Patins, que s'està disputant a Bigues i Riells ara mateix, aquesta segona semifinal entre el Cerdanyola i el Voltregà, i l'està seguint l'Ernest Macià.

0: directes qui ho ha acabat decidint. Gal·la Soler, de fet, ha sigut l'única jugadora del partit que ha estat capaç de perforar la porteria d'un rival, i en aquest cas el Vigues, que és l'equip de casa, tindrà l'oportunitat d'intentar guanyar aquest títol de la Lliga Catalana, segurament contra el Cerdanyola. 8 minuts pel final, Cerdanyola 5, Voltregà 1.
1: Gràcies, Ernest. I no reacciona el Bàsquet Girona, que està jugant a la pista del Breogán. Comença el darrer quart i els gironins van 20 punts per darrere, 84 a 64.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Tornem al futbol. Jugats aquest dissabte a primera, a la vez 1, Atlètic de Madrid 2, i el partit entre el Rayo Vallecano i l'Atlètic Club s'ha hagut de suspendre per llançament massiu d'objectes a la gespa. L'afició del Rayo ha fet aquesta acció per protestar contra la gestió del president Martín Presa. Aquest diumenge juguen a primera l'Elx Celta, el Real Societat Deportivo, el Betis Osasuna i el Racing València.
2: 3CAT Info.
1: A segona, victòria del Sabadell al camp del Ceuta per 1-2 amb un doblet de Baena. Els vallesans han jugat gairebé tota la segona part amb un home menys per l'expulsió d'Edgar González. A la primera ref, el Nàstic ha empatat a 2 al camp del Torremolinos. Encara en aquesta primera ref, aquest diumenge es juga l'Europa als Jazzeres.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I Marc Márquez se situa per primera vegada líder en solitari del Mundial de MotoGP després de guanyar contra pronòstic la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia. El pilot de Cervera ara té 4 punts d'avantatge respecte a Jorge Martín, que ha acabat quart. Aquest diumenge a les 9 del matí es disputa la cursa llarga, com sempre, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Encara en motociclisme, al Mundial de Superbikes, Albert Arenas s'ha proclamat campió del món del Superesport 600. El de Girona n'ha tingut prou amb una quarta posició a la primera cursa a Estoril. Encara en motor, victòria de Max Verstappen a la cursa sprint del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1. Han pujat al podi també els dos Ferraris de Hamilton i Leclerc. El líder, Antonelli, ha acabat quart. A la general, Antonelli té ara 99 punts més que George Russell, que ha hagut d'abandonar. I en ciclisme s'ha disputat el Giro de la Llombardia, l'últim monument de la temporada. Sense Pogacar, el vencedor ha estat Paul Seixas, el francès, que ha guanyat la prova en solitari. Enric Mas ha estat segon i Giulio Ciccone ha estat tercer.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

Bona nit, són 2:15, esteu escoltant 3CAT Info. A aquesta hora destaquem que Esquerra Republicana dona per encarrilat l'acord amb Rufián per ser cap de llista a les eleccions del 29N. Des dels comuns insisteixen a convidar Gabriel Rufián perquè s'afegeixi al front ampli d'esquerres, però els republicans intenten que es mantingui a les seves files. El PSOE i el PP engeguen la maquinària electoral amb grans actes de precampanya. Pedro Sánchez centra el seu discurs en la crisi de l'habitatge, mentre que Alberto Núñez Feijóo anuncia que si governa farà un canvi serè però contundent. I la direcció de la CUP aposta per no presentar-se a les eleccions, però sotmetrà la decisió a la votació de la militància. La votació es farà en línia demà diumenge a partir de les 7 del matí fins dilluns a les 7 del matí. I dilluns es faran públics els resultats. I Donald Trump diu que Zelensky ha de plegar i li prohibeix atacar les refineries russes. De nou, forta tibantor entre tots dos estadistes arran de l'acord de Washington de comprar dièsel rus, cosa que condemna la Unió Europea. I des d'ara i fins les 11 us explicarem que Metges Sense Fronteres alerta de les ferides psicològiques que la guerra deixa als infants de Gaza i que es poden manifestar en forma d'agressivitat, problemes relacionals o dificultat per dormir. La música o la pintura ajuden a canalitzar aquest estrès traumàtic.

0: traumàtic i per això s'ha fet una acció artística a Barcelona per fer-ho visible avui, que és el Dia Mundial de la Salut Mental. I en titulars esportius, Alfons Gorina, què destaquem?
1: Doncs que ara mateix hi ha hagut una jugada surrealista en el Madrid-Villarreal del Bernabéu. Acabava de marcar Vinícius al 2-0, però el VAR ha detectat una agressió del jugador brasiler a un jugador del Villarreal per estirar-li els cabells, ha anul·lat el gol i ha expulsat a Vinícius, que s'ha encarat de forma molt violenta contra l'àrbitre després d'aquesta jugada. El Barça, per la seva banda, ha derrotat per 3-0 el Getafe al Camp Nou, amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Jules Koundé, i suma la 8a victòria en 8 partits de Lliga.
0: Encara que aquesta matinada el cel estarà força serè, la tendència és que al llarg de demà al migdia es vagi ennuvolant, de moment amb capes de núvols prims. A la tarda sí que quedarà més enterbolit o tapat en punts del Pirineus i la temperatura serà igual que avui. Com dèiem, Esquerra Republicana dona per encarrilat l'acord amb Gabriel Rufián per ser cap de llista del partit a les pròximes eleccions generals del 29 de novembre. Els republicans confien poder-ho anunciar oficialment aquest diumenge a la tarda i donar-ne els detalls. Rufián va posar un seguit de condicions per encapçalar les llistes d'Esquerra que no s'han fet públiques i que són les que encara s'estan negociant. Pel que fa als comuns, continuen convidant a Rufián a encapçalar el Front Ampli. Sentim el portaveu del partit i candidat de Barcelona en Comú a l'alcaldia de la capital catalana, Gerardo Pisarello.
2: En Gabriel Rufián ha estat una de les primeres persones en assenyalar la urgència del moment en el que vivíem, que estava en una situació d'excepcionalitat, que no podem permetre que el PP i Vox arribin al govern. Per tant, nosaltres pensem que seria, diguem-ne, important que si Gabriel Rufián ho considera, s'impliqui en la construcció d'un front ampli.
0: Des d'Esquerra, Esther Capella, la portaveu del partit al Parlament, s'ha referit a Gabriel Rufián com a candidat a les generals. Són declaracions a Ràdio 4.
3: Gabriel Rufián és un molt bon candidat d'Esquerra Republicana, té doncs, virtuts i defectes com tots els candidats i candidates d'Esquerra Republicana. Per tant, doncs, té virtuts i també doncs, a vegades no ho fa del tot bé, com tots plegats, eh? És a dir, no som infal·libles.
0: Pel que fa a una nova investidura de Pedro Sánchez, Capella ha assegurat que pujarà el preu del seu suport. I Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo ja han posat en marxa la maquinària electoral per mobilitzar el vot a esquerra i a dreta. El president espanyol fa bandera de la lluita per l'habitatge en un intent de revertir les enquestes i el líder del PP promet girar full i encetar una nova etapa d'ordre i de seguretat. Alba Gil, a Madrid.
4: És el primer cap de setmana des de la convocatòria electoral i els principals partits estatals, el PSOE i el PP, han posat fil a l'agulla a una cursa que es preveu agra i polaritzada. Pedro Sánchez ha estrenat la precampanya al municipi sevillà de Dos Hermanes, des d'on s'ha compromès a fer que la política d'habitatge no tingui data de caducitat. Assegura que reforçarà i mantindrà els decrets d'habitatge per tal d'honorar la Mari Carmen Abascal.
5: Cada generació tiene su lucha. La nuestra también será la vivienda. Y la vamos a ganar como se ganan todas las luchas, con la fuerza de la gente, con una mayoría amplia y progresista en el Parlamento y en el gobierno de España.
4: Al costat de María Jesús Montero, el líder socialista ha acusat la dreta de voler enfrontar petits propietaris amb llogaters per desviar l'atenció dels fons voltor i dels àtics de luxe com el que va comprar la Comunitat de Madrid i ha apel·lat a la mobilització, la carta en què confien per poder capgirar unes enquestes que els pronostiquen la derrota. I gairebé de forma simultània, però a Madrid, Alberto Núñez Feijóo arrencava la precampanya acompanyat de la plana major del partit i amb la promesa de fer net de l'etapa Sánchez. Ha tornat a situar la corrupció al centre de la diana i ha reivindicat el seu perfil gestor.
6: Yo no vengo de las saunas ni de las cloacas, yo vengo de la gestión, de presentar y cuadrar presupuestos. No propongo una simple alternancia, que quede claro. Propongo un cambio total, un cambio sereno, però contundent.
4: A diferència de Feijóo, Isabel Díaz Ayuso sí que s'ha referit a l'habitatge i als acampats a la Puerta del Sol. Insinua que entre ells hi ha terroristes.
7: Quiero saber si es cierto que hay un grupo que ha tenido antecedentes terroristas propalestinos gestionando esa acampada, porque sobre sus hombros va a recaer todo lo que suceda.
4: La presidenta madrilenya també ha tornat a posar en dubte el vot per correu, una teoria sense proves que Vox també escampa.
0: I la direcció de la CUP decideix no concórrer a aquestes eleccions perquè assegura que no es donen les condicions polítiques per fer-ho. Amb tot, sotmetrà la decisió a la votació de la militància, que podrà votar de manera virtual des de les 7 del matí de demà fins a les 7 del matí de dilluns, dia 12 d'octubre. Avui s'ha reunit a Barcelona la Mesa Nacional, el màxim òrgan del partit, on hi havia posicions enfrontades entre diversos corrents interns, sobretot entre Poble Lliure i Endavant. Al final han optat per no participar a les generals. Dilluns es faran públics els resultats de la votació. Recordem que a les últimes generals, el 2023, la CUP es va presentar amb Albert Botran com a cap de llista per Barcelona, però va quedar fora del Congrés.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Es torna a disparar la tensió entre Donald Trump i Volodymyr Zelensky arran de la decisió dels Estats Units de comprar dièsel rus. El president ucraïnès ho ha qualificat de regal a Vladimir Putin, que allargarà així la guerra, i el president nord-americà li ha contestat que cal que plegui.
9: Crec que cal un nou líder capaç d'arribar a un acord de pau. S'haurien pogut tancar molts acords, però per algun motiu no es va fer. Aquesta és una guerra que no hauria d'haver començat mai i penso que és hora que Ucraïna tingui un nou president.
0: Trump ha dit també que Ucraïna no ha d'atacar de cap manera les refineries russes.
9: Zelensky podia haver posat fi a aquesta guerra moltes vegades, però va decidir no fer-ho. Li vam dir que podia atacar els objectius de Rússia que volgués, però que no ataqués les refineries, perquè això provoca un problema mundial, i tot i així les va atacar. Val més que pari.
0: Aquesta nova tibantor entre Washington i Ucraïna esclata enmig de l'escalada bèl·lica russa contra objectius civils ucraïnesos. Aquest mateix dissabte, almenys 17 persones, entre les quals 3 nens, han mort arran d'un bombardeig rus contra Zaporíjia. Una delegació ucraïnesa s'ha reunit en les últimes hores a Washington amb una de nord-americana i una d'europea per impulsar negociacions de pau a Ucraïna. La reunió, però, ha acabat sense cap acord. L'acord de Trump amb Putin implica la compra de combustible de dièsel rus amb la finalitat de reduir-ne el preu als Estats Units a un mes de les eleccions nord-americanes de mig mandat, en què els republicans podrien perdre el control de la Cambra de Representants i el Senat. Metges Sense Frontera es alerta que de les ferides psicològiques que la guerra deixa en els infants de Gaza i que es poden manifestar en forma d'agressivitat, problemes relacionals o dificultat per dormir. La música o la pintura ajuden a canalitzar aquest estrès traumàtic i per això s'ha fet una acció artística a Barcelona per fer-ho visible avui, que és el Dia Mundial de la Salut Mental. L'artista plàstic Toni Ortiz ha reproduït en un mural de 50 metres quadrats el dibuix que va fer la Raaf, una nena palestina d'11 anys.
10: Veus un tanc a la banda esquerra, el tema de l'ambulància, l'exclamació d'una nena al seu costat d'horror, una altra bandera a la Gaza, jo que interpreto que és un hospital, i llavors aquí veiem una explosió i llavors aquí interpreto que és el lloc on la gent va recollir el menjar.
0: Joan Dubau, coordinador general de Metges Sense Fronteres per Palestina, reclama més protecció mèdica i assistència psicològica.
11: Les nostres consultes de salut mental el que sí que fan és recollir tota aquesta ansietat, tot aquest dol. En els últims 3 anys hem fet més de 135.000 consultes individuals i més de 245.000 persones han passat per les consultes, diguéssim, grupals. Això és una mínima part del que podem atendre, no? Avui els recursos i la capacitat que tenim les organitzacions sobre el terreny és la que és i les necessitats són infinites.
0: L'acte s'ha fet a la plaça de les Glòries de Barcelona.
8: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: Mor als 93 anys l'advocat Joan Piqué Vidal, que va defensar Jordi Pujol en el cas Banca Catalana. Va ser un dels noms destacats de l'advocacia catalana dels anys 70 i 80, però la seva carrera va acabar marcada per un dels escàndols judicials més sonats dels anys 90. Piqué Vidal es va veure implicat en diversos escàndols de corrupció, estafa i blanqueig de capitals, com el cas Estavill, el cas Cocaïna o el cas Casino. El 2005, el jutge el va condemnar a 7 anys de presó per haver extorquit empresaris juntament amb Lluís Pasqual Estavill, que exercia de jutge d'instrucció a Terrassa i a Barcelona. Tots dos exigien quantitats milionàries a empresaris a canvi d'evitar que ingressessin a presó. La sentència els atribuïa delictes de prevaricació, suborn, detenció il·legal i amenaces comeses durant la primera meitat dels anys 90. El Tribunal Suprem va confirmar les penes al setembre del 2006 i Piqué Vidal va ingressar voluntàriament a la presó de Brians, sense esperar que li arribés l'ordre judicial. El desembre del 2009 va obtenir la llibertat condicional després d'haver passat aproximadament uns 3 anys a la presó. Piqué Vidal va morir dimecres a Castelldefels, al Baix Llobregat, i el funeral s'ha oficiat avui dissabte. El PP porta a la Fiscalia l'esvoranc del Putxet perquè s'investiguin les possibles

0: responsabilitats penals. El president de la formació a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Cirera, reclama que s'investiguin els fets i s'aclareixi per què no es van prendre mesures, tot i els avisos previs que s'havien fet. Els populars demanen que s'esclareixi si es va cometre un delicte contra la seguretat col·lectiva i si s'ha comès també algun delicte de prevaricació administrativa. Pel que fa a la Generalitat, ja té sobre la taula la quantificació de les compensacions que demanaran els veïns. Inclouen danys morals, econòmics i materials i també la important depreciació dels preus de l'immoble que l'incident del juliol ha suposat. L'advocada que representa els veïns, Carmen Pérez Pozo, ha explicat a 3Cat Info que la prioritat ara mateix és arribar a una entesa respecte d'aquestes compensacions i que els veïns puguin tornar a casa. Per això creu que els moviments com el que ara ha fet el PP no suposen cap benefici pels veïns.
1: Jo crec que és un moviment polític més que no beneficia a ningú i nosaltres no jugarem a aquest joc. Farem la via administrativa per una responsabilitat patrimonial de l'administració, perquè el que volem és tornar a casa i que es compensin els danys i el patiment que estan patint les famílies. Aleshores, polititzar-ho no és el millor camí.
0: Pérez Pozo també ha avançat que els veïns que encara han de tornar a casa seva no podran fer-ho com a mínim fins al mes de març.
2: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: Reus aposta per la teràpia amb gossos per atendre fills i filles de dones que han estat víctimes de violència masclista. Després d'un programa pilot que ha tingut molt bona acollida, s'engega la segona edició de la iniciativa batejada com a Tarda Peluda, en què es treballa el benestar dels nens a través dels gossos. Ens ho explica la Clara Chavarría Domingo.
3: Tinc 11 anys i m'ha agradat molt participar al projecte de la Tarda Peluda.
4: Aquesta és una de les nenes que va participar a la Tarda Peluda, una iniciativa de l'Ajuntament de Reus que es va posar en marxa l'any passat. Una vintena de nens i nenes van acudir a una sessió setmanal durant tot el curs en què dues gosses, l'Ura i la Cora, eren les protagonistes. La intervenció pretenia afavorir el benestar emocional i desenvolupar les habilitats socials d'aquests infants. Gisela Ferran és tècnica municipal de l'Ajuntament de Reus.
5: No es tracta només de jugar amb gossos, no? Sinó que és un procés planificat, estructurat, amb uns objectius concrets i guiat per un professional, és l'educador social, no? Que és la que lidera i du a terme les sessions i després, juntament amb el tècnic en intervencions assistides amb animals, vaja, podem dir que el gos actua com a fil conductor i facilitador de les activitats.
4: Les activitats busquen regular les emocions i treballar l'autoestima.
3: El que més m'ha agradat ha sigut parlar de l'autoestima. He après que és important estimar-se un mateix i respectar els altres. L'activitat que m'ha agradat més ha sigut muntar els circuits de la Cora i Laura i donar-li premis.
5: Les activitats que funcionaven molt bé eren, per exemple, els circuits d'agility que fèiem amb el gos. L'infant guiava el gos, quin és el missatge, no?, que es volia aconseguir, doncs que és capaç de fer, de guiar, de decidir, de fer-ho bé.
4: L'any passat es van atendre una vintena de criatures de primària i enguany es farà amb nens de primer i segon de primària i de segon i tercer d'ESO.
0: Tres quarts de 11 de la nit, obrim àrea de servei.
2: El temps.
0: Una previsió d'en Dani Ramírez.
6: Després d'un parell de dies de fred, sobretot al Pirineu i alguns sectors de l'interior, ja hem notat que s'ha recuperat la temperatura a les darreres hores. Bé, doncs aquest dissabte 24, 26 al litoral, al prelitoral, fins a 27 en punts de l'Alt Empordà, Baix Empordà, 26, 27 també cap al Baix Ebre, i en definitiva que notem que sortim d'aquest pic de fredor que ens ha portat la primera enfarinada a alguns sectors de l'Alt Pirineu, no pas al Pirineu Oriental. I avui el dia vindrà marcat per capes de núvols prims, núvols alts i mitjans, temperatura que gairebé no canvia, potser puja un grau o dos la mínima, a la costa de 14 a 18, per tant ja no són 10 o 12 com dies anteriors, i a l'interior costarà baixar dels 8 o 10. Bé, al Pirineu no preveiem glaçades. Costarà baixar dels 4 o 5 graus tant a les valls com a alta muntanya. I arribaran núvols prims al matí, seran més aviat escassos cap al sud i cap a la costa, però a partir de mig matí, migdia, una mica més freqüents al centre i nord del país. A la tarda pot quedar enterbolit, una mica de ressol, per tant el sol una mica espantat. Es pot tapar a la vall de l'Empallars i al Terribagorça amb alguna gotellada la propera nit, és a dir, la nit de diumenge a dilluns.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
7: Every fraction of a degree will cost lives.
2: A 3CAT Info.
8: But we can still bring warming back
2: below. Insostenibles.
9: A primera hora s'ha enviat un alert per risc d'inundacions.
2: Insostenibles.
10: És el repte que es planteja davant el canvi climàtic al departament.
2: El retrat de la crisi climàtica i ambiental a 3CAT Info.
11: Al 112 hi han entrat 246 trucades.
2: Us expliquem les transformacions climàtiques i els seus efectes.
12: Els pagesos han començat a collir la fruita abans del que és habitual.
2: Posem el termòmetre a l'estat de salut dels nostres ecosistemes i ens acostem al que estem fent per frenar-ho i adaptar-nos a la nova situació. Insostenibles, a 3CAT Info, amb Montse Poblet.
0: 3:15 s'endarrereix el 2027 l'enderrocament del recinte de l'antiga presó de dones de la Trinitat de Barcelona. Va ser el primer centre de Catalunya exclusivament per a preses i durant més de 15 anys es va dedicar especialment a castigar les opositores a la dictadura franquista. L'espai, que actualment acull presos de tercer grau, no es podrà tancar l'espai i enderrocar fins que al mes de gener s'inauguri el centre penitenciari obert de la Zona Franca, segons previsions d'institucions penitenciàries. Si construiran a prop de 350 pisos de protecció oficial, però de la presó original se'n conservaran pel seu valor històric el cos de guàrdia i la garita. Durant anys, veïns i expreses han lluitat per evitar que la presó de dones de la Trinitat desaparegués del tot i perquè no s'oblidi la repressió que hi van patir. És un reportatge de la Txell Vallespí.
13: El ministro de Justicia inaugura en Barcelona la nueva prisión de mujeres. Las características de esta se acomodan al carácter cristiano y progresivo del actual sistema penitenciario español, el cual tiene por norma la rehabilitación moral del individuo y la redención del delincuente mediante el trabajo alegre en un ambiente agradable.
14: És la presentació amable que el Nodo feia l'any 1963 de la presó de la Trinitat, el centre que va substituir la presó de les Corts i que es va convertir en l'epicentre de la repressió de les últimes preses polítiques i comunes de la dictadura.
15: Hi havia dones, ara no estarien a la presó, no per qüestions polítiques, sinó, per exemple, per l'avortament, com que no hi havia llei al divorci si te n'anaves de casa.
16: L'adultari. Doncs,
15: i llavors hi ha per raons socials de pobresa i, o d'ètnia, per exemple, les gitanes.
14: Sentim l'Àngel Rabadà, va ser presa política a la Trinitat tres vegades entre el 1971 i el 74 per mobilitzar-se contra el règim franquista. La primera vegada la van detenir per participar en una manifestació.
15: La segona, quan van assassinar Puig Antic, vam posar Franco Assassino, doncs això em va portar a la presó. I la tercera vegada, doncs per anar a buidar un pis on havia el meu company, l'havien detingut per anar a treure llibres.
14: Detinguda també per manifestar-se i acusada d'associació il·lícita, la Teresa Ferran va estar presa a la Trinitat quatre vegades. Als 18 anys la van tenir més d'un mes aïllada.
16: 40 dies que vaig estar a la presó, 40 dies incomunicada, sense veure ningú, menjant a les celdes, sense cap motiu. Era un martiri al darrere de l'altre. Una vegada em van deixar al pati plovent a bots i barrals perquè els va donar la gana. Em venien a buscar per dutxar-me. Quan era fosc, despertaven. Començava aigua calenta i sempre acabava amb aigua freda. Al gener, amb un fred que pelava, avui et donaven una cosa, l'endemà t'ho prenien, i això ho aguantava sola.
14: Durant 15 anys i fins al 1978, 3 anys després de la mort de Franco, les cruzades evangèliques van custodiar amb mà de ferro la presó de la Trinitat. A Carlota Falgueres la van detenir i empresonar en aquest centre per manifestar-se amb d'altres companys d'universitat en contra de l'encariment del transport l'1 de maig del 69.
17: No eren funcionàries, no eren monges, però eren una congregació religiosa. I elles es dedicaven, doncs, a això, a complir les lleis del nacionalcatolicisme i a reconvertir les preses, tant les comuns com les polítiques. Bé, les polítiques ja donaven per cas perdut.
15: Érem les enemigues.
16: Les polítiques a la presó estàvem dins d'una presó perquè no podien tenir contacte amb ningú. No ens podíem moure per la presó. Sempre havíem d'estar acompanyades.
17: D'una cruzada evangèlica.
16: Sí. Ens obrien per anar a la dutxa, acompanyades, per anar al pati. Anàvem a l'abogat també.
15: Quan teníem la comunicació amb la família, teníem sempre una cruzada allà. O sigui que segons què no podies parlar. Però a més no podies parlar en català. Et reprimien, et deien en espanyol.
17: O en cristiano.
15: O en cristiano.
14: Les cruzades reprimien i castigaven.
17: Eren absolutament arbitràries. Llavors, fes la primera vegada que t'havien agafat, fos la tercera o la quarta, si els hi picava, tenia una actuació, si els hi picava, tenien una altra.
15: Jo mai vaig estar a ingrés. Celda de càstig, sí, per cantar una cançó. Un corrido mexicano que acaba

0: Estava dient viva la revolució, s'obre la porta, la jefa, la cruzada major, celles de castigo.
1: Adoctrinaven i prohibien.
0: Era més una repressió ideològica, com les dones ens havíem de comportar en un règim feixista.
2: No podíem portar pantalons.
0: Exacte.
2: Ni pijames, ni anar sense mànigues. Havíem de portar faldilles per sota del genoll.
0: A diferència de presons del resta d'Espanya. També teníem censura amb els llibres.
2: Ah, sí.
0: Però llibres que fora, al carrer, eren legals.
3: Eren tan ignorants, aquestes dones. Per exemple, no ens van deixar entrar un llibre de Dostoievski, però en canvi sí que ens van deixar entrar la història d'Espanya del Ramon Tamames. Tamames, en aquell moment, estava en el Partit Comunista.
1: Però malgrat l'arbitrarietat, els càstigs i la repressió que imposaven les cruzades evangèliques a la presó de la Trinitat, ni a l'Àngel Rabadà, ni a la Teresa Ferran, ni tampoc a la Carlota Falgueres, ni a moltes d'altres, no les van poder tombar.
0: Veníem de comissaria, és el pitjor. Quan arribes a la presó, respires, i llavors tens la companyia de les companyes. És el que et recolza allà dintre i després el saber per què estàs tu allà dintre. Nosaltres estàvem molt convençudes. Quan vam sortir, vam continuar militant totes.
4: El canvi climàtic obligarà a retirar algunes de les varietats de raïm que es cultiven a Catalunya actualment, segons apunta un investigador emèrit de l'IRTA. Robert Sabé detalla que actualment les vinyes catalanes maduren abans i això comporta vins més desequilibrats i més difícils de conservar. Des de Peralada ens ho explica l'Aleix Freixas.
5: En una conferència de l'investigador emèrit de l'IRTA dins del projecte Science Needs You, Robert Sabé ha alertat que cal potenciar les varietats autòctones perquè les importades del centre d'Europa no aguantaran les condicions climatològiques.
6: Quan tenim unes garnatxes fantàstiques, tenim unes carinyenes magnífiques, tenim uns vins de llebre meravellosos, les tindrem que potenciar i donar-los el valor que correspon.
5: De fet, l'investigador alerta que algunes vinyes ja estan arribant al seu límit d'estrès i que en un futur serà inviable cultivar raïm en depèn de quin lloc.
6: Estan més adaptades, seran molt millors de cara al futur a les nostres condicions mediterrànies, però compte en que hi haurà llocs en què seran inviables degut a que haurem sobrepassat els límits.
5: La solució que ofereix l'investigador passa per espaiar els ceps i així garantir que el raïm preservi l'acidesa original en comptes d'incrementar els sucres.
4: 6 minuts i les 11.
7: Esports.
4: Alfons Gorina, bona nit.
8: Bona nit. Recta final del partit al Bernabéu entre el Madrid i el Villarreal. Queden 2 minuts del temps afegit i el Madrid està guanyant per 1-0, gol de Diomandé. Ha fet un segon gol en aquesta segona part, l'ha fet Vinícius, però el VAR ha detectat una agressió prèvia de Vinícius que ha estirat els cabells a un jugador del Villarreal i ha anul·lat aquest segon gol i, a més, ha expulsat el brasiler. El Madrid, ara mateix amb aquesta victòria, quedaria a 6 punts del Barça després de la victòria de l'equip blaurana per 3-0 contra el Getafe al Camp Nou amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Jules Koundé. El Barça suma així la 8ª victòria en 8 partits de Lliga. Sentim el seu entrenador, Hansi Flick.
9: I'm very happy that we score in the first minute.
10: Estic molt content que haguem pogut marcar el primer minut. Això ens ha ajudat molt i ens ha donat confiança. Després d'una aturada, habitualment no és fàcil tornar. Hem estat 3 setmanes. Molts jugadors han jugat amb les seves seleccions molts minuts i, per tant, nosaltres hem hagut de gestionar-ho. Estic content amb el resultat, amb els 3 punts i amb el rendiment de l'equip.
9: I'm happy with the result, I'm happy with the 3 points and also with the performance of the team.
8: Estaven pendents del resultat de la segona semifinal de la Lliga Catalana Femenina d'Hockey Patins, que l'estaven disputant el Cerdanyola i el Voltregà a Can Vedell, a Bigues i Riells, i tenim l'Ernest Macià. Ernest Macià, bona nit.
11: Bona nit, victòria del Cerdanyola a la segona semifinal d'aquesta Lliga Catalana per 6-1, 2 gols de Laura Valverde, la màxima golejadora. La final demà contra el Bigues i Riells, que s'ha desfet del Palau en un partit sense gols i que s'ha resolt als directes amb un únic gol que ha marcat Gal·la Soler. Per tant, doncs, final entre Cerdanyola i Bigues i Riells, final inèdita d'aquesta Lliga Catalana.
8: Gràcies, Ernest. Tornant al futbol, jugat aquest dissabte a primera, a l'Alavés 1, Atlètic de Madrid 2. El partit entre el Rayo Vallecano i l'Atlètic Club, en canvi, s'ha hagut de suspendre per llançament massiu d'objectes a la gespa. L'afició del Rayo Vallecano ha fet aquesta acció per protestar contra la gestió del president Martín Presa. Aquest diumenge es juguen a primera l'Elche Celta, el Real Societat Deportivo,

0: el Betis Osasuna i el Racing València. A la segona divisió, victòria del Sabadell al Camp del Ceuta per 1-2 amb un doblet de Baena. Els vallesans han jugat gairebé tota la segona part amb un home menys per l'expulsió d'Edgar González al minut 53. Sentim el tècnic del Sabadell, Ferran Costa.
1: Penso que sí, que la decisió que ja havia pres en directe era l'adequada. Al final el braç està totalment separat del cos, i a la trajectòria de la pilota. Era una acció que ell havia tingut la capacitat de veure-la en directe juntament amb el seu grup de treball en el moment, i penso que sí, que l'han fet dubtar i la decisió final no era l'adequada.
0: Acaba el partit al Bernabéu amb el Madrid guanyant per 1-0 el Villarreal. Per tant, el Madrid es manté a 6 punts del Barça. Veurem què diu Mourinho a la roda de premsa. Ha marxat molt empipat després de l'expulsió de Vinícius, perquè Mourinho havia anat fins al córner a celebrar el gol amb el brasiler. També Vinícius s'ha encarat de forma molt violenta a l'àrbitre del partit. Veurem què queda de tot plegat. A la Lliga CB de bàsquet, Breogán 115, Bàsquet Girona 92. Aquest diumenge juguen el Madrid-Manresa a les 12, l'Obradoiro Lleida també a les 12, el Baskonia-Joventut a les 5 i el València-Barça a les 7. A la Lliga Femenina també juguen el Mallorca-Cadí la Seu a les 6 i l'Uni Girona contra el Jaénis de Múrcia a 7:15. A la Lliga de Futbol Sala ha jugat aquest dissabte clara victòria del Barça al Palau contra el Xota per 8-0. El Santa Coloma juga aquest diumenge a la 1 a la pista del Valdepeñas. A la Lliga Femenina d'handbol, victòria del Granollers per la mínima per 31-30 contra el Lanzarote. A la Lliga Masculina, el Barça juga aquest diumenge a la pista de l'Aranda a 1:15 del migdia.
2: 3Cat Info.
0: I Marc Márquez se situa per primera vegada líder en solitari del Mundial de MotoGP després de guanyar contra pronòstic la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia. El pilot de Cervera ara té 4 punts d'avantatge respecte a Jorge Martín, que ha acabat quart. Encara en motor, victòria de Max Verstappen a la cursa sprint del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1, acompanyat al podi pels dos Ferraris de Hamilton i Leclerc. El líder, Kimi Antonelli, ha acabat quart. A la general, Antonelli ara té 99 punts més que George Russell, que ha hagut d'abandonar. I en ciclisme, s'ha disputat el Giro de la Llombardia, l'últim monument de la temporada, i sense Pogacar, el vencedor ha estat el francès Paul Seixas, que ha guanyat la prova en solitari. Enric Mas ha estat segon i Giulio Ciccone ha acabat tercer. I en waterpolo, victòria del Sabadell per 29-10 contra el Lille francès en el segon partit de la fase prèvia de la Champions femenina.
2: 3Cat Info.

0: Bona nit, són les 11. Esquerra encarrila la negociació amb Gabriel Rufián i el PSOE i el PP arrenquen la precampanya centrats en l'habitatge i la seguretat. D'altra banda, la direcció de la CUP aposta per no presentar-se a les generals i posarà la decisió en mans de la militància. Donald Trump diu que Zelensky ha de plegar i li prohibeix atacar refineries russes. De nou, forta tibanteo entre tots dos estadistes arran de l'acord de Washington de comprar dièsel rus, un acord que condemna la Unió Europea. Milers de persones es manifesten en favor dels palestins a Londres i altres ciutats europees en complir-se un any de l'alto el foc a Gaza. Però la població de la franja, que viu enmig de grans escassedats, només ha tingut treva, sense atacs israelians, un de cada 10 dies. Almenys 2 morts i desenes de ferits a l'aeroport de Riad, segons l'agència France Press, en el tercer atac d'aquesta setmana sobre el principal aeroport de l'Aràbia Saudita, que ha suspès les operacions. Els hutis del Iemen ja van atribuir-se 2 atacs dimecres i dijous contra l'aeroport saudita, amb un balanç de 4 morts. La Guàrdia Civil ha alliberat 25 dones que eren obligades a prostituir-se a Eivissa. Una organització criminal les reclutava des de Veneçuela amb promeses de feina falses. Un cop aquí, les explotaven sexualment i els feien pagar un suposat deute. L'operació policial ha acabat amb 4 detinguts. Oques Grasses posen punt final a la seva trajectòria amb l'últim dels 4 concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. En total, 220.000 persones han acomiadat la banda liderada per Josep Montero, que plega després de 16 anys de trajectòria, 6 àlbums i cançons que s'han convertit en tot un himne.
1: Esports.
2: El Barça ha derrotat per 3-0 el Getafe al Camp Nou amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Jules Koundé i suma la 8ª victòria en 8 partits de Lliga. El Madrid es manté a 6 punts dels blaugranes després de derrotar el Villarreal per 1-0 al Bernabéu. Vinícius ha estat expulsat després d'estirar els cabells a un jugador del Villarreal. Ha disputat aquest dissabte a primera, a la vez 1, Atlètic de Madrid 2 i a la segona divisió Ceuta 1, Sabadell 2.
0: Pel que fa al temps, aquest diumenge serà variable, especialment a partir del migdia, però sense pluja. Arribaran alguns núvols en general prims i no es preveu pluja a cap indret. Potser de nit alguns plogims a la Vall d'Aran. Matinada fresca i tarda molt suau pel que fa a la temperatura.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Esquerra Republicana dona per encarrilat l'acord amb Gabriel Rufián per ser cap de llista del partit a les pròximes eleccions generals del 29 de novembre. Els republicans confien poder-ho anunciar oficialment aquest diumenge a la tarda i donar-ne detalls. Rufián va posar un seguit de condicions per encapçalar les llistes d'Esquerra que no s'han fet públiques i que són les que encara s'estan negociant. Pel que fa als comuns, continuen convidant Rufián a encapçalar el Front Ampli. Sentim el portaveu del partit i candidat de Barcelona en Comú i l'alcaldia de la capital catalana, Gerardo Pisarello.
3: En Gabriel Rufián ha estat una de les primeres persones en assenyalar la urgència del moment en el que vivíem, que estava en una situació d'excepcionalitat, que no podem permetre que el PP i Vox arribin al govern. Per tant, nosaltres pensem que seria, diguem-ne, important que si Gabriel Rufián ho considera, s'impliqui en la construcció d'un front ampli.
0: Des d'Esquerra, Esther Capella, portaveu del partit al Parlament, s'ha referit a Gabriel Rufián com a candidat de les generals. Són declaracions a Ràdio 4.
4: Gabriel Rufián és un molt bon candidat d'Esquerra Republicana, té doncs, virtuts i defectes, com tots els candidats i candidates d'Esquerra Republicana. Per tant, doncs, té virtuts i també doncs, a vegades no ho fa del tot bé, com tots plegats, eh? És a dir, no som infal·libles.
0: Pel que fa a una nova investidura de Pedro Sánchez, Capella ha assegurat que pujarà el preu del seu suport. De la seva banda, la direcció de la CUP decideix no concórrer a les eleccions del 29 de novembre perquè considera que no es donen les condicions polítiques per fer-ho. Tot i així, dona l'última paraula a la militància i sotmetrà la decisió a votació de forma virtual des de les 7 del matí d'aquest diumenge fins a les 7 del matí de dilluns. Aquest dissabte s'ha reunit a Barcelona la Mesa Nacional, el màxim òrgan del partit, on hi havia posicions enfrontades entre diversos corrents interns, sobretot entre Poble Lliure i Endavant. Al final, han optat per no participar a les generals. Dilluns es faran públics els resultats de la votació. Recordem que a les últimes generals del 2023, la CUP es va presentar amb Albert Botran com a cap de llista per Barcelona, però va quedar fora del Congrés. Primer cap de setmana, des de la convocatòria electoral i els principals partits estatals, el PSOE i el PP, ja han posat en marxa la maquinària per mobilitzar el vot a esquerra i dreta. Pedro Sánchez centra la precampanya en la lluita per l'habitatge en un intent de revertir les enquestes, mentre que Alberto Núñez Feijóo promet girar full i encetar una nova etapa d'ordre i seguretat. Anem a Madrid, Alba Gil.
5: Reforçar els decrets d'habitatge i que les polítiques de vivenda no tinguin data de caducitat. És la promesa de Pedro Sánchez en l'arrencada d'una cursa electoral que es preveu crispada i polaritzada.
6: Cada generació tiene su lucha. La nuestra también será la vivienda. Y la vamos a ganar como se ganan todas las luchas, con la fuerza de la gente, con una mayoría amplia y progresista en el Parlamento y en el Gobierno de España.
5: El president espanyol té previst aquest diumenge un nou acte a Ponferrada després d'haver engegat la precampanya al municipi sevillà de Dos Hermanes, tradicional bastió socialista, al costat de María Jesús Montero. Allà ha carregat contra la dreta per voler enfrontar, ha dit, petits propietaris amb llogaters i ha apel·lat a la mobilització, la carta en què confien, per poder capgirar els resultats que donen les enquestes. I gairebé de forma simultània, però a Madrid, Alberto Núñez Feijóo feia un acte acompanyat dels barons populars i de la plana major del partit. El líder del PP es reivindica com l'antítesi de Sánchez i promet un canvi rotund, però serè.
7: Yo no vengo de las saunas ni de las cloacas, yo vengo de la gestión, de presentar y cuadrar presupuestos. No propongo una simple alternancia, que quede claro. Propongo un cambio total, un cambio sereno, pero contundente.
5: Feijóo no s'ha referit a l'habitatge, però sí que ho ha fet Isabel Díaz Ayuso, que ha tornat a posar en dubte el vot per correu.
8: ¿Cuánta gente pidió votar por correo en una fecha elegida a traición y no le llegó el voto o le llegó tarde? Estamos hablando de un líder que llegó a su partido con urnas de cartón.
5: Una teoria sense proves que Vox també difon.
0: En clau internacional, es torna a disparar la tensió entre Donald Trump i Vladimir Zelensky arran de la decisió dels Estats Units de comprar dièsel rus. El president ucraïnès ho ha qualificat de regal a Vladimir Putin, que allargarà així la guerra, i el president nord-americà li ha contestat que cal que plegui.
9: Crec que cal un nou líder capaç d'arribar a un acord de pau. S'haurien pogut tancar molts acords, però per algun motiu no es va fer. Aquesta és una guerra que no hauria d'haver començat mai i penso que és hora que Ucraïna tingui un nou president.
0: Trump ha dit també que Ucraïna no ha d'acatar de cap manera les refineries russes.
9: Zelensky podia haver posat fi a aquesta guerra moltes vegades, però va decidir no fer-ho. Li vam dir que podia atacar els objectius de Rússia que volgués, però que no ataqués les refineries, perquè això provoca un problema mundial, i tot i així les va atacar. Val més que pari.
0: Aquesta nova tibantor entre Washington i Kiev esclata enmig de l'escalada bèl·lica russa contra objectius civils ucraïnesos. Aquest mateix dissabte, almenys 17 persones, entre les quals 3 nens, han mort arran d'un bombardeig rus contra Zaporizhia. Una delegació ucraïnesa s'ha reunit en les últimes hores a Washington amb una de nord-americana i una d'europea per impulsar les negociacions de pau a Ucraïna. La reunió ha acabat abans d'hora i sense cap acord. L'acord de Trump amb Putin implica la compra de combustible de dièsel rus amb la finalitat de reduir-ne el preu als Estats Units a un mes de les eleccions nord-americanes de mig mandat, en què els republicans temen perdre el control de la Cambra de Representants i el Senat. Precisament, la Unió Europea ha carregat contra l'acord de Donald Trump i Putin per la venda de dièsel rus als mercats mundials, dient que ara no és el moment d'aixecar les sancions a Moscou, perquè això li proporcionarà més ingressos per finançar la guerra contra Ucraïna. La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, en un missatge a X, ha recordat que dilluns la Unió Europea aprovarà el paquet més gran de sancions contra Rússia des que va començar la invasió d'Ucraïna fa més de 4 anys. Els experts consultats per aquesta casa avisen que l'acord entre Trump i Putin no farà abaratir el preu del dièsel de forma significativa. Sentim Maria Llop, catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili.
10: Les baixades de preus s'esperen de molt curt termini i d'un abast bastant limitat. No s'esperen baixades de més de 30 cèntims per litre.
0: En una altra entrevista a aquesta emissora, la investigadora del CSIC i professora de la Barcelona School of Economics, Marra Guan, apunta que l'acord tindrà incidència puntual als Estats Units, però no tant a Europa.
11: Jo penso que tindrà un impacte limitat. L'objectiu del Trump jo penso que és més aviat que tingui un impacte local, però a nivell global la perspectiva és que continuï pujant el preu i que ara potser baixi, però poquet.
0: En l'últim mes, el preu del gasoil s'ha encarit més d'un 8%, principalment pel conflicte a l'Orient Mitjà i també per les sancions al petroli rus per la guerra d'Ucraïna. Milers de persones s'han manifestat aquest dissabte a ciutats europees com Londres, Dublín o Berlín. Marxes en record de les víctimes de la guerra de Gaza just el dia en què fa un any de l'alto el foc, però les xifres revelen que la violència hi continua. Una mostra, només un de cada 10 dies hi ha hagut treva de veritat. Aquest dissabte, almenys 6 palestins han mort en atacs israelians. L'informe del nostre corresponsal a Jerusalem, Jordi Brascó, mostra les xifres dramàtiques dels últims 12 mesos. Anem a Jerusalem. Jordi Brascó.
12: Moltes organitzacions humanitàries asseguren que el que regeix Gaza no se li pot dir alto el foc. Les xifres del primer any dibuixen una realitat molt allunyada a la d'un cessament d'hostilitats.
13: 36.
12: Són els dies en què Israel no ha fet ni un sol atac sobre Gaza. 36 de 365, és a dir, només en un dia de cada 10. En la resta, l'agència de notícies palestina Wafa ha registrat com a mínim un atac.
13: 1.471.
12: És el nombre de

0: gazians que han mort durant el teòric alto el foc. Això suposa una mitjana de 4 morts al dia. La xifra de ferits puja fins als 5.189, segons el recompte diari que fa el Ministeri de Sanitat de Gaza.
1: 7.
0: Són els soldats israelians que han mort a la franja durant el mateix període. Una xifra, però, que cal desgranar perquè 3 d'aquests soldats han mort recentment en accidents per foc amic.
1: 63%.
0: És el percentatge de territori de la franja que controla l'exèrcit israelià, segons informa el mateix exèrcit. Suposa un increment d'un 10% respecte al que es va establir fa un any, quan es va dibuixar la línia groga que dividia la franja en dues meitats.
1: 1.300.000.
0: Les Nacions Unides calculen que és el nombre de gazians que tenen inseguretat alimentària aguda. Això significa que tot aquest volum enorme de gent no té accés a aliments innocus i nutritius suficients i que aquesta incapacitat posa la seva vida en risc.
1: 170.000.
0: És el nombre de famílies que encara viuen en tendes o directament al ras, segons un informe del Consell Noruec per als Refugiats. La xifra equival a pràcticament 1 milió de persones.
1: 1,5%.
0: És el percentatge de runa que s'ha aconseguit retirar dels 68 milions de tones que hi havia a la franja quan l'alto el foc va entrar en vigor, segons Nacions Unides. De la reconstrucció promesa en l'acord de pau i venuda amb tota la pompa, de moment ni rastre.
1: 1099.
0: Són els dies que els periodistes internacionals portem sense poder entrar lliurement a la franja de Gaza. Per això, totes les xifres recollides en aquesta crònica incorporen la font, perquè no les podem comprovar pel nostre compte.
2: Precisament el president palestí Mahmoud Abbas ha posposat per al setembre del 2027 les eleccions que s'havien de celebrar el mes que ve. La raó, ha dit, és la situació precària als territoris palestins arran de la guerra de Gaza. Els comicis seran presidencials i legislatius. Metges Sense Fronteres ha alertat de les ferides psicològiques que la guerra deixa en els infants de Gaza. Ferides que es poden manifestar en forma d'agressivitat, problemes relacionals o dificultat per dormir. Manifestacions artístiques com la música o la pintura ajuden a canalitzar aquest estrès traumàtic i per fer-ho visible aquest dissabte s'ha fet una acció a Barcelona enmarcada del Dia Mundial de la Salut Mental en què l'artista plàstic Toni Ortiz ha reproduït en un mural de 50 metres quadrats el dibuix que va fer la Rahaf, una nena palestina d'11 anys.
3: Veus un tanc a la banda esquerra, el tema de l'ambulància, l'exclamació d'una nena al seu costat d'horror, una altra bandera a la Gaza, jo que interpreto que és un hospital, i llavors aquí veiem una explosió, i llavors aquí interpreto que és el lloc on la gent va recollir el menjar.
2: La guerra fa 3 anys que dura i malgrat el feble alto el foc, Metges Sense Fronteres reclama més protecció mèdica i assistència psicològica. Ho detalla Joan Tubau, coordinador general de Metges Sense Fronteres per Palestina.
4: Les nostres consultes de salut mental el que sí que fan és recollir tota aquesta ansietat, tot aquest dol. En els últims 3 anys hem fet més de 135.000 consultes individuals i més de 245.000 persones han passat per les consultes, diguéssim, grupals. Això és una mínima part del que podem atendre, no? Avui els recursos i la capacitat que tenim les organitzacions sobre el terreny és la que és i les necessitats són infinites.
5: El temps.
2: Dani Ramírez.
6: Avui no canvia el temps, el que podria canviar és l'aspecte del cel. Un celatge una mica més carregat de núvols, núvols alts i mitjans, per tant, no han de portar pluja. El vent no serà fort, una mica tramuntana, ja portem 2 dies amb tramuntana, doncs seria el tercer, però moderada. No passaria de 50-60 per hora a l'Alt Empordà, mestral de 40-50, vent de certs, serè, matiner només, cap al Baix Camp, Baix Ebre i punts del Montsià. Després de dia, al sud de Catalunya, el vent gira marinada, una mica de garbí. Dia que ens portarà núvols i clarianes, de moment núvols prims, estones de sol, però mig matí i migdia s'anirà carregant. Núvols cada cop més abundants i a la tarda es podria tapar en punts del Pirineu, Vall d'Aran, Pallars, Alta Ribagorça, Principat d'Andorra i al final del dia caure algun plogim en aquest sector. La temperatura gairebé no canvia. Per tant, de dia entre 22 i 25, algun sector de 26-27, cap a ponent, cap al sud, però en definitiva que notarem una mica més de núvols sense gaire conseqüència. Sí que dilluns podria plovisquejar al matí i migdia a la costa de Barcelona, Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf i potser fins al Baix Penedès, però molt poca quantitat de precipitació.
5: Trescat Info.
2: Els bombers continuen la recerca del menor que va desaparèixer fa una setmana a Granollers durant l'aiguat que va afectar aquesta localitat i d'altres del Vallès Oriental. Aquest dissabte han resseguit amb gossos de recerca i l'ajuda de drons el torrent de Vall d'Oriolf i el riu Mugent fins a Montmeló, i aquest diumenge ampliaran la recerca al Besòs fins al mar. També continuen les feines per tornar a la normalitat als municipis on l'aigua va fer destrosses en carrers, cases i cotxes, com ara Vilanova i Montornès del Vallès. Aquest dissabte s'hi han afegit una setantena de voluntaris de Protecció Civil que hi treballaran durant 3 dies. Noemi Sanz, tècnica del Servei Logístic i Operativa Territorial de Protecció Civil, en declaracions a 3CAT Info.
7: El que farem serà prioritzar aquestes actuacions de manera que en aquests 3 dies puguem treure o extreure una gran quantitat d'incidències que des de l'Ajuntament ens ha passat.
2: Les principals feines que fan són la retirada d'arbres i branques que han caigut, treure fang i ajudar en tasques de neteja. Bons nivells d'ocupació durant aquest cap de setmana llarg als allotjaments turístics catalans, tant als hotels com a les cases rurals i als càmpings de la costa i de l'interior. Molta gent aprofita el bon temps i les nombroses activitats d'aquests dies vinculades a la celebració de les Jornades Europees de Patrimoni per moure's pel país. Els allotjaments de l'Alt Pirineu preveuen una ocupació al voltant del 75%, una xifra que arriba al 85% a les cases rurals, segons el Patronal de Turisme de la Diputació de Lleida. També el Berguedà s'omple de visitants aquests dies i frega el ple a les cases rurals. Oriol Baños és el president de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà.
8: El que tenim d'ocupació és un 93%. Normalment la tardor, els caps de setmana, i a més amb un dia de més de cap de setmana, la gent li agrada molt venir.
2: També tenen bons nivells d'ocupació els establiments de la demarcació de Tarragona, on la temporada turística s'allarga fins a Tots Sants. Xavier Guardià és el portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona.
9: El setembre i octubre estan al 70%, més o menys, l'ocupació. Mitja, 60-70%, doncs segurament ens podem posar al 70 o 80 aquest cap de setmana llarg, perquè la gent, evidentment, utilitza per sortir.
2: I els càmpings també estan força plens. Segons el president de la Federació Catalana de Càmpings, el Miquel Gotanegre, calcula que aquests establiments poden arribar al 85% d'ocupació. Les noies d'entre 16 i 25 anys tenen més ideacions suïcides i fan més intents de suïcidi que els nois de la mateixa edat. Un estudi liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu xifra en un 40% les noies que han tingut pensaments suïcides davant del 25% dels nois, i un 17% de les noies han intentat suïcidar-se alguna vegada, gairebé el triple que els nois. L'estudi a més alerta que els biaixos de gènere continuen condicionant la recerca, el diagnòstic i l'atenció en salut mental. Ens ho explica la Marta Sánchez.
10: Les dades coincideixen amb altres estudis recents que alerten d'un augment dels problemes de salut mental entre les noies adolescents, especialment des de la pandèmia. Elles reben el doble de diagnòstics nous de depressió i ansietat que els nois i gairebé 9 vegades més diagnòstics de trastorns de la conducta alimentària. Per millorar l'atenció, la psiquiatra investigadora del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Judit Usall, reclama en declaracions a 3CAT Info incorporar sistemàticament la perspectiva de gènere i sexe tant en la recerca com en la pràctica clínica.
11: Que tot i que sí que les dones es pensa que el tema hormonal sexual, les hormones sexuals són importants, no s'estudien prou, perquè en salut mental no s'ha estudiat, ni tampoc quan s'estudien els fàrmacs que s'han de comercialitzar, com al llarg del cicle menstrual potser la dona necessita dosis diferents o té efectes secundaris diferents, i tampoc s'estudia prou el tema de la menopausa.
10: Reconeix que s'està avançant, però lentament, i explica que encara queda camí per recórrer.
11: Amb el disseny de l'estudi ha d'haver persones que siguin expertes en sexe o gènere, o, si no ho són, que hagin fet una bona revisió sobre el tema. Això també fa que en els equips d'investigació hi hagi d'haver homes i dones, perquè hi ha d'haver les dues visions. I després, evidentment, un dels temes més importants és desagregar totes les dades per sexe. Encara hi ha alguns casos en què no es diu quantes dones i quants homes hi havia.
10: A la Cristina li han calgut gairebé 300 ingressos hospitalaris, desenes d'intents de suïcidis i 10 anys de visites mèdiques per obtenir un diagnòstic. L'any 2016, amb només 16 anys, es va intentar suïcidar per primera vegada i lamenta que li va costar molt que metges i família entenguessin la gravetat del que li passava.
12: Al principio no se sabía cómo ayudarme. Luego sí que se puso en marcha un programa para mí o lo que sea, llámalo como quieras, no sé qué nombre ponerle, pero que sobre todo fue al principio que era muy recurrente que yo fuera a urgencias. urgencias con, pues no, con autolesiones y con intentos autolíticos, porque no se me podia ajudar, se m'enviava a casa, com t'he dit, amb una pastillita.
10: Reaccions que es podrien explicar pels estereotips de gènere que poden influir en com s'interpreta el malestar i en la manera com s'escolta les noies que demanen ajuda.
11: Potser sí que és per cridar l'atenció, però sí, per cridar l'atenció perquè se l'ajudi. O sigui, jo crec que és molt important que cridar l'atenció és una demanda d'ajuda. I és veritat que moltes vegades no s'ha vist així. I això sí que té que veure amb els estereotips i amb el viatge de sexe.
12: Entiendo muy bien por qué no se me escuchó. Creían que lo exageraba más de lo que era. Ellos minimizaban mis problemas. He vivido incomprendida. Ni mis padres me entendían.
10: Per superar situacions com aquesta, moltes dones troben suport en els grups d'ajuda mútua. La Macarena va transformar els seus problemes de salut mental en una eina d'ajuda a altres dones. Setmanalment guia trobades al Parc Sanitari Sant Joan de Déu, on les dones que hi participen poden compartir el que han viscut i trobar suport en les experiències de les altres.
13: Lo que encontramos en los grupos es poder reconocer, poder poner palabras, poder expresar. A veces hay cosas que no puedes expresar con palabras, entonces las expresamos con dibujos, las expresamos con herramientas artísticas que a veces pueden poner palabras donde el dolor no se puede explicar de otra manera.
10: Avui es commemora el Dia Mundial de la Salut Mental.
5: Trescat Info, ràdio d'informació 24 hores.
14: Bueno, gent, això ja va arribant al final. Molt complicat trobar les paraules per agrair tot el que ens heu donat aquests anys. De veritat, només volem fer-vos saber que us estem infinitament agraïts i que sempre més estarem infinitament agraïts.
2: D'aquesta manera, els Oques Grasses han posat punt final a la seva carrera després de 16 anys de trajectòria. Han estat dues hores de concert en què la banda d'Osona ha repassat els seus grans èxits des de l'any 2012, que van treure el seu primer àlbum, Un dia no sé com, fins a l'últim, Fruit del deliri, de l'any 2024. Ha estat un espectacle musical, però igual que en altres tres concerts, amb una posada en escena espectacular, en què no han faltat els que ja s'han convertit en himnes de la banda, com Petaro, Està guai, La gent que estimo, Elefants o Sort de tu, que ha posat punt final al concert.
15: Començo un dia nou, passant les taulades, veient com balla la fosca amb la matinada, la teva pell brillant com una estrella rara.
2: Oques Grasses deixa enrere una carrera en què han aconseguit fites que cap altre grup ha assolit, com omplir 4 dies, 4 estadis, després que les entrades per als dos primers concerts s'exhaurissin en pocs minuts. Al gener del 2023 havien aconseguit una altra fita, quan van omplir en solitari el Palau Sant Jordi de Barcelona.
5: Esports.
2: Amb Alfons Gurina, no?
16: El Barça ha derrotat per 3-0 el Getafe al Camp Nou amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Jules Koundé ja a la segona part i suma la vuitena victòria en 8 partits de Lliga. Sentim l'entrenador del Barça, Hansi Flick, celebrar aquesta victòria.
17: I'm very happy that we score in the first minute.
18: Estic molt content que haguem pogut marcar el primer minut. Això ens ha ajudat molt i ens ha donat confiança. Després d'una aturada, habitualment no és fàcil tornar. Hem estat 3 setmanes. Molts jugadors han jugat amb les seves seleccions molts minuts i, per tant, nosaltres hem hagut de gestionar-ho. Estic content amb el resultat, amb els 3 punts i amb el rendiment de l'equip.
17: I'm happy with the result, I'm happy with the 3 points and also with the performance of the team.
16: El Madrid es manté a 6 punts del Barça després de derrotar el Villarreal per 1-0 al Bernabéu amb un gol de Diomandé. Vinícius ha marcat un segon gol, però el VAR ha detectat que abans havia estirat dels cabells d'un jugador del Villarreal. El brasiler ha estat expulsat i el gol no ha pujat al marcador.
5: 3CAT Info.
16: Jugat aquest dissabte a primera, a la vez 1, Atlètic de Madrid 2. El partit entre el Rayo Vallecano i l'Atlètic Club s'ha suspès pel llançament massiu d'objectes a la gespa. L'afició del Rayo ha fet aquesta acció per protestar contra la gestió del president Martín Presa. Aquest diumenge es juguen a primera l'Elx Celta, el Real Societat Deportivo, el Betis Osasuna i el Racing València. A segona victòria del Sabadell al camp del Ceuta per 1-2 amb un doblet de Baena. Els vallesans han jugat gairebé tota la segona part amb un home menys per l'expulsió d'Edgar González. Sentim el tècnic del Sabadell, Ferran Costa.
19: Penso que sí, que la decisió que hi havia pres en directe era l'adequada. Al final el braç està totalment separat del cos, talla la trajectòria de la pilota. Era una acció que ell havia tingut la capacitat de veure-la en directe juntament amb el seu grup de treball en el moment, i penso que sí, que l'han fet dubtar i la decisió final no era l'adequada.
16: A primera ref, el Nàstic ha empatat a 2 al camp del Torremolinos. Aquest diumenge juga l'Europa al Jazeres. A la Lliga CB de bàsquet, Breogán 115, Girona 92. Aquest diumenge juguen el Madrid-Manresa, l'Obradoro-Lleida, el Baskonia-Joventut i el València.

0: A la Lliga masculina, el Barça juga també aquest diumenge a la pista de l'Aranda a 1:15 del migdia.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I aquest diumenge Vigues i Riells es jugarà la final de la Lliga Catalana Femenina d'Hockey Patins. La disputaran el Cerdanyola i el Vigues i Riells. A la primera semifinal, l'equip local ha eliminat als penals el Palau de Plegamans amb un únic gol de Gala Soler. L'escoltem.
2: Una directa de tu a tu, que un cop ha entrat, però també me la podia haver parat. Però bé, hem estat tota la setmana practicant directes per si arribava aquest moment i donar-li les gràcies a l'entrenador perquè ha confiat en mi, no?
0: A la segona semifinal, victòria del Cerdanyola contra el Voltregà per 6-1. Sentim a Laura Valverde, del Cerdanyola, parlar d'aquesta final contra el Vigues.
3: Sabem que contra el Vigues serà un partit molt de desgast, són jugadores molt físiques, que a més juguen aquí a casa, però bueno, no tenim res a perdre, anirem en tot i volem tornar a repetir un altre títol.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Marc Márquez se situa per primera vegada líder en solitari del Mundial de MotoGP després de guanyar contra pronòstic la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia. El pilot de Cervera ara té 4 punts d'avantatge respecte a Jorge Martín, que ha acabat quart. Aquest diumenge a les 9 del matí es disputa la cursa llarga, com sempre, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i 3CAT. Marc Márquez sortirà des de la segona línia de graella. Encara en motor, victòria de Max Verstappen a la cursa sprint del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1. Pugen al podi també els dos Ferrari, de Hamilton i Leclerc. El líder Antonelli ha acabat quart. A la general, Antonelli té ara 99 punts més que George Russell, que ha hagut d'abandonar. I en ciclisme s'ha disputat el Giro de la Llombardia, l'últim monument de la temporada. Sense Pogacar, el vencedor ha estat el francès Paul Seixas, que ha guanyat la prova en solitari. Enric Mas ha estat segon i Giulio Ciccone ha estat tercer.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Esquerra encarrila la negociació amb Gabriel Rufián i el PSOE i el PP arrenquen la precampanya centrats en l'habitatge i la seguretat. D'altra banda, la direcció de la CUP aposta per no presentar-se a les generals i posarà la decisió en mans de la militància. En clau internacional, Donald Trump diu que Zelensky ha de plegar i li prohibeix atacar refineries russes. De nou, forta tibanté entre tots dos espadistes arran de l'acord de Washington de comprar dièsel rus, un acord que condemna la Unió Europea. I també us hem explicat que milers de persones es manifesten en favor dels palestins a Londres i altres ciutats europees en complir-se un any de l'alto el foc a Gaza. Però la població de la franja, que viu enmig de grans escassetats, només ha tingut treva sense atacs israelians un de cada 10 dies. A partir d'ara us parlarem del principal aeroport de l'Aràbia Saudita, a Riad, que ha patit un atac amb míssil per tercer cop aquesta setmana, segons fonts diplomàtiques i mèdiques citades per l'agència France Press. Hi ha desenes de ferits, alguns dels quals han estat greus. I anirem a Sitges, on Kevin Bacon ha revolucionat el Festival de Cinema Fantàstic, igual com ho farà aquest diumenge Peter Jackson. Tots dos han rebut el Gran Premi Honorífic del Festival. Bacon, a més, ha presentat la seva última pel·lícula com a director i actor, rodada en família. I en esports, que destaquem, Alfons Gorina?
1: Que el Barça ha derrotat per 3-0 el Getafe al Camp Nou amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Jules Koundé i suma la vuitena victòria en 8 partits de Lliga. El Madrid es manté a 6 punts dels blaugranes després de derrotar el Villarreal per 1-0 al Bernabéu. Vinícius ha estat expulsat després d'estirar els cabells a un jugador del Villarreal. També a primera, a la vez, un Atlètic de Madrid 2 i a segona, Ceuta 1, Sabadell 2.
0: I pel que fa al temps, aquest diumenge serà variable, especialment a partir del migdia, però sense pluja. Arribaran alguns núvols, en general prims, i no es preveu pluja a cap indret. Potser de nit alguns plogims a la Vall d'Aran. Matinada fresca.

0: i tarda molt suau pel que fa a la temperatura. Esquerra Republicana dona per encarrilat l'acord amb Gabriel Rufián per ser cap de llista del partit a les pròximes eleccions generals del 29 de novembre. Els republicans confien poder-ho anunciar oficialment aquest diumenge a la tarda i donar-ne detalls. Rufián va posar un seguit de condicions per encapçalar les llistes d'Esquerra Republicana que no s'han fet públiques i que són les que encara s'estan negociant. Pel que fa als comuns, continuen convidant Rufián a encapçalar el Front Ampli. Sentim el portaveu del partit i candidat de Barcelona en Comú a l'alcaldia de la capital catalana, Gerardo Pisarello.
1: En Gabriel Rufián ha estat una de les primeres persones en assenyalar la urgència del moment en el que vivíem, que estava en una situació d'excepcionalitat, que no podem permetre que el PP i Vox arribin al govern. Per tant, nosaltres pensem que seria, diguem-ne, important que si Gabriel Rufián ho considera, s'impliqui en la construcció d'un front ampli.
0: Des d'Esquerra, Esther Capella, portaveu del partit al Parlament, s'ha referit a Gabriel Rufián com a candidat a la general. Són declaracions a Ràdio 4.
2: Gabriel Rufián és un molt bon candidat d'Esquerra Republicana, té doncs, virtuts i defectes, com tots els candidats i candidates d'Esquerra Republicana. Per tant, doncs, té virtuts i també doncs, a vegades no ho fa del tot bé, com tots plegats, eh? És a dir, no som infal·libles.
0: Pel que fa a una nova investidura de Pedro Sánchez, Capella ha assegurat que pujarà el preu del seu suport.
3: 3CAT Info.
0: Obrim plana internacional, es torna a disparar la tensió entre Donald Trump i Vladimir Zelensky arran de la decisió dels Estats Units de comprar dièsel rus. El president ucraïnès ho ha qualificat de regal a Vladimir Putin, que allargarà així la guerra, i el president nord-americà li ha contestat que cal que plegui.
4: Crec que cal un nou líder capaç d'arribar a un acord de pau. S'haurien pogut tancar molts acords, però per algun motiu no es va fer. Aquesta és una guerra que no hauria d'haver començat mai i penso que és hora que Ucraïna tingui un nou president.
0: Trump ha dit també que Ucraïna no ha d'acatar de cap manera les refineries russes.
4: Zelensky podia haver posat fi a aquesta guerra moltes vegades, però va decidir no fer-ho. Li vam dir que podia atacar els objectius de Rússia que volgués, però que no ataqués les refineries, perquè això provoca un problema mundial, i tot i així les va atacar. Val més que pari.
0: Aquesta nova tibantor entre Washington i Kiev esclata enmig de l'escalada bèl·lica russa contra objectius civils ucraïnesos. Aquest mateix dissabte, almenys 17 persones, entre les quals 3 nens, han mort arran d'un bombardet rus contra Zaporizhia. Una delegació ucraïnesa s'ha reunit en les últimes hores a Washington amb una de nord-americana i una d'europea per impulsar negociacions de pau a Ucraïna. La reunió ha acabat abans d'hora i sense cap acord. L'acord de Donald Trump amb Putin implica la compra de combustible de dièsel rus amb la finalitat de reduir-ne el preu als Estats Units a un mes de les eleccions nord-americanes de mig mandat, en què els republicans temen perdre el control de la Cambra de Representants i el Senat. Almenys 2 morts i desenes de ferits a l'aeroport de Riyadh, segons l'agència France Press, en el tercer atac aquesta setmana sobre el principal aeroport de l'Aràbia Saudita. Els útils del Iemen ja van atribuir-se 2 atacs dimecres i dijous contra l'aeroport saudita, amb un balanç de 4 morts. Les autoritats saudites no han fet cap balanç oficial de l'atac, però s'han vist obligades a suspendre temporalment l'activitat de l'aeroport. Diverses ambaixades occidentals a Riyadh han desaconsellat als seus ciutadans anar a l'aeroport durant aquesta setmana. Es dona la circumstància que la capital saudita acull a partir de diumenge el Congrés Mundial de Petroli i a finals de mes hi tindrà lloc la gran conferència anual d'inversors. Els organitzadors dels 2 esdeveniments asseguren que mantenen les cites. L'abast i la freqüència d'aquests atacs per part dels hutis no té precedents des del 2014 i l'inici de la guerra del Iemen. L'Aràbia Saudita dona suport al govern oficial del Iemen i li dona suport militar davant dels rebels hutis. El president dels Estats Units, Donald Trump, no ha descartat donar suport militar als saudites en una operació contra els rebels del Iemen aliats de l'Iran.
3: 3CAT Info.
0: Krista Paek, la reclusa que va sobreviure a 2 injeccions letals en aplicació de la pena de mort als Estats Units, ha estat traslladada des de l'hospital a la presó, on ja ha passat 3 dècades. El tractament mèdic continuarà al centre penitenciari, segons han informat els seus advocats. Krista

0: Pike, de 50 anys, condemnada per assassinat, és que se sàpiga l'única persona que ha sobreviscut a un intent d'execució per injecció letal. Els seus advocats demanen que li commutin la pena de mort per cadena perpètua. Després dels milers de detinguts aquest dissabte a Nova Delhi per la manifestació organitzada pel Partit de les Paneroles, aquest moviment juvenil de protesta ha convocat una nova mobilització per diumenge. El centre de la capital de l'Índia està pres per desenes de milers d'agents de la policia i paramilitars que han bloquejat amb èxit la protesta de dissabte. Entre els milers de detinguts hi ha el seu líder, Abhishek Dibke, que abans de la seva detenció dins de l'avió que el portava a Delhi ha gravat un vídeo per publicar en cas d'arrest.
1: Hello everyone.
2: Hola a tothom. Si esteu veient aquest vídeo és que l'Asho, el Sorab i a mi ens han detingut. A partir d'ara, la Jinka liderarà aquest moviment. Així que tots els que esteu mirant aquest vídeo, seguiu la Jinka Shinde. Ella encapçalarà el partit de les Paneroles després de l'Asho Tos, el Sorab i jo mateix. Gràcies.
1: Thank you.
0: Segons el diari The Hindu, la policia ha detingut més de 5.000 joves que intentaven arribar al lloc de la protesta. L'agència Reuters rebaixa la xifra a prop de 2.000. En tot cas, les detencions són massives, per això no atemoreix els manifestants.
3: Som aquí per protestar. Continuarem la nostra protesta fins a aconseguir justícia. El comissionat electoral en cap ha de dimitir i Amit Shah també. Avui tots els partits, inclosos el PDP, la Conferència Nacional i el Congrés, s'han unit per fer un acte de protesta.
0: El moviment de la Generació Z exigeix la dimissió del president de la Comissió Electoral per la revisió del cens electoral, que va eliminar 130 milions de votants. El Partit de les Paneroles considera que aquesta reforma beneficia el partit al govern del primer ministre Narendra Modi.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els vins que es produeixen a Catalunya podrien canviar en els propers anys a causa del canvi climàtic, segons un investigador emèrit de l'IRTA. Robert Sabé alerta que l'increment de les temperatures i la falta de pluja podria fer desaparèixer algunes de les varietats importades des del centre d'Europa. Des de Peralada ens en dona més detalls Aleix Freixas.
5: La recepta que ofereix l'investigador emèrit de l'IRTA, Robert Sabé, és potenciar les varietats autòctones com ara la garnatxa o la carinyena, ja que són varietats que podrien suportar millor el nou clima. Tot i així, assegura que algunes zones serà inviable fer vi.
6: I estem arribant moltes vegades al límit. Els límits de les temperatures per sobre 35-40 graus que estem tenint contínuament en el camp són terribles, però compte en que hi haurà llocs en què seran inviables degut a que haurem sobrepassat els límits.
5: De moment, l'investigador emèrit avisa que l'increment de la temperatura ja afecta la maturació del raïm. Més enllà d'avançar la verema, això comporta canvis en el gust i, com a conseqüència, en el vi que se'n fa.
6: Aquestes maduracions tan accelerades, tan ràpides, fan que maduri, per exemple, molt més aviat a l'interior del raïm, els sucres i, consegüentment, el grau alcohòlic, que no la pell, que és el que dona color i olor, i, consegüentment, apareixen uns vins no dolents, però sí desequilibrats.
5: Sabé ha compartit aquestes reflexions en una conferència al celler de Peralada dins d'una activitat organitzada pel projecte Science Needs You.
0: El Departament de Justícia treballa per crear unitats de reforç per a incidents d'alt risc a les presons. Primer es farà una prova pilot a Brians 2, a Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat, i si té resultats positius s'aplicarà després a tots els altres. Els equips es formaran amb personal voluntari que farà una formació de 225 hores durant 6 setmanes i un cop feta hauran d'afrontar situacions d'alt risc com l'aplicació d'un codi de seguretat o trasllats d'interns, a més de feines de tipus ordinari com escorcolls o suport a mòduls. Els sindicats de presons fan una valoració positiva de la creació d'aquests grups. UGT Presons assegura que és un pas endavant cap a la professionalització. Montse Balaguer és la portaveu.
7: També és un pas endavant en la gestió dels conflictes cada vegada més violents a les presons. És un pas important, és un pas que es fa de la mà de la secretaria amb els sindicats signants de l'acord. És un pas que demostra que les qüestions cabdals de seguretat s'han de fer amb consens entre la part social i l'administració.
0: També es preveu la creació d'una borsa d'instructors per fer formació continuada, pràctica i teòrica als treballadors penitenciaris, sobretot en matèria de protocols de seguretat. Més coses. La Generalitat ja té sobre la taula la reclamació econòmica dels veïns afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro al Putxet. La indemnització que demanen inclou els danys econòmics, materials i morals patits per les famílies dels 90 pisos que van ser desallotjats. En declaracions a 3Cat Info, l'advocada que representa els veïns, Carmen Pérez Pozo, ha explicat que una part important de la quantitat reclamada que no ha volgut concretar correspon a la pèrdua de valor dels immobles arran de l'incident. Pérez Pozo també ha avançat que el retorn dels veïns que encara no han pogut tornar a casa seva s'endarrerirà i no es podrà fer al gener, com estava previst.
1: Que la tornada serà quan estiguin segurs i que quan es torni a posar en marxa la tuneladora, doncs s'ha de veure les conseqüències que té els moviments de la tuneladora i hem de sortir de tota aquesta zona que està afectada. Doncs aleshores que el gener és molt, molt aviat.
0: D'altra banda, aquest dissabte s'ha sabut que el PP ha portat a la Fiscalia la gestió de l'Ajuntament de Barcelona en relació amb l'esvoranc. Els populars demanen que s'investigui si hi va haver actuacions o omissions que puguin tenir rellevància penal. I ens quedem a Barcelona perquè des d'aquest dissabte i fins dilluns el tram baix no funciona entre les parades de Francesc Macià a Barcelona i Montesa, a Esplugues de Llobregat, per les obres de renovació de les vies. El tall afecta les línies T1, T2 i T3 que mantindran el servei entre les respectives terminals. Per cobrir el tram afectat per les obres hi ha un servei d'autobusos. La represa del servei està prevista per dimarts a les 5 de la matinada. A més, les obres també afecten un tram de lateral de l'Avinguda Diagonal a l'altura de la zona universitària. Dimarts se'n reobrirà una part, però es mantindrà el tall a l'altura de l'Avinguda del Doctor Marañón. L'advocat Joan Piqué Vidal, defensor de Jordi Pujol en el cas de Banca Catalana, ha mort als 93 anys. Penalista i professor de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, Piqué Vidal va ser un dels noms destacats de l'advocacia catalana durant els anys 70 i 80. Va liderar un bufet d'advocats que va arribar a tenir una quarantena de membres. No obstant això, la seva carrera professional va acabar marcada per un dels escàndols judicials més sonats dels anys 90, en ser condemnat a 7 anys de presó per la seva participació en una trama d'extorsions a empresaris, juntament amb el jutge Lluís Pasqual Estevill. Joan Piqué Vidal va morir dimecres, 7 d'octubre, a Castelldefels, al Baix Llobregat, i el funeral s'ha oficiat aquest dissabte. A Eivissa, la Guàrdia Civil ha alliberat 25 dones que eren víctimes d'explotació sexual. En una operació policial que es va tancar el 5 d'octubre, però que s'ha sabut aquest dissabte, s'han detingut 4 persones i s'han intervingut 120.000 euros en efectiu, a més de diverses substàncies estupefaents. Les víctimes són noies veneçolanes d'entre 18 i 25 anys d'entorns vulnerables, a qui enganyaven amb falses ofertes de feina. El portaveu de la Guàrdia Civil, Gonzalo López, també ha explicat que les dones estaven permanentment controlades.
8: Una vez en territorio nacional, el grupo criminal alojaba a las víctimas en una serie de domicilios donde las podían vigilar de forma permanente, incluso por medio de cámaras de videovigilancia. Además, las coaccionaban y se aprovechaban de que las víctimas tenían miedo por encontrarse en España en situación administrativa irregular.
4: El temps.
0: Dani Ramírez.
9: Avui no canvia el temps, el que podria canviar és l'aspecte del cel. Un celatge una mica més carregat de núvols, núvols alts i mitjans, per tant, no han de portar pluja. El vent no serà fort, una mica tramuntana, ja portem dos dies amb tramuntana, doncs seria el tercer, però moderada. No passaria de 50-60 per hora a l'Alt Empordà, mestral de 40-50, vent de certs, serè, matiner només, cap al Baix Camp, Baix Ebre i punts del Montsià. Després de dia, al sud de Catalunya, el vent gira marinada, una mica de garbí. Dia que ens portarà núvols i clarianes, de moment núvols prims, estones de sol, però mig matí, mig dia s'anirà carregant. Núvols cada cop més abundants i a la tarda es podria tapar en punts del Pirineu, Vall d'Aran, Pallars, Alta Ribagorça, Principat d'Andorra, i al final del dia caure algun plogim en aquest sector. La temperatura gairebé no canvia, per tant, de dia entre 22 i 25, algun sector de 26-27, cap a ponent, cap al sud, però en definitiva que notarem una mica més de núvols sense gaire conseqüències. Sí que dilluns podria plovisquejar al matí, migdia, a la costa de Barcelona, Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf i potser fins al Baix Penedès, però molt poca quantitat de precipitació.
4: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Kevin Bacon ha revolucionat el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, igual com ho farà aquest diumenge Peter Jackson. Tots dos han rebut el Gran Premi Honorífic del Festival. Bacon, a més,

0: a presentar la seva última pel·lícula com a director i actor, rodada en família. Anem a Sitges, Marc Garriga.
1: Kevin Bacon ha confessat que durant tota la seva carrera s'ha inspirat en actors metòdics com Al Pacino o Dustin Hoffman, però que ja fa anys que no selecciona els seus projectes per la importància del paper, pel sou o pel pressupost de la pel·lícula, sinó per les ganes de provar coses noves. Per això, ara s'ha decidit a dirigir i protagonitzar, juntament amb Kira Sedgwick i els seus dos fills en comú, el film Family Movie, que és una comèdia de terror sobre una família que es dedica al cinema, precisament, i que durant el rodatge d'una de les seves pel·lícules descobreix que la mare és una assassina en sèrie. En la vida real, tots quatre són fans del terror i cal recordar que Kevin Bacon va participar en el seu dia a la primera part de la saga Divendres 13. En declaracions a 3cat Info mostrava l'orgull per com es valora ara aquest tipus de cinema.
2: I was thinking about how the very first film I did in horror.
3: La primera pel·lícula de terror que vaig fer va ser Divendres 13, la primera part de la saga, i en aquell temps el terror era la cosina lletja, no se'l respectava. I encara menys els slashers. Els actors no volien fer slashers, els avergonyia fer-los. I això ha canviat completament al llarg dels anys. Fins i tot han arribat als Oscars, i m'encanta, perquè estimo el gènere.
1: Peter Jackson ha rebut el gran premi honorífic ben entrada la nit, abans que es projectés una còpia restaurada de Brain Dead, Tu madre se ha comido mi perro, un film que es va estrenar fa 34 anys. I això passava mentre pels carrers de Sitges es feia la tradicional Zombie Walk.
0: Més de 16.000 persones ja han visitat la fira de videojocs més important del sud d'Europa, que aquests dies se celebra a Barcelona. Fins diumenge, la fira de Montjuïc acull el Saga Barcelona Game Fest en una edició que aquest any ocupa 14.000 metres quadrats. Diumenge es disputaran les finals de diverses competicions i jugarà el Barça i Esports i serà la darrera oportunitat per gaudir de tota l'oferta lúdica del Saló.
4: Descarrega't l'app de 3cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: El municipi d'Agramunt, a l'Urgell, és el punt de trobada fins dilluns dels amants del dolç amb la celebració de la 37a edició de la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra. Mestres torronaires donen així el tret de sortida a una campanya que es preveu bona. Alba Mor.
5: Després de celebrar aquest divendres l'Acadèmia del Torró amb la participació de 140 alumnes, el certamen s'ha inaugurat aquest dissabte a càrrec de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Un certamen on els productors han presentat les seves novetats de cara a la campanya de Nadal. Les expliquen la directora d'Operacions de Torrons Vicenç, Núria Briansó, i la gerent de Torrons Fèlix, Zoe Valero.
6: Presentem un torró de wasabi, un torró picant, i un torró d'ametlla amb coco. Recordant una mica el torró tou tradicional, doncs amb coco. I des de la part de sinergia destacaríem doncs, aquest d'espècies del món d'Àngel León o un torró de flam de Quique da Costa, els torrons aire de l'Albert Adrià i també els Candy Cane o Anarquia dels postres del celler de Can Roca de Jordi Roca.
7: Aquest any hem presentat el torró de Sant Esteve, dedicat al meu fill Esteve. És un autèntic bombó amb una petita base doncs, de caramel, un praliné d'avellana amb xocolata i avellana caramelitzada i tot recobert de xocolata negra.
5: El certamen compta amb una cinquantena d'expositors i es complementa amb tallers, degustacions i activitats adreçades al públic familiar.
0: El taller a Vall de Reus restaura els gegants de Segòvia, que podrien ser els més antics de l'estat espanyol. Després d'una investigació, s'ha constatat que són originals del 1697 i no pas del 1920, com es creia fins ara. Anem a Reus, Ariadna Escoda.
8: El fet que material i estructures internes dels gegants de Segòvia no corresponguessin al segle XX va impulsar una investigació que ha acabat determinant que l'origen de les peces era de finals del segle XVII. Els gegants de Segòvia estan documentats des de 1606, però no són les peces que han arribat avui dia. Les figures actuals són de 1697. Amada Peñalosa, coordinadora de la comparsa segoviana, apunta que aquesta situació obre un nou escenari cultural.
9: Estas piezas tienen un valor incalculable que pasan a ser un bien cultural y patrimonial nacional, el del Estado. O sea, ya esto pasa por encima de la ciudad de Segovia. Serían los más antiguos que hay en todo el estado y, por lo tanto, pasan a tener una protección, pasan a ser una obra de arte.
8: Dona la casualitat que uns mesos enrere el taller Avall ja va restaurar unes altres peces que es van considerar les més antigues, els gegants de l'Arbós. Tot i això, els restauradors matisen que aquells els van construir a partir de dues figures d'un retaule de la ciutat, mentre que els de Segòvia van ser concebuts com a gegants des d'un inici.
0: L'Orfeó Català, el cor de noies de l'Orfeó i una representació del cor infantil han intervingut al concert de la New York Philharmonic dirigida per Gustavo Dudamel a París. Ho han fet en l'obra En la transmigració de les ànimes, de John Adams, una peça composta el 2002 com a homenatge a les víctimes dels atemptats de l'11 de setembre als Estats Units. Ho ha explicat el director de l'Orfeó Català, Xavier Puig.
10: És una obra que John Adams, segurament el compositor americà més reconegut actualment, doncs la va concebre com un memorial per ajudar els familiars de les víctimes, que hi tenen un protagonisme perquè hi ha àudios de les seves veus que participen juntament amb la música en directe.
0: La gira, la primera de la Filarmònica de Nova York a Europa després de 10 anys, coincideix amb l'inici d'una nova etapa per a la formació després que Dudamel n'assumís la direcció musical i artística al setembre. Els cors del Palau intervindran en 5 concerts, el següent dilluns a Barcelona.
4: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
11: El Barça ha derrotat per 3-0 el Getafe al Camp Nou amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Jules Koundé i suma la 8ª victòria en 8 partits de Lliga. Sentim l'entrenador del Barça, Hansi Flick, celebrar aquesta victòria.
12: I'm very happy that we score in the first minute.
13: Estic molt content que haguem pogut marcar el primer minut. Això ens ha ajudat molt i ens ha donat confiança. Després d'una aturada, habitualment no és fàcil tornar. Hem estat 3 setmanes. Molts jugadors han jugat amb les seves seleccions molts minuts i, per tant, nosaltres hem hagut de gestionar-ho. Estic content amb el resultat, amb els 3 punts i amb el rendiment de l'equip.
12: I'm happy with the result, I'm happy with the 3 points and also with the performance of the team.
11: El Madrid es manté a 6 punts del Barça després de derrotar el Villarreal per 1-0 al Bernabéu amb un gol de Diomandé. Vinícius ha marcat un segon gol, però el VAR ha detectat que abans havia estirat els cabells d'un jugador del Villarreal. El brasiler ha estat expulsat i el gol no ha pujat al marcador. El jugador del Madrid, Tchouaméni, ha parlat pels mitjans del club.
14: No entiendo lo que pasa con los árbitros, con esa tarjeta roja. No entiendo, pero lo más importante es la victoria.
11: L'entrenador del Madrid, José Mourinho, en canvi, no ha volgut parlar en roda de premsa en acabar el partit. Jugat aquest dissabte a primera, a l'Alavés 1, Atlètic de Madrid 2. El partit entre el Rayo Vallecano i l'Atlètic Club l'han suspès per llançament massiu d'objectes a la gespa. L'afició ha fet aquesta acció per protestar contra la gestió del president Martín Presa. Aquest diumenge juguen a primera l'Elx Celta, el Real Societat Deportivo, el Betis Osasuna i el Racing València.
4: 3CAT Info.
11: A segona victòria del Sabadell al camp del Ceuta per 1-2 amb un doblet de Baena. Els ballesans han jugat gairebé tota la segona part amb un home menys per l'expulsió d'Edgar González. Sentim el tècnic Ferran Costa.
15: Penso que sí, que la decisió que hi havia pres en directe era l'adequada. Al final el braç està totalment separat del cos, talla la trajectòria de la pilota. Era una acció que ell havia tingut la capacitat de veure-la en directe juntament amb el seu grup de treball en el moment, i penso que sí, que l'han fet dubtar i la decisió final no era l'adequada.
11: A primera ref, el Nàstic ha empatat a 2 al camp del Torremolinos. Aquest diumenge es juga l'Europa als Jazeres.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: A la Lliga CB de bàsquet, Breogán 115, Girona 92. Aquest diumenge juguen al Madrid Manresa, Obradoiro Lleida, Baskonia Joventut i València Barça. A la Lliga Femenina també juguen el Mallorca Cadilaseu i l'Uni Girona contra el Jairis de Múrcia. A la Lliga de Futbol Sala, Barça 8, Xota 0. Encara en Futbol Sala, el Santa Coloma juga aquest diumenge a la 1 a la pista del Valdepeñas. Parlem d'handbol. El Granollers ha guanyat a la Lliga Femenina el Lanzarote per 31-30. A la Lliga Masculina, el Barça també juga aquest diumenge a la pista de l'Aranda a 1:45 del migdia.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: I aquest diumenge, Vigues i Riells es jugarà la final de la Lliga Catalana Femenina d'Hoquei Patins. La disputaran el Cerdanyola contra l'equip local, el Vigues i Riells, que a la primera semifinal ha eliminat als penals el Palau de Plegamans amb un únic gol.

0: de Gala Soler.
1: Una directa de tu a tu, que un cop ha entrat, però també me la podia haver parat, però bé, hem estat tota la setmana practicant directes per si arribava aquest moment i donar-li les gràcies a l'entrenador perquè ha confiat en mi, no?
0: A la segona semifinal, victòria del Cerdanyola contra el Voltregà per 6-1. Sentim a Laura Valverde, del Cerdanyola, parlar d'aquesta final contra el Vigas.
2: Sabem que contra el Vigas serà un partit molt de desgast, són jugadores molt físiques, que a més juguen aquí a casa, però bueno, no tenim res a perdre, anirem amb tot i volem tornar a repetir un altre títol.
0: La final aquest diumenge a la 1.
3: Trescat Info.
0: Marc Márquez se situa per primera vegada líder en solitari del Mundial de MotoGP després de guanyar contra pronòstic la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia. El pilot de Cervera ara té 4 punts d'avantatge respecte a Jorge Martín, que ha acabat quart, Ogura i Gianni Antonio han completat el podi. Són declaracions de Marc Márquez a DAZN.
4: El primer gran objetivo, que era la clasificación, lo hemos cumplido muy bien. El segundo, que era la sprint, perder los menos puntos posibles, lo hemos cumplido más que bien. Y mañana es seguir con la misma mentalidad, perder los menos puntos posibles y salir de aquí vivo para el campeonato.
0: Aquest diumenge a les 9 del matí es disputa la cursa llarga, com sempre, en directe a l'àvia al web de Catalunya Ràdio i 3CAT. Marc Márquez sortirà des de la segona línia de la graella. Encara en motociclisme, al Mundial de Superbikes, Albert Arenas s'ha proclamat campió del món de Supersports 600.
5: Ha sigut increïble, ja des de la primera cursa vam començar guanyant i la veritat és que aconseguir el títol 3 curses abans d'acabar la temporada demostra una clara dominació.
0: Encara en motor, victòria de Max Verstappen a la cursa sprint del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1. Pugen al podi també els dos Ferrari de Hamilton i Leclerc. El líder Antonelli ha acabat quart. A la general, Antonelli té ara 99 punts més que George Russell, que ha hagut d'abandonar. I en ciclisme s'ha disputat el Giro de la Llombardia, l'últim monument de la temporada. Sense Pogacar, el vencedor ha estat Paul Seixas, que ha guanyat la prova en solitari. Enric Mas ha estat segon i Giulio Ciccone ha estat tercer.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Són les 12. Esquerra encarrila la negociació amb Gabriel Rufián i el PSOE i el PP arrenquen la precampanya centrats en l'habitatge i la seguretat. D'altra banda, la direcció de la CUP aposta per no presentar-se a les generals i posarà la decisió en mans de la militància. Donald Trump diu que Zelensky ha de plegar i li prohibeix atacar refineries russes. De nou, fort tibanteo entre tots dos estadistes arran de l'acord de Washington de comprar dièsel rus, un acord que condemna la Unió Europea. Milers de persones es manifesten en favor dels palestins a Londres i altres ciutats europees en complir-se un any de l'alto el foc a Gaza. Però la població de la franja, que viu enmig de grans escassedats, només ha tingut treva, sense atacs israelians, un de cada 10 dies. Almenys 2 morts i desenes de ferits a l'aeroport de Riad, segons l'agència France Press, en el tercer atac d'aquesta setmana sobre el principal aeroport de l'Aràbia Saudita, que ha suspès les operacions. Els hutis del Iemen ja van atribuir-se 2 atacs dimecres i dijous contra l'aeroport saudita, amb un balanç de 4 morts. La Guàrdia Civil ha alliberat 25 dones que eren obligades a prostituir-se a Eivissa. Una organització criminal les reclutava des de Veneçuela amb promeses de feina falses. Un cop aquí, les explotaven sexualment i els feien pagar un suposat deute. L'operació policial ha acabat amb 4 detinguts. Oques Grasses posen punt final a la seva trajectòria amb l'últim dels 4 concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. En total, 220.000 persones han acomiadat la banda liderada per Josep Montero, que plega després de 16 anys de trajectòria, 6 àlbums i cançons que s'han convertit en tot un himne.
1: Esports. El Barça ha derrotat per 3-0 el Getafe al Camp Nou amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Jules Koundé i suma la

0: vuitena victòria en 8 partits de Lliga. El Madrid es manté a 6 punts dels blaugranes després de derrotar el Villarreal per 1-0 al Bernabéu. Vinícius ha estat expulsat després d'estirar els cabells a un jugador del Villarreal. Ha disputat aquest dissabte a primera, a l'Alavés 1, Atlètic de Madrid 2 i a la segona divisió Ceuta 1, Sabadell 2.
1: Pel que fa al temps, aquest diumenge serà variable, especialment a partir del migdia, però sense pluja. Arribaran alguns núvols en general prims i no es preveu pluja a cap indret. Potser de nit alguns plogims a la Vall d'Aran. Matinada fresca i tarda molt suau pel que fa a la temperatura.
2: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Esquerra Republicana dona per encarrilat l'acord amb Gabriel Rufián per ser cap de llista del partit a les pròximes eleccions generals del 29 de novembre. Els republicans confien poder-ho anunciar oficialment aquest diumenge a la tarda i donar-ne detalls. Rufián va posar un seguit de condicions per encapçalar les llistes d'Esquerra que no s'han fet públiques i que són les que encara s'estan negociant. Pel que fa als comuns, continuen convidant Rufián a encapçalar el Front Ampli. Sentim el portaveu del partit i candidat de Barcelona en Comú i l'alcaldia de la capital catalana, Gerardo Pisarello.
3: En Gabriel Rufián ha estat una de les primeres persones en assenyalar la urgència del moment en el que vivíem, que estava en una situació d'excepcionalitat, que no podem permetre que el PP i Vox arribin al govern. Per tant, nosaltres pensem que seria, diguem-ne, important que si Gabriel Rufián ho considera, s'impliqui en la construcció d'un front ampli.
1: Des d'Esquerra, Esther Capella, portaveu del partit al Parlament, s'ha referit a Gabriel Rufián com a candidat de les generals. Són declaracions a Ràdio 4.
4: Gabriel Rufián és un molt bon candidat d'Esquerra Republicana, té doncs, virtuts i defectes, com tots els candidats i candidates d'Esquerra Republicana. Per tant, doncs, té virtuts i també doncs, a vegades no ho fa del tot bé, com tots plegats, eh? És a dir, no som infal·libles.
1: Pel que fa a una nova investidura de Pedro Sánchez, Capella ha assegurat que pujarà el preu del seu suport. De la seva banda, la direcció de la CUP decideix no concórrer a les eleccions del 29 de novembre perquè considera que no es donen les condicions polítiques per fer-ho. Tot i així, dona l'última paraula a la militància i sotmetrà la decisió a votació de forma virtual des de les 7 del matí d'aquest diumenge fins a les 7 del matí de dilluns. Aquest dissabte s'ha reunit a Barcelona a la Mesa Nacional, el màxim òrgan del partit, on hi havia posicions enfrontades entre diversos corrents interns, sobretot entre Poble Lliure i Endavant. Al final han optat per no participar a les generals. Dilluns es faran públics els resultats de la votació. Recordem que a les últimes generals, el 2023, la CUP es va presentar amb Albert Botran com a cap de llista per Barcelona, però va quedar fora del Congrés. Primer cap de setmana, des de la convocatòria electoral i els principals partits estatals, el PSOE i el PP, ja han posat en marxa la maquinària per mobilitzar el vot a esquerra i dreta. Pedro Sánchez centra la precampanya en la lluita per l'habitatge en un intent de revertir les enquestes, mentre que Alberto Núñez Feijóo promet girar full i encetar una nova etapa d'ordre i seguretat. Anem a Madrid, Alba Gil.
5: Reforçar els decrets d'habitatge i que les polítiques de vivenda no tinguin data de caducitat. És la promesa de Pedro Sánchez en l'arrencada d'una cursa electoral que es preveu crispada i polaritzada.
6: Cada generación tiene su lucha. La nuestra también será la vivienda. Y la vamos a ganar como se ganan todas las luchas, con la fuerza de la gente, con una mayoría amplia y progresista en el Parlamento y en el gobierno de España.
5: El president espanyol té previst aquest diumenge un nou acte a Ponferrada després d'haver engegat la precampanya al municipi sevillà de Dos Hermanes, tradicional bastió socialista, al costat de María Jesús Montero. Allà ha carregat contra la dreta per voler enfrontar, ha dit, petits propietaris amb llogaters i ha apel·lat a la mobilització, la carta en què confien, per poder capgirar els resultats que donen les enquestes. I gairebé de forma simultània, però a Madrid, Alberto Núñez Feijóo feia un acte acompanyat dels barons populars i de la plana major del partit. El líder del PP es reivindica com l'antítesi de Sánchez i promet un canvi rotund, però serè.
7: Yo no vengo de las saunas ni de las cloacas, yo vengo de la gestión, de presentar y cuadrar presupuestos. No propongo una simple alternancia, que quede claro. Propongo un cambio total, un cambio sereno, pero contundente.
5: Feijóo no s'ha referit a l'habitatge, però sí que ho ha fet Isabel Díaz Ayuso, que ha tornat a posar en dubte el vot per correu.
2: ¿Cuánta gente pidió votar por correo en una fe?

0: derecha elegida a traición y no le llegó el voto o le llegó tarde. Estamos hablando de un líder que llegó a su partido con urnas de cartón.
1: Una teoria sense proves que Vox també difon.
2: 3CAT Info.
3: En clau internacional, es torna a disparar la tensió entre Donald Trump i Vladimir Zelensky arran de la decisió dels Estats Units de comprar dièsel rus. El president ucraïnès ho ha qualificat de regal a Vladimir Putin, que allargarà així la guerra, i el president nord-americà li ha contestat que cal que plegui.
4: Crec que cal un nou líder capaç d'arribar a un acord de pau. S'haurien pogut tancar molts acords, però per algun motiu no es va fer. Aquesta és una guerra que no hauria d'haver començat mai i penso que és hora que Ucraïna tingui un nou president.
3: Trump ha dit també que Ucraïna no ha d'acatar de cap manera les refineries russes.
4: Zelensky podia haver posat fi a aquesta guerra moltes vegades, però va decidir no fer-ho. Li vam dir que podia atacar els objectius de Rússia que volgués, però que no ataqués les refineries, perquè això provoca un problema mundial, i tot i així les va atacar. Val més que pari.
3: Aquesta nova tibantor entre Washington i Kiev esclata enmig de l'escalada bèl·lica russa contra objectius civils ucraïnesos. Aquest mateix dissabte, almenys 17 persones, entre les quals 3 nens, han mort arran d'un bombardeig rus contra Zaporizhia. Una delegació ucraïnesa s'ha reunit en les últimes hores a Washington amb una de nord-americana i una d'europea per impulsar les negociacions de pau a Ucraïna. La reunió ha acabat abans d'hora i sense cap acord. L'acord de Trump amb Putin implica la compra de combustible de dièsel rus amb la finalitat de reduir-ne el preu als Estats Units a un mes de les eleccions nord-americanes de mig mandat, en què els republicans temen perdre el control de la Cambra de Representants i el Senat. Precisament, la Unió Europea ha carregat contra l'acord de Donald Trump i Putin per la venda de dièsel rus als mercats mundials, dient que ara no és el moment d'aixecar les sancions a Moscou, perquè això li proporcionarà més ingressos per finançar la guerra contra Ucraïna. La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, en un missatge a X, ha recordat que dilluns la Unió Europea aprovarà el paquet més gran de sancions contra Rússia des que va començar la invasió d'Ucraïna fa més de 4 anys. Els experts consultats per aquesta casa avisen que l'acord entre Trump i Putin no farà abaratir el preu del dièsel de forma significativa. Sentim Maria Llop, catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili.
5: Les baixades de preus s'esperen de molt curt termini i d'un abast bastant limitat. No s'esperen baixades de més de 30 cèntims per litre.
3: En una altra entrevista a aquesta emissora, la investigadora del CSIC i professora de la Barcelona School of Economics, Mar Reguant, apunta que l'acord tindrà incidència puntual als Estats Units, però no tant a Europa.
6: Jo penso que tindrà un impacte limitat. L'objectiu del Trump jo penso que és més aviat que tingui un impacte local, però a nivell global la perspectiva és que continuï pujant el preu i que ara potser baixi, però poquet.
3: En l'últim mes, el preu del gasoil s'ha encarit més d'un 8%, principalment pel conflicte a l'Orient Mitjà i també per les sancions al petroli rus per la guerra d'Ucraïna. Milers de persones s'han manifestat aquest dissabte a ciutats europees com Londres, Dublín o Berlín. Marxes en record de les víctimes de la guerra de Gaza just el dia en què fa un any de l'alto el foc, però les xifres revelen que la violència hi continua. Una mostra, només un de cada 10 dies hi ha hagut treva de veritat. Aquest dissabte almenys 6 palestins han mort en atacs israelians. L'informe del nostre corresponsal a Jerusalem, Jordi Brascó, mostra les xifres dramàtiques dels últims 12 mesos. Anem a Jerusalem. Jordi Brascó.
7: Moltes organitzacions humanitàries asseguren que el que regeix Gaza no se li pot dir alto el foc. Les xifres del primer any dibuixen una realitat molt allunyada a la d'un cessament d'hostilitats.
8: 36.
7: Són els dies en què Israel no ha fet ni un sol atac sobre Gaza. 36 de 365, és a dir, només en un dia de cada 10. En la resta, l'agència de notícies palestina Wafa ha registrat com a mínim un atac.
8: 1.471.
7: És el nombre de gazians que han mort durant el teòric alto el foc. Això suposa una mitjana de 4 morts al dia. La xifra de ferits puja fins als 5.189, segons el recompte diari que fa el Ministeri de Sanitat de Gaza.
8: 7.
7: Són els soldats israelians que han mort a la franja durant el mateix període. Una xifra, però, que cal desgranar, perquè 3 d'aquests soldats han mort recentment en accidents per foc amic.
8: 63%.
7: És el percentatge de territori de la franja que controla l'exèrcit israelià, segons informa el mateix exèrcit. Suposa un increment d'un 10% respecte al que es va establir fa

0: un any, quan es va dibuixar la línia groga que dividia la franja en dues meitats.
1: 1.300.000.
0: Les Nacions Unides calculen que és el nombre de gazians que tenen inseguretat alimentària aguda. Això significa que tot aquest volum enorme de gent no té accés a aliments innocus i nutritius suficients i que aquesta incapacitat posa la seva vida en risc.
1: 170.000.
0: És el nombre de famílies que encara viuen en tendes o directament al ras, segons un informe del Consell Noruec per als Refugiats. La xifra equival a pràcticament 1 milió de persones.
1: 1,5%.
0: És el percentatge de runa que s'ha aconseguit retirar dels 68 milions de tones que hi havia a la franja quan l'alto el foc va entrar en vigor, segons Nacions Unides. De la reconstrucció promesa en l'acord de pau i venuda amb tota la pompa, de moment ni rastre.
1: 1099.
0: Són els dies que els periodistes internacionals portem sense poder entrar lliurement a la franja de Gaza. Per això, totes les xifres recollides en aquesta crònica incorporen la font, perquè no les podem comprovar pel nostre compte.
2: Precisament el president palestí Mahmoud Abbas ha posposat per al setembre del 2027 les eleccions que s'havien de celebrar el mes que ve. La raó, ha dit, és la situació precària als territoris palestins arran de la guerra de Gaza. Els comicis seran presidencials i legislatius. Metges Sense Fronteres ha alertat de les ferides psicològiques que la guerra deixa en els infants de Gaza. Ferides que es poden manifestar en forma d'agressivitat, problemes relacionals o dificultat per dormir. Manifestacions artístiques com la música o la pintura ajuden a canalitzar aquest estrès traumàtic i per fer-ho visible aquest dissabte s'ha fet una acció a Barcelona enmarcada del Dia Mundial de la Salut Mental en què l'artista plàstic Toni Ortiz ha reproduït en un mural de 50 metres quadrats el dibuix que va fer la Rahaf, una nena palestina d'11 anys.
3: Veus un tanc a la banda esquerra, el tema de l'ambulància, l'exclamació d'una nena al seu costat d'horror, una altra bandera a la Gaza, jo que interpreto que és un hospital, i llavors aquí veiem una explosió i llavors aquí interpreto que és el lloc on la gent va recollir el menjar.
2: La guerra fa 3 anys que dura i malgrat el feble alto el foc, Metges Sense Fronteres reclama més protecció mèdica i assistència psicològica. Ho detalla Joan Tubau, coordinador general de Metges Sense Fronteres per Palestina.
4: Les nostres consultes de salut mental el que sí que fan és recollir tota aquesta ansietat, tot aquest dol. En els últims 3 anys hem fet més de 135.000 consultes individuals i més de 245.000 persones han passat per les consultes, diguéssim, grupals. Això és una mínima part del que podem atendre, no? Avui els recursos i la capacitat que tenim les organitzacions sobre el terreny és la que és i les necessitats són infinites.
5: El temps.
2: Dani Ramírez.
6: Avui no canvia el temps, el que podria canviar és l'aspecte del cel. Un celatge una mica més carregat de núvols, núvols alts i mitjans, per tant, no han de portar pluja. El vent no serà fort, una mica tramuntana, ja portem 2 dies amb tramuntana, doncs seria el tercer, però moderada. No passaria de 50-60 per hora a l'Alt Empordà, mestral de 40-50, vent de certs, serè, matiner només, cap al Baix Camp, Baix Ebre i punts del Montsià. Després de dia, al sud de Catalunya, el vent gira marinada, una mica de garbí. Dia que ens portarà núvols i clarianes, de moment núvols prims, estones de sol, però mig matí, migdia s'anirà carregant. Núvols cada cop més abundants i a la tarda es podria tapar en punts del Pirineu, Vall d'Aran, Pallars, Alta Ribagorça, Principat d'Andorra, i al final del dia caure algun plogim en aquest sector. La temperatura gairebé no canvia, per tant, de dia entre 22 i 25, algun sector de 26-27, cap a Ponent, cap al sud, però en definitiva que notarem una mica més de núvols sense gaire conseqüències. Sí que dilluns podria plovisquejar al matí, migdia, a la costa de Barcelona, Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf i potser fins al Baix Penedès, però molt poca quantitat de precipitació.
5: 3CAT Info.
2: Els bombers continuen la recerca del menor que va desaparèixer fa una setmana a Granollers durant l'aiguat que va afectar aquesta localitat i d'altres del Vallès Oriental. Aquest dissabte han resseguit amb gossos de recerca i l'ajuda de drons el torrent de Vall d'Oriolf i el riu Mugent fins a Montmeló i aquest diumenge ampliaran la recerca al Besòs fins al mar. També continuen les feines per tornar a la normalitat als municipis on l'aigua va fer destrosses en carrers, cases i cotxes com ara Vilanova i Montornès del Vallès. Aquest dissabte s'hi han afegit una 70ena de voluntaris de protecció civil que hi treballaran durant 3 dies. Noemi Sanz, tècnica del Servei Logístic i Operativa Territorial de Protecció Civil, en declaracions a 3CAT Info.
7: El que farem serà prioritzar aquestes actuacions de manera que en aquests 3 dies puguem treure o extreure una gran quantitat d'incidents.

0: desgràcies que des de l'Ajuntament ens ha passat.
1: Les principals feines que fan són la retirada d'arbres i branques que han caigut, treure fang i ajudar en tasques de neteja. Bons nivells d'ocupació durant aquest cap de setmana llarg als allotjaments turístics catalans, tant als hotels com a les cases rurals i als càmpings de la costa i de l'interior. Molta gent aprofita el bon temps i les nombroses activitats d'aquests dies vinculades a la celebració de les Jornades Europees de Patrimoni per moure's pel país. Els allotjaments de l'Alt Pirineu preveuen una ocupació al voltant del 75%, una xifra que arriba al 85% a les cases rurals, segons el Patronal de Turisme de la Diputació de Lleida. També el Berguedà s'omple de visitants aquests dies i frega el ple a les cases rurals. Oriol Baños és el president de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà.
2: El que tenim d'ocupació és un 93%. Normalment la tardor, els caps de setmana, i a més amb un dia de més de cap de setmana, la gent li agrada molt venir.
1: També tenen bons nivells d'ocupació els establiments de la demarcació de Tarragona, on la temporada turística s'allarga fins a Tots Sants. Xavier Guardià és el portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona.
3: El setembre i octubre estan al 70%, més o menys, l'ocupació. Mitja, 60-70%, doncs segurament ens podem posar al 70-80% aquest cap de setmana llarg, perquè la gent, evidentment, utilitza per sortir.
1: I els càmpings també estan força plens. Segons el president de la Federació Catalana de Càmpings, el Miquel Gotanegre, calcula que aquests establiments poden arribar al 85% d'ocupació. Les noies d'entre 16 i 25 anys tenen més ideacions suïcides i fan més intents de suïcidi que els nois de la mateixa edat. Un estudi liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu xifra en un 40% les noies que han tingut pensaments suïcides, davant del 25% dels nois. I un 17% de les noies han intentat suïcidar-se alguna vegada, gairebé el triple que els nois. L'estudi a més alerta que els biaixos de gènere continuen condicionant la recerca, el diagnòstic i l'atenció en salut mental. Ens ho explica la Marta Sánchez.
4: Les dades coincideixen amb altres estudis recents que alerten d'un augment dels problemes de salut mental entre les noies adolescents, especialment des de la pandèmia. Elles reben el doble de diagnòstics nous de depressió i ansietat que els nois i gairebé 9 vegades més diagnòstics de trastorns de la conducta alimentària. Per millorar l'atenció, la psiquiatra investigadora del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Judit Usall, reclama en declaracions a 3cat.info incorporar sistemàticament la perspectiva de gènere i sexe tant en la recerca com en la pràctica clínica.
5: Que tot i que sí que les dones es pensen que el tema hormonal sexual, les hormones sexuals són importants, no s'estudien prou, perquè en salut mental no s'ha estudiat, ni tampoc quan s'estudien els fàrmacs que s'han de comercialitzar, com al llarg del cicle menstrual potser la dona necessita dosis diferents o té efectes secundaris diferents, i tampoc s'estudia prou el tema de la menopausa.
4: Reconeix que s'està avançant, però lentament, i explica que encara queda camí per recórrer.
5: Amb el disseny de l'estudi ha d'haver persones que siguin expertes en sexe o gènere o, si no ho són, que hagin fet una bona revisió sobre el tema. Això també fa que en els equips d'investigació hi hagi d'haver homes i dones, perquè hi ha d'haver les dues visions. I després, evidentment, un dels temes més importants és desagregar totes les dades per sexe. Encara hi ha alguns casos en què no es diu quantes dones i quants homes hi havia.
4: A la Cristina li han calgut gairebé 300 ingressos hospitalaris, desenes d'intents de suïcidis i 10 anys de visites mèdiques per obtenir un diagnòstic. L'any 2016, amb només 16 anys, es va intentar suïcidar per primera vegada i lamenta que li va costar molt que metges i família entenguessin la gravetat del que li passava.
6: Al principio no se sabía cómo ayudarme. Luego sí que se puso en marcha un programa para mí o lo que sea, llámalo como quieras, no sé qué nombre ponerle, pero que sobre todo fue al principio que era muy recurrente que yo fuera a urgencias con autolesiones y con intentos autolíticos porque no se me podía ayudar, se me enviaba a casa, como te he dicho, con una pastillita.
4: Reaccions que es podrien explicar pels estereotips de gènere que poden influir en com s'interpreta el malestar i en la manera com s'escolta les noies que demanen ajuda.
5: Potser sí que és per cridar l'atenció, però sí, per cridar l'atenció perquè se l'ajudi. O sigui, jo crec que és molt important que cridar l'atenció és una demanda d'ajuda. I és veritat que moltes vegades no s'ha vist així. I això sí que té a veure amb els estereotips i amb el viatge de sexe.
6: Entiendo muy bien por qué no se me escuchó. Creían que lo exageraba más de lo que era. Ellos minimizaban mis problemas. He vivido incomprendida. Ni mis pares m'entendien.
4: Per superar situacions com aquesta, moltes dones troben suport en els grups d'ajuda mútua. La Macarena va transformar els seus problemes de salut mental en una eina d'ajuda a altres dones. Setmanalment guia trobades al Parc Sanitari Sant Joan de Déu, on les dones que hi participen poden compartir el que han viscut i trobar suport

0: en les experiències de les altres.
1: Lo que encontramos en los grupos es poder reconocer, poder poner palabras, poder expresar. A veces hay cosas que no puedes expresar con palabras, entonces las expresamos con dibujos, las expresamos con herramientas artísticas que a veces pueden poner palabras donde el dolor no se puede explicar de otra manera.
0: Avui es commemora el Dia Mundial de la Salut Mental.
2: Trescat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
3: Bueno, gent, així ja va arribant al final. Molt complicat trobar les paraules per agrair tot el que ens heu donat aquests anys, de veritat. Només volem fer-vos saber que us estem infinitament agraïts i que sempre més us estarem infinitament agraïts.
4: D'aquesta manera, els Oques Grasses han posat punt final a la seva carrera després de 16 anys de trajectòria. Han estat dues hores de concert en què la banda d'Osona ha repassat els seus grans èxits des de l'any 2012, que van treure el seu primer àlbum, Un dia no sé com, fins a l'últim, Fruit del deliri, de l'any 2024. Ha estat un espectacle musical, però igual que en altres tres concerts, amb una posada en escena espectacular, en què no han faltat els que ja s'han convertit en himnes de la banda, com Petaro, Està guai, La gent que estimo, Elefants o Sort de tu, que ha posat punt final al concert.
3: Començo un dia nou, sobre les taulades, i quan balla la fes com la matina.
4: Oques Grasses deixa enrere una carrera en què han aconseguit fites que cap altre grup ha assolit, com omplir 4 dies 4 estadis després que les entrades per als dos primers concerts s'exhaurissin en pocs minuts. Al gener del 2023 havien aconseguit una altra fita quan van omplir en solitari el Palau Sant Jordi de Barcelona.
2: Esports.
4: Amb Alfons Gorina.
5: El Barça ha derrotat per 3-0 el Getafe al Camp Nou amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Jules Koundé ja a la segona part i suma la vuitena victòria en 8 partits de Lliga. Sentim l'entrenador del Barça, Hansi Flick, celebrar aquesta victòria.
6: I'm very happy that we score in the first minute.
7: Estic molt content que haguem pogut marcar el primer minut. Això ens ha ajudat molt i ens ha donat confiança. Després d'una aturada, habitualment no és fàcil tornar. Hem estat 3 setmanes. Molts jugadors han jugat amb les seves seleccions molts minuts i, per tant, nosaltres hem hagut de gestionar-ho. Estic content amb el resultat, amb els 3 punts i amb el rendiment de l'equip.
6: I'm happy with the result, I'm happy with the 3 points and also with the performance of the team.
5: El Madrid es manté a 6 punts del Barça després de derrotar el Villarreal per 1-0 al Bernabéu amb un gol de Diomandé. Vinícius ha marcat un segon gol, però el VAR ha detectat que abans havia estirat dels cabells d'un jugador del Villarreal. El brasiler ha estat expulsat i el gol no ha pujat al marcador.
2: Trescat Info.
5: Jugat aquest dissabte a primera, a la vez 1, Atlètic de Madrid 2. El partit entre el Rayo Vallecano i l'Atlètic Club s'ha suspès pel llançament massiu d'objectes a la gespa. L'afició del Rayo ha fet aquesta acció per protestar contra la gestió del president Martín Presa. Aquest diumenge juguen a primera l'Elx Celta, el Real Societat Deportivo, el Betis Osasuna i el Racing València. A segona victòria del Sabadell al camp del Ceuta per 1-2 amb un doblet de Baena. Els vallesans han jugat gairebé tota la segona part amb un home menys per l'expulsió d'Edgar González. Sentim el tècnic del Sabadell, Ferran Costa.
8: Penso que sí, que la decisió que ja havia pres en directe era l'adequada. Al final el braç està totalment separat del cos, talla la trajectòria de la pilota. Era una acció que ell havia tingut la capacitat de veure-la en directe juntament amb el seu grup de treball en el moment, i penso que sí, que l'han fet dubtar i la decisió final no era l'adequada.
5: A primera ref, el Nàstic ha empatat a 2 al camp del Torremolinos. Aquest diumenge es juga l'Europa al Jazeeras. A la Lliga CB de bàsquet, Breogán 115, Girona 92. Aquest diumenge es juguen el Madrid Manresa, l'Obradoro Lleida, el Baskonia Joventut i el València Barça. A la Lliga Femenina també juguen aquest diumenge el Mallorca Cadí la Seu i l'Uni Girona contra el Jairis de Múrcia. A la Lliga de Futbol Sala, clara victòria del Barça al Palau, Barça 8, Xota 0. El Santa Coloma juga aquest diumenge a la 1 a la pista del Valdepeñas. I a la Lliga

0: però també me la podia haver parat, però bé, hem estat tota la setmana practicant directes per si arribava aquest moment i donar-li les gràcies a l'entrenador perquè ha confiat en mi, no?
1: A la segona semifinal, victòria del Cerdanyola contra el Voltregà per 6-1. Sentim el Laura Valverde, del Cerdanyola, parlar d'aquesta final contra el Vigas.
2: Sabem que contra el Vigas serà un partit molt de desgast, són jugadores molt físiques, que a més juguen aquí a casa, però bueno, no tenim res a perdre, anirem en tot i volem tornar a repetir un altre títol.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Marc Márquez se situa per primera vegada líder en solitari del Mundial de MotoGP després de guanyar contra pronòstic la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia. El pilot de Cervera ara té 4 punts d'avantatge respecte a Jorge Martín, que ha acabat quart. Aquest diumenge a les 9 del matí es disputa la cursa llarga, com sempre, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i 3CAT. Marc Márquez sortirà des de la segona línia de graella. Encara en motor, victòria de Max Verstappen a la cursa sprint del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1. Pugen al podi també els dos Ferrari, de Hamilton i Leclerc. El líder Antonelli ha acabat quart. A la general, Antonelli té ara 99 punts més que George Russell, que ha hagut d'abandonar. I en ciclisme s'ha disputat el Giro de la Llombardia, l'últim monument de la temporada. Sense Pogacar, el vencedor ha estat el francès Paul Seixas, que ha guanyat la prova en solitari. Enric Mas ha estat segon i Giulio Ciccone ha estat tercer.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Són 2:15.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Esquerra encarrila la negociació amb Gabriel Rufián i el PSOE i el PP arrenquen la precampanya centrats en l'habitatge i la seguretat. D'altra banda, la direcció de la CUP aposta per no presentar-se a les generals i posarà la decisió en mans de la militància. En clau internacional, Donald Trump diu que Zelensky ha de plegar i li prohibeix atacar refineries russes. De nou, forta tibanté entre tots dos espadistes arran de l'acord de Washington de comprar dièsel rus, un acord que condemna la Unió Europea. I també us hem explicat que milers de persones es manifesten en favor dels palestins a Londres i altres ciutats europees en complir-se un any de l'alto el foc a Gaza. Però la població de la franja, que viu enmig de grans escassetats, només ha tingut treva sense atacs israelians un de cada 10 dies. A partir d'ara us parlarem del principal aeroport de l'Aràbia Saudita, a Riad, que ha patit un atac amb míssil per tercer cop aquesta setmana. Segons fonts diplomàtiques i mèdiques citades per l'agència France Press, hi ha desenes de ferits, alguns dels quals han estat greus. I anirem a Sitges, on Kevin Bacon ha revolucionat el Festival de Cinema Fantàstic, igual com ho farà aquest diumenge Peter Jackson. Tots dos han rebut el Gran Premi Honorífic del Festival. Bacon, a més, ha presentat la seva última pel·lícula com a director i actor, rodada en família. I en esports, que destaquem, Alfons Gorina?
1: Que el Barça ha derrotat per 3-0 el Getafe al Camp Nou amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Jules Koundé i suma la vuitena victòria en 8 partits de Lliga. El Madrid es manté a 6 punts dels blaugranes després de derrotar el Villarreal per 1-0 al Bernabéu. Vinícius ha estat expulsat després d'estirar els cabells a un jugador del Villarreal. També a primera, a la vez, 1, Atlètic de Madrid 2 i a segona, Ceuta 1, Sabadell 2.
0: I pel que fa al temps, aquest diumenge serà variable, especialment a partir del migdia, però sense pluja. Arribaran alguns núvols, en general prims, i no es preveu pluja a cap indret. Potser de nit alguns plugims a la Vall d'Aran. Matinada fresca i tarda molt suau pel que fa a la temperatura. Esquerra Republicana dona per encarrilat l'acord amb Gabriel Rufián per ser cap de llista del partit a les pròximes eleccions generals del 29 de novembre. Els republicans confien poder-ho anunciar oficialment aquest diumenge a la tarda i donar-ne detalls. Rufián va posar un seguit de condicions per encapçalar les llistes d'Esquerra Republicana, que no s'han fet públiques i que són les que encara s'estan

0: estan negociant. Pel que fa als comuns, continuen convidant Rufián a encapçalar el Front Ampli. Sentim el portaveu del partit i candidat de Barcelona en Comú a l'alcaldia de la capital catalana, Gerardo Pisarello.
1: En Gabriel Rufián ha estat una de les primeres persones en assenyalar la urgència del moment en el que vivíem, que estava en una situació d'excepcionalitat, que no podem permetre que el PP i Vox arribin al govern. Per tant, nosaltres pensem que seria, diguem-ne, important que si Gabriel Rufián ho considera, s'impliqui en la construcció d'un front ampli.
0: Des d'Esquerra, Esther Capella, portaveu del partit al Parlament, s'ha referit a Gabriel Rufián com a candidat a la General. Són declaracions a Ràdio 4.
2: Gabriel Rufián és un molt bon candidat d'Esquerra Republicana, té doncs, virtuts i defectes com tots els candidats i candidates d'Esquerra Republicana. Per tant, doncs, té virtuts i també doncs, a vegades no ho fa del tot bé, com tots plegats, eh? És a dir, no som infal·libles.
0: Pel que fa a una nova investidura de Pedro Sánchez, Capella ha assegurat que pujarà el preu del seu suport.
3: 3Cat Info.
0: Obrim plana internacional, es torna a disparar la tensió entre Donald Trump i Vladimir Zelensky arran de la decisió dels Estats Units de comprar dièsel rus. El president ucraïnès ho ha qualificat de regal a Vladimir Putin, que allargarà així la guerra, i el president nord-americà li ha contestat que cal que plegui.
4: Crec que cal un nou líder capaç d'arribar a un acord de pau. S'haurien pogut tancar molts acords, però per algun motiu no es va fer. Aquesta és una guerra que no hauria d'haver començat mai i penso que és hora que Ucraïna tingui un nou president.
0: Trump ha dit també que Ucraïna no ha d'acatar de cap manera les refineries russes.
4: Zelensky podia haver posat fi a aquesta guerra moltes vegades, però va decidir no fer-ho. Li vam dir que podia atacar els objectius de Rússia que volgués, però que no ataqués les refineries, perquè això provoca un problema mundial, i tot i així les va atacar. Val més que pari.
0: Aquesta nova tibantó entre Washington i Kiev esclata enmig de l'escalada bèl·lica russa contra objectius civils ucraïnesos. Aquest mateix dissabte, almenys 17 persones, entre les quals 3 nens, han mort arran d'un bombardet rus contra Zaporizhia. Una delegació ucraïnesa s'ha reunit en les últimes hores a Washington amb una de nord-americana i una d'europea per impulsar negociacions de pau a Ucraïna. La reunió ha acabat abans d'hora i sense cap acord. L'acord de Donald Trump amb Putin implica la compra de combustible de dièsel rus amb la finalitat de reduir-ne el preu als Estats Units a un mes de les eleccions nord-americanes de mig mandat, en què els republicans temen perdre el control de la Cambra de Representants i el Senat. Almenys 2 morts i desenes de ferits a l'aeroport de Riad, segons l'agència France Press, en el tercer atac aquesta setmana sobre el principal aeroport de l'Aràbia Saudita. Els útils del Iemen ja van atribuir-se 2 atacs dimecres i dijous contra l'aeroport saudita, amb un balanç de 4 morts. Les autoritats saudites no han fet cap balanç oficial de l'atac, però s'han vist obligades a suspendre temporalment l'activitat de l'aeroport. Diverses ambaixades occidentals de Riad han desaconsellat als seus ciutadans anar a l'aeroport durant aquesta setmana. Es dona la circumstància que la capital saudita acull a partir de diumenge el Congrés Mundial de Petroli i a finals de mes hi tindrà lloc la gran conferència anual d'inversors. Els organitzadors dels 2 esdeveniments asseguren que mantenen les cites. L'abast i la freqüència d'aquests atacs per part dels hutis no té precedents des del 2014 i l'inici de la guerra del Iemen. L'Aràbia Saudita dona suport al govern oficial del Iemen i li dona suport militar davant dels rebels hutis. El president dels Estats Units, Donald Trump, no ha descartat donar suport militar als saudites en una operació contra els rebels del Iemen, aliats de l'Iran.
3: 3Cat Info.
0: Krista Paek, la reclusa que va sobreviure a 2 injeccions letals en aplicació de la pena de mort als Estats Units, ha estat traslladada des de l'hospital a la presó, on ja ha passat 3 dècades. El tractament mèdic continuarà al centre penitenciari, segons han informat els seus advocats. Krista Paek, de 50 anys, condemnada per assassinat, és, que se sàpiga, l'única persona que ha sobreviscut a un intent d'execució per injecció letal. Els seus advocats demanen que li commutin la pena de mort per cadena perpètua. Després dels milers de detinguts aquest dissabte a Nova Delhi per la manifestació organitzada pel Partit de les Paneroles, aquest moviment juvenil de protesta ha convocat una nova mobilització per diumenge. El centre de la capital de l'Índia està pres per desenes de milers d'agents de la policia i paramilitars que han bloquejat amb èxit la protesta de dissabte. Entre els milers de detinguts hi ha el seu líder, Abhishek Dibke, que abans de la seva detenció dins de l'avió que el portava a Delhi ha gravat un vídeo per publicar en cas d'arrest.
5: Hello everyone.
6: Hola a tothom. Si esteu veient aquest vídeo és que l'Asho, el Sorab i a mi ens han detingut. A partir d'ara, la Jinka liderarà aquest moviment. Així que tots els que esteu mirant aquest vídeo, seguiu la Jinka Shinde. Ella encapçalarà el partit de les Paneroles després de l'Asho Tos, el Sorab i jo mateix. Gràcies.
5: Thank you.
0: Segons el diari The Hindu, la policia ha detingut més de 5.000 joves que intentaven arribar al lloc de la protesta. L'agència Reuters rebaixa la xifra a prop de 2.000. En tot cas, les detencions són massives, per això no atemoreix els manifestants.
7: Som aquí per protestar. Continuarem la nostra protesta fins a aconseguir justícia. El comissionat electoral en cap ha de dimitir i Amit Shah també. Avui tots els partits, inclosos el PDP, la Conferència Nacional i el Congrés, s'han unit per fer un acte de protesta.
0: El moviment de la Generació Z exigeix la dimissió del president de la Comissió Electoral per la revisió del cens electoral, que va eliminar 130 milions de votants. El Partit de les Paneroles considera que aquesta reforma beneficia el partit al govern del primer ministre Narendra Modi.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Els vins que es produeixen a Catalunya podrien canviar en els propers anys a causa del canvi climàtic, segons un investigador emèrit de l'IRTA. Robert Sabé alerta que l'increment de les temperatures i la falta de pluja podria fer desaparèixer algunes de les varietats importades des del centre d'Europa. Des de Peralada ens en dona més detalls Aleix Freixas.
8: La recepta que ofereix l'investigador emèrit de l'IRTA, Robert Sabé, és potenciar les varietats autòctones com ara la garnatxa o la carinyena, ja que són varietats que podrien suportar millor el nou clima. Tot i així, assegura que algunes zones serà inviable fer vi.
9: I estem arribant moltes vegades al límit. Els límits de les temperatures per sobre 35-40 graus que estem tenint contínuament en el camp són terribles, però compte en que hi haurà llocs en què seran inviables degut a que haurem sobrepassat els límits.
8: De moment, l'investigador emèrit avisa que l'increment de la temperatura ja afecta la maturació del raïm. Més enllà d'avançar la verema, això comporta canvis en el gust i, com a conseqüència, en el vi que se'n fa.
9: Aquestes maduracions tan accelerades, tan ràpides, fan que maduri, per exemple, molt més aviat a l'interior del raïm, els sucres i, consegüentment, el grau alcohòlic, que no la pell, que és el que dona color i olor, i, consegüentment, apareixen uns vins no dolents, però sí desequilibrats.
8: Sabé ha compartit aquestes reflexions en una conferència al celler de Peralada dins d'una activitat organitzada pel projecte Science Needs You.
0: El Departament de Justícia treballa per crear unitats de reforç per a incidents d'alt risc a les presons. Primer es farà una prova pilot a Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat, i si té resultats positius s'aplicarà després a tots els altres. Els equips es formaran amb personal voluntari que farà una formació de 225 hores durant 6 setmanes i un cop feta hauran d'afrontar situacions d'alt risc com l'aplicació d'un codi de seguretat o trasllats d'interns, a més de feines de tipus ordinari com escorcolls o suport a mòduls. Els sindicats de presons fan una valoració positiva de la creació d'aquests grups. UGT Presons assegura que és un pas endavant cap a la professionalització. Montse Balaguer és la portaveu.
10: També és un pas endavant en la gestió dels conflictes cada vegada més violents a les presons. És un pas important, és un pas que es fa de la mà de la secretaria amb els sindicats signants de l'acord. És un pas que demostra que les qüestions cabdals de seguretat s'han de fer amb consens entre la part social i l'administració.
0: També es preveu la creació d'una borsa d'instructors per fer formació continuada, pràctica i teòrica als treballadors penitenciaris, sobretot en matèria de protocols de seguretat. Més coses. La Generalitat ja té sobre la taula la reclamació econòmica dels veïns afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro al Putxet. La indemnització que demanen inclou els danys econòmics, materials i morals patits per les famílies dels 90 pisos que van ser desallotjats. En declaracions a 3CAT Info, l'advocat diputada que representa els veïns, Carmen Pérez Pozo, ha explicat que una part important de la quantitat reclamada que no ha volgut concretar correspon a la pèrdua de valor dels immobles arran de l'incident. Pérez Pozo també ha avançat que el retorn dels veïns que encara no han pogut tornar a casa seva s'endarrerirà i no es podrà fer al gener, com estava previst.

0: que la tornada serà quan estiguin segurs i que quan es torni a posar en marxa la tuneladora, doncs s'ha de veure les conseqüències que té els moviments de la tuneladora i hem de sortir de tota aquesta zona que està afectada. Doncs aleshores que el gener és molt, molt aviat.
1: D'altra banda, aquest dissabte s'ha sabut que el PP ha portat a la Fiscalia la gestió de l'Ajuntament de Barcelona en relació amb l'esvoranc. Els populars demanen que s'investigui si hi va haver actuacions o omissions que puguin tenir rellevància penal. I ens quedem a Barcelona, perquè des d'aquest dissabte i fins dilluns el tram baix no funciona entre les parades de Francesc Macià a Barcelona i Montesa, a Esplugues de Llobregat, per les obres de renovació de les vies. El tall afecta les línies T1, T2 i T3, que mantindran el servei entre les respectives terminals. Per cobrir el tram afectat per les obres, hi ha un servei d'autobusos. La represa del servei està prevista per dimarts a les 5 de la matinada. A més, les obres també afecten un tram de lateral de l'Avinguda Diagonal a l'altura de la zona universitària. Dimarts se'n reobrirà una part, però es mantindrà el tall a l'altura de l'Avinguda del Doctor Marañón. L'advocat Joan Piqué Vidal, defensor de Jordi Pujol en el cas de Banca Catalana, ha mort als 93 anys. Penalista i professor de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, Piqué Vidal va ser un dels noms destacats de l'advocacia catalana durant els anys 70 i 80. Va liderar un bufet d'advocats que va arribar a tenir una quarantena de membres. No obstant això, la seva carrera professional va acabar marcada per un dels escàndols judicials més sonats dels anys 90, en ser condemnat a 7 anys de presó per la seva participació en una trama d'extorsions a empresaris, juntament amb el jutge Lluís Pasqual Estevill. Joan Piqué Vidal va morir dimecres, 7 d'octubre, a Castelldefels, al Baix Llobregat, i el funeral s'ha oficiat aquest dissabte. A Eivissa, la Guàrdia Civil ha alliberat 25 dones que eren víctimes d'explotació sexual. En una operació policial que es va tancar el 5 d'octubre, però que s'ha sabut aquest dissabte, s'han detingut 4 persones i s'han intervingut 120.000 euros en efectiu, a més de diverses substàncies estupefaents. Les víctimes són noies veneçolanes d'entre 18 i 25 anys d'entorns vulnerables, a qui enganyaven amb falses ofertes de feina. El portaveu de la Guàrdia Civil, Gonzalo López, també ha explicat que les dones estaven permanentment controlades.
2: Una vez en territorio nacional, el grupo criminal alojaba a las víctimas en una serie de domicilios donde las podían vigilar de forma permanente, incluso por medio de cámaras de videovigilancia. Además, las coaccionaban y se aprovechaban de que las víctimas tenían miedo por encontrarse en España en situación administrativa irregular.
3: El temps.
1: Dani Ramírez.
4: Avui no canvia el temps, el que podria canviar és l'aspecte del cel. Un celatge una mica més carregat de núvols, núvols alts i mitjans, per tant, no han de portar pluja. El vent no serà fort, una mica tramuntana, ja portem 2 dies amb tramuntana, doncs seria el tercer, però moderada. No passaria de 50-60 per hora a l'Alt Empordà, mestral de 40-50, vent de certs, serè, matiner només, cap al Baix Camp, Baix Ebre i punts del Montsià. Després de dia, al sud de Catalunya, el vent gira marinada, una mica de garbí. Dia que ens portarà núvols i clarianes, de moment núvols prims, estones de sol, però mig matí, migdia s'anirà carregant. Núvols cada cop més abundants i a la tarda es podria tapar en punts del Pirineu, Vall d'Aran, Pallars, Alta Ribagorça, Principat d'Andorra, i al final del dia caure algun plogim en aquest sector. La temperatura gairebé no canvia, per tant, de dia entre 22 i 25, algun sector de 26-27, cap a Ponent, cap al sud, però en definitiva que notarem una mica més de núvols sense gaire conseqüències. Sí que dilluns podria plovisquejar al matí, migdia, a la costa de Barcelona, Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf i potser fins al Baix Penedès, però molt poca quantitat de precipitació.
3: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Kevin Bacon ha revolucionat el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, igual com ho farà aquest diumenge Peter Jackson. Tots dos han rebut el Gran Premi Honorífic del Festival. Bacon, a més, ha presentat la seva última pel·lícula com a director i actor, rodada en família. Anem a Sitges, Marc Garriga.
5: Kevin! Kevin Bacon ha confessat que durant tota la seva carrera s'ha inspirat en actors metòdics com Al Pacino o Dustin Hoffman, però que ja fa anys que no selecciona els seus projectes per la importància del paper, pel sou o pel pressupost de la pel·lícula, sinó per les ganes de provar coses noves. Per això, ara s'ha decidit a dirigir i protagonitzar, juntament amb Keira Sedgwick i els seus dos fills en comú, el film Family Movie, que és una comèdia de

0: de terror sobre una família que es dedica al cinema precisament i que durant el rodatge d'una de les seves pel·lícules descobreix que la mare és una assassina en sèrie. En la vida real, tots quatre són fans del terror i cal recordar que Kevin Bacon va participar en el seu dia a la primera part de la saga Divendres 13. En declaracions a 3CAT Info mostrava l'orgull per com es valora ara aquest tipus de cinema.
1: I was thinking about how the very first film I did in horror.
2: La primera pel·lícula de terror que vaig fer va ser Divendres 13, la primera part de la saga, i en aquell temps el terror era la cosina lletja, no se'l respectava, i encara menys els slashers. Els actors no volien fer slashers, els avergonyia fer-los, i això ha canviat completament al llarg dels anys. Fins i tot han arribat als Oscars, i m'encanta, perquè estimo el gènere.
1: Even make their way all the way to the Oscars. I think that's great. I just love the genre.
0: Peter Jackson ha rebut el Gran Premi Honorífic ben entrada la nit, abans que es projectés una còpia restaurada de Brain Dead, Tu Madre se ha comido mi perro, un film que es va estrenar fa 34 anys. I això passava mentre pels carrers de Sitges es feia la tradicional Zombie Walk.
3: Més de 16.000 persones ja han visitat la fira de videojocs més important del sud d'Europa, que aquests dies se celebra a Barcelona. Fins diumenge, la Fira de Montjuïc acull el Saga Barcelona Game Fest en una edició que aquest any ocupa 14.000 metres quadrats. Diumenge es disputaran les finals de diverses competicions i jugarà el Barça i Esports i serà la darrera oportunitat per gaudir de tota l'oferta lúdica del Saló.
4: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
3: El municipi d'Agramunt, a l'Urgell, és el punt de trobada fins dilluns dels amants del dolç amb la celebració de la 37a edició de la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra. Mestres torronaires donen així el tret de sortida a una campanya que es preveu bona. Alba Mor.
5: Després de celebrar aquest divendres l'Acadèmia del Torró amb la participació de 140 alumnes, el certamen s'ha inaugurat aquest dissabte a càrrec de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Un certamen on els productors han presentat les seves novetats de cara a la campanya de Nadal. Les expliquen la directora d'Operacions de Torrons Vicenç, Núria Briansó, i la gerent de Torrons Fèlix, Zoe Valero.
6: Presentem un torró de wasabi, un torró picant, i un torró d'ametlla amb coco. Recordant una mica el torró tou tradicional, doncs amb coco. I des de la part de sinergia destacaríem doncs, aquest d'espècies del món d'Àngel León o un torró de flam de Quique da Costa, els torrons aire de l'Albert Adrià i també els Candy Cane o Anarquia dels postres del celler de Can Roca de Jordi Roca.
7: Aquest any hem presentat el torró de Sant Esteve, dedicat al meu fill Esteve. És un autèntic bombó amb una petita base doncs, de caramel, un praliné d'avellana amb xocolata i avellana caramelitzada i tot recobert de xocolata negra.
5: El certamen compta amb una cinquantena d'expositors i es complementa amb tallers, degustacions i activitats adreçades al públic familiar.
3: El taller a Vall de Reus restaura els gegants de Segòvia, que podrien ser els més antics de l'estat espanyol. Després d'una investigació s'ha constatat que són originals del 1697 i no pas del 1920, com es creia fins ara. Anem a Reus, Ariadna Escoda.
8: El fet que material i estructures internes dels gegants de Segòvia no corresponguessin al segle XX va impulsar una investigació que ha acabat determinant que l'origen de les peces era de finals del segle XVII. Els gegants de Segòvia estan documentats des de 1606, però no són les peces que han arribat avui dia. Les figures actuals són de 1697. Amada Peñalosa, coordinadora de la comparsa segoviana, apunta que aquesta situació obre un nou escenari cultural.
9: Estas piezas tienen un valor incalculable que pasan a ser un bien cultural y patrimonial nacional, el del Estado. O sea, ya esto pasa por encima de la ciudad de Segovia. Serían los más antiguos que hay en todo el estado y, por lo tanto, pasan a tener una protección, pasan a ser una obra de arte.
8: Dona la casualitat que uns mesos enrere el taller Vall ja va restaurar unes altres peces que es van considerar les més antigues, els gegants de l'Arbós. Tot i això, els restauradors matisen que aquells els van construir a partir de dues figures d'un retaule de la ciutat, mentre que els de Segòvia van ser concebuts com a gegants des d'un inici.
3: L'Orfeó Català, el cor de noies de l'Orfeó i una representació del cor infantil han intervingut al concert de la New York Philharmonic dirigida per Gustavo Dudamel a París. Ho han fet en l'obra En la transmigració de les ànimes, de John Adams, una peça composta el 2002 com a homenatge a les víctimes dels atemptats

0: atemptats de l'11 de setembre als Estats Units. Ho ha explicat el director de l'Orfeó català, Xavier Puig.
1: És una obra que John Adams, segurament el compositor americà més reconegut actualment, doncs la va concebre com un memorial per ajudar els familiars de les víctimes, que hi tenen un protagonisme perquè hi ha àudios de les seves veus que participen juntament amb la música en directe.
0: La gira, la primera de la Filarmònica de Nova York a Europa després de 10 anys, coincideix amb l'inici d'una nova etapa per a la formació després que Dudamel n'assumís la direcció musical i artística al setembre. Els Cors del Palau intervindran en 5 concerts, el següent dilluns a Barcelona.
2: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
3: El Barça ha derrotat per 3-0 el Getafe al Camp Nou amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Jules Koundé i suma la 8ª victòria en 8 partits de Lliga. Sentim l'entrenador del Barça, Hansi Flick, celebrar aquesta victòria.
4: I'm very happy that we score in the first minute.
5: Estic molt content que haguem pogut marcar el primer minut. Això ens ha ajudat molt i ens ha donat confiança. Després d'una aturada, habitualment no és fàcil tornar. Hem estat 3 setmanes. Molts jugadors han jugat amb les seves seleccions molts minuts i, per tant, nosaltres hem hagut de gestionar-ho. Estic content amb el resultat, amb els 3 punts i amb el rendiment de l'equip.
4: I'm happy with the result, I'm happy with the 3 points and also with the performance of the team.
3: El Madrid es manté a 6 punts del Barça després de derrotar el Villarreal per 1-0 al Bernabéu amb un gol de Diomandé. Vinícius ha marcat un segon gol, però el VAR ha detectat que abans havia estirat els cabells d'un jugador del Villarreal. El brasiler ha estat expulsat i el gol no ha pujat al marcador. El jugador del Madrid, Tchouaméni, ha parlat pels mitjans del club.
6: No entiendo lo que pasa con los árbitros, con esa tarjeta roja. No entiendo, pero lo más importante es la victoria.
3: L'entrenador del Madrid, José Mourinho, en canvi, no ha volgut parlar en roda de premsa en acabar el partit. Jugat aquest dissabte a primera, Alavés 1, Atlètic de Madrid 2. El partit entre el Rayo Vallecano i l'Atlètic Club l'han suspès per llançament massiu d'objectes a la gespa. L'afició ha fet aquesta acció per protestar contra la gestió del president Martín Presa. Aquest diumenge juguen a primera l'Elx Celta, el Real Societat Deportivo, el Betis Osasuna i el Racing València.
2: 3CAT Info.
3: A segona victòria del Sabadell al camp del Ceuta per 1-2 amb un doblet de Baena. Els ballesans han jugat gairebé tota la segona part amb un home menys per l'expulsió d'Edgar González. Sentim el tècnic Ferran Costa.
7: Penso que sí, que la decisió que hi havia pres en directe era l'adequada. Al final el braç està totalment separat del cos, talla la trajectòria de la pilota. Era una acció que ell havia tingut la capacitat de veure-la en directe juntament amb el seu grup de treball en el moment, i penso que sí, que l'han fet dubtar i la decisió final no era l'adequada.
3: A primera ref, el Nàstic ha empatat a 2 al camp del Torremolinos. Aquest diumenge es juga l'Europa al Jazeres.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: A la Lliga CB de bàsquet, Breogán 115, Girona 92. Aquest diumenge juguen al Madrid Manresa, Obradoiro Lleida, Baskonia Joventut i València Barça. A la Lliga Femenina també juguen el Mallorca Cadí-la-Seu i l'Uni Girona contra el Jairis de Múrcia. A la Lliga de Futbol Sala, Barça 8, Xota 0. Encara en Futbol Sala, el Santa Coloma juga aquest diumenge a la 1 a la pista del Valdepeñas. Parlem d'handbol. El Granollers ha guanyat a la Lliga Femenina el Lanzarote per 31-30. A la Lliga Masculina, el Barça també juga aquest diumenge a la pista de l'Aranda a 1:45 del migdia.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: I aquest diumenge, Vigues i Riells es jugarà la final de la Lliga Catalana Femenina d'Hockey Patins. La disputaran el Cerdanyola contra l'equip local, el Vigues i Riells, que a la primera semifinal ha eliminat als penals al Palau de Plegamans amb un únic gol de Gala Soler.
8: Una directa de tu a tu, que un cop ha entrat, però també me la podia haver parat. Però bé, hem estat tota la setmana practicant directes per si arribava aquest moment i donar-li les gràcies a l'entrenador perquè ha confiat en mi, no?
3: A la segona semifinal, victòria del Cerdanyola contra el Voltregà per 6-1. Sentim en Laura Valverde, del Cerdanyola, parlar d'aquesta final contra el Vigues.
9: Sabem que contra el Vigues serà un partit molt de desgast, són jugadores molt físiques, que a més juguen aquí a casa, però bueno, no tenim res a perdre, anirem amb tot i volem tornar a repetir un altre títol.
3: La final aquest diumenge a la 1.
2: Trescat Info.
3: Marc Márquez se situa per primera vegada líder en solitari del Mundial de MotoGP després de guanyar contra pronòstic la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia. El pilot de Cervera ara té 4 punts d'avantatge respecte a Jorge Martín, que ha acabat quart. Ogura i Gian Antonio han completat el podi. Són declaracions de Marc Márquez a DAZN.
10: El primer gran objetivo, que era la clasificación, lo hemos cumplido muy bien. El segundo, que era la sprint, perder los menos puntos posibles, lo hemos cumplido más que bien. Y mañana es seguir con la misma mentalidad, perder los menos puntos posibles y salir de aquí vivo para el campeonato.
3: Aquest diumenge a les 9 del matí es disputa la cursa llarga, com sempre, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i 3CAT. Marc Márquez sortirà des de la segona línia de la graella. Encara en motociclisme, al Mundial de Superbikes, Albert Arena s'ha proclamat campió del món de Supersports 600.
11: Ha sigut increïble, ja des de la primera cursa vam començar guanyant i la veritat és que aconseguir el títol 3 curses abans d'acabar la temporada demostra una clara dominació.
3: Encara en motor, victòria de Max Verstappen a la cursa sprint del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1. Pugen al podi també els dos Ferrari de Hamilton i Leclerc. El líder Antonelli ha acabat quart. A la general, Antonelli té ara 99 punts més que George Russell, que ha hagut d'abandonar. I en ciclisme s'ha disputat el Giro de la Llombardia, l'últim monument de la temporada. Sense Pogacar, el vencedor ha estat Paul Seixas, que ha guanyat la prova en solitari. Enric Mas ha estat segon i Giulio Ciccone ha estat tercer.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Trescat Info. Trescat Info.

0: Es la una.
1: Esquerra encarrila la negociació amb Gabriel Rufián i el PSOE i el PP arrenquen la precampanya centrats en l'habitatge i la seguretat. D'altra banda, la direcció de la CUP aposta per no presentar-se a les generals i posarà la decisió en mans de la militància. Donald Trump diu que Zelensky ha de plegar i li prohibeix atacar refineries russes. De nou, fort tibanteo entre tots dos estadistes arran de l'acord de Washington de comprar dièsel rus, un acord que condemna la Unió Europea. Milers de persones es manifesten en favor dels palestins a Londres i altres ciutats europees en complir-se un any de l'alto el foc a Gaza. Però la població de la franja, que viu enmig de grans escassedats, només ha tingut treva, sense atacs israelians, un de cada 10 dies. Almenys 2 morts i desenes de ferits a l'aeroport de Riad, segons l'agència France Press, en el tercer atac d'aquesta setmana sobre el principal aeroport de l'Aràbia Saudita, que ha suspès les operacions. Els hutis del Iemen ja van atribuir-se 2 atacs dimecres i dijous contra l'aeroport saudita, amb un balanç de 4 morts. La Guàrdia Civil ha alliberat 25 dones que eren obligades a prostituir-se a Eivissa. Una organització criminal les reclutava des de Veneçuela amb promeses de feina falses. Un cop aquí, les explotaven sexualment i els feien pagar un suposat deute. L'operació policial ha acabat amb 4 detinguts. Oques Grasses posen punt final a la seva trajectòria amb l'últim dels 4 concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. En total, 220.000 persones han acomiadat la banda liderada per Josep Montero, que plega després de 16 anys de trajectòria, 6 àlbums i cançons que s'han convertit en tot un himne.
0: Esports.
2: El Barça ha derrotat per 3-0 el Getafe al Camp Nou amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Jules Koundé i suma la 8a victòria en 8 partits de Lliga. El Madrid es manté a 6 punts dels blaugranes després de derrotar el Villarreal per 1-0 al Bernabéu. Vinícius ha estat expulsat després d'estirar els cabells a un jugador del Villarreal. Ha disputat aquest dissabte a primera, a la vez 1, Atlètic de Madrid 2 i a la segona divisió Ceuta 1, Sabadell 2.
1: Pel que fa al temps, aquest diumenge serà variable, especialment a partir del migdia, però sense pluja. Arribaran alguns núvols en general prims i no es preveu pluja a cap indret. Potser de nit alguns plogims a la Vall d'Aran. Matinada fresca i tarda molt suau pel que fa a la temperatura.
0: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Esquerra Republicana dona per encarrilat l'acord amb Gabriel Rufián per ser cap de llista del partit a les pròximes eleccions generals del 29 de novembre. Els republicans confien poder-ho anunciar oficialment aquest diumenge a la tarda i donar-ne detalls. Rufián va posar un seguit de condicions per encapçalar les llistes d'Esquerra que no s'han fet públiques i que són les que encara s'estan negociant. Pel que fa als comuns, continuen convidant Rufián a encapçalar el Front Ampli. Sentim el portaveu del partit i candidat de Barcelona en Comú i l'alcaldia de la capital catalana, Gerardo Pisarello.
3: En Gabriel Rufián ha estat una de les primeres persones en assenyalar la urgència del moment en el que vivíem, que estava en una situació d'excepcionalitat, que no podem permetre que el PP i Vox arribin al govern. Per tant, nosaltres pensem que seria, diguem-ne, important que si Gabriel Rufián ho considera, s'impliqui en la construcció d'un front ampli.
1: Des d'Esquerra, Esther Capella, portaveu del partit al Parlament, s'ha referit a Gabriel Rufián com a candidat de les generals. Són declaracions a Ràdio 4.
4: Gabriel Rufián és un molt bon candidat d'Esquerra Republicana, té doncs, virtuts i defectes com tots els candidats i candidates d'Esquerra Republicana. Per tant, doncs, té virtuts i també doncs, a vegades no ho fa del tot bé, com tots plegats, eh? És a dir, no som infal·libles.
1: Pel que fa a una nova investidura de Pedro Sánchez, Capella ha assegurat que pujarà el preu del seu suport. De la seva banda, la direcció de la CUP decideix no concórrer a les eleccions del 29 de novembre perquè considera que no es donen les condicions polítiques per fer-ho. Tot i així, dona l'última paraula a la militància i sotmetrà la decisió a votació de forma virtual des de les 7 del matí d'aquest diumenge fins a les 7 del matí de dilluns. Aquest dissabte s'ha reunit a Barcelona a la Mesa Nacional, el màxim òrgan del partit, Madrid, on hi havia posicions enfrontades entre diversos corrents interns, sobretot entre Poble Lliure i Endavant. Al final, han optat per no participar a les generals. Dilluns es faran públics els resultats de la votació. Recordem que a les últimes generals del 2023, la CUP es va presentar amb Albert Botran com a cap de llista per Barcelona, però va quedar fora del Congrés. Primer cap de setmana, des de la convocatòria electoral i els principals partits estatals, el PSOE i el PP, ja han posat en marxa la maquinària per mobilitzar el vot a esquerra i dreta. Pedro Sánchez centra la precampanya en la lluita per l'habitatge en un intent de revertir les enquestes, mentre que Alberto Núñez Feijóo promet girar full i encetar una nova etapa d'ordre i seguretat. Anem a Madrid, Alba Gil.
5: Reforçar els decrets d'habitatge i que les polítiques de vivenda no tinguin data de caducitat. És la promesa de Pedro Sánchez en l'arrencada d'una cursa electoral que es preveu crispada i polaritzada.
6: Cada generació tiene su lucha. La nuestra también será la vivienda. Y la vamos a ganar como se ganan todas las luchas, con la fuerza de la gente, con una mayoría amplia y progresista en el Parlamento y en el Gobierno de España.
5: El president espanyol té prevista aquest diumenge un nou acte a Ponferrada després d'haver engegat la precampanya al municipi sevillà de Dos Hermanes, tradicional bastió socialista, al costat de María Jesús Montero. Allà ha carregat contra la dreta per voler enfrontar, ha dit, petits propietaris amb llogaters i ha apel·lat a la mobilització, la carta en què confien, per poder capgirar els resultats que donen les enquestes. I gairebé de forma simultània, però a Madrid, Alberto Núñez Feijóo feia un acte acompanyat dels barons populars i de la plana major del partit. El líder del PP es reivindica com l'antítesi de Sánchez i promet un canvi rotund, però serè.
7: Yo no vengo de las saunas ni de las cloacas, yo vengo de la gestión, de presentar y cuadrar presupuestos. No propongo una simple alternancia, que quede claro. Propongo un cambio total, un cambio sereno, pero contundente.
5: Feijóo no s'ha referit a l'habitatge, però sí que ho ha fet Isabel Díaz Ayuso, que ha tornat a posar en dubte el vot per correu.
8: ¿Cuánta gente pidió votar por correo en una fecha elegida a traición y no le llegó el voto o le llegó tarde? Estamos hablando de un líder que llegó a su partido con urnas de cartón.
5: Una teoria sense proves que Vox també difon.
0: 3CAT Info.
1: En clau internacional, es torna a disparar la tensió entre Donald Trump i Vladimir Zelensky arran de la decisió dels Estats Units de comprar dièsel rus. El president ucraïnès ho ha qualificat de regal a Vladimir Putin, que allargarà així la guerra, i el president nord-americà li ha contestat que cal que plegui.
9: Crec que cal un nou líder capaç d'arribar a un acord de pau. S'haurien pogut tancar molts acords, però per algun motiu no es va fer. Aquesta és una guerra que no hauria d'haver començat mai i penso que és hora que Ucraïna tingui un nou president.
1: Trump ha dit també que Ucraïna no ha d'acatar de cap manera les refineries russes.
9: Zelensky podia haver posat fi a aquesta guerra moltes vegades, però va decidir no fer-ho. Li vam dir que podia atacar els objectius de Rússia que volgués, però que no ataqués les refineries, perquè això provoca un problema mundial, i tot i així les va atacar. Val més que pari.
1: Aquesta nova tibantó entre Washington i Kiev esclata enmig de l'escalada bèl·lica russa contra objectius civils ucraïnesos. Aquest mateix dissabte, almenys 17 persones, entre les quals 3 nens, han mort arran d'un bombardeig rus contra Zaporizhia. Una delegació ucraïnesa s'ha reunit en les últimes hores a Washington amb una de nord-americana i una d'europea per impulsar les negociacions de pau a Ucraïna. La reunió ha acabat abans d'hora i sense cap acord. L'acord de Trump amb Putin implica la compra de combustible de dièsel rus amb la finalitat de reduir-ne el preu als Estats Units a un mes de les eleccions nord-americanes de mig mandat, en què els republicans temen perdre el control de la Cambra de Representants i el Senat. Precisament, la Unió Europea ha carregat contra l'acord de Donald Trump i Putin per la venda de dièsel rus als mercats mundials, dient que ara no és el moment d'aixecar les sancions a Moscou, perquè això li proporcionarà més ingressos per finançar la guerra contra Ucraïna. La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, en un missatge a X, ha recordat que dilluns la Unió Europea aprovarà el paquet més gran de sancions contra Rússia des que va començar la invasió d'Ucraïna fa més de 4 anys. Els experts consultats per aquesta casa avisen que l'acord entre Trump i Putin no farà abaratir el preu del dièsel de forma significativa. Sentim Maria Llop, catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili.
10: Les baixades de preus s'esperen de molt curt termini i d'un abast bastant limitat.
11: no s'esperen baixades de més de 30 cèntims per litre.
1: En una altra entrevista a aquesta emissora, la investigadora del CSIC i professora de la Barcelona School of Economics, Marra Guan, apunta que l'acord tindrà incidència puntual als Estats Units, però no tant a Europa.
12: Jo penso que tindrà un impacte limitat. L'objectiu del Trump jo penso que és més aviat que tingui un impacte local, però a nivell global la perspectiva és que continuï pujant el preu i que ara potser baixi, però poquet.
1: En l'últim mes, el preu del gasoil s'ha encarit més d'un 8%, principalment pel conflicte a l'Orient Mitjà i també per les sancions al petroli rus per la guerra d'Ucraïna. Milers de persones s'han manifestat aquest dissabte a ciutats europees com Londres, Dublín o Berlín. Marxes en record de les víctimes de la guerra de Gaza just el dia en què fa un any de l'alto el foc, però les xifres revelen que la violència hi continua. Una mostra, només un de cada 10 dies hi ha hagut treva de veritat. Aquest dissabte, almenys 6 palestins han mort en atacs israelians. L'informe del nostre corresponsal a Jerusalem, Jordi Brascó, mostra les xifres dramàtiques dels últims 12 mesos. Anem a Jerusalem, Jordi Brascó.
13: Moltes organitzacions humanitàries asseguren que el que regeix Gaza no se li pot dir alto el foc. Les xifres del primer any dibuixen una realitat molt allunyada a la d'un cessament d'hostilitats.
14: 36.
13: Són els dies en què Israel no ha fet ni un sol atac sobre Gaza. 36 de 365, és a dir, només en un dia de cada 10. En la resta, l'agència de notícies palestina Wafa ha registrat com a mínim un atac.
14: 1.471.
13: És el nombre de gazians que han mort durant el teòric alto el foc. Això suposa una mitjana de 4 morts al dia. La xifra de ferits puja fins als 5.189, segons el recompte diari que fa el Ministeri de Sanitat de Gaza.
14: 7.
13: Són els soldats israelians que han mort a la franja durant el mateix període. Una xifra, però, que cal desgranar perquè 3 d'aquests soldats han mort recentment en accidents per foc amic.
14: 63%.
13: És el percentatge de territori de la franja que controla l'exèrcit israelià, segons informa el mateix exèrcit. Suposa un increment d'un 10% respecte al que es va establir fa un any, quan es va dibuixar la línia groga que dividia la franja en dues meitats.
14: 1.300.000.
13: Les Nacions Unides calculen que és el nombre de gazians que tenen inseguretat alimentària aguda. Això significa que tot aquest volum enorme de gent no té accés a aliments innocus i nutritius suficients i que aquesta incapacitat posa la seva vida en risc.
14: 170.000.
13: És el nombre de famílies que encara viuen en tendes o directament al ras, segons un informe del Consell Noruec per als Refugiats. La xifra equival a pràcticament 1 milió de persones.
14: 1,5%.
13: És el percentatge de runa que s'ha aconseguit retirar dels 68 milions de tones que hi havia a la franja quan l'alto el foc va entrar en vigor, segons Nacions Unides. De la reconstrucció promesa en l'acord de pau i venuda amb tota la pompa, de moment ni rastre.
14: 1.099.
13: Són els dies que els periodistes internacionals portem sense poder entrar lliurement a la franja de Gaza. Per això, totes les xifres recollides en aquesta crònica incorporen la font, perquè no les podem comprovar pel nostre compte.
1: Precisament el president palestí Mahmoud Abbas ha posposat per al setembre del 2027 les eleccions que s'havien de celebrar el mes que ve. La raó, ha dit, és la situació precària als territoris palestins arran de la guerra de Gaza. Els comicis seran presidencials i legislatius. Metges Sense Fronteres ha alertat de les ferides psicològiques que la guerra deixa en els infants de Gaza. Ferides que es poden manifestar en forma d'agressivitat, problemes relacionals o dificultat per dormir. Manifestacions artístiques com la música o la pintura ajuden a canalitzar aquest estrès traumàtic i per fer-ho visible aquest dissabte s'ha fet una acció a Barcelona enmarcada del Dia Mundial de la Salut Mental en què l'artista plàstic Toni Ortiz ha reproduït en un mural de 50 metres quadrats el dibuix que va fer la Rahaf, una nena palestina d'11 anys.
15: Veus un tanc a la banda esquerra, el tema de l'ambulància, l'exclamació d'una nena al seu costat d'horror, una altra bandera a la Gaza, jo que interpreto que és un hospital, i llavors aquí veiem una explosió i llavors aquí interpreto que és el lloc on la gent va recollir el menjar.
1: La guerra fa 3 anys que dura i malgrat el feble alto el foc, Metges Sense Fronteres reclama més protecció mèdica i assistència psicològica. Ho detalla Joan Tubau, coordinador general de Metges Sense Fronteres per Palestina.
16: Les nostres consultes de salut mental el que sí que fan és recollir tota aquesta ansietat, tot aquest dol. En els últims 3 anys hem fet més de 135.000 consultes individuals i més de 245.000 persones han passat per les consultes, diguéssim, grupals. Això és una mínima part del que podem atendre, no? Avui els recursos i la capacitat que tenim les organitzacions sobre el terreny és la que és i les necessitats són infinites.
0: El temps.
1: Dani Ramírez.
17: Avui no canvia el temps, el que podria canviar és l'aspecte del cel. Un celatge una mica més carregat de núvols, núvols alts i mitjans, per tant, no han de portar pluja. El vent no serà fort, una mica tramuntana, ja portem dos dies amb tramuntana, doncs seria el tercer, però moderada. No passaria de 50-60 per hora a l'Alt Empordà, mestral de 40-50, vent de certs, serè, matiner només, cap al Baix Camp, Baix Ebre i punts del Montsià. Després de dia, al sud de Catalunya, el vent gira marinada, una mica de garbí. Dia que ens portarà núvols i clarianes, de moment núvols prims, estones de sol, però mig matí i migdia s'anirà carregant. Núvols cada cop més abundants i a la tarda es podria tapar en punts del Pirineu, Vall d'Aran, Pallars, Alta Ribagorça, Principat d'Andorra, i al final del dia caure algun plogim en aquest sector. La temperatura gairebé no canvia. Per tant, de dia entre 22 i 25, algun sector de 26-27, cap a ponent, cap al sud, però en definitiva que notarem una mica més de núvols sense gaire conseqüències. Sí que dilluns podria plovisquejar al matí i migdia a la costa de Barcelona, Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf i potser fins al Baix Penedès, però molt poca quantitat de precipitació.
0: 3CAT Info.
1: Els bombers continuen la recerca del menor que va desaparèixer fa una setmana a Granollers durant l'aiguat que va afectar aquesta localitat i d'altres del Vallès Oriental. Aquest dissabte han resseguit amb gossos de recerca i l'ajuda de drons el torrent de Vall d'Oriolf i el riu Mugent fins a Montmeló, i aquest diumenge ampliaran la recerca al Besòs fins al mar. També continuen les feines per tornar a la normalitat als municipis on l'aigua va fer destrosses en carrers, cases i cotxes, com ara Vilanova i Montornès del Vallès. Aquest dissabte s'hi han afegit una setantena de voluntaris de Protecció Civil que hi treballaran durant 3 dies. Noemi Sanz, tècnica del Servei Logístic i Operativa Territorial de Protecció Civil, en declaracions a 3CAT Info.
18: El que farem serà prioritzar aquestes actuacions de manera que en aquests 3 dies puguem treure o extreure una gran quantitat d'incidències que des de l'Ajuntament ens ha passat.
1: Les principals feines que fan són la retirada d'arbres i branques que han caigut, treure fang i ajudar en tasques de neteja. Bons nivells d'ocupació durant aquest cap de setmana llarg als allotjaments turístics catalans, tant als hotels com a les cases rurals i als càmpings de la costa i de l'interior. Molta gent aprofita el bon temps i les nombroses activitats d'aquests dies vinculades a la celebració de les Jornades Europees de Patrimoni per moure's pel país. Els allotjaments de l'Alt Pirineu preveuen una ocupació al voltant del 75%, una xifra que arriba al 85% a les cases rurals, segons el Patronal de Turisme de la Diputació de Lleida. També el Berguedà s'omple de visitants aquests dies i frega el ple a les cases rurals. Oriol Baños és el president de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà.
19: El que tenim d'ocupació és un 93%. Normalment la tardor, els caps de setmana, i a més amb un dia de més de cap de setmana, la gent li agrada molt venir.
1: També tenen bons nivells d'ocupació els establiments de la demarcació de Tarragona, on la temporada turística s'allarga fins a Tots Sants. Xavier Guardià és el portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona.
20: El setembre i octubre estan al 70%, més o menys, l'ocupació. Mitja, 60-70%, doncs segurament ens podem posar al 70-80% aquest cap de setmana llarg, perquè la gent, evidentment, utilitza per sortir.
1: I els càmpings també estan força plens. Segons el president de la Federació Catalana de Càmpings, el Miquel Gotanegre, calcula que aquests establiments poden arribar al 85% d'ocupació. Les noies d'entre 16 i 25 anys tenen més ideacions suïcides i fan més intents de suïcidi que els nois de la mateixa edat. Un estudi liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu xifra en un 40% les noies que han tingut pensaments suïcides davant del 25% dels nois, i un 17% de les noies han intentat suïcidar-se alguna vegada, gairebé el triple que els nois. L'estudi a més alerta que els biaixos de gènere continuen condicionant la recerca, el diagnòstic i l'atenció en salut mental. Ens ho explica la Marta Sánchez.
2: Les dades coincideixen amb altres estudis recents que alerten d'un augment dels problemes de salut mental entre les noies adolescents, especialment des de la pandèmia. Elles reben el doble de diagnòstics nous de depressió i ansietat que els nois i gairebé 9 vegades més diagnòstics de trastorns de la conducta alimentària. Per millorar l'atenció, la psiquiatra investigadora del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Judit Usall, reclama en declaracions a 3CAT Info incorporar sistemàticament la perspectiva de gènere i sexe tant en la recerca com en la pràctica clínica.
21: Que tot i que sí que les dones es pensa que el tema hormonal sexual, les hormones sexuals són importants, no s'estudien prou, perquè en salut mental no s'ha estudiat, ni tampoc quan s'estudien els fàrmacs que s'han de comercialitzar, com al llarg del cicle menstrual potser la dona necessita dosis diferents o té efectes secundaris diferents, i tampoc s'estudia prou el tema de la menopausa.
2: Reconeix que s'està avançant, però lentament, i explica que encara queda camí per recórrer.
21: Amb el disseny de l'estudi ha d'haver persones que siguin expertes en sexe o gènere o, si no ho són, que hagin fet una bona revisió sobre el tema. Això també fa que en els equips d'investigació hi hagi d'haver homes i dones, perquè hi ha d'haver les dues visions. I després, evidentment, un dels temes més importants és desagregar totes les dades per sexe. Encara hi ha alguns casos en què no es diu quantes dones i quants homes hi havia.
2: A la Cristina li han calgut gairebé 300 ingressos hospitalaris, desenes d'intents de suïcidis i 10 anys de visites mèdiques per obtenir un diagnòstic. L'any 2016, amb només 16 anys, es va intentar suïcidar per primera vegada i lamenta que li va costar molt que metges i família entenguessin la gravetat del que li passava.
22: Al principio no se sabía cómo ayudarme. Luego sí que se puso en marcha un programa para mí o lo que sea, llámalo como quieras, no sé qué nombre ponerle, pero que sobre todo fue al principio que era muy recurrente que yo fuera a urgencias con autolesiones y con intentos autolíticos porque no se me podía ayudar, se me enviaba a casa, como te he dicho, con una pastillita.
2: Reaccions que es podrien explicar pels estereotips de gènere que poden influir en com s'interpreta el malestar i en la manera com s'escolta les noies que demanen ajuda.
21: Potser sí que és per cridar l'atenció, però sí, per cridar l'atenció perquè se l'ajudi. O sigui, jo crec que és molt important que cridar l'atenció és una demanda d'ajuda. I és veritat que moltes vegades no s'ha vist així. I això sí que té a veure amb els estereotips i amb el viatge de sexe.
22: Entiendo muy bien por qué no se me escuchó. Creían que lo exageraba más de lo que era. Ellos minimizaban mis problemas. He vivido incomprendida. Ni mis padres me entendían.
2: Per superar situacions com aquesta, moltes dones troben suport en els grups d'ajuda mútua. La Macarena va transformar els seus problemes de salut mental en una eina d'ajuda a altres dones. Setmanalment guia trobades al Parc Sanitari Sant Joan de Déu, on les dones que hi participen poden compartir el que han viscut i trobar suport en les experiències de les altres.
23: Lo que encontramos en los grupos es poder reconocer, poder poner palabras, poder expresar. A veces hay cosas que no puedes expresar con palabras, entonces las expresamos con dibujos, las expresamos con herramientas artísticas que a veces pueden poner palabras donde el dolor no se puede explicar de otra manera.
2: Avui es commemora el Dia Mundial de la Salut Mental.
0: Trescat Info, ràdio d'informació, 24 hores.

0: Bueno, gent, això ja va arribant al final. Molt complicat trobar les paraules per agrair tot el que ens heu donat aquests anys, de veritat. Només volem fer-vos saber que us estem infinitament agraïts i que sempre més estarem infinitament agraïts.
1: D'aquesta manera, els Oques Grasses han posat punt final a la seva carrera després de 16 anys de trajectòria. Han estat dues hores de concert en què la banda d'Osona ha repassat els seus grans èxits des de l'any 2012, que van treure el seu primer àlbum, Un dia no sé com, fins a l'últim, Fruit del deliri, de l'any 2024. Ha estat un espectacle musical, però igual que en altres tres concerts, amb una posada en escena espectacular, en què no han faltat els que ja s'han convertit en himnes de la banda, com Petaro, Està guai, La gent que estimo, Elefants o Sort de tu, que ha posat punt final al concert. Començo un dia nou, sobre les taulades, i quan balla la fosc com la matinada, la teva pell brilla com una estrella rara. Oques Grasses deixa enrere una carrera en què han aconseguit fites que cap altre grup ha assolit, com omplir 4 dies, 4 estadis, després que les entrades per als dos primers concerts s'exhaurissin en pocs minuts. Al gener del 2023 havien aconseguit una altra fita, quan van omplir en solitari el Palau Sant Jordi de Barcelona. Esports. Amb Alfons Gurina, no?
2: El Barça ha derrotat per 3-0 el Getafe al Camp Nou amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Jules Koundé ja a la segona part i suma la 8a victòria en 8 partits de Lliga. Sentim l'entrenador del Barça, Hansi Flick, celebrar aquesta victòria.
3: I'm very happy that we score in the first minute.
4: Estic molt content que haguem pogut marcar el primer minut. Això ens ha ajudat molt i ens ha donat confiança. Després d'una aturada, habitualment no és fàcil tornar. Hem estat 3 setmanes. Molts jugadors han jugat amb les seves seleccions molts minuts i, per tant, nosaltres hem hagut de gestionar-ho. Estic content amb el resultat, amb els 3 punts i amb el rendiment de l'equip.
3: I'm happy with the result, I'm happy with the 3 points and also with the performance of the team.
2: El Madrid es manté a 6 punts del Barça després de derrotar el Villarreal per 1-0 al Bernabéu amb un gol de Diomandé. Vinícius ha marcat un segon gol, però el VAR ha detectat que abans havia estirat dels cabells d'un jugador del Villarreal. El brasiler ha estat expulsat i el gol no ha pujat al marcador.
5: 3Cat Info.
2: Jugat aquest dissabte a primera, a la vez 1, Atlètic de Madrid 2. El partit entre el Rayo Vallecano i l'Atlètic Club s'ha suspès pel llançament massiu d'objectes a la gespa. L'afició del Rayo ha fet aquesta acció per protestar contra la gestió del president Martín Presa. Aquest diumenge es juguen a primera l'Elx Celta, el Real Societat Deportivo, el Betis Osasuna i el Racing València. A segona victòria del Sabadell al camp del Ceuta per 1-2 amb un doblet de Baena. Els vallesans han jugat gairebé tota la segona part amb un home menys per l'expulsió d'Edgar González. Sentim el tècnic del Sabadell, Ferran Costa.
6: Penso que sí, que la decisió que hi havia pres en directe era l'adequada. Al final el braç està totalment separat del cos, talla la trajectòria de la pilota. Era una acció que ell havia tingut la capacitat de veure-la en directe juntament amb el seu grup de treball en el moment, i penso que sí, que l'han fet dubtar i la decisió final no era l'adequada.
2: A primera ref, el Nàstic ha empatat a 2 al camp del Torremolinos. Aquest diumenge es juga l'Europa al Jazeres. A la Lliga CB de bàsquet, Breogán 115, Girona 92. Aquest diumenge juguen el Madrid Manresa, l'Obradoiro Lleida, el Baskonia Joventut i el València Barça. A la Lliga Femenina també juguen aquest diumenge el Mallorca Cadí la Seu i l'Uni Girona contra el Jairis de Múrcia. A la Lliga de Futbol Sala, clara victòria del Barça al Palau, Barça 8, Xota 0. El Santa Coloma juga aquest diumenge a la 1 a la pista del Valdepeñas. I a la Lliga Femenina d'handbol, Granollers 31, Lanzarote 30. A la Lliga Masculina, el Barça juga també aquest diumenge a la pista de l'Aranda a 2:15 del migdia.
5: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I aquest diumenge Vigues i Riells es jugarà la final de la Lliga Catalana Femenina d'Hockey Patins. La disputaran el Cerdanyola i el Vigues i Riells. A la primera semifinal, l'equip local ha eliminat als penals al Palau de Plegamans amb un únic gol de Gala Soler. L'escoltem.
7: Una directa de tu a tu que un cop en

0: també me la podia haver parat, però bé, hem estat tota la setmana practicant directes per si arribava aquest moment i donar-li les gràcies a l'entrenador perquè ha confiat en mi, no?
1: A la segona semifinal, victòria del Cerdanyola contra el Voltregà.

0: Curs sprint del Gran Premi d'Indonèsia. El pilot de Cervera ara té 4 punts d'avantatge respecte a Jorge Martín, que ha acabat quart. Aquest diumenge a les 9 del matí es disputa la cursa llarga, com sempre, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i 3CAT. Marc Márquez sortirà des de la segona línia de graella. Encara en motor, victòria de Max Verstappen a la cursa sprint del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1. Pugen al podi també els dos Ferrari, de Hamilton i Leclerc. El líder Antonelli ha acabat quart. A la general, Antonelli té ara 99 punts més que George Russell, que ha hagut d'abandonar. I en ciclisme s'ha disputat el Giro de la Llombardia, l'últim monument de la temporada. Sense Pogacar, el vencedor ha estat el francès Paul Seixas, que ha guanyat la prova en solitari. Enric Mas ha estat segon i Giulio Ciccone ha estat tercer.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Són 2:15.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Esquerra encarrila la negociació amb Gabriel Rufián i el PSOE i el PP arrenquen la precampanya centrats en l'habitatge i la seguretat. D'altra banda, la direcció de la CUP aposta per no presentar-se a les generals i posarà la decisió en mans de la militància. En clau internacional, Donald Trump diu que Zelensky ha de plegar i li prohibeix atacar refineries russes. De nou, porta tibanter entre tots dos estadistes arran de l'acord de Washington de comprar dièsel rus, un acord que condemna la Unió Europea. I també us hem explicat que milers de persones es manifesten en favor dels palestins a Londres i altres ciutats europees en complir-se un any de l'alto el foc a Gaza. Però la població de la franja, que viu enmig de grans escassetats, només ha tingut treva sense atacs israelians un de cada 10 dies. A partir d'ara us parlarem del principal aeroport de l'Aràbia Saudita, a Riad, que ha patit un atac amb míssil per tercer cop aquesta setmana. Segons fonts diplomàtiques i mèdiques citades per l'agència France Press, hi ha desenes de ferits, alguns dels quals han estat greu. I anirem a Sitges, on Kevin Bacon ha revolucionat el Festival de Cinema Fantàstic, igual com ho farà aquest diumenge Peter Jackson. Tots dos han rebut el Gran Premi Honorífic del Festival. Bacon, a més, ha presentat la seva última pel·lícula com a director i actor, rodada en família. I en esports, que destaquem, Alfons Gorina?
1: Que el Barça ha derrotat per 3-0 el Getafe al Camp Nou amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Jules Koundé i suma la vuitena victòria en 8 partits de Lliga. El Madrid es manté a 6 punts dels blaugranes després de derrotar el Villarreal per 1-0 al Bernabéu. Vinícius ha estat expulsat després d'estirar els cabells a un jugador del Villarreal. També a primera, a l'Alavés 1, Atlètic de Madrid 2 i a segona, Ceuta 1, Sabadell 2.
0: I pel que fa al temps, aquest diumenge serà variable, especialment a partir del migdia, però sense pluja. Arribaran alguns núvols, en general prims, i no es preveu pluja a cap indret. Potser de nit alguns plogims a la Vall d'Aran. Matinada fresca i tarda molt suau pel que fa a la temperatura. Esquerra Republicana dona per encarrilat l'acord amb Gabriel Rufián per ser cap de llista del partit a les pròximes eleccions generals del 29 de novembre. Els republicans confien poder-ho anunciar oficialment aquest diumenge a la tarda i donar-ne detalls. Rufián va posar un seguit de condicions per encapçalar les llistes d'Esquerra Republicana que no s'han fet públiques i que són les que encara s'estan negociant. Pel que fa als comuns, continuen convidant Rufián a encapçalar el Front Ampli. Sentim el portaveu del partit i candidat de Barcelona en Comú a l'alcaldia de la capital catalana, Gerardo Pisarello.
2: En Gabriel Rufián ha estat una de les primeres persones en assenyalar la urgència del moment en el que vivíem, que estava en una situació d'excepcionalitat, que no podem permetre que el PP i Vox arribin al govern. Per tant, nosaltres pensem que seria, diguem-ne, important que si Gabriel Rufián ho considera, s'impliqui en la construcció d'un front ampli.
0: Des d'Esquerra, Esther Capella, portaveu del partit al Parlament, s'ha referit a Gabriel Rufián com a candidat a les generals. Són declaracions

0: de Ràdio 4.
1: Gabriel Rufián és un molt bon candidat d'Esquerra Republicana, té doncs, virtuts i defectes com tots els candidats i candidates d'Esquerra Republicana. Per tant, doncs, té virtuts i també doncs, a vegades no ho fa del tot bé, com tots plegats, eh? És a dir, no som infal·libles.
0: Pel que fa a una nova investidura de Pedro Sánchez, Capella ha assegurat que pujarà el preu del seu suport.
2: 3CAT Info.
0: Obrim plana internacional, es torna a disparar la tensió entre Donald Trump i Vladimir Zelensky arran de la decisió dels Estats Units de comprar dièsel rus. El president ucraïnès ho ha qualificat de regal a Vladimir Putin, que allargarà així la guerra, i el president nord-americà li ha contestat que cal que plegui.
3: Crec que cal un nou líder capaç d'arribar a un acord de pau. S'haurien pogut tancar molts acords, però per algun motiu no es va fer. Aquesta és una guerra que no hauria d'haver començat mai i penso que és hora que Ucraïna tingui un nou president.
0: Trump ha dit també que Ucraïna no ha d'acatar de cap manera les refineries russes.
3: Zelensky podia haver posat fi a aquesta guerra moltes vegades, però va decidir no fer-ho. Li vam dir que podia atacar els objectius de Rússia que volgués, però que no ataqués les refineries, perquè això provoca un problema mundial, i tot i així les va atacar. Val més que pari.
0: Aquesta nova tibantor entre Washington i Kiev esclata enmig de l'escalada bèl·lica russa contra objectius civils ucraïnesos. Aquest mateix dissabte, almenys 17 persones, entre les quals 3 nens, han mort arran d'un bombardet rus contra Zaporizhia. Una delegació ucraïnesa s'ha reunit en les últimes hores a Washington amb una de nord-americana i una d'europea per impulsar negociacions de pau a Ucraïna. La reunió ha acabat abans d'hora i sense cap acord. L'acord de Donald Trump amb Putin implica la compra de combustible de dièsel rus amb la finalitat de reduir-ne el preu als Estats Units a un mes de les eleccions nord-americanes de mig mandat, en què els republicans temen perdre el control de la Cambra de Representants i el Senat. Almenys 2 morts i desenes de ferits a l'aeroport de Riad, segons l'agència France Press, en el tercer atac aquesta setmana sobre el principal aeroport de l'Aràbia Saudita. Els útils del Iemen ja van atribuir-se 2 atacs dimecres i dijous contra l'aeroport saudita, amb un balanç de 4 morts. Les autoritats saudites no han fet cap balanç oficial de l'atac, però s'han vist obligades a suspendre temporalment l'activitat de l'aeroport. Diverses ambaixades occidentals de Riad han desaconsellat als seus ciutadans anar a l'aeroport durant aquesta setmana. Es dona la circumstància que la capital saudita acull a partir de diumenge el Congrés Mundial de Petroli i a finals de mes hi tindrà lloc la gran conferència anual d'inversors. Els organitzadors dels 2 esdeveniments asseguren que mantenen les cites. L'abast i la freqüència d'aquests atacs per part dels hutis no té precedents des del 2014 i l'inici de la guerra del Iemen. L'Aràbia Saudita dona suport al govern oficial del Iemen i li dona suport militar davant dels rebels hutis. El president dels Estats Units, Donald Trump, no ha descartat donar suport militar als saudites en una operació contra els rebels del Iemen aliats de l'Iran.
2: 3CAT Info.
0: Krista Paek, la reclusa que va sobreviure a 2 injeccions letals en aplicació de la pena de mort als Estats Units, ha estat traslladada des de l'hospital a la presó, on ja ha passat 3 dècades. El tractament mèdic continuarà al centre penitenciari, segons han informat els seus advocats. Krista Paek, de 50 anys, condemnada per assassinat, és, que se sàpiga, l'única persona que ha sobreviscut a un intent d'execució per injecció letal. Els seus advocats demanen que li commutin la pena de mort per cadena perpètua. Després dels milers de detinguts aquest dissabte a Nova Delhi per la manifestació organitzada pel Partit de les Paneroles, aquest moviment juvenil de protesta ha convocat una nova mobilització per diumenge. El centre de la capital de l'Índia està pres per desenes de milers d'agents de la policia i paramilitars que han bloquejat amb èxit la protesta de dissabte. Entre els milers de detinguts hi ha el seu líder, Abhishek Dibke, que abans de la seva detenció dins de l'avió que el portava a Delhi ha gravat un vídeo per publicar en cas d'arrest.
4: Hello everyone.
5: Hola a tothom. Si esteu veient aquest vídeo és que l'Asho, el Sorab i a mi ens han detingut. A partir d'ara, la Jinka liderarà aquest moviment. Així que tots els que esteu mirant aquest vídeo, seguiu la Jinka Shinde. Ell encapçalarà el partit de les Paneroles després de l'Ashutosh, el Sorab i jo mateix. Gràcies.
0: Segons el diari The Hindu, la policia ha detingut més de 5.000 joves que intentaven arribar al lloc de la protesta. L'agència Reuters rebaixa la xifra a prop de 2.000. En tot cas, les detencions

0: Són massives, per això no atemoreix els manifestants.
1: Som aquí per protestar. Continuarem la nostra protesta fins a aconseguir justícia. El comissionat electoral en cap ha de dimitir i Amitxà també. Avui tots els partits, inclosos el PDP, la Conferència Nacional i el Congrés, s'han unit per fer un acte de protesta.
0: El moviment de la Generació Z exigeix la dimissió del president de la Comissió Electoral per la revisió del cens electoral, que va eliminar 130 milions de votants. El Partit de les Paneroles considera que aquesta reforma beneficia el partit al govern del primer ministre Narendra Modi.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els vins que es produeixen a Catalunya podrien canviar en els propers anys a causa del canvi climàtic, segons un investigador emèrit de l'IRTA. Robert Sabé alerta que l'increment de les temperatures i la falta de pluja podria fer desaparèixer algunes de les varietats importades des del centre d'Europa. Des de Peralada ens en dona més detalls Aleix Freixas.
3: La recepta que ofereix l'investigador emèrit de l'IRTA, Robert Sabé, és potenciar les varietats autòctones com ara la garnatxa o la carinyena, ja que són varietats que podrien suportar millor el nou clima. Tot i així, assegura que algunes zones serà inviable fer vi.
4: I estem arribant moltes vegades al límit. Els límits de les temperatures per sobre 35-40 graus que estem tenint contínuament en el camp són terribles, però compte en que hi haurà llocs en què seran inviables degut a que haurem sobrepassat els límits.
3: De moment, l'investigador emèrit avisa que l'increment de la temperatura ja afecta la maturació del raïm. Més enllà d'avançar la verema, això comporta canvis en el gust i, com a conseqüència, en el vi que se'n fa.
4: Aquestes maduracions tan accelerades, tan ràpides, fan que maduri, per exemple, molt més aviat a l'interior del raïm, els sucres i, consegüentment, el grau alcohòlic, que no la pell, que és el que dona color i olor, i, consegüentment, apareixen uns vins no dolents, però sí desequilibrats.
3: Sabé ha compartit aquestes reflexions en una conferència al celler de Peralada dins d'una activitat organitzada pel projecte Science Needs You.
0: El Departament de Justícia treballa per crear unitats de reforç per a incidents d'alt risc a les presons. Primer es farà una prova pilot a Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat, i si té resultats positius s'aplicarà després a tots els altres. Els equips es formaran amb personal voluntari que farà una formació de 225 hores durant 6 setmanes i un cop feta hauran d'afrontar situacions d'alt risc com l'aplicació d'un codi de seguretat o trasllats d'interns, a més de feines de tipus ordinari com escorcolls o suport a mòduls. Els sindicats de presons fan una valoració positiva de la creació d'aquests grups. UGT Presons assegura que és un pas endavant cap a la professionalització. Montse Balaguer és la portaveu.
5: També és un pas endavant en la gestió dels conflictes cada vegada més violents a les presons. És un pas important, és un pas que es fa de la mà de la secretaria amb els sindicats signants de l'acord. És un pas que demostra que les qüestions capdals de seguretat s'han de fer amb consens entre la part social i l'administració.
0: També es preveu la creació d'una borsa d'instructors per fer formació continuada, pràctica i teòrica als treballadors penitenciaris, sobretot en matèria de protocols de seguretat. Més coses. La Generalitat ja té sobre la taula la reclamació econòmica dels veïns afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro al Putxet. La indemnització que demanen inclou els danys econòmics, materials i morals patits per les famílies dels 90 pisos que van ser desallotjats. En declaracions a 3CAT Info, l'advocada que representa els veïns, Carmen Pérez Pozo, ha explicat que una part important de la quantitat reclamada que no ha volgut concretar correspon a la pèrdua de valor dels immobles arran de l'incident. Pérez Pozo també ha avançat que el retorn dels veïns que encara no han pogut tornar a casa seva s'endarrerirà i no es podrà fer al gener, com estava previst.
6: Que la tornada serà quan estiguin segurs i que quan es torni a posar en marxa la tuneladora, doncs s'ha de veure les conseqüències que té els moviments de la tuneladora i hem de sortir de tota aquesta zona que està afectada. Doncs aleshores que el gener és molt, molt aviat.
0: D'altra banda, aquest dissabte s'ha sabut que el PP ha portat a la Fiscalia la gestió de l'Ajuntament de Barcelona en relació amb l'esvoranc. Els populars demanen que s'investigui si hi va haver actuacions o omissions que puguin tenir rellevància penal. I ens quedem a Barcelona, perquè des d'aquest dissabte i fins dilluns el tram baix no funciona entre les parades de Francesc Macià a Barcelona i Montesa.

0: Esplugues de Llobregat per les obres de renovació de les vies. El tall afecta les línies T1, T2 i T3 que mantindran el servei entre les respectives terminals. Per cobrir el tram afectat per les obres hi ha un servei d'autobusos. La represa del servei està prevista per dimarts a les 5 de la matinada. A més, les obres també afecten un tram del lateral de l'Avinguda Diagonal a l'altura de la zona universitària. Dimarts se'n reobrirà una part, però es mantindrà el tall a l'altura de l'Avinguda del Doctor Marañón. L'advocat Joan Piqué Vidal, defensor de Jordi Pujol en el cas de Banca Catalana, ha mort als 93 anys. Penalista i professor de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, Piqué Vidal va ser un dels noms destacats de l'advocacia catalana durant els anys 70 i 80. Va liderar un bufet d'advocats que va arribar a tenir una quarantena de membres. No obstant això, la seva carrera professional va acabar marcada per un dels escàndols judicials més sonats dels anys 90, en ser condemnat a 7 anys de presó per la seva participació en una trama d'extorsions a empresaris, juntament amb el jutge Lluís Pasqual Estevill. Joan Piqué Vidal va morir dimecres, 7 d'octubre, a Castelldefels, al Baix Llobregat, i el funeral s'ha oficiat aquest dissabte. A Eivissa, la Guàrdia Civil ha alliberat 25 dones que eren víctimes d'explotació sexual. En una operació policial que es va tancar el 5 d'octubre, però que s'ha sabut aquest dissabte, s'han detingut 4 persones i s'han intervingut 120.000 euros en efectiu, a més de diverses substàncies estupefaents. Les víctimes són noies veneçolanes d'entre 18 i 25 anys d'entorns vulnerables, a qui enganyaven amb falses ofertes de feina. El portaveu de la Guàrdia Civil, Gonzalo López, també ha explicat que les dones estaven permanentment controlades.
1: Una vez en territorio nacional, el grupo criminal alojaba a las víctimas en una serie de domicilios donde las podían vigilar de forma permanente, incluso por medio de cámaras de videovigilancia. Además, las coaccionaban y se aprovechaban de que las víctimas tenían miedo por encontrarse en España en situación administrativa irregular.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
3: Avui no canvia el temps, el que podria canviar és l'aspecte del cel. Un celatge una mica més carregat de núvols, núvols alts i mitjans, per tant, no han de portar pluja. El vent no serà fort, una mica de tramuntana, ja portem 2 dies amb tramuntana, doncs seria el tercer, però moderada. No passaria de 50-60 per hora a l'Alt Empordà, mestral de 40-50, vent de cerç, serè, matiner només, cap al Baix Camp, Baix Ebre i punts del Montsià. Després de dia, al sud de Catalunya, el vent gira marinada, una mica de garbí. Dia que ens portarà núvols i clarianes, de moment núvols prims, estones de sol, però mig matí, migdia s'anirà carregant. Núvols cada cop més abundants i a la tarda es podria tapar en punts del Pirineu, Vall d'Aran, Pallars, Alta Ribagorça, Principat d'Andorra, i al final del dia caure algun plogim en aquest sector. La temperatura gairebé no canvia. Per tant, de dia entre 22 i 25, algun sector de 26-27, cap a ponent, cap al sud, però en definitiva que notarem una mica més de núvols sense gaire conseqüència. Sí que dilluns podria plovisquejar al matí, migdia, a la costa de Barcelona, Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf i potser fins al Baix Penedès, però molt poca quantitat de precipitació.
2: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Kevin Bacon ha revolucionat el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, igual com ho farà aquest diumenge Peter Jackson. Tots dos han rebut el Gran Premi Honorífic del Festival. Bacon, a més, ha presentat la seva última pel·lícula com a director i actor, rodada en família. Anem a Sitges, Marc Garriga.
4: Kevin Bacon ha confessat que durant tota la seva carrera s'ha inspirat en actors metòdics com Al Pacino o Dustin Hoffman, però que ja fa anys que no selecciona els seus projectes per la importància del paper, pel sou o pel pressupost de la pel·lícula, sinó per les ganes de provar coses noves. Per això, ara s'ha decidit a dirigir i protagonitzar, juntament amb Kira Sedgwick i els seus dos fills en comú, el film Family Movie, que és una comèdia de terror sobre una família que es dedica al cinema, precisament, i que durant el rodatge d'una de les seves pel·lícules descobreix que la mare és una assassina en sèrie. En la vida real, tots quatre són fans del terror i cal recordar que Kevin Bacon va participar en el seu dia a la primera part de la saga Divendres 13. En declaracions a 3Cat Info mostrava l'orgull per com es valora ara aquest tipus de cinema.
5: La primera pel·lícula de terror que vaig fer va ser Divendres 13, la primera part de la saga, i en aquell temps el terror era la cosina lletja, no se'l respectava. i encara menys els slashers. Els actors no volien fer slashers, els avergonyia fer-los, i això ha canviat completament al llarg dels anys. Fins i tot han arribat als Oscars, i m'encanta, perquè estimo el gènere.
4: Peter Jackson ha rebut el Gran Premi Honorífic ben entrada la nit, abans que es projectés una còpia restaurada de Brain Dead, Tu Madre se ha comido mi perro, un film que es va estrenar fa 34 anys. I això passava mentre pels carrers de Sitges es feia la tradicional Zombie Walk.
0: Més de 16.000 persones ja han visitat la fira de videojocs més important del sud d'Europa, que aquests dies se celebra a Barcelona. Fins diumenge, la Fira de Montjuïc acull el Saga Barcelona Game Fest en una edició que aquest any ocupa 14.000 metres quadrats. Diumenge es disputaran les finals de diverses competicions i jugarà el Barça i Esports i serà la darrera oportunitat per gaudir de tota l'oferta lúdica del Saló.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: El municipi d'Agramunt, a l'Urgell, és el punt de trobada fins dilluns dels amants del dolç amb la celebració de la 37a edició de la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra. Mestres torronaires donen així el tret de sortida a una campanya que es preveu bona. Alba Mor.
6: Després de celebrar aquest divendres l'Acadèmia del Torró amb la participació de 140 alumnes, el certamen s'ha inaugurat aquest dissabte a càrrec de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Un certamen on els productors han presentat les seves novetats de cara a la campanya de Nadal. Les expliquen la directora d'Operacions de Torrons Vicenç, Núria Briansó, i la gerent de Torrons Fèlix, Zoe Valero.
7: Presentem un torró de wasabi, un torró picant, i un torró d'ametlla amb coco. Recordant una mica el torró tou tradicional, doncs amb coco. I des de la part de sinergia destacaríem doncs, aquest d'espècies del món d'Àngel León o un torró de flam de Quique da Costa, els torrons aire de l'Albert Adrià i també els Candy Cane o Anarquia dels postres del celler de Can Roca de Jordi Roca.
8: Aquest any hem presentat el torró de Sant Esteve, dedicat al meu fill Esteve. És un autèntic bombó amb una petita base doncs, de caramel, un praliné d'avellana amb xocolata i avellana caramelitzada i tot recobert de xocolata negra.
6: El certamen compta amb una cinquantena d'expositors i es complementa amb tallers, degustacions i activitats adreçades al públic familiar.
0: El taller a Vall de Reus restaura els gegants de Segòvia, que podrien ser els més antics de l'estat espanyol. Després d'una investigació, s'ha constatat que són originals del 1697 i no pas del 1920, com es creia fins ara. Anem a Reus, Ariadna Escoda.
9: El fet que material i estructures internes dels gegants de Segòvia no corresponguessin al segle XX va impulsar una investigació que ha acabat determinant que l'origen de les peces era de finals del segle XVII. Els gegants de Segòvia estan documentats des de 1606, però no són les peces que han arribat avui dia. Les figures actuals són de 1697. Amada Peñalosa, coordinadora de la comparsa segoviana, apunta que aquesta situació obre un nou escenari cultural.
10: Estas piezas tienen un valor incalculable que pasan a ser un bien cultural y patrimonial nacional, el del Estado. O sea, ya esto pasa por encima de la ciudad de Segovia. Serían los más antiguos que hay en todo el estado y, por lo tanto, pasan a tener una protección, pasan a ser una obra de arte.
9: Dóna la casualitat que uns mesos enrere el taller Vall ja va restaurar unes altres peces que es van considerar les més antigues, els gegants de l'Arbós. Tot i això, els restauradors matisen que aquells els van construir a partir de dues figures d'un retaule de la ciutat, mentre que els de Segòvia van ser concebuts com a gegants des d'un inici.
0: L'Orfeó Català, el cor de noies de l'Orfeó i una representació del cor infantil han intervingut al concert de la New York Philharmonic dirigida per Gustavo Dudamel a París. Ho han fet en l'obra En la transmigració de les ànimes, de John Adams, una peça composta el 2002 com a homenatge a les víctimes dels atemptats de l'11 de setembre als Estats Units. Ho ha explicat el director de l'Orfeó Català, Xavier Puig.
11: És una obra que John Adams, segurament el compositor americà més reconegut actualment, doncs la va concebre com un memorial per ajudar els familiars de les víctimes, que hi tenen un protagonisme perquè hi ha àudios de les seves veus que participen juntament amb la música en directe.
0: La gira, la primera de la Filarmònica de Nova York a Europa després de 10 anys, coincideix amb l'inici d'una nova etapa per a la formació després que Dudamel n'assumís la direcció musical i artística al setembre. Els Cors del Palau intervindran en 5 concerts, el següent dilluns a Barcelona.

0: Esports. Amb Alfons Gorina.
1: El Barça ha derrotat per 3-0 el Getafe al Camp Nou amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Jules Koundé i suma la 8ª victòria en 8 partits de Lliga. Sentim l'entrenador del Barça, Hansi Flick, celebrar aquesta victòria.
2: I'm very happy that we score in the first minute.
3: Estic molt content que haguem pogut marcar el primer minut. Això ens ha ajudat molt i ens ha donat confiança. Després d'una aturada, habitualment no és fàcil tornar. Hem estat 3 setmanes. Molts jugadors han jugat amb les seves seleccions molts minuts i, per tant, nosaltres hem hagut de gestionar-ho. Estic content amb el resultat, amb els 3 punts i amb el rendiment de l'equip.
2: I'm happy with the result, I'm happy with the 3 points and also with the performance of the team.
1: El Madrid es manté a 6 punts del Barça després de derrotar el Villarreal per 1-0 al Bernabéu amb un gol de Diomandé. Vinícius ha marcat un segon gol, però el VAR ha detectat que abans havia estirat els cabells d'un jugador del Villarreal. El brasiler ha estat expulsat i el gol no ha pujat al marcador. El jugador del Madrid, Tchouaméni, ha parlat pels mitjans del club.
4: No entiendo lo que pasa con los árbitros, con esa tarjeta roja. No entiendo, pero lo más importante es la victoria.
1: L'entrenador del Madrid, José Mourinho, en canvi, no ha volgut parlar en roda de premsa en acabar el partit. Jugat aquest dissabte a primera, Alavés 1, Atlètic de Madrid 2. El partit entre el Rayo Vallecano i l'Atlètic Club l'han suspès per llançament massiu d'objectes a la gespa. L'afició ha fet aquesta acció per protestar contra la gestió del president Martín Presa. Aquest diumenge juguen a primera l'Elx Celta, el Real Societat Deportivo, el Betis Osasuna i el Racing València.
0: 3CAT Info.
1: A segona victòria del Sabadell al camp del Ceuta per 1-2 amb un doblet de Baena. Els ballesans han jugat gairebé tota la segona part amb un home menys per l'expulsió d'Edgar González. Sentim el tècnic Ferran Costa.
5: Penso que sí, que la decisió que ell havia pres en directe era l'adequada. Al final el braç està totalment separat del cos, talla la trajectòria de la pilota. Era una acció que ell havia tingut la capacitat de veure-la en directe juntament amb el seu grup de treball en el moment, i penso que sí, que l'han fet dubtar i la decisió final no era l'adequada.
1: A primera ref, el Nàstic ha empatat a 2 al camp del Torremolinos. Aquest diumenge es juga l'Europa al Jazeeras.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: A la Lliga CB de bàsquet, Breogán 115, Girona 92. Aquest diumenge juguen al Madrid Manresa, Obradoiro Lleida, Baskonia Joventut i València Barça. A la Lliga Femenina també juguen el Mallorca Cadilaseu i l'Uni Girona contra el Jairis de Múrcia. A la Lliga de Futbol Sala, Barça 8, Xota 0. Encara en Futbol Sala, el Santa Coloma juga aquest diumenge a la 1 a la pista del Valdepeñas. Parlem d'handbol. El Granollers ha guanyat a la Lliga Femenina el Lanzarote per 31-30. A la Lliga Masculina, el Barça també juga aquest diumenge a la pista de l'Aranda a 1:15 del migdia.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I aquest diumenge, Vigues i Riells es jugarà a la final de la Lliga Catalana Femenina d'Hockey Patins. La disputaran el Cerdanyola contra l'equip local, el Vigues i Riells, que a la primera semifinal ha eliminat als penals al Palau de Plegamans amb un únic gol de Gala Soler.
6: Una directa de tu a tu, que un cop ha entrat, però també me la podia haver parat. Però bé, hem estat tota la setmana practicant directes per si arribava aquest moment i donar-li les gràcies a l'entrenador perquè ha confiat en mi, no?
1: A la segona semifinal, victòria del Cerdanyola contra el Voltregà per 6-1. Sentim en Laura Valverde, del Cerdanyola, parlar d'aquesta final contra el Vigues.
7: Sabem que contra el Vigues serà un partit molt de desgast, són jugadores molt físiques, que a més juguen aquí a casa, però bueno, no tenim res a perdre, anirem en tot i volem tornar a repetir un altre títol.
1: La final aquest diumenge a la 1.
0: 3CAT Info.
1: Marc Márquez se situa per primera vegada líder en solitari del Mundial de MotoGP després de guanyar contra pronòstic la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia. El pilot de Cervera ara té 4 punts d'avantatge respecte a Jorge Martín, que ha acabat quart. Ogura i Jean Antonio han completat el podi. Són declaracions de Marc Márquez a DAZN.
8: El primer gran objetivo, que era la clasificación, lo hemos cumplido muy bien. El segundo, que era la sprint, perder los menos puntos posibles, lo hemos cumplido más que bien. Y mañana es seguir con la misma mentalidad, perder los menos puntos posibles y salir de aquí vivo para el campeonato.
1: Aquest diumenge a les 9 del matí es disputa la cursa llarga

0: Com sempre, en directe a l'àvia al web de Catalunya Ràdio i 3CAT. Marc Márquez sortirà des de la segona línia de la graella. Encara en motociclisme, el Mundial de Superbikes, Albert Arenas s'ha proclamat campió del món de Superesports 600.
1: Ha sigut increïble, ja des de la primera cursa vam començar guanyant i la veritat és que aconseguir el títol tres curses abans d'acabar la temporada demostra una clara dominació.
0: Encara en motor, victòria de Max Verstappen a la cursa sprint del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1. Pugen al podi també els dos Ferrari de Hamilton i Leclerc. El líder Antonelli ha acabat quart. A la general, Antonelli té ara 99 punts més que George Russell, que ha hagut d'abandonar. I en ciclisme s'ha disputat el Giro de la Llombardia, l'últim monument de la temporada. Sense Pogacar, el vencedor ha estat Paul Seixas, que ha guanyat la prova en solitari. Enric Mas ha estat segon i Giulio Ciccone ha estat tercer.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Trescat Info. Trescat Info.

0: Són les dues.
1: Esquerra encarrila la negociació amb Gabriel Rufián i el PSOE i el PP arrenquen la precampanya centrats en l'habitatge i la seguretat. D'altra banda, la direcció de la CUP aposta per no presentar-se a les generals i posarà la decisió en mans de la militància. Donald Trump diu que Zelensky ha de plegar i li prohibeix atacar refineries russes. De nou, forta tibantela entre tots dos estadistes arran de l'acord de Washington de comprar dièsel rus, un acord que condemna la Unió Europea. Milers de persones es manifesten en favor dels palestins a Londres i altres ciutats europees en complir-se un any de l'alto el foc a Gaza. Però la població de la franja, que viu enmig de grans escassedats, només ha tingut treva, sense atacs israelians, un de cada 10 dies. Almenys 2 morts i desenes de ferits a l'aeroport de Riad, segons l'agència France Press, en el tercer atac d'aquesta setmana sobre el principal aeroport de l'Aràbia Saudita, que ha suspès les operacions. Els hutis del Iemen ja van atribuir-se 2 atacs dimecres i dijous contra l'aeroport saudita, amb un balanç de 4 morts. La Guàrdia Civil ha alliberat 25 dones que eren obligades a prostituir-se a Eivissa. Una organització criminal les reclutava des de Veneçuela amb promeses de feina falses. Un cop aquí, les explotaven sexualment i els feien pagar un suposat deute. L'operació policial ha acabat amb 4 detinguts. Oques Grasses posen punt final a la seva trajectòria amb l'últim dels 4 concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. En total, 220.000 persones han acomiadat la banda liderada per Josep Montero, que plega després de 16 anys de trajectòria, 6 àlbums i cançons que s'han convertit en tot un himne.
0: Esports.
2: El Barça ha derrotat per 3-0 el Getafe al Camp Nou amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Jules Koundé i suma la 8a victòria en 8 partits de Lliga. El Madrid es manté a 6 punts dels blaugranes després de derrotar el Villarreal per 1-0 al Bernabéu. Vinícius ha estat expulsat després d'estirar els cabells a un jugador del Villarreal. Ha disputat aquest dissabte a primera, a la vez 1, Atlètic de Madrid 2 i a la segona divisió Ceuta 1, Sabadell 2.
1: Pel que fa al temps, aquest diumenge serà variable, especialment a partir del migdia, però sense pluja. Arribaran alguns núvols en general prims i no es preveu pluja a cap indret. Potser de nit alguns plogims a la Vall d'Aran. Matinada fresca i tarda molt suau pel que fa a la temperatura.
0: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Esquerra Republicana dona per encarrilat l'acord amb Gabriel Rufián per ser cap de llista del partit a les pròximes eleccions generals del 29 de novembre. Els republicans confien poder-ho anunciar oficialment aquest diumenge a la tarda i donar-ne detalls. Rufián va posar un seguit de condicions per encapçalar les llistes d'Esquerra que no s'han fet públiques i que són les que encara s'estan negociant. Pel que fa als comuns, continuen convidant Rufián a encapçalar el Front Ampli. Sentim el